0: tarannà i del civisme i de quin tipus d'esdeveniment tenim a la ciutat de Girona.
1: La majoria de visitants han arribat de l'àrea metropolitana de Barcelona, de França i de les comarques gironines.
2: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
2: El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
2: Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves, tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
4: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Fa 6 anys ja es va publicar el llibre més important i complet que s'hagi escrit mai sobre la història de la paella. És el llibre Daurat, de Josep Piera, que ens ha deixat aquesta setmana als 78 anys. Piera era valencià, nascut a la Safor i vivia a Gandia. La ciutat, de fet, li ha fet un adeu multitudinari de traca i mocador. Escriptor, traductor, gran defensor de la llengua, creu de Sant Jordi i un valencià una mica incòmode per a alguns sectors valencians. Nosaltres, de fet, li devem aquesta devoció seva per la paella. El llibre Daurat, ironitza amb la idea de la paella autèntica i dels ingredients prohibits o sagrats. De fet, la paella no ho accepta tot, però és clar que sí, té variants, depèn de la temporada, i de fet, l'únic fet essencial de la paella és que és una menja col·lectiva que ens fa sentir la joia de viure, deia. En definitiva, Josep Piera defensa en el seu llibre que en la paella és més important el que representa que no pas la recepta en si mateixa. Famosa va ser, mare de Déu, aquella paella que li van fer per sorpresa a Barcelona el dia que li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La cara que va fer era un poema davant d'aquella amalgama, semblava remenada i tot, d'arròs amb coses. Piera va dir, elegant i contingut, un poc blanqueta, però vale.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Joan, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Escolta'm, aquí se li acut fer-li una paella a un valencià. Sí, si el vols obsequiar d'alguna manera a un valencià que ve a casa teva, doncs fes-li una cosa teva.
1: Sí, un fricandó.
2: Un fricandó, una cosa que domines, sí, clar, i tal, que... però no li facis una paella a un valencià perquè tens un 99,9% de probabilitat que et surti el tret per la culata.
1: I sobretot si el valencià és Josep Piera.
2: Exacte, que no és un valencià qualsevol, és el tio que en sap més.
1: Va ser molt arriscat, perquè... Va ser molt arriscat. Però crec que la va tastar, Vull dir que l'efecte no sé si només era el color o el tast.
2: Allò per quedar bé, per no fer un lleig, la tastarem. És que he dinat abans de venir, no tinc gana.
1: Sí, ho vam explicar, aquí al restaurant Caníbal, ara recordo, fa un parell o tres anys. Aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs mira, així per començar, de manera inesperada, convidaria el pare de la Minya Mal.
1: El pare, que cuina, no? Cuina. Com es diu?
2: Munir.
1: Munir.
2: Munir El Nasraoui. És una persona amb moltes capes, diguem-ho així, i que, entre una gran varietat d'aspectes, se'l coneix per la seva sobrevinguda afició per la cuina. No sé si ja ho havíem comentat alguna vegada al programa, però l'home penja vídeos a les seves xarxes socials cuinant i explicant com ho fa, els ingredients que fa servir, totes aquestes coses.
1: Té una finalitat divulgativa, podríem dir?
2: La finalitat de les coses que fa el pare de la Minya Mal, jo no m'atreviria a mullar-me. Només la sap ell, la finalitat.
1: Sí.
2: En tot cas, per què convida avui
1: això,
2: aquest home?
1: Per què?
2: Doncs perquè estic convençut que faria un bon ús de la nova edició del Corpus de la Cuina Catalana.
1: Potser sí. Escolta, quarta edició, no?
2: S'acaba de publicar la quarta edició i segur que el pare de Lamin ajudaria a difondre entre un públic diferent, inesperat...
1: Exacte, doncs, algú que no t'esperes, no?
2: Algú que no t'esperes, doncs, li acostaria a aquesta autèntica bíblia de la cuina catalana que recull 1.200 receptes del país, més, i aquesta és la novetat de la quarta edició del Corpus, 300 fitxes sobre productes que ens ajudaran a entendre millor els ingredients que formen els plats de la nostra cuina.
1: Que quedi clar que això no és un llibre de cuina, El Corpus és el resultat d'una enorme investigació. En tot cas, aquest any no hi ha cap polèmica, oi? Recordo fa uns anys, al voltant, d'introduir alguna recepta nova en concret, No.
2: Ja, sí. No hi ha cap polèmica com la d'incloure el gazpacho al nostre receptari, que és el que va passar a l'edició anterior. En tot cas, en aquesta nova edició... és a càrrec de l'Institut del Patrimoni Culinari Català, com les anteriors, l'editorial ARPA i ara llibres.
1: Sí, i una de les persones que han participat en aquesta redacció, nosaltres hi hem parlat, és Xavier Medina, membre del Comitè Científic del Corpus i també doctor en Antropologia de la UOC, i nosaltres li hem fet aquesta pregunta, no sobrera, però què és el patrimoni culinari i per què és tan important defensar-lo?
3: El patrimoni, per dir-ho de manera simple, símbols serien determinats elements de la cultura que considerem tan importants, tan representatius i tan part de la nostra identitat que decidim posar-los en valor, salvaguardar-los i, sobretot, transmetre'ls a les generacions futures. La part de cuina, el patrimoni culinari, és un dels més representatius i més quotidians perquè tenim infinitat de coses a posar en valor, però la nostra alimentació és aquella que més ens lliga tant al territori.
1: Al territori, i afegir a Medina que necessita ús, el patrimoni, o sigui que el recreem cada dia,
2: sí.
1: I si ve el pare de la Minya
2: que,
1: mal...
2: Que és el que fa ell, vull dir, fa,
1: sí,
2: fa això. Amb,
1: sí, li regalarem el
2: corpus. Amb el seu patrimoni...
1: No em facis parlar, perquè he vist alguna cosa que déu-n'hi-do, però nosaltres li regalaríem el corpus si és que vingués,
2: sí, sí,
1: el pare de la Minya mal, i a què el convidaríem?
2: Doncs ell és un gran fan dels nuggets, a vegades en
1: mira,
2: cuina.
1: Això vaig
2: doncs,
1: veure.
2: Escolta'm, sí. El podem convidar a algun plat amb pollastre que estigui inclòs al corpus, com el pollastre amb samfaina, el pollastre amb escamarlans, o amb prunes,
1: amb prunes
2: i pinyons,
1: saps? Clar que sí. I va, qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Isabel Díaz Ayuso.
1: Ai, si no tenim més remei, ja li servirem alguna coseta.
2: No, mira, és que ella que presumeix tant de la cervesa de Madrid, allò que diu fer unes...
1: Les canyites,
2: sí, tomar unes canyites, Doncs potser hauria de passar per Barcelona, pel Barcelona Beer Festival, el festival de la cervesa artesana que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana. De fet, ara, aquesta hora, encara es deu estar celebrant. I que ha portat a la ciutat més de 100 cervesers internacionals.
1: Sí, mira, ara que ho dius, això avui tindrem un programa amb força graduació alcohòlica,
2: sí.
1: Perquè aviat conversarem amb una de les grans, una de les grans crítiques de vins del món, i a més també vindrà Ferran Centelles a fer la seva secció, sí. O sigui que déu-n'hi-do.
2: Doncs aquest any, per donar rellevància al fet que s'ha arribat a la 15a edició d'aquest festival, s'ha donat més protagonisme que mai a la cuina. Per això s'hi ha instal·lat un restaurant que ofert menús amb productes maridats amb cervesa. Els 7.000 metres quadrats del recinte han donat per molt, de manera que aquesta 15a edició del Barcelona Beer Festival, a falta de xifres oficials d'assistència, ha tornat a ser un èxit.
1: Molt bé. I la Ayuso, si no tenim més remei i bé, què fem?
2: No, a res. La convidem a fer una volteta
1: per la fira
2: restaurant i després que se'n vagi per la fira,
1: sí.
2: Si vol fer una canyita i cap a casa.
1: I l'AVE i cap a casa.
2: Vinga.
1: I encara tenim un últim convidat.
2: Doncs mira, et convidaria tu, i et convidaria a un esmorzar, més concretament, per comentar el cas de l'esmorzaret. O esmorzaet.
1: Esmorzaet. No, no. Home, i tant. Explica-ho això, que és interessant.
2: Mira, ho explico. Una conegudíssima companyia que produeix un conegut... La Coca-Cola.
1: Sí, val?
2: Per fer-ho resícur,
1: sí,
2: la Coca-Cola.
1: La Coca-Cola
2: va penjar fa uns dies una lona publicitària gegant a la Gran Via de la ciutat de València.
1: Gegant,
2: per fomentar el consum d'aquesta beguda, de la Coca-Cola, en el tradicional esmorzaret valencià. Si no m'equivoco, no?
1: Sí,
2: així. Que no és... Això no n'estic segur. Em sembla que no és ni un esmorzar a primera hora del matí, ni el dinar. És com un...
1: A veure, és esmorzar, perquè si tu fas l'esmorzaret, no, això no t'impedeix dinar. Després dinaràs igual.
2: Doncs l'equip de publicistes de Coca-Cola va voler tenir aquest gest com de complicitat i de proximitat amb els valencians, parlant de l'esmorzaret en un eslògan publicitari, no? L'esmorzaret en el bar de sempre, diu. Però algú va voler ser més papista que el papa i en lloc de posar esmorzaret li ha sonat com més valencià la paraula esmorzaet, escrit amb C trencada i sense la R.
1: Sense
2: en lloc d'esmorzaret, esmorzaet.
1: Tot malament, eh? Si tot això ho veiés el Josep Piera, no ho sé. La paraula, per cert, no existeix.
2: No existeix.
1: Nosaltres, de fet, diem almorzar...
2: Esmorzar,
1: però nosaltres no diem esmorzaret.
2: I tot això és pel mateix àpat, eh?
1: Tot és el mateix. Sí,
2: doncs
1: sí.
2: Això que dèiem, esmorzaet, amb aquesta C trencada i sense la R, no existeix, i és per això que la campanya ha rebut moltes crítiques, fins al punt que els de la companyia de refrescos han retirat la lona aquesta mateixa setmana i han demanat disculpes per, diuen, un error humà.
1: Home, a mi el que em sembla és que ha sigut un error de molts humans.
2: Sí.
1: Perquè una campanya com aquesta, una marca com aquesta, home, ha de passar allò per moltes mans abans de veure la llum, no? Molta gent s'ho deu haver mirat, això.
2: I ningú hi ha
1: ningú
2: vist
1: ha
2: cap
1: res.
2: Cosa estranya.
1: Ja, fins ara, vaja. I a què em convides?
2: Doncs
1: ja
2: això,
1: que
2: a un bon almorzar.
1: Sí,
2: no sé si hi ha un esmorzar típicament valencià, bueno, això que explicava,
1: entrapà,
2: no? Aquest entrepà,
1: llonganissa, enceba o alguna cosa així.
2: Endavant.
1: Ja els tenim a tots, Díaz Ayuso, la Minya Malpara, i jo mateixa, Déu-n'hi-do, quin trio. Vine tu també, perquè això no...
2: És estrany, això.
1: Molt. I tots plegats que gaudim d'aquest menú que ens canta la Dolors, com sempre.
4: Bon dia, ben tornats.
1: Què tal?
4: Veniu amb ganes?
1: Sí, home, sempre
4: us canto. Avui hem preparat una degustació d'embotits. Un sommelier, un periodista i un cuiner vilafranquí, embotits i curats a casa. Els servim amb pa de pagès, tomàquets de penjar i un bon oli. I per començar com a plat fort, us podem oferir un pastís de carn que morosim amb menuts de crítica de vins. Un arròs de popets i papada de pastor, o bé un fricandó de guitarrista amb patates rosses fetes al moment.
1: Ai, Dolors. És que tal com ho dius, no agafaria res.
2: Sí, no, però... no, perquè sospites de tots els plats que et diu.
1: Sí, sí, no.
2: Però, mira, avui m'ha cridat l'atenció el pastís de carn.
1: Ah, el pastís de carn. Amb la crítica de vins, que ja ho hem dit, que la cosa anava alcohòlica una miqueta avui. Això va.
4: Doncs de seguida, el pastís de carn amb menuts de crítica de vins.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.

0: Jancis Robinson, què tal? Bon dia i benvinguda al restaurant Caníbal. Such a pleasure, really. Un plaer i un honor, de veritat, poder conversar amb vostè. No sé, com està? Com prova ser a Barcelona?
1: Loving it. Very impressed by Barcelona.
2: Molt impressionada per la Barcelona Wine Week. No hi havia estat mai.
0: Ah, no hi havia estat mai. Wow. Llavors, sí, sí, suposo que li deu impressionar.
1: It's much bigger than I
2: és molt més gran del que m'esperava.
0: Bé, com dèiem, el plaer i l'honor el tenim nosaltres perquè Jancis Robinson és tota una autoritat, és una de les crítiques de vins més influents i respectades del món. Amb més de 50 anys d'experiència escrivint sobre vins, aquestes són les lloances fetes, però si fem la seva glossa del currículum descobrim coses com, per exemple, que Jancis Robinson va ser l'any 1983, déu-n'hi-do, fa molt d'això, la primera dona fora del sector del vi en obtenir el Master of Wine, que és el títol més prestigiós entre els enòlegs. També és membre de l'Ordre de l'Imperi Britànic, que és la distinció que otorga el rei d'Anglaterra a totes les persones que fan alguna cosa significativa en nom del Regne Unit. Cada setmana escriu una columna sobre vins al Financial Times i la seva web de referència, que és jancisrobinson.com, compleix 25 anys, té subscriptors en més de 100 països. A més de tot això, és autora d'una bíblia i d'una enciclopèdia, i ho diem així en sentit literal, gairebé. És la que es considera la bíblia del món del vi, l'Atlas Mundial del Vi, i la més gran enciclopèdia en la matèria, que és The Oxford Companion to Wine. I alguna cosa més ens deixem, això segur, però fins aquí. Sigui com sigui, Jancis, el més increïble de tot això és que vostè va estudiar matemàtiques, que va estudiar filosofia, matemàtiques i filosofia a la Universitat d'Oxford, i jo no sé què la va empènyer a vostè a dedicar-se o a apassionar-se pel món del vi.
1: Thirst, I think, was what brought me into wine.
2: Crec que va ser la set el que em va portar al món del vi.
1: Però
2: sobretot l'amor pel vi.
1: I suppose what for me
2: i per mi
1: so attractive
2: diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta gent meravellosa i unes històries fantàstiques per explicar.
0: Interessant, és obvi, parlem de vi, avui parlarem de vins, que és una de les begudes més populars i més consumides del món. Jo no sé vostè com veu el moviment, tot aquest moviment dels vins sense alcohol, que aquí a Catalunya, per exemple, fa molt que en parlem i força de tot això.
1: I wouldn't necessarily say that alcohol
2: free wine. No diria necessàriament que el vi sense alcohol sigui una cosa molt intel·lectual. Diria que és una cosa molt comercial. És evident que la gent intenta, doncs, reduir el consum d'alcohol, perquè l'alcohol és una toxina, això és una cosa que l'hem de tenir clara, encara que no sigui tan perversa com la OMS vol que creguem. I, per tant, hi ha una oportunitat comercial enorme pel qualsevol que produeixi vi sense alcohol que es deixi veure. Malauradament, jo encara n'he de tastar un que ho sigui, però estic segura que si encara no existeixen, aviat n'hi haurà.
0: És a dir, entenc pel que diu vostè, considera que estem en una societat massa alcoholitzada? Entenc que no.
1: I think we need more,
2: a veure, crec que
1: objective information.
2: Ens cal més informació objectiva pel que fa al consum d'alcohol.
1: But I don't think that it's as bad a problem.
2: No crec que sigui un problema tan greu com se'ns està donant a entendre.
0: A tot això, i ho dèiem en començar, que la Jancis és una de les més influents i respectades crítiques del món del vi, i això ho diem perquè vostè es guanya la vida d'això i sense publicitat. Això és una cosa força important, diguéssim. És a dir, em consta que els altres crítics, a les bodegues a vegades els hi paguen el vi, posen publicitat, i això és força polèmic. Jo no sé si està lligat a una bodega, condiciona la independència d'aquest expert en vi, crític de vi.
1: That's a very good question.
2: Doncs és una molt bona pregunta. Crec que jo he tingut moltíssima sort que al llarg dels 50 anys que fa que escric sobre vi, han coincidit amb un creixement immens en l'interès pel vi. I al llarg de la meva carrera, doncs he pogut mantenir una columna al diari sobre el vi, mentre la xifra de columnes a la premsa sobre vi ha vist una davallada brutal. És difícil pels qui comencen ara guanyar-se la vida i mantenir la independència. De manera que veiem molta gent novella en la comunicació i la divulgació sobre el vi, que es converteixen doncs, en influencers o en ambaixadors d'una marca, a sou dels productors de vi, cosa, una situació que no és ideal. I em sap molt de greu per aquesta gent, perquè no veig de quina altra manera podrien guanyar-se la vida de manera independent sense acceptar diners dels productors de vi.

0: Sigui com sigui, tornem a la seva feina, perquè en aquesta pàgina web que dèiem, jancisrobinson.com, on hi trobem milers de notes de cata o milers de fitxes de cata de vi, hi trobem una cosa que jo em sembla, m'ha de corregir si m'equivoco, que vostè és la creadora d'aquest concepte, que m'encanta, que es diu Great Value, és a dir, vins que són grans vins, però que estan molt bé de preu. És a dir, que vostè ve a desmentir aquella màxima que diu que un bon vi ha de ser molt car.
1: I've never thought that there is a direct.
2: Mai no he cregut que hi hagi una correlació directa entre qualitat i preu. Pel que fa al vi.
1: And in line with our.
2: I en la mateixa línia de la meva filosofia d'escriure pel consumidor, el que ens agrada a la meva web és afegir aquest GV de good value, de bona relació qualitat-preu, a les nostres fitxes, quan creiem que la qualitat d'un vi és millor del que es pot entendre pel seu preu. I una altra cosa que fem, que és força única a les nostres fitxes, és que si la cata la fem a casa, sempre pesem l'ampolla. I escrivim quant pesa l'ampolla, perquè la contribució del vi a la seva empremta de carboni és la producció i el transport de les ampolles de vidre. I com més pesin aquestes ampolles, més emissions de carboni produeixen. El 2006 vam començar una campanya a favor d'ampolles més lleugeres i m'encanta explicar que ens n'estem sortint i que el pes mitjà de les ampolles de vi ha baixat, i és només en alguns mercats on la gent continua convençuda que el pes de l'ampolla és un indicador de la qualitat del vi, cosa que és una bajanada del màrqueting.
0: Estem fent aquesta entrevista, com vostè deia, a la Barcelona Wine Week, i em consta que vostè ja s'ha trobat amb el seu estimat Ferran Centelles, amb qui comparteix, entre moltes altres coses, feina, perquè el Ferran treballa per vostè, ell li fa les crítiques de vins catalans que després es publicaran al seu web, i nosaltres li hem demanat a Ferran Centelles que ens expliqués algun record sobre vostè, i ell ens ha dit això.
3: Recordo el dia que vaig tenir l'oportunitat de servir a la Jancis. Era l'última temporada del Bulli. Ella havia vingut ja, era clienta d'altres cops. I aquell dia em va tocar a mi servir-la. Recordo que estava molt nerviós, que em suaven les mans, però tinc molts bons records. Ella va entrar, va demanar xerès per començar, i vaig dir, oh, no seré jo qui li recomani xerès a la Jancis, i per això vaig decidir portar-li quatre ampolles de xerès diferents, de ficar-li una goteta de cada xerès a una copa i que ella seleccionés. I me'n recordo molt bé que va escollir una manzanilla pastrana, una manzanilla passada, que va ser el que més li va agradar d'aquelles quatre seleccions que li vaig fer. Per mi va ser un dia amb molt de significat, perquè jo era un molt fan, superfan, des que vaig començar amb el món del vi. De fet, tots els estudiants, no igual que siguin de WCT, siguin de sommelleria, d'enologia, tots els estudiants utilitzem les seves obres, utilitzem els seus llibres per aprendre. És la millor comunicadora del vi que tenim, a part de ser una gran tastadora, jo crec que és la número 1 del món. Per això m'agrada dir-li que és la reina del vi, i per això sóc tan feliç de col·laborar amb ella, sent el seu representant dels vins aquí a Catalunya i a Espanya. Per tant, Jancis, moltes gràcies per existir, per tot el que fas pel món del vi. Gràcies per haver vingut també a Barcelona One Week, i espero amb molta, molta, no?, joia, doncs, poder assistir al teu tast.
0: Is Ferran Centelles.
1: That's lovely. What a lovely clip.
2: Que bonic, quin tall més maco.
0: I també li he preparat un regalet per vostè, un regalet en forma d'ampolla de vi que ens agradaria que tastés, que jo ara serviré, i si li sembla el tastem, a veure si li agrada o no.
1: Well, I can see it's a Malvasia de Sitges.
2: Ja veig que és un Malvasia de Sitges.
1: I know Ferran.
2: Que em consta que en Ferran és fan.
1: And you don't actually see it, I don't think.
2: I, de fet, crec que al Regne Unit no es troba, no el veiem. O sigui que realment és un regal poder-lo tastar. Té un color daurat molt bonic. Quina és l'anyada?
0: L'anyada em sembla que és 2024. Sí.
2: El 24, o sigui, un vi molt jove. I fixa't, la de color que hi ha als raïms de Malvasia. Té un punt àcid, però no en un sentit molt científic. Espero que es pugui traduir bé.
0: És a dir, Jancis, pel que em sembla, el primer que vostè fa quan ha de tastar un vi és mirar el seu color, no?
1: Yes.
2: Sí, exacte. Hi ha molts vins que tenen tonalitats molt semblants. It's a good indicator. Però és un bon indicador de l'edat d'un vi, sobretot pels negres. White wines. I la majoria de blancs són més pàl·lids que aquest color. Com ja he dit, crec que això és un assenyat de que el raïm, la pell del raïm de Malvasia té molt de color.
0: Després l'olora.
1: Yes. And you swirl it around
2: the bowl. Es fa girar una mica el vi a dins de la copa per alliberar els aromes.
0: Vostè ho gira molt bé, no tant com jo. Ara, no sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos, perquè això del món del vi, déu-n'hi-do,
1: Well, that's a difficult one.
2: Aquesta és difícil, Això de fer girar el vi dins de la copa, que per mi és un gest automàtic, és el motiu pel qual la copa ideal de vi s'estreny una mica cap a la vora, perquè si no sortiria volant el vi. Com deia abans, té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos. Els dos grans indicadors de qualitat a l'hora de tastar un vi es manifesten en aquest vi. L'un és un bon equilibri entre els elements de l'acidesa, la dolçor, els tanins, no? Una mica aquesta boca del vi, i l'alcohol. Aquest em sembla que només té un percentatge del 12,5 d'alcohol, però l'altre indicador claríssim de qualitat és quanta estona dura el vi a la boca després d'empassar-lo, o si ets en una cata professional i l'has escopit. I repeteixo, aquest vi encara el noto a la boca, tot i que fa més d'un minut que el tenia a la boca.
0: Bé, m'ha encantat veure com amb un petit glob vostè ha sigut capaç de dir tantes coses sobre aquest vi. Li dono una mica més d'informació, així sé que tindrem a Ferran Centelles feliç, perquè volia que li traslladés. Això és una Malvasia de Sitges, una varietat recuperada, ja ho sabem, de la bodega L'Apical, es diu Camp del Ganivet 2024, es fa a Llorenç del Penedès i la fan el Martí i el Sergi. I està criada durant 6 mesos amb roure francès.
1: But you don't taste the oak, do you?
2: Però el roure no es nota, oi que no?
0: Això m'ho ha de dir vostè, perdoni, però... si vostè em diu que no nota, jo no li diré que sí, òbviament.
4: En mi copa de Sauvignon Blanc.
0: Jo no sé, Jancis, si vostè fos un vi, quin vi seria?
2: Ui.
1: Oh, dear.
2: Ai, mare.
0: Jo no la puc ajudar.
1: I think other people would have to.
2: Crec que això, aquesta pregunta, l'hauria de respondre algú altre. Jo crec que no ens coneixem prou. Jo seria incapaç de saber com sóc.
0: Sí, de veritat. No? Val. Doncs... Ok, doncs ho deixem amb la incògnita. Gràcies, per cert, a la curosa traducció de Marta Armengol i Jancis Robinson, màxima autoritat en coneixement vinícola, una de les crítiques de vi més influents i respectades del món, Master of Wine, més de 50 anys d'experiència a la seva web, a diaris de referència. De veritat, salut. Really, really, truly a pleasure and cheers.
1: Cheers, thank you. Cheers. Well, it's been fun. Thank you.
2: Ha estat molt divertit, moltes gràcies.
5: Un restaurant caníbal a Berlín obre els diumenges d'1 a 2 del migdia a Catalunya Ràdio.

0: Ferran Centelles és el sommelier caníbal.
1: I toca parlar de vi, si sentim el nom de Ferran Centelles, això és sinònim de vi i de coses que bevem, aquí coneixeu segur, eh? Per ser el sommelier històric del Bulli, responsables de begudes del Bulli Foundation i de l'enciclopèdia Sapiens del Vi. I fora títols, en Ferran és crític, és jutge, divulgador, educador, etc. Què tal, Ferran? Com estem?
2: Estem molt bé, molt bé. Contents d'estar aquí un dia més.
1: I t'acabem d'escoltar amb la Jancy Robinson. Quin tros de dona! Quina meravella!
2: Déu
1: meu!
2: És excepcional.
1: Vam quedar enamorats.
2: Bueno, jo sempre, de tota la vida, ha sigut un gran referent. Per mi, com he dit, doncs, número un absolut.
1: Que bé. I escoltant atentament, i aviat obrirem, diguéssim, la pantalla del cinema i de la televisió, Marc Casanovas. Què tal, periodista? Com estem, Marc?
3: Aquí estem.
1: Quant de temps?
3: M'ha agradat molt, escoltar. I, a més, veure que el Ferran estava allò nerviós, no? Amb les mans,
1: sí,
3: tremoloses, suant. Això no deu passar sovint i m'agrada escoltar aquestes històries, m'agrada.
2: Sí, a mi em passava amb gent del vi, quan venia gent molt famosa, perquè allà també venia gent famosa, no em passava tant, però amb gent del sector que respectava sí que em ficava molt més nerviós.
3: A mi em passa igual, això, Puc entrevistar gent que se suposa que és reconeguda mundialment i amb qui tremolo i pateixo una mica és amb escriptors o periodistes que pel que sigui he venerat o admiro.
1: Sí. Bé, avui nosaltres ens fixarem en un vi que sembla que està despuntant com a tendència, però resulta que sembla molt modern, eh? Avui descobriríem en Ferran Centelles que de modern no en té res. Parlem dels vins brisats, diguéssim que ressorgeixen en un moment en què Europa, sobretot el nord d'Itàlia, agafa volada allò de l'orange wine, el vin orange, podríem dir, no? En francès, el vi taronja, que veurem que no acaba de ser ben bé el mateix. Tot això ara ho descobrirem, però sí, Ferran, tu ho has detectat, això, hi ha cada vegada més oferta a la restauració, al comerç d'aquests vins brisats.
2: Absolutament. Absolutament, i si ens fiquem, doncs, mirem 5 anys enrere, a les cartes de vi no hi havia una secció de vins orange, no? I avui en dia, amb moltes cartes de vins a Catalunya, a Barcelona, hi ha brisats, hi ha una secció especial per llistar aquest tipus, aquest estil de vi, no? És prou significatiu quan el restaurant ho adopta, no? I ho fica a les seves cartes, vol dir que ja és una realitat.
1: Però com podríem definir els vins brisats? Què són exactament? A veure, Ferran,
2: bé,
1: com ho expliques?
2: Sí, el vi brisat és un vi primer, que és la brisa, no?
1: La brisa. Sí, per aquí, sí. Que és la brisa.
2: És tot allò que té el raïm, doncs és la pallofa, és la pell, és la rapa, són les llavors, tot allò que et queda quan hi treus el suc, nosaltres li diem la brisa.
1: I de brisa... Què és la rapa?
2: La rapa és aquesta part fustosa,
1: sí,
2: que serveix per enganxar el raïm, sí?
1: Amb la branca,
2: exacte,
1: més gran,
2: exacte, seria aquesta branca. Clar, normalment tu quan fas un vi blanc, tu fiques tota la premsa, les premses són alta tecnologia, necessiten, no? Premsar, carregues la premsa i després es treus només el most. Però per això necessites tecnologia, i les premses no són econòmiques, i les premses bones menys. Llavors, el vi brisat el que et permet és ficar totes les pells, trenques una miqueta la pell, que això és una maquineta petita que hi ha, trenques una miqueta la pell, i ho fiques tot al tanc de fermentació. Fiques el most mig barrejat, amb les pells, amb les pallofes, amb les llavors, amb la rapa, o pots derrapar també, hi ha persones que treuen la rapa, i a partir d'aquí comences a fermentar i a macerar amb les pells.
1: Macerar amb les pells.
2: Exacte, macerar amb les pells.
1: I és cert que és una cosa antiga, no és una cosa nova, això?
2: Això és una cosa antiga, no. Antiquíssima.
1: Com d'antiga, a veure.
2: Sí, i ens hem de moure a la primera civilització que va tenir tecnologia per fer, prototecnologia per fer vi. I els primers vins, o les primeres bodegues que hem trobat, són a Geòrgia. Sí, a Geòrgia. Justament és on van néixer doncs, els vins brisats, amb aquests kevir, no sé si ho pronuncio bé, perquè mai sé si ho pronuncio bé, disculpeu-me, sisplau, que eren com una mena de, no, de tinajas, com ho diríem, tinajas? Com una mena de...
1: Sí, a veure, aquí l'àmfora... L'àmfora,
2: Martínez,
1: és el nostre lingüista de capçalera.
2: Sí, lingüista, sisplau, Albert, ajuda'ns. Perquè àmfora tampoc és, perquè una àmfora és més petita, saps? Però, bueno, són aquests recipients, no? Fets de fang i enterrats a terra, sí, que permetien mantenir la temperatura i la fermentació. I són espectaculars, estan protegits per molts d'aquests antics altirrugis, eines estan protegides per la UNESCO, inclús.
1: Sembla que tanalla, perdó.
2: Com?
1: Tanalla.
2: Tanalla?
3: Sí, el diccionari diu gerra, tanalla o alfàbia.
2: Vale, m'agrada. Molt bé, moltes gràcies. I llavors, clar, és que es canvia molt el vi. Canvia molt perquè a la pell i a la llavor i a la rapa,
1: sí,
2: hi ha sabors amargs, hi ha sabors potents, hi ha tanins, encara no, això que fa que el vi sigui més astringent. Llavors, com molt bé explicava l'Albert Picanyol, té la frescor d'un vi blanc, però també la potència del vi negre, perquè agafa aquests sabors més amargs i més astringents.
1: A veure, perquè ho entenguem, o sigui, la clau del vi brisat, òbviament entenc que és la maceració de les pells, però aquí comença una mica la confusió, perquè no és el mateix parlar de maceració amb pells que parlar de vi brisat, no és sinònim.
2: Exacte, perquè maceració amb pells és un tèrmin tècnic que normalment es fa abans de fermentar, per extreure els aromes. Llavors, quan fem abans de la fermentació, fiquem les pells en contacte amb el most, li diem maceració amb pells, però si fermenta, no?
1: Fermenta primer?
2: No, primer macera, sí. I després traiem les pells i fem una fermentació de vi blanc normal, això seria maceració amb pells. Però si fem la fermentació amb les pells, llavors fem molta més extracció perquè comença a haver-hi alcohol, sí, perquè estem molts més dies, perquè obtenim tots aquests sabors astringents, amargs, potents de les pells, llavors ja li podem començar a dir vi brisat. Què li passa això? Que en aquesta extracció extraiem també un color que oxidarà cap al taronja. Llavors, quan extreus el color que després a l'oxidar se'n va al taronja, és quan surt el nom d'orange wine, de vi taronja. Nosaltres no utilitzem el vi taronja, utilitzem vi brisat. I no és exactament el mateix, perquè també hi ha vins brisats que no agafen aquest color tan daurat, tan ambre, tan taronja.

0: Llavors entenem, òbviament, que aquest vibrisat agafa... Anem va al cromatisme gairebé, no? Anem a fer el Pantone. Quan diem orange wine, no és sinònim sempre de vibrisat.
1: Sí. O sigui, sí? Tots els orange wines s'han fet amb pells.
0: D'acord.
1: El que passa que hi ha vins brisats que es fan amb poca maceració, o amb maceració ràpida, que no t'agafen aquestes tonalitats orange. És a dir, tot vi orange és un vi brisat, però no tot vi brisat acaba convertint-se en orange wine. Llavors hi ha una mena de conflicte de terminologies aquí.
2: A mi em resulta curiós perquè ara hi ha molt jovent que... no habitual del món del vi, que comença pels oranys, quan jo tinc la sensació que precisament són uns vins que necessiten d'un cert paladar entrenat, no? O m'equivoco?
1: No, sí, tens tota la raó. És un vi que ha entrat molt bé amb el jovent, amb aquest tipus de sommeliers doncs que volen vins una mica més idiosincràsics o una mica més diferents. Ha entrat molt bé. I són vins també una miqueta més desenfadats.
0: Sigui com sigui, el terme vi brisat és nostre, podríem dir, i no sé si està relacionat amb algun territori concret, Terra Alta, em sembla.
1: Amb Terra Alta, sí, els de Terra Alta són els que més han potenciat, tenen inclús el terme brisat en el seu plec de condicions, i és una zona històrica. Terra Alta ens encanta, aquesta gran terra de vins especialitzada amb garnatxa, inclús amb el seu plec de condicions, en parlen, no? I ja que al segle XIX, doncs, figures com Picasso, com Perucho, ja feien la distinció entre vins verges, que dèiem sense pells, i vins brisats amb pells.
0: Moltes gràcies, Ferran Centelles, com
1: plaer,
0: sempre. Et quedes, per escoltar
1: tant,
0: tot
1: sisplau.
0: El que ara ens faran, no ganes de veure, ganes de veure. Mira, el Marc Casanovas, però abans Salvador García Arbós, i a veure què ha observat avui a la sala d'un restaurant.
3: N'he vist uns contemplant taps de suro. Corria la brama de cambrers que es quedaven als taps de suro per cobrar comissions del viatjant del celler, ara anomenat agent comercial. I sembla una explicació versemblant perquè hi ha cambrers i sommeliers que remuguen quan els demanes el tap, si és que no l'han deixat a taula per defecte. La gent del món del suro o de les regions sureres frisa per inspeccionar el tap. L'estudien amb admiració i fanfarroneria. N'observen la qualitat i el nom del fabricant. Pel nom del fabricant intueixen on ha estat pelat aquell suro. De fet, Portugal és capdavanter, amb una tercera part de les suredes del planeta i més del 60% de la producció mundial. Catalunya no arriba al 6% de les suredes, però la indústria és antiga i prestigiosa i produïm el 60% dels taps dels escumosos. Defensar el suro és defensar el planeta. Atenció! La petjada de carboni del suro és negativa. Poca broma. El TAP explica la confiança del vinater amb l'eternitat del seu vi, amb la del seu entorn i amb el de la humanitat. Quan bevem vi, sigui blanc, negre, rosat, brisat, amb bombolles, jove o vell, sigui de prop o de lluny, si és tapat amb suro, defensem paisatges vulnerables, assegurem tallafocs poderosos i preservem el planeta i la qualitat de l'aire.
4: Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.

0: I a la taula del caníbal encara Ferran Centelles, sommelier, i Marc Casanovas, periodista, que ja ho sabeu, ens torna a servir un menú degustació amb sèries, pel·lícules, programes documentals. Avui ens centrarem en dos, sí, i especialment en una que ens farà reflexionar sobre coses que encara ronronegen una mica com els gats, aquí en l'ambient. El primer plat, Marc, és la sèrie The Bear. Ja n'hem parlat en altres ocasions.
1: Crec que és la sèrie que hem parlat més en aquesta secció.
0: Sí, no? Perquè hem anat fent... Sí. No, home, Déu-n'hi-do.
1: Hem anat fent repàs de les diferents temporades.
0: Sí, sí, sí. No cal dir l'argument, no? Aquest xef d'alta cuina que torna a casa, a Chicago, al restaurant d'entrepans, però després acaba obrint un altre, aspirant a aconseguir una estrella Michelin. I en tot això, i per això avui ens interessa tot això especialment, en aquest procés repeteix alguns patrons dels quals va ser víctima quan ell va entrar a la cuina del restaurant danès Noma. A la vida real, el cuiner René Redzepi, i recordem-ho, s'ha retirat de la direcció d'aquest restaurant, sí, considerat un dels millors del món arran de les acusacions de vexacions, abusos i agressions físiques a antics empleats. La realitat, gairebé, Marc, podríem dir que supera la ficció. Última temporada, cinquena de The Bear, arrenca el 26 de juny a Disney Plus Plus, o com sigui que ho haguem de dir. A veure, Marc, com creus que serà aquest final, eh? Perquè ara ja sabem que serà l'última, eh? Cinquena. Serà feliç o serà amarg com el final de René Redzepi?
1: Si no fem cas a les quatre primeres temporades, jo crec que aquesta sèrie tindrà un final amb regús amarg. Mm? Suposo que hi haurà punts de llum, però tot el que destila aquesta sèrie... fa pensar que acabarà amb algunes parts obscures. Hem sigut molt injustos amb aquesta sèrie.
0: Per què?
1: Hem sigut molt injustos, perquè jo crec que, amb raó, amb algunes temporades l'hem titllat d'exagerada, l'hem titllat de desmesurada, excessiva, de fins i tot irreal, no? De voler encabir masses coses en un espai tan petit com una cuina. Fins i tot jo m'ho he cregut en molts moments, però com molt bé has dit, després certs esdeveniments doncs li han acabat donant la raó. Fins i tot si en alguna seqüència de The Bear haguéssim vist agressions amb una forquilla als estagiers, hauríem dit que s'han passat els guionistes.
0: Sí.
1: Hauríem dit que s'han passat. Em sap greu dir-ho així, però és que la realitat supera la ficció. I crec que The Bear, amb els anys, l'haurem d'encabir entre les sèries que, per bé i per mal, per coses bones que han tret i per coses dolentes que... per coses bones i coses dolentes que han fet a la sèrie, estarà entre les grans. Jo volia repassar amb tu un tall, ara quan dèiem que aquesta sèrie entre tots l'hem de disculpar i crec que l'hem d'aplaudir, és per certes escenes que la realitat ha demostrat que estaven en lo cert.
0: Mm-hmm. Val a dir que el propi René Redzepi surt a la tercera temporada,
1: simbòlicament,
0: perquè hi ha nombrosos cameos, allò, fugaços de cuiners reals, però sí. Som-hi, Marc. Escoltem, diguéssim, aquest fragment, petit fragment, després m'hauràs de fer la traducció gairebé consecutiva, on el protagonista, Carmi, diguéssim, té un diàleg amb el xef que el maltractava en el passat, eh? L'escoltem.
2: Why are you such a fucking asshole? How am I an asshole? You were an okay chef when you started with me. And you left an excellent chef. So you're welcome. You gave me ulcers. And panic attacks and nightmares. You know that, right? You understand that? Yeah, I gave you confidence and leadership and ability. It fucking worked. You wanted to be great.
0: A veure, Marc, traducció consecutiva.
1: A veure, sí, molt ràpid. En aquesta seqüència veiem a Carmi, que per primer cop, després de molts anys, es retroba amb el xef que li ha ensenyat tot lo bo i lo dolent, és a dir, ha ensenyat a ser un dels millors cuiners del món, però també li ha ensenyat a adquirir certs vicis que també l'han convertit en una persona una mica desagradable. Llavors, en aquest primer diàleg, que acaba una de les temporades, li diu, per què he sigut tan capullo amb mi? Per què he sigut un malparit? I ell, en lloc de demanar-li perdó, li diu, m'hauries de donar les gràcies. I diu, com que les gràcies? Ja. Sí, perquè jo t'he convertit en un excel·lent xef. I el Carmi li diu, però si tinc atacs de pànic. No sé relacionar-me amb la gent, no tinc cap parella al costat. Segurament en la vida personal, al terreny personal, ets un desastre de persona, però ets el millor xef que he conegut i amb qui he treballat, no? Em fa pensar com això ha derivat, no, en l'àmbit real de la cuina, en ambients on la pressió i l'exigència i els premis et porten a límit, on potser hem acceptat masses coses i on tot això, a partir de que ha explotat amb el cas de Noma, hi ha un vincle invisible, un fil invisible que connecta la realitat amb aquesta sèrie que semblava que estaven molt allunyades, que anaven a part, que era ficció, i que a poc es van tocant, i aquest diàleg cruent, però molt dur i molt real, ens ha portat a pensar que, vaja, aquí estem ara mateix. Per cert, molt important dir-ho, ja tornant a aquests fils invisibles que connecten de ver amb la realitat, Jason White, que és qui doncs, que ha destapat tots aquests 53 treballadors que expliquen les seves terribles experiències al Noma, acaba de dir a les xarxes socials que s'està produint ja un documental, no només per parlar del cas Noma i del que ell va viure, sinó per intentar explicar els pros i contres d'aquest model, model d'alta cuina molt competitiu, de com es pot adaptar als nous temps sense que per això perdi excel·lència. És un documental que està en marxa i que jo personalment celebro que sigui així.
0: I escolta, de la televisió a la pantalla gran amb la pel·lícula La Cena, nominada a 8 Premis Goya, guanyadora d'un parell que jo no he vist. Ferran Santelles, has vist?
3: Jo sí l'he vist.
0: Home, fantàstic. Doncs vinga, tots cap a La Cena.
4: Hay que organizar una cena.
5: ¿Para quién?
4: Para Franco.
5: Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
4: ¿En la cárcel por qué?
5: Porque son de izquierdas.
4: Pues llame a unos de derechas.
5: Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
6: Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
5: ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
7: Los estamos sacando desde el 18 de julio.
0: La cosa pinta bé. Franco i un sopar. Et va agradar, per cert, Ferran, la pel·lícula?
3: Em va agradar molt, sí. Va ser una pel·li molt bonica de veure. També m'agrada molt el món de la restauració, i llavors hi trobava molta connexió. I em va agradar, sí.
1: Quina gran frase. Escolta, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Que m'agradaria saber si ara això és veritat, que crec que no va tan per aquí.
0: A veure,
1: aquesta pel·li, la Cena, que jo tenia curiositat per veure com si s'aportava el premi, un dels premis grossos dels Goya, i no va ser així, dirigida per Manuel Gómez Pereira. Té un guió clàssic de les pel·lis de Guerra Civil Espanyola, que vull dir amb això, doncs aquestes pel·lícules que toquen doncs el conflicte bèl·lic i es queden potser més amb el tema social, amb el tema personal, com és segurament molt lògic en el món cinematogràfic, i deixen una mica en segon terme a l'àmbit gastronòmic. Es diu La Cena, jo esperava que la cuina, que la gastronomia dels grans hotels fos un personatge més de la pel·lícula, i potser es queda en l'escorça. Per cert, no ho he dit, guió de Joaquim Murristrell, un dels grans del cinema català.
0: Va guanyar el Goya, a millor guió adaptat.
1: Jo crec que el millor de la pel·lícula és que recupera coses com l'extraperlo i el contraband, que era algo que passava molt a restaurants, que tothom podia pensar-se que en aquella època, just quan acaba el conflicte bèl·lic a Espanya, els restaurants estaven tancats, molts dels restaurants de luxe obren de seguida i aconsegueixen productes selectes gràcies a...
0: Sí, que el marisc,
1: el marisc,
0: no?
1: I les grans botelles de xampany hi eren, però hi eren a canvi d'alguna cosa. Allà hi havia intercanvis comercials, hi havia contraband, hi era, i això m'agrada que apareixi. També apareix el masclisme imperant a les cuines i un treball de recerca i de documentació per saber què li agradava a Franco. Franco tenia un paladar horrorós.
0: Horrorós,
1: dramàtic.
0: Pitjor que Donald Trump.
1: Home, no ho sé. Mira, bona, així com Donald Trump és conegut pel menjar escombraria, en aquest cas era una mica sota cavall o rei, no?
0: El que menjava... Sempre el mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sempre el mateix. Però es va fer un treball meticulós per descobrir no només receptes que demanava o exigia en el restaurant, sinó també receptes que el Palace en aquella època havia servit a les seves cartes. I llavors això, almenys això m'agrada, el fet que
0: tenim
1: hi apareixi... Sí, diguem,
0: vinga,
1: per exemple, la sopa al quart d'hora.
0: Sopa al quart d'hora. Entenem que es fa amb un quart d'hora.
1: Se suposa que s'hauria de fer amb un quart d'hora.
0: Amb músculs
1: també. O ous a l'aurora, farcits de tàrtar de tonyina, i també una vedella amb salsa d'encurtits.
0: Escolta, no està malament.
1: No està malament, això està molt bé. Hi ha una pel·lícula fabulosa de Quentin Tarantino que es diu Malditos Bastardos. No sé si l'heu vist. O no, crec que no és un spoiler dir ara, doncs, que hi ha una escena fabulosa en un teatre on hi ha una matança directament dels grans militars de l'època nazi. No? Uh-huh. Jo crec que aquesta pel·lícula, i que és una comèdia, jo crec que permetia alguna llicència que no s'ha donat, i hi ha moltes escenes, ja us ho podeu imaginar, un gran àpat, aquest gran sopar de Franco, doncs comparant-la amb la pel·lícula de Tarantino, per què no? Per què no convertir aquell sopar amb una autèntica matança franquista? Jo l'hauria aplaudit.
0: Moltes gràcies, Marc Casanovas. Ja ens han vingut ganes de veure coses, i com sempre, Ferran Centelles, també moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat. No sé si coincidireu, no us ho puc prometre,
3: home,
0: això.
3: M'ha encantat.
0: Us ha agradat. Oh, estar junts sempre.
1: Ha anat bé.
0: I acabem, com sempre, amb l'especialitat que aquesta setmana ens porta a Vilafranca, del Penedès a l'Alt Penedès, en aquest cas el restaurant Vilagut, amb el cuiner Julià Bernet, que en aquest cas ens recomana el seu plat estrella, ens diu ell, que és una galantina de gall negre. Una abraçada, estimats. Adéu, adéu.
3: Abraçades.
8: Per aquesta recepta he volgut escollir el gall negre del Penedès perquè per nosaltres representa territori i una manera d'entendre la cuina amb molt de respecte. He decidit fer una galantina de gall negre que, per procedir a fer la galantina, desossem el gall i amb la carn i els fetges fem una farsa molt senzilla, com si fos una pilota tradicional. Pa amb llet, ou, sal, pebre. També li donem un toc diferencial, que seria una brisura de tòfona i unes fulles de farigola. Amb la pilota farcim els colls del pollastre, que coem suaument en un brou de gallina, una mica de careta, perquè quedi melós i profund. Però per mi el més important no és la galantina en si, sinó seria el fons, que amb les carcasses ben torrades fem un suc molt concentrat i perfumem amb una infusió lleu de farigola. Escalfem la galantina dins aquest suc amb una mica de mantega i un toc d'escumós del Penedès i estaria per servir.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Sobirà, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
9: I per mi, diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectuals. El vi sempre està envoltat de coses, d'història, geografia, molta

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. L'exministra entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
2: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
1: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta. Però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
3: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Més notícies, Carola Gil.
4: Ucraïna ha executat l'atac més massiu amb drons contra Moscou des de l'inici de la guerra. El bombardeig ha fet almenys 4 morts i 15 ferits. El Ministeri de Defensa rus ha batut prop de 600 drons. El president ucraïnès, Vladimir Zelensky, ha justificat aquesta acció com a represàlia pel bombardeig rus que va deixar 24 morts a Kiev la matinada de dijous.
5: Ells protegeixen sobretot la seva zona de poder, però les sancions a llarga distància d'Ucraïna ja ho estan superant. Els russos han de pensar en les seves refineries i no en com trencar la vida d'altres pobles com Ucraïna.
1: Rècord històric d'execucions a països amb pena capital. L'informe anual d'Amnistia Internacional revela que l'any passat hi va haver 2.707 morts per aquest procediment, la xifra més alta dels últims 45 anys. El país amb més ajusticiats és una vegada més la Xina, que queda fora d'aquestes dades perquè no facilita informació, seguida de l'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen i els Estats Units.
4: Des d'aquest dilluns ja es podran fer pagaments amb Bizum a les botigues i a restaurants. El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. Per ara, aquest servei l'ofereixen les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
4: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
6: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
4: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el Premi a Millor Obra d'Autoria Espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estand de Hong Kong i autors com Pen Shou.

0: han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació. Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
1: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2, amb gols de Carles Romero i Quique García.
0: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elge Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
1: Altres partits d'aquest diumenge: primera, Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Buah, moltíssim. Com un cervet, això és màgia pura.
5: 10 temporades ja.
9: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui us pregunto, oients, Catalunya s'ha d'assemblar a Califòrnia? Ho dic perquè aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat a Califòrnia, a Silicon Valley, a conèixer de primera mà grans empreses tecnològiques i a establir possibles llaços perquè reforcin la seva presència a Catalunya. Entre d'altres persones, l'ha acompanyat el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'hem convidat a el programa perquè ens expliqui la visita i ens digui també com veu el futur immediat de Catalunya, quins reptes cal posar en marxa perquè Catalunya tingui rellevància i un bon futur en un món tan complicat. No us perdeu l'entrevista, hi ha molts titulars. A més, parlarem de tecnologies immersives, intel·ligència artificial aplicades a la innovació educativa. Rebrem una persona molt interessant, un conferenciant molt peculiar que sempre du a sobre la guitarra elèctrica. És el gran Salva Roc, que ens presenta dos llibres. I acabarem el programa parlant d'una hackató universitària per lluitar contra l'emergència climàtica.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Com dèiem a l'inici del programa, avui ens acompanya el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch. Conseller Duch, gràcies per acceptar la invitació de la Revolució. Què tal?
1: Molt bé, gràcies a vostès per convidar-me.
0: Molt bé, Fer-se un lloc en un món cada vegada tan complex i amb una geopolítica cada vegada més embolicada no és fàcil. Quins diries ara mateix que són els reptes més importants de Catalunya per situar-se en aquest món complex de què parlàvem, un món, malauradament, amb guerres?
1: Doncs situar-se en aquest nou món i situar-se com el que és un país europeu i, per tant, integrats en la Unió Europea, un país que ha de portar el millor del que té precisament que aquesta Unió Europea doncs, en els propers anys sigui més forta, estigui més consolidada i que això vulgui dir que no perdem un lloc en el món, que continuem sent decisius, que continuem decidint el nostre propi destí i això ho hem de fer com a europeus però també ho hem de fer com a catalans i això al final vol dir moltes coses, vol dir projectar-se cap al món, vol dir projectar-se econòmicament, vol dir tenir molta influència a Brussel·les, vol dir estendre els contactes a nivell bilateral, a nivell multilateral. Hi ha molta feina a fer, molta feina que s'està fent i molta feina que s'ha de continuar fent.
0: Clar. Diria que Catalunya és coneguda al món, o en realitat no sé si és més coneguda la marca Barcelona, jo crec que les dues coses. Per què ens coneixen? A banda del turisme, què més hauríem de potenciar? Ens coneixen pel turisme, per la tecnologia, amb el mobile, també. Què més hauríem de potenciar?
1: Sí, en primer lloc, jo crec que Barcelona i Catalunya són dues marques perfectament compatibles i que més s'ajuden l'una a l'altra. És cert que Barcelona com a marca té molta potència, però el govern de Catalunya també ajuda a que Barcelona ampliï d'alguna manera la seva imatge, que no sigui només turisme, cultura, diguem-ne, el fet d'anar atraient gent, sinó que vagi més lluny que això. I la marca Catalunya és una marca potent. Quan jo vaig pel món, tothom sap on és Catalunya i què fa Catalunya, i això és important. I a més, amb aspectes que tenen molt a veure amb cap a on va el món, és a dir, doncs, com a potència tecnològica, com a potència científica, vagi on vagi, tothom m'acaba preguntant, per exemple, pel supercomputador de Barcelona, o em pregunten sobre les nostres universitats, o em pregunten sobre la col·laboració entre aquestes universitats i els centres científics. Vull dir que és una imatge de modernitat i després és una imatge també d'economia potent, i aquest és un element que no hem d'oblidar.
0: Molt bé. Aquesta setmana hem vist aquest viatge a Silicon Valley, a Califòrnia. Una mica, quins han estat els objectius d'aquest viatge?
1: Doncs, fonamentalment, entendre què és el que s'està fent a Califòrnia, què és el que s'està fent a Silicon Valley, amb temes que tenen a veure, lògicament, amb la tecnologia de punta i molt específicament amb la intel·ligència artificial, en veure quins contactes es poden consolidar entre moltes de les empreses que tenen la seu central a Silicon Valley, però que necessiten ampliar la seva presència a Europa, i per aquí també passa a Catalunya i ha de passar a Catalunya, i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley, que són dues de les universitats que hem visitat aquests dies. Per tant, situar Catalunya en la quarta potència econòmica mundial, no oblidem que Califòrnia, ella sola com a estat, és la quarta potència econòmica del món, són 40 milions de persones, és segurament la regió del món, diguem-ne, que més ha progressat des de molts punts de vista. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Ja sap que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio també va visitar el novembre a Catalans a Silicon Valley i vam estar a les empreses tecnològiques que manen al món, conseller, perquè clar, quan parlem de Google o quan parlem d'Apple o d'Nvidia, no? Les notícies estan relacionades. Per tant, vostè creu també que aquestes empreses haurien de ser més presents també a Catalunya en els propers anys?
1: Sí, per què no? Algunes ja tenen una certa presència, però això s'ha d'anar ampliant efectivament en els propers anys. Aquest també era un dels elements, diguem-ne, de reflexió del viatge, no? És a dir, de tenir un contacte molt més concret amb aquestes empreses i de veure com es pot col·laborar, sabent, a més, que, insisteixo, som part de la Unió Europea i, per tant, vol dir que instal·lar-se o tenir una presència a Catalunya vol dir tenir també un peu posat a tota la Unió Europea, que, a més, és la regió del món que millor ha estat legislant en els últims anys, precisament sobre temes de tecnologia, sobre temes d'intel·ligència intel·ligència artificial, sobre temes de protecció de dades, que són les qüestions que al final també tenen un impacte directe, no només en la feina que fan aquestes empreses, sinó després també en la seva presència i en el seu negoci, amb un mercat de 450 milions de persones.
0: Molt bé. L'escolten emprenedors, directius, sobretot el Revolució, i clar, es preocupa també aquest conflicte internacional que vivim actual. Està tenint molt d'impacte en l'economia, en les empreses catalanes. Què diria? Està tenint impacte?
1: Té un cert impacte, però és un impacte, diria, controlat. Si pensem, per exemple, en la política d'aranzels que està aplicant la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, doncs veiem que en el període, diguem-ne, abril-febrer, per entendre'ns, no arriba a un any, és cert que les exportacions de Catalunya cap als Estats Units s'han reduït amb un 8%. Això és menys que el total d'Espanya, que és un 11%, per tant vol dir que hi ha 3 punts que, diguem-ne, de diferència que són importants, però també hem de pensar que això al final representa com a molt el 3% del total de les exportacions de Catalunya cap a l'exterior. Aquí hi ha hagut tota una sèrie de programes que s'han anat aprovant per part del Departament d'Empresa, per començar un que se'n diu Catalunya Respon, que permet precisament a les empreses que hagin pogut tenir alguna dificultat doncs no patir les conseqüències. Això ha funcionat molt bé. I ara també hi ha dos programes molt importants, un de promoció de l'exportació i un altre de promoció de les inversions, que el que fan és precisament doncs, ajudar-nos a diversificar, perquè si hi ha una cosa que hem après tots, tot el món, en aquests últims mesos, és que el món va molt més enllà que els Estats Units i que, per tant, nosaltres com a europeus hem de ser capaços d'estar molt més presents des del punt de vista empresarial, però també des del punt de vista tecnològic, des del punt de vista de la innovació, en altres regions del món, començant pel sud-est asiàtic, la Xina, la Índia, Austràlia, alguns països d'Amèrica Llatina. I això és el que estem fent amb col·laboració, o dit d'una altra manera, amb coherència amb el que està fent també la pròpia Unió Europea.
0: Clar. Fa 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Europea, i el model europeu davant d'Estats Units, Xina, Rússia, doncs hauria de ser més forta, no? Tothom parla també que Europa hauria de ser molt més forta. Què en pensa en aquest sentit, no? Tant Europa com Catalunya s'haurien d'obrir més? Ho dic perquè davant d'aquesta situació, després també li preguntaré per Trump i Putin, m'agradaria també que em digués la seva opinió, però s'haurien d'obrir més i també ajudar, no?, a que sigui Europa més forta.
1: Jo crec que Europa, efectivament, ha de ser més forta, però sobretot ha de ser més autònoma. Ha de ser menys dependent de tercers països. Jo crec que durant molts anys, per no dir dècades, des d'aquest punt de vista, Europa o la Unió Europea ha viscut en un món molt confortable, en el qual doncs, havia delegat la seva seguretat i la seva defensa als Estats Units, a través de l'OTAN. Havia delegat també, d'alguna manera, una part important del que és la producció de béns de consum a països, fonamentalment la Xina i altres països asiàtics, on aquesta producció és més barata i en aquests moments també molt tecnificada, i alguns països, en aquest sentit Espanya una mica menys, però països com Alemanya, amb una dependència energètica molt forta de Rússia. La guerra d'Ucraïna ha canviat completament la manera d'enfocar aquest tema de la política energètica, però també la de la pròpia política de seguretat i de defensa de la Unió Europea, encara més després de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, i després les tensions que són evidents entre Estats Units i la Xina, i una certa tensió també comercial entre la Xina i la Unió Europea, fan que també haguem de repensar una mica la nostra pròpia potència com a regió industrial i industrialitzada del món. I aquesta és la feina que s'ha de fer ara, que s'ha començat a fer i que s'ha de fer molt ràpidament, perquè el món corre molt.
0: Clar, el món corre molt i Catalunya també hauria d'estar en aquesta revolució de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies, no?
1: Per descomptat, i jo crec que ja hi som, és a dir, que ja ens hi hem posat. Catalunya compta amb infraestructures des d'aquest punt de vista molt importants. He parlat fa un moment d'aquest supercomputador, el BSC, però podem parlar també del Sincrotró Alba, podem parlar de tota la feina que s'està fent amb física quàntica a la UPC, i després hi ha tot un teixit d'empreses, fins i tot de petites i mitjanes empreses, que estan treballant en aquests àmbits, i que crec que són les que en els propers anys segurament es veuran més afavorides pel fet de que la Unió Europea està posant també els recursos en aquesta part, diguem-ne, de l'activitat de les empreses europees.
0: Avui parlant amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jaume Duch, que visita el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i parlem del món, no? El senyor Trump, el Putin, a Europa li falta contundència per plantar cara a aquests líders que estan complicant el món, estaria d'acord?
1: Aquí hi ha hagut una evolució. Quan va començar aquesta segona presidència d'en Donald Trump, els primers mesos, fonamentalment, la Unió Europea el que va voler és intentar entendre quins eren els canvis que aquest president estava posant en marxa, com adaptar-se i, sobretot, no trencar res de les coses fonamentals, la política comercial, és a dir, els acords comercials entre Estats Units i la Unió Europea i, com deia abans, tota la política de seguretat i de defensa. Després és cert que hem vist en aquests últims mesos que l'administració americana és una administració que amb aquests temes no té, diguem-ne, el mateix nivell de comprensió del que ha de ser la relació transatlàntica del que podien tenir presidències anteriors. Ho hem vist amb totes les discussions sobre el paper de la OTAN, ho hem vist amb aquesta política arancelària, per no dir aquesta guerra arancelària que ha estat llançada des de la Casa Blanca des de l'abril de l'any passat, i ho vam veure en moments concrets, per exemple, amb les amenaces respecte a una annexió de Groenlàndia, que és una part d'Europa, per part dels Estats Units. I jo crec que aquí, últimament, hi ha hagut canvis bastant evidents, i seguint una mica, doncs, d'entrada, per exemple, el posicionament del propi govern espanyol, no? Com Pedro Sánchez, d'alguna forma, va obrir una via, diguem-ne, diferent sobre com s'havia d'establir la relació amb els Estats Units, que és una via que després han anat seguint altres països. Hem vist en les últimes setmanes diferents moviments per part del president de França, per part del canceller alemany, fins i tot de la primera ministra italiana, que era o era sobretot una aliada important de Donald Trump. Aquí hi ha un canvi de tendència. Jo crec que Europa se n'ha adonat de que, òbviament, s'ha de tenir la millor relació possible amb els Estats Units, però això no vol dir que haguem d'anar seguint els seus passos de manera indiscriminada.
0: Hi ha un tema que li volia preguntar, perquè s'ha parlat. Hi hauria d'haver, per exemple, un exèrcit únic europeu? Plantejava el conseller Samper fa uns dies que més empreses de Catalunya entrin a la indústria de defensa. Es parlava de generar 10.000 llocs de treball i 1.000 milions d'euros l'any. Què en pensa?
1: Bé, són dos temes diferents. El primer, si hauríem de tenir un exèrcit europeu, jo no parlaria tant d'exèrcit com de capacitats militars europees. És a dir, que hi hagi, que la Unió Europea o Europa com a continent, perquè no oblidem el Regne Unit, no oblidem Noruega, altres països, que Europa sigui capaç d'autodefensar-se en el cas de que hi hagués algun tipus d'atac o de amenaça d'atac. Això vol dir tenir un exèrcit de sota una sola bandera? Probablement no, o en tot cas no ara o no en un curt termini, això a lo millor arriba més tard. Del que estem parlant ara és d'evitar que hi hagi 27 o X més exèrcits que cadascú es va rearmant per al seu compte, que cadascú va evolucionant pel seu compte i que al final si els sumes són molt potents, però en realitat aquesta suma després a l'hora de la veritat no funciona. Per tant, insisteixo, és una qüestió més aviat de capacitats, és una qüestió de coordinació, és una qüestió d'harmonitzar esforços i és una qüestió de continuar fent coses plegats. Això en aquest moment es fa en el context de la OTAN. No sabem quin serà el futur de la OTAN perquè no sabem quin serà el futur de la presència dels Estats Units a la OTAN i per tant hem d'estar preparats per fer-ho o bé dins de la OTAN o bé amb una estructura completament diferent. I després, la segona pregunta, és cert, la Unió Europea està posant molts diners a sobre de la taula per precisament donar més força o desenvolupar aquesta política de seguretat i de defensa més autònoma. Això vol dir també capacitats industrials, vol dir capacitats tecnològiques. Catalunya no és una zona, no és un territori d'Europa que tingui, diguem-ne, una tradició en matèria d'indústria armamentística, i això no es pot inventar de la nit al dia, i a més no crec que sigui el nostre interès, però això no vol dir que totes aquelles empreses que estan treballant treballant amb tecnologies importants de punta, que se'n diuen tecnologies duals, és a dir, que poden fer servei tant per lo que és, diguem-ne, el món civil com el món de la defensa, que aquestes empreses no es col·loquin en una posició que els hi permeti efectivament tenir accés als fons que està mobilitzant la Unió Europea. I jo crec que per aquí és per on efectivament hem d'anar en aquests propers anys.
0: Clar. Si li preguntés què és el que més li preocupa del món que tenim ara, què em diria?
1: Els desequilibris que s'estan creant per un debilitament del multilateralisme, és a dir, per un debilitament del paper de les Nacions Unides, per un debilitament d'altres organismes internacionals, com la pròpia Organització Mundial del Comerç, i, per tant, el fet de que s'estigui trencant amb un sistema de regles que havien fet que el món funcionés prou bé durant les últimes dècades. Dóna la impressió que estem tornant una mica a la llei del més fort, no? O qui més crida, o qui més força té, doncs és necessàriament qui ha de tenir la raó, i jo penso que això seria una equivocació molt gran. I, per tant, aquí és important que, com a europeus, defensem dues coses. Per una, el nostre propi enfortiment, és a dir, hem de poder tenir veu i hem de poder jugar en la primera divisió internacional els propers anys, però també el segon punt, que és molt important, és continuar defensant una sèrie de valors, que són els valors que van fer que el món, o que una part important del món avancés de manera correcta, i aquests valors no els hem de deixar de banda perquè són els nostres.
0: Clar. Vostè és llicenciat en dret, però s'ha dedicat al món de la comunicació, sobretot al Parlament Europeu. El món actual, com sap, no, qui domina el relat, sigui o no veritat, domina el món. I, per exemple, el president Trump, jo no sé si ha perdut el relat i, per tant, cada cop creu menys gent amb ell, o no? O creu que domina el relat i el relat gairebé de tot el món?
1: Doncs a veure, jo crec que vist des d'Europa és evident que aquest relat comença a tenir forats molt grans, precisament perquè comença a ser un relat poc consistent, en el sentit de que un dia ens diuen una cosa i l'endemà ens diuen una altra. Feia uns quants dies vaig llegir, per exemple, el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, que deia: no podem estar tot el dia pendents del Twitter del president dels Estats Units, nosaltres hem d'anar a la nostra feina.
0: Bueno, i encara,
1: exacte, i encara fa també molts pocs dies el president del Consell Europeu, Antonio Costa, tenia una frase molt, trobo, ben trobada, de dir: escolti, la Unió Europea es va crear als anys 50, i amb una mica d'ironia deia: per tant, no som molt bons amb això de les xarxes socials. No cal que estiguem contestant cada tuit que es publica cada 10 minuts. Bueno, és una manera de dir que potser el relat doncs tampoc és tan consistent. Ara, estic parlant d'Europa. Una altra cosa és que, efectivament, hi ha zones del món en les quals aquest relat sí funciona, i això no ho hem d'oblidar. I, per descomptat, en Donald Trump va guanyar les eleccions als Estats Units. És cert que ara els nivells d'impopularitat són molt grans, però jo no sé com dir-ho, no donaria les coses per fetes.
0: Deia que a Europa aquest senyor no havia de ser digital. Sí que el titular que tenim, que els propers anys Europa ha de ser digital i més verda, no? Llavors, amb la situació també a l'estret d'Hormuz, no? La qüestió dels xips fets a Àsia demostra a vegades que Europa va endarrerida en qüestions claus, com l'energia, la digitalització, o el tema dels xips, no? Que també és important aquí canviar coses, no? Estaria d'acord, no, conseller?
1: Sí, i amb el tema de l'energia és molt interessant, perquè en els últims mesos, abans que comencés la guerra a Iran, hi havia una pressió molt forta a Brussel·les, de molts països, per ralentitzar una mica tot el tema de l'evolució cap a les energies netes i les energies verdes, amb l'excusa de que això estava creant perjudicis a les empreses. Es tanca l'estret d'Hormuz i tots ens adonem que el problema que tenim continua sent el mateix, és a dir, que hi ha una dependència molt gran de les energies fòssils, sí, del petroli, del gas, etc. I que, per tant, efectivament, el que hem de fer és avançar tan ràpidament com puguem cap a energies en les quals podem ser autònoms, és a dir, fonamentalment les energies renovables. I aquí hi ha molta feina a fer. Hi ha països com Portugal, la pròpia Espanya, que tenen ja un nivell d'utilització d'energies renovables que està per sobre del 50%, però a Catalunya estem pel 20%. És a dir, que és evident que ens hem de posar les piles, en aquest cas mai millor dit. Però després també hi ha tota la qüestió de l'accés a les noves tecnologies. Si avui es tanqués l'accés a mercats com, per exemple, el de Taiwan, moltes indústries europees i d'altres parts del món patirien precisament per la manca d'accés a semiconductors. Per tant, hem de ser capaços, primer, de trobar altres mercats, però també de ser nosaltres mateixos el nostre propi mercat. I aquí Catalunya també hi ha de ser. Com vostè sap, hi ha un projecte de gigafactoria que s'hauria d'instal·lar en el sud de Tarragona, Tarragona amb una subvenció important de la Unió Europea. Aquest és un pas més, precisament, per aconseguir aquesta autonomia tecnològica amb una cosa tan fonamental com són els xips, els semiconductors.
0: Ja s'ha dit fins i tot qui la liderarà. No sé si pot avançar alguna cosa, però el senyor Francesc Fajula, que estava a la Mobile, liderarà. Es pot avançar alguna cosa d'aquest tema o encara...
1: Bueno, jo crec que ell ja està treballant amb aquesta línia, però no voldria adelantar-me al que ell mateix pugui dir. Però sí, efectivament, aquest és un tema que està fet.
0: Molt bé. Per anar acabant, si l'entrevisto d'aquí un parell d'anys, com signaria què ha passat a Catalunya i què li agradaria que estigués passant a Catalunya d'aquí 2 anys?
1: Doncs miri, que Catalunya lidera en molts àmbits a Europa, lidera en tecnologia, que lidera en polítiques que beneficien directament als ciutadans, i d'alguna manera, ara que hem parlat de Califòrnia i que tornem de Califòrnia, que Catalunya sigui la Califòrnia de la Unió Europea. Jo crec que aquest seria l'objectiu més important.
0: Crearem un Silicon Valley? Sí, crearem un Silicon Valley?
1: No només un Silicon Valley, estic parlant de la quarta potència econòmica del món, estic parlant de l'estat d'Estats Units que millor funciona. A mi m'agradaria que d'alguna manera, en general, estem parlant d'altres coses, de polítiques agroalimentàries, de polítiques industrials, de polítiques diguem-ne també d'infraestructures, però que d'alguna forma siguem, per què no, una de les regions a nivell europeu més modernes del continent. Per què no?
0: Llavors, més relació a start-ups, empreses grans, universitats, no? Que és el que ha fet també.
1: Tenim una xarxa molt important aquí. Tenim un network d'això, de laboratoris, d'empreses tecnològicament al dia, d'universitats potents, d'entitats científiques que funcionen bé i que tenen que estan establint una relació cada vegada més estreta entre elles. És a dir, que efectivament l'embrió d'aquesta Califòrnia, jo crec que ja el tenim.
0: Molt bé, doncs escolta, m'agrada molt, aquesta frase de que Catalunya s'hi semblarà més a Califòrnia. Ens agrada des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Conseller Jaume Duch, que vagi molt bé, molta sort en aquesta tasca com a conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, perquè li ha tocat viure un temps convulsos, però segur que també apassionants, i que també parlem de bones notícies, Necessitem, jo crec, tots escoltar bones notícies. Gràcies.
1: A vostès, i moltes gràcies a tothom.
2: Tech Talks.
0: D'aquí un mes arriba el Festival Sonar, el festival de música electrònica, creativitat i tecnologies innovadores que se celebra a Barcelona, atenció, des de fa més de 30 anys. 3 dècades en què tot ha canviat moltíssim i que quan començava el Sonar semblava la tendència més extrema, ara ja sembla la prehistòria. Però el Sonar continua ben viu, reinventant-se, buscant sempre la innovació i marcant estil i sobretot ritme. Per què us explico tot això? Perquè ara parlarem amb algú que té força a veure amb el Sonar, especialment si parlem d'innovació. Jo no em perdria la conversa. I saludem el Xavier Soler, responsable del laboratori ISLAB de La Salle, Campus Barcelona, més de professor, investigador i artista. Què tal? Com estàs?
3: Encantat d'estar aquí, moltes gràcies.
0: Molt bé. El Xavier és un gran expert en l'ús de tecnologies immersives, intel·ligència artificial, aplicades a la innovació educativa. Com explicaries la teva feina abans que res? Com diries que és?
3: Doncs la meva feina... combina, diguéssim, el que seria la pràctica artística i la investigació, i també amb l'aplicació, diguéssim, d'aquests coneixements amb la gent jove, no només a nivell de grau, sinó també a nivell de màster. Llavors, doncs, una transferència del que és la investigació crítica de les noves tecnologies i també, doncs, el compartir aquests coneixements amb les properes generacions.
0: Molt bé. Vau inaugurar aquest laboratori i ISLAB fa un any i mig. Va ser pioner perquè m'han dit que n'hi ha pocs. Explica'm una mica per què va néixer, què aporta la infraestructura i què s'hi pot veure, perquè els oients ho entenguin.
3: Doncs mira, l'ISLAB, que és el nom més curt de l'Interactive Arts and Science Laboratory, és una de les infraestructures més pioneres del sud d'Europa, i això no ho dic jo perquè en sigui el responsable, sinó perquè, doncs, per exemple, disposem d'una càmera anecoica que suposa, doncs, una d'aquestes càmeres que no permet cap mena de rebot del so, i a 0 Eco, i és la, bueno, és d'unes unes mides enormes. Això ens permet, doncs, no només fer unes mesures per, totalment precises, sinó també fer investigació en el que seria tota l'enginyeria acústica, i, per exemple, doncs, hem tingut el cor de la Sagrada Família cantant allà, per després nosaltres barrejar-ho amb una sèrie d'algoritmes que els nostres investigadors han estat desenvolupant. També allà tenim, doncs, una sala que és la sala Reverberant, que és absolutament al contrari. És una sala que tu fas un cop de mà i reverbera fins que més no es pot. També disposem d'un estudi de gravació amb el sistema Dolby Atmos, que és l'últim que, doncs, ara els últims cinemes estan adaptant amb això, i ens permet, doncs, també jugar a col·locar diferents objectes sonors que viatgen en un cub en 3D, que és l'audiència, i llavors...
0: Això és,
3: doncs,
0: molt futurista, això que m'expliques, no?
3: Sí, bueno...
0: Perquè és un laboratori, m'han dit, que està transformant la docència, no?
3: Sí, sobretot el que és més interessant és que tenim enginyers de so, de robòtica, ja, artistes digitals, tenim... doncs això, no? Estem barrejant el que serien les arts i les ciències, no només per fer investigació, sinó també per fer pràctica artística, que també és molt interessant.
0: Clar, perquè no només està en l'àmbit acadèmic, sinó que al laboratori doneu suport a professionals, a creadors i a start-ups, no? Algun exemple que em puguis posar de professionals, creadors o start-ups?
3: Doncs sí, a veure, actualment, doncs, per exemple, a la sala immersiva, on que tenim allà, també amb so envolvent i de més, doncs allà hem fet treballs en què, per exemple, a nivell d'estudiants i de recerca, hem barrejat estudiants de filosofia amb estudiants d'arts digitals, explorant temes d'identitat digital i a través d'avatars i creant música amb intel·ligència artificial, en què els filòsofs escrivien la lletra de les cançons. Per altra banda, doncs, també hem tingut, doncs, a la càmera Reverberant, que et comentava, vam fer, és un experiment que a mi m'agrada molt destacar, que és per tal de provar la pressió, és per una empresa de materials aeronàutics i sobretot d'aeroespacials, i vam recrear el que seria el despegue, diguéssim, d'un coet, i a veure si seria el material podria resistir aquesta pressió.
0: Que bonic.
3: Llavors, doncs, això està al soterrani, i jo estava a la tercera planta i tremolava.
0: Ah, sí?
3: Que això és una mica com al principi de les històries dels superherois.
0: Clar.
3: I també un altre projecte que estem treballant amb els alumnes d'Arts Digitals és un projecte amb el Liceu i el Design Hub, en què els estudiants, el Liceu i el Design Hub, fan un programa que es diu Òpera, en què cada any patrocinen i promocionen tres noves microòperes, i els nostres estudiants, junt amb altres escoles, fan tres microòperes, i els nostres estudiants estan fent tota l'escenografia i tota la part de direcció artística d'això. Llavors, des de empreses aeroespacials fins a òperes amb elements audiovisuals.

0: Em diries, Xavier Soler, que està canviant la manera de crear continguts, en àmbits com l'art, àmbits culturals. A més, amb la intel·ligència artificial s'està creant coses inimaginables, no? Em diries?
1: Sí, i a mi m'agrada fer la reflexió que quan més s'avança tecnològicament, el que ens permet més és preguntar-nos qui som nosaltres com a humans.
0: Clar.
1: Més que no pas una qüestió extractiva o simplement de business, jo crec que ens permet fer, igual que doncs, quan els primers astronautes van arribar a la Lluna i van veure la Terra per primera vegada i ens vam començar a preguntar qui som nosaltres a nivell planetari, la intel·ligència artificial ens farà pensar més què aportem com a humans.
0: Però sí que ens dona uns superpoders per crear, no? Per crear veus, sons, no? Per crear, que ho podem fer els humans, però amb la tecnologia, no? Permet crear coses que pensaven que no serien possibles. Sé que estàveu també al Festival Sonar, lligat a aquest esdeveniment de renom mundial, en aquest cas col·laborant la Salle Campus, que és el que hi fareu també, relacionat també amb tecnologia.
1: Doncs amb el Sonar tenim una molt bona relació, que ja portem diversos anys, i doncs, per exemple, el dia 17, l'IAS Lab és el lloc anfitrió pel primer dia del Hack Lab, que durarà doncs, durant tot el Sonar Més D. Llavors, en el Sonar Més D també doncs, exposarem dos feines de dos estudiants de màster, la Sara Gallego i el Pol Olivares, en què estaran mostrant doncs, els seus projectes d'investigació. I també, doncs, ja que el Sonar és un pol d'atracció tan gran internacional i hi ha molta gent, sobretot del Japó en aquest cas, vindran doncs el dia 16, vindran a fer una performance a la cúpula Alias Lab, en què gravarem i tothom està convidat, qui vulgui venir. I després per la tarda tindrem una xerrada també d'un dels investigadors de la Universitat de Kobe que vindrà a parlar allà. O sigui, és fantàstic poder treballar amb ells durant tant de temps.
0: Molt bé. Per anar acabant, hi haurà un que es diu una temàtica, i hi ha música, i més enllà de la pantalla, correcte?
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna cosa que ens puguis avançar, un titular d'aquestes tres temàtiques?
1: Bé, que sempre tira endavant, i sobretot és a través del sonar et permet anar captant, diguéssim, i enterant-te de no només el que fem aquí, sinó a arreu del món. I el fet de que el Sonar hagi col·locat a Barcelona també internacionalment a la primera plana internacional sobre la innovació, no només de música, sinó també de creativitat, doncs és un plaer poder treballar amb ells.
0: Molt bé, doncs escolta, Xavier, que vagi molt bé aquesta participació en el Sonar Més D, també la feina que feu a l'IAS Lab, tan innovadora, no? És una porta oberta al futur per professionals, no? Per startups i per imaginar com serà aquest futur creatiu, immersiu i amb intel·ligència artificial. Per tant, escolta, esperem molts èxits d'aquest projecte.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Bruce Springsteen, Salva, per què Bruce Springsteen és un bon exemple de lideratge, em diries?
2: Per moltes coses, però imagina't, una frase fantàstica que va dir sobre el lideratge.
0: Va dir,
2: un bon líder porta la gent on volen anar, però un gran líder porta la gent on potser no volen anar, però on ell sap que és on han d'anar.
0: Ah, i això va dir Bruce,
2: això
0: també.
2: Va dir Bruce, sí, no només canta, també fa... Diu coses molt interessants.
0: T'he de dir que m'agrada molt Bruce Springsteen, sobretot l'energia dels seus concerts. I expliquem, el Salva Roc és músic, expert en desenvolupament d'equips a través de la música, ha fet conferències arreu del món amb una guitarra elèctrica i diu que les seves xerrades són una experiència per ser viscuda i no pas un discurs per ser escoltat. Si heu vist mai una de les seves conferències elèctriques, segur que no oblidareu. Va sortir al Revolució TV3, jo me'n recordo, era l'any 2019-2020, fa 6 anys, no? I me'n recordo que ja vas tocar, en un dels nostres programes. I ara acabes de reeditar el teu llibre, que ara treus en versió catalana, Empreses en clau de rock. Què destaques d'aquestes empreses?
2: Bé, les empreses poden aprendre dels músics, poden aprendre moltes coses, perquè els músics són realment una font de coneixement a molts nivells. Pensa que els músics, aquests músics, Bruce Springsteen, Pink Floyd, tots aquests grans músics famosos, Michael Jackson, que avui en dia se'n parla molt amb la pel·li, no? espero que tothom hagi vist la pel·li, són persones que tenen idees, tenen una manera de pensar que és super interessant per com creen coses del no-res. Prince va dir, fer música és crear coses del no-res, no? I de totes això, de totes aquestes coses, podem aprendre innovació, creativitat, treball en equip, ús de la tecnologia, moltíssimes coses, i tantes, tantes i tantes que jo porto 18 anys donant voltes pel món amb la guitarra elèctrica, donant conferències, això que acabes de dir. Vaig venir a la Revolució a TV3, vaig posar tot el públic
0: dempeus
2: a cantar,
0: sí.
2: I ara estic fent la meva tesi doctoral a la UAB sobre aquesta mateixa cosa, sobre què poden aprendre les empreses dels músics. Imagina't.
0: Anem a repassar alguns de grups de música. Pink Floyd, un bon exemple de saber innovar amb l'ús de la tecnologia, em diries? Sí,
2: sí, totalment. Pensa que els Pink Floyd van inventar el so quadrifònic. Per què? Perquè, amb la seva manera original de pensar, en una època on moltes bandes encara tocaven en mono i algunes poques en estèreo simple, ells van dir, mira, volem que un concert sigui una experiència immersiva. Immersiva, que avui en dia estem molt acostumats. Vas aquí al Museu Ideal del Poblenou, que és un museu immersiu, i tot, sí. Oh, que guai, la immersivitat de les coses. Ah, és que fa 50 anys els Pink Floyd van convertir els concerts en una experiència immersiva. La música no venia de l'escenari, li passava al voltant, envoltava tot el públic, i era una experiència increïble i flipant. I van haver d'invertir molt en tecnologia i desenvolupar-la.
0: Digue'm altres grups. Ara, si preguntés per Rosalía, per exemple, és una gran líder, no?
2: És una gran líder, és una persona que barreja coses, barreja mons, pensa en l'evolució que ha fet la Rosalía, no? De començar a cantar flamenc, després va arribar al flamenc pop, la van acusar d'apropiació cultural des del sud de la península. Ella va seguir i va acabar barrejant això amb pop, amb rap i amb moltes altres coses, i és una artista internacional. La seva música t'agradarà més o menys, però les idees són genials. Rosalía forever.
0: A veure, qui més destacaries, Coldplay?
2: Coldplay són molt hereus de Pink Floyd, també, eh? Quan vas a un concert de Coldplay i et posen les Shiloh Bands, no? Que són aquestes pulseres que s'encenen de coloraines, i ells controlen això. Això estan involucrant el públic a dintre l'escenari, no? Dintre del concert. Per tant, estan bevent una mica de les fonts de Pink Floyd.
0: A mi Chris Martin m'apassiona, no? Realment, ja com a comunicador, artista... És que al final són líders, no? Que avui ara també parlarem. El lideratge d'un cantant és la seva energia a l'escenari, com es mou, què parla, el discurs, no? És com un CEO. És, al final, també és un CEO, no? Un
2: exacte.
0: Grup de música.
2: Ha de ser un líder inspirador, un líder ressonant, que a més és un terme important del món de la música. I el Chris Martin ho és totalment. Transmet una energia, lidera, il·lusiona...
0: És el grup preferit per tu, quin és?
2: Coldplay seria un d'ells, però n'hi ha molts, eh? També podria parlar de Richard Wagner, o sigui, és que la música és gegant. De Richard Wagner, doncs mira, que en realitat és el precursor de Pink Floyd, perquè Richard Wagner ja va voler crear l'obra d'art total en un moment en què l'òpera funcionava d'una altra manera, i ell va establir, quan tu ara vas al Palau de la Música, estàs vivint la configuració escènica que Richard Wagner va idear, no? Que va voler que la gent estigués a dintre de l'obra, no? Que no estigués xerrant por ahí de peus, no, el públic havia d'estar assegut i a les fosques, i això passa perquè Richard Wagner ho va dir, no?
0: Quina música. És que la música és tan important.
2: Tant.
0: A la vida, i aprens tant de la música. I el Salva Rock, fa tantes coses, el Salva López, Salva Rock, que també ha tret un altre llibre. Un altre llibre, Empreses en clau de rock, que presenta, però també l'altre, Microéxitos, la revolució de los pequeños logros, en aquest cas, que a més m'acabes de regalar una lupa. Per
2: sí.
0: Què?
2: Mira, t'he regalat una lupa perquè la lupa és el símbol de les coses petites que són tan importants i que en aquesta vida ens ensenyen a perseguir només les grans.
0: I quines són les petites importants?
2: Les coses petites... Mira, deixa'm que et faci fer un petit exercici. Tu tens una lupa,
0: sí.
2: Jo tinc una altra lupa.
0: Sí.
2: Una cosa que fa molts anys que no fas, segurament, des de petita, mira't la punta dels dits.
0: Sí.
2: Què hi veus?
0: La punta dels dits, ara hi veig, doncs, arrugues.
2: No, no són arrugues, no són arrugues. Són uns dibuixos, unes espirals molt boniques, oi que sí?
0: Sí.
2: Clar, t'has fixat que maques que són? Quants anys fa que no te les miraves?
0: Doncs molts.
2: Clar, pots mirar una papallona, pots mirar una flor i dir, uau, la natura és meravellosa. Però és que la natura ets tu. És que tu portes la màgia de l'univers escrita a la teva pell.
0: L'empremta digital,
2: la teva,
0: no?
2: L'empremta digital. Mira quins dibuixos més bonics que té, no?
0: És veritat.
2: Mira quin miracle, no? La vida està plena de coses petites que són molt importants i que no mirem, perquè des de petits ens han estat perseguint, perquè mirem les coses grans com si fossin les úniques importants. La lupa és el símbol dels microèxits, que és el títol d'aquest llibre, que és un llibre que tracta de recuperar la importància de les coses petites.
0: Clar. Tu dius que la dopamina és el nou llenguatge de programació?
2: Sí, senyora. Mira, la dopamina, per tant, és el, diguem, l'ingredient amb què funciona el sistema de recompensa del nostre cervell humà, que és un sistema que està pensat evolutivament per ajudar-te a tu a aprendre, a millorar, a evolucionar, a créixer. I tu pots utilitzar aquest sistema per tu millorar. Tu pensa, mira, un bebito petit, saps? La típica joguina, aquesta que té forats de formes, una estrella, un cercle, un quadrat, i després té peces en forma d'estrella, cercle i quadrat. I els nens petits estan allà, cabuts, intentant ficar el quadrat a dintre del cercle i no funciona. I ho intenten, i ho intenten, i ho intenten, i estan molta estona. I quan al final ho aconsegueixen, diuen, ostres, somriuen, perquè acaben de rebre una descàrrega de dopamina.
0: Avui recomanem, a Salva Roca, aquests dos llibres, Empreses en clau de rock i també Microèxitos, per acabar. Què voldries destacar dels teus llibres, Salva?
2: Els meus llibres l'únic que volen és canviar el món, fer les persones més felices, recordar coses importants. Jo visc a la intersecció de mons i des d'aquesta intersecció per on passejo veig les connexions de les coses i creo ponts entre aquestes coses per tenir idees interessants, il·luminadores, nutritives, inspiradores. Això és el que faig en els dos llibres. Són dos llibres molt diferents, però segueixen aquesta mateixa filosofia.
0: Molt bé, doncs Lliçons del món de la música per a líders i emprenedors. Aquesta primera edició en català, Empreses sí, en clau de roca. Recomanem molt el Revolució i també aquest llibre Microèxitos, la revolució de los pequeños logros. Per tant, també a seguir tot el que ens ofereixes. Com sempre, Salva López, és un plaer que visitis el Revolució
2: un
0: i gràcies plaer. Per haver vingut.
2: Un gran plaer per mi. Moltes gràcies, Chantal. Un plaer. Alors on dans.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
0: El cap de setmana passat, Barcelona va acollir la primera edició de la Interhack Barcelona, una hackató interuniversitària que ha reunit 400 estudiants per buscar solucions innovadores davant l'emergència climàtica. Ja sabeu que una hackató és una trobada de programadors per buscar solucions tecnològiques a un repte, una trobada, per tant, amb talent i reptes. Saludem, ja ens ha visitat diferents vegades l'Humbert Ruiz, director de Talent Digital de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: I també, en aquest cas, a Barcelona Activa i universitats, com la UPF, la UB, la UPC i la UAB, han fet aquesta hackató, que és exactament, quanta gent, Interhack Barcelona?
4: Doncs mira, és una hackató que sabeu que reuneix de manera intensiva durant 24, en el nostre cas van ser 36 hores, amb molta gent per solucionar una sèrie de reptes que proposen i al final se decideixen quins són els millors i aquests guanyen un premi. Però aquesta té una peculiaritat, de hackatons n'hi ha moltes, però aquesta és la primera vegada que reuneix a les quatre universitats públiques de Barcelona. A més de Barcelona Activa, que nosaltres, diguéssim, hem estat els facilitadors, perquè ho vam fer al Pol de Talent Digital de Nou Barris, i també la Fundació Vita Habitat.
0: Uh-huh. Quants participants vau reunir? I el repte?
4: Doncs van ser 400 persones, 400 joves estudiants de les quatre universitats, que, bueno, les direm la Universitat Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. I aquests 400 estudiants van arribar un dissabte a les 8 del matí i no van marxar fins diumenge a les 6 de la tarda.
0: O sigui que, escolta, hores de feina, i he de saludar a la Lucía Acedo. Com estàs?
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Vas tenir prou temps?
5: De fet, vam entregar el projecte just a un minut de que es tanqués.
0: Uau, perquè clar, el teu equip es diu Smart Beans i vau participar al repte plantejat per l'empresa Qualcomm. Què era aquest repte?
5: Ens van donar un hardware i ens van dir, amb aquest hardware heu de presentar-nos un projecte que ajudi a Barcelona a ser una mica més ecològica.
0: I què, i com era aquest projecte? Què vau fer?
5: Vam decidir fer unes papereres intel·ligents.
0: Ah!
5: Però no es queda allà la idea. Són unes papereres que tu, al tirar la brossa, detecta quin tipus de material i te'l recicla. D'aquesta manera estem obligant a la gent a reciclar. Perquè és un fet, la gent no recicla. Si pot, ho tira a la negra i ja. A més, també tenim uns detectors que detecten quan són animals. O sigui, si un animal s'apropa, detecta que és un animal i comença a emetre llums i a més també emet sorolls. D'aquesta forma els espantem i acaben aprenent que a les brosses no han de buscar menjar.
0: Val. Papereres intel·ligents, no? Que bonic, no? Que em sembla el repte.
4: Sí. I que això surti dels joves estudiants, no? Que a vegades sentim notícies o sentim declaracions i dono fe perquè vaig estar aquest cap de setmana de l'empenta d'aquests joves estudiants, no? De com es van agafar els reptes, com se'ls van fer seus, a més uns reptes climàtics, uns reptes que ens afecta a totes les persones, no? I se'ls van fer seus per proposar solucions.
0: Clar. Perquè, Humbert, expliquem com anava, eh? Diferents empreses plantejaven aquests reptes, per exemple, empreses com DAM o INIPSA, no? Quins eren?
4: Sí, és Estrella DAM, INIPSA, que és un laboratori que com a anècdota, és la segona distribuïdora mundial d'anestèsia dental, i després una tercera empresa que és Qualcomm, que Qualcomm, sabeu, és una empresa que fabrica xips, microxips, i que tots duem algun a la butxaca perquè ho duen molts mòbils. Llavors, aquestes empreses tenien tres reptes relacionats i vinculats amb l'emergència climàtica i amb el Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona, i a través de la Fundació Vitàbitat i les companyes d'innovació de Barcelona Activa van definir uns reptes que afecten la seva activitat empresarial i que contribueixen a ser més responsables climàticament de la seva activitat econòmica, no? En el cas de DAM, la distribució de beguda, en el cap d'INIPSA, la distribució d'aquestes diguéssim, dosis d'anestèsia dental a les milers de clíniques amb les quals treballen, i Qualcomm, de fet, com no tenia una cosa concreta del seu negoci, sí que va agafar coses més relacionades amb l'urbanisme de Barcelona, no? En aquest cas, com la Lucía deia, de les papereres.
0: Vosaltres vau quedar tercers?
5: Sí, van guanyar.
0: Va guanyar, eh?
5: Com tercers.
0: Molt bé. M'has explicat abans aquest repte i suposo que molts oients, clar, es pregunten 36 hores seguides, no? Fèieu torns per descansar? Com funcionava, no, la feina?
5: El nostre equip va començar a treballar a partir de les 4 de la tarda, perquè ens van donar un hardware que ningú sabia utilitzar, almenys el nostre equip no teníem ni idea, ens van dir, teniu aquest material.
0: Quin estrès, no digues, 36 hores, llavors què?
5: Llavors ja, unes 3-4 hores, ens van ensenyar a utilitzar els materials, com s'han de programar perquè era un llenguatge diferent, un lío. I ja, a més, ens va entrar l'hora de menjar. Així que entre una cosa i una altra ens vam començar a treballar a partir de les 4 de la tarda.
0: Clar. Tu què has estudiat, tu?
5: Enginyeria informàtica.
0: I quina feina vas fer en aquest equip?
5: Jo vaig entrenar a la IA i vaig crear el prototip. Bueno, el vaig muntar.
0: Val, tu ets programadora.
5: Jo, sí, però estic a la menció de les TIC, que l'especialitat no és programació, però sé programar, i no se'm dona malament.
0: Clar, falten moltes dones, com tu ho saps, eh? Sempre ho diem, eh? Sí. Aquí, al Revolució, que falten moltes dones TIC, eh, Humbert?
4: Sí, sí. Realment,
0: com es valora el resultat, no? I com s'escullen els guanyadors?
4: Doncs, sonarà atòpic, però va ser molt i molt difícil. Perquè, a més, vull destacar que això acostuma a passar en aquest tipus de competicions i de hackatons, que molts equips comencen dissabte, però no arriben al diumenge, no? Es donen per vençuts. I en aquest cas no. En aquest cas van arribar, em sembla que va ser uns 40 i pico equips. Llavors la feina del jurat va ser duríssima perquè a més les idees eren molt bones. Aquí què es valora? Bueno, ells fan una petita presentació, no? Un pitch, i el jurat valora pues, la creativitat, l'oportunitat i sobretot que vagi a resoldre el repte que proposava, no? I a partir d'aquí va ser molt difícil. De fet, fins i tot les empreses van ampliar els premis després de veure totes les solucions, van haver d'ampliar-los per donar cobertura a premiar tot aquest talent i tota aquesta creativitat concentrada.

0: Lucía, hi ha molta tensió entre vosaltres, amb els altres equips, o no?
1: No. De fet, un dels meus companys, el Nil, va agafar i va ajudar un altre equip amb la part de hardware, perquè si no tenies aquesta part no podies avançar res del projecte.
0: Clar.
1: Sí, sense problema.
0: Molt bé. El teu somni quin és ara? Jo sempre m'agrada preguntar somnis. Quin és el teu somni?
1: A mi, acabar la carrera.
0: Quan et queda per acabar?
1: Un any. Ah. Amb sort fer el màster i encara amb més sort, doncs doctorat, si es pot.
0: Ah, vols doctorar, eh?
1: Sí, jo vull estudiar. M'agrada molt estudiar les coses, m'agrada molt aprendre i m'agrada molt aquest món. I vull, si puc, fer un doctorat.
0: Molt bé. I on t'agradaria treballar?
1: Uf.
0: Has pensat en una empresa tecnològica?
1: No he pensat en una en concreta. Una en concreta no. Vull una que em doni l'oportunitat d'investigar i de fer projectes propis. Sobretot, de treballar.
0: Humbert, per anar acabant, eh? Què destacaries d'aquest projecte que hi ha participat tant en l'Injove, eh? Que realment tenen unes idees disruptives, no?
2: L'empenta. Però vull destacar una cosa. Això ho hem organitzat les quatre universitats, Vita, Habitat, Barcelona Activa, però tot això no hagués estat possible sense la idea boja de quatre estudiants que van decidir fer una hackató que unís a tots els centres, perquè no n'hi havia cap. Això, sí. Vull destacar que surt d'un grup d'estudiants de les quatre universitats, que són ells els que han tirat del carro des del primer dia perquè es fes aquesta hackató amb l'èxit que ha tingut, no? Reunir 400 persones.
0: Clar, és que al món hauríem de ser una mica tots més disruptius, eh? Perquè hi ha gent molt avorrida.
2: Exacte.
0: I s'han de fer idees, no?, més revolucionàries i accions
2: I en el nostre
0: més
2: jovem,
0: disruptives.
2: En el nostre jovem tenim l'exemple.
0: Clar.
2: El tenim aquí, amb la Lucía.
0: Felicitats, Humbert, Lucía. Gràcies per venir.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

Acabem oients avui amb una frase d'Iñaki Ellaucuría, el jesuïta assassinat al Salvador l'any 1989. I és aquesta: cal posar la intel·ligència al servei dels qui no tenen veu, una bona filosofia en un món cada cop més convuls. Moltes gràcies a tot l'equip del programa. Júlia García, avui també un luxe tenir a Joaquim García com a realitzador tècnic. Gràcies, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat a la seva història en aquesta comunitat. Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox. Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
3: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
1: Més notícies, Carola Gil.
4: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda. Ruanda ha tancat la frontera i altres països del voltant hi han instal·lat controls sanitaris. El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: El govern i Esquerra tanquen un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Aquest pacte aplana el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
4: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura n'és la portaveu.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: A partir d'aquest dilluns hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari a la línia R1. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei. Reus s'ha acomiadat aquest diumenge d'una nova edició de Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya. Fa un balanç positiu de l'assistència de públic tant als espectacles de carrer com als de sala i pròximament s'obrirà el procés de licitació per la direcció artística per un període de 4 anys. Reus, Ariadna Escoda.
6: 45.000 persones han gaudit de la 30a edició del Trapezi, que ha registrat una ocupació mitjana del 98% en espectacles de pagament. Més enllà de celebrar la rebuda del públic, l'organització reivindica el canvi de visió al sector amb una manera de treballar pròpia. Cristina Cazorla, codirectora de Trapezi.
7: Durant aquests 4 anys hem intentat canviar el foco. Hem dit no, venim a compartir, venim a créixer, venim a ajudar-nos entre tots, venim a passar notes si un espectacle creus que, o deixem la porta oberta a la col·laboració. No tot passa a la fira, o sigui, Reus no són Las Vegas. Lo que passa en Reus s'expande en el calendari i al llarg de tot l'any.
6: Està previst que en breu s'obri un nou procés de licitació per dirigir el Trapezi, una tasca que Cristina Cazorla i Alba Sarraute ja han compartit que voldrien tornar a encapçalar.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
4: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
4: Àlex Márquez està just

0: hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada amb dues banderes vermelles i que ha guanyat Fabio Di Gian Antonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la General.
1: I a la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça al Tenerife per 97-102, el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
4: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
5: Sí, eh?
4: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
5: De coses d'aquestes de sota terra.
4: Sí. Han rigut amb porros, a veure si tu, que tenim...
5: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
6: He estat jo, perdó.
5: És la que fa menys que s'enfuma.
4: No.
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
8: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
9: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
10: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
11: Com volguem dir si volien aprendre algo.
10: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
12: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
1: Què passa si un dia deixes Catalunya i t'embarques en una organització internacional que ajuda la humanitat?
2: Ja no tinc el cos d'altres anys. Les canes han guanyat tot el meu cap.
1: Ara parlarem amb dues persones que així ho van decidir i han voltat mig món. Una d'elles va deixar la seva Lleida natal i va anar a Mèxic, la Xina, Bèlgica, Alemanya i finalment Itàlia i Roma per créixer i ajudar les persones. Analitza polítiques públiques al sector de l'agricultura que beneficiïn i empoderin especialment les dones. A la FAO, el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides.

0: demà.
1: I al seu costat una altra convidada que fa 7 anys que és aquí, al seu camp base, a Roma, la capital italiana. Va néixer a Barcelona, es va criar a Girona. Advocada, especialista en dret internacional, ha viscut arreu del món i a llocs perillosos, com Sudan del Sud o a Libèria, en ple escala de l'èbola, o al Iemen, amb els rebels hutis, i tot en nom d'una bona causa, acostant el millor que el món té per donar a qui més ho necessita, des del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. Sílvia Lili Melis i Anna Nieto, totes dues amb una mica de Catalunya al cor, o molt. Benvingudes al divan. Com esteu?
2: Bé.
1: Bé?
3: Molt bé, gràcies.
1: Aquí havíeu explicat alguna vegada la feina que fèieu així a la ràdio, a Catalunya Ràdio?
3: No, aquesta és la primera vegada.
1: Uau, i ens estrenem, doncs encara més. A veure, anem a pams, perquè totes dues hem pensat que teniu punts en comú. A Roma us heu conegut?
2: Sí.
1: Anna?
3: Sí, sí, va ser justament aquí.
1: Aquesta sala.
3: Exactament.
1: A la delegació, al Governo de la Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, vagis el mateix en italià i català, no? A la delegació de la Generalitat, sí?
4: Uh-huh. Avui al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, des de la delegació de la Generalitat a Roma.
1: Anna Nieto, tu em deies que en realitat, si ho dic bé, fas com d'enllaç, no? Aquesta liaison officer, que és qui fa d'enllaç a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. En què consisteix això?
3: Bé, això és una feina, diguéssim, una mica complexa, justament en aquests moments de canvi convuls al món.
1: Sí.
3: Consisteix en entendre molt bé què està passant a les oficines de terreny que tenim en aquesta regió del món, a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. Això inclou països com Ucraïna, inclou Palestina, Gaza, Líban, Síria i molts més. I passar informació a les persones que estan aquí dalt a l'organització perquè puguin dur a terme la seva diplomàcia humanitària i arribar a quantes més persones millor.
1: A veure, que per tu deu ser una cosa fàcil, és la teva feina. Nosaltres ja la idea d'oficines de terreny, diplomàcia humanitària, mai havia sentit les paraules diplomàcia i humanitària juntes, Què vol dir? Que s'ha de saber què perquè arribin, a més m'has dit tota una sèrie de països que hem començat a veure explosions en el cap, no? Guerres i gent que no té res o que passa gana. Què és tot això? Què fas?
3: A veure, el Programa Mundial d'Aliments és una agència de les Nacions Unides dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones. Portem menjar a la gent que ho necessita, estem a més de 80 països, i dels més complicats on estic treballant ara mateix o amb els que estic treballant més properament són el Iemen, Gaza, Cisjordània, Líban, Iran i molts més.
1: I Ucraïna, per exemple, també i Ucraïna. Llavors,
3: també.
1: Com es fa, no? Ara penso en els llocs que tenim constància que hi ha guerra perquè arribin els aliments a les persones. Com s'organitza això?
3: Doncs amb moltes aliances també, perquè nosaltres, diguéssim, som la gran organització logística dels aliments, que no només fem entrega d'aliments, sinó que també fem logística, telecomunicacions i tenim, bé, molta infraestructura muntada perquè tot pugui arribar allà on toca en el moment necessari.
1: En el moment necessari. Veig que tenim les paraules en anglès. En el teu cap, gairebé, no?
3: Sí,
1: sí, sí. Per tant, encara t'ho agraeixo més, perquè quants anys fa que ja no ets a Catalunya?
3: Mitja vida, vaja.
1: Mitja vida, perquè ets una vida jove. Yeah. Quants anys fa que has vingut aquí?
3: Vaig venir amb una beca, de fet, de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
3: En aquell moment, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament oferia unes beques molt interessants. Jo estava fent un màster de Relacions Internacionals a la Fundació Sidop a Barcelona, que està associat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Sí.
3: I va haver-hi aquesta oportunitat tan gran que ha canviat la meva vida, de fet. Vaig venir fa uns 20 anys ja.
1: 20 anys, eh?
3: Sí.
1: I ara ets a Roma, com t'has establert ja aquí?
3: No estic massa establerta, és a dir, fa un any i mig que estic aquí, però Roma sempre ha sigut una mica el meu camp base. Ha sigut a partir d'aquí on he anat a països com el Sudan, Sudan del Sud i altres, i després he acabat sempre tornant, i després he tornat a marxar. O sigui, ha sigut una cosa intermitent. Al final, potser porto vivint aquí amb el còmput general, potser uns 7 anys o així.
1: Clar, però tu dius... Sudan del Sud, no? Procés d'independència. Què hi passava allà?
3: Bé, allà hi havia una guerra important que es va finalitzar amb un acord de pau. Sudan del Sud i Sudan del Nord, en aquell moment no sabien quina era la solució política. Va haver-hi una missió de pau que es va establir a Khartoum, que és la capital de Sudan. I en aquell moment un dels punts d'aquell Comprehensive Peace Agreement era de portar a terme un referèndum d'autodeterminació del sud de Sudan. Nosaltres, com a World Food Program, perquè aquest va ser el moment en el que vaig saltar a una missió de pau amb els cascos blaus, vam donar suport amb tots els temes de drets humans, d'eleccions i tot, per poder dur a terme aquest procés d'autodeterminació i aquesta votació, que al final va acabar amb un 98% dels vots a favor de l'autodeterminació del sud de Sudan del Sud.
1: I clar, i diríem amb un percentatge també de gent que va anar a votar important.
3: Sí.
1: Sí,
3: però nosaltres vam haver d'establir uns centres de votació per tot el país, en llocs força complicats, perquè la infraestructura no és la que tenim aquí.
1: Es respecta, diríem, un programa d'aquest tipus de l'ONU? Respira. respira.
3: Hi ha de tot,
1: depèn del país, eh?
3: Sí, en aquest cas, evidentment, el nord no volia que el sud s'independitzés.
1: Sí.
3: En aquell moment va sortir que sí, es va independitzar i la pau va durar poc. Semblava que hi havia un futur molt, molt obert, diguéssim, per un nou país, perquè sorgís, perquè es creés, i no va ser així. Al cap de poc temps van tornar internament a haver-hi una guerra civil i així estem, encara no.
1: Encara. I a Libèria hi vas anar, dèiem, en ple esclat d'èbola. Llavors, esclar, et veig, Anna Nieto, aquí intentant que es pugui votar i que es pugui votar en pau, que puguin haver, no sé, ja penso en els drets humans, dret internacional, la veu de la gent, però, esclar, tot d'una pots tenir una pandèmia en un país que no té estructures sanitàries com les que coneixem a Catalunya o a Europa, no? Llavors, com actues? Què hi fa l'Anna allà?
3: Jo vaig una mica aixecar la mà i vaig dir, mira, jo en aquell moment estava treballant com a advocada a l'organització i vaig voler entrar a les emergències una mica més intenses, i aquesta de l'Ebola, una emergència de salut pública molt important. Feia una mica de por al principi.
1: Feia por.
3: Perquè tots ens en recordem de les imatges que vam veure al principi, aquelles persones totes vestides de blanc, tot, les botes, tot plat. Però no sé, al final aquesta feina és bastant vocacional i vaig voler anar allà una mica a fer el que feia i una mica més.
1: Però, esclar, estaves en el món de les lleis, tu, en el món de les relacions.
3: Exacte.
1: Perquè, esclar, això és un món sanitari. Llavors, què té a veure amb les relacions internacionals o amb la legislació?
3: Doncs, mira, el World Food Program és una branca molt important de les Nacions Unides a nivell logístic.
1: Sí.
3: Llavors, a l'Ebola feia falta mobilització de recursos i de material i de metges i d'instal·lació d'hospitals temporals.
1: De campanya,
3: de manera molt ràpida.
1: Sí.
3: Llavors el World Food Program té capacitat per fer això. Llavors hi ha una cosa que es diu el Logistics Cluster, que és el que mobilitza els vaixells, els avions, els camions, i ens vam instal·lar allà. Les Nacions Unides no sabia massa bé com...
1: Ningú sabia com aniria aquella pandèmia, clar.
3: I vam haver de treballar molt colze amb colze amb els que estaven a Libèria. En aquell moment eren el Departament de Defensa dels Estats Units. I amb la missió de pau d'allà també, que n'hi havia una a Libèria.
1: I em dius, i és vocacional, i he pensat, quina és la vocació? Quina vocació tens?
3: No sé, jo recordo aquest article documental que em va arribar a les mans el 2003, quan va esclatar el conflicte al Darfur, el 2003, i veure aquella foto d'una dona sudanesa plorant, no? I allò, no sé, crec que allò va fer un canvi en mi, i vaig voler entrar en aquest món.
1: Estic, jo vull ajudar.
4: Des d'aquell 2003, les guerres al Sudan han continuat. Ara parlem de la guerra iniciada el 2023. La nostra companya de TV3, Roser Oliver Olivella, ens explicava fa pocs dies com actualment s'utilitza la violència sexual com a arma de guerra al Darfur.
0: La guerra iniciada el 2023 a la regió sudanesa del Darfur continua sense treva. Un conflicte oblidat que ha provocat una de les crisis humanes més devastadores. Només als camps de desplaçats de Tawila, al nord del Darfur, s'hi amunteguen més de 600.000 persones. Un informe de Metges Sense Fronteres, amb entrevistes a víctimes, documenta com la violència sexual s'ha convertit en un arma de guerra. Els paramilitars de les forces de suport ràpid i les milícies aliades són responsables de la majoria d'aquestes agressions sistemàtiques. Les víctimes són dones d'ètnies no arabitzades. La intenció és estigmatitzar-les i així desintegrar aquestes comunitats.
4: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
1: Al Iemen, què vas fer al Iemen?
3: Al Iemen me n'encarregava de coordinar amb les ONGs. De fet, les Nacions Unides treballem molt properament amb les ONGs, perquè són els que estan allà, porten més temps segurament allà, coneixen les comunitats. Llavors, el que és el last mile delivery, no?, en el tema d'aliments, el fem molt a través de les ONGs. En aquell moment, quan vaig entrar, feia un any que havia començat el conflicte amb l'Aràbia Saudita. Uh-huh. Els Houthis van prendre Sanaa el 2014 i de seguida va començar el conflicte amb els saudites, i allà, doncs, és un dels països àrabs més pobres que hi ha actualment, i ara estan en una situació molt crítica també d'inseguretat alimentària aguda. Uh-huh. I en aquell moment era necessari doncs treballar conjuntament amb les organitzacions internacionals i també amb les organitzacions no governamentals locals i internacionals per abastir, en aquell moment on vaig entrar, el 2016, 3 milions de persones amb aliments, però quan vaig marxar 3 anys més tard, el 2016, ja n'estàvem alimentant 12 milions. Llavors vam haver d'ampliar la quantitat de contractes amb les ONGs per poder arribar a quantes més persones més.
1: És a dir, que a vegades quan ens sembla que una ONG ens demana, no sé, o diners o ajuda, i pensem, vés a saber, no?, si realment això es perdrà, arriba un moment que vosaltres hi podeu estar contactant, perquè allò que la ciutadania ara pensa, no?, que la població de Catalunya està donant, arribi finalment a un programa de les Nacions Unides, i per exemple ara pugueu ser a Gaza. Com ho feu per entrar a Gaza i que no us matin?
3: Bé, aquest és un tema molt controvertit i molt difícil d'explicar. Allò que et comentava abans de la diplomàcia humanitària, el tema de Gaza és molt necessària. Nosaltres estem allà perquè ens deixen estar allà. Llavors cal trobar el punt en el que podem fer arribar elements indispensables per a la supervivència de la població. En el cas de Gaza hem aconseguit revertir una fam
1: que està... Heu aconseguit, sí?
3: El que passa que que tornem enrere, tornem a fer petits passos endavant i ara tornem enrere perquè ara està un altre cop reduint el número de llocs d'entrada on es pot entrar gas. A gas és un territori molt petit i ara mateix, doncs, amb la situació del conflicte Estats Units-Israel-Iran, està seguint un altre cop molt complicat. Hem de reduir racions, hem de reduir molt, perquè tot està interrelacionat.
1: Llavors, ara, en l'Iran, com podeu arribar a poder donar menjar a les persones?
3: Bé, Iran és difícil perquè tenim un programa relativament petit de suport a afganesos. Afganistan està al costat de l'Iran i hi ha al voltant de 3 milions d'afganesos a l'Iran. És difícil ara mateix obtenir un assessorament de les necessitats perquè hi ha una manca de comunicació molt gran, no hi ha internet, les comunicacions són molt difícils, però el que ens està passant ara és que estem veient l'impacte d'aquesta guerra, sobretot al Líban. Al Líban estan havent-hi bombardejos sobretot a la part del sud, a la zona d'Esbolà, però també estan arribant a la capital, a Beirut, i ja tenim 800.000 persones desplaçades i els estem assistint en centres d'acollida, escoles que s'obren per poder acollir-los, i hi ha una sèrie d'intervencions, no només a nivell d'aliments, sinó també a nivell d'entrega d'efectiu. Això és molt important ressaltar-ho, que hi ha hagut una evolució molt gran de l'ajuda humanitària. L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments que arriben a les persones, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
1: Per què?
3: Perquè és una manera de preservar la dignitat de les persones. Ells són lliures de dir jo necessito això o necessito allò.
1: Si els mercats funcionen,
3: sí, això és molt, molt millor per ells.
1: Estem parlant amb la Nanieto, diríem que fa d'enllaç, diríem, en aquest programa mundial d'aliments de l'ONU a Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. M'has parlat de la diplomàcia humanitària. Llavors, entenc que heu d'anar amb peus de plom, perquè realment, en el moment en què esteu ajudant aquestes persones que pertanyen a un estat que està en guerra amb l'altre, pugueu ajudar també a les altres, és a dir, que no us posicioneu, és l'ONU això, políticament.
3: Exacte.
1: Com es fa això quan hi ha guerres? Com es fa trobar aquest equilibri que ajuda les persones?
3: Doncs escoltant a les parts en conflicte, sobretot, i fent prevaldre els principis humanitaris de humanitat, neutralitat, independència. Això és molt important. Si no, et quedes amb una part de la població i l'altra es queda desabastida. I al final el que busquem és arribar a les necessitats més bàsiques.
1: Ara estem parlant i escoltant amb atenció. Gràcies per fer aquesta feina, de debò. A l'Anna Nieto, que ja veieu, l'estem sentint a Roma, al seu camp base, tot i que actua a tot el món, tens la globalitat, i que ens ha triat algunes cançons.

0: A ver, a ver. I aquesta, All the Good Times, Angel Olsen, per què ens l'has triat, Angel Olsen, sí?
1: Doncs uns bons amics em van estirar un dia que no tenia massa ganes de sortir, em van dir, mira, et ve de gust que anem en aquest concert, et comprem entrades, i va ser a la Sala Apolo Barcelona, i en aquell moment el meu fill era molt petit i no sortia gaire a les nits, i vaig descobrir l'Àngel Olsen i em va semblar una gran troballa.
0: If you've ever learned how to let someone in. Perquè, esclar, en aquests països que tu vas, per dir-ho així, es pot organitzar una família i tenir fills petits. Tot això com es fa? Sí, no? Fàcil no, eh?
1: No.
0: Quants anys té el teu fill ara?
1: 5.
0: 5. Continua sent petit, eh?
1: Sí.
0: Què li expliques que fa la mare? I a què et dediques?
1: Ell sap que estic en llocs complicats, ara no, però que hi he estat, i cada vegada que veu bombes i coses així, diu, mama, mira, aquesta és la feina que fas.
0: Aquesta és la feina que fas, vas ajudar les persones que viuen sota les bombes, eh?
1: Sí.
0: Com es diu el teu fill?
1: Martí.
0: Mira, Martí, com el Martí Cuní que tenim ara aquí a Roma, que ens està gravant aquesta conversa, que és un luxe de conversa, amb l'Anna Nieto i amb la Sílvia Vilimelis, que és consultora política de polítiques públiques d'agricultura, però, clar, encaminades a que les dones puguin prendre decisions. Què és això, Sílvia? On ho fas, això?
2: Ara mateix els països en els que estic treballant són Nepal, Níger, Tanzània, Tunísia, les Illes del Pacífic, que són 4 països, i Ruanda.
0: Molt bé. Ara ja hem vist els països, també països que tenen moltes necessitats, alguns hi ha vies de desenvolupament, però la teva feina en què consisteix? Perquè tu estàs a l'agricultura. Uh-huh. Què vol dir aquestes polítiques públiques d'agricultura? Què és aquest concepte? Què vol dir?
2: Bueno, més que agricultura, potser és més fàcil explicar-ho des del concepte de desenvolupament rural.
0: Molt bé.
2: En el cas de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, les dones en realitat pinten un paper clau, absolut. Les dones són les que en gran majoria treballen el camp, ja no només a nivell de subsistència de la família, sinó també van a vendre als mercats, treballen en tota la cadena de valor. Llavors, en realitat, no, el que es veu molt a les polítiques públiques, que és el meu àmbit, és que no estan reconegudes. Sempre estan molt dirigides als homes. I ja des de temes d'accés a recursos naturals, de dret a la propietat de la terra...
0: No poden ser propietàries de la terra?
2: Hi ha molts països on no.
0: Quins països no poden ser-ho? Encara molts, no?, d'aquests que estan... Llavors, tu què pots fer? Pots fer canviar lleis?
2: Bueno, a través de revisió de polítiques públiques, la política pública és el primer pas, diguem, no? Tu, a través d'aquí, treballem molt amb els ministres, amb els governs, per implementar, per intentar canviar aquestes polítiques, que són el primer pas. Allí pots implementar projectes i algun dia
0: arribaran.
2: Canvia la llei.
0: Per exemple, ara al damunt de la teva taula, quin projecte tens que t'il·lusiona, que estàs intentant que allò rutlli, Sílvia?
2: Doncs mira, just ara mateix estem treballant en un projecte conjunt, just amb el Programa Mundial d'Aliments, on hi és l'Anna, el FIDA, que és el Fons Internacional d'Agricultura. Mm-hmm. Perdó, és que si no...
0: Ja ho sé, en anglès. Digue'm en anglès.
2: IFAD, International Fund for Agricultural Development.
0: Té un magnífic accent, eh?
2: Sí. I amb l'Organització de Nacions Unides de les Dones. I la FAO. Llavors estem els 4 i amb el que hem rebut dels donants, no? Doncs implementem aquest projecte en tots aquests països que et deia I, bueno, ara estem a la fase 2, a punt d'acabar-la, de fet.
0: Què és la fase 2? En què consisteix?
2: Vam fer una fase 1 del projecte en uns primers 5 països i ara hem fet, diguéssim, hem aplicat lo mateix, no?, durant els últims 4 anys en aquests 6
0: aquests
2: altres
0: que deies,
2: països. Sí.
0: Que em deies, no? I quan això ja rulli la fase 3, què serà? Ja fase 3 o no?
2: Bueno, depèn de si arriben els diners.
0: I els diners d'on han de venir, Sílvia?
2: Doncs mira, ara mateix els principals donants són Suècia, Noruega, Irlanda, Suïssa i la Fundació de Bill Gates.
0: I la Fundació de Bill Gates?
2: Sí, ara el sector privat està creixent molt.
0: Perquè realment...
2: Per l'operació.
0: Per les operacions. Per tant, governs, o sigui, estats, governs i fundacions privades.
2: Sí.
0: I això és veritat, que realment donen aquests diners, es fan projectes i arriben a les persones, malgrat que alguns d'aquests països doncs poden tenir uns governs una mica corruptes, per dir-ho així, no? I llavors potser per allà en distreuen alguns de diners.
2: Bé...
0: Com ho feu per controlar-ho?
2: Els diners no... No sé si puc dir mai, però dels projectes en els que jo he participat mai van al govern. La FAO té oficines a tot el món i els diners normalment van a la FAO, llavors es signen contractes també molt amb societat civil, amb ONGs, amb diguéssim... partners.
0: Amb companys, sí, amb sí. Partners, diem partners, i amb socis, i... sí.
2: Que ens ajudaran a implementar el terreny. I, o sigui, amb ells realment, ja després una altra cosa és que tu facis activitats de capacitació, de...
0: Què ensenyeu? Una activitat de capacitació adreçada a dones, què seria?
2: Uf, hi ha de tot, des de finances personals fins a com utilitzar eines digitals per accedir a informació de mercats, com utilitzar productes fitosanitaris amb seguretat, perquè hi ha molts accidents. Hi ha mil.
0: En realitat, si s'educa les dones, si les dones tenen la capacitat fins i tot de gestionar els petits diners que arribin, no? Si poden fer-se càrrec de què compren amb aquells diners, quins aliments porten a casa, diríem, m'ho diràs tu, que ets la que en saps, però tenia la idea, havia après, no?, que els diners donats a les dones van a casa i van per les famílies. I que, mira, ara fas la cara de que sí, els diners donats als homes... Què?
2: Bueno.
0: O sigui, és un element de seguretat, les dones, per fer desenvolupar des del micromón, diríem, els països, des de casa.
2: Sí, per això també el que deia l'Anna, no? Tots aquests projectes de transferència d'efectiu són importants. El que passa que també... Per molt que hi hagi lleis, per molt que hi hagi un projecte, per molt que hi hagi programes, hi ha una cosa molt important que són les normes socials i la cultura. I en molts països, així com per més que hi hagi una llei que permeti a les dones heredar terra, culturalment està mal vist. I en aquest cas, per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu per fer totes aquestes coses, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió o la independència per... utilitzar-los. Llavors, aquests programes també fan tot un anàlisi de risc, de com podria funcionar. No és tan comú que en un programa només de dones es doni efectiu per aquest motiu.
0: Però mira, Sílvia Vilimelis, ara dius això i recordava les associacions de dones de la terra, d'agricultores, que no fa tants anys i a Catalunya et deia no, o sigui, aquí les dones a les granjades feien de tot, però la propietat tampoc estava al seu nom i finalment doncs tenien la responsabilitat, ho dic ara, em porto gaire a l'extrem, no?, de les gallines i els conills i poca cosa més, perquè tota la propietat rural estava en nom dels homes i era d'homes a homes que realment s'heretava. És a dir, això no fa pas tant que ho hem viscut nosaltres,
2: No.
0: És exacte, és aquesta mateixa idea, no? I que encara que les lleis no ho impedissin, els costums no ho recomanaven. Exacte. La Sílvia Vilimelis és avui aquí també amb nosaltres. Som a Roma, som al Governo de la Catalunya i estem contentíssims, contentíssimes de conèixer més bé aquestes dues persones que treballen des d'organismes internacionals per ajudar a altres persones. I en el cas de la Sílvia, no? Especialment les dones, que són com més garants, diríem. En el teu cas, també, quan arribeu a les guerres, també us adreceu, Anna Nieto, més a les dones?
1: Doncs sí.
0: Doncs també.
1: També. Diguéssim que les dones hem vist que tenen més capacitat de distribuir els aliments de manera més racionada, fent que durin més. I si l'ajuda dura un mes, pot arribar...
0: Arriba a ser el mes,
1: sí.
0: Que saben fer les racions i donar-los a les persones de manera més endreçada.
1: Sí, sí.
0: Uau! Sentim ara aquesta peça que ens ha triat la Sílvia Vilimelis.

0: Bueno, tenía una cita, tu mateixa, ¿eh? El lugar correcto de Natalia Lafourcade. Silvia, ¿per què ens has triat aquesta cançó?
1: Últimament tinc una devoció pels boleros.
0: És que expliquen la vida als boleros, amiga meva.
1: M'agraden moltíssim, però també, bueno, jo crec que, no sé, en una altra vida vaig ser mexicana.
0: Vas ser mexicana?
1: No? El meu marit és mexicà i Mèxic és com la meva segona casa i, bueno, he anat descobrint cantautors i cantautores mexicans que m'encanten.
0: Ah, no sé si volia dir alguna cosa, l'Anna, que t'escoltava. Però tu ets molt jove, Sílvia. Quants anys tens?
1: 32 acabats de fer, la setmana passada.
0: Anys, aquí estem d'aniversaris total. Va, que l'Anna ens ha triat aquesta altra...

0: té anys, que tu no havies nascut, Anna Nieto. I doncs, què et porta de record? O de què, o què et suggereix?
1: No sé, és d'aquestes cançons que donen bona energia.
0: Sí?
1: I sí, últimament l'estem escoltant amb la meva parella quan acabem de baixar de la muntanya o fer una excursió d'aquestes que ens hem cansat.
0: Perquè la teva parella, esclar, viviu a Roma, però també viatja. Què fa ell? Com es pot fer això, diríem, aquestes famílies? Costen, no? O com?
1: Ell té la sort de treballar des de casa.
0: Ah!
1: Jo també ho he fet, això, i la veritat és que és un altre món. Ell treballa per Barcelona i va un cop al mes a
0: Barcelona?
1: Sí.
0: En un organisme internacional, també?
1: És més sector privat, però s'assembla molt al que fem nosaltres, sí.
0: Uh-huh.
1: Ells també gestionen contribucions de Banc Mundial, Unió Europea. Sí.
0: Llavors, en el cap hi teniu el món, en general. Sí.
1: Força, sí.
0: Sí, vosaltres també? Sí?
2: Sí, moltíssim.
0: I organitzar famílies així, què tal, Sílvia? Que és complicat, això?
3: Bueno, sí, a veure, sempre, com tu has dit, sóc molt jove, encara no tinc fills. Però clar, sempre és una qüestió estar lluny dels pares, no? Els avis són un tresor quan tens fills.
0: Ah, sí, i el país, no? Us enyoreu?
3: Totalment.
0: Us enyoreu de Catalunya?
1: I tant.
3: Sí.
0: Diu, i tant, sí. Molt. No, molt, no? Podeu venir sovint o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Va, a veure, situem-te, Sílvia, Lleida.
3: Uh-huh.
0: Tu ets de Lleida, Lleida.
3: De Lleida, Lleida, sí.
0: A què es dedicaven els pares? A què es dediquen?
3: La meva mare és traductora,
0: sí?
3: Però tota la vida ha treballat a la Universitat de Lleida. Uh-huh. I fa treball de relacions internacionals.
0: Ai, és clar.
3: Sí.
0: Però ja és genètic, eh? Ja, sí, sí.
3: I el meu pare és enginyer industrial, però ell també tota la vida ha estat comercial, llavors també viatjant tota la vida.
0: I va haver un moment que tu vas dir, me'n vaig?
3: Sí.
0: Quan va ser això?
3: Va ser molt aviat, però quan vaig poder marxar, va ser tercer de carrera, perquè sí, no sé, Lleida se'm feia petit. I el meu pare en aquell moment estava a Mèxic i vaig dir, pues...
0: Però tu vaig ser molt aviat, per tant, ho vas pensar que eres una nena, un adolescent? On vull anar?
3: Sí, jo sempre tenia moltes ganes de veure món i amb els meus pares he tingut la sort de poder viatjar des de petita, però de poder viure un altre país, per mi allò era un somni.
0: Era un somni que l'has aconseguit, no?
3: Sí, sí, no he tornat a viure a Catalunya.
0: No has tornat a viure a Catalunya. I l'Anna, Barcelona-Girona?
1: Vaig néixer a Barcelona i, sí. I vaig créixer a Girona.
0: I vas créixer a Girona. I el cor, què hi tens? Barcelona, Girona, Roma, què hi tens més?
1: Girona, en gran part, però també Barcelona.
0: Però també Barcelona. Com va anar aquesta vocació de me'n vull anar al món i el que em deies abans, vull ajudar les persones. Tu tenies els coneixements per trobar, jo diria, els viaranys per arribar-hi, no?
1: Com tota la vida, al final, és una sèrie d'elements que es presenten i en aquell moment jo, després d'estudiar dret a la Pompeu Fabra, vaig entrar en un màster de Relacions Internacionals, estava treballant en un despatx d'advocats, dret civil, dret mercantil i tal, però el que volia fer no tenia massa a veure amb allò. I l'opció de la beca que em va donar l'opció de poder fer un salt a Roma i poder començar a fer d'advocada en el món internacional va ser el que em va donar les ales i llavors de temes, qüestions més jurídiques vaig voler aprofundir en el que és realment estar allà on passen les coses, no? Allà i vaig haver de fer una mica el canvi, no? De dir, ara deixo una mica més el dret de banda i entro en el que és la gestió de les operacions humanitàries.
0: És clar, el dret, no tot i que allò de les lleis són per les persones i no les persones per les lleis, no? El moment en què deixes les lleis i t'acostes a les persones, no? Uh-huh. I llavors canvien les accions. I ha canviat la teva manera d'entendre el món?
1: I tant,
0: sí?
1: I tant.
0: Com? Sí, com és, sí. Ara?
1: Bueno, hi ha molts més matisos. No tot és blanc i negre. Puc arribar a entendre les versions diferents que es presenten, no? Al final, a la nostra organització es reuneixen els estats membres, no? Són estats que venen a aprovar els projectes d'ajuda humanitària o desenvolupament I al final expressen el que està passant en els seus propis països i bé, ja... Jo crec que he augmentat la meva capacitat d'escolta i de comprensió. Intentem per la nostra feina no posicionar-nos tant, parlar amb uns i amb els altres per poder arribar al final al que és més necessari, que són les persones.
0: O sigui, escoltar els uns i els altres, no posicionar-te i veure com hi pots arribar. Per exemple, pots entendre els Estats Units amb l'operació de l'Iran, pots entendre més, aquí potser més, no? Els problemes de Gaza, no? Pots entendre Rússia i pots entendre Ucraïna?
1: Jo crec que si ens centrem en les persones és molt més fàcil, no? Tothom té unes necessitats bàsiques, no? I al final és com trobar els punts en comú per poder tenir aquest accés humanitari, per poder tenir aquests moments en el que els camions puguin entrar sense que sigui afectat per un tret, una bala, un missil, etc. No? Crec que potser el més alt nivell potser que vaig fer és les negociacions amb els talibans quan vaig sortir de l'Afganistan,
0: sí.
1: Quan van fer negociacions a Qatar, i allà va ser de primera mà, no?
0: Què vas aconseguir? Que n'estiguis contenta? La nieto, va, amb els talibans.
1: Hi havia cinc districtes assetjats en aquell moment. I bueno, diguéssim, vam aconseguir que tres d'ells s'obrís el setge i entressin aliments.
0: Jo no vull comprometre gens la teva feina, per tant, tu contesta fins a on puguis, no? A vegades ens sembla que l'ONU parla poc, diríem, quan hi ha aquests conflictes bèl·lics, i que hauria de tenir molta més autoritat de la que té. Tu què penses?
1: A veure, jo crec que l'ONU continua fent una feina vital i necessària a través de les agències humanitàries. El que és una mica diferent és l'ONU a nivell més polític, a nivell més Consell de Seguretat, a nivell més de manteniment de la pau i de la seguretat. Ara mateix és sabut, no?, que l'ONU està en una posició una mica difícil, per als bloquejos que hi ha, els vetos que es posen, per les resolucions, etc. També és cert que estem en un procés de transformació molt, molt gran. Estem tenint unes retallades com mai vistes a la història i ens estem reinventant.
0: I la Unió Europea, no sé, Sílvia, no sé si volies dir alguna cosa de l'ONU també, tu que hi estàs treballant. Digues, digues.
3: Bueno, jo penso, clar, l'Anna ho ha dit molt bé, però també penso que nosaltres a les nostres agències podem parlar del que és el nostre tema, no? Per exemple, a la FAO, amb tot el tema de Palestina, no ens podem posar en temes polítics, no? Perquè és l'ONU, però podem parlar, per exemple, de la fam i com és utilitzada com una arma de guerra, no? Per exemple, això sí que ens manifestem.
0: Lluitar.
3: I
0: sí? Com es pot lluitar contra això?
3: Vull lluitar, no ho sé, però ens manifestem. Nosaltres, per exemple, el que podem fer és ensenyar números, no? Data, evidència, què està passant, com està afectant els cultius, com està afectant a la seguretat alimentària de la població, de la gent desplaçada, i donar visibilitat a la informació que hi ha.
2: Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
0: Creieu, Anna Nieto, Sílvia Vilimelis, que la Unió Europea té alguna altra capacitat de poder intervenir en aquests llocs? Estem parlant amb dues persones que treballen en aquestes institucions. Jo entenc també que heu d'anar molt en compte amb com us manifesteu, oi? Exactament és això, eh? Això de com ho has dit allò, la diplomàcia humanitària, eh? Avui que hem après també aquest organisme. Sou optimistes de cara al nou ordre mundial? Com pot ser millor?
1: Estem veient un canvi molt important d'ordre mundial. Jo ho veig com un retrocés on no hi ha tanta col·laboració, hi ha més, més mirada cap a un mateix, cap a més individualisme.
0: Sí.
1: I això té un impacte molt gran en la nostra feina, també, perquè quan més individualitat, menys ajuda als altres.
0: Quan més et mires a tu, deixes de veure, no, fins i tot en el camp visual, en els altres. Sí. Mira, Sílvia, que t'hem triat també aquesta cançó, que és teva.
4: Si você voltar pra ela, tente não se arrepender.
0: Què és aquesta?
3: Aquesta és una cançó, és de Brasil. La vaig descobrir quan vivia allí, a Rio. I res, des que vaig estar allí m'encanta tota la música brasilera. La samba, la bossa nova, m'agrada molt.
0: I encara ens has triat aquesta altra que sentíem a l'inici. Els Catarres.
5: Ja no tinc el cos d'altres anys. Els canes han guanyat tot el meu cap.
0: Aquest vell lloc de mar, que et recorda?
3: No sé, és una cançó que parla molt.
0: Parla molt?
3: Sí.
0: No tinc el cos d'altres anys, no tens 30 anys.
3: No, però parla d'un recorregut, de mirar la vida, tot el que has fet, sí.
0: Estàs contenta d'aquesta decisió que vas prendre, de la vida, la feina?
3: Sí, estic contenta. Trobo a faltar casa meva a vegades, però sí, no canviaria.
0: I tu, Anna Nieto, estàs contenta de, un bon dia, dir prou de lleis, me'n vaig als llocs i miro com ajudo?
1: Sí.
0: I busco un organisme que m'ho encarrili?
1: Sí, sí. He fet ja unes quantes coses que no sé si ara ja amb família ho podré repetir, però contenta sí, estic molt contenta.
0: I recomanaríeu a joves, a nois, noies que busquessin els camins de marxar i ajudar?
3: I tant.
0: Sí, sí, segur que sí.
1: Enriquidor.
0: Enriquidor, sí?
1: Sí. Obre la mirada a l'horitzó. Ens uneix una mica més, jo crec.
0: O sigui, clar, és que t'acaba unint com a sers humans, amb independència de governs, de països, de cultures, com a l'essència, no? Ben bé a l'essència. Mira, que ens ha triat una altra cançó, la Nieto.

0: Quan va ser que la vas descobrir aquesta de Nick Cave?
1: Doncs tampoc fa gaire, perquè l'únic i el primer concert de Nick Cave on el que he estat és, ha sigut aquí a Roma. Llavors, ara l'última tanda de Roma ha sigut fa un any i mig que vam venir aquí. Llavors jo crec que va ser el juny de l'any passat.
0: I Roma? Us agrada Roma?
1: A mi...
0: Fan una cara de cosa, de moviment. He vist moviment de Roma, he vist el trànsit. Jo. Què és Roma?
1: A mi Roma em continua meravellant. Jo crec que inconscientment faig aquesta dissecció, no?, entre el que és vell i oblido una mica el que no és tan bonic i tal, i trobo que té aquesta capacitat de sorprendre'm.
0: Sí? Què és el que et sorprèn de Roma?
1: A mi l'arquitectura, l'art, em fascina.
0: I que estàs a dintre de l'art sempre, és a dir, passa aquí... De tant en tant ara sentíem una ambulància al costat d'un palau de no sé quants segles fa, no?
1: Però ve de gens, això, ja ve de família, també.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: De quins gens ho has heretat, això?
1: Bueno, pare arqueòleg, mare història de l'art, professora, germana arquitecta, sí.
0: Estan orgullosos de tu i tu d'ells?
1: Ara jo crec que estan més orgullosos, ara que estic en un lloc més tranquil.
0: Estan més tranquils. Estan orgullosos, ja ho estaven, però t'haurien patir, eh?
1: Sí.
0: I tu de Roma què ens en diries, Sílvia Vilimelis?
2: Jo crec que Roma l'has d'estimar tal com és. Pot ser una ciutat molt caòtica. Jo cada vegada que torno a Catalunya em meravello de lo bé que funcionen les coses i això no ho apreciava abans de marxar. Però és veritat que és d'una bellesa absolutament brutal. És com un museu a l'aire lliure, la veritat.
0: L'etern retorn és una idea misteriosa i amb ella Nietzsche va posar uns quants filòsofs en un embolic i pensar que un dia tot es repetirà tal com jo ho hem viscut, com ja ho hem viscut, i que fins i tot aquesta repetició es tornarà a repetir indefinidament. Què vol dir aquest mite estrafolari? El mite de l'etern retorn afirma a través de la negació que la vida que desapareix per sempre més, que ja no torna, és semblant a una ombra, no té pes, és morta d'entrada, i que encara que sigui atroç, bella, esplèndida, aquesta atrocitat, aquesta bellesa, aquesta esplendor, no signifiquen res. No cal tenir-la en compte. Igual que una guerra entre dos reialmes africans del segle XIV que no va canviar res a la capa de la terra, encara que 300.000 negres hi van trobar la mort enmig de suplicis indescriptibles. Què és això, Sílvia?
2: Crec que és un dels meus llibres preferits, no? L'insuportable...
0: Lleugeresa, sí, de l'ésser, en català, de Milan Kundera, que segur que molts oients l'han reconeguda. Per què ens l'has triada?
2: Uf, és un llibre que m'ha marcat molt, crec que l'he llegit 4 vegades. Sí? I cada vegada l'interpreto d'una manera diferent. No sé si...
0: Et recomanaries? Et fa repensar la vida, no?
2: Sí, totalment.
0: El present, el passat, el futur, el que té sentit...
2: És molt existencial. Wow. El recomano a tothom.
0: I encara un altre llibre? Des de feia temps es deien sobre ell les coses més diverses. Hi havia qui afirmava que s'havia retirat en un monestir del Mont Athos per pregar entre les pedres i les sargantanes. Altres juraven que l'havien vist en una vila de Sotogrande agitant-se enmig d'un núvol de models plenes fins a dalt de cocaïna. Altres encara sostenien que havien trobat el seu rastre a la pista de l'aeroport de Sanjà, al quarter general de les milícies del Donbass o entre les ruïnes de Mogadiscio. Des que Vadim Baranov havia dimitit del càrrec de conseller del Tsar, les històries sobre ell, en comptes d'apagar-se, s'havien multiplicat. Aquesta és la gran novel·la de la Rússia contemporània, no? Un viatge addictiu al cor del poder, Anna. Què és? Què ens has triat?
1: Doncs aquest és l'últim llibre que he llegit.
0: Sí.
1: I Giuliano d'Empoli, un autor italià, M'ha agradat molt perquè és psicologia, és creació de realitats, és entendre una mica el rerefons del conflicte Rússia-Ucraïna.
0: De la guerra de Txetxènia a la crisi ucraïnesa, passant pels Jocs Olímpics de Sochi, El mag del Kremlin és una novel·la brillant que despulla l'entramat de l'exercici del poder al cor del Kremlin i que ens ha triat l'Anna Nieto, que és al costat de la Sílvia Vilivelis. I jo veig que les notícies estan com aquell qui diu a punt d'arribar. Senyores, gràcies. Gràcies de debò per la bona feina que feu, per aquesta diplomàcia humanitària que es transforma en ajuda humanitària, intentant escoltar les persones i arribant-hi per donar-los allò que realment més necessiten, canalitzant-ho sobretot amb les dones, que són les que saben repartir-ho. Gràcies de debò, Anna Nieto i Sílvia Milivenis, per ser avui aquí al divan. A Martí Cuní, a les gravacions aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma, amb l'Albert Castellví, que ho coordina tot i més, amb en Xavier Vilà, que ha organitzat tota aquesta documentació d'aquestes senyores que fan tantes i tantes coses, amb Sílvia Coppola, que ha vingut aquí per aprendre'n. I també volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat, i moltíssim, des de la Conselleria de Unió Europea i el món, diria a mi, exteriors, i en concret i Acció Exterior, i amb en Marc Ferràs, que ens ha ajudat a fer gestions, que és el director adjunt de comunicació, amb la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, i amb Luca Bellizzi, el delegat del govern a Itàlia, que ens ha obert les portes i ens ha acompanyat aquí i allà, i amb la Judit Santa Rosa, que és també gestora aquí a la delegació del govern a Itàlia. Al divan ens agrada escoltar els catalans i les catalanes que fan coses positives arreu del món.
3: Si sou a Itàlia i voleu contactar amb la delegació de la Generalitat de Catalunya a Roma, escriviu a italia@gencat.cat.
4: El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: sobresaliente, un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
2: Les execucions de països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia, els docents es manifestaran pels centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els Comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
2: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
2: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
3: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
2: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
2: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carla Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut el Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elja Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
2: Altres partits d'aquest diumenge primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
2: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La Penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
4: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acaba de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà dos quarts en punt de 7 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14 hores i 36 minuts. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina
2: sempre
0: meravella.
2: Sempre hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas a un museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia, es trenca una miqueta. Ah. Sí.
0: Marc Jurado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si haguéssim de parlar.
0: T'imagines? Ràdio 24 hores parlant d'aquesta manera.
3: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Potser funcionaria alguna ràdio,
0: també és cert, cert. Ràdio... Ràdio xiu-xiueig.
2: Ara que està de moda l'SMR, bueno, ara sortia fa dies.
0: L'SMR aquest.
3: Segur que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: Franco Battiato no semblava un músic. De fet, semblava més un filòsof que, per aquelles coses de la vida, havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la a ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, el matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 9:15 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fra Blanco, i incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran tant, pel seu caràcter delegat del govern espanyol, i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya, i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, li preguntarem com va viure ahir la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà. Exacte, fantàsticament bé, com sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'Eros que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits a casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que ahir va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el cas Zero, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament 5:45, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a Salt. una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subirachs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Parenostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010 i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners perquè
3: sí,
0: ens ajudés
3: home.
0: A arrencar el dia.
3: I només ens
5: fas d'això,
3: ja.
5: Sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
3: Donem les mans i au.
5: Antena? Sí, sí.
3: No, clar, en antena.
5: Clar, per això.
0: Sí, no, clar, totalment en directe.
5: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No. 5 i 5. Silenci absolut. Pare nostre, ja esteu en el cel, ximpom, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
3: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
6: S'han de bufar espelmes. Ah, i ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb l'institut, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
3: Calot. Això pot ser un circ, també.
0: Això pot ser un circ? Molt ben apuntat, això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
8: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. I ens és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
7: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable
3: una
0: de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut perquè sí, era un Swatch per portar el camell de tota la vida i un Swatch petit de butxaca.
3: De butxaca.
0: Correcte.
3: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
3: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 20.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els reben per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, ja veieu que anem
3: increïble,
0: a millor. Com a humanitat,
3: increïble,
0: a millor.
3: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
3: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan, no? Fan d'Alba Carrillo.
3: No,
0: fan d'Alba Carrillo.
3: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxos, sí, que li toca.
3: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Swatch i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. Ho havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Swatch.
9: No tenéis vergüenza. Habéis dicho que había 250 relojes. Había
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
9: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
9: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb, amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
5: Mai més hem dit, sí.
0: Exactament, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir. És,
5: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament, és que és així. I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
5: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
10: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando. Eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Javier Bardem i, a més, també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que... Semblava que es posava molt de moda, per entendre'ns, que era aquest abús de poder i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
9: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
11: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Mm. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de sis.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars. Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas. Saps què vull dir-te?
1: Sí. I ja queda i l'has perdut.
0: Deixar-te la dessuadora.
1: Has perdut 75.000 euros.
0: 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en una dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
0: Ah, no? No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'Astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
2: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Oh, sí.
2: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
2: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
4: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts, el cantant americà Jack Johnson, avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analitzaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijóo.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Maçanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui que analitzes és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades. Les eleccions andaluses, El País, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou al d'endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusa. andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, al diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bé, que sí que la vida et somriu, Silvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Passarem tampoc. Però passem també a la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: Al Papa Lleó 14.
10: Una que fate.
9: 6-7! Ha estat instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara...
9: No, home, no.
0: Encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això ja, tia, això ja no.
9: Jo crec que el 6-7 no. encara...
0: Encara podem tirar una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets-Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Fonesa.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu,
0: eh? Favor, és que el Disney cridant, ens està cridant.
9: I escolta aquest, perquè després del macrocast celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja toca. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra, Solanes.
9: Aquesta, sí. Bueno, el teva. Extras masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital. És per la pel·lícula que s'ha de
0: perruca i un bigot i
9: sí, home, clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Va, ja entro. Aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el plitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
10: Ja sei que sóc agora.
0: Una meravella, tu, per despertar-nos. Una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Corrella, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba, però, des de Xile.

0: I és que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè. Serà a la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta, si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If, amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la. I demà us explicarem totes les novetats aquí, als matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que em faltava, el demagog. És un demagog.
6: Ara. Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Sarrià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha deixat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, tot de cop,
6: Ui, el prop, això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, és estrany que el Dakar no hi hagi més mecànics. Mira el Sol English, va començar prop, de ves pum, i patapum.
6: Sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, se pone agresivo, se compieda la radio y otro,
9: Sí, la gent cada dia s'explica millor, però, mira l'any que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això bay to breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, altíssim. Perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta'm, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes...
13: Aquests joves tot el dia es queixen. És que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí. De festa en festa, més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la Festa de la Democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no
1: sí.
13: Tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què pot passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès, per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estic
1: alerta
13: a l'antena de Catalunya Ràdio. I n'anirem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. Els catalans el coneixem perquè va ser líder del PP a Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol, que s'ha salvat, i derrota del Girona, que ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, de la Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de colma.
13: Ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya. Clar, però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat
13: home,
1: de,
13: 2 milions,
1: una disparada absoluta.
0: Cada quatre era molt.
1: Vaja. Mira, noi,
13: pensant,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo,
13: que està buscant... Matiner, també?
1: No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Ah,
1: i em va enviar una nota de veu i jo ara la fotré aquí.
0: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa. Del
1: ah,
0: papa,
1: mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
15: No, ja ho sé.
14: Que és?
15: El mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
16: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
17: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
18: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
19: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertint en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
20: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
21: Em van passant coses.
20: Sí.
22: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
23: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
24: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
25: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
26: Sí, vaig dir que no el coneixia. Sí, va quedar així.
27: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
30: Sí, eh?
29: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
30: De coses d'aquestes de sota terra.
29: Sí. Han rigut amb porros, a veure si sí, que tenim...
30: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
31: He estat jo, perdó.
30: És la que fa menos que s'enfuma.
29: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
32: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
0: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
33: Ui,
1: que...
33: Ui,
1: què dius?
33: Enhorabuena!
2: gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlant d'aquest gall.
1: Que mates el gall. Sí,
2: sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor!
2: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'ho estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi darem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident
5: d'Uruguai,
4: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Mm. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
6: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
5: a
6: l'abast de gent molt jove i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes gràcies a veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
7: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita, i hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
9: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te. M'encantes, tu i les noies que hi ha. Vale? Molts de besets, adeu.
7: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adeu.
1: Doncs escolta, m'està molt bé. Cuqui. Sí, home, Cristina, des de Sant Carles de la Ràpita. Un petonassi. Home, que algun dia ens truqui.
3: Clar,
1: perquè que ens ho expliqui. De moment, deixeu-me que saludi a l'Alejandro Bonet. Marxem cap a Girona. Alejandro, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Com estàs, Alejandro?
10: Molt bé.
1: Què fas tu després d'aquestes hores?
10: A punt d'entrar a treballar. I en la carn de poltre i cavall.
1: I de què treballes tu?
10: En la carn de poltre i cavall i Vanessa Pollastres. Són dos tiendes que llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
10: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys. I sempre amb aquest horari, Alejandro?
10: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte a 4:30.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
10: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills, tens descendència o no, Alejandro?
10: Com?
1: Tens descendència, tens fills?
10: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
10: No, no, la meva nena estudia medicina.
1: Ah.
10: El del mig estudia electromecànica i el petit tiene 10. on està la...
1: Encara està la primària, eh?
3: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
10: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
10: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Ana García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
3: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: Alright. Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
3: Bon dia.
0: Va, com va? Però escolta, hi ha moltes vegades que ara que soni la campana. La campana. Ha sortit la grossa.
2: Dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluja, eh?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu.
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada, primer litoral i prelitoral, ja aquest matí, entre Barcelona, Tarragona,
0: vaja.
1: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona, en tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui, dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu.
0: Perquè
1: clar, que... dimarts, dimecres, farà més sol. Dimarts ja arribarem als 30 graus, potser ponent.
0: Ara,
1: dimecres a més llocs.
0: Ara.
2: 30 tampoc ponent, cal.
0: Ponent. Sí que cal.
1: Ponent, que és habitual.
0: Clar, home, que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
1: Doncs no, aquest any ja, i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
0: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
1: Apa, fins ara.
0: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: estará marcada hoy para Andalucía.
1: Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
0: En dicta prioritat nacional, celebraven a la seu de Vox que ha guanyat un diputat que el Partit Popular hagi perdut la majoria absoluta. Juanma Moreno Bonilla ha tret 5 escons menys dels que tenia. En parlarem en temps d'àgora amb el secretari d'Acció Exterior andalús i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que avui ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
2: No són per a nosaltres uns bons resultats. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes amb María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. I interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. A l'Àgora, com dèiem, en parlarem a partir de les 9. I amb Rebeca Carranco, periodista del País, avui repassarem els dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i que ha deixat un mort. A partir de les 9, de les 10 també tindrem secció econòmica amb el professor Santiago Niño Becerra i després repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Arribarem fins a les 11, com cada dilluns, amb Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Blaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
3: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña.
0: El Barça tanca la temporada a l'estadi amb un rècord, 19 victòries en 9 en 19 partits com a local i en la 10 de Robert Lewandowski. A l'Espanyol s'ha assegurat a la permanència guanyant a Pamplona, mentre que el Girona s'ho jugarà tot a l'última jornada.
4: Necessitem donar la nostra millor versió, l'escenari és el qui és i...
0: Serà dissabte contra l'Elx, amb una victòria els de Mitchell es quedaran a primera, qualsevol altre resultat els condemnarà a segona. Hey, hey!

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Vinga!
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el barri més pobre. Ho revela l'índex socioeconòmic territorial que acaba de publicar l'Agència Catalana de Notícies. El centre històric de Lleida té en aquest índex uns 35 punts. Ciutat Jardí en té 134. En aquest índex s'inclouen sous, atur o dades d'habitatge. Segons aquestes mateixes dades, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis de més de 1.000 habitants amb més bona puntuació. Salt, Sant Pere, Pescador i Serós, els més situats a la baixa.
0: I a Brussel·les?
3: A Brussel·les han anunciat el pla per reduir a la meitat les importacions de cerç. S'aplicarà a partir de l'1 de juliol. Aranzel del 50% a qualsevol importació que superi el llindar mercat es justifica per reduir l'excés de capacitat, però alguns experts avisen que això perjudicarà, per exemple, Ucraïna.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs amb que comença l'última setmana del programa de Stephen Colbert a la cadena televisió CBS, la propietària de la cadena, Paramount, recordem que ho va anunciar ara fa un any, ja se sap que entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara quins convidats hi haurà dijous, que és l'últim programa. Sí que se sap també que aquell dia, el dijous, els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o el de Jimmy Kimmel, emetran repeticions com a mostra de respecte.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb els preparatius de la visita que farà al país Vladimir Putin, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: Avui és dilluns 18 de maig, ens despertem amb 10 graus a Coll de Nargó i alguns ruixats, 9 graus a Olot, també amb algunes precipitacions, i 16 graus a la ciutat de Tarragona, aquí encara no hi plou. Avui tenim una primera franja de precipitacions que afecta el Prepirineu i a les comarques de Girona. Aquesta tendirà a desfer-se, però ràpidament apareixeran nous ruixats al litoral, prelitoral, en principi entre Barcelona i Tarragona, i després se n'endinsaran també a la resta de comarques. Avui pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques del Nord-Eix, Girona, Barcelona, també nord de Tarragona, entremig algunes clarianes, a l'espera que a partir de dimarts, dimecres, el temps sigui més tranquil i sobretot més càlid.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de 3:15, Pau Llonch, Montserrat.

0: Pere, David Madí i Afra Blanco. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
1: Bon dia!
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Prou bé.
3: Tranquil.
0: Tranquil?
3: Sí.
0: Què has fet, Sílvia? A veure.
3: Doncs a veure què he fet. Mira, vaig tenir un dinar d'aniversari ahir. Sí. Bé.
0: El dinar d'aniversari, però amb nens sí. I tot això.
3: No.
0: Ara,
3: bueno, com... va venir els meus fills,
0: sí,
3: però clar.
0: Home, sí, però vull dir que no era un dinar d'una festa d'aniversari de nens, de pinyata i tot això.
3: No. Després no hauria sigut tranquil.
0: Ja. Tu, Francesc, bé. Aquí...
2: Bé, sí.
0: Sí. Tranquilet, els...
2: No em veus bé.
0: Sí, molt tranquil et veig. Ens actualitzem. I comencem pel Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar.
4: Les eleccions andaluses constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra Maria Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat.
0: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats.
5: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
6: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
5: La patacada més dura de la nit, però per a Maria Jesús Montero, el PSOE que es desploma encara més i l'exministre admet que els toca reflexionar.
7: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
5: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el resultat d'Andalusia també complica el futur d'Albert Núñez Feijóo i evidencia la seva dependència de l'extrema dreta.
3: Però el número 2 del PP, Miquel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE, al principi del final, diu de Pedro Sánchez.
8: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
3: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes es vinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en un altre comunicat. Rebeca Turró, número 3 del PSOE.
9: No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
3: Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota.
0: I el govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
4: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això s'assuma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: Raül Flores.
10: Just 2 mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
11: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
10: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació. Per ara ni Esquerra ni tampoc els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats de l'ensenyament.
3: El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, diu des de les xarxes socials que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albià, confia que els comptes acabin facilitant una entesa entre el govern i el professorat.
12: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè per un costat s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
3: Els comuns continuen avui les converses amb el govern per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures que podrien segellar abans de divendres, just el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos, els primers des del 2023, i comenci la tramitació al Parlament. Per cert, també, que el col·lectiu d'Octubre, que agrupa militants d'Esquerra Crítics amb Oriol Junqueras, demana sotmetre a votació de la militància l'acord a què puguin arribar els republicans amb el govern per aprovar aquests comptes.
0: I els docents fan avui nova jornada de vaga. Avui s'aturaran els centres del barcelonès.
4: I ho fan després que la USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler, com dèiem, incloure en les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes.
0: Marta Sánchez.
1: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
2: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
1: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la declaració d'emergència internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola, que afecta sobretot a l'est del Congo, desencadena l'alerta dels països del voltant.
3: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix.
0: Montse Mir.
13: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
14: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs parlem-ho-la, sí.
13: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova de PCR.
4: Sortiria de l'hospital aquest dissabte 23 de maig, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua asimptomàtica. Les condicions i mesures específiques de la quarantena domiciliària s'hauran de definir aquesta setmana. El cas de la dona de Barcelona és igual que el de la dona ingressada a Alacant. Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i rebre visites. Pel que fa al vaixell Ondius, en les pròximes hores arribarà al port neerlandès de Rotterdam. Hi viatgen 25 tripulants i dos sanitaris, tots asimptomàtics, que hauran de fer una quarantena quan arribin, i el vaixell es desinfectarà. A Ushuaia, a l'Argentina, ja ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus.
0: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la Zona Franca.
15: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
16: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
15: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
4: Ho fan dinsant-se en una nova fase, la reproducció de desenes d'àudios de José Manuel Villarejo i la declaració en l'instrucció d'Enrique García Castaño, conegut com El Gordo, el comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
0: Madrid, Alba Gil.
17: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex número 2 d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump torna a amenaçar l'Iran, tot i que continuen les negociacions per un acord de pau.
3: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. Mitjans iranians informen que el règim dels ayatolàs va entregar ahir als mediadors pakistanesos una nova proposta que la Casa Blanca hauria reformulat. Washington exigiria ara que la República Islàmica entregui més de 400 quilos d'urani enriquit i mantingui operativa una sola instal·lació nuclear. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
0: I milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases de l'administració de Donald Trump.
4: La pregària ha servit per fer palesa la divisió que hi ha entre la societat nord-americana sobre com s'estan instrumentalitzant els actes per celebrar els 250 anys de la independència dels Estats Units.
0: Washington, Oriol Serra.
18: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
19: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
18: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
19: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu. Però també em passa a mi.
18: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I augmenta gairebé un 80% les execucions a països amb pena de mort.
3: L'informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones, la xifra més alta dels últims 45 anys.
0: Nando Zanoguera.
20: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2.100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
21: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
20: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nando Xenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
3: Bon dia.
0: A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum. Per ara seran molts pocs, però la plataforma confia en estar en aquesta via de pagament al llarg d'aquest any.
22: D'entrada, els botiguers ho veuen de bon ull. Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
23: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment hem d'esperar 24-72 hores.
22: No tots els bancs ofereixen encara el servei i, de fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Bizum. La manera de pagar serà acostar el mòbil al datàfon, sense que això suposi donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard o Google o Apple.
0: I les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
24: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
25: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5-10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat, vull dir que de moment l'arrencada és molt positiva.
24: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes de les 12 del migdia fins les 8 del vespre.
0: Mentre augmenten la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya.
26: Això es deu a la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. La patronal Pimec i entitats com Reempresa fan assessorament i acompanyament en aquest procés de transmissió. Laura Sallent és la directora de Reempresa.
27: Fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa, i a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmic o financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
26: L'any passat, l'empresa va gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies. Es restableix totalment el servei ferroviari i la línia R1.
5: Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massana recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 hi torna a haver tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, estació del Nord. També es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei arran de la recuperació de l'operativa habitual.
0: I baixa el nombre d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum de Catalunya.
22: L'any passat se'n van posar prop de 15.000, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 39.000, i del 2023 en prop de 42.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada. Sentim Anna Camp, directora de l'Institut Català d'Energia.
6: El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no?, i, per tant, doncs, principalment aquest és el fet. Pel que fa a les ajudes, és cert que es van otorgar fa temps, però 2024, 2025, 2026 s'estan executant aquestes actuacions.
22: Sí que augmenten les instal·lacions d'autoconsum compartit a la indústria.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Rodríguez, bon dia.
7: Bon dia.
0: La primera.
7: Bàrbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. En un comunicat enviat aquest diumenge per l'organització, Streisand ha lamentat no poder assistir-hi i tornar a França, un país, diu, que sempre ha estimat. Tot i això, el festival ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu, cantant, productora de 83 anys, que estava programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
0: La segona.

0: Avui hi ha doble concert de Fado al Teatre Poliorama de Barcelona. La capital catalana se suma així aquest mes de maig a la celebració de la música i la cultura portuguesa. La primera part del concert la farà Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música. I la segona la farà la veterana Sara Correia, nominada als Grammy Llatins. El concert és a les 7 del vespre.
1: I la tercera?

Èxit d'espectadors en la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectacles han tingut un 98% d'ocupació. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per la nova direcció artística per un període de 4 anys.

0: I parlant d'èxit, l'èxit de l'Espanyol, que continuarà primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
1: Amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'Espanyol és de primera. Una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
2: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, la veritat, és una felicitat molt gran.
1: Trau un pes de sobre, Manolo González.
0: Guanyant la Champions per salvar-se. I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
1: Els gironins van perdre 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència. Mig el tècnic dels gironins.
3: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
0: El Barça, que guanya 3-1 al Betis en l'adéu de Lewandowski.
1: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugrana guanyen els 19 partits que han jugat a casa. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou.
4: Me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
1: Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan, fractura marginal de la vèrtebra C7. I Johan Zarco, lesió indeterminada en una cama. El Vilassana, nou campió de la Copa Femenina d'Hockey Patins, amb la victòria 3-1 davant el Gijón. I el Lleida, que continuarà a la CB amb la victòria contra el Gran Canària, 75-72. Victòria també de la penya a la pista del Madrid, 81-89.
0: Avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva, més enllà del comiat de Lewandowski del Barça. Comentarem també la lluita per la permanència de l'Espanyol i també del Girona, que veurem què és el que fa en el proper partit. Recordem que el Girona ha de guanyar sí o sí per salvar-se i quedar-se a primera. Després tindrem l'humor i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser saber que, segons el ministre de Defensa israelià, una bandera palestina, simplement això, fer onejar una bandera palestina, és un acte inhumà, immoral i antisemita que atia l'odi contra Israel. Així tal qual ho ha fet saber aquest líder fonamentalista de nom Israel Katz, en referència al fet que Lamine Yamal portés una bandera palestina durant la rua de celebració de Lliga fa una setmana. Un responsable directe de l'assassinat de més de 70.000 persones innocents, el ministre de Defensa de l'Estat genocida d'Israel, sota el comandament del qual els seus soldats han matat nens de trets al cap com si fossin conills, per pura diversió, aquest monstre fanàtic ens està dient que portar una bandera palestina és inhumà i immoral. Doncs bé, si teniu espai al balcó, ja sabeu què hi podeu penjar. I li dediqueu, en aquest senyor, el senyor Israel Katz, i ha de pas també a la Pilar Rahola.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Hi ha 8 cançons sobre les eleccions a Andalusia.
1: El Partit Popular no ha arribat a la majoria absoluta perquè els vots s'han dividit a la dreta, una part han anat a Vox, i per això grups que s'han dividit, que s'han separat, però que canten el mateix, cadascú per la seva banda. Per exemple, els Wet Wet Wet. El cantant original, Martí Pelo, actua en solitari, canta les cançons dels Wet Wet Wet, i els Wet Wet Wet han agafat un altre cantant i canten el mateix. Vull dir, tots dos canten les mateixes cançons, pràcticament el mateix repertori, com aquest Tamasso que sentíem.

0: Ja, evidentment...
1: Aquell temps en què s'afirava, cantant.
0: No siguis dolent. No, la Oreja de Van Gogh, amb Amaya Montero d'una banda, Leire Martínez en solitari de l'altra, en els dos casos cantant les cançons de l'Oreja. Mm-hmm. I escolta, endavant.
2: I afinadament.

0: que estava mirant la pantalla aquesta que tenim aquí a l'estudi, que tenim unes pantalles que posen aquí els noms i les cares, i tot el dia m'estic veient. Sí. Perquè, no, podríem posar paisatges, cada dia una fotografia d'un paisatge diferent.
1: Una llar de foc.
0: Almenys seria més... Exacte.
2: Una peixera.
0: Ara una peixera, no sé. No? Una mica de varietat.
2: Mira.
0: Almenys ens hi trauríem. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
3: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
4: És Juanma Moreno Bonilla. El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant.
5: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
4: Moreno Bonilla celebrarà avui a Madrid els bons resultats amb la direcció estatal i Pedro Sánchez reunirà l'executiva per analitzar la desfeta.
0: Avui dedicarem l'àgora del matí a analitzar aquests resultats de les andaluses, l'impacte també que poden tenir per al futur de la legislatura espanyola i entrevistarem també el popular Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia. I aquí, mentrestant, els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
1: El govern i Esquerra han tancat un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, un nou pacte que plana el terreny per al sí dels republicans als comptes d'Illa.
0: I mentrestant, els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius de Barcelona.
4: La USTECA es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern. Yolanda Segura, portaveu.
6: Celebrem que continuïn mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
0: I l'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola, ha detectat al Congo i a Uganda.
1: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que en tornen que estiguin atents al seu estat de salut.
0: Els Mossos investiguen els dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: I busquen l'autor de la mort d'un home a tocar del passeig de la Zona Franca. Amadeu Requesens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
7: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
0: I les execucions en països amb pena de mort s'ha incrementat un 80%.
1: Un informe d'Amnistia Internacional que s'ha fet públic aquesta matinada revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Dana Vilaró, portaveu de l'organització Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: I bàsicament són una desena de països que han elevat molt les execucions aquest any. Alguns han doblat, alguns han triplicat i fan que la xifra s'hagi disparat d'aquesta manera.
0: I a partir d'avui ja es pot fer servir Bizum per pagar algunes botigues i restaurants.
4: Ho permeten les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell i s'espera que a finals d'any ja s'hi hauran sumat la resta d'entitats bancàries. Emiliano Maroto, de l'agrupació de botigues i comerciants, en declaracions al matí.
9: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment tenim que esperar 24 o 72 hores.
0: I atenció, perquè aquesta setmana arriben a les plataformes dos plats forts de la ficció catalana.
10: Saps per què som avui aquí?
11: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
1: A 3Cat es podrà veure Pubertat, sobre la violència de gènere en el si d'un grup d'adolescents. I divendres s'estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats d'un de desnonament. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem a les portades de la premsa. Marc Jurado avui és d'aquells dies de tema gairebé únic.
12: Sí, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. I el Mundo parla de victòria còmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE. El periòdico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista i La Vanguardia mira Vox, que serà subratllar decisiu. Altres temes de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim a El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. I esports per acabar, triple notícia. L'Ara, greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant El Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: Avui a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, es desperten amb 10 graus i una mica de pluja. El migdia no passaran dels 16 i a Tortosa ara mateix en tenen 14 amb una màxima prevista de 26. Avui serà un dia inestable amb una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, ara mateix tenim els primers ruixats al Terç Nord. Aquests es desfaran i donaran pas a clarianes. Durant la matina apareixen de nous entre Barcelona i Tarragona i hem de tenir en compte que al llarg del dia pot plorar incloure el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona, el nord de Tarragona, i en alguns llocs poden ser xàfecs forts amb alguna calamarsada.
0: I després dels comicis andalusos arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
2: Bon dia, Catalunya. Si traslladem el resultat de les eleccions andaluses a tot l'Estat, podríem dir que Espanya està consolidant el viratge a la dreta i que els nacionalismes perifèrics van a l'alça. Com ja s'ha demostrat en d'altres autonomies, cada vegada queda més clar que el Partit Popular no podrà governar la Moncloa sense Vox. Per altra banda, l'èxit d'Adelante Andalucía, per sobre la coalició entre Sumar i Amics, ha regalat un petit motiu d'esperança a Gabriel Rufián. Si el Miquel Roca d'Esquerra Republicana té raó, l'únic que podrà aguantar Pedro Sánchez al poder és la suma de moviments semblants com l'andalús que fomentin més participació dels votants més joves. Tindria certa gràcia que siguin les nacionalitats qui ha d'acabar salvant l'Espanya d'esquerres, tot i que, de fet, és el que ha passat sempre.

0: I amb què ens despertes avui, Caralies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Backstreet Boys i I Want It That Way. I és que tal dia com avui, un 18 de maig, però de l'any 1999, la boy band nord-americana publicava el seu tercer àlbum d'estudi, titulat Millennium. És un dels àlbums més venuts de la història, més de 30 milions de còpies a tot el món. Va ser nominat a 5 premis Grammy i va aconseguir 4 top 40, incloent aquesta cançó que estem escoltant.
0: I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, una nota de veu que va fer arribar el divendres en Xavier Pérez Ezquerdo, l'encarregat, ja ho sabeu, de buscar el poble més feliç de Catalunya a la tarda de Catalunya Ràdio. I quan els micros d'aquesta casa surten al carrer i es troben amb els oients, passen coses com aquesta.
2: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya a la Ràpita. Hi ha una fan teva que... Ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
3: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que me desperto expressament per escoltar-te.
0: Veus?
3: M'encantes, tu i les noies que hi han. Vale? Molts de besets, adéu.
2: Que cuqui, moltes gràcies, Xavi, un petó, adéu.
0: Això està molt bé, veus?
1: Quina meravella, escolta, llevar-se a les 5 per escoltar els matiners és el millor regal.
0: Jo ho faig cada dia.
1: I tant.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa major de Porqueres, a 8:45
0: de matí. De Porqueres?
1: Hi haurà, sí, hi haurà esmorzar del Ganut. Entenc que pel títol de l'esmorzar serà un esmorzar contundent. A 11:45, espectacle Auen i el cicle de la vida amb la companyia Arrels de Bosc. I a les 9, sopar amb la gran Badallada.
0: I a les xarxes, Maria Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què s'ha fet viral?
4: Doncs el vídeo del Papa Lleó 14 fent el famós gest entre els adolescents 6-7.
5: Què fa, té?
6: 6-7!
5: Un salut a no posi.
4: Es veu el papa envoltat d'un grup de joves en una trobada que van fer a Gènova. Ells mateixos li van ensenyar el 6-7 i el papa s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Aquesta expressió es va fer viral sobretot a TikTok i a Instagram entre els més joves i adolescents. Exactament, ningú té clar què vol dir, no. Però seria una cosa com més o menys, o ni una cosa ni l'altra.
1: No? No sé. No s'entén res.
4: 6-7.
0: 6-7?
1: Sí, sí.
4: 6-7.
1: 6-7, doncs...
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Marga, veïna de l'Eixample, de Barcelona. Fa uns dies ens explicava que el fons d'inversió New Amsterdam Developers volia vendre el pis on viu des del 1993, ara amb el seu pare, que és una persona dependent. Això implicava el seu desnonament. Finalment, però, un jutge ha ordenat paralitzar el desallotjament fins que es resolgui el recurs interposat pel Sindicat d'Habitatge Socialista. Ella ho valora així.
9: No podem permetre que vingui a casa nostra i que ens facin fora un fons d'inversió holandès amb la mera intenció o finalitat que especular i fer-se més rics. Nosaltres no som delinqüents, nosaltres hem pagat puntualment, jo des de fa 34 anys.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
11: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
10: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
12: Amadíssims enemics
10: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
7: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
10: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
13: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
14: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques d'aquesta hora es tenyeixen de vermell per l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà. El principal índex de Hong Kong cau prop d'un 1,5% i el de Tòquio un 1%. A Europa, divendres, els parquets també van tancant pèrdues després que la trobada entre els Estats Units i la Xina s'acabés sense grans acords. L'IBEX 35 va caure més d'un 1% i en el conjunt de la setmana es va perdre un 2%. A Wall Street també s'hi van imposar les vendes, sobretot el Nasdaq, que va caure un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Vallerosso, Alosa, Ponselam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkes. A Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio. 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: Dia de país, resultats electorals. El PP perd la majoria absoluta a Andalusia i queda mans de Vox.
17: El PSOE amb la exministra Maria Jesús Montero al capdavant perd 2 diputats i obté el pitjor resultat de la seva història a la comunitat. La sorpresa l'ha donada Endavant Andalusia, que s'ha disparat. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla reconeix l'amarga victòria a 2 diputats de la majoria absoluta.
18: De verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
17: Mentrestant, la candidata socialista entoma la derrota y diu que toca reflexionar.
19: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas, analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
17: El PSOE admet el mal resultat i dona per fet que Montero continuarà liderant el partit Andalusia. Els socialistes, això sí, desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox.
16: Aquí el govern i Esquerra planen el camí perquè aquesta setmana es puguin aprovar els pressupostos.
17: En les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital per unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. Avui Esquerra farà un Consell Nacional per avalar aquest acord.
16: Tot plegat en una nova setmana de noves vagues a l'educació. Avui estan convocats a vaga escoles i instituts del barcelonès.
17: Pararan ni Esquerra ni els comuns lliguen l'acord al compliment de les demandes dels sindicats d'ensenyament. Jéssica Albiach, líder dels comuns al Parlament.
20: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
17: El sindicat USTEC ha qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels comptes. Yolanda Segura, portaveu.
21: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
17: Sindicats i educació es tornaran a trobar dimecres si el govern els fa arribar abans un nou document amb propostes.
16: I la declaració d'emergència internacional de l'Organització Mundial de la Salut pel nou brot d'Ebola a l'est del Congo desencadena l'alerta als països del voltant.
17: El govern espanyol assegura que el risc d'Ebola a l'estat és molt baix. Això sí, desaconsella viatjar a zones afectades i demana precaució als que en tornin. Manel Cervantes, excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
22: Des que t'infectes i que et poses malalt passen pocs hores o dies i que d'allà fins que et mores també, perquè és una malaltia molt mortal. Que s'estigui atent a que venint d'aquests llocs, quan algú es posa malalt, una de les sospites ha de ser aquesta, doncs s'han de prendre mesures d'aïllament de veritat.
17: En pocs dies hi ha hagut més de 80 morts al Congo i a més de 250 persones possiblement infectades.
16: Més notícies. L'empresa Cemex ha rebut la subvenció més alta dins del programa de subvencions del govern espanyol per reduir les emissions a la indústria.
17: Són 183 milions que s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta del Canal Montsià.
16: Tortosa, Jordi Barranca.
23: El Ministeri d'Indústria ha concedit 183 milions d'euros en ajudes a la planta del Canal Montsià. Es tirarà endavant un projecte en concret per reduir al màxim les emissions. Tomàs Castillo, president del comitè d'empresa.
24: L'objectiu és no emetre a l'atmosfera. Fins ara, la matèria primera principal és la calissa, i la calissa a petita temperatura emet molt de CO2 a l'atmosfera. En aquest cas ja se reduiria, al final seria, és el que t'he dit, zero emissions.
23: Una fàbrica que té 300 treballadors, entre directes i indirectes. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte.
17: Organitzada per l'associació Beauty Cluster, té l'objectiu d'acostar l'univers del perfum a la societat i està adreçada tant a professionals del sector com al públic en general.
16: Barcelona Escura.
0: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
2: Hi ha una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
0: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
16: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
17: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
16: Maria Guixà.
3: Aquesta espècie de papallona només vola de març a maig i depèn en gran mesura de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó. La troballa ha estat possible gràcies al programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona durant un mostreig fet al parc del laberint d'Horta. Actualment, prop d'una quarantena de voluntaris participen en el seguiment setmanal de papallones en 29 parcs i jardins de la ciutat. Aquestes 52 espècies identificades a Barcelona representen el 26% del total de les espècies presents a Catalunya. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I cultura, uns 92.000 visitants han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició, marcada per la presència internacional i el talent femení.
17: Al llarg de 3 dies, alguns dels noms més destacats del còmic mundial han passat pel Saló, que enguany ha canviat de pavelló per les obres al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc. Meritxell Puig, directora del Saló.
5: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
17: El talent femení ha estat un dels eixos d'aquesta edició. De fet, el premi a millor obra d'autoria espanyola ha estat per primera vegada per una dona, l'artista Teresa Valero, autora de Contrapasso Mayores con Reparos. També hi ha hagut una destacada presència asiàtica, amb especial rellevància de l'estany de Hong Kong, i autors com Penso han esgotat totes les seves obres disponibles. Aquesta edició ha incorporat també noves propostes a la programació, entre les quals un concurs de K-pop que va causar una gran sensació.
16: Adam Driver suma Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes.
17: Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido. Pel que fa a Adam Driver, protagonitza el drama criminal Pepe Trigger.
16: Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
6: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa, Adam Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
25: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
6: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Cannes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Per cert, Barbara Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir la Palma d'Or honorífica a causa d'una convalescència per una lesió al genoll.
17: Així ho ha dit en un comunicat enviat aquest diumenge a l'organització, on mostrava la seva decepció per la indisposició. El festival ha decidit mantenir l'homenatge igualment a l'actriu, cantant i productora de 83 anys, que estava programat per al 23 de maig, durant la gala de clausura.
16: Això a la pantalla gran, però ara tenim les estrenes a les plataformes.
26: Saps per què som avui aquí?
27: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
17: Perquè aquesta setmana arriben dues sèries catalanes molt potents a 3CAT i podreu veure Pubertat, que retrata la violència de gènere en un grup d'adolescents. I HBO estrena Revelar ja, sobre un grup de veïns amenaçats per un desnonament.
16: Òscar Callau.
28: TV3 i la plataforma 3CAT estrenen avui Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera sobre una suposada agressió sexual en una colla castellera. La sèrie descriu la tensió creixent al grup entre els convençuts que hi ha hagut violència de gènere i els que pensen que tot és una confusió adolescent. HBO estrena divendres Rabalear, on els veïns d'un edifici del Raval lluiten contra el desnonament. Creada per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Pel que fa a les pel·lícules, humor a Netflix amb Les dames primero, on Sacha Baron Cohen interpreta un masclista en un món alternatiu matriarcal, i acció a Prime Video amb John Krasinski al capdavant de Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta. Barcelona, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
16: I els esports, Robert Prat.
1: L'Espanyol que continuarà a la primera divisió, victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elche a l'última jornada i Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
16: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
4: Lewandowski va saber com aterrar el Barça en un moment complicat i ha sabut com marxar en el moment perfecte. Perfecte per a ell i pel club, perquè marxa abans que el seu rol sigui massa secundari i per això se'l podrà recordar com una llegenda. Amb els anys veurem Lewandowski com aquella baula entre el Barça del post-Messi i el Barça de Lamin, entre el Barça deprimit i l'il·lusionat. El polonès ha estat clau per fer aquesta transició i, a més, ho ha fet des d'una integració, un respecte i un amor cap a Catalunya i al Barça, que fa que els culers se l'estimin i li dediquin un comiat tan sentit i autèntic com el que vam veure ahir.
16: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
16: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 5 graus a Viella, 12 a Banyoles i 14 graus a l'aeroport del Prat i petits ruixats que acaben entre el Prepirineu i les comarques de Girona. A l'espera que aquestes precipitacions vagin desapareixent, n'apareixeran de noves en punts del litoral, prelitoral i després aniran endinsant-se ràpidament cap a l'interior durant el matí. Avui pot ploure en qualsevol moment del dia, gairebé al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot al nord de Tarragona. Localment s'esperen algunes d'aquestes tempestes, xàfecs una mica més forts, fins i tot amb alguna calamarsada, i entremig estones de clarianes o fins i tot estones de sol. De cara a demà quedarà algun ruixet al nord del país i al nord-est a la tarda, tan sols, al matí serà assolellat i la temperatura es dispararà i a partir de dimecres sembla que ja arribarem als 30 graus a molts llocs del sud i de ponent.
10: Sou molt bona gent!
11: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
12: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank. Fantàstic!

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
4: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Estaria aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
5: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Has sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de la República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
11: A partir de 9:15, obrirem l'aura per parlar de les eleccions a Andalusia. A les 9, saludarem l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ara és secretari d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. A 9:15 ens fixarem en els nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'Hospitalet de Llobregat i a Sants, a Barcelona. En aquest últim cas, amb una víctima mortal. En parlarem amb la periodista Rebeca Carranco. Després, amb el professor Santiago Niño Becerra, analitzarem el degoteig d'expedients de regulació d'ocupació i l'informe Fènix, que ha generat tant d'enrenou en les últimes hores sobre la situació econòmica a Catalunya.
12: I a les 11, Àgora Esportiva, per comentar l'adeu de Lewandowski i la lluita per la permanència de l'Espanyol i el Girona.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: I quin tema pendent? Vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
13: Divendres vam portar els temes pendents a la Universitat de Barcelona i quan vam abordar la qüestió de la infiltració d'agents de policia a les assemblees de professors, un agent ens va fer aquesta revelació.
14: Vale, John Lennon, vale, te calma un moment, vale? A veure, una cosa, si vostè no fa ninguna cosa dolenta, vostè no té ninguna cosa per amagar, vale? No té de ser preocupat per res de si n'hi ha policia infiltrat o no. Estamos.
13: Sí, no, però això no funciona així. No,
14: ai, que hi ha policia infiltrat. És perquè està amagant alguna cosa.
13: No, si però no, això no funciona.
14: Bueno, a veure, ja si per contra vostè té alguna cosilla por ahí rara, en plan que és pues, una mica vermell, una mica rojo, una mica independentista, una mica feminazi, una mica sospechós de ser una persona que pot causar problemes a la societat, sí. Vale? Però no mà que pateixi, perquè segurament lo pillarem.
13: Sergent
14: gràcies a la nostra
13: guarro. Molt bé, és igual, pari de parlar, perquè...
14: Sense anar més lluny, en aquesta facultat hi ha policia infiltrat. Ja,
13: què diu ara?
14: Tenim agent. Bueno, sí,
13: una de les persones que ha vingut avui de públic és un policia.
14: I gràcies al policia infiltrat aquí, sabem que algun dels seus companys, que també estan aquí, d'estos que està por aquí, ¿vale? Los zarrapatrosos que si li fem buida la butxaca, aquí se va a haver problema.
15: Que aixequi la mà aquí, porti droga.
13: A partir de 12:15, més temes pendents.
4: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
16: El 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. La majoria ho celebra amb jornades de portes obertes i activitats especials i gratuïtes pensades per tots els públics per tal d'oferir una experiència més participativa. Enguany el lema és Museus unint un món dividit. I és que en una societat com l'actual, marcada per la polarització i la fragmentació social, els museus es reivindiquen com espais d'intercanvi cultural, de trobada, d'aprenentatge. Més enllà del el nostre patrimoni històric, també són espais que connecten persones, que fomenten el respecte i el diàleg i que ens ajuden a entendre el món. Així que avui és un bon dia per acostar-se als museus i descobrir la seva dimensió més humana.
4: I el segon, el Lluís Gavaldà.
17: A la perifèria del mainstream musical català hi ha una nova escena que no es preocupa dels algoritmes ni les escoltes acumulades a l'Spotify. Gràcies a això el que fan és engrescador, divertit i profundament anticomercial. Entre aquesta colla d'indocumentats destaquen els Petit Ibèric. Els dies parells diuen que fan pop rebuscat i els altres dies diuen que fan electrocançó enfadosa. Tant se val. Aquest grup liderat pel Pol Closella són el millor antídot a la carrincloneria musical actual i acaben de treure un disc que es diu Agost, llaminer com un gelat de llimona, pernil ibèric. Són molt nutritius.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, el dia comença amb alguns ruixats al nord i és que avui s'espera un temps inestable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. Avui tindrem una mica de tot. La idea és que pot ploure en qualsevol punt del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, de Barcelona i el nord de Tarragona. Seran ruixats irregulars, alternats amb estones de sol fins i tot. Les tempestes més fortes, però, les esperem al migdia i a la tarda a les comarques del nord-est.
0: I aquest migdia, Salvador Illa i Oriol Junqueras comencen a escenificar l'acord de pressupost.
2: Un gran país necessita pressupostos. Saben vostès que tenim uns acords amb Esquerra Republicana i jo tinc confiança en que es portarem a bon terme.
0: A quart d'un acte per presenciar i per presentar la línia de tren orbital que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per la capital.

0: a la Catalunya, Enric Millo, que trenca avui el silenci al matí de Catalunya Ràdio. I analitzarem també quines conseqüències pot tenir per Pedro Sánchez la patacada del PSOE.
1: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas.
0: Els socialistes amb María Jesús Montero han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. Interessant també el que ha passat a l'esquerra del PSOE, on Endavant Andalusia ha tret més bon resultat que la confluència de Sumar, Podem i Esquerra Unida. I avui també, a partir de les 9, a l'Àgora, amb Rebeca Carranco, periodista del País, repassarem aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet de Llobregat i que han deixat un mort. A les 11, com cada dilluns, Àgora Esportiva, amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas.
2: Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler.
0: Sempre cool, amb la deu de Robert Lewandowski, amb el Barça que tanca la temporada a l'estadi amb un rècord de 19 victòries en 19 partits com a local. L'Espanyol s'ha assegurat la permanència després de guanyar a Pamplona, mentre que el Girona se jugarà tot a l'última jornada.
3: Necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és, i perquè és la supervivència del club a primera divisió. Necessitem els 3 punts, i és un partit, una final.
0: El Girona rebrà dissabte l'Elx amb una victòria i els de mitja les quedarien a primera i a qualsevol altre resultat els condemnaria en aquest cas a segona. Tot això avui que al Perelló, al Baix Ebre, el sol ha sortit a les 6:37 i a Mura el Bages es pondrà a les 9:08 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonch, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Amb ells comentarem el més destacat de l'actualitat que passa per Andalusia i també per aquest tren orbital. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què és aquest tren orbital?
5: Doncs arrenca la setmana que ve, que ha d'acabar amb l'aprovació dels pressupostos. A diferència del que va passar a principis d'any, ara el govern aprovarà els pressupostos amb el suport dels comuns i també Esquerra, cosa que en garanteix la validació després del Parlament.
6: La nova línia de tren ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú passant per Granollers, Sabadell, Terrassa o Sant Sadurní d'Anoia, municipi on es farà la presentació de l'acord. Per falcar l'entès amb els republicans, també s'ha pactat que el consorci i de la zona franca tingui majoria de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
0: És a dir, d'anar de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia sense passar per Barcelona. Raül Flores.
7: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
8: Us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé.
7: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A mig termini.
9: El pacte de pressupostos inclourà reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. Segons explica avui La Vanguardia i ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio, per aquest any l'aportació addicional serà de 21 milions d'euros, però pels propers 3 anys el govern es compromet a impulsar els canvis tecnològics i de gestió necessaris perquè en el futur la hisenda catalana pugui recaptar tot l'IRPF.
0: Avui Barcelona.
5: Esquerra i els comuns han evitat condicionar el pacte de pressupostos amb la vaga de mestres, que avui arrenca una nova setmana de mobilitzacions. Avui afectarà els municipis del Barcelonès, demà Maresme i el Vallès, dimecres un altre cop a les escoles Bressol i dijous Tarragona i l'Ebre.
0: Marta Sánchez.
10: La portaveu nacional del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
11: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
10: L'USTEC i el departament es tornaran a trobar dimecres si el document que abans enviarà Educació als sindicats inclou la negociació de les seves principals demandes, com l'increment de salaris, la reducció de ràtios o l'impuls a l'escola inclusiva. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En mans de Vox.
6: Es repeteix la història i el PP haurà de pactar amb l'ultradreta també a Andalusia, igual que ja fet a Extremadura i l'Aragó. Està negociant també Castella i Lleó. Moreno Bonilla ha perdut 5 escons i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Vox en té 15, un més que fins ara.
9: Les eleccions andaluses també han constatat la desfeta del PSOE amb 28 diputats

0: obté el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat on va governar durant prop de 4 dècades. La sorpresa l'ha donada endavant Andalusia, que s'ha disparat i ha passat de 2 a 8 representants.
1: El PP s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta per només 2 escons i dependrà de l'extrema dreta per governar. Galleda d'aigua freda per a Juanma Moreno Bonilla, que es reivindica davant Vox de cara a la negociació.
2: Y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: La patacada més dura de la nit, però, per a María Jesús Montero, el PSOE, que es desploma encara més, i l'exministre admet que els toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota.
1: En canvi, l'esquerra andalusista creix de 2 a 8 escons i justament aquest creixement ha frustrat les expectatives del Partit Popular. Des de Sevilla, Palafrugell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: S'analitzen
5: els resultats d'aquestes eleccions andaluses a les executives dels partits a Madrid. Es tanca un cicle de 4 autonòmiques, totes 4 amb victòria popular, però sense desfer-se de Vox. El PP posa el focus a la desfeta dels socialistes, el PSOE, en què el PP no ha assolit el principal objectiu. Miquel Tellado i Rebeca Turró.
6: Si lo que consuela al Partit Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
7: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
4: Àudios de Villarejo.
8: Setena setmana del judici de la Kitchen, que investiga l'espionatge de l'excúpula d'interior del PP, a l'extresorer Luis Bárcenas. A partir d'avui es començaran a reproduir desenes d'àudios de l'excomissari que s'han aportat com a prova. Després d'això, ja només quedaran les declaracions dels acusats.
4: Rècord d'execucions.
0: Arran de condemnes de mort arreu del món. L'any passat van augmentar pràcticament un 80%, feia pràcticament mig segle, que no n'hi havia tantes a tot el món. Ho diu un informe d'Amnistia Internacional que hem conegut aquesta matinada i que conclou que aquest augment s'explica sobretot per les execucions a l'Iran. També s'han doblat als Estats Units.
9: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
10: A partir d'aquest moment es va utilitzar tota l'excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
9: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nanda Xenoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Pagar amb Bizum.
5: A partir d'avui ja és possible en comerços físics, tot i que de moment són pocs els que ho han implementat, els botiguers ho veuen amb bons ulls. Emiliano Maroto, de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
11: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara, amb targeta de crèdit, normalment tenim que esperar 24-72 hores.
4: 1.400.
8: Són els acomiadaments que podrien suposar els diversos expedients de regulació anunciats a Catalunya en els darrers dies. Algunes de les empreses són Nissan, que acomiadarà 211 persones, Nestlé, que en farà fora 178, o Glovo, prop d'un centenar. A partir d'un 15:15 del matí parlarem amb l'economista i catedràtic Santiago Niño Becerra.
4: Bretxa socioeconòmica.
0: Lleida és el municipi de Catalunya amb més diferències entre el seu barri més ric i el més pobre. Segons l'índex socioeconòmic territorial, el centre històric de la capital lleidatana té 35 punts, mentre que Ciutat Jardí en té 134. Aquí s'inclouen des dels salaris, l'atur o dades d'habitatge.
5: Si mirem el conjunt del municipi, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern són els que tenen millor puntuació mitjana. Salt, Sant Pere Pescador i Serós, els més situats a la banda baixa. Són dades del 2023.
4: Més tirotejos.
8: Els Mossos investiguen els 2 tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es busca encara l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la zona franca de la capital.
0: Avui explica La Vanguardia que la policia catalana ja està assumint que bandes criminals nacionals estan adoptant les execucions, aquests tirotejos, per venjar robatoris o enfrontaments. De fet, la majoria de conflictes amb armes de foc tenen origen en les drogues.
12: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i expert en seguretat, Amadeu Recasens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
13: És preocupant, sí. Sí, som capaços de diferenciar els fets. i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
12: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Emergència sanitària internacional.
5: El nou brot d'Ebola que afecta sobretot l'est del Congo a Espanya, tot i que les autoritats asseguren que el risc que arribi és molt baix, sí que el Ministeri ha activat el protocol habitual en aquests casos. D'entrada, per qui es trobi en zones afectades, es recomana evitar el contacte amb contagiats o recomana no consumir carn silvestre.
8: Un cop tornin a Espanya, es controlarà la salut d'aquestes persones durant 21 dies, que és el període d'incubació. Si apareixen símptomes com febre, debilitat, mal de cap o vòmits, l'aïllament ha de ser immediat i s'ha de trucar al 112, no anar a un centre sanitari sense avisar.
4: Montse Mir.
14: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
15: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs parlem-ho-la, sí.
14: Al Congo, en pocs dies, hi ha hagut més de 80 morts. Hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat 2 casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Primeres visites.
0: La dona ingressada al clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus continua donant negatiu i sense símptomes. Avui podrà rebre ja les primeres visites de familiars i, si tot segueix igual, dissabte podrà anar a casa per fer allà el que li queda de quarantena. La dona ingressada a la cana es troba en la mateixa situació.
5: Els 13 contactes aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid avui els faran una altra prova PCR i, si donen negatiu, podran començar a sortir de les habitacions i a rebre també visites.
4: Sense llum.
8: A Cuba es preveu que 2/3 parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda en un nou episodi de talls derivats de la gran crisi econòmica i energètica que viu l'illa.
4: Els favorits.
0: Adam Driver o Javier Bardem es poden emportar el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El ser querido. Pel que fa a Driver, protagonitza el drama criminal Paper Tiger.
4: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
16: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
17: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
16: Paper Tiger és la 6ª pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray, que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
4: No hi assistirà.
5: Bàrbara Streisand no podrà viatjar a la ciutat francesa per recollir la Palma d'Or honorífica per culpa d'una lesió al genoll. Així ho ha comunicat ella mateixa en una nota que ha enviat a l'organització del Festival de Cannes. Tot i això, s'ha decidit mantenir l'homenatge a l'actriu i cantant programat pel dia 23 de maig durant la gala de clausura.
4: 92.000.
8: Són les persones que han assistit al Còmic Barcelona, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona-Montjuïc, tot i que l'espai aquest any era més reduït per culpa de les obres de la plaça Espanya, l'organització en fa un bon balanç. Meritxell Puig, directora del Saló.
18: Ha sigut una edició més global que mai i faig realment un balanç molt positiu i molt satisfactori.
4: Tot un èxit.
0: La 30ª edició de la Fira del Circ de Catalunya, Trapezi de Reus. Hi han assistit 45.000 persones i els espectadors han tingut un 98% d'ocupació, volem dir. D'aquí poc s'ha d'obrir el procés de licitació per a la nova direcció artística per un període de 4 anys.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat, salvats.
19: L'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna. Manolo González, tècnic blanquiblau.
20: Ara ja dona igual, la veritat. Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar.
19: El Girona perd al camp de l'Atlètic de Madrid 1-0, es mantindrà primera si guanya l'Elx a l'última jornada.
4: S'acomiada.
19: Robert Lewandowski deixa el Barça, victòria 3-1 davant el Betis.
21: Despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
4: Avui és dilluns 18 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Míriam, quan faltaven 8 minuts per les 6 del matí a l'Hospital del Mar de Barcelona, i el Mateo, amb 4 quilos 200 grams, a casa seva, a Santa Oliva. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curado. Tenim 8 graus a Collsuspina, 12 a Santa Fe del Penedès i 16 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
22: Retencions habituals d'aquesta hora cap a Barcelona. Trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei i a la C32 des de Viladecans. També la C33, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat. Rondes a la de dalt de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
3: Balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera a Barcelona.
23: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets.
5: També els centres comercials, tal com ha explicat aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials de Catalunya, Víctor García.
24: Ha sigut un diumenge bastant bo. No sé si potser també pot haver ajudat una mica que hi hagi hagut el Gran Premi de MotoGP de Catalunya, però a les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5% i 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat.
3: Més notícies. A Berga. Tret de sortida de la Patum d'aquest 2026.
23: Aquest diumenge a la plaça de Sant Pere ha tornat a vibrar amb el ple de l'Ascensió, que ha aprovat la celebració de les festes de Corpus. Serà del 2 al 7 de juny, d'aquí a poc més de 15 dies.
5: Reunits en sessió extraordinària, els regidors també han donat llum verda al nomenament dels administradors, als cartells anunciadors de les festes i a l'entrega de títols de patumaires d'honor.
3: I ja són 52 les espècies diferents de papallona que s'han identificat a la ciutat de Barcelona.
23: La darrera incorporació és la verdeta d'ull ros, descoberta al parc del laberint d'Horta.
3: I el Vallès Oriental, territori fixa al setembre per iniciar les obres de la variant de Sant Feliu.
5: Ara s'avança per crear la comissió de seguiment dels treballs amb l'empresa i els ajuntaments.
3: I cultura. Fins al 24 de maig a Barcelona s'hi celebra la Setmana de l'Olfacte a Nascurà.
25: Durant aquests dies, Barcelona s'omplirà d'activitats com tallers, exposicions, rutes i visites. Patrícia Gisbert, coordinadora de la Setmana de l'Olfacte, en posa un exemple.
26: Hi haurà una activitat sobre les olors del Parkway i allà mateix es destilarà una part del Parkway i els assistents el podran endur en una botella.
25: El sector del perfum a l'estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals superen les de sectors com el vi, el calçat o fins i tot l'oli d'oliva. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I Barcelona també fa olor de fado.
27: Ja sei.
3: Avui arrenca el Festival de Fado a Barcelona. Hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del programa actual, Beatriz Felicio i també Sara Corralla. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant.
29: Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb un clar tema protagonista, les eleccions andaluses. El País titula que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE. El Periódico posa un accent nou al d'Endavant Andalusia i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que diu que serà decisiu. Altres qüestions de portada, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim al Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo. I en plan esportiva, l'Ara destaca la caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló, també que l'Espanyol segella la permanència i que el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça de Lewandowski.
32: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir,
6: el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat, va ser el
7: 66.205-66205 de la sèrie 29-29.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: Set i 22 i avui volem parlar de la bombolla de les subscripcions. Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia, sí. No fa gaire que tot just estàvem subscrits tots plegats igual a diaris i algun servei. Però ara vivim en un boom de subscripcions. Plataformes de streaming, plataformes de música, els serveis al núvol, apps de cites, apps per fer esport, el Microsoft Office, Adobe, la versió premium de ChatGPT. Tot això són subscripcions i tot això està a nivells que no s'havien vist mai. Segons la web mysubscriptioncost.eu, cada europeu acumula de mitjana 11 subscripcions. Ah. 11 serveis als quals està subscrit, que representen 160 euros al mes. És un 18% més que fa 4 anys. Fins i tot hi ha subscripcions que tenen subscripcions. Prime, per exemple. Tu et subscrius a Prime, però hi ha altres serveis que, si els vols, t'hi has de subscriure. I fins i tot hi ha altres productes que intenten apuntar-s'hi. És molt cridaner el cas dels cotxes. Experience the power of silence. Tesla va començar a oferir una subscripció pel servei d'autoconducció. BMW va fer enrabiar moltíssima gent quan va oferir en un moment determinat subscripcions per la calefacció dels seients. Un informe de l'Escola de Negocis de Harvard de fa uns 3 anys diu que gairebé el 75% de les empreses que venen directament als clients ja ofereixen subscripcions, 3 de cada 4.
4: I per què hi ha aquest boom de subscripcions?
9: Aviam, les subscripcions permeten a les companyies tenir més informació nostra, això per començar. Se sap que moltes van aplaudir amb les orelles quan van veure el model de Netflix i quan van veure que funcionava. I també se sap que hi ha un punt generacional. Els clients més grans són més partidaris de comprar, més que no pas d'una tarifa mensual, però la generació Z no tant. El cas més clar és Spotify. El 2011 Spotify tenia 1 milió de subscriptors. Ara en té 290 i més de la meitat tenen menys de 34 anys. Ara bé, una cosa és que es pagui, una altra és que es faci servir. És el concepte de subscripció zombi, és a dir, que estan pagant però no les fan servir. D'aquestes 11 subscripcions que té un europeu de mitjana, es calcula que 3 són zombis, és a dir, que no es fan servir. Són 48 euros cada mes que es paguen per no res. El motiu, hi ha diversos. El que en diuen un viatge d'optimisme, allò de, ah, no l'he fet servir, però el mes que ve segur que me'l faré servir. O la fricció de cancel·lació, perquè el procés de donar-te de baixa no sempre és fàcil, i s'ajorna. I també hi ha un cert descontrol. És per això que han començat a sortir serveis que t'ajuden a gestionar les teves subscripcions. Rocket Money és una, Pocket Garden és una altra. Quin és el problema? Que van en subscripció. És a dir, que fins i tot per gestionar subscripcions has de tenir una subscripció.
6: Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Divendres, l'Enigmàrius feia col·loca nuvis en llur llar i la resposta era en casa. Encasar és sinònim d'encasellar, de col·locar en caselles. Unir nuvis equival a casar-los i dir en llar és com dir en casa. Avui dilluns comencem la setmana amb un enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De 7 lletres. Deshidratar conreus de cereals. 7 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
4: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores, Sant Maria de Cubells. Avui sobre el Festival d'Eurovisió.
12: Doncs, per poc, Israel no va guanyar Eurovisió el dissabte. Va quedar en segon lloc. La guanyadora va ser Bulgària, un país que no estava ni previst que participara i que en cap moment va estar entre els favorits i que no sap si tindrà pressupost per organitzar el certamen l'any que ve.
0: Vaig veure el festival? No, per respecte i per coherència. Però sí que he sentit les declaracions del director d'Eurovisió, que ha deixat esta frase per a la història. Invadir un país no pot ser motiu d'expulsió.
4: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula The Square.
8: Del director del Triangle de la Tristesa, és una sàtira divertida i alhora inquietant sobre el món de l'art contemporani, l'esnobisme i els prejudicis, ambientada en un museu d'Estocolm on seguim els incendis que ha d'apagar el seu director artístic. Comença molt fresca i enigmàtica, però aviso que es va enterbolint i arriba a ser intencionadament incòmoda. Té més d'una escena que queda gravada. Amb segell nòrdic i reconeguda amb la Palma d'Or a Canes, trobareu The Square a Filmin, HBO i Movistar Plus.
13: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
14: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
4: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
15: Bon dia a les eleccions andaluses.
16: No son para nosotros unos buenos resultados.
17: Ara, ja tenéis el corte.
15: Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a la Junta d'Andalusia que han acabat amb una victòria clara de Juanma Moreno, tot i que sense majoria absoluta, i amb una patacada important del PSOE, amb una llista que ha encapçalat l'exministra i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero.
16: ¡Qué desastre! De verdad, los resultados del PP, la Virgen. ¡Qué desastre! Es que...
15: María Jesús Montero, buen día.
16: Buen día. Buen día. ¿Sabéis? Fijaos, ¿no? Tanta mayoría absoluta, tanto arrasar, y al final, mira, 5 diputados menos que en las elecciones anteriores.
15: Sí, ¿eh? Sí, això el PP.
16: 5
15: però...
16: menos.
15: Sí,
16: sí. ¿Y sabe con qué rima 5?
15: Sí, sí, que ho sabem. Però si mira els seus resultats, els del PSOE, no n'hi ha per treure...
16: Hay que ver...
15: ¿Qué?
16: La dependencia que tendrá esta gente otra vez de vos, escúchame, de la extrema derecha de vos.
15: Sí.
16: Que para tener de depender de ellos, sí, te diré una cosa, rica.
15: ¿Qué?
16: Mejor no ganar, ¿eh?
4: Ya,
16: mejor
4: no ganar. Volia un moment al Partit Popular, claro, sisplau, i parlem, sí, de...
16: Es que en Extremadura lo mismo.
15: Sí,
16: en,
15: sí,
16: Aragón,
15: sí,
16: en no sé dónde más.
15: Sí.
16: Uy, qué desastre, Juanma, pobrecito.
4: Però,
16: mío,
4: escolti, el PSOE ha tingut els pitjors resultats de la història d'Andalusia, el PSOE.
16: Que sí, però que jo ja he salit a dar la cara.
4: Sí, sí,
16: i explicar,
4: sí,
16: lo que haremos para revertir la situació.
15: No, bueno, el que ha dit no han sido unos buenos resultados, tomamos notas.
16: Ah, claro, y es lo que he hecho ya, he tomado nota. Mira, está aquí, apuntado en un papelito, subrayado, mira. No, ha sido unos buenos resultados, subrayado.
4: Sí, sí, però prenent nota i prou no sé com...
15: I sí, o amb una D, sí.
16: No, ayer he tomado nota de resultado, y ahora con karma, pues seremos a analizar la situació.
15: Molt bé, molt bé, doncs...
16: Pero vamos, no me gustaría estar en el pellejo de Juanma, a mí no me gustaría,
15: gracias.
16: Sin mayoría absoluta, que descalabro y aún lo celebran. Que vaya descalabro, es que esto no...
4: Són 8:15. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, escenificaran avui l'acord de pressupostos. L'acte d'avui se centrarà en la presentació de la nova línia ferrovial Orbital. El pacte, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, també inclou reforçar l'Agència Tributària Catalana en 527 milions d'euros fins al 2029. L'objectiu és introduir-hi els canvis necessaris perquè pugui acabar recaptant tot l'IRPF a mig termini. I també avui tenim nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dilluns s'aturen els docents del Barcelonès. A Madrid, les executives dels partits centrades a analitzar aquests resultats de les eleccions andaluses.
18: De verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
4: I el Partit Popular, que ha perdut la majoria absoluta, igual que Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, haurà de pactar amb l'extrema dreta de Vox. L'altra lectura de la jornada electoral és la desfeta històrica del PSOE.
16: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan.
4: Amb 28 diputats, els socialistes han tret el pitjor resultat de la història en aquesta comunitat. D'aquesta matinada també hem conegut tota atenció un informe d'Amnistia Internacional que alerta que l'any passat les execucions arreu del món arran d'una condemna a pena de mort es van disparar prop d'un 80%. És la dada més alta dels últims 44 anys i s'explica sobretot per les execucions, en aquest cas de l'Iran, que es van més que duplicar. I pel que fa als esports, Robert Prat?
9: L'Espanyol, que continuarà primera amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna, el Girona perd 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid, salvarà la categoria si guanya l'Elx l'última jornada, Lewandowski s'acomiada del Barça amb un 3-1 davant el Betis.
4: I de la victòria de l'equip del Cesc, de l'Atlètic Club, no diu res o no?
9: Sí, els veterans de l'Atlètic Terrassa s'han proclamat campions.
4: Campions de Lliga, eh?
9: Campions del món, campions del món.
4: No, de Lliga, de Lliga. Ens agradaria. I pel que fa al temps, avui tindrem ruixats, tempestes, clarianes i una mica de tot. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, un dia inestable avui. Ara mateix encara queden alguns ruixats al nord de Catalunya, aquests van a menys. En canvi, se n'estan formant al camp de Tarragona, poden afectar el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i ràpidament se n'estendran altres comarques. Avui en tindrem el Pirineu, el Prepirineu, les comarques de Girona, les de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes de tempestes, de ruixats, les tindrem sobretot a les comarques del nord-est, entre Girona i Barcelona, i a la tarda. De cara a demà, encara restes d'inestabilitat amb algun ruixat a la tarda al nord, però en general més sol i temperatures que s'enfilen, i a partir de dimecres tindrem més de 30 graus a moltes zones de Ponent i de l'interior.
4: I mobilitat també a aquesta hora amb retards a Rodalies i també a l'alta velocitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. L'AVE provinent de Figueres, que va cap a Madrid i que havia de passar per Barcelona Sants a 1:15, va mitja hora tard. I a banda del retard d'aquest tren, Adif avisa que hi pot haver demores d'uns 10 minuts a tots els trens d'alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid per un robatori de cable, ja ho direm bé, que hi ha hagut a l'altura d'Artesa de Segre. Pel que fa a la xarxa de Rodalies, a l'R11, el primer tren del dia amb origen Portbou i direcció Barcelona torna a anar tard, avui 35 minuts, i la resta de trens de l'R11 porten endarreriments d'uns 20 minuts. A l'R14, a l'R12 hi ha retards també d'uns 20 minuts, i a l'R16 són de 10 minuts.
4: I pel que fa a les carreteres, retencions habituals a aquesta hora cap a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
17: Hola, bon dia. Sí, a sentit Barcelona tenim trànsit dens a la 2 des de Pallejà, a la B23 des de Molins de Rei, a la C32 des de Viladecans, a la C31 des del Prat i a Badalona, també a la C58 sentit sud de Terrassa a Sabadell, a la P7 sentit sud a Santa Perpètua i a la C17 també sentit sud a Parets. Els accessos a la capital, retencions a la C33, C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma d'entrada cap al Nus de la Trinitat, rondes a la de dalt densitat de Trinitat a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Besòs, i de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
4: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:34... I aquesta de connectar amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Les repassem amb Maiol Roger i Pol Forada. Bon dia.
19: Bon dia.
4: Avui gairebé totes les editorials reflexionen sobre les eleccions d'Andalusia.
19: La de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
20: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
19: El periòdico destaca que el PSOE ara ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
20: Això sí, afegeix que els resultats són un revés pels populars que no volen a Vox.
19: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
20: I atenció, perquè apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
19: Per El Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno dependrà de l'ultradreta.
20: El rotatiu afirma que després de la desfeta social el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
19: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
20: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles en qualsevol projecte d'alternança nacional.
19: També diu l'ABC que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, paraules textuals, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
20: I mentrestant, a l'Ara, Antoni Bassas escriu que ara que ja s'han celebrat les eleccions andaluses, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
4: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
21: L'Eduard Voltes a Nació Digital escriu sobre l'informe Fènix. Aquest informe sobre la deriva empobridora de l'economia catalana que van presentar divendres 5 economistes coordinats per Xavier Roig. Ells no ho diran així, escriu Voltes, però l'informe Fènix és una pedra de dues tones llançada a pes sobre les elites polítiques i econòmiques dels darrers 25 anys. L'any 2006 el PIB per càpita del país estava un 15% per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Avui està un 6% per sota, 21 punts de caiguda en 20 anys. L'estat espanyol ens dessagna fiscalment, sí, però nosaltres ens dessagnem solets productivament. Uns quants hi surten guanyant, però, diu Voltes, la gran majoria hi perdem.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
24: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
25: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. S'han quedat en blanc i negre.
27: Les bosses de patates del Japó. La guerra a l'Iran ha obligat l'empresa líder del sector a deixar sense color els seus envasos. Segons ha explicat l'empresa Calbí, aquestes patates en blanc i negre es començaran a distribuir dilluns que ve. Matisen que això en cap cas afectarà la qualitat del producte. Ho llegim al 20 minutos.
4: I qui s'ha sumat al 6-7?
28: El papallau 14.
29: 6-7!
28: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar i s'hi va afegir reproduint el moviment amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. Ara bé, també es veu que no sap gaire ben bé de què va.
4: I polèmica per una creu.
27: Un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de l'Aneto. Ara el col·lectiu Like demana que el sancionin. Recordem que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el parc natural de Posets Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasc diu que hi deixaran aquesta de manera provisional. Ho veiem al diari Oponès.
4: Tercera oportunitat pel càsting de Disney.
28: Després del macrocàsting de l'abril per buscar extras per la pel·lícula Embolicats, ara en convocaran un de nou per trobar extras masculins de 30 a 70 anys. Així ho avança el Gerió Digital. Per als interessats serà dimecres de les 10 del matí a les 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor de Girona.
4: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
27: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
4: Graduacions a preu de boda.
28: Entre vestits, DJ, autobús i fotos poden arribar a 670 euros per alumne. Ho llegim a Punt Mèdia, que cita dades de la Unió de Consumidors. Expliquen que el mínim són uns 60 euros, però quan es comencen a sumar tots els complements es dispara.
4: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
9: Les eleccions andaluses també apareixen en alguns diaris com el Financial Times, que es refereix a Vox com a Kingmaker, textualment el creador de reis, una expressió per referir-se a qui decideix qui mana. Encara sobre l'extrema dreta, però a França, Liberación destaca avui en portada que el director general de Canal Plus ha amenaçat de retirar el finançament als professionals del cinema que la setmana passada van firmar un manifest contra el magnat Vincent Bolloré. Bolloré és el propietari de Canal Plus i d'altres mitjans que difonen les tesis de l'extrema dreta. La premsa britànica per
3: la seva banda, continua abordant la crisi al Partit Laborista i els noms que surten que podrien disputar-li el lideratge a Keir Starmer. Avui el Daily Telegraph titula que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, retrocedeix en els esforços per reincorporar-se a la Unió Europea. Burnham s'ha declarat contrari al Brexit. I als Estats Units, el Washington Post destaca també que Donald Trump, després del Saló de Ball, ara vol construir un heliport a la Casa Blanca.
17: I pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el pagament via Visa amb els comerços físics ja és una realitat. Explica que el sistema té un desplegament limitat i que encara trigarà setmanes a estar disponible de manera massiva per als clients. Davant d'això, el diari assegura que tindrà un desplegament descafeinat. L'ON Economia explica què passa si et cancel·len un vol aquest estiu per la crisi de combustible. Segons l'Organització de Consumidors, els usuaris no estan desprotegits. Es poden acollir a un reglament de la Unió Europea que diu que la pujada del preu del combustible no encaixa en el concepte de circumstància extraordinària al qual poden acollir-se les companyies per argumentar la cancel·lació, llevat que no ho hagués pogut evitar o fins i tot si ho haguessin fet totes les mesures raonables. I llegim a Expansión que avui Josep Sánchez Llibre serà reescollit com a president de Foment del Treball. Renovarà un tercer mandat després que no s'hagi presentat cap altra candidatura a les eleccions de la patronal.
4: I a la premsa esportiva, que destaquem, Robert Prat?
9: Salvats, destaca el Mundo Deportivo, cop dels periquitos a Pamplona i alegria a Camp Manolo. Yeah!

0: El diari Esport, aquest triomf de l'Espanyol és de primera. Manolo González, que no vol marxar del club. Un Espanyol que celebra la salvació, destaca La Vanguardia. El periòdico diu que el bloc de Manolo posa fi a l'agonia en una setmana perfecta. L'Espanyol posa fi al seu turment, pel diari Ara. Un Espanyol que s'allibera, destaca El País, amb la feina feta per l'esportiu, mentre que el Girona té la feina per fer. També hi ha felicitat al Barça en l'homenatge a Lewandowski. Amb tu va començar tot, remarca Anaïs Herrero a La Vanguardia, amb un Barça que tanca la temporada guanyant els 19 partits com a local. Lluís Canut parla de la dificultat per trobar-li recanvi. Sergi Pàmies diu que l'estimem amb un èmfasi retroactiu per tot el que ha donat, però amb una barreja d'hipocresia i maduresa. Fa 4 dies n'exigia amb la venda perquè no s'aguantava els pets. Juan Cruz, el periódico, diu que Lewandowski mirava els nous com a aliens i després es va convertir en un d'ells, i el Marca afegeix que Xavi Alonso firma pel Chelsea per 4 anys.
1: I a la premsa al cor, la família Beckham, Eugènia Pineda.
2: Els Beckham els surten els doblers per les orelles. El Sunday Times ha publicat la llista de les 350 persones més riques del Regne Unit, on David i Victoria apareixen per primer cop com a multimilionaris. La parella acumula una fortuna de 1.185 milions de lliures, gairebé 1.400 milions d'euros, gràcies a les seves inversions en futbol, alimentació, propietats i moda. A més, la investigació apunta que la seva fortuna s'ha duplicat en l'últim any. Felicitem els Beckham, una parella que aquest estiu sortirà a celebrar aquests beneficis en algun merendero de fish and chips i que per fi es podran comprar un pis a l'Eixample de Barcelona.
1: Vinga, va, qui fa anys avui, que no li has?
3: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
1: Hammond, Hammond.
3: Albert Pernil Dols no.
1: 87.
3: Ui, 82, també fa anys.
1: Aquesta secció l'hauríem d'anar canviant.
3: Per què? No, a mi m'encanta.
1: No, la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
3: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
1: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
3: Et proposo un invent.
1: Un invent?
3: Puc fer un invent o no?
1: Un invent, què és un invent?
3: Ja que ens estigui escoltant ara...
1: Sí.
3: Jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
1: Si no hi seguirà ningú.
3: Bueno, doncs ara tota la gent que ens estigui escoltant, sisplau, doneu-me la raó, perquè no sé el que estàs dient, ja m'està fotent el dilluns en l'aire. Bueno. La gent que ens estigui escoltant ara, com és el teu compte d'Instagram, que jo no et segueixo?
1: No sé.
3: Quin és? Ricard Ostrell.
1: Ricard Ostrell.
3: Aneu a seguir. A veure, des d'ara fins al Manu vull saber si tens seguidors.
1: Mira, la doctora Paula Ribó m'acaba de seguir.
3: Toma.
1: Especialista en al·lèrgies.
3: Veus? I això, Paula, molt bé, felicitats.
1: Que tinc jo, tu.
3: Per tu, un trosset de pernil dolç, ara que estem escoltant a l'Armon Jamón.
1: Mira, l'Àngels també.
3: Veus? L'Àngels també. Doncs no, és que... T'estic dient que aquesta secció funciona.
1: És que...
3: Oients, que m'hi jugo la renovació.
1: La Ingrid també, la Mercè, veus? El Jordi.
3: Ricard.
1: Sí.
3: És que... Bueno, no, ja aneu seguint, Aneu seguint, no.
1: Que ara si m'estiguin, doncs, 10 persones.
3: Vinga, doncs. No. Vull arribar al 100. Mira. Ja n'hi ha prou,
1: sí,
3: home.
1: Sí.
3: Soc un dels referents d'aquesta emissora.
1: Sí, això sí.
3: Oh, és que... Bé, seguim amb un altre cantant. Aneu seguint, Jack Johnson.
1: Jack Johnson.
3: Quants en deu fer, Jack Johnson? Mentre els seguidors aneu seguint a Ricard Ostrell i demostrant que això funciona.
1: Bueno, la Natàlia, el Josep, la Mireia... Jack Johnson, 70.
3: Sí. 51.
1: Qui més? A veure.
3: I acabem amb la presidenta de Veneçuela, la Delcy Rodríguez.
1: Delcy Rodríguez, 59.
3: 57.
1: Santoral.
3: Anem pel Santoral. Avui és Sant Venanci, Sant Patró de Camerino, a Itàlia. Amb només 15 anys va ser fuetejat, cremat amb torxes i penjat cap per avall sobre un foc. Li van arrencar les dents, li van trencar la mandíbula i el van llançar posteriorment als lleons. Va tenir una mort guapa. A Catalunya hi ha 18 persones que es diuen Venanci.
1: Gràcies, Catalunya. Dient que escolten molt aquesta secció, que són fans d'aquesta secció i que, sisplau, no la traiem.
3: Bueno, Catalunya m'estima, Ricard. Pots callar el dilluns?
1: Jo volia eliminar-la ja l'any que ve, però veig que hem d'aguantar.
3: Qui té raó, els oients o tu?
1: Sí,
3: els oients sempre tenen la raó.
1: Tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de maig del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 18 de maig de 2016, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran a la final de la Copa del Rei de Futbol. No hi aniran en protesta per la prohibició d'entrar estelades a l'estadi. La final es disputa a Madrid, al Vicente Calderón, i les autoritats han dit que escorcollaran un per un tots els assistents i requisaran totes les estelades que trobin. El Barça va acabar guanyant el Sevilla per 2-0 a la pròrroga. I ara fa 10 anys la presidenta Carme Forcadell rebia Arnaldo Otegi al Parlament enmig de les crítiques dels partits no independentistes. Aquell mateix dia, en un acte a Sant Andreu, Otegi va parlar de l'atemptat d'Hipercor. Faig meu el dolor de les víctimes d'aquest barri de Catalunya. Això no hauria d'haver passat mai, va dir. I acabo amb Dani Alves, que el 2016 s'havia casat en secret a París amb la model Joana Sanz, la mateixa parella amb qui ara, després del seu pas per presó, ha tingut un fill.
1: Avui és 18 de maig del 2026, el 138è dia del calendari. Falten 34 dies per l'estiu, 37 per Sant Joan i 17 per la Patum de Berga. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No hemos sacado matrícula d'honor, pero hemos sacado un sobresaliente.
7: No son para nosotros unos buenos resultados. Tomamos nota. I que vamos en el camino de echar al Partido Popular.
8: El pacte perquè Catalunya controli el consorci de la zona franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país.
9: Yolanda Segura lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat l'ocasió per posar-se al costat de mestres i professors.
10: És decebedor, no podem dir una altra cosa.
1: I els Mossos investiguen aquests dos tirotejos que hi ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona.
11: I busquen l'autor de la mort d'un home tocada al passeig de la zona franca.
12: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Agredolç.
13: Mig agre, mig dolç, de dolçor aparent o fingida, que deixa endevinar l'agró. L'alegria de Moreno Bonilla pels resultats d'ahir no dissimulava l'agró per haver de dependre de Vox, quan s'havia passat tota la campanya dient que no tenir majoria absoluta seria un embolic. El PP acumula 4 victòries agredolces perquè en totes dependrà de l'extrema dreta.
1: Encarrilar.
13: Fer agafar a un afer o a una empresa o a algú que no va per bon camí el camí que ha de portar-lo a bon èxit. El govern ha encarrilat el suport d'Esquerra als pressupostos amb diversos acords previstos com el tren orbital, el consorci de la zona franca o més diners per l'agència tributària. Ara els ha de ratificar el Consell Nacional.
1: Papallonejar.
13: Moure's d'una banda a l'altra com una papallona, una paraula que funcionaria per certs moviments polítics, però que en l'actualitat d'avui parla literalment del moviment d'una papallona. La verdeta d'Uirros, redescoberta al parc del laberint d'Horta, és l'espècie 52 localitzada a Catalunya.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 15.000.
14: Són les plaques fotovoltaiques per l'autoconsum que es van instal·lar l'any passat a Catalunya, un 28% menys que l'any anterior. Aquestes xifres estan molt lluny de les de l'any 2022, quan se'n van posar més de 40.000. La falta d'ajudes i l'abaratiment de la llum són els motius principals de la davallada.
1: 183 milions.
14: Aquesta és la subvenció que ha rebut l'empresa Cemex dedicada a la construcció. És la subvenció més elevada que ha donat mai el govern espanyol dins el programa d'ajudes per reduir les emissions de la indústria. Aquests 183 milions s'emmarquen en una macroinversió d'uns 400 milions a la planta d'Alcanar, al Montsià.
1: 92.000.
14: Són els visitants que han passat pel Còmic Barcelona en la seva 44a edició aquest cap de setmana. Ha passat pel Saló alguns dels noms més destacats del còmic mundial.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig una dona negra. Somriu mentre gira el cap cap a un costat. A mig pam de la cara, un braç li acosta un aparell amb què presumiblement li controla la temperatura.
15: Sí, perquè és un termòmetre d'infrarojos en un centre de salut a la ciutat de Goma, al Congo. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència per epidèmia d'Ebola, un brot que els experts avisen que pot ser difícil de controlar per on s'ha declarat, pels recursos sanitaris que hi ha a la zona i pel tipus de virus que circula.
1: I a la segona imatge veig una desena de persones a una gran esplanada de gespa. És Washington, perquè de fons s'hi reconeix el Capitoli, i algunes persones tenen els braços cap al cel, com si preguessin. En primer terme, una dona està de genolls embolicada amb una bandera dels Estats Units.
15: Milers de persones es van reunir al National Mall de la capital nord-americana. Ho van fer per resar i ho van fer convocades per la Casa Blanca. Veiem la imatge al diari Ara, que destaca que el president dels Estats Units ha fet de la religió un dels pilars del seu segon mandat i destaca una frase d'un dels feligresos: Déu fa servir Trump per retornar Crist a aquest país.
1: I a la tercera imatge veig Robert Lewandowski, porta el braçalet de capità amb els colors de la senyera, té el cap inclinat endavant i amb dos dits es toca la part interior de l'ull.
15: El polonès no va poder aguantar l'emoció i les llàgrimes quan ahir el tram final del partit contra el Betis va ser substituït últims instants al Camp Nou com a jugador blaugrana després de 4 temporades. Per molts, el fitxatge del Nou va ser un punt d'inflexió en un Barça que aleshores havia tocat fons. Marxa amb 38 anys, 119 gols i 7 títols.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. Moltes persones es pregunten pel significat i l'origen de la paraula antivirus. La notícia explica que aquesta paraula està formada pel prefix anta i el substantiu virus. Sobre el prefix anta, la notícia afirma que Grok, la intel·ligència artificial d'X, explica que a l'argot de l'hebreu modern, anta, pronunciat hanta o xanta, significa estafa, mentida, frau, ximpleria o alguna cosa falsa. Diu Grok que s'usa l'expressió pura anta per dir pur conte o merda inventada. Coincidència curiosa amb això de l'operació, oi? Diu Grok al final de la seva resposta, segons explica la notícia que ara circula.
1: I això és real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: L'aprenentatge universitari també passa per conèixer experiències reals fora de l'aula. Els estudiants del grau en màrqueting i direcció comercial de la Universitat CEU Abat Oliva han realitzat una sortida acadèmica centrada en la responsabilitat social empresarial amb la visita a una fundació. L'activitat ha permès a l'alumnat connectar els continguts treballats durant el curs amb casos reals d'aplicació empresarial i reforçar una visió del màrqueting orientada també a la generació de valor social.
18: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
16: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la paraula antivirus prové del grec i significa estafa, segons diu Grok, la intel·ligència artificial d'X, és una notícia real. És cert que Grok ha donat aquesta resposta, però tot el que diu és fals. El prefix anta no prové del grec, tampoc significa estafa. L'origen etimològic d'anta es troba en el riu Antan, a la península de Corea, perquè és a Corea del Sud on es va descobrir per primer cop l'existència d'aquest virus. Tampoc en hebreu modern anta significa mentida o frau, de fet vol dir fruita madura. Per tant, la notícia és en real, però tot el que diu Grok és fals. Val a dir que en respostes posteriors, Grok ha esmenat aquest error, ha reconegut que la paraula per descriure mentides o falsedats en hebreu és carta i no anta.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
20: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
21: Estan tendre amb mi, Di.
22: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
21: Crec que m'he enamorat.
22: Normal, amb aquests preus.
21: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,50 o els 570 grams.
22: I la síndria ratllada o 29 al quilo. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
1: Són les 7:55. Titulat el dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Partit Popular perd la majoria absoluta i necessitarà Vox per governar Andalusia.
23: El PSOE ha fet el pitjor resultat de la seva història amb l'exministra María Jesús Montero al capdavant, Juanma Moreno Bonilla i María Jesús Montero.
6: De verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
7: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota...
1: I aquí els pressupostos de la Generalitat cada cop són més a prop.
11: El govern i Esquerra pacten reforçar la hisenda catalana amb 527 milions, segons avança La Vanguardia i ha confirmat Catalunya Ràdio, inclou un pla per recaptar l'IRPF. S'assuma l'acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
1: Avui, vaga de mestres i professors als centres educatius del barcelonès.
23: La UCEC es mostra decebuda amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
1: L'OMS declara l'emergència de salut pública mundial pel brot d'Ebola detectat al Congo i a Uganda.
11: El govern espanyol desaconsella viatjar a l'àrea afectada i demana als que entornen que estiguin atents al seu estat de salut.
1: Els Mossos investiguen els dos tirotejos d'aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona.
23: I busquen l'autor de la mort d'un home tocat al passeig de la Zona Franca. Amadeu Regasens, expert en seguretat, demana no caure en alarmismes.
24: És preocupant, sí. Si som capaços de diferenciar els fets i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
25: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem inestabilitat. Ara mateix queden petits ruixats al nord de les comarques de Girona, al mateix temps se'n formen de nous al camp de Tarragona i durant el matí aniran apareixent noves precipitacions a la meitat nord. De fet, a la tarda, els ruixats, les tempestes més fortes, les tindrem a les comarques de Girona i de Barcelona. I en canvi avui, a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, s'espera un dia amb moltes estones de sol.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Hola. Com estàs? Me diu un missatge d'un tal Xavi Roura.
2: Sí.
1: I jo només espero la secció del Manu. Soy su amigo íntimo de Planoras, coño.
2: Hòstia, claro, Xavi Roura, joder.
1: Dijous per dinar. M'acaba d'escriure ara un WhatsApp amb aquesta crida que ha fet el Canalies perquè em segueix la gent.
3: No, no, perquè et segueixi la gent, no, perquè el Ricard es vol carregar la meva secció dels aniversaris.
1: Sí, ho estem valorant, ho estem valorant.
5: No, però què dius?
3: Valorant,
1: ho estem valorant.
5: Però si has vist això?
3: És que és la gran secció del matí de Catalunya Ràdio.
5: No, però això sap tothom.
1: De moment hi ha molt suport a les xarxes.
3: Quants seguidors t'han seguit?
1: No ho sé, 500.
3: 500, imagina't. 500?
2: 500.
3: Cinc-cents.
2: No, però estava
3: el
2: telèfon
3: de la Sara.
2: Quina
3: punteria que portem, de
1: veritat.
2: Cinc-cents.
1: Manu.
5: Manu.
1: Ara.
8: El quadre.
1: Sara.
8: Hola.
1: Com està, Sara?
8: Bon dia.
1: Bon dia.
5: Bon dia.
8: Bon dia. Xiripiti.
5: Olé.
3: Sara, que truquem de la part del papi i la mama, que el 7 de febrer vas fer 7 anys, et volen dedicar una cançó fantàstica que toca Manu Guix en directe, i és A la fresca de Figaflaues.
8: Gràcies!

0: Quina meravella de versió que acaba de fer Manu Gessi en directe. Sara, t'enviem un petonat des de la ràdio.
1: Moltes gràcies, Vic.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Manu. Adéu.
3: Adéu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Moreno Bonilla ha perdut la majoria absoluta a Andalusia. Necessitarà Vox per continuar governant la comunitat més poblada d'Espanya. Aquest és el gran titular de les eleccions andaluses d'ahir. Però n'hi ha més. María Jesús Montero ha tret els pitjors resultats de la història del Partit Socialista Andalusia. Pitjors que fa 4 anys, quan ja van ser dolentíssims. I encara més titulars. A l'esquerra hi ha hagut sorpresa. Endavant Andalusia, el partit regionalista supera l'aliança d'Esquerra Unida, Sumar i Podem. La fotografia és molt nítida. Es repeteix des del desembre passat. Primer a Extremadura, després a l'Aragó i Castella i Lleó, i ara Andalusia. El Partit Popular, fins i tot el més moderat, necessitarà Vox per conservar els governs autonòmics. I això té conseqüències a escala estatal. Les possibilitats d'Alberto Núñez Feijóo de governar sense la ultradreta són cada cop més escasses. I això que Moreno Bonilla ha estat la cara, com deia, més moderada dels populars. Havia de demostrar en aquestes eleccions que podia desempallegar-se dels de Santiago Abascal, tant pel que fa al programa electoral com pel que fa en les formes. I els resultats demostren el contrari, que la posició de Vox és sòlida. La ultradreta no ha crescut gaire en vots o escons, però l'aritmètica la fa imprescindible perquè hi hagi govern del Partit Popular Andalusia. A l'altra banda del tauler polític,

0: admet gaires dubtes. El bloc de la dreta s'ha menjat terreny arreu de l'Estat, però no hi ha cap govern possible sense el vistiplau o la participació directa de la ultradreta. Vox continua tenint les claus dels governs populars. El camí cap a les eleccions municipals queda net i totes les mirades enfoquen cap a la propera parada del calendari, el maig del 2027. Sempre que Sánchez no decideixi anticipar les eleccions generals. Fer extrapolacions d'unes autonòmiques a una general sempre és perillós, perquè cada territori vota en clau pròpia. Però Andalusia ho evidencia. Avui la dreta es consolida i la política es polaritza més. Quatre eleccions i una sola dinàmica de fons. La tendència avui, un any abans d'eleccions, és més clara que mai. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, donarem totes les claus per entendre aquest canvi de cicle que es pronostica a Espanya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dilluns 18 de maig. A aquesta hora s'estan formant ruixats al Camp de Tarragona. En queden alguns a les comarques de Girona. Amb un dia que serà molt canviant. De fet, a aquesta hora també s'estan obrint grans clarianes. Avui, però, s'espera inestabilitat i els ruixats poden aparèixer pràcticament en qualsevol moment del dia. Al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i al nord de les de Tarragona. Les més fortes les preveiem a la tarda a les comarques del nord-est. En canvi, a Ponent i al sud hi haurà moltes estones de sol. Sembla que demà tan sols hi haurà alguns ruixats de tarda al nord i el nord-est, però la resta farà més sol i pujarà la temperatura, i pujarà més clarament la temperatura, amb valors de fins a 30 graus de cara a dimecres i dijous.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'aquests dos nous tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i a l'Hospitalet també de Llobregat, i que han deixat una persona morta. Serà a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. I de seguida parlarem de les eleccions andaluses que, com dèiem ara, han deixat el Partit Popular sense majoria absoluta i depenent de Vox, i el PSOE amb els pitjors resultats de la seva història. Abans, però, destaquem que avui tornem a tenir vaga al sector de l'ensenyament. Avui és el torn de Barcelona i el barcelonès.
3: Que dius, bueno, no sé. Nosaltres estem dient, ostres, una calendarització de reunions que sigui per passar-nos les hores que facin falta i ens posen una reunió dimecres a les 7:30. No sé què esperen, que ens hi estem allà fins a quina hora de la nit, o és que ens volen despatxar ja en res.
0: És Yolanda Segura, l'Austec lamentava així la pròxima reunió amb el govern, que no sigui fins dimecres al vespre. En tot cas, la jornada de vaga d'avui inclou un cop més talls de trànsit. Anem en directe a l'escola L'Estel de Sant Andreu. Martí Cuní amb Sara Canyeté, bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard. Doncs si nosaltres estem situats a la porta d'aquest centre que a les 9 del matí té previst obrir i rebre els alumnes, de moment el que ens diuen és que preveuen que el seguiment d'avui sigui més baix, d'aproximadament una quarta part de la plantilla. Seria de totes les mobilitzacions que hem viscut fins ara la que té menys seguiment aquí al centre. La directora, la Marta Rubió, ho atribueix, però, a la pèrdua econòmica que suposa per als docents participar a cadascuna d'aquestes jornades.
5: El seguiment no serà tan massiu, però tot i així sí que és cert que continua havent-hi moltes ganes de seguir lluitant, no?, per totes les reivindicacions que s'estan fent, i d'alguna manera també s'han com organitzat una mica de ser com participar-hi en totes, però no tots a totes, perquè al final sí que és cert que econòmicament, clar, són moltes vagues seguides.
4: També al migdia aquí a Barcelona hi ha convocada una vaga al centre que acabarà a les portes del Departament d'Educació, i tot això mentre s'esperen els concrets d'aquesta nova proposta que el Departament d'Educació hauria de fer arribar als sindicats de cara a reprendre aquestes negociacions. Un document que ha d'abordar necessàriament dos aspectes, els dos condicionants que posen els sindicats, els recursos per l'escola inclusiva i també la millora de les retribucions.
0: Gràcies, Sara. Que vagi bé fins ara.
4: Bon dia.
0: Insistim que la pròxima reunió entre el govern i els sindicats serà finalment dimecres. Això vol dir que, d'entrada, es manté la vaga prevista per avui al barcelonès i per demà al Maresme i als dos Vallesos. Si no hi ha acord, la pròxima vaga prevista per tot Catalunya serà dimecres de la setmana vinent. És el 27 de maig. I en les últimes hores els sindicats han afegit pressió també sobre els socis del govern. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot Esquerra i els comuns. Els hi demanen que si realment estan d'acord amb les reclamacions dels mestres de millorar-los el sou o de baixar el nombre d'alumnes per a classe, doncs que es noti. I ho afegeixin a la llista de condicions per negociar els pressupostos de la Generalitat.
3: Celebrem que continuï mantenint aquesta pressió, però ha estat molt bé anar un pas més enllà i poder exercir aquesta pressió des de l'aprovació de pressupostos.
6: Eren declaracions a 3CAT Info, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. Tot i això, ni Esquerra ni els comuns, ara per ara, tenen cap intenció de condicionar una cosa a l'altra.
7: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar

0: ara un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació.
1: És el que deia en les últimes hores Jessica Albiach dels Comuns. Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit a les xarxes que els comptes, de fet, són indispensables per complir les demandes dels docents.
2: Uns comptes que poden quedar encarrilats aquesta mateixa setmana. Avui es presenta la línia de tren que ha pactat el govern amb Esquerra, una línia prevista per al 2040 i que enllaçarà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. I a banda d'això, en les últimes hores, els republicans també han tancat un altre acord amb el govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Raül Flores.
3: Just dos mesos després de retirar els pressupostos, govern i Esquerra ultimen l'acord definitiu ara amb la cessió de l'IRPF fora de la negociació. Al migdia, el president Illa presentarà la línia de tren orbital que pagarà l'Estat i aquest acord s'hi suma també al pacte perquè Catalunya controli per primer cop el Consorci de la Zona Franca, que suposa gairebé el 4% del PIB del país. Amb aquests pactes al sac, el mateix Illa confia que l'acord final ja és a tocar.
4: Us puc dir que estem treballant en aquesta línia i que tinc confiança que les coses aniran bé.
3: A partir d'aquí, Esquerra fa aquest vespre un Consell Nacional per avalar l'acord i els governs d'Illa i de Sánchez es reuniran dimecres per assumir la línia orbital i també el nou organisme que ha de fiscalitzar les inversions de l'Estat. Raül Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara un altre punt. El govern i Esquerra han pactat reforçar la hisenda catalana.
1: Sí, és important això també. 527 milions d'euros de reforç. Ho ha avançat a La Vanguardia i ho ha pogut confirmar a Catalunya Ràdio. La idea és fer servir aquests diners per donar a l'Agència Tributària Catalana els mitjans que necessita, tècnics i humans, per assumir la recaptació dels impostos a Catalunya. Bàsicament un, l'IRPF. Tot i que de moment recordem que no hi ha acord amb el govern espanyol per traspassar la gestió de l'IRPF a Catalunya, si bé és una de les exigències d'Esquerra.
2: En tot cas, aquesta setmana s'haurà de tancar l'acord amb Esquerra i també amb els comuns. De fet, avui continuen les converses per tancar nous acords sobre habitatge i infraestructures, que podrien també segellar abans de divendres, el dia que es dibuixa perquè l'executiu aprovi els pressupostos i comencin la tramitació al Parlament. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és, com apuntàvem, només començar els resultats de les eleccions a Andalusia.

0: hemos sacado matrícula de honor, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
1: Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, que el Partido Socialista hace la oposición con rigor.
2: Muchos votantes de otros partidos que han dejado claro qué es lo que quieren. Prioridad nacional.
3: Pero hoy sí podemos decir que adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
4: Són les primeres reaccions, lectures de les eleccions a Andalusia, unes eleccions que ha guanyat el Partit Popular, però sense arribar a aquesta majoria absoluta. Per tant, Juanma Moreno Bonilla dependrà de Vox, una situació que ell mateix en campanya havia definit com a un embolic, i recorda el que ha passat a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. L'extrema dreta, per tant, no dissimula aquesta satisfacció. ¿Dónde está la mayoría? La mayoría, ¿dónde está? Es cridava la seu de Vox i no era l'únic crit. Prioritat nacional, el concepte que fins fa poc era propi de l'extrema dreta francesa i que Vox ha introduït ja a l'agenda espanyola, posant-ho com a condició a Extremadura, Aragó o Castella i Lleó. Anem en directe a Sevilla per entrar en detall aquests resultats. Paula Brujats, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Comencem per la dreta, que com dèiem dependrà de l'extrema dreta.
5: Sí, el Partit Popular ha tornat a gestionar malament les expectatives. Donaven per feta la majoria absoluta i s'han quedat amb la mel als llavis. Ningú amaga la decepció. El moderat Juanma Moreno Bonilla s'ha posat a l'embolic que no volia i a partir d'avui haurà de negociar amb Vox.
0: Hacer un proyecto común y compartido de Andalucía y mantener el respeto mutuo que nos tenemos todos. No hemos sacado...
5: Al Partit Popular només li falten dos diputats per a l'absoluta, però Vox, tot i que creix poc, no perdonarà i imposarà les seves condicions, començant deia ahir Manuel Gavira, per la prioritat nacional.
2: Los andaluces han hablado claro y lo que quieren es prioridad nacional.
5: Prioritat nacional i cedir a Vox o repetició electoral, ja que aquí ningú contempla una abstenció dels socialistes andalusos per fer president el candidat del PP.
4: Això pel que fa a la dreta, Paula. A l'esquerra tenim la patacada del PSOE amb els pitjors resultats de la seva història a Andalusia i també la pujada endavant a Andalusia, que multiplica per 4 els seus resultats.
5: Sí, exacte. Serà un dia de molta reflexió per als socialistes. Ha fracassat l'invent de Pedro Sánchez d'enviar l'exministre Maria Jesús Montero de candidat a Andalusia. Mai abans el PSOE havia tingut un resultat tan dolent. Es queden amb 28 diputats, dos menys que fins ara, però Montero no dimitirà.
1: No son para nosotros unos buenos resultados. Por tanto, tomamos nota, analizaremos con detalle todo lo que se desprende.
5: I hi ha un nom de la nit, que és el de José Ignacio García, el candidat d'Endavant Andalusia, que s'ha disparat de 2 a 8 diputats i amb el seu augment ha fet justament descarrilar les expectatives del PP.
3: Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a la derecha de Andalucía.
5: L'esquerra andalusista que ha passat la mà per la cara a la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, un resultat que fa encara més complicat el projecte per a les espanyoles del 2027.
4: Enviada especial a Sevilla, Paula Brujats, gràcies, fins ara.
5: Fins ara, bon dia.
4: I un altre capítol d'aquestes eleccions és la lectura que se'n farà a nivell espanyol. Anem ara cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
4: Perquè es tanca un cicle de 4 eleccions autonòmiques. En totes, el PSOE ha rebut un cop important i el Partit Popular ha guanyat, però depenent de Vox. Els uns i els altres se centren en aquestes lectures.
6: Sí, avui el PP convoca tots els barons a la seu central del partit, també serà Moreno Bonilla, per fer una lectura d'unes victòries agredolces que han obert debat a bat la porta a l'extrema dreta, una anàlisi la que faci també avui Feijó, que tindrà molt de lectura en clau de generals. De moment, el PP ha furgat en els pitjors resultats del PSOE i el PSOE en la baixada del PP. Miquel Tellado i Rebeca Torro.
7: Si lo que consuela al Partido Socialista es que Juanma Moreno no tiene mayoría absoluta, la realidad es que hay que ver para qué ha quedado ya el Partido Socialista.
8: El Partido Popular pierde 5 escaños y la mayoría absoluta. En total, el bloque de las derechas pierde 4 escaños.
6: El PSOE també reuneix l'executiva a Madrid. L'estratègia d'enviar ministres als territoris no li ha sortit gens bé, però deslliguen els resultats d'unes generals on creuen que el votant es comporta diferent i descarten cap avançament electoral.
4: I en aquesta línia avui també hi ha anàlisis als diaris, Frederic.
9: Sí, la de La Vanguardia, l'editorial, diu que, de cara a les generals, els resultats són prometedors per al PP i alarmants pel PSOE. El Mundo parla de triomf insuficient del Partit Popular i subratlla que Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra. Però és molt simptomàtic el que diu El País en el seu editorial, que titula El moment de la veritat. D'una banda, diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla, i en aquest context que deia abans la Paula, en què es dona per fet que el PSOE no s'abstindria per facilitar un govern del PP sense dependre de Vox, en aquest context, l'editorial del País diu textualment que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada de Vox en un altre govern regional.
4: I avui parlarem de tot plegat també al matí de Catalunya Ràdio, amb la periodista Marta Monforta i amb els agoristes habituals dels dilluns, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco. De moment, un primer comentari de Nacho Corredor.
10: I en clau catalana, la clau de volta d'aquesta nit electoral a Andalusia directament el nom de Gabriel Rufián. L'espai política i a l'esquerra del Partit Socialista, si va unit, pot superar a Vox. És exactament el que ha passat. L'èxit de l'esquerra sobiranista andalusa marca un camí de pragmatisme estratègic a l'esquerra dels socialistes. Aquesta és una de les lliçons andaluses en una elita electoral on el mal resultat del PSOE, el pitjor en la seva història, no ha estat gaire sorpresa i on el PP no podrà governar amb majoria absoluta, malgrat la dreta suma el 58% dels vots. Sánchez fa bé de guanyar temps, mentre a Catalunya i a la seva esquerra la cosa va prenent forma.
4: Interessant el que apunta també Nacho Corredor avui al matí de Catalunya Ràdio. Ho comentarem també a l'àgora d'aquest programa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel? Però, esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'ONCE les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
13: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 8 i 16. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marc Jurado, Francesc Soler, Lara García i Benito Camelas. Bon dia.
2: Bon dia.
4: I avui és el dia. A partir d'avui, alguns comerços físics començaran a oferir la possibilitat de pagar amb Bizum.
15: Per ara seran molt pocs, però la plataforma confia en estenent aquesta via de pagament al llarg de l'any. D'entrada, els botiguers ho veuen a bon ull.
16: És atractiu perquè el Bizum el que fa és que al moment que fas el pagament, la botiga ja ho té a la compte, ja ho té a caixa. Cosa que ara amb targeta de crèdit normalment tenim que esperar 24-72 hores.
15: Qui ho diu és Emiliano Morato, secretari general de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: La manera de pagar serà acostant el telèfon mòbil al datàfon.
15: Però a diferència d'aplicacions com Apple Pay, es farà sense donar negoci a intermediaris americans com Visa, Mastercard, Google o Apple. No tots els bancs ofereixen encara aquest servei. De fet, molts no han concretat als botiguers quina comissió els cobraran perquè els clients puguin pagar amb Visa.
4: I també a partir d'avui hi ha canvis en algunes línies de tren de Rodalies.
15: Es restableix totalment el servei ferroviari a la R1. Els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. Ara la línia R4 torna a haver trens entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb la línia R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa, Estació del Nord.
4: I aquesta setmana tornem a tenir vaga de metges.
17: Avui comença una setmana de protesta a tot Espanya per demanar un estatut propi que reguli les condicions específiques dels metges. A Catalunya la protesta serà aquest dimecres 20 de maig.
4: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona i que investiguen els Mossos. La policia busca l'autor de la mort d'un home a tocar de la zona franca. Berta Torrades.
18: L'últim tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no ha deixat ferits i la policia ha confirmat la detenció d'una persona relacionada amb els trets. És el segon tiroteig aquest cap de setmana perquè aquest dissabte un home ha mort al barri de la Marina de Port a Barcelona després de rebre diversos trets de bala al cap. El doctor en dret i experta en seguretat, Amadeu Requesens, demana no caure en alarmismes i abordar cada cas per separat.
19: És preocupant, sí. Sí, som capaços de diferenciar els fets. i de diferenciar les causes i de respondre a cada una de les causes, l'alarma serà menor.
18: Junts, el PP i Vox denuncien que des de mitjans d'abril hi ha hagut almenys 4 tirotejos a l'àrea metropolitana i demanen explicacions a Collboni. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquests casos també han desembocat en retrets polítics.
17: Des de Junts, el president del grup municipal, Jordi Martí, ha afirmat que la situació és dantesca i ha demanat a l'alcalde que doni explicacions. El president del grup municipal del PP, Daniel Cirera, ha acusat Jaume Collboni i també Salvador Illa de ser incapaços de garantir la seguretat a la ciutat, a la capital catalana.
4: I encara dels tribunals, avui arrenca la setena setmana del judici de la trama Kitchen pel suposat espionatge de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.
17: I ho fa amb la reproducció dels àudios de l'excomissari Villarejo i la declaració del comissari que va confessar la seva participació en la trama i que ha estat eximit de la causa per problemes de salut.
4: Tornem a Madrid, Alba Gil.
20: Es tracta d'un àudio de més de 9 hores que recull el relat que Enrique García Castaño va fer davant del jutge instructor. Una declaració que va ser clau per imputar Francisco Martínez, l'ex-número 2 d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy. El comissari va admetre que va participar en una operació parapolicial, però amb l'objectiu de trobar comptes de Bárcenas a l'estranger i no pas robar-li documentació comprometedora sobre la comptabilitat B del PP. Aquesta setmana, la sala també sentirà més d'una desena de gravacions de l'excomissari Villarejo, acusat en aquesta causa que la Policia Nacional va obtenir durant els escorcolls als seus domicilis. Després dels àudios, el judici encara a la recta final. Només quedarà la declaració dels acusats, que encara no té data, i amb la incògnita de qui ho farà primer. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: 8 i 20, ja és notícia de la nit. Un informe d'Amnistia Internacional alerta que les execucions als països que tenen pena de mort han augmentat gairebé un 80%. És la xifra més alta dels últims 45 anys. Nando Zanoguera.
21: La Xina és un any més la campiona de les execucions, però no hi ha dades oficials i s'exclouen del còmput general. Destaca el cas de l'Iran, que va doblar els morts fins als 2100, sobretot després de la guerra dels 12 dies contra Israel el mes de juny. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
22: A partir d'aquest moment es va utilitzar totes les excusa de la Seguretat Nacional, d'acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
21: Els Estats Units dupliquen també els ajusticiaments, però es queden en 47, la major part a l'estat de Florida. És l'únic país de tot Amèrica que ha fet execucions els últims 17 anys. Nando Zanoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Tot això en el context de la guerra de l'Iran i de les seves conseqüències econòmiques. Avui hi ha doble cimera per parlar-ne.
23: L'Organització Internacional del Treball presenta avui una anàlisi sobre l'impacte de la guerra d'Israel i es reuneixen també els ministres de finances del G7. El Financial Times calcula que gairebé 80 països ja han introduït mesures d'emergència per protegir les seves economies davant del conflicte.
4: I això sense oblidar els acomiadaments que van pujant.
23: En els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses de Catalunya que podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. La irrupció de la intel·ligència artificial explica part d'aquesta situació. En parlarem avui amb el professor Santiago Niño Becerra.
4: I això mentre Donald Trump torna a amenaçar l'Iran.
24: El president nord-americà assegura que el temps s'esgota per a l'Iran i adverteix que val més que acceptin les condicions o no quedarà res del país. De moment es manté l'alto el foc, tot i que l'estret d'Hormuz continua bloquejat. Ahir un atac amb drons va afectar el generador d'una central nuclear als Emirats Àrabs Units.
4: I en aquest context, Putin prepara ja la seva visita a la Xina.
24: Sí, el president rus la comença demà, durarà fins dimecres i arriba uns dies després de la cimera de Xi Jinping amb Donald Trump.
4: I mentrestant, milers de persones han participat aquesta matinada a Washington en una gran cerimònia cristiana organitzada per les bases i l'administració de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
25: El National Mall de Washington s'ha omplert de milers de devots cristians pertanyents a les nombroses esglésies existents als Estats Units, però hi han predominat els anomenats cristians nacionalistes, ultraconservadors subvencionats des de la Casa Blanca que defensen un estat teocràtic en contra del laïcisme ancorat a la Constitució nord-americana. Fins a Washington s'hi han desplaçat nombrosos autobusos des d'arreu del país. La Tina ha vingut des de Delaware.
26: És el millor i passarà la història com el millor president que ha tingut mai aquest país.
25: No pensa que de vegades no sembla gaire cristià?
26: Hi estic d'acord, però sap què? És una persona normal com nosaltres i deixa que els americans ho vegin. De vegades, no hauria de dir el que diu, però també em passa a mi.
25: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I encara als Estats Units. Comença l'última setmana del programa d'Stephen Colbert de la cadena televisió CBS.
24: La propietària de la cadena Paramount va anunciar-ho ara fa un any. Entre els convidats d'aquesta setmana hi haurà Bruce Springsteen o Steven Spielberg, però no se sap encara qui hi haurà dijous, l'últim programa. Sí que se sap que els programes en cadena rivals, com el de Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel, emetran repeticions aquell dia com a mostra de respecte.
4: I avui arriba a Rotterdam el creuer del brot d'antivirus.
0: On se sotmetrà una operació coordinada de neteja i desinfecció integral. Mentrestant, la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer la quarantena a casa si torna a donar negatiu en una prova PCR. Sortiria de l'hospital aquest dissabte, però a partir d'avui ja podrà rebre visites de familiars. La dona, que fins ara ha donat negatiu en totes les proves, fa una setmana que està en quarantena i continua simptomàtica.
4: I avui l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, inaugura l'Assemblea Anual. Serà després de la declaració d'emergència internacional pel nou brot d'Ebola que afectarà a l'est del Congo. Montse Mir.
26: Desaconsella, però, viatjar a les zones afectades i demana precaució als que en tornin. En aquest sentit, cal tenir present el brot del 2014 en altres països africans en què pacients que van tornar als seus llocs d'origen per rebre tractament el van transmetre. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell.
1: Quan veiem aquesta sensació de que per tot fan falta unes EPIs absolutament potents amb la protecció i tot tipus de mascaretes, doncs per l'Ebola sí.
26: Al Congo, en pocs dies hi ha hagut més de 80 morts, hi ha 250 possibles infectats. A Uganda s'han confirmat dos casos. Segons Metges Sense Fronteres, la taxa de mortalitat de la variant actual és d'entre el 25 i el 40%. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I a Cuba es preveu que dues terceres parts del país es quedin avui sense electricitat en hores de màxima demanda.
0: És un nou episodi de talls derivats de la greu crisi econòmica i energètica que viu l'illa. En els últims mesos, Donald Trump ha amenaçat de prendre el control de Cuba. Ahir el portal de notícies Axios va publicar que, segons el Pentàgon, Cuba ha comprat 300 drons per atacar la base nord-americana de Guantánamo, situada a l'illa, o fins i tot la península de Florida. El ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units d'inventar-s'ho.
4: 8:26, el Festival de Cinema de Cannes. Ada Driver se suma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el Premi a Millor Actor. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: Les dues pel·lícules estan a moltes quinieles per entrar en el palmarès. Són, de fet, els dos títols més destacats que ha deixat el cap de setmana. A la roda de premsa d'en Driver, conegut pel seu paper de Kylo Ren a l'última trilogia de Star Wars, ha esquivat una pregunta sobre la seva masculinitat tòxica denunciada en un llibre per Lina Dunham, la seva companya a la sèrie Girls.
5: No faré cap comentari sobre això. M'ho guardo per al meu llibre.
3: Paper Tiger és la sisena pel·lícula del cineasta nord-americà James Gray que opta a la Palma d'Or. Fins ara sempre ha marxat amb les mans buides, però aquest any això podria canviar. El film parla de dos germans que malmeten la seva relació després d'intentar fer negocis amb la màfia russa de la Nova York dels anys 80 i critica com la bondat ha deixat de ser un valor perquè no té rendiment econòmic. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
6: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
7: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
27: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
28: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Pel que fa als esports, l'Espanyol continuarà a primera divisió amb la victòria 1-2 al camp de l'Osasuna.
29: Gols de Carlos Romero, Quique García, una celebració de Champions, com reconeix el tècnic Manolo González.
30: Una felicitat enorme. Sí, sembla que hem guanyat la Champions avui. Sí, de veritat, és una felicitat molt gran.
29: Un Manolo que reclama estabilitat a l'Espanyol.
30: Ara ja dona igual, de veritat. Manolo González no és un tema de Manolo González. És un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una primera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club s'ha de millorar. It's my seem like my...
2: I el Girona jugarà la permanència l'última jornada.
29: Van perdre els gironins 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid. Una victòria a casa davant l'Elx a l'última jornada els donaria la permanència matemàtica a mig el tècnic del Girona.
9: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats.
29: David López, jugador del Girona.
10: Doncs el que passarà, que tothom vagi, que tothom ens ajudi. Si ells posen de la seva part i nosaltres de la nostra, units, segur que ho traurem endavant.
2: I el Barça guanya 3-1 al Betis en la 10 de Lewandowski.
29: Doblet de Rafinha, un altre gol de Cancelo. Els blaugranes guanyen els 19 partits que han disputat a casa a l'Spotify Camp Nou. Lewandowski s'ha acomiadat de l'afició.
11: Me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé.
29: També a primera victòria del Madrid 0-1 a Sevilla. Xavi Pasqual, que deixa el Barça de bàsquet per marxar a Dubai. Cursa accidentada al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Dues banderes vermelles, tres sortides, dos pilots a l'hospital. Àlex Márquez, fractura de clavícula de quiròfan i una fractura marginal de la vèrtebra C7.
2: Ara són 9:15. I el matí arrenca pendent de la nova jornada de vaga d'educació. Avui s'aturen els mestres i professors del Barcelonès. Des de l'escola Estel de Sant Andreu, Sara Canyete, bon dia.
12: Hola, bon dia, Ricard. En aquest centre es preveu la participació més baixa de totes les convocatòries que s'han fet fins ara. Diuen que s'hi sumarà aproximadament un 25% de la plantilla i el servei d'acollida, el que es fa abans de les 9 del matí. Avui hi ha un terç dels nens que habitualment l'utilitzen, quan a les convocatòries anteriors ens diuen pràcticament no hi havia ningú, i això els fa pensar que avui hi haurà molts més nens a l'escola, tot i ser una jornada de vaga.
2: I aquest migdia a 12:45, foto per escenificar l'acord per la línia de tren orbital que ha d'anar de Mataró a Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. És un dels punts que permet aplanar l'acord de pressupostos. Redacció d'informatius, Marta Corbalan.
13: Hola, bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, faran aquest migdia a 12:45 el primer acte per escenificar aquest acord dels pressupostos que, si res no es torça, el govern podria aprovar a finals d'aquesta setmana. El desllorigador, com deia, ho ha estat el tren orbital que unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que Illa i Junqueras presentaran avui en un acte a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà aquest nou corredor ferroviari.
2: I avui Andalusia i Madrid és dia de pa i també hi d'analitzar resultats, però més enllà de la política a Madrid, aquest matí es repeteix la prova PCR a les persones aïllades de l'Hospital Gómez Ulla per antivirus. Tània Tàpia, bon dia.
14: Què tal, bon dia? Sí, es fa just una setmana després de les primeres proves on només una persona va donar positiu, continua aïllada en una unitat del nivell estable. La resta, si tornen donant negatiu, podran començar a sortir de les seves habitacions i rebre visites de familiars, sempre sota mesures de protecció. Pel que fa als altres dos contactes que guarden quarantena, hospitals d'Alacant i Barcelona, si també continuen donant negatiu, a partir de dissabte vinent podran marxar a casa i acabar la quarantena en format domiciliari.
2: I cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. Aquest matí hi ha diverses incidències a la infraestructura ferroviària. D'una banda, a Artesa de Lleida hi ha hagut un robatori de cable a la línia d'alta velocitat i Adif avisa que això pot provocar demores d'uns 10 minuts en aquesta alta velocitat en la línia Barcelona-Madrid. D'altra banda, hi ha hagut una incidència en la senyalització a l'estació de Vilamalla, a l'Alt Empordà, i això ocasiona retards a l'R1. El que va més tard és el primer tren de Portbou a Barcelona que porta una demora de 40 minuts. A la resta de la xarxa de Rodalies hi ha retards habituals provocats per les limitacions de velocitat a la xarxa.
2: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
2: Punts vermells a aquesta hora.
16: Mira, en tenim 3. La 2, tallada a Òdena, sentit Barcelona, per l'accident d'un camió. La B23, per un accident entre Sant Just i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. La sortida 3, en aquest cas, es troba tallada. I la C16, a Cercs, tallada sentit Barcelona per una investigació policial.
2: I els punts taronges?
16: Trànsit dens, amb aturades a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C58 a Montcada i la Bevira a Santa Coloma, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes sentit Llobregat.
2: De seguida parlarem de les eleccions andaluses, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
18: Doncs parlarem amb Rebeca Carranco, periodista del País, i amb ella mirarem d'esbrinar què hi ha darrere dels dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. A les 10, Economia amb Santiago Niño Becerra, i com cada dilluns, secció del Cor amb Laura Fa. Avui també Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Emilio Pérez de Rosas, Laia Tudel i Joel Díaz.
0: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidlplesgarrigues.com.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Catalunya
17: Ràdio. Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia, doncs un temps una mica caòtic avui, amb alguns ruixats que estan apareixent ara mateix al Camp de Tarragona, restes d'algun ruixat a les comarques del nord, entremig estan obrint grans clarianes, però l'espera que torni a créixer noves precipitacions entre el migdia i la tarda, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. Les més fortes creiem que aquesta tarda cauran al nord-est en format tempesta, fins i tot amb alguna calamarsada. Però a partir de demà, canvi de situació. Demà farà més sol, potser a la tarda encara algun ruixat al nord, temperatures més altes a partir de dimecres, temps prestiuenc, amb temperatures màximes que podria arribar fins als 30-32 graus o una miqueta més.
2: L'estiu quan comença, doncs, Eloi, dimecres.
19: Dimecres?
2: Ja està, sí. Ja comença l'estiu temporal estacional. Com ho dieu? Com ho dieu, això?
19: L'estiu meteorològic.
2: Meteorològic.
19: Sí, no? Sí, sí, no? Podríem dir així.
2: Dimecres, sí. Ja.
19: A partir de dimecres.
2: Vinga.
19: 30-32 graus i una miqueta més segurament de cara a dijous. Vull dir que bastant bé. La tendència és que torni l'estabilitat del que resta de setmana.
2: Molt bé. I les onades de calor, quan les començarem a preveure?
19: Mira, de moment no se'n preveuen.
2: Però hi ha un moment que feu com una mica de sanificació, no? De pronòstic del que pot passar.
19: Normalment, el dia que comença l'estiu astronòmic,
2: sí,
19: doncs fem un pronòstic de com pintarà els pròxims mesos. Però de moment no es preveu. És a dir, ara pujarà les temperatures,
2: sí,
19: després cap a final de mes tornarà reculant, es posarien en condicions normals, i més enllà doncs ja veurem.
2: Molt bé, ho explicarem, Eloi. Gràcies.
19: Vinga, fins ara, adéu.
20: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
21: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Divendres, col·loca nuvis en llor llar, era en casa. Avui dilluns, comencem amb un Enigmàrius agrari. Deshidratar conreus de cereals. De set lletres. Deshidratar conreus de cereals. Set lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
24: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
25: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
26: Les notes del nen, les obres a casa...
25: El manteniment del cotxe...
26: Ah, no, això no és cap càrrega.
25: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
22: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
31: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places. I és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
32: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
33: Quaranta anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
34: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
35: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
36: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser?
3: és màgia.
33: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Avui a la Gora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, l'economista Pau Llong, l'advocada Montserrat Nebrera i la sindicalista Fra Blanco.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a la Gora?
6: Doncs tots giraven sobre diferents anàlisis i interpretacions de les eleccions andaluses, fins que el Pau ha decidit acaparar tots els endolls de l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Cada dia vens amb un endoll més. Ara estàs carregant el mòbil,
7: l'ordinador...
8: En algun moment descobrireu que visc en una caravana sense llum elèctrica.
2: És un refugi, és un refugi elèctric.
7: Pillant la llum de fora.
2: Però si falten coses, porta-ho, no sé, vull dir que posarem una llarga aquí i...
8: Estona que m'he despertat, Ricard Ostrell, que se m'ha descarregat tot ja. I he d'arribar aquí i tornar a carregar.
2: Bueno, això és perquè hi poses molta energia de bon matí.
8: Home, això segur.
2: Molt bé. Són les 8:39, 4 de 4. El Partit Popular també dependrà de Vox per governar Andalusia, igual que li ha passat a Extremadura. L'Aragó i Castellaó és el titular d'aquest matí. Anem cap a Sevilla, enviada especial de Catalunya Ràdio. Palau Bruixats, bon dia.
9: Molt bon dia, què tal?
2: Una victòria, com dèiem, agradolça de Moreno Bonilla, un dels líders amb un discurs i unes formes més moderades del Partit Popular i que no havia amagat en campanya que dependre de l'extrema dreta seria un embolic i ara es veu abocat, doncs, a dependre-hi. A què s'atribueix aquesta caiguda dels populars?
9: Sí, exacte. Una caiguda que s'atribueix bàsicament a un excés de confiança. Els votants del Partit Popular no es van mobilitzar tot el que necessitava Moreno Bonilla i el Partit Popular que paga car la mobilització dels partits a l'esquerra del PSOE. És cert que el Partit Popular té una claríssima victòria, millora el resultat en vots que fa 4 anys, però, és clar, és que ells mateixos s'havien marcat aquesta fita de la majoria absoluta, per tant, no arribar-hi és una derrota. Moreno Bonilla va fer campanya, recordareu, dient que ell i l'estabilitat o Vox i l'embolic volia deslliurar-se de l'extrema dreta per enviar també, Ricard, un missatge al seu partit i a Alberto Núñez Feijóo per dir-los que amb un to moderat es podia vèncer a l'extrema dreta, però la realitat és que no se n'ha sortit.
2: De fet, ahir Vox no dissimulava gens aquesta satisfacció, deia això. ¿Dónde está la mayoría? I també cridaven aquest altre crit. Vols va treure pit ahir de prioritat nacional. Posarà com a condició entre el govern andalús?
9: Sí, evidentment, és la seva mesura estrella. Serà la primera de la llista a l'hora de negociar, ja ho deia ahir el seu candidat. És veritat que l'extrema dreta no ha crescut a Andalusia el que esperaven, però tornen a tenir la clau i per més que al PP li falten només 2 diputats per aquesta absoluta, l'extrema dreta ja diu que no regalaran res. Per tant, ahir a la seu del PP, a part de molta decepció, hi havia més d'un dirigent que donava per impossible comprar les tesis de Vox, donava per impossible entendre's i, per tant, deixava entreveure una possible repetició electoral passada l'estiu, però això té molts riscos. Moreno Bonilla ja sap el que és pactar amb Vox, perquè en el seu dia, el 2018, va ser el primer en fer-ho. Per tant, veurem com acaba la negociació, que tot just començarà avui.
2: I molt interessant també, ens hi fixarem també a l'Àgora, el que ha passat a l'esquerra, patacada històrica del PSOE i també l'esquerra regional, que passa per davant d'aquest invent, d'aquesta coalició entre Sumar, Podem i Esquerra Unida.
9: Sí, aquí el gran titular és que la desfeta del PSOE, per més que anunciada, no és menys dolorosa. Han deixat de ser el partit de referència a Andalusia i María Jesús Montero, l'aposta personal de Pedro Sánchez, no ha aconseguit cap tipus de mobilització. I és que mirant les dades són molt significatives. No ha remuntat ni a Sevilla, ni tampoc a Dos Hermanes, el feu històric dels socialistes. Per tant, és una derrota incontestable de l'exministre d'Hisenda i que dibuixa un futur complicat per al PSOE andalús, però també per a Pedro Sánchez, que perd encara més poder territorial. Veurem avui si hi ha moviments aquí a Andalusia després d'aquesta derrota. I l'altre titular de la nit és aquest, el d'Endavant Andalusia, que aconsegueix una mobilització rècord amb 8 diputats i que, a més, el que fa és passar per la cara a la coalició que van firmar Sumar, Podem i Esquerra Unida i que, per tant, encara fan més complicat aquesta possible entesa de cara a unes eleccions generals de l'any que ve.
2: Gràcies, Palau Bruixats, des de Sevilla.
9: Bon dia, fins ara.
2: Un titular, amb què us quedeu d'aquestes eleccions, d'aquests resultats? David Madí.
0: Bé, jo crec que hi ha dos parts a l'anàlisi. Un, el primer, que és què ha passat i què és el que passarà a partir d'ara. Jo crec que l'anàlisi del que ha passat ha de ser mitjanament ordenat. Primer, el PP obté una gran victòria. No és una victòria menor. Després de 8 anys de govern, quedar-se a les portes justes de la majoria absoluta creixent en vots i tot plegat, no és, és una gran victòria. Veurem, evidentment, queda atrapat, com amb la resta d'escenaris en Vox, però això tampoc és nou. I això és el que dibuixa el que passarà, el que pot passar després. Per tant, la victòria del PP és clara i nítida, i sobretot hi ha una cosa que lliga amb el segon resultat, que és que l'Andalusia que representava la Maria José Montero és l'Andalusia...
2: Jesús Montero, sí, sí.
0: Més amb Jesús, perdó. Sí, sí. Montero és la que precisament l'estereotip aquest és el que ha fracassat. I anem al resultat del Partit Socialista. El resultat del Partit Socialista és un resultat desastrós, sense pal·liatius, trenca el seu terra, però no només això, sinó que els prolegòmens de les eleccions generals, que serà la segona part, doncs és el pitjor resultat de tots. Si no recordo malament, i ho dic de memòria, d'Extremadura, Castella, Lleó i la resta, el 22%, és el resultat més baix de tots del que era un feu tremendo, imbatible del Partit Socialista.
2: Absolutament.
0: Jo crec que aquí han tingut un error garrafal, més enllà de aquesta interpretació de què és el que vol ser Andalusia. Han tingut un error garrafal amb la candidata. Jo crec que se'n van donar compte molt aviat. Vaig tenir alguna conversa amb un personatge important del Partit Socialista just abans de les eleccions i ja sabien que era una candidata que no funcionava, amb una campanya que no funcionava. Jo crec que això ells n'eren bastant conscients. I després Vox creix lo mínim, lo suficient per treure la majoria absoluta, seguint la pauta que ha anat passant amb les altres eleccions i que situa les properes eleccions generals amb aquest dilema bàsic de PP-Vox com a binomi contra el Partit Socialista. Amb la resta, el que és l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra, bueno, en fi, ahir tenien unes grans alegries i tot, però segueix sent una cosa dividida i d'escassa capacitat. I, diguéssim, li donen un gran salt d'alegria i tot plegat, però em sembla que segueix sent una cosa bastant irrelevant.
2: Sí que voldré fixar-me en l'endavant d'Andalusia, si ha servit o no per revitalitzar l'esquerra, perquè és una via que de moment sembla que això podria...
0: Bueno, això va lligat al debat de si hi haurà la unitat al voltant d'això. Sí. De totes maneres, jo crec que l'important és de que avui comença l'any electoral. Avui comença l'any electoral a l'Estat. Veurem si és esgotant la legislatura de juliol o un escenari que jo considero estratègicament bastant probable, que és juntar a municipals i espanyoles.
2: Ara parlem també d'això d'endavant d'Andalusia, també m'agradaria parlar de Catalunya, perquè he tingut molta presència també en aquestes eleccions i també veient com estan els resultats, també analitzar si funciona o no parlar de Catalunya a Espanya, que sembla que no. I un altre element important, avui El País titula una editorial que diu El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del Partit Popular a Andalusia posaria a prova aquest missatge de moderació de Moreno Bonilla i apunta, que això és interessant, que el resultat obligaria el PSOE a no descartar les opcions per evitar l'entrada d'Abascal al govern. És a dir, que aquí El País ja es posiciona per intentar generar una aliança entre Partit Popular i PSOE en un cas com el d'Andalusia. Montserrat.
1: Sí, bueno, és una alternativa. En tot cas, fixeu-vos, l'escenari de Maria Jesús Montero esfondrant el que havia estat el terra històric de Juan Espadas és segurament un mal escenari, però des del punt de vista de la política general, probablement el que ha passat a Pedro Sánchez és el que millor li podia convenir, perquè s'ha perdut aquesta majoria absoluta per part de Moreno Bonilla i, per tant, en unes eventuals eleccions, jo també estic d'acord que probablement ajuntades amb les municipals, malgrat tot el que els ajuntaments han dit d'intentar que no cremin el que li queda de potència en aquest nivell, a nivell local, però jo crec que probablement es donaran, seran molt plebiscitàries i serà, voleu aquest tàndem, és a dir, el que el que més li interessava, la segona cosa que més li interessava al Partit Socialista és que es veiés que el PP depèn de Vox. I en aquest PP que depèn de Vox, ells presentar-se com a alternativa. Per tant, plebiscitar, veurem quines són les coses que proposa per les eleccions. No descartem fins i tot que hi vagi incorporat, ja s'ha dit en algun altre comentari que he llegit, però bueno, per exemple, plebiscitar la forma d'estat, si monarquia o república, per exemple, que una reforma constitucional on s'inclogués en l'article 15 el dret a l'avortament, per exemple, el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles a dins de la Constitució. Aquestes coses...
2: Però això salvaria, Sánchez?
1: Clar, imagina't que tu planteges com a alternativa que això és o jo o el caos. O el caos de PP, Vox...
2: Clar, però si fas
1: amb tota
2: això,
1: la processió de si llibertats... Això,
2: ara hauries de tenir l'obligació d'intentar que Vox no entri al govern d'Andalusia.
1: Per això ho lligava amb el que acabes de dir.
2: Si va d'això, va d'això.
1: Per això ho lligava amb el que acabes de dir. És possible que pensi que una part d'aquesta estratègia per a aquelles eleccions generals sigui en això? Depèn de quan d'immediatament es donin aquestes eleccions. És a dir, quan pugui aguantar si no arriba al 2027. Però, efectivament, una part seria... És possible una grossa coalició en Andalusia com a camp de proves?
2: Bueno, o que doni suport al PP. També pot donar suport al PP i que governi en minoria.
1: O des de fora. Bueno, sí. Amb la inestabilitat que això l'ajudaria encara més. No?
2: Sí.
1: Però jo crec que l'escenari que s'ha plantejat per ell era segurament no el millor, que el millor hagués estat no perdre els 30 escons, però en última instància, ja cremada i absolutament... eliminada probablement fins i tot del govern la Maria Jesús Montero, per mi el que millor el que li ha passat és veure com ells presentarà com a alternativa aquesta coalició diabòlica del Partit Popular i Vox.
2: Pau Iafra, Pau.
3: Jo he de fer un titular també, tipus David Madí, o puc estendre'm una mica? Estens, has demanat un titular i...
2: Endavant.
3: No, si has de fer un titular, bromes a part, seria Podemos i Sumar han de plegar. Aquest seria el meu titular. I llavors, si tinc temps de desenvolupar-ho, diria diverses coses. La primera, sobre Endavant Andalusia, que has comentat alguna cosa, i evidentment és un projecte polític que segueixo amb interès des de que es va formar, i contra una certa anàlisi que estic veient avui, que és bastant sorprenent, no? D'alguna manera, el que es ve a dir és que l'esquerra, no? Que la tesi rufiant, tornem-hi, seria que l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, suma, i fins i tot en el cas d'Andalusia, suma més enllà de Vox, no? El que diria és que la tesi que d'alguna manera es posa sobre la taula i es fa certa amb les eleccions d'ahir, altra vegada, és que una esquerra no sucursalista, no sotmesa a l'esquerra espanyola, jacobina, autoritària, estalinista, perquè recordem que Adelante Andalucía són els supervivents de Pablo Iglesias.
1: Tant,
3: no es pot dir que tu estàs a favor de la senyora Irene Montero i el Pablo Iglesias i que són imprescindibles per reconstruir un bloc a l'esquerra del PSOE i a la vegada dir bravo Teresa Rodríguez, com està dient avui el senyor Gabriel Rufián. O sigui, o una cosa o l'altra. Llavors, el que s'ha demostrat... Ara,
2: és que aquí el PSOE necessita el seu Vox.
1: El Chico puede decir cualquier cosa.
2: El PSOE necessita el seu Vox.
1: Lo contrario.
2: No? I com més siguin els altres, millor pel PSOE, perquè considera que
1: però totes les sumes,
2: el pot afavorir.
1: Totes les sumes no són iguales.
2: Sí, el seu Vox no en tema ideològic, sinó en tema de suport, no? De sucursal, que deies.
3: Sí, sucursal en el sentit de que no és una esquerra pròpia, que tingui un projecte propi arrelat i nacional centrat, com el té l'esquerra gallega, l'esquerra basca, l'esquerra andalusa, perquè de l'Entén de Lucía, escolti, són resultats, bueno, relativament modestos, però déu-n'hi-do per un projecte que és ecosocialista, feminista, autodeterminista, andalusista, etc etc. No deixa de ser una mica uns resultats similars als que en el seu moment la CUP va treure en el seu moment de màxima esplendor parlamentària, diguéssim, no? Després les coses han anat com han anat, però bueno, seria equivalent. I finalment es diu que aquesta esquerra té força, la força, per també posar una mica d'aigua al vi, però crec que hem de ser realistes. O sigui, aquesta força no sucursalista, nacionalment centrada i sobiranista, sembla que està sent l'alternativa a tots els territoris a una esquerra, insisteixo, que no només és nacionalista espanyola, sinó que a més té unes maneres estalinistes de gestionar la discrepància brutals, no? Tothom ha patit el secretari general Pablo Iglesias a l'esquerra espanyola, i tothom que ho coneix de prop sap que tinc raó, sinó que també, sent cert això, el que s'ha de reconèixer és que bàsicament aquesta esquerra el que té força és per resistir, perquè fins i tot en un escenari en el que es diu que el PSOE ha tret uns molt mals resultats i aquesta esquerra està traient uns bons resultats, el PSOE triplica els resultats de PSOE i Izquierda Unida més aquesta esquerra. Per tant, al final, tampoc ens flipem i aquestes esquerres tenen de moment la força per resistir, a diferència de Podemos i Sumar, que efectivament el que han de fer és plegar. O sigui, no hi ha cap territori en el que tingui sentit que aquestes forces segueixin intentant representar l'esquerra, perquè no estan traient bons resultats enlloc, ni tan sols Andalusia. Recordo que Andalusia és el feu del Partit Comunista d'Espanya. O sigui, el Partit Comunista d'Espanya s'ha estrellat...
1: A veure si una cosa en la que estarà d'acord.
2: No, però és veritat, però és contundent el Pau, però és veritat que si mires els resultats que dret Podem...
3: A tot arreu.
2: Tot arreu, al País Basc mateix...
1: És per plegar.
3: Només poden que amagar les sigles i treuen una mica de bons resultats quan les amaguen. Doncs escolti, senyors, vagin-se'n a casa.
2: Afra.
10: Sí, jo estic d'acord amb aquesta reflexió. D'entrada, el Partit Socialista és absolutament incapaç de recuperar una hegemonia que va perdre l'any 2018. Vull recordar que l'any 2018 Susana Díaz va treure 33 escons i li va ser incapaç de poder governar. 2018, ja. Per tant, no sé si va de recuperar l'hegemonia o reconèixer que aquest Partit Socialista no convenç als andalusos i a les andaluses. Segona, sí, bueno, el Partit Popular efectivament ha guanyat, és una majoria que no es pot negar, però tenim lío. Tenim lío perquè el mateix Moreno Bonilla abocava per no haver de governar amb Vox i, per tant, jo considero que aquesta moderació que es presentava de Moreno Bonilla i que ha sigut la que li ha donat 53 escons, ara està en tela de judici. Per tant, ja no hi ha dues almes dins del Partit Popular i, per tant, ja ningú concebeix el Partit Popular com a independent per si mateix. És a dir, té un marit que es diu Vox i aquest Vox creix. Poc, però creix un escó. I per altra banda, bueno, sí, efectivament, Adelante por Andalucía, podem dir que ha tret uns resultats que no són ni comparables tan sols als que han pogut treure les tres primeres forces, però és evident que és el gran vencedor. Per què? Perquè és el que més creix. I per tant, aquí hi ha un projecte que la gent està il·lusionant i que la gent li està donant suport. De 2 a 8 creix 6 escons i jo crec que és un missatge rotund cap a les esquerres, també cap a Por Andalucía, sobretot cap a Podemos, i caldria també reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, de mateixa manera que el Partit Socialista ha de reflexionar a l'esquerra del Partit Socialista, si aquests dos partits, que són quarta i cinquena força, haguessin anat junts, si els protagonismes de les sigles, si les figures haguessin donat un pas al costat, ara podríem estar parlant d'una tercera força en mans de les esquerres i no una tercera força en mans de Vox. Tot i així, el bloc de l'extrema dreta continua sempre dominant a Andalusia, com va ser fa 4 anys, però es retalla mínimament, però es retalla l'esquerra i, per tant, la presència de l'esquerra dins de la cambra serà major. Tot i així, és veritat, el Partit Popular guanya, no aconsegueix el seu objectiu, però guanya, i això s'ha de reconèixer.
2: Ara facin també noves veus també per seguir aquest anàlisi del que ha passat a Andalusia i també ho traspassarem a Espanya i també ens fixarem en l'ús de Catalunya en aquesta campanya electoral i quines conseqüències ha pogut tenir això també en els resultats. Però abans, hi ha hagut un atropellament a Vilanova. Maria, què ha passat?
11: Bon dia. Doncs mira, han tallat la circulació de ferroviària a l'R2 Sud entre Vilanova i la Geltrú i Sitges en tots dos sentits perquè hi ha hagut aquest atropellament d'una persona que creuava per un lloc no habilitat, segons informa Adif. L'atropellament ha estat a la sortida de l'estació de Vilanova, direcció Barcelona, per part d'un tren que venia de Sant Vicenç de Calders, però repetim, ara mateix la circulació està tallada a l'R2 Sud en tots dos sentits. Renfe ens explica que està gestionant transport alternatiu entre Vilanova i Sitges.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
14: Les notes del nen, les obres a casa,
13: el manteniment del cotxe.
14: Ah, no, això no és cap càrrega.
25: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
15: Peugeot.
16: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
17: Que veus la nit de Sant Joan.
18: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
15: No pots anar a denunciar públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
33: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
17: Què li has fet a la meva filla?
18: Passó algo con Manuela?
19: No passó nada.
20: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
21: Clar que no.
20: M'ho jures.
21: El meu fill no pot pagar això.
33: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
2: I avui la pregunta arran de les eleccions d'Andalusia, que és, a partir d'ara què? Marta Monforte, periodista d'Infolibre, bon dia.
22: Hola, bon dia, Ricard, com esteu?
2: Què passarà a partir d'ara?
22: Doncs jo crec que les coses continuaran més o menys igual. És a dir, el Partit Socialista sabia que anava a treure un mal resultat respecte al que va treure fa 4 anys. És cert que la debacle va vindre a 2018 amb Susana Díaz, en aquest cas té 28 escons, que no és una bona notícia per al Partit Socialista, però sí que se n'alegren de què ha passat a la seva dreta, no? Al Partit Popular, que jo crec que encara que Moreno tracte de incitar al Partit Socialista a una abstenció, això no passarà, ha quedat ben clar, i jo ahir parlava amb un membre de la direcció nacional del PP i em dia, si empatat en Vox a Extremadura, a Aragó i també a Castella i Lleó, previsiblement en les pròximes setmanes, per què no ho podem fer també a Andalusia? És a dir, tornarà a passar el que va passar ja fa 8 anys, i Moreno, jo crec que des de fora, intentarà que des de fora Vox li suporti la investidura. I potser a l'esquerra sí que n'hi ha un debat més fort sobre quina presència ha de tindre les esquerres perifèriques en un futur govern a nivell general i el paper que tindrà en aquest cas Sumar i també Podem i la resta d'actors que no han tret tampoc un gran resultat, però almenys sí que han aguantat el resultat que van tindre fa 4 anys.
2: També hi havia internament en el Partit Popular aquesta discussió de si el Partit Popular havia d'anar cap a la banda més ayusista o cap a la banda més Moreno Bonilla. I ara sembla que tot això queda en el mateix punt on estàvem.
22: Efectivament. De fet, jo crec que el problema que té ara Moreno és que ell s'havia construït una imatge de baró moderat i que podia fer-li front a Ayuso en moltes perspectives, i ara això ho ha perdut, perquè ha perdut la majoria que li dona aquesta aura, aquesta intencionalitat de discutir no només a Ayuso, sinó també inclús a la direcció nacional del PP, no? Ell es presentava moltes voltes com algú que podia fer-li front a Feijó en qüestions de gestió, com van veure, per exemple, a l'accident de damunt, no? Com en la direcció del Partit Popular tractaven de culpar al govern i al ministre Oscar Puente, i ell no va entrar en aquesta qüestió. Doncs això jo crec que ara ho perd, i perd aquesta capacitat d'influència dintre del que és l'estructura del Partit Popular, i haurà de veure com conjuga un suport de Vox que ha deixat claríssim que vol que la prioritat nacional estiga als acords, dona igual si estiguen dins o fora de l'executiu andalús. Aleshores, haurà, jo crec, que de menjar-se el marró que no volia, i tindrà embolic. Va intentar per totes les bandes que no hi haguera aquest embolic, però no només s'ha complit, sinó ells culpen adelant Andalusia d'això, però no només, sinó també, que no ho hem mencionat abans, s'acabó la fiesta a la candidatura de la Tita d'Ultra al vice, perquè ha tret un 2,5% dels vots, més de 100.000 vots, i això els ha perjudicat, entenen, en el PP, de cara a tindre la majoria absoluta.
2: Mm. Hi havia també aquella opció de si hauria o no avançament d'eleccions generals. Creus que ara queda totalment esvaït davant d'aquest resultat?
22: Sí, jo de moment crec que això no interessa a Pedro Sánchez. Ja sabem que ell és un estratega, busca l'oportunitat política quan la tinga, i a no ser que les enquestes diguin que té una possibilitat real de que les esquerres sumen o que ell puga repetir l'escenari de 2023, no ho farà. I pot ser, ara veu com les esquerres organitzen i que ell té força, perquè és cert que en les andaluses se dona un vot dual i en les generals no es vota de la mateixa manera que s'ha votat ara a les autonòmiques, doncs ho farà, però de moment jo crec que no estan els seus plans, i si ho fa, ja vos dic que és perquè ho té molt estudiat i perquè pensa que té alguna oportunitat d'incidir-se'n, sobretot, i aprofitar-se d'aquest embolic de PP i Vox i dels pactes autonòmics que s'han signat a tot arreu, no?
2: Marta Monforte, gràcies per acompanyar-nos.

0: Partit Socialista Andalusia li dona l'oportunitat, u, de cimentar una nova estratègia en el PSOE. I això, que és un resultat indiscutiblement dolent, permet reorientar. Jo crec que veurem coses diferents. Primer, crec que veurem una operació reset. No sé si tindrà forma de canvi de govern, cosa que crec que és possible.
1: Per un any, sí? Una crisi de govern?
0: Jo crec que avui posen ells en marxa l'operació un any. Código Rojo, operació un any. I crec que tenen... crec que volen fer una estratègia diferent. Què es demostra tot aquest reguitzell d'eleccions? La tossuderia que el PSOE ha volgut, que és guanyar per l'esquerra, és a dir, intentar guanyar per l'esquerra, és un fracàs absolut. Val? Això ho explica molt bé l'Ivan Redondo, que per cert torna a estar in the house, i per tant, doncs, pels que ens agrada l'estratègia política, doncs és interessant.
1: Veurem que passen coses, sí, sí.
0: I jo crec que explica molt bé. Ells consideren, o construiran, o volen que arribi a bon port, i creuen que ho aconseguiran, que és l'ordenament de l'esquerra de l'esquerra, amb la fórmula Rufián o la que sigui, en el fons... els és bastant igual mentre surti, per una qüestió senzillament de restes, és una qüestió matemàtica de restes en el càlcul general, i llavors, diguéssim, una vegada organitzat això, disparar l'estratègia cap al centre. Val? Perquè el que és evident és de que la batalla està entre els 700.000 i 900.000 vots de frontera entre el PP i el PSOE, si basculen o no basculen. Si aconsegueixen bascular o no bascular, en el centre. Vale? Ells fins ara han tingut una orientació cap a l'esquerra, volen guanyar per l'esquerra, el govern més progressista de la història, torturant a les classes mitges, matxacant a tot el personal, i crec que podem veure una estratègia diferent a partir d'ara. Paradoxalment, com deia, aquest horrible resultat que han tingut a Andalusia els hi permet resetejar la situació i obrir una nova estratègia.
2: Pau. Doncs mira, jo, com que he vist baixar el sots director, he pensat que ell ens donaria les respostes, perquè jo no les tinc, i com que ell en sap tant, dic que potser ens ho ve a explicar ell el que passarà. No, la veritat és que abans comentava fora de micro que una de les característiques que jo veig en el lideratge aquest de Moreno Bonilla, que els companys discrepaven una mica, no? Però és que tinc la sensació que és una mena de presidinilla, no? És a dir, que és aquest lideratge que no és molt carismàtic, sí, sí. El David em deia, potser ho és una mica més, però que és molt...
1: no vol bronca, no vol bronca,
2: gestió, sí, sí. Que no vol bronca i tal, no? Ho dic també perquè en la línia d'intentar pensar quina mena de lideratges estan funcionant, també un, si veu el José Ignacio García, el líder d'Adelante Andalucía, també s'han pogut aprendre molt d'aquests lideratges, no? Doncs bueno, jo crec que reflecteix un estat d'ànim d'època, que és que la gent, davant de tota la cridòria, la inestabilitat, el malestar, del que parlem sempre, la seguretat, malestar econòmic, incertesa, doncs ens agradarà més o menys, però està apostant per una gent que d'alguna manera intenta oferir tranquil·litat en els seus discursos. I això, efectivament, hi veig una contradicció amb el lideratge de Pedro Sánchez en els darrers mesos, no? Ell, efectivament, s'ha tirat una mica al monte, ocupant aquest espai que en aquest sentit no ha ocupat ningú. Jo no confio gens en aquest procés d'unitat de les esquerres que el David planteja com una ocupació que permetrà al PSOE centrar-se. Més que res perquè no veig incentius en els agents d'esquerres, ni els veig a Catalunya, dissortadament, ni els veig a nivell de l'Estat, pel que he explicat abans, perquè hi hagi una unitat, perquè seria l'enèsima unitat de les esquerres heterodoxes, de sumar... Jo crec que això no arribarem a temps abans de les eleccions, i per tant... anirem a eleccions amb una mica amb els mateixos... Amb les cartes repartides d'igual manera que com estem ara. Jo és la intuïció que tinc. I, per tant, no crec que canviï massa la cosa i no crec que el PSOE tingui temps de girar massa i virar massa la seva estratègia i la tàctica en aquest sentit electoral. I sobretot això, perquè l'estratègia Rufián, jo crec, que li estem dient així tota l'estona, però crec que és evident, jo crec que té bona fe, està ben pensada, però és impossible que arreli amb el temps que falten per les eleccions.
0: Perdó, només un petit apunt de l'estratègia que intentava explicar abans, un últim ingredient molt important, que és la plurinacionalitat. El PSOE no se'n sortirà sense acceptar de veritat un projecte plurinacional. I això té a veure amb
1: Però tu creus que
0: moltes coses que s'han d'arreglar pel camí.
1: No el tira més enrere, el PSOE? Perquè és a dir, al final aquests resultats també expliquen que l'aposta per Catalunya del PSOE

0: PSOE no funciona a llocs com Andalusia i castiga el PSOE d'Andalusia.
1: No, Andalusia...
0: I això ens ho recordaran. Ens diran que és culpa del concert econòmic, que no és concert econòmic, del pacte...
1: Andalusia és evident que no funciona, però és tan evident que si el PSOE pot construir una suma alternativa a PP Vox, passa de nou per tots els partits que estan en l'àmbit nacionalista i sobiranista.
0: Fet en la línia del que apuntava, aquestes eleccions andaluses han tingut novament com a protagonista a Catalunya. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia. De fet, en tota la legislatura, l'Ara deia l'altre dia un estudi que Juan Manuel Moreno Bonilla havia parlat de Catalunya en el 30% de les seves intervencions al Parlament andalús. Això en les intervencions al Parlament. Després, en campanya, se n'ha parlat i molt, potser una mica menys que el 2022, quan estàvem immersos en preprocés posterior als indults i prèvia a l'amnistia, però se n'ha parlat i molt, sobretot pel finançament autonòmic, un finançament pactat per l'exministre d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ara candidata del PSOE a Andalusia, i que, sobretot, Juan Manuel Moreno Bonilla ho feia servir per desgastar-la. Això deia, per exemple, l'últim debat que hi va haver a Canal Sur.
3: Es que no nos da ningún dinero, ninguno. El dinero que se recauda con el trabajo y el esfuerzo de toda la sociedad andaluza a través de los impuestos son los que recauda la señora Montero, una parte, un 50%. Y es lo que nos corresponde. Por tanto, usted no nos está regalando nada.
4: Es un nuevo modelo.
3: Nada. No nos está regalando nada. No hay ningún modelo de financiación. No vuelva
4: a
3: mentir.
4: Señor Moreno.
3: Mire usted, señora Montero.
4: Es que no se lo ha leído.
3: Mire, usted sería una magnífica candidata en Cataluña.
2: Seria una magnífica candidata a Catalunya, li va dir l'ara guanyador de les eleccions. Com li va respondre Maria Jesús Montero? Doncs amb un altre pacte amb els catalans, el pacte del Majestic.
4: Porque ustedes, el único modelo de financiación que aprobaron, el del señor Aznar, ¿sabe con quién lo pactaron? ¿Sabe con qué? Con el señor Pujol. Pacto del Majestic. Por tanto, no se esconda detrás de Catalunya ni detrás de Pedro Sánchez.
2: Per tant, el pacte de finançament i els suposats privilegis als independentistes que dona el PSOE han sigut una de les armes electorals del Partit Popular. Fins i tot al míting final, Juan Manuel Moreno Bonilla, ho diré bé, va intentar afegir un altre element, que és els futurs pressupostos de la Generalitat. Recordem que avui es presenta el tren orbital, això va sortir el dijous passat, i en aquest intent d'aconseguir la majoria absoluta, el candidat del PP ho va dir al míting final d'aquesta manera.
5: El día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez al separatismo catalán.
2: Ho han fet els candidats d'Andalusia i també els líders de Madrid que han anat a fer campanya, especialment Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal, amb la cançó que ja ens coneixem dels privilegis que dona el PSOE als independentistes i el pacte que diu Vox amb els colpistes.
6: Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
7: Y los golpistas de Cataluña que han querido robarnos nuestra patria, todos amnistiados por este gobierno criminal, traidor y mentiroso.
0: I una altra cosa, que és que Salvador Illa no em consta que hagi baixat a fer cap campanya a favor de Maria Jesús Montero a Andalusia. Per tant, intueixo que no sumava la presència d'Illa a Andalusia.
8: No, i a més, Salvador Illa és molt prudent. Sabia que associar la seva figura a la d'una clara perdedora de les eleccions no era precisament un plat de bon grat. Jo continuo dient que això necessàriament aboca a la plebiscitació de les properes eleccions generals. És a dir, tot l'escenari, malgrat que segurament el punt feble d'aquesta proposta que farà Pedro Sánchez, justament perquè necessitarà totes aquestes forces perifèriques, forces que tenen incardinació a cadascun dels territoris i que demanen, com ara la pròpia de l'Andalusia, no? Demanen una visió una mica diferent d'aquesta jacobina centralitzada pròpia del Partit Socialista, però amb aquest punt feble, totes les propostes que es faran seran. Aquí al davant heu vist repetir a totes les eleccions autonòmiques un tàndem, un tíquet guanyador de la dreta, que és que s'afableix el Partit Popular i que creix aquesta opció política que és Vox. I jo em presento com el salvador davant d'aquesta opció. I crec que, vist el resultat a Andalusia, probablement aquest artefacte inventat pel Partit Socialista de l'operació anomenada Rufián, aquest artefacte es deixarà una mica en la rereguàrdia. No dic que es desactivi, perquè potser rasquen alguna cosa, però la seva idea és plebiscitar-se. Per tant, ell
9: és el salvador davant d'aquest tiquet que considera que és el final del progrés a Espanya i que té, com dic, aquest punt feble perquè Catalunya efectivament s'ha transformat en una mica la pedra a la sabata. Òbvia, per part de... amb el to molt estrident de Vox o amb el to més moderat de Moreno Bonilla, però s'ha transformat en l'esquer per dir-li a Maria Jesús Montero, vostè és la creadora d'un model desigual per Espanya i, per tant, atiar tots aquests fantasmes que ja venen dels temps de les firmes de l'Estatut, és a dir, que no és nou, i que en el Partit Socialista ha tingut durant molt de temps, recordeu, Rodríguez de la Borbolla dient que aquí a Catalunya no podien tenir una bona educació perquè es gastaven els diners en altres coses i, en canvi, ells podien regalar o donar un ordenador als nens a l'escola. Per tant, això és molt antic. Però aquesta vegada la cosa s'ha complicat. I s'ha complicat perquè aquell panorama d'uns contra altres era molt bipolar i ara s'ha transformat en una cosa més complicada. Per tant, l'única possibilitat del Partit Socialista és fer, que ho fa molt el propi Sánchez, fer de l'oportunitat virtut i, per tant, transformar aquesta sembla amenaça de la dreta en una oportunitat de reeixir com a gran salvador a l'esquerra.
0: Sí, si em permeteu només una cosa, la immigració a Andalusia és al voltant d'un 10, 12, 13%, no és tan alta com aquí a Catalunya, però sí que hi ha una certa correlació entre els llocs d'Andalusia on hi ha més immigració i on Vox està guanyant. De fet, Almeria i Màlaga, entrant una mica en el detall dels resultats, són dues províncies en les que Vox ha passat per davant del PSOE, d'acord? Són pràcticament les úniques. I són dues províncies, efectivament, en les que sobretot hi ha aquests sectors econòmics, productius, pràcticament diríem improductius, que tenen a veure amb el turisme, la Costa del Sol, l'agricultura, de baix valor afegit, etcètera, etcètera. Per tant, aquest cercle viciós que també veurem aquí a Catalunya d'aquells que fomenten un sistema productiu que només atreu mà d'obra barata perquè paga salaris baixos i degrada, i a més està, com hem vist aquests dies amb aquest informe Fènix, no?, del que s'està parlant tant, està generant una subvenció directa per aquest capital que és tan poc productiu, aquests mateixos que estan fomentant aquesta economia tan poc productiva que atreu salaris baixos són els que després es beneficien a les eleccions culpant a les persones migrades dels problemes dels andalusos. Però que és una estratègia que està tenint resultat, no? És a dir, els senyoritos del camp andalús de la mà de PP i Vox culpant els immigrants mentre fomenten una economia que és altament improductiva, de molt poc valor afegit i que genera reptes en els barris i a les ciutats, en aquest cas d'aquestes dues províncies de les que he anomenat. Això serà una realitat que veurem segurament a casa nostra en breu.
10: Afra.
11: Jo el que veig de tot plegat és, en el marc de les eleccions generals, hem de recordar que el vot dual ja va existir. Va existir en les anteriors, quan parlem d'Andalusia, vam veure un Juanma Moreno Bonilla que va treure una majoria absoluta, que ara, per cert, no té. I, en canvi, en el marc de les generals, el canvi de vot va ser un altre, com passa en altres comunitats autònomes. Això és una finestra d'oportunitat. No crec que tant. Crec que la finestra d'oportunitat, i com bé dèieu, tot és culpa de Catalunya, l'ofereix la mateixa Catalunya. Ara la presència a Galícia de Benigà és molt més important. Ara la presència a Andalusia d'Adelante és molt més important. La presència de Compromís a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, és molt més important. Ara la que trobem a Xuntaragan, aragonesista, al Xavaja, a Aragón, és molt més important, i la presència de Mas Madrid a Madrid també és molt més important i notable. Per tant, el Partit Popular vol veure que tot és culpa de Catalunya, però certament potser arran d'aquesta força que han tret les forces independentistes, sobretot Esquerra Republicana, ha forçat acords que són de millora. Podem entrar a debatre, si podrien ser millor o pitjors per Catalunya, han fet que les esquerres recuperin una essència sobiranista i es comencin a articular políticament i estiguin donant resultats. Per altra banda, jo també estic d'acord amb el que abans es comentava al respecte d'Isabel Díaz Ayuso i al respecte de la part més interna del Partit Popular. Ara mateix Ayuso té una altra oportunitat, que fins fa unes hores no les tenia. No tenia aquesta segona oportunitat. Ara mateix és, de nou, una líder a la que el Partit Popular no va sortir a salvar en aquestes setmanes, en aquestes terribles hores últimes que s'han viscut des de Mèxic, i en canvi ara té una oportunitat com a conseqüència del resultat que ha tret Moreno Bonilla, que insisteixo, és un bon resultat, ningú ho pot negar, però és un resultat que el que diu és que el votant del Partit Popular no vol moderació i necessita i vol un aliat en el camí que es diu Vox, no? Que és l'extrema dreta, vol aquell missatge més d'extrema dreta, més posicionat en la prioritat nacional, com bé es cantava, com bé s'escoltava a les hores últimes d'ahir entre els votants de Vox i els líders de Vox a Andalusia.
0: Són les 9:18 i una vegada passada les eleccions a Andalusia, ara Catalunya ja es posen d'acord per pressupostos. L'IRPF era una pedra a la sabata i ara la pedra ja han agafat la sabata, l'han tret i ja està. Tu, Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: On està l'IRPF?
10: Doncs l'IRPF, Esquerra diu que hi segueixen, que segueixen una condició i una fita aquí a arribar, però el que no hi és al mig de la negociació pressupostària. Per tant, aquella X...
0: Però recordem que això és el que va fer tombar els pressupostos.
10: Clar. Avui fa exactament dos mesos. Passava una cosa insòlita en aquest país, que és que el govern retirava uns pressupostos que ja havien començat la tramitació al Parlament. En aquell moment, el que ho va fer descarrilar va ser aquest desacord amb l'IRPF, un desacord que no ha evolucionat, que hi segueix sent. Esquerra manté que aquesta és una posició del partit, que és una defensa del partit, però és veritat que en aquesta negociació pressupostària això ja no és una condició. De fet, poques hores després de retirar els pressupostos ja ho va deixar de ser. I ara les condicions són unes altres que estan pràcticament tancades. És que ja no vull dir ni encarrilades. Estan pràcticament tancades i anirem veient els diferents plans seqüència durant la setmana fins a arribar probablement aquest divendres a l'aprovació altra vegada en Consell Executiu del projecte de llei de pressupostos.
0: Per tant, ni el malestar, diguéssim, amb Trapero ha encallat aquest acord, ni les vagues que estem veient d'educació han encallat aquest acord, i l'acord tirarà endavant i, per tant, hi haurà pressupostos. La tramitació serà més llarga, per tant, ens anirien cap a juliol per aprovar els pressupostos al Parlament.
10: Sí, sol ser un mes i mig, unes 6 setmanes aproximadament, sí. Això si no hi ha cap entrebanc, que sempre en poden sortir, i, per tant, es compliria aquell calendari que fa 2 mesos es van marcar, que és acabar les sessions, per tant, anar-se'n de vacances a final de juliol amb els pressupostos ja aprovats al Parlament de Catalunya. Aquesta és la previsió, a hores d'ara, que presentant ara els pressupostos hi hauria marge per poder-la complir.
0: I per què no estan incloent els Comuns i Esquerra Republicana, on estan apretant per posar les condicions que demanen els mestres i professors d'aquests pressupostos?
10: Doncs això ho hem preguntat tant amb Esquerra Republicana com també als Comuns. L'argument que utilitzen, i aquest és molt compartit entre uns i altres, és que el pressupost ja és l'instrument per poder acollir moltes d'aquestes demandes que estan fent els sindicats. Ara, és veritat, cap de les línies vermelles i cap de les propostes que coneguem a hores d'ara, dilluns a aquesta hora, passa per assumir algun d'aquests compromisos que plantegen els diferents sindicats que posen damunt la taula al voltant de l'educació, just en un dia en què, i en una setmana, en què les vagues continuen, i també ho faran la setmana que ve, i aniran pràcticament en simultània aquestes vagues, i també la reunió amb els sindicats, que ha passat finalment en dimecres, però sense que això acabi condicionant amb propostes i amb acords concrets la negociació pressupostària.
0: I es presenta també aquesta nova línia de tren que ha pactat el govern amb Esquerra, és una nova línia prevista el 2040, que enllaçaria el Garraf amb Maresme sense passar per Barcelona.
10: Exacte, és la primera línia al final de Rodalies que uneix diverses capitals catalanes sense passar per la capital del país, sense passar per Barcelona.
0: Això de Sabadell a Sant Sadurní d'Anoia podrem anar.
10: Per exemple, sí. O de Sabadell a Mataró, que ara en tren és una odissea.
0: Mira. El 2040. El 2040.
12: Però que és una proposta de planificació tècnica dels anys 90-2000.
0: Sí.
9: El 2005.
12: Sí. Aquesta medalla que s'està volent posar a Esquerra avui és una proposta del tripartit del 2000.
10: I que marcava que el 2026.
9: I el 2040 aniran que el 2060, ja veuràs.
12: L'IRPF l'estan canviant per una proposta del PSC.
0: No us agrada res. No us agrada res.
1: A mi, jo ho entenc, jo ho entenc perfectament, perquè la línia...
0: Ara no vols anar a Mataró amb tren. Tu que vas entrenar a tot arreu, Pau, ara no vols anar amb tren a Mataró.
12: Molt bé anar amb tren. El que no m'agrada és que em prenguin el pèl. Perquè no en tinc, la pèl. Llavors, que me'n prenguin també.
0: Per tancar-ho, Raül, hi ha un altre acord del govern perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca.
10: Sí, aquest és un altre dels punts que vam conèixer ahir al vespre. El Consorci de la Zona Franca banca, diguem-ne que gestiona, que controla diversos moviments econòmics equivalen aproximadament al 4% del PIB. Aquest consorci el gestionava íntegrament l'Estat i ara, amb aquest acord, el que hi hauria és una majoria de Catalunya, no només de la Generalitat, sinó compartida entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta majoria de Catalunya, el Consorci de la Zona Franca, aquest tren orbital, també aquesta societat d'inversions, que és aquest organisme que va descarrilar el Congrés, però que ara recupera sense haver de passar pel legislatiu, que és un organisme que fiscalitza i que gestiona les inversions de l'Estat a Catalunya. Això i un reforç en els propers anys fins a 500 milions d'euros, no tots recollits en aquest pressupost, són d'entrada les grans condicions i els grans acords de moment ja encarrilats, pràcticament tancats entre Esquerra i el govern.
0: De 500 milions d'euros per reforçar la hisenda catalana.
10: Exacte. Tant en personal com en recursos. Aquest pressupost n'inclouria uns 20 de milions, que ja són els que estaven previstos, i els propers serien en els següents anys.
0: I avui continuen també les converses per tancar nous acords pel que fa a habitatge i infraestructures, que podrien segellar doncs, abans de divendres el que es dibuixa com l'acord de pressupostos. Per tant, veurem també quin és el detall d'aquestes noves propostes. David, dius que és important aquest acord del Consorci?
1: És més important que el tren orbital aquest que em baixa poc a mal. El tema de fons és com s'ha devaluat la qualitat política a Catalunya, no? És a dir, el que és dolent és el teatre. Jo puc entendre moltes estratègies, puc entendre tot això. Jo crec que Esquerra tenia un guió després de les eleccions, que era plantejar-se una exigència aconseguint una cosa exitosa, que era un sistema de finançament, un concert econòmic que canviés les coses, i estic d'acord, aquest era un gran tema, i el context històric era per treballar amb això. Això no hi és. Aquest acord aniria acompanyat amb una segona part amb l'entrada del govern d'Esquerra. Això jo crec que tothom ho pot entendre. Tot això no ha pogut ser i, per tant, ens inventem ara, per justificar, retornar en aquest camí, un ovni, no? Un objecte polític no identificat, que és això del tren orbital amb tot això. Bé, d'acord, doncs serveixi allò a benefici d'inventari. El cas de la Zona Franca, aquest com a mínim és tangible i és més interessant. De fet, un dia valdria la pena fer una història de la Zona Franca, que és una història apassionant i que té una importància en termes de poder real. I que històricament ha estat una cosa que s'ha resistit a tot. És a dir, l'Estat s'ha resistit al control de la zona, una cosa que ve de l'època de l'Exposició Universal, on es posen de moda una zona franca que mai ha estat. La zona franca és una zona lliure d'impostos, que en aquell moment estava de moda en el món. Això mai va estar, li ha quedat el nom, però mai de la vida ho ha estat, però sí que s'ha convertit en un gran vector de logística que durant tota aquella època i durant el franquista ha estat l'escenari de mil trifulgues, mil escàndols, etc, però que té un poder real. I en totes les negociacions sempre s'ha resistit. Jo en conec una molt particularment, que va ser durant la negociació de l'Estatut, que es volia que es traspassés la Zona Franca, perquè no té cap mena de lògica que l'Estat tingui una empresa logística a Barcelona, cap ni una, si no és pel control del poder, d'una part del poder econòmic, i sempre s'hi han resistit. Per tant, diguéssim, el tren orbital crec que és un ovni, això com a mínim té una certa substància.
0: Pau.
12: No, insistir en aquesta... És a dir, mira, una de les coses que tots els analistes penso que coincideixen del triomf o del bon resultat d'Adelante Andalucía, per connectar amb el tema d'abans, és una força política que és coherent. Força política que és coherent, que en el seu moment assumeix tots els costos d'enfrontar-se, en aquest cas, al senyor Pablo Iglesias, bla, bla, bla, i que en aquell moment sembla que hagi afrontat una travessia al desert, i la gent ho valora positivament quan va a les eleccions, perquè diu, aquesta gent defensa A fins al final. I si això suposa que jo me n'hagi d'anar a casa, com ha fet la Teresa Rodríguez, i seguir treballant de profe d'institut, perquè els meus principis són aquests, jo els mantinc. Llavors, la comparació es fa sola. És a dir, Esquerra Republicana fa uns mesos ens explica aquí on estic assegut jo, aquí, en aquesta cadira. El senyor Junqueras ens explica. Primer posen sobre la taula la condició de l'IRPF, que no els hi demana ningú. O sigui, no hi ha un clam. O sigui, estratègicament i tàcticament dius, però si tampoc ho està demanant ningú. No, però tu d'això en fas una bandera nacional. No, és que estan incomplint un pacte, ens van dir tal, jo recordo perfectament l'entrevista amb tu aquí. I ara, que tens un munt de demandes que estan arrelades al territori, com deies tu, la qüestió de l'educació, que no et costaria res fer uns gestos concrets per dir no hi ha pressupostos si no es compleix A, B, C, D, amb el sector educatiu i tal, ara dius que no, i que els pactes al marge d'això per una proposta del PSC de l'any 2000.
13: Si realment, si jo fos militant d'Esquerra Republicana, m'estaria fent l'araquiri ara mateix, perquè és que no s'entén absolutament res de l'estratègia negociadora. No s'entén res. Llavors la gent, llavors arribaran les eleccions i no sabrem per què la gent vota el que vota. Home, doncs perquè la gent no és idiota i tenim una mica de memòria. Ja no dic 10 anys de memòria, dic mesos. És que el senyor Junqueras va venir aquí a dir que l'IRPF era condició sine qua non per aprovar uns pressupostos. Fa què? No sé quan fa. Un mes? Dos mesos?
0: Tres mesos, sí.
13: Ah, és que no ho sé. Jo al·lucino, sincerament. No,
9: és que realment la sensació que un té és que pensen que la gent...
13: Que és imbècil.
9: És imbècil. Sí. Sí, no, tal
0: no
9: qual.
0: Crec que sigui això, però... No, que, per exemple, no, el portaveu però... d'Esquerra, Isaac Albert, sí que ha dit a les últimes hores que els comptes són indispensables per complir les demandes dels docents.
13: Sí, exacte.
0: Aleshores, també aquí és veritat que si Esquerra diu que els pressupostos són indispensables per complir les demandes dels docents, per què no hem aprovat abans els pressupostos? Aquesta és una pregunta a fer,
9: Esquerra. Però la cosa és que pensaven que en aquesta vaga de professors, l'acord que s'havia arribat amb els dos partits de classe seria suficient. I de sobte va esclatar un incendi bestial. I aleshores això té sentit, és a dir, si ara pensem per què tan ràpid, l'única raó és que han de pagar aquest incendi bestial provocat per no haver arribat a un consens amb els sindicats majoritaris. Per tant, de quina manera podem dir que ara ens apleguem a les demandes? Doncs dir que tenim els pressupostos i que per tant ara tenim els diners que abans no teníem, perquè la reivindicació on s'encallava fonamentalment era la de la pujada, home, qualitativament important, que demanaven els docents. Per tant, ara tenim una possibilitat. Això no nega que jo estic amb el Pau, la sensació que un té és que pensen, bueno, que la memòria, que és veritat que és molt feble, no? Que la memòria no existeix. I després una altra cosa respecte d'aquesta zona franca, que efectivament ha estat sempre un gran cavall de batalla perquè és econòmicament transcendental, veiem quina és la lletra petita de tot això, una, i després, si abans s'havien de fer certes modificacions en raó del rang legal, si ara es fan un altre tipus de rang o amb un tipus d'acord que sigui sota el rang legal, a veure què passa. Perquè ara tenim sobre la taula si el decret de regularització d'immigrants pot o no estar d'acord amb la llei d'estrangeria. S'haurà de pronunciar el poder judicial. Respecte d'això també hi pot passar. És a dir, tu ara tens un determinat acord i resulta que després algú altre que no és tu et diu que allò en realitat no. Per tant, flac o favor.
0: Afra, i després Raül. Afra.
11: Jo d'entrada no crec que sigui una mala notícia tenir pressupostos no ho crec. Ara, primer caldria veure cap on van els calés de tots i totes, quines són les polítiques per les que s'aposta i quines no són. Això d'entrada. Segona, estic d'acord al respecte de la visió sobre l'IRPF. Normalment, en el marc de les negociacions, les línies vermelles no es donen a conèixer. Què passa? Que amb l'IRPF va semblar en el seu moment que aquesta era una línia vermella, no? Però un cop dit això, podem tenir dues conquestes en el marc dels negociadors. Veurem el que diuen els comuns també, que és la societat mercantil, veurem, i la transferència de competències estatals, veurem quines són. Tot i així, a mi la notícia, i vaig ja, breu, la notícia de tenir pressupostos o l'opció de tenir pressupostos és una bona notícia sempre i quan puguem veure que ho veurem cap on van aquestes polítiques i aquests calés. I jo venint d'Esquerra Republicana, insisteixo, venint d'Esquerra Republicana no tinc cap mena de dubte de que la línia d'actuació amb el PSC serà una línia que pensi sobretot en la ciutadania. Altra cosa és que, clar, que força, evidentment, i dona celeritat a les negociacions el fet de tenir tot un moviment d'escalada brutal i que, per tant, que vull reconèixer dins del món educatiu català i que és perfectament legítim en les seves reivindicacions, i això força la necessitat d'alcançar tot un seguit de negociacions, sí.
0: Raül.
10: Diverses coses per posar damunt la taula. La primera, probablement aquests seran els primers i últims pressupostos d'aquesta legislatura. I aquí hi ha una qüestió que a mi em sembla m'agrada perquè determina moltes vegades les decisions polítiques, que són els temps. L'any que ve és un any electoral. Com a mínim, d'eleccions municipals i també d'eleccions espanyoles. I l'altra, ja hi ha les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, probablement, veient com van les majories, seran els primers, i així ho admeten també, fons dels que ara estan negociant, els únics pressupostos d'aquesta legislatura. Segona, Esquerra no sotmetrà aquest acord a consulta de la militància, però sí que avui té un Consell Nacional important, aquesta tarda, a partir de 2:15, on compartirà amb els representants de la militància, que són els que són en aquest Consell Nacional, tots aquests acords que ara hem anat desgranant. Veurem també si això suscita algun tipus de debat intern, perquè hi ha algun corrent, és veritat que un corrent molt minoritari, és el col·lectiu d'Octubre, que sí que demana una consulta a la militància de tots aquests acords, dels quals critiquen durament amb un comunicat que arribava ahir al vespre. L'altre punt també, Esquerra vol garantir ara que l'Estat assumeixi tots aquests acords, perquè és veritat que tot allò que s'està pactant depèn del govern espanyol. Això no ho oblidem, perquè amb l'última negociació fa dos mesos sí que s'apuntava, i ho apuntaven també fons de govern, eh? Volem desvincular tots aquests acords del govern espanyol. Hem d'acordar coses que es puguin fer a Catalunya. Clar, la línia orbital l'assumeix íntegrament l'Estat, 5.200 milions d'euros en els propers 15 anys. Però és que el Consorci de la Zona Franca també ha de passar per un acord amb l'Estat. La Societat d'Inversions també ha de passar per un acord amb l'Estat. Aquest dimecres a la tarda, molt probablement, encara no està convocada, però hi haurà una reunió entre els dos governs, una comissió bilateral, que ha de fer una mica de notari d'aquests acords i que el govern espanyol també els assumeixi.
0: Doncs veurem com avança aquesta setmana. Gràcies, Raül. Farem una pausa dos minuts i de seguida sentirem Maria Jesús Montero, les primeres paraules a la cadena SER. Ara ho sentim.
14: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
15: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
17: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
18: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
19: I què?
18: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
19: Oh.
18: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
20: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
21: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
22: Les notes del nen, les obres a casa...
21: El manteniment del cotxe...
22: Ah, no, això no és cap càrrega.
23: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
24: Blanco de verano, Don Simón.
25: Blanco de verano, Don Simón.
24: Nou blanco de verano, Don Simón.
26: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
27: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
26: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
28: Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
29: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
30: Ostres.
29: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
30: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
29: En tinc una de boníssim.
30: No.
29: Sí.
30: Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
28: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
32: La candidata del Partido Socialista, María Jesús Montero, ¿qué tal?
0: Nos sentí María Jesús Montero.
32: Hola,
0: la cadena SER.
32: Déjeme que antes de hablar con usted saludemos a Guillermo Lerma. Guille, buenos días. Hola, Guille.
33: ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Bueno,
32: ahí está Guillermo Lerma. Para esa primera lectura que vamos a profundizar en unos minutos con María Jesús Montero, con esa primera lectura que hace el Partido Socialista de los resultados.
0: Vale, doncs ara farem un anàlisi dels resultats i després sentirem a María Jesús Montero també a la cadena SER. Són les primeres paraules de la que va ser candidata, de la que és candidata, vaja, del PSOE a Andalusia. Veurem també quines són les decisions que es pren des d'Andalusia i com això acaba afectant també el govern del PSOE a Madrid. Són les 9:36, mentrestant... Aquest cap de setmana hi ha tornat a haver tirotejos. Ahir a l'Hospitalet de Llobregat i dissabte també a prop del passeig de la Zona Franca de Barcelona, aquest en plena llum del dia i amb resultat mortal. De seguida també en parlarem amb Rebeca Carranco, periodista de successos del país, però d'entrada no sé què us suggereix aquestes notícies que hem conegut aquestes últimes hores. Fa dies que en parlem, però sembla que la sensació d'inseguretat va creixent i que tampoc hi ha respostes molt clares i molt contundents per part del Departament d'Interior i de la policia per tranquil·litzar, diguéssim, a la gent, Montserrat.
1: És que el problema no és tant la quantitat, que estaríem d'acord en la idea que bàsicament es transmet des d'Interior i que en general les dades apunten de que no és, Catalunya no és un lloc insegur. És a dir, això, dir-ho, és atiar un alarmisme que és absolutament innecessari. Ara bé, el que ha canviat jo crec que és la qualitat, és a dir, el tipus de delicte al que ens estem acostumant a sentir en notícies. Coses que abans no formaven part de l'statu quo, és a dir, hi havia potser robatoris, hi havia agressions sexuals, hi havia... però ara és com si hagués agafat un altre color. I sobretot aquest tipus de tirotejos que abans no estàvem acostumats, que tenen a veure amb com s'han incardinat poc a poc a Catalunya, de manera no... al començament era poc evident, un seguit de dinàmiques criminals que no formaven part de l'espectre
0: criminal. Dissabte, a les 7 de la tarda.
1: Clar, és això.
0: Una persona presa allà i dispara
1: a l'Eixample fa 4 dies. Exacte. Entraven en un bar i foten dos trets. Això forma part d'un ecosistema criminal que no era el nostre. Una part important, ja se sap, i ja ho han dit fins i tot des d'Interior, té a veure amb aquesta escampada per Catalunya de tot aquest seguit de cultius de marihuana que no tant pel cultiu, sinó per les externalitats que reclamen, doncs tota una logística criminal que va més enllà d'això i que en alguns casos els ajustaments de comptes entre bandes, persones que no compleixen amb els encàrrecs, etcètera, etcètera, acaba generant aquest tipus de delicte molt més alarmant i que, si no s'hi posa fil a l'agulla, pot acabar en una situació molt complicada. Perquè ara no quantitativament, però pot acabar la qualitat acabant sent també quantitat.
0: De seguida resumirem el que hagi dit María Jesús Montero a la cadena SER, però abans volem centrar-nos en el que està passant amb aquests tirotejos. Saludem a Rebeca Carranco, periodista al País. Rebeca, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: D'entrada, què en sabem d'aquest assassinat de dissabte al carrer Mineria de Barcelona?
2: Bueno, els Mossos encara estan buscant els tiradors i sí que hi ha la sospita clara de que és un cas vinculat al tràfic de drogues perquè la víctima té antecedents per tràfic de drogues i llavors consideren que a més aquesta mena d'execucions acostumen a estar vinculades a això, al crim organitzat. Llavors estan buscant i amb aquesta, doncs amb aquesta línia de que sigui una cosa vinculada a les drogues.
0: Fa tres setmanes va haver-hi un tiroteig també al districte de Sants-Montjuïc. Es relacionen un amb l'altre?
2: Doncs mira, aquest matí intentàvem saber això i a mi tothom em diu que per ara creuen que no, que són investigacions independents, que cadascuna té com les seves pròpies lògiques i no tenim com una macrocausa que englobi els diferents episodis perquè considerin que estan vinculats.
0: Estem sentint com cada setmana tenim alguna notícia d'aquest tipus. Sí. S'hauria d'emmarcar algun fenomen això, Rebeca, o també és perillós fer-ho?
2: Bueno, el que diuen els Mossos, i això ja fa un parell d'anys que ho estan dient, és que ells, en el moment que nosaltres ens van convertir en un lloc de cultiu i d'exportació de marihuana, ho hem explicat moltes vegades, les armes de foc van començar a créixer i els delictes vinculats amb les armes de foc, és a dir, quan estan servint armes de foc en alguna mena de delicte, també havien crescut. Llavors, els Mossos això ho emmarquen en aquest context, sempre dins de coses vinculades al tràfic de drogues i al crim organitzat, i els riscos que alertaven en els últims temps era, més enllà d'aquest augment de les armes i dels incidents dolents, és que un tercer no implicat en això, en un d'aquests tirotejos, com va passar dissabte doncs, a les 7:45 de la tarda, resulti ferit. És a dir, fa temps que avisen que hi ha més armes de foc, que creuen que estan vinculades a l'increment també de la nostra capacitat de produir i exportar marihuana, i que tenen aquest risc. És a dir, que més enllà de que hi hagi tirotejos entre grups, que un tercer no implicat acabi ferit en un d'aquests tirotejos. Mm.
0: L'intendent Toni Rodríguez va acompanyar-nos la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlava també dels tirotejos, deia això.
3: Més ràfegues, més ús intimidatori d'armes de foc, i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
0: I afegia també això.
3: El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global. Recentment també tenim coneixement d'intents d'assassinat o assassinat de diverses persones. S'ha publicat recentment una lluita entre clans montenegrins o d'origen serbi. Això són clans que operen a tota Europa. Que estiguin o no a Catalunya és purament incidental.
0: Entenc l'anàlisi, però deixa de ser preocupant perquè Catalunya fins ara doncs, no teníem aquests fenòmens. Encara que siguin fenòmens globals, no vol dir que no sigui un fenomen que afecta Catalunya, no?
2: Sí. A més, això que estava explicant, dels escaljar i d'escapa, que ho hem explicat aquí, que van matar fa no gaire, jo crec que fa menys un mes, a una persona a les 4:05 de la tarda, quan estava a la zona de Poblenou, davant del front marítim, que el van disparar i el van matar. Una mica que explicaven els Mossos, no?, és que aquests clans tenen la capacitat i els diners de portar algú de fora, que vingui aquí, que estigui uns dies, que estigui a un hotel, que estigui estudiant aquesta víctima i que després, doncs, cometi el crim, que l'assassini, no? I a més d'aquesta manera, és a dir, 4:05 de la tarda, una zona a prop de col·legis, que la gent fa com una vida normal. A vegades, abans, quan parlàvem d'això, doncs era de matinada, a un polígon industrial, és a dir, que l'alarma social que despertava era menor, no? I ara sí que estem veient doncs, que aquestes coses passen a plena llum del dia, a zones transitades, fa més por, genera més alarma.
0: Clar, el problema és que, en el teu cas, per exemple, Rebeca, portes molts anys parlant-nos del narcotràfic, de com s'estava establint a Barcelona, de tot el que tenen, de l'entramat empresarial també que hi ha en aquest país per poder fer això per tirar-ho endavant. Fa molt de temps que aviseu d'això, que els Mossos ho saben, per què no s'ha aturat? Per què ha anat a més? Era impossible de controlar?
2: Clar, és molt difícil. Jo no sé si recordeu que Toni Rodríguez de TV3 va fer també una entrevista, no?, en què va venir a dir doncs, que la policia estava una mica... que havia perdut aquesta batalla contra el narcotràfic. Jo no sé si la policia ha guanyat mai aquesta batalla contra el narcotràfic. Sí que és veritat que estan tots els esforços posats i que la marihuana és un canvi de paradigma. O sigui, en el moment en què Catalunya es converteix en un lloc de producció de marihuana, és un canvi de paradigma perquè, tot i que nosaltres tenim aquesta percepció de que la marihuana és una droga tova que no té res a veure, el que passa és que grups criminals que també treballen altres drogues, com la cocaïna o l'heroïna, a més venen aquí, s'estableixen i comencen a produir aquesta marihuana. Però, amb una mica de context, això que tu dius, que hi ha alguns que portem molt de temps fent això, jo recordo el 2015 que va haver-hi una guerra brutal entre clans de persones d'origen dominicà i que es van matar entre ells de manera més molt violenta, molt cridanera, amb armes de foc. Llavors, sense treure la importància que està passant, perquè és molt important, sí que és cert que de vegades veiem com moments cíclics que hi ha com una acumulació d'incidents que generen moltíssima alarma. Això ha de fer que ens ho mirem a la distància i que no veiem la gravetat que té això? No, perquè a més l'intendent explicava una cosa que es veu molt clarament a zones com la Mina, per exemple, o alguns barris de Girona o de Figueres, de persones que li tanquen el bar aviat i com tenen armes de foc s'enfaden i disparen. És a dir, que hi ha una normalització dins d'alguns grups de tenir armes de foc. Sí. Llavors, sí, és una cosa preocupant ara, però no és una cosa nova. Jo crec que és una cosa que està augmentant, que genera més preocupació, que les armes de foc estan més en circulació, però que, desgraciadament, el narcotràfic sempre juga amb unes altres regles de joc diferents a les que juga la policia, i això fa que sempre vagin 2-3 passes per davant del que legalment pot fer la policia.
0: L'informe anual de l'Observatori Europeu de les Drogues i les Addiccions situava Espanya com a principal canal de distribució i fabricació de substàncies il·legals en el continent europeu. Per exemple, Catalunya diu que és la capital de la marihuana. Més de la meitat de la que s'incauta tota la Unió Europea es produeix aquí.
2: Sí.
0: Més
2: sí,
0: de
2: sí,
0: la
2: sí,
0: meitat.
2: És una cosa... Sí, sí, és una cosa que això canvia. Comença el 2015 a canviar i va creixent i va en augment. Llavors nosaltres importem crim organitzat, es queden aquí, se senten aquí i acabem exportant la marihuana fora, i això és un canvi una mica de les regles del joc i de l'escenari que es troba la policia a l'hora d'investigar-ho. Això és així i no, això no ho nega ningú, vull dir que la policia tampoc ho nega.
0: Mm-hmm. Montserrat.
1: No, que el crim organitzat, el conjunt de diners que mou el món és més important que el PIB de moltíssims països. Això per començar. En segon lloc, que el narcotràfic és solament una peça d'aquest crim organitzat. I, per tant, el crim organitzat acaba estenent una xarxa de modalitats, entre les quals doncs, la trata de persones o d'òrgans o d'armes, no? Que, per tant, són externalitats negatives derivades del que originàriament podia pensar. Bueno, doncs el que té és unes plantetes de marihuana. Bueno, després unes plantetes, després més, i després arriba tot el que ve associat. I després una altra cosa derivada, més enllà del que ara deia Rebeca, que bueno, tot és el que, de fet, està sobre la taula dels Mossos del Departament d'Interior des de fa ja més de 10 anys, no? Que és com això significa la captació de jovent que potser és desesperat des del punt de vista econòmic, que no té oportunitats, ninis diversos...
0: Diner fàcil.
1: Diner fàcil. I això genera...
0: I també els riscos són els que són, perquè les baixes penes que hi ha a Espanya vinculades a la marihuana també han fet que s'atrauen molt més la màfia internacional.
1: Clar, perquè és que la droga en si sembla... Bueno, no és res, però no és la droga, és la dinàmica que mou, que és exactament la mateixa que la cocaïna o que qualsevol de les noves drogues sintètiques, perquè la dinàmica de tràfic és la mateixa.
0: Sí. O els tipus penals s'associen, no, Rebeca? Per exemple, l'ocupació de vivenda o el frau elèctric són més laxos que la majoria de països europeus.
2: Sí, exacte. I és veritat que els Mossos el que demanen sempre, hi ha hagut moments de tot, fins i tot va haver-hi un moment que es van plantejar com seria una regularització de la marihuana, com afectaria això també el crim organitzat. No? Llavors, una mica la conclusió que extreuen de tot això és que es necessita un marc europeu unitari que no faci que venir aquí a produir marihuana et surti més a compte que anar-ho a un altre lloc. És a dir, que tot Europa combatís aquesta mena de situacions de la mateixa manera i faria que això canviés una mica l'escenari.
0: Pau.
4: No, a veure, tot aquest tema, crec que en vam parlar ja la setmana passada, fa dues setmanes, desmunta aquesta idea de que en castellà es diu, no sé com es traduiria al català, de dato mata relato, és a dir, que és més important el que es diu i el que se sent que no pas les dades, perquè sí que és veritat que si anem veient les dades de seguretat, més enllà de tot aquest impacte emocional que té duríssim, que un xaval li fotin dos trets a la zona franca, jo tinc un col·lega que viu allà al barri que em va enviar la foto al moment, en plan, hòstia, això acaba de passar aquí on el meu fill va a l'escola. O sigui, el lloc on passem per anar a l'escola, aquí a sota acaben de matar un tio a trets. O sigui, això si et passa al teu barri...
0: A les 7 de la tarda d'un dissabte.
4: D'un dissabte. Amb tota la penya allà al barri.
0: Vas a tirar les escombraries i trobes allà un... Sí, sí.
4: Però sí que és veritat que si un mira les dades de criminalitat que els experts ens van donant els últims temps, doncs sembla que en la majoria de delictes no hi ha un canvi ni s'està exacerbant molt els delictes, sobretot amb... si no recordo malament, augmenten bàsicament els delictes vinculats efectivament al narcotràfic i a delictes sexuals. La resta estan més o menys estancats i tal. Però, bueno, és molt més important la sensació d'inseguretat de la que parlem. També estaria bé reflexionar sobre si parlar-ne com en parlem fomenta o no fomenta aquesta sensació d'inseguretat, sincerament, però, bueno... Però, vaja, moltes vegades posem l'èmfasi i la mirada en el petit conflicte de barri, que en aquest cas s'està convertint en un conflicte cru i violent. Però convé recordar que, com molt bé diu la Montserrat, el crim organitzat és més del 5%, gairebé el 6% del PIB mundial, i que aquest crim organitzat, sense un sistema financer, per exemple, que permet el blanqueig de capitals, no podria existir. Per tant, que no és un delicte menor... sense les estructures de corrupció de l'Estat tampoc podria existir, perquè està entrant tota aquesta droga i perquè es pot produir tota aquesta droga, no? Quin rol tenen les institucions també en intentar que això no s'aturi? Finalment, una puntualització que em ve al cap i que em sembla molt intuïtiva, però molt bàsica, la legalització de la marihuana, efectivament. O sigui, en quin moment penso en persones com el Jorge Moruno i molta gent que a nivell de l'esquerra espanyola fa temps que està portant aquest debat sobre la taula. S'ha demostrat abastament, vull dir, de forma fàctica, de forma en estudis, que la millor manera de combatre les màfies i la violència vinculada al narcotràfic és tenir una posició que no sigui punitivista, que no sigui moralista al voltant de la droga, perquè la gent es droga igual. Tu pots trobar marihuana i droga de qualsevol tipus on et doni la gana, i com a mínim la legalització t'ofereix un marc en el que tu pots recaptar impostos, tu pots fer campanyes de prevenció, tu pots conscienciar, i fins i tot l'ús i el consum està demostrat que baixa. Llavors, bueno, si realment ens preocupa aquest tema, situem el tema de la legalització o aquest debat polític en el centre del debat també a nivell de Catalunya, si realment som el nucli, el centre de producció, distribució i crim al voltant de la marihuana. Parlem-ne.
5: El debat sobre la legalització és molt interessant, eh? És per fer-lo un dia en profunditat, però avui no estem parlant d'això, estem parlant de les màfies al voltant de la droga que s'estan produint a Catalunya. La deriva, els indicadors que porten a una deriva de narcoestat sempre comencen per això, val? I en zones d'Espanya que ja són narcoregions. La regió de Càdiz és una narcoregió. On tot això de les lanxes, els accidents i tot això es produeix perquè és massiu, i l'element fonamental quan comença a ser sistèmic és per la corrupció policial. Perquè d'aquest gran negoci en xupen molts. I per veure la tolerància s'ha d'entendre exactament això.
0: Fa molt poc, perdona, va venir l'Eduard Sallent, l'excap dels Mossos, en aquest programa, i va dir que estem a poc de tenir una màfia autòctona a Catalunya.
5: Totalment.
0: En el qual ja hi ha molts símptomes de que hi ha policia, bueno, parlava de periodistes, d'empresaris vinculats ja a un narcotràfic exportador.
5: Parlo a nivell espanyol, quan es troba que un dels caps més importants de l'UDEF té 40 milions d'euros emparedats
0: a les parets de casa.
5: A les parets, i un millor en el despatx, que és per fer sobres, per repartir. Vale? Per tant, això és un símptoma.
1: Tenia un suelto al despatx.
5: Un suelto en el despatx per repartir sobres per la casa. Val? Indicador inequívoc de per on van les coses. A Catalunya, quan es diu... A Catalunya això està creixent. Vale? I se sap, en el nord de Barcelona hi ha un focus de màfia de les drogues. Cal dir que a les màfies serioses no els interessa el soroll. Els interessa operar amb l'opacitat, amb la tranquil·litat i tal. Quan es produeix una guerra mafiosa és un fracàs, des del seu punt de vista. Però és conegut, i ho sap la policia i ho sap tothom. Hi ha dos focus en el nord de Barcelona, que és la mina, on la setmana passada, fa dues setmanes, va haver un tiroteig tipus Far West, i l'altre és la falda de Montjuïc amb la zona franca. Són dos focus que ho saben perfectament. Llavors, per què no hi ha un pla antidroga brutal a Catalunya? Aquesta és la pregunta que jo crec que s'ha de fer. Més enllà de la legalització, aquest és un altre debat. Però per què no hi ha un pla d'aquests? Perquè hi ha connivència? Perquè això està més profund del que sembla? Perquè, clar, quan a mi em diuen el 50% de la marihuana, perquè no és només marihuana, és marihuana, cocaïna, les sintètiques, que són molt més rentables, per totes aquestes màfies, per què no hi ha, quan diem el 50% de la marihuana que s'exporta a Europa es fa a Catalunya? Acollonant, no? Perquè les plantacions de marihuana amb drons les tens radiografiades en dos dies a Catalunya, no?
1: Bueno, el control tèrmic, si el 50% de la marihuana que s'exporta a Europa
5: és de Catalunya,
0: estan molt en zones rurals, no, Rebeca?
5: No estem parlant de pisets, no sé què, estem parlant de plantacions de nassos a la selva de les Gavarres,
1: a la xarxa pública
5: etcètera, no? Llavors, això ens supera? Home, no, jo crec que deu haver-hi més problemes.
0: Rebeca.
2: Però sí que existeix hi ha uns plans operatius concrets contra la marihuana, sí, que es comencen a fer en el moment que es veu que la marihuana és un problema, i sí que contempla com una lluita molt concreta contra la marihuana, que consideren que és la principal amenaça a Catalunya, i això es detecta 2015-2016, i es comencen a fer uns informes molt concrets, que s'analitza també el nivell de penetració que poden tenir o no les estructures de Catalunya, la policia, de política, tot això es mira, i és un dels focus principals que tenen els Mossos sobre la taula. Llavors, la idea aquesta d'un pla antidroga, un pla concret contra la marihuana, això sí que existeix.
5: I els clans de la mina de Sant Roc i de Montjuïc, que no els qualificaré, els saben perfectament.
4: Però fixa't que està centrant, és el que deia abans, tu dius, és un altre tema, el tema de la legalització. Home, està centrant en la vàlua més feble, podríem dir, no dic que sigui feble, però podríem dir amb la més visible, la més cridanera, el problema. Però, coi, hi ha arguments per a legalització que tenen a veure amb la reducció del crim organitzat, amb l'enfocament de salut pública, amb el que deia abans, que la prohibició no redueix necessàriament el consum. O sigui, que des d'un punt de vista de salut pública...
5: No, jo no em nego que és un debat interessant.
4: Amb l'impacte econòmic. Llavors, ostres, si realment es vol afrontar aquest debat, d'acord, si vols es pot parlar des d'aquest punt de vista, i aquests dubtes que estàs situant al voltant de la possible corrupció o connivència d'alguns poders em semblen molt interessants i fins i tot els comparteixo. Però anem al problema de fons. O sigui, des d'un punt de vista de justícia penal, de desigualtat social, d'impacte econòmic, com deia, per la captura de valor pel sector públic, oi? La legalització d'aquestes drogues. Afra. No.
6: Aviam, jo és que, escoltant ara, me'n recordava de la iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda. També en aquesta opacitat en la que estan les associacions canàbiques, i en les que jo, quan vaig estar a l'Avalot, hi vaig poder treballar també des de la vessant del mateix dret laboral, no? I crec que és un debat profund que s'ha de tenir no només a Catalunya, s'ha intentat portar també al Congreso, però és un debat absolutament limitat. Val a dir que és veritat que els primers interessats en regularitzar o legalitzar el cànnabis són els mateixos que formen part d'aquestes associacions i que són les que impulsen.
4: No ho sé, Afra, eh? Tu creus que sempre...
6: La iniciativa legislativa popular de la Rosa Verda va estar iniciada, propulsada i defensada no només a Catalunya, sinó també al Congreso dels Diputats per les associacions catalanes. Uh-huh. I això és un fet, aquest és un fet. Una altra cosa és que estem parlant del narcotràfic. Això és una altra cosa, jo de debò crec que aquest és un debat profund i a més molt i molt interessant, eh? Jo ho comparteixo. Ara, una de les coses que a mi més em criden l'atenció i que crec que hem de posar també el focus i que l'ha posat el Pau és la inseguretat que no només es mesura en dades policials o estadístiques, també es construeix a partir d'aquesta percepció col·lectiva i que afecta la confiança de la gent, la convivència i la manera de com es viu l'espai públic, no? I aquesta sensació d'inseguretat que pot arribar a ser tan perillosa com la mateixa inseguretat real que deia abans la Montserrat. Al final, que els ciutadans comencin a pensar que la violència és habitual o que les institucions han perdut el control, a mi em preocupa, perquè apareix la por, la desconfiança, la fractura social, que ja està instaurada prèviament, i això altera una vida quotidiana que a Barcelona, bueno, al final sempre Barcelona ha volgut projectar aquesta imatge oberta i sempre aquesta idea de ciutat segura, no? Jo crec que és important evitar el sensacionalisme, però per altra banda també crec que cal molta més contundència des de la perspectiva, no diré policial, potser sí judicial, però primer s'ha de decidir què es vol fer. Primer cal decidir-ho i després també política. Però a mi em preocupa que és veritat que la seguretat és absolutament imprescindible, absolutament, però la confiança col·lectiva també ho és, i jo trobo que d'ençà fa un temps aquesta s'està perdent, no només perquè tens forces polítiques que la instauren, sinó també perquè hi ha una realitat que, tot i que les estadístiques no respalden un repunt, sí que és veritat que hi ha l'estadística de peu de carrer que abans es situava en el cas del Pau.
0: Rega Carranco, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Gràcies.
0: És un dels temes del dia. Fem una pausa i sentim Maria Jesús Montero.
7: La senyora Garrapeta es diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
8: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
13: Perdona, al centre?
14: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
15: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
16: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
17: Quina raó mou el teu món?
18: Lo futur del Pere.
19: Algun dia tenir el meu propi piset.
20: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
34: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
35: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
36: de rialles.
37: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
38: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
39: Us esperem! Serà brutal!
40: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 10 amb David Madí, en Pau Llonga, en Montserrat Nebrera i en Bafra Blanco. Tenim més problemes a Rodalies, Maria Fernández?
41: Doncs sí, hi ha un segon tall de la circulació. La circulació està interrompuda des de poc abans de les 9 del matí entre les estacions de Vilamalla i Figueres. Explicàvem a primera hora que hi havia un problema de senyalització a l'estació de Vilamalla. Doncs bé, Adif ens explica que s'ha complicat aquest problema i s'ha hagut de tallar a les dues vies, en els dos sentits. Això afecta l'R11 i l'RGU. I d'altra banda, com també explicàvem fa una estona, Barcelona, des de quarts de nou del matí, hi ha també un tall en la circulació a l'R2 Sud, entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, també en tots dos sentits, i això és a causa d'un atropellament que hi ha hagut a l'estació de Vilanova. Ens diu Renfe que en tots dos casos estan treballant per oferir serveis alternatius per carretera.
0: I a tot això, quines han estat les primeres paraules de Maria Jesús Montero a la cadena SER? Paula Brujats.
1: Doncs clarament d'autocrítica, que la desfeta és incontestable i que toca a partir d'ara de gestionar aquesta debacle. Maria Jesús Montero ha confirmat a la SER que no dimiteix, que es quedarà com a cap de l'oposició com a mínim d'entrada, i ha reconegut que el PSOE andalús és incapaç d'adaptar-se a la realitat dels andalusos, que no han capitalitzat ni el malestar social que hi ha aquí per la gestió sanitària, i ha desvinculat aquesta dura derrota del futur de Pedro Sánchez.
2: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. Hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales, y que lleva tiempo sin expresarse, desde luego con el apoyo al Partido Socialista.
1: Montero deixarà l'escó al Congrés quan es constitueixi. El Parlament andalús acaba de dir, i si es va equivocar acceptant l'encàrrec de Sánchez, diu que no.
2: Yo he venido en unas condiciones muy complicadas, pero siendo muy consciente de que era el momento de venir y que además tenía el aprendizaje de estos años del Gobierno de España me permitían aportar un valor añadido a todo esto, así que contenta de haber venido sabiendo que me enfrentaba a una cuesta muy empinada.
1: Tot i aquesta derrota, Maria Jesús Montero al capdavant del PSOE andalús, Pedro Sánchez aconsegueix un altre objectiu, controla el partit en aquesta comunitat davant d'una possible rebel·lió d'alcaldes o de càrrecs del partit.
0: Però cap autocrítica pel que sento, no, Paula?
1: Bastant autocrítica sí que ha fet al principi, és evident, ha dit que no han aconseguit això, mobilitzar els votants.
0: Però per què, no? És a dir...

0: Tancarem l'Àgora amb l'Afra Blanco, amb el Pau Llonga, el David Medina, la Montse Rivera, però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
1: Bon dia.
0: I a més tenim el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs tot seguit amb el professor Santiago Niño Becerra, aprofundirem en l'informe Fènix, que ha elaborat un grup de prestigiosos economistes de casa nostra, que van presentar divendres de la setmana passada, i que afirma que el model econòmic actual de Catalunya és insostenible i que a mitjà termini abocarà el país al retrocés econòmic i a la ruptura de la cohesió social.
3: Després, el més destacat de la informació del COR amb la periodista Laura Fa. Avui, amb una última hora, l'Audiència Nacional dona la raó a Shakira i conclou que no tenia la residència fiscal a Espanya durant el 2011. Per tant, anul·la les sancions i les liquidacions tributàries que se li havien imposat.
2: I a partir de les 11, Agora Esportiva amb el Ramon Bes, el Joel Díaz, l'Emilio Pérez de Rozas i la Laia Tudel. Anàlisi d'aquesta penúltima jornada de Lliga que vam viure ahir, que deixa salvat l'Espanyol i el Girona obligat a guanyar l'últim partit a l'Elx per mantenir-se a primera.
3: I a les 12, la Renaixença rebran la visita de la cuinera Ada Parellada i la nevera serà l'objecte que analitzaran.
0: Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola! I què?
4: Doncs que de mica en mica es va acostant al final de la temporada, encara no dos mesos i tenim això enllestit, i en Ricard va pensant en fer canvis de cara a la temporada que ve. Mira què li ha dit avui en directe al pobre Canalies. Ja.
0: Vinga, va, qui fa anys avui, Canalies?
5: Vinga, avui felicitem el cantautor Albert Hammond.
0: Hammond, Hammond. 87.
5: Ui, 82, també fa
0: anys. Aquesta secció hauríem d'anar canviant.
5: Per què? No, a mi m'encanta.
0: L'altre dia la gent no ens escolta, aquesta secció. La gent aprofita per canviar d'emissora.
5: No, perdona, és una de les seccions escoltades.
0: No ens està escoltant ara ningú. Ara, jo crec que la gent ara, quan ja sent aniversaris, canvia de canal i d'aquí un minut torna.
5: Mira, et proposo un invent. Ja que ens estigui escoltant ara, jo què sé, que et segueixin a Instagram, per exemple.
0: Si no hi seguirà ningú.
4: En fi,
5: Pobre Canalies.
4: Sort que aquesta secció que fem ara, que combina amb un cuidat equilibri, humor i actualitat, no corre perill. Una combinació que també domina la perfecció David Madí. Ho ha demostrat avui parlant del tren orbital.
0: David, dius que és important aquest acord del Consorci?
6: És més important que el tren orbital aquest que em baixa pel canal.
4: Hòstia, m'ho he perdut. No sé si està en perill la guerrera de María Jesús Montero a la Junta d'Andalusia després dels resultats d'ahir a les eleccions andaluses, unes eleccions que, a falta de majoria absoluta del PP, Jiménez Los Santos ha venut d'aquesta manera.
7: Que como en todas las demás elecciones regionales, estas son las cuartas en un año, las derechas han aplastado a las izquierdas. Se habla del éxito de ante Andalucía, porque no es sanchista, no, pero es la extrema izquierda. Luego pactaría con Sánchez o con la madre de Sánchez.
4: En Carlos Herrera li ha trobat nou sobrenom a María Jesús Montero, com si no en tingués prou.
8: El PSOE no tiene fondo cuando sale a competir electoralmente los territorios a los que está traicionando con sus prebendas a los separatistas. María Jesús Montero del Gran Jardazo, pues que era una diva poderosa. Una diva es
4: i també el programa de l'Herrera, fins i tot el senyor andalús que li fa els esports, ha volgut fer el seu apunt polític.
9: Griezmann y Lewandowski, el francés se va para Estados Unidos, y como dijo en su discurso, no traje la Champions ni la Liga, pero me vale más el cariño que me llevo. Eso es lo mismo que ha dicho María Jesús Montero.
10: No, pero el Pepe no saca mayoría.
4: No, señor.
0: I a les xarxes, què ha dit avui, Joel?
4: Doncs mira, les xarxes catalanes brillen amb llum pròpia, Ricard, els comptes dels companys de l'arxiu de TV3. Ho tenen tot tan ben indexat que troben coses meravelloses, com aquest àudio de 1986, on un jove, Florentino Pérez, demostra que fa 40 anys ja estava obsessionat amb el control dels mitjans i els culpava dels seus fracassos. Ara el sentireu com a candidat del Partido Reformista Democrático, sense cap diputat. El David Madí fa que sí, perquè sí, això ho va mutar Convergència.
6: Ah, sí, una mica, si no recordo malament... No, jo, això era una època... Jo no,
4: tu tenies 15 anys, David, que ho he mirat.
6: Anys, per tant, innocent.
4: Però el Miquel Roca ja tenia una edat.
0: A partir dels 22, per assum, també.
6: Però em sembla que va ser el secretari d'organització del Partit Reformista i candidat...
4: I candidat a les eleccions del 86, on per cert es va fotre una nata descomunal...
0: Número 4 a la llista de Madrid.
4: Efectivament. Doncs ara el sentireu sense cap diputat al Congreso demanant diners per la campanya de les eleccions del 86, on es va fotre aquesta nata.
11: La televisió espanyola...

0: pues está al servicio del partido del gobierno. Esto hace que tengamos que ir a otros medios y costear una campaña mucho más cara que si la televisión española o la radio nacional la pusieran al servicio de los partidos políticos. Hay partidos que no tienen ningún diputado. Nuestros partidos, ni por la ley de financiación, ni por los créditos bancarios, salen de, digamos, de su pobreza económica. Partidos políticos serios, con credibilidad histórica, deben de tener el dinero suficiente para poder hacer una campaña digna.
1: Bé, doncs allà es va acabar l'aventura de Florentino Pérez intentant ser...
2: El finançament de l'operació reformista és un dels temes històrics interessants, eh? En aquella època que era tot legal, no?
1: Bé, sí. Bueno, doncs ara, si us sembla, marxem al metro de Madrid, un lloc que Florentino Pérez no deu haver trepitjat en la seva punyetera vida, perquè s'ha viralitzat una interessant conversa, Ricard, entre dos testimonis de Jehovà, que estaven predicant les seves coses al vagó del metro, i un senyor que reclama el seu dret a viatjar en silenci. És molt edificant.
3: El món està en caos, en desorden. Adelante, adelante. No voy a callar. Yo voy a decir algo importante. Dios te ama. Dios te ama.
4: No quiero tu verborrea. Es el camino, la verdad.
5: Que no quiero tu verborrea.
3: Dios te ama.
5: No, no, ¿a ti qué te importa si me ama? ¿Qué te importa?
3: Yo te amo.
5: No me moleste. Si me amas, no me moleste. Si me amas, no me moleste.
2: Deixeu-me dir una petita cosa. Els carrers de Madrid està ple de tios d'aquests.
1: De testimonis de Jehovà.
2: Està ple de... Aquí no se'n veuen tants, però als carrers de Madrid del centre està ple de tios d'aquests.
6: I els escoltes, Afra, quan te'ls trobes, o també dius deixeu-me en silenci?
7: No, jo tinc una capacitat per no escoltar allò que no vull, passo olímpicament.
6: Molt bé.
1: Els auriculars són molt útils avui en dia per aquestes
7: bona
1: coses.
7: Eina. Sí, per escoltar-vos a vosaltres, sí. Coses més interessants, això segur.
1: Molt bé, doncs acabem ja amb una anècdota boníssima. Ricard, el seu podcast del diari Ara, l'Albert Om entrevista Daniel Vázquez Sallés, el fill del Vázquez Montalbán. L'Albert i el Daniel eren companys de la universitat i aquesta és l'anècdota.
8: Ens van fer llegir un llibre de Manolo Vázquez Montalbán que donava la casualitat que era el seu pare i què va passar?
9: Doncs va ser que jo, diguem que era molt mal estudiant. Llavors vaig anar a casa, li vaig dir al meu pare, escolta, rotlla't una mica, vinga. Em diu, bueno, va, vinga. Era de què va el llibre, què penses que l'autor vol dir sobre el llibre, què vol dir en el llibre, no? I què creus tu del llibre? I el tio segur ho va fer, eh? I arribo a la facultat i els hi dic. I llavors aquests, que cabron, trauràs un 10. I quan me'l torno, un 5. Posava, deia, no has entès molt bé el que l'autor vol dir. Llavors, vaig anar a casa i el meu pare s'ha ratllat en l'espatx i li llenço la feina a dir, la propera vegada si és un llibre, a veure si t'entens el que
6: estic. Tancarem aquí l'Àgora amb David Madí, amb Pau Llonga, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
6: Bon salut. Dilluns. De seguida fem una pausa i parlarem, atenció, del que hem conegut aquests últims dies, si és que hi ha diversos expedients de regulació en empreses a Catalunya. Podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. Ara ho expliquem.
10: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Avui l'Enigmàrius feia deshidratar conreus de cereals. I la resposta era dessecar. Dessecar és eliminar líquids. I els cereals són conreus de secar, que creixen només amb l'aigua de la pluja. 1.368. Dels 1.513 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Stephanie Whiteman, de Barcelona. I avui també ens heu dit assecar, escrit amb R final, en infinitiu, ressecar o cursecar.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
15: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
14: Quants de milions has dit?
15: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
14: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: 100 persones, una cita cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a La Gran Cita.
18: La Gran Cita, amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3Cat.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: A Catalunya Ràdio...
21: Postdates. És a la sang que demano uns ulls nous. De La Germana, l'estrangera, de Maria Mercè Marçal.
20: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Santiago Niño Becerra, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: Entrem a parlar d'això dels ERO's, que ara anuncia abans d'anar a publicitat, però acabo de llegir que cada vegada hi ha més joves, entre 20 i 24 anys, que estan totalment desconnectats de l'economia i no treballen, no busquen feina i no estudien, tampoc crien fills.
1: Bueno, són aquells que es deien els ninis.
0: Sí, però ja són el nini-nini, perquè sí, sí, ni treballen, sí, ni busquen feina, ni estudien, ni crien.
1: Sí, és un concepte que fa uns 5 anys es parlava bastant d'ell, però jo penso que ara no es parla. Jo penso que és per la càrrega de negativitat tan forta que arrossega aquest concepte. I realment, pues sí, és terrible. El que passa és que aquest és un concepte que jo crec que entra completament dins del tema de la sociologia, no? És a dir, els sociòlegs jo crec que tenen molt a dir, sobretot per què apareixen aquestes persones.
0: Clar, però estem en un moment en què necessitem que hi hagi una producció alta, una productivitat alta, perdona.
1: Sí.
0: Per tant, si no treballen, doncs serà complicat el futur de la generació actual.
1: Bueno, a veure, es necessita que treballin sempre que hi hagi demanda de treball, perquè si no hi ha demanda de treball, quan es parla del tema de l'ocupació a Espanya i l'ocupació, l'atur i els afiliats a la Seguretat Social, etcètera, etcètera, hi ha un concepte que sistemàticament s'ignora, és a dir, no parlen pràcticament, els experts inclús no parlen pràcticament d'ell. Els polítics, cap polític parla d'ell independentment del seu color. És la tasa d'activitat. És a dir, la tasa d'activitat és la relació que existeix entre el quocient, vaja, la divisió, entre les persones que tenen entre 16 i 65 anys, que diuen que volen treballar, independentment de que treballin o no, però diuen que volen treballar, i les persones totals entre 16 i 65 anys. Bé, Espanya té una de les tasses d'activitat més baixa d'Europa, 59%. Per comparar, la de Suïssa és 84%. És a dir, Espanya té actualment una tasa d'atur del 10,84%, és la darrera dada, o 83, no recordo exactament, que ha publicat l'INE de la conseqüència de la EPA, no, del primer trimestre. Però si Espanya tingués la tasa d'activitat que té Suïssa, Espanya ara tindria una tasa d'atur que lliscaria el 16%. És a dir, Espanya, el problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, també per comparar Suïssa és del 4% a l'atur, i el 3% a l'atur general, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada. És a dir, que com no, és a dir, és molt elevada perquè no hi ha demanda de treball per ells.
0: Sí, sí.
1: I això és un problema.
0: És un problema greu, sí, sí. Perquè al final és una frustració a nivell social, com deies tu, a nivell sociològic, que seria interessant també d'analitzar.
1: Sí.
0: Fet aquest apunt, són les 10 i 19. Volem parlar avui amb el professor Santiago Niño Becerra, catedràtic i col·laborador també d'aquest programa, sobre l'augment d'expedients de regulació de l'ocupació. Són els famosos ERO, perquè en els últims dies hem conegut diversos expedients de regulació en empreses a Catalunya i podrien suposar l'acomiadament de 1.400 treballadors. Lara García, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Quins serien els ERO més rellevants que hi ha en marxa ara mateix a Catalunya?
2: Doncs el més gros que hi ha en marxa ara mateix és el de Majorel, que és una empresa dedicada als serveis d'atenció al client i de moderació de continguts, i ara està negociant amb els sindicats les condicions per acomiadar 347 persones a Catalunya. Una altra és la multinacional francesa Capgemini, que ja ha tancat un acord amb els sindicats per acomiadar 700 persones a tot l'estat, 130 a Catalunya. I altres casos sonats d'aquests dies són, per exemple, el de Nissan, que vol fer fora 211 treballadors a Catalunya, això és un 40% de la plantilla, el de Nestlé, que preveu acomiadar 178 treballadors, o un dels més recents, Glovo, que ja ha acordat que cessarà aquí 91 repartidors.
0: I què està passant, professor?
1: Bueno, vull dir, estan passant diverses coses. És a dir, les empreses volen reduir costos com sigui. Aquesta reducció de costos com es produeix? Bàsicament, millorant la seva organització. processos, etc, etc, i a la vegada implementant la tecnologia que sigui possible. Tecnologia que avui dia, evidentment, i en aquest àmbit, la dona la intel·ligència artificial. És a dir, cada vegada hi ha més processos d'intel·ligència artificial que són aplicables a processos empresarials, d'administració, etc, etc. Em comentava fa una setmana un directiu d'una multinacional que, entre altres coses, es dedica a fer projectes, dissenys, etc, etc, d'intel·ligència artificial, i em deia de que tenen cua de persones, d'empreses, que estan esperant que els atenguin per dissenyar i posar en marxa processos. Això, aquest és un tema que jo crec que clarament va més, clarament.
0: A més, vol dir que veurem més com es va redefinint, diguéssim, el marc tecnològic, no?
1: Exactament. I això implicarà, evidentment...
0: Per tant, allò que dèiem que l'intel·ligència artificial no substituiria llocs de treball era mentida, evidentment.
1: Això és un mite. És un mite.
0: És a dir... Com ha passat en qualsevol procés productiu de revolució tecnològica, no?
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: La diferència és que, per exemple, quan va aparèixer el vapor a finals del segle XVIII, començaments del XIX, el vapor és veritat que va incrementar la productivitat, però necessitava persones. És a dir, en proporció necessitava menys, però com es volia produir més, la demanda de treball va créixer. Aquí no. És a dir, ara... ja és possible, això sembla ciència ficció, però ja és possible produir producte interior brut, produir producció amb zero persones. Llavors, això canvia totalment el paradigma.
0: Sí, sí.
1: És a dir, hem passat en una altra galàxia.
0: Per tant, hi haurà cada vegada més acomiadaments.
1: Sí, acomiadaments i a la vegada menys contractació. Per exemple, el jovent, això és un problema a la vegada molt concret i molt específic del jovent. Per què? Perquè el jovent, quan acaba els seus estudis, els nois, les noies, evidentment necessiten experiència, però aquesta experiència l'agafen fent treballs, vull dir, relativament senzills, aprenent, manegant dades, etcètera, etcètera. Aquestes són feines que són típiques de la intel·ligència artificial. És a dir, que allò del primer treball del jovent, cada vegada serà més difícil que el jovent obtingui un primer treball, perquè aquests treballs cada vegada seran més assumibles per la intel·ligència artificial. Amb la qual cosa, clar, aquí tenim un doble problema. Primer, com aconseguiran l'experiència aquests nois, i en segon lloc, aquests nois què faran després.
0: Sí, sí. I això com afectarà l'economia del país?
1: Bueno, Espanya, curiosament, és un país on la intel·ligència artificial, ara per ara, no estic parlant de 20 anys, ara per ara és un país on no és receptor brutalment elevat, teòricament almenys, d'intel·ligència artificial i de treballs substituïbles per intel·ligència artificial. Per què? Perquè el sector serveis, oci, turisme, hostaleria, restauració, etc, etc, és, ara per ara, torno a dir, difícil o no és generalitzable que sigui objecte de penetració de l'intel·ligència artificial. És a dir, un llit d'un hotel, ara per ara, un robot amb intel·ligència artificial no ho pot fer.
0: No.
1: No, demà no ho sé. Avui no. Llavors, pràcticament el 30-35% del PIB d'Espanya són feines molt intensives en factor treball i molt poc intensives en capital. Amb la qual la intel·ligència artificial encara li falta uns anys per arribar aquí. Clar, què és el que passa? La intel·ligència artificial que nosaltres ara estem treballant amb ella, sigui ChatGPT o sigui la que sigui, o inclús dissenys fets per empreses, és una intel·ligència artificial 1.0, és a dir, és la primera generació. se l'ha d'ensenyar. És a dir, d'una forma o d'una altra, aquella intel·ligència artificial se l'ha d'ensenyar. Se l'ha d'ensenyar i se l'ha d'ensenyar a fer la feina que ha de fer. Una vegada està ensenyada...
0: Entrenada, per... entrenada per les dinàmiques, no? I per aplicar bé el, en cada cas, diguéssim, però clar, aquí cal una supervisió. Fins ara cal un acompanyament, una correcció, no?
1: Exacte.
0: I després es veurà si això és autònom o no, de l'individu.
1: Aquí vaig. A la intel·ligència artificial de segona generació, és a dir, serà la intel·ligència artificial la que aprendrà en què la intel·ligència artificial arribi a la conclusió que necessita saber. I a la vegada ho aprendrà on ella cregui convenient. Ojo, eh?
0: Sí, sí.
1: Llavors aquí l'autonomia... No pensem en què farà mal, no, sinó cal que faci mal. És a dir, el que passa és que la intel·ligència artificial ja tindrà una autonomia d'acció... Evidentment, se li dirà el que ha de fer, això per descomptat. Però tot aquest procés de training, tot aquest procés de desenvolupament, ho farà ella.
0: Per tant, aprendrem nosaltres. És a dir, ara està aprenent ella de nosaltres acabarem aprenent nosaltres d'ella. No? Bueno, no sé, és això?
1: Sí, no? Pues, bueno...
0: O no, serà horrorífic el que veiem, no sé. Però sí, canviarà la lògica.
1: Canviarà. Llavors, clar, hi haurà una sèrie de llocs de treball que sí que és veritat que apareixeran nous, però, bueno, és a dir, les darreres estimacions que s'estan fent és que la intel·ligència artificial, la tendència, és que per cada lloc de feina que cregui destrueixi entre 6 i 7.
0: Lògicament, llavors, clar, perquè simplifica la feina, sí.
1: Exactament.
0: És lògic. Parlava de l'economia del país. Divendres va sortir l'informe Fènix, elaborat per economistes de renom del país, que és demolidor.
1: Sí.
0: Lara, quines són les principals conclusions?
2: Doncs la conclusió que han arribat és que el creixement econòmic actual empobreix Catalunya i que la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments hi han d'actuar immediatament. Consideren que s'ha de frenar la creació de llocs de feina amb sous baixos i baixa productivitat, que diuen posen en perill la sostenibilitat dels serveis públics. I també alerten que el PIB ha perdut 12 punts en els últims anys respecte a la mitjana europea. Això és perquè, tot i que el PIB ha crescut molt, la població també ha augmentat. El 90% del creixement ha estat per l'arribada de població immigrada. I critiquen també la creació massiva de llocs de feina poc qualificats, com passa, per exemple, en sectors com el turisme. Els autors de l'estudi, però, han deixat molt clar que no estan en contra de la immigració ni tampoc del turisme, sinó de l'actual sistema productiu de mà d'obra barata.
0: Deia que és demolidor perquè també assegura al final que Catalunya s'està dessagnant. Sentencia el model econòmic actual, diu que és insostenible i aboca el país a un retrocés econòmic i a una ruptura de la cohesió social a mig termini. Vostè també ho veu així? De fet, vostè, sí, que té la categoria de catastrofista, segur que ho veu així, professor.
1: A veure, jo recomanaria, sincerament, de veritat, recomanaria a totes les persones que ens estan sentint ara que obtinguin aquest informe. Hi han dues versions, el complet i el resum.
0: El resumit, sí.
1: És gratuït, és a dir, s'entén molt bé, hi han gràfics que són fantàstics. A veure, el problema, aquest estudi està centrat a Catalunya. El que passa és que és totalment extrapolable a Espanya, inclús a Espanya encara és pitjor. És a dir, el problema que té Catalunya i Espanya és que en els darrers, sobretot 25 anys, ha estat creixent a base de volum. Què vol dir això? És a dir, el producte interior brut ha crescut perquè cada vegada ha crescut la quantitat de persones que treballen. El que passa és que, és el que dèiem abans, d'activitats intensives en factor treball, el que passa és que com el nivell d'inversió ha sigut molt baix perquè no era necessari, la productivitat ha sigut molt baixa. I és molt baixa. És a dir, per exemple, aquesta dada està treta de l'estudi. Sobre la mitja europea, la productivitat del PIB per càpita de Catalunya, que no és la renta, però bueno, és un concepte que es pot assimilar al de renta, ha passat d'una mica per sobre del 105% de la mitja europea a l'any 2000 a no arriba al 95% a l'any 2024. És a dir, hem perdut de PIB per càpita doncs pràcticament 10 punts. Llavors, clar, i si comparem amb altres regions europees, la diferència és terrible. Per exemple, la productivitat catalana en la indústria, és del 39% a Catalunya, i a l'Alta Baviera és del 74%, per exemple. En regions similars a Catalunya, Catalunya és el 39 que hem dit abans, però per exemple a Colònia és del 60. Si parlem de països, Catalunya és el 39%, com hem repetit, i Suïssa és de 87. És a dir, Catalunya creix a base de volum, a base de massa, a base de sectors molt intensius en factor treball, turisme, hosteleria, etcètera, ja els coneixem. De moment estan arribant turistes que consumeixen, etcètera, però la productivitat, com és tan baixa, el PIB per càpita, la renta és baixa, salaris baixos, i clar, d'aquí que l'estudi digui, jo estic absolutament d'acord, que Catalunya s'està empobrint i dessagnant, evidentment.
0: També defensa que hi ha massa empresaris que estan creant massa llocs de treball que ens empobreixen, no? Parla... No,
1: però perquè és lo fàcil.
0: Sí, sí.
1: És a dir, muntar un hotel de 100 habitacions i omplir-lo amb tour operators a l'estiu, això és molt fàcil.
0: Sí, o sigui, que aquesta és la conclusió que per mi és més dura, no?, de que crear, és a dir, el creixement turístic no aporta més benestar.
1: No. I a la vegada, el tema aquest del volum encara és més bèstia, perquè si es fa és a dir, a veure, el turisme és una activitat que l'única dada que és significativa és la despesa mitja per turista i dia d'estància. És la més significativa. Bueno, doncs, en euros del 2003, en euros del 2003, cada turista que venia a Espanya, la dada la tinc d'Espanya, no la tinc de Catalunya, gastava 82 euros. A l'any 2026, dades de març, gasta 83. És a dir, que en 23 anys només hem millorat un euro la despesa mitja per turista i dia. El que passa és que els ingressos per turisme han crescut molt, perquè evidentment el 2026 estan venint, o el 2025 van venir molt més turistes el 2003. És a dir, és el que deia abans, la massa, el volum, però no la qualitat.
0: Doncs, déu-n'hi-do el panorama que pinta tot plegat. Santiago Niño Becerra, gràcies com sempre, una abraçada. Fins
1: molt
0: aviat.
1: Bé, gràcies, bon dia.
0: Una pausa i Laura fa.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
6: És tan tetra amb mi, di.
7: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
6: Crec que m'he enamorat.
7: Normal, amb aquests preus.
6: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
7: I la síndria ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Laura Fa!
10: Bon dia,
0: com estàs?
10: Bon dia, què tal?
0: Estàs
10: molt bé.
0: Estàs aquí amb el mòbil tota l'estona.
10: Bueno, passa? És que m'estan arribant coses feris.
0: Alerta. Coses d'aquí, de què?
10: Doncs Shakira, fill, Shakira.
0: Shakira.
10: Shakira, molt heavy, la última hora que tenim de Shakira.
0: Sí. De vecina a la suegra i la deuda en Hacienda, cantava Shakira, i acabem de saber que l'Audiència Nacional li dona la raó, per tant, guanya la batalla contra la hisenda espanyola i li tornaran 60 milions d'euros.
10: 60 milions que ella va pagar de l'exercici fiscal del 2011. Estava mirant el mòbil perquè ha arribat paraules de Shakira directament on diu: "Después de más de 8 años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio". I no sé quina parrafada més. S'ha flipat una mica Shakira perquè s'ha de dir que sí que és veritat que ha guanyat aquest exercici fiscal del 2011, però no ha tingut mai la voluntat de portar una gestió fiscal massa, no sé si dir transparent, però sí que ha tingut una gestió fiscal que és un desastre monumental tots els anys que ha estat a Catalunya. Per tant, en aquest cas l'ha guanyat. Li reclamaven, ella li tornen aquests 60 milions perquè ella ja n'havia pagat, havia avançat una part que eren uns 24 milions, més uns altres 24 de multa, més uns 2,5 de no sé què, tot plegat eren 60 milions, que a més l'agència tributària haurà de pagar les costes d'aquest judici, o sigui, un despropòsit total. Una agència tributària que a més flipo, perquè el 2011, ella va començar amb el Piqué el 2010, perquè ens situem una mica, no? I el 2011 l'agència tributària diu: "És que clar, Shakira va estar a Espanya 163 dies, i la defensa de Shakira diu que només va estar 143. A veure, un moment, siguin 163 o 143, no són els 183 anys, o sigui, ja l'agència tributària ja anava a perdre amb aquest...
0: Hi havia una tendència a perseguir gent famosa, no?, perquè d'alguna manera la hisenda espanyola entenia que això donava una exemplaritat, diguéssim, cap a la ciutadania, no?
10: Això ho va iniciar Montoro, te'n recordes? Va arribar amb un maletí a les teles i a les productores de cinema i tal, vam entrar amb un maletí i va dir: "A veure, tots els que tributeu com a empresa, fora". I és tot, la majoria de gent que ha tingut problemes fiscals, per exemple, Màxim Huerta, te'n recordes que va ser ministre 3 dies? Que li van trobar que havia formava part d'això. Ell també no tenia contracte, sinó que facturava a Telecinco i facturava com a empresa. Vull dir que clar, el que fa la gent és, amb els seus assessors fiscals, intentar beneficiar-se de la millor manera possible. És veritat que Shakira pensa que ella ha tributat tota la vida a les Bahamas, a Nassau, on allà, tributar ho dic per dir, perquè ja no hi ha ni pressió fiscal ni tal. Clar, venia aquí i cada cop el 50% de la seva pasta li volés, clar, algú que no entén com va l'estat del benestar, era un despropòsit. Però sí que és veritat que el 2011, tot i ja estar amb el Piqué, ella estava de gira, va fer 120 concerts fora. Vull dir que aquesta causa ja la tenia perduda l'agència tributària des de l'inici. El que passa que ella ha aprofitat aquesta, que és l'única que ha guanyat, perquè te'n recordes que la vam veure desfilar per als jutjats d'Arc de Triomf? Aquella la va perdre, va ser l'any 2023, on se li revisaven els exercicis del 2012, 2013, 2014, 2015. Allà va acceptar una condemna de 3 anys de presó, que no implicava entrar a la presó, però va pagar 14 milions i mig que li reclamaven, més una multa de 7 milions, més 3 milions en interessos. Vull dir, el 2011 no, però els altres 5 anys va tributar fatal i ho va haver de pagar. I després, el 2018, li quedava per revisar un últim cas que tenia a Hisenda, i aquí se la va tornar a acusar de frau fiscal, li demanaven 6 milions i mig i tal, però això es va arxivar perquè, bueno, aquest es va acabar arxivant. Vull dir que, de tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir que jo, que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella ha aprofitat tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima, que no treu el que tu dius, que es va... A la Pantoja li va passar. La Pantoja va acabar a la presó quan li van caure només 2 anys de condemna, d'una manera exemplaritzant, perquè clar, tu dius, ostres, si acaba la Pantoja i la Shakira pagant, jo pagaré aquesta multa, no sigui que me la liïn, no?
0: Sí, sí, sí, com... Però és que és veritat que també aquí hi ha hagut un intent també de perseguir certa gent, eh?
10: I
0: això també durant molts anys doncs, ha anat cap a un interès concret. En el cas també... de Shakira no crec que fos una cosa qüestió política, però sí que hi ha hagut durant anys una voluntat política de perseguir segons qui.
10: També et dic que també hi ha una voluntat de la gent que té molta pasta a intentar pagar menys dels que els hi toca.
0: No, sí, sí, clar,
10: quan
0: bueno,
10: ells...
0: Sí, sí.
10: Mira, sense anar més junt, parlarem després, però a Tita Cervera, tu creus que ha de tenir la residència fiscal a Andorra? Tu et pares a pensar que ara que està malalta...
0: No, és una qüestió... Sí, sí. Però això al final és una qüestió més moral, no? De com tu interpretes i vius en el teu país.
10: Clar, ella se sent... La Tita també li passa. Se sent perseguida. Tia, tens 3.000 milions de no sé què. Vius en un país que funciona així. Vull dir, realment, si tu vols això, vés-te'n a viure. Viu a Andorra... Bueno,
0: sí, ja ho fa.
10: Ja ho fa, sí, sí. Bueno, ara que està malalta no viu a Andorra, eh? Continua a Sant Feliu de Guíxols.
0: I això com ho computen, això?
10: Bueno, clar, com que suposo que porta de marge bastants dies, no sé com ho computaran, però ara mateix, i des de que va sortir de la clínica... Concretament, des del dia 22 d'abril, que la Lorena i jo ens la vam trobar Rambla Catalunya, continua a Catalunya. Vull dir que ja va vora dels 30 dies, vull dir, ja haurà de recuperar. Mm. Una Tita Cervera que, bueno, rep tractament a la seva casa de Sant Feliu... Ahir va també enviar... Estan totes enviant comunicats com a desesperades, no? I va enviar un comunicat també dient que no estic tan greu, que el que es diu, que estic superbé, que no és veritat... Bueno, doncs haurem de fer cas al que diu a la Tita Cervera i pues no està tan greu, però si no està tan greu, torna a Andorra, no? Que som vius, dic jo, no sé.
0: Torna a casa.
10: Però bueno, la Shakira pensa... No t'estranya també amb tot aquest embolic d'Hisenda que precisament de tota Europa, si se senta maltractada... de tota Europa triï per fer els 11 concerts, aquesta residència triï a Madrid? Vull dir que no sé, eh? Potser ja també... Ja. Bueno, a veure com arreglem.
0: Tenen un pacte, vols dir?
10: És que no ho sé, eh? Però a mi em sembla...
0: Un pacte de 60 milions, no sé.
10: Sí, és raro. Sí. Però bueno, ja el recuperareu perquè jo vindré aquí i faré 11 concerts, que suposarà molta part, no?
0: Sí. Bueno, no, això serà extra, perquè abans dels 60 cobrarà per aquests concerts.
10: Sí, però el que suposa per una ciutat...
0: Ah, això sí, hi ha un retorn.
10: De gent que contractes, de no sé què... No sé, eh? Sí, és sí. Per intentar quadrar, perquè no s'esperava tampoc que triés Madrid, no? Que han de construir especialment aquest estadi que construiran i trauran aquestes coses que fan a Madrid, també, de coses grans que no serveixen per res, no? Com els hospitals i tal, bueno. Ja ho saps.
0: D'una cantant hispana a una altra. Parlem de Paulina Rubio. Un nou gir pel que fa una batalla judicial que té amb el seu ex, no?
10: Bueno, amb el Colate Vallejo-Nájera, que no sé si has vist Masterchef alguna vegada, la seva germana és una de les cuineres que feia de jurat, eh? No.
0: Però bueno, el seu ex.
10: Però Masterchef sí que ho has vist algun cop? No.
0: Sí.
10: El Colate és conegut perquè, a part d'estar amb la Paulina, va estar amb la Eugenia Martínez de Irujo, és un dels... Ara no... Ha tingut moltes parelles molt conegudes i mira que no val, tu el veus i dius, mare meva... Aquest senyor no val res, però bueno. Amb la Paulina es van casar farà 15 o 16 anys, van tenir un fill i de seguida es van separar, no? Doncs des que el nen té 1 o 2 anys que estan amb litigis per veure què fan amb aquesta criatura, que és la principal víctima del mal rotllo entre els pares. Sí que és veritat que la premsa d'Espanya ha jugat molt a favor de Colate, tenint en compte que Paulina té aquesta imatge d'estar mig boja, el nen... porten anar a judici tots aquests anys. L'últim gir que sabem, perquè a més el judici ja està vist per sentència, que també amb casos de criatures, home, la justícia hauria d'anar una miqueta més ràpid perquè aquest nano ja té 15 anys.
0: Vull dir, 15 anys? Home, però 15 anys ja pot decidir el que vulgui, aquest nen,
10: bueno,
0: no?
10: Bueno, li falta un any, però clar. Mira la d'anys, porten 14, eh? Porten 14 anys?
0: Hosti, tu,
10: o sigui, quan diem que la justícia va a poc, dius, a veure, un moment, és que li falten 3 dies per poder decidir on va.
0: I què el fill què vol?
10: El fill vol anar amb el pare.
0: Doncs
10: però,
0: ja està, punt.
10: No, però fixa't com serà el tema, que hi ha com una guardiana de la legalitat del nen, una guardiana que vigila pel bé del nen en aquest judici, que és una figura que està com per ser imparcial, i quan ha declarat la guardiana ha dit que el millor per a aquest nen seria que anés a viure a un internat. Mira el que ha de veure aquesta dona per aconsellar que ni un ni l'altre.
0: Com ha de voler estar un internat?
10: Imagina't com ha de veure la vida a casa de qualsevol dels dos, perquè el que ha aconsellat aquesta guardiana és que el nano se'n vagi a un internat. Acabarà venint a Espanya tard o d'hora, perquè si no és ara amb el que es decideixi quan tingui 16, i acabarà venint. A més, el nen ha declarat molt en contra de la Paulina, dient que l'havia vist consumir substàncies i tal. Vull dir que tot... a més, ja saps què passa a Miami, que aquests judicis es poden veure, tenen un canal 24 hores, que qualsevol judici d'aquests la gent posa i diu, a veure què està passant. Vull dir que tot això s'ha vist, se sap com va, no com aquí, que tenim a porta tancada, que ningú vegi res, que no sé què, que trobo que és una mica més... protegeixes una mica més, almenys a les víctimes, dic jo, no? Perquè el nano aquest està totalment exposat. Sí, sí. El mes que ve se sabrà finalment què decideix el jutjat de Miami amb aquest cas.
0: Ho seguirem. I més gent separada?
11: Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito.
0: Parlem dels reis emèrits. Joan Carles de Borbó, que es veu que va anar a teràpia de parella abans de separar-se.
10: M'has posat aquesta cançó i dic, ara quin tema em parla.
0: Sí, Pablo José, l'home per il·lustrar el rei sempre està bé.
10: És veritat. Doncs mira, han entrevistat el fill, l'han entrevistat la Yagüe, al Mundo, el fill de Sabino Fernández Campo, que va ser...
0: El cap de la Casa Reial, no?
10: El cap de la Casa Reial va estar del 77 fins al final de la seva vida, gairebé, sent primer secretari, després directament al cap de la Casa del Rei, no? Doncs han entrevistat el fill i ha dit coses heavies. Una, que ha passat una mica així, que tampoc li fan massa cas, però que el seu pare va escriure... va deixar manuscrit tot d'experiències i vivències amb el rei, però que s'havia de publicar tot això quan el rei morís, i que han desaparegut tots aquests documents. Sabino ja està mort, va morir fa uns anys, i el fill diu, no sé què ha passat amb aquests documents que han desaparegut. I algunes de les coses que ha explicat el fill de Sabino és que va aconsellar al rei Joan Carles i a la reina Sofia que anessin a teràpia de parella, que dius, a veure un moment, si hi havia una parella... que anar a teràpia no hagués servit absolutament per res.
0: Però això vol dir que hi ha una psicòloga que ha fet teràpia amb els reis emèrits? Home, però l'hem de trobar?
10: Sí, però tenen el secret professional, no ens explicarà res absolutament.
0: Off s'explica tot, no?
10: Doncs sí, els hi va fer teràpia, que ja em diràs tu. Suposo que per viure tranquil·lament, no per solucionar aquell matrimoni, perquè ja en aquella època aquell senyor ja havia tingut 350.000 amants, vull dir que ja venia aquell matrimoni destruïdíssim. També explica el fill que el Sabino va començar a filtrar, per exemple, la relació amb Marta Gallà, i ho va fer com dient, mira, vaig a filtrar algú a veure si es caga, i comença a frenar, perquè clar, està, porta una vida que al final patarà. I explica el fill que si el pare hagués acceptat tots els negocis que li proposava el rei Joan Carles, ara, Sabino abans de morir, hagués sigut més ric que Mario Conde. O sigui, amb la naturalitat, clar, és que era un tio, continua sent impune, no? Amb la naturalitat que parlava amb la seva gent de tots els trapis que tenia, tota aquesta gent que no parla, alguns ja estan morts, clar, com aquest, però perquè vegis, no? Un rei Joan Carles que ha estat aquest cap de setmana a Galícia, un altre cop a la banyera... Es dubtava si podria portar el timó, perquè es veu que està una mica així, però sí, ha estat amb la seva filla i tal. I tu com creus que li ha sentat que parlin d'això? Se la pela.
0: Sí, clar, és igual, perquè això, des de quan va ser, dius, això?
10: Això va ser, jo què sé, el 90 i pico.
0: Clar, bueno, el 90, ni que m'expliques del 90,
10: sí,
0: no?
10: Sí, però van sortint coses, clar, però pensa que hi vol tornar.
0: Perquè separats és de quan fa que estan separats, que anem sabent tu. Abans dels 90, no?
10: Bueno, sí, no, la reina Sofia vivia a Londres amb la seva germana.
0: Bueno, la reina Sofia és que no parla ni castellà. Vull
10: No.
0: Vull dir que, clar, no li ha calgut mai integrar-se... Parlem sempre de la gent que no s'integra, doncs Reina Sofia no és persona gaire integrada, no?
10: No li interessa per res. Però
0: normal, també, vull dir...
10: Bueno, normal, home, si vols ser reina d'un país, com a mínim la llengua, no? Dic, no sé, però ella...
0: Però això està bé, et cases i després te'n vas a viure on vols i ja està. I baixes per quatre actes, per quatre coses de caritat i ja està.
10: 140.000 euros l'any, en tot pagat.
0: Bueno, clar, 140.000 més tota la logística de tot.
10: Clar, ho tens tot pagat i tens 150 per tu. És fort perquè l'altre dia parlava, tant que hem parlat moltes vegades, que el rei Joan Carles el que vol és tornar a Zarzuela. No només vol tornar a Zarzuela, em deien l'altre dia. Vol tornar a viure a Zarzuela i després ja parlarem.
0: Amb la reina Sofia.
10: Sí, la reina, bueno, jo és tan gran, la reina Sofia sortirà corrents. No només vol tornar a viure allà, i ja veurà quan tributa, si no vol que li posin un despatx i una secretària.
0: Oh,
10: que dius, a veure, un moment. A veure, sí. Un moment. Sí, una massagista, no? També un afició, directament, per dir-li, sí, per dir-li
0: i ben,
10: suau.
0: I ben joves,
10: també.
0: I ben joves.
10: Sí, sí, i ben joves. O sigui,
0: més que per donar feina a oportunitats de gent jove, eh?
10: Clar.
0: No per res.
10: Clar,
0: més.
10: Sí, és sí. Així de solidari. Imagina't, el rei Felip, està desesperat. Ja diu, a veure, aquest senyor em pot deixar en pau d'una vegada, perquè, vamos, una cosa i l'altra, però bueno.
0: Laura Fa, gràcies per acompanyar-nos de nou, per fer aquest repàs a la premsa. Una abraçada.
10: Molt bé, a tu. Adeu, vinga, adeu.
12: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield We Love Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrigoe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
16: Parella, tots podem venir.
15: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Bon dia, Ricard Ostrell.
0: Hola, Fel Feixedes.
21: Bon dia, Ricard Ostrell.
0: Bon dia, Xuriguera, com esteu?
20: Has dit Lical?
0: Eh?
20: Has dit Lical?
0: I calla,
21: bueno, que... jo encara arrossego conseqüències del tancament de l'embasset d'ahir.
0: Vas a l'embasset? A veure Mishima i la Ludwig Van.
21: Ostres, quins dos concertassos. Mishima, impressionants.
0: Vaig estar a punt d'anar-hi, eh? Mira.
21: Doncs mira, jo de primera fila allà. Em va agradar tant, Mishima. Llavors la bogeria de la Ludwig que,
0: sí,
21: que ho donen tot a l'escenari, però ostres, a mi
0: Mishima, sí, sí.
21: Me va agradar moltíssim. Va ser tremendo.
0: Que bé. T'estan nerviosos pel Girona, si baixa o no a segona o què?
20: Fel. Sí, home, hòstia, més que nerviosos, un punt de tristesa.
0: Ja, sí, hòstia, sí.
20: Home, cago en nena, que l'any passat vam jugar a Champions, eh? Hòstia, que hem fotut aquest any, saps què vull dir? Però bueno, confiança màxima. El que em pensava jo era que el partit era el diumenge i és dissabte.
22: Ei, què tal?
0: Dissabte. Ei, Peyu.
22: Hola.
20: Estem actuant a la Bisbal a l'hora del Girona.
0: Hosti, estaràs fet tot un flam.
20: Hòstia. Comencem el bolo i quan acabi sabrem... Podrem escoltar mitja part amb en Solà i tota la colla i amb què explica.
22: Bueno, serà l'única manera de que us poseu nerviosos fent teatre.
20: Sí, també és veritat. Aquesta mica de neguit abans del futbol, saps, surts amb aquella mica de nervi.
0: Però ja segur que heu actuat tots vosaltres, heu actuat segur que quan jugava al Barça, no?
22: Oh, tant,
0: partits així importants.
22: Sí, sí. O... Venen una gent més rara de públic el dia que hi ha un partit important, o sigui, quan hi ha una final de Champions i tens actuació, la gent que ve són estranyíssims. Riuen raro... és gent que no... Bueno, són un altre tipus de gent.
0: Ja. Yeah. Sí. Però hi ha alguna actuació així més, amb condicions més estranyes que heu fet mai?
22: Hòstia, ara m'enganxes.
21: Però amb llocs?
0: No, amb circumstàncies personals adverses, allò de dir, hòstia, mira... Ara...
21: Collons, imagina que hi ha hagut morts pel mig de les famílies i tot.
20: Sí, tot el nostre reguitzell de morts familiars.
0: Clar. Sí, heu actuat, heu sortit a actuar igualment, eh?
22: Sí, què vols fer?
0: Sí. Bueno, no ho sé, què vols fer?
20: Dos mesos parat. Home, no vol dir el mateix dia, però sí, enterrar la mare el dijous i el dissabte puja a fer riure. Home, sí.
21: Clar, això ha passat.
20: Home, sí. Clar, però què vols fer? Dir, no? És que...
0: És que jo crec que això també és molt generacional, perquè ara, per exemple, jo crec que ara, si ho anules, la gent ho entén, no? Vull dir que estem en un moment en què potser també, es prioritzen altres coses, no?
20: També s'entén, també s'hagués entès aquella època, però jo, que ho he viscut, tampoc ho aconsello, eh? Vull dir, al final, aquella hora i mitja que ets a l'escenari és allà on estàs més bé, eh?
0: Clar, sí, també és una manera de desconnectar, no? De reconnectar. Sí,
20: ah,
0: sí,
20: si
0: clar.
20: No et quedes a casa i en casa,
21: a mi
20: se'm
21: mor pare i mare per separat mentre jo estic actuant, però és que al cap de pocs dies tornàvem a enfilar-me sobre l'escenari. I repetiré una frase que deia la Tati, que diu, quan estic més bé són les 3 hores de la tarda que estic aquí. Després, ja, tot és una merda.
0: Mentre tenia la malaltia, això, no? Sí, sí.
21: Clar.
20: I és que és així, el cervell és l'únic moment que desconnecta. I acaba la funció i dius, merda, la vida. Un altre cop aquí davant tinc tot això pendent de reclar.
21: Aquestes converses a en Peyu li agraden tant?
22: No, està bé, escolta, no se m'ha mort ningú, gràcies a Déu, encara.
20: Bueno,
22: encara.
20: Va, mare, m'escoltes i què, en aquests senyors grans?
22: Bueno, jo sí que recordo, haver escrit guions a l'època que estava el Fricandó Matiner, que quan fas un morning diari és molt exigent, i acompanyar això a avis de la meva xicota i estar a l'hospital escrivint guions, que és el panorama aquell de dir, hòstia, aquí amb els auriculars posats i escrivint coses per fer riure amb un senyor al costat que s'està morint, sempre és curiós, és estrany. Sí,
20: sí. Bueno, després, però bueno, al costat, que també hem actuat després d'una nit
0: amb gent morta? Ah, no.
20: No, després d'una nit actuant d'una nit desperts mentre esperaves el naixement d'un fill o una filla, saps? Ah, arribar al vol a les 6 de la tarda.
0: Clar, per això et dic que tot dient... això ara ja és impensable. Jo crec que hi ha una...
20: Home, ara sí, ara tenir un fill, però... ara ni en Xuriguera ni jo al principi...
0: No, això és impensable, és evident.
20: És impensable. No, és que vull dir...
0: És impensable, sí.
20: Sí, home, sí, vaja, no sé, en Xuriguera...
0: No, és impensable, és impensable. Sí.
20: Aquí l'únic que encara d'això és en Peyu.
22: No,
0: és impensable, també és impensable.
20: No, però és que no.
0: Però les prioritats són unes altres, vull dir que potser són...
20: Però,
0: no?
20: Vull dir
0: que...
20: Què? El dia que neix un fill i porta... Vull dir, tens un subidon que diu, no sé, era, me'n vaig actuar, arribaré allà, em trobaré tot l'equip nostre que ens apreçarem, em felicitaran i sortir a l'escenari, sóc el puto amo que acabo de ser pare. Vull dir... No, suposo que m'hi fa perquè són feines que ens agraden i que, tant, hòstia, dius, vinga, va, endavant amb tot, no? És veritat que...
22: El que em vas a bacon a casa Tarradellas no sé si li passa el mateix.
0: Ah, no. Hòstia, avui fotrem unes pinces que seran...
22: No ho sé.
20: Exacte, sí, per això ja dic que depèn les circumstàncies...
0: Sí, o el bisbe de Solsona, no?, que treballa allà al Ciment Cardona, dius, hòstia, avui fotrem una bona... No,
22: una bona dosi.
0: No.
20: No, clar, depèn de quin, saps què vull dir? Ja la va fer abans, la dosi.
0: Sí, sí, tenen fills, sí.
20: Sí, per això vull dir que... No sé.
0: Dius, hòstia, arribes allà a Ciment Cardona, saps? Dius, hòstia, va, avui, si un pare, va, fotrem avui un...
22: Està molt sobrevalorat, eh? Vull dir que ho teniu molt
0: idealitzat.
21: Sí, sí, jo ho he fet. Trist, eh?
22: I no, jo ho he fet per ajudar la meva xicota que ho feia, i és una imatge una mica... És avorridota, vull dir...
21: Jo he vist enseminar cruixes, he vist enseminar vaques, i què vols que et digui? No, sí. no té cap gràcia.
22: Jo havia... Per
0: no,
22: Nadal,
0: per això ho diem, que no té aquí.
22: I, bueno.
0: Per Nadal? Havies enseminat
22: per Nadal,
0: cruixes?
22: Sí, perquè la meva xicota pogués acabar abans de treballar i fer el dinar de Nadal. Llavors inseminava, l'ajudava a inseminar truges. I mira.
0: Inseminar truges entre elles, diguéssim, sí, sí.
22: Bueno, tu la
21: inseminaves. No, entre elles no, collons.
22: No, entre elles no. No, tu el que has de fer, bueno, les que marquen que van altes, pues...
0: Com altes?
22: Bueno, tu es passa el berro per davant, la que marca que va alta.
0: El berro?
22: El berro, sí. Llavors agafes una cànula i una dosi de semen i vinga, li enxufes per allà darrere, li poses la mà darrere l'esquena perquè es pensi que hi té el berro i anar fent, que es buidi.
21: I si t'equivoques i te la claves tu, què passa?
22: No. Ara explicaria un cas que no es pot explicar, però...
0: Ai, nois.
20: Ja ens l'explicaràs així, fora de micro. Per què no es pot explicar?
22: Ai, Déu.
20: Per què no es pot explicar?
0: Clar, per què no es pot explicar?
22: No es pot, ja està, no es pot.
21: Ja està.
22: Perquè no, perquè és d'una gent que no m'han donat permís per explicar.
0: Bueno, però no cal que diguis el nom.
21: És que no té els drets.
0: Ah, val. Bueno, avui a la Renaixença què, Peyu?
22: No es pot dir res, res, no es pot dir. No es pot dir res. Avui l'Ada Parellada. Avui entrevistem a...
0: I la Nevera.
22: L'Ada Parellada, que ha fet un llibre nou on reivindica el menú diari, el menú de tota la vida. Sí. I dediquem el capítol a la Nevera.
0: Molt bé.
22: Em sentiu o no?
0: Sí, et sentim, sí, però sí, crec que va estar.
21: Va estar.
20: Sí,
21: va estar.
20: Vas amb un...
1: sí.
22: Ah, vale. Eh?
21: Sí. Ja veuràs, vaig examinar. Ja
0: digues, oh, digues un, dos, tres, Peyu.
22: Especial.
20: No ho diu.
22: Un, dos, tres.
0: Veus? Hosti, si va tard. Són les 11. Adéu, Peyu. Adéu, Xuriguera. Adéu, Peixedes. Que vagi bé. Adéu, adéu.
22: Adéu. Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Victòria de la cantant colombiana Shakira contra Hisenda. La justícia ordena a l'administració tributària que torni a Shakira els 60 milions d'euros de multa que li van posar per la declaració de la renda del 2011. A més, Hisenda li haurà de pagar interessos i assumir els costos del procés judicial. L'organisme tributari considerava que el 2011 Shakira era resident fiscal a Espanya, però ella ho negava. Aquell any la cantant va fer 120 concerts a 37 països i Hisenda li va fer pagar els guanys de la gira, tot i que ella no tenia ni casa ni fills a Espanya. Amb aquesta decisió judicial s'acaba un procés que ha durat 8 anys. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió a l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i diu que ha passat moltes nits sense dormir, que l'han afectat a ella, a la seva salut i a la seva família. Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El govern i Esquerra Republicana encaren el pacte pels pressupostos amb la presentació aquest migdia de la nova línia del tren orbital que el 2040 unirà el Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona. El president Salvador Illa presentarà el nou projecte que assumirà exclusivament l'Estat i que ha de servir per desllorigar l'acord per als primers comptes de l'executiu del PSC. Els republicans han convocat aquest vespre un Consell Nacional Extraordinari per avalar l'acord amb els socialistes, que, si res no es torça, es tancarà aquesta mateixa setmana.
1: Mentrestant, mestres i professors continuen avui les protestes, en aquest cas als centres educatius de Barcelona, del Barcelonès. De fet, arriba aquesta protesta després que l'USTEC hagi qualificat de decebedora la posició dels socis de govern de no voler incloure les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos. A aquesta hora, més de 500 docents bloquegen l'accés a la Sagrada Família, on han desplegat pupitres. Al migdia es manifestaran pel centre de la capital. Els sindicats convocants esperen rebre per escrit l'última proposta del departament per confirmar l'assistència dimecres a una nova reunió negociadora. Anem a la Basílica de la Sagrada Família. Martí Cuní, Sara Canyete, bon dia.
23: Hola, bon dia. Des de primera hora del matí, una acció de protesta bloqueja l'accés a la Sagrada Família, que avui no ha pogut obrir les portes davant la mirada incrèdula i també la indignació dels visitants aquí al temple. De moment ha dit que simplement el que pot fer és tornar-los els diners. Els docents han organitzat una aula al carrer amb taules i cadires i una cadena humana, que és la que encara ara bloqueja l'accés. També hi ha un fort dispositiu policial al voltant, tot i que de moment els Mossos no han intervingut, sí que han fet algunes identificacions entre els participants. Laia Ferrer, delegada d'USTEC, explica que han escollit un lloc emblemàtic que també els permet denunciar un model turístic que els sembla insostenible i la crisi de l'habitatge que pateixen també els docents que viuen i treballen a Barcelona.
24: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que hi ha un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
23: Martí Cuní, Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: La candidata socialista a Andalusia, l'exministra Maria Jesús Montero, demana analitzar el daltabaix electoral d'ahir a la nit, quan el PSOE va treure els pitjors resultats en aquesta autonomia. Montero també es compromet

0: La cúpula del PSOE a Ferraz, el PP reclama que dimiteixi avui mateix, però la desfeta Andalusia no altera els seus plans. La Moncloa diu que no hi haurà avançament electoral. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Sevilla.
1: La Marina d'Israel ha tornat a interceptar la flotilla Global Sumut en el seu camí cap a Gaza. Embarcacions militars israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals prop de Xipre. Des d'una de les embarcacions, l'activista i exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, assegura que soldats israelians han començat a abordar alguns dels prop de 60 vaixells que participen a la missió.
2: Puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
1: Esports, Marcos García.
3: L'Espanyol s'assegura una plaça a primera divisió de la propera temporada. Ahir Osasuna 1, Espanyol 0 i ara l'equip blanquiblau és 11è després de dues victòries seguides. El Girona, en canvi, necessita guanyar el proper cap de setmana a l'Elx per assegurar-se aquesta permanència. Ahir Atlètic de Madrid 1, Girona 0 i els gironins són tercers per la cua, tenen 40 punts a dos dels equips que marquen la permanència. El Camp Nou acomiada Lewandowski amb una victòria 3-1 contra el Betis. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada de Lliga. I Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole a les 500 milles d'Indianàpolis que es disputaran diumenge que ve. Palou defensa el títol que va guanyar l'any passat.
4: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
6: Rafinha xuta la falta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Compte que perd la pilota Bellerín, se l'endú Rafinha, Rafinha a la frontal, xuta Rafinha, gol. Rafinha, Caipirinha, marca el segon de la nit. Cancelo prova el xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Barça 3, Betis 1.
7: Muchas gracias a vosotros, una vez cooler, siempre cooler.
8: L'Espanyol continuarà primera, una temporada més. El fantasma del descens ja pot anar escampant la boira.
1: Doncs així tenim el futbol, tenim Lewandowski que marxa del Barça, tenim l'Espanyol salvat, tenim el Girona pendent d'un fil i tenim Mourinho molt a prop del Real Madrid. Joel Díaz, Laia Tudel, Ramon Besa, bon dia.
9: Bon dia.
1: A veure, comencem per Mourinho, Laia. Mourinho està a prop ja de fitxar pel Real Madrid.
9: Sí, ja fa dies, mira, el Marcos García, que té bons contactes també amb l'entorn de José Mourinho, fa dies que ho diu, que havien d'esperar que acabés la Lliga Portuguesa que ha acabat aquest cap de setmana i per acabar d'agilitzar les negociacions. Sembla que està tot fet i que suposo que quan s'acabi l'últim partit de Lliga el cap de setmana que ve, de la Lliga Espanyola, doncs ja anunciaran aquest retorn, que en un principi, dos anys, va sorgir, aquesta segona etapa va sorgir, semblava que quan ho deien era el globus sonda per a veure com reacciona la gent, però vaja, s'ha anat creant com un escenari i un clima al Real Madrid, amb tot el que ha anat passant, que sembla que hagi de tornar Mourinho com a salvador, per posar com si fos l'únic capaç de posar ordre.
1: Sí, però és que el Madrid de Mourinho del seu moment no és el Madrid d'ara, ni el futbol és el d'ara. Llavors aquí s'han de veure si aquest model Mourinho, Ramon, pot encaixar amb el futbol que estem veient en els temps actuals.
10: Tu has dit, jo crec que el que ha redimit una mica Mourinho és l'eliminatòria, bueno, el partit contra el Madrid, quan el Benfica guanya el Madrid i l'obliga a jugar l'eliminatòria de desempat, després el Madrid és superior, però la gent devia veure o entendre que ell encara té recursos per fer un bon equip. I segon, perquè serà capaç d'assumir o de pactar amb Florentino que necessita el Madrid. És a dir, que el Madrid té... Avui vaig sentir parlar al Valdano, que ho coneix, i parlava de fitxar quatre defenses i un centrecampistes. És possible que ara hi hagi l'ofensiva per Rodri, o sigui, veurem què passa al Chelsea, al City, si continua o no continua Pep. La simptomatologia és de que podria ser que Guardiola se n'anés.
1: Sí, ben sabàtic, no? Tot apunta.
10: Si se'n va, bueno, dependrà. Ja saps que aquella patència que tenia, bueno, que li agradava, li hagués agradat anar a una selecció. Continuo pensant que a Itàlia hi ha un debat molt interessant sobre si Pep sí, si no. Després hauríem de veure què pensa ell. Però això pot portar que Rodri, doncs, estudiï si torna a Madrid. Perquè el Florentino, quan es va parlar de la necessitat d'un mig centre, deia Rodri o cap. Esclar, tens una pilota d'or, que és això, encaixa amb el Madrid. Madrid, tens un nano que ha estat vinculat a l'Atlètic de Madrid, que coneix Madrid, i aleshores la reconstrucció de l'equip és el que pot fer que la gent estigui menys pendent de Mourinho.

0: És a dir, un cop tu ja el tens i la gent ho ha assumit, llavors has de veure què faràs. Doncs, no, ja tenim el mid-center, que és el que necessitàvem. Ja tenim un defensa que defensi. I després resoldre, que per mi és la mare dels ous, Vinícius Mbappé. Perquè hi ha jugadors que de vegades, per més que vulguis fer, és molt difícil posar-los d'acord.
1: Sí, és com aquelles pel·lícules de l'Oest, que deia, este pueblo es demasiado pequeño para los dos. Pues és una mica això. A mi a Mourinho em sembla un indicador de desesperació. O sigui, no només el Madrid, va, diferents equips ha passat al llarg de la carrera de Mourinho que el truquen quan estan desesperats. En el cas de Mourinho, ja va ser la solució a la desesperació de no sabien què fer contra el Barça Guardiola i els hi va sortir malament, francament malament. La imatge del Madrid a nivell global va quedar molt tocada per culpa de Mourinho, però en canvi a nivell intern, des de Madrid, Mourinho es considera un encert i una bona època, per algun motiu que jo encara no he estat capaç d'entendre. I després hi ha una
2: perquè
1: altra
2: cosa... va plantar cara al millor Barça de la història de Guardiola. Però, ells consideren que, com a mínim, van poder contenir el que era aquell
1: sí,
2: Barça.
1: Sí, a base d'hòsties i de, i de passar-se al fair play. Bueno, és que allà, per mi, comença la davallada, diguéssim, moral, entre cometes, del Real Madrid. O sigui, on estem ara, que és un Madrid que no es presenta a l'entrega de la pilota d'or perquè no li donen al seu jugador, on estem ara, tot això per mi comença amb Mourinho. O sigui, Mourinho és el que desacomplexa el madridisme i els transforma en gent que ja, diguéssim, no està interessada en tot, en l'esportivitat i en tot aquest tipus de coses. Això per una banda i per l'altra, em fot gràcia perquè passarà una cosa que és molt normal al món del futbol, que és Mourinho fitxa Xavi Alonso li demana un determinat perfil de jugador, Florentino no li porta, Xavi Alonso fracassa, s'hi posa Bardell i Arbeló, i al final a Mourinho li donarà segurament els jugadors que no li ha donat a Xavi Alonso, que sí que tenia un projecte. És bastant injust, però és molt normal. És molt normal.
2: Bé, fitxa Mourinho una mica com... Bé, com intenta que sigui l'arma anti-Barça, vull dir, com que el Barça...
1: Sí, però no és un projecte...
2: És un projecte a curt termini per intentar buscar solucions a curt termini. Per tant, des del punt de vista del Barça, perfecte, vull dir, o bona notícia, perquè, com a mínim, veus que el Madrid no està pensant en un projecte que tu suposava més a llarg termini, com t'imaginaves que era el fitxatge de Xavi Alonso, que t'imagines que podia estructurar tot un equip amb un joc al voltant de la plantilla que tenia i al voltant del tècnic Xavi Alonso, que no el van aguantar i el van fer fora. Ara, tot i així, encara que sigui el que busca o el que sembla que busca Florentino i el Madrid, que és resultats ja immediats per no tenir un altre any en blanc i aturar el que és aquest domini del Barça a la Lliga, tampoc saps com sortiran. Jo no dic perquè ara d'entrada el primer que et surt és perfecte, si fitxa Mourinho, bones notícies pel Barça, però després també les temporades del futbol ja sabem com són. Ara també Mbappé, quan va fitxar, semblava que enfonsaria el Barça sí. I que seria i allò no ha sortit bé. Per tant, bé, veurem com ho gestiona i quina reacció té el vestidor del Madrid amb Mourinho.
0: No és a diferència de quan el van fitxar, ell venia d'un Inter que el va fer un gran equip. Ara no hi ha una garantia d'èxit. Mourinho fa molt temps que no hi és. I després hi ha un factor que és molt important que pot condicionar tot això, és que la cohesió social al voltant de Florentino s'ha escardat. O sigui, per les reaccions que hi ha en el camp, per lo que tu sents a parlar amb la gent de Madrid, jo he estat parlant, bueno, m'imagino que cadascú a títol individual, si finalment Enrique Riquelme es presenta, és a dir, allò de que Florentino deia una cosa i ament, doncs ara no està tan clar, i això també pot dificultar el fet de vertebrar una cosa única, de dir, és la solució B, és la solució Florentino. Per tant, allò de que Florentino és el Madrid, jo crec que es comença a discutir. Hi ha un Madrid de Florentino, hi ha gent que és del Madrid, però no necessàriament florentinista.
1: Però sí que és veritat que el Florentino amb Mourinho, a l'etapa anterior de Mourinho, va viure molt tranquil, perquè Mourinho era un collonut paraigües.
0: Stopper, sí.
1: Stopper, que Florentino no havia de sortir a dir absolutament res. O sigui, Mourinho era el portaveu del Madrid i ja està. I em sembla que el Florentino també busca això, una persona que li pari els cops i que ell pugui tornar a la posició de sempre, que ha estat aquesta de...
2: Florentino busca algú que guanyi.
3: La figura de l'entrenador, diguéssim, ajuda a que ningú observi a Florentino.
1: Exacte, exacte.
0: Però ha de ser molt potent. Xavi Alonso, per exemple, no tenia el missatge que tindrà. Mourinho domina molt molt el clar. Que és la comunicació. I se suposem quin paper farà. Primer també s'ha de veure si ve molt beligerant o ve més manyac, o no sabem quin paper. Jo ara ho desconec molt, això, perquè veig moltes versions diferents.
3: Sí.
0: No ha estat. A Portugal també els ha sorprès una mica el comportament de Mourinho. I els va sorprendre que fitxés pel Benfica. Diu que havia estat a l'Oporto. És a dir, clar, el personatge Mourinho avui dia a mi se m'escapa.
1: I quin bàndol del vestidor triarà? Perquè ara al Madrid hi ha dos bàndols clarament oposats i Mourinho haurà de triar. Haurà de triar.
3: I se l'ha d'enfrontar segurament alguna estrella.
1: Clar, i el que no tria hi haurà problemes.
3: S'ha de divertir en la guerra civil.
0: Tots els jugadors parlen bé de Mourinho, eh? És a dir, no conec un jugador que l'hagi assenyalat dient va ser la pitjor època de la meva vida i tal. Jo crec que això sap fer vestidor. Ara, és veritat que ho fa a través de futbolistes. En el que deia el Joel, hi ha les declaracions famoses del Di Maria, que quan el Madrid guanya aquella Copa del Rei a més tall amb aquell gol de Cristiano Ronaldo a la pròrroga, sí. El Di Maria reconeix que la consigna era estomacar els Barces, el Barça, cada jugador del Barça, a tot moment. Aleshores, no sé si fins al tipus de futbol o no, però el tracte o la manera que ell
3: té... Iker Casillas sí que critica Mourinho, perquè el va defenestrar, diguéssim.
0: Bueno, no? Però va fer el xivato, però... ell li va dir que aquest era justament el que busca també, perquè no ens oblidem que el Florentino busca els taufs, aquests que ara a la premsa surten les coses que no controla. Sí. I que
2: va dir a la roda de premsa que ja sabien qui era, qui havia explicat la baralla. Sí.
3: No, va dir fa poc que no té cap problema amb Mourinho, però que li sembla un gran professional, però que no el vol el Real Madrid. Això va dir Iker Casillas
1: en un tuit.
3: Emilio Pérez de Rozas, bon dia.
4: Es diu Chivato?
1: No sé si és normatiu.
4: No, estic demanant dintre de la meva ignorància. Però
1: Que t'ho busco, que t'ho busco.
4: No, quan he sentit...
1: No, el Diac no hi és.
4: Ah, vale.
3: Ara consultarem els nostres lingüistes.
4: Vale. No, perdona. Què tal, Ricard? Què tal,
3: bé, tothom? Tu? Vale. El delator, el confident, el bocamoll, l'espieta.
4: Bueno, vale, veus?
3: Però en bus informal es podria bocamoll, dir, eh? Chivato?
4: Bocamoll està molt bé.
3: Bocamoll, sí.
4: Bocamoll és
3: una espieta.
4: És com la paraula, que el meu pare utilitzava per definir alguns amics meus quan era jove, quan era nin, quan era petit, que era... Chicharero. Aquest és un chicharero, de mena.
3: Això ja és un grau més, diguéssim, de boca a boca.
4: Sí, sí.
0: Bueno, hi ha una cosa, ara un company m'ho diu, que suposo que ho farem reserves per no dir el nom, diu, jo el que vull veure és com respon una persona amb la tranquil·litat de Hansi Flick amb un personatge com Mourinho.
3: A veure si és sincer o no.
0: No, perquè aleshores nosaltres tindrem la sensació de si és un anti-Flick i un anti-Barça o bé té un projecte...
3: Emilio, què fas? Que se sent un soroll com si estiguessis podant la gespa.
4: Jo crec, Ramon, que...
3: Emilio, què fas? Que se sentit un soroll.
1: Ara ja no se sent, per això.
3: No, ara ja no.
4: Ah, no? No, està plovent, eh?
1: Era un soroll metàl·lic.
4: No, és que està plovent molt.
3: Digues, Emilio, digues.
4: No, dic, Ramon, que jo crec que en aquests dos anys ja hem tingut bastantes proves de que el Hansi Flick no es ficarà en cap endarull a la seva vida com tècnic del Barça. Perquè no dic que així...
3: Bueno, però ho hem de veure. És a dir, quan el sí. Piqui, què passa? No?
4: Sí, però tenim proves de que a ell no li agrada gens això, m'entens? O sigui que...
2: Jo crec... hem tingut, per exemple, amb Bordalàs... O sigui, petits moments, però que no es poden comparar amb enfrontar-se...
3: Bueno,
2: amb
3: Bordalàs que...
2: Després amb Lafuente, amb la Lamin, però ha estat coses molt puntuals...
4: No, però això...
3: No hi entraràs, sí.
4: Sí, per això també és veritat, però també el que tenim de comprovar és quin Mourinho arriba al Madrid, perquè han passat molts d'anys i jo crec que, bueno, no sé, jo crec que encara que no hagi canviat gaire el seu tarannà, suposo que aquella manera de portar a l'equip i d'enfrontar-se als altres tècnics, especialment els nostres, claro, per supost, però no sé si serà així perquè ell té suficient treball ja endavant com per pensar en provocar a l'altra gent, no?
0: El que passa serà una reconstrucció nacional, eh? Jo això ho veig claríssim. Mourinho, Rodri, jugadors espanyols, també internacionals, o sigui, tot allò que s'ha anat denunciant i que feien veure que no els hi afectava. És a dir, al Madrid hi ha una falta d'identitat, de despersonalització, parlem en lloc d'un capità, parlem d'espies o parlem de gent que mal parla, és a dir, tu necessites fotre un... No, no, és un, per mi és un motí de l'Esperia a la madrilenya, és a dir, no surt la figura del president, que en aquell moment el motí de l'Esperi era una cosa molt dirigida cap a Núñez, ara no ho és, però sí allò de que internament la cohesió del vestidor és molt complexa si no trobes un líder, que potser ho pot fer Mourinho, o algú que ho endreci, perquè clar, tu quan veus el Rüdiger per un cantó, el Carreras, que semblava que havia de ser el lateral que havia anul·lat a la Minya Mal i el millor lateral esquerre, ara ja ni juga, i juga el Frank García. El Bellingham, que és un box-to-box d'aquests, que es baralla amb el Valverde per aviam qui arriba abans a porteria, és a dir, no és una cosa relativament senzilla.
3: Bé, tot això, Lewandowski ha marxat del Barça, com dèiem, per tant...
2: Encara li queda un partit, però sí, es ja, va acomiadar ahir.
3: No sé què marxarà. Deies avui un comentari, Laia, esportiu que fas al matí de Catalunya Ràdio, que han sigut 4 anys de Lewandowski al Barça, que ha liderat el post-Barça de Leo Messi, amb el Barça de Lamine.
2: Bé, jo deia que d'aquí uns anys potser el recordarem, l'etapa al Barça, que ara hi deien la llegenda, doncs aquests 4 anys potser ell el recordarem com una de les peces clau d'aquesta transició, no?, entre el Barça més trist i deprimit, post-Messi, perquè havies de trobar, de refer-te, a el futur que ens espera, Barça de Lamine. I ell, doncs, va arribar en un moment molt difícil, això ja s'ha dit moltes vegades, ha sabut estar... També ha sabut marxar en el moment correcte per tots dos, pel club i per ell, perquè ell, el rendiment d'aquesta última temporada ha baixat, i és cert que sempre millor marxar ara, perquè el seu rol ja preveies que seria aquesta temporada, ja s'ha dosificat molt, i amb Ferran Torres han anat intercanviant molt els papers, llavors hauria estat encara més secundari i hauria jugat menys, i per tant jo crec que ell tria un bon moment, malgrat que li ha costat moltíssim, perquè ell està genial aquí, i la família també, li hauria encantat seguir a Barcelona, però evidentment, primer... pel rol, i després també econòmicament és evident que el que li oferia o li hauria ofert al Barça era molt a la baixa, i el que tindrà ara allà on vagi, no sé si anirà a Aràbia, si anirà als Estats Units o si triarà algun club europeu, doncs serà molt superior. Però ahir el comiat, el que respirava era un agraïment molt sincer de la gent, i a mi em va cridar l'atenció perquè és cert que hi ha hagut altres comiats com Busquets i Alba que han estat molt bé, però són comiats que ja t'esperes perquè són jugadors de la casa, i llavors ja, vull dir, la gent feia... Dius, ostres, aquests han de marxar bé, ja tothom, ja els dies previs, sí. Ja s'esperava un gran comiat. Però un jugador que arriba ja gran, amb una carrera gairebé feta al Barça, que ja està 4 anys només en un moment tan difícil, doncs, ostres, que hagi connectat tant amb la gent i que se l'hagi estimat tant, diu molt també de Lewandowski.
1: Jo crec que el que valora més la gent de Lewandowski és que amb l'edat que tenia, el palmarès que portava sobre aquest home, el més normal és que hagués vingut no a jubilar-se, però sí a gaudir una mica del seu estatus futbolístic i prendre-s'ho amb una mica de calma.
2: És com si fos una estrella.
1: I en absolut, sobretot la Lliga de Xavi, Lewandowski està a un nivell estratosfèric. Jo dubto que hi hagi gaires fitxatges a la història del Barça amb una relació cost-resultat tan positiva com Lewandowski. És un fitxatge espectacular.
0: És allò que parlem del rendiment, de vegades, perquè la gent que està a l'expectativa, afecta de números, i afecta de declaracions i de tot, diria que ha estat un professional implacable. La gent no recorda un gol decisiu, recorda el gol de cada dia, que això és molt difícil quan un equip, en la tesi que té la Laia, que estic molt d'acord i que em sembla molt encertada, d'anar passant el dia a dia fins que no arribes a que el club faci un gran salt qualitatiu. Després, d'alguna manera, fa goig des del punt de vista barcelonista que les dues parts estiguin d'acord. O sigui, que facis un homenatge i que la gent d'acord, el jugador, jo me'n vaig, no tinc res a retreure.
3: Això està bé.
0: Que fins i tot Lamine...
3: Quan algú marxa amb aquesta pau... Ah, ostres, és
0: perfecte. Sí, en lloc de fotre's el plaç pel cap...
1: Ara deies Lamine, jo crec que Lamine està bastant content que marxi Lewandowski.
0: Bueno, que vulguis, Ramon. Però com a mínim ha fet una declaració dient del que li ha ensenyat
1: molt
0: i tal,
1: correcte,
0: és possible.
1: Molt correcte, però si veia, sobretot mirant els partits des del camp, que a vegades les coses que la tele no t'ensenya, i amb molts gestos, tant per part de Lamine com de Rafinha dels últims partits, i que, bueno, deixaven entreveure que potser ja estava començant a córrer molt menys del que era necessari.
3: Clar, ara fitxar un davanter centre és absolutament prioritari pel Barça, o el Barça pot tirar de Ferran Torres, Rafinha i Lamine i companyia, però...
2: No, han de fitxar. Han de fitxar, no? És
3: que és un fitxatge que fa sempre il·lusió. Un davanter centre sempre...
2: Hauria de fer il·lusió si pots fitxar un gran davanter.
3: Què es podrà fitxar, no, Emilio?
4: No, a veure, volia afegir amb el tema de... Bueno, estic totalment d'acord amb tot el que s'ha dit de Lewandowski. Volia afegir que probablement si no tingués aquesta fitxa tan multimilionària que té, doncs potser el Barça i ell mateix si hagués fet un pensament i quedar un any més, a lo millor, no ho sé, eh? Però amb el diners que guanyava o que tenia que guanyar un any o l'any que ve, i sobretot també amb els diners que li ofereixen especialment a Aràbia Saudita, llavors era molt difícil que fer un acord per estar un any més. I respecte al fitxatge, bueno, jo crec que quan se'n va un jugador del perfil, de la manera, de la personalitat, però sobretot del perfil al camp de Lewandowski, suposo que la reflexió és agafem un altre nou, agafem un altre Lewandowski, o pensem en jugar d'una altra manera, amb un altre tipus de, sí, de jugador. Perquè ja, si li donem voltes a Julián Álvarez, que seria maravilloso, evidentment no té res a veure amb Lewandowski, no?
1: No, sí, i Joao Pedro tampoc, en aquest aspecte.
0: Però, a més, pensem que el Barça té molts jugadors per jugar per fora. Pot jugar Lamine, pot jugar Rafinha, pot jugar Fermín, pot jugar fins i tot en determinats moments Ferran Torres, i aleshores necessites algú que al marge, que també pugui jugar per fora si s'escau, o que pugui associar-se a algú que les foti a dins i que sigui un jugador amb sí, referència a l'àrea.
1: Sí, sí, però que pressioni com el primer defensa, que és el que vol Flick. T'ho dic perquè els dos davanters que sonen, que són Julián Álvarez i Joao Pedro, si destaquen per alguna cosa és pel que fan una vegada es perd la pilota, o sigui, per la lluita, per la pressió. I jo em sembla que hauríem d'anar per aquí, més que buscar la figura d'un rematador i prou.
0: Sí, sí, la pressió és fonamental.
4: Després també, clar, estem sempre parlant quasi de lo mateix, que és el fet de saber quins diners tens per poder fitxar, perquè amb la situació actual no sembla que tinguéssim la possibilitat d'agafar el que més ens agrada, no? Probablement tindríem de tornar a fer molts números i molts equilibris per a veure si podem prendre el davanter o el jugador que ens agrada, no? En aquest sentit, bueno, sempre tens una mica el fet de que tu estàs una mica expenses de quins diners tengues per fitxar un jugador, sí, clar.
0: I per tenir diners, a lo millor has de traspassar, que és una decisió que pot ser dolorosa, però a lo millor si tu et planteges un fitxatge car, però que saps que et donarà molt, a lo millor has de sacrificar alguna de les peces que creus que tens repetides. I en això jo tinc molts dubtes sobre diferents jugadors, especialment no sé què passa amb Frenkie de Jong. No tinc ni idea si està lesionat, no sé si pensa en el Mundial, no sé si no li ve de gust. La gent ja comença a haver aquell rum-rum un altre cop. És a dir, i aquí, això, jo no vull dir que hi hagi mala indicència de la gent. Hi ha sospites, perquè sí, de cop i volta tu dius, escolta, jo no em ficaré si és un excel·lent jugador. Que segurament tots els entrenadors hi entenen més, eh? Però, esclar, quan tu veus, avui tampoc, avui no hi ha la llista, l'entrenador diu, no està disponible, però dius, bueno, què passa? Algú em pot explicar si és que ja s'està negociant una... A lo millor és un futbolista que et pots plantejar vendre'l amb un bon preu, parlo de Jong, eh? Segurament n'hi ha d'altres, però pots treure calés i a partir d'aquí, un cop hagis regulat l'1x1 i puguis tenir, a lo millor tens més capacitat adquisitiva per un jugador que marqui diferències.
4: Sí, però Ramon, hi ha una cosa que molts de cops oblidem quan diguéssim d'alguna manera, pensem no només en el cas del Barça, per exemple, ara en aquest moment, en el cas del Real Madrid, pues lo mateix, és què pensem, que la gent comprarà allò que tu no vols? O sigui, és jo crec que és molt complicat, complicat que en aquest moment, per exemple, m'estantono, quant vale?
0: Hi ha un Mundial abans,
4: pues no vale nada.
0: Emilio, hi ha un Mundial també.
4: Vale, molt bé. Sí. Bueno, pues llavors, no, aquesta possibilitat existeix. Però ara, també et diré una cosa. Després de l'any que ha fet de Jong, ara tinc també de pensar que farà un Mundial brutal, no? O sigui, no sé per què.
1: No ho descarto.
4: Però jo el que dic...
3: No serà el primer jugador que ho veiem, eh?
0: Perdona, Emilio, en aquest sentit, també hi ha l'Araujo, és un altre futbolista que s'havia pensat que es trobaria en calés.
4: Però claro, Ramon,
1: i Koundé.
4: Però Ramon, lo que quiero decir es que pensamos...
1: Jo no sé per què tinc la sensació que Koundé la temporada que ve no estarà al Barça.
4: Bueno, vale, Joel, però Koundé igual. O sea, ¿por qué el Chelsea o el City
1: perquè
4: o el
1: té molt bon cartell, Emilio. Koundé té molt bon cartell. Les vergonyes que li veiem aquí,
4: o sea,
1: cada
4: que
1: setmana...
4: Enganyaremos a alguien con 50 o 60 millones
1: sí, entre altres coses perquè és el lateral titular dret de la selecció francesa vale. Perquè crec que té molt més bon cartell del que ens pensem.
4: No, igual que De Jong. Jo esto d'enganyar a alguien per un futbolista que tu no quieres...
0: No, et poso un altre exemple. Camavinga no va al Mundial, per exemple, i és un jugador que potser algú et pagaria calés, sobretot en una una determinada lliga com l'anglesa, no ho sé, però vull dir que sí que hi ha més d'un jugador que potser el Barça, suposo que Deco ja el té al cap, de que tu pots fer calés i potser en pots fer no d'un, de dos, de tres, i no es tracta de desmereixer el jugador en el sentit que jo t'entenc, Emilio, però de dir no he volgut. Jo crec que, insisteixo, que De Jong és un futbolista extraordinari, però per les circumstàncies que siguin, no acabem de fer net, no ho sabem mai, un cop és la lesió, l'altre cop és el caràcter, sí. I no
2: clar,
0: sé si
2: no hi era, De Jong no hi era al Camp Nou en el comiat de Lewandowski, no el vam veure perquè no estava a la llista, perquè en principi tenia, no se sap, un virus, no es trobava bé, no estava disponible, vaja, però no era cap lesió, perquè no hi havia comunicat.
1: No, no.
2: I ja és el segon partit consecutiu. És cert que amb De Jong sempre és estrany tot el que l'envolta el tema.
1: Perdona, Emilio, hi ha un altre jugador que acaba contracte d'aquí dos anys, acaba el 20, que és Marc-André Ter Stegen, que té una fitxa espectacular. Ara mateix no se sap si encara és futbolista professional, aquest senyor. I li queden dos anys de contracte.
2: Acaben de recuperar.
1: Sí, però per què? Per venir aquí a fer de segon porter...
2: No, és que el segon és Stensner, vull dir que...
1: I llavors, no, és que per mi és una cosa a resoldre superurgent.
2: No, jo aquí ho veig un... És difícil perquè ell tampoc vol moure's de Barcelona a Catalunya.
1: Home, té una nòvia catalana...
2: I és difícil, també.
4: En aquest sentit, diguéssim que en contra de la tesi que jo estic exposant, per exemple, jo mai hagués pensat que la segona època de Griezmann a l'Atlético de Madrid fos com a set, ha sigut després de la que va fer al Barça, no?
1: Mira, no
4: m'en
1: parlis, no?
4: No
1: m'en
4: parlis. No, per exemple, després, per exemple, el que ha fet Isco al Betis ha sigut increïble, diguéssim que en comparació o en la situació que aquest jugador atravessava, no? I l'edat i tot això. O sigui, és veritat que pot passar, però en el moment en què tu decideixes que vols, com parlem ara, vols fer caixa, és molt complicat. Ara, també és veritat que els representants, els intermediaris, els interessos i tot això et poden ajudar que aquí tothom faci un negoci fantàstic i te'l treus de damunt. Això també és veritat.
2: I després hi ha un altre nom que serà, també jo veig aquí un cas, que és el de Ferran Torres, que acaba contracte ara.
0: L'any que ve,
2: la temporada que ve, però vull dir que ja li queda un any només i us hauria d'haver renovat ja,
1: sí.
2: Que el Barça no li ha ofert la renovació, sí. Que el Barça ha dit i ha explicat que estaven esperant que decidia Lewandowski i que si marxava li oferirien la renovació, i llavors jo em poso en el paper del jugador i deu pensar...
1: Ara té
2: sí?
1: La paella pel mano.
2: Exacte. Diu, ara però... quina renovació em vols oferir?
0: Mira quants jugadors han sortit, De Jong, Koundé, Araujo, Ter Stegen, Ferran. Vull dir que el Barça té un gruix de futbolistes que potser, per les circumstàncies que siguin,
1: sí, poden ser atractius
0: a través de traspàs.
4: I també, perdona, i també pots pensar això, també pots pensar això perquè tens a Casado, a Bernal, a Lamine Yamal, a Fermín, a Gavi, m'entens? Perquè si no tinguessis aquest gruix de la Masia que ha estat tan extraordinari i que tothom, perquè l'altre dia vaig sentir unes declaracions extraordinàries del Quique Setién dient aquests nanos quan prenguin experiència dintre de dos o tres anys seran imbatibles, en aquest sentit sí que crec que tenien aquest gruix de jugadors tan bons, tan identificats amb el club i la manera de jugar, pots fer qualsevol venda d'aquestes, evidentment.
3: Joel Díaz Leato i Emilio Pérez de Rozas i Ramon Besa, gràcies per acompanyar-nos. L'Espanyol, per cert, que diu a Manolo González que han guanyat la Champions.
2: Home, per ells, pràcticament, amb el que han patit les últimes jornades...
4: No, pràcticament no, han guanyat la Champions.
3: Han guanyat la Champions, sí, sí. I el Girona, que està pendent d'un fil,
1: El Girona ha de guanyar la Champions aquest cap de setmana que ve, en un partit que serà dramàtic.
4: El Mallorca ja no pot.
0: És que la història és... El més fotut és que l'altre també s'hi juga, perquè tu de base no t'hi juga res, per això el partit d'ahir era important. Perquè l'Atlètic de Madrid està pendent del Griezmann i allà si empates o guanyes, com ha fet, per exemple, el Sevilla va fer el camp del Villarreal, quan aquests equips que no s'hi juguen res són més dèbils, tens més opcions, però és que el partit de dissabte és pels dos equips és molt bèstia, bueno, és molt... Una
1: a cara
0: final.
1: De perro, que diuen a Espanya.
0: Doncs, per cert, el company que m'explicava això de les reaccions dels vestidors és el José Manuel Lázaro, que hi ha estat molt temps, i ell explica de que a vegades determinats vestidors tenen una estabilitat i que aleshores mantenir aquesta estabilitat, i això depèn molt del rival, fins a quin punt et pot benzina i que et pot dinamitar un vestidor.
3: Dissabte a les 9, Girona Elx, ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Joel Díaz, Raya Tudela, Emilio Pérez de Rozas i Ramon Besa. Adéu-siau.
4: Adéu, bon dia a tots.

0: Catalunya Ràdio.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: La cançó pendent. No m'agrada ningú.
7: Diumenge sense drama, que avui m'ho prenc amb calma. Passen els dies, passa la vida, i porto aquest somriure.
8: Què ens portes avui, Albert Miralles? Bon dia.
9: Bon dia, us porto aquesta cançó positiva dels Catarres, i a més us la porto en dilluns, una cançó que es diu Diumenge sense drama. Existeix això? Saps aquella sensació de desassossec del diumenge a la tarda, que dius, hòstia,
10: sí,
9: no...
10: Sí, jo encara la tinc avui.
8: A mi m'agrada.
9: Sí, a mi també, em dura. Sí. L'allargo molt. Doncs aquí els Catarres...
8: No, però el Cesc va guanyar la Lliga i està eufòric.
9: Home! Ah, bueno, clar. Quina Lliga?
8: La Lliga.
10: El Cesc, el tècnic del mateix de Catalunya Ràdio, un dels dos.
11: Aquell esport que van molt ajupits.
8: Hoquei herba.
9: Ah, va, l'hoquei herba. L'hoquei
8: Terrassa.
9: Molt bé, Terrassa.
8: Club Terrassa es diu, no?
9: Bravo, Terrassa.
10: Atlètic Terrassa.
9: Guanyeu sempre, no? Sempre guanyeu.
8: No.
9: No, ah, diu que no.
8: Legara guanyeu a vegades.
10: Legara, el Real Club de Polo.
8: Sí, sí,
10: no,
8: sí.
10: També
8: són bons aquests, no? Al final va ser contra el Polo i va guanyar l'Atlètic.
10: Molt bé.
9: Bueno, un bon diumenge si guanya
10: el teu equip. Guanyen gent rica, no? En el món del hoquei.
8: Sí, més que guapos,
9: tots.
8: El Cesc està forrat.
9: Són rossos i guapos.
10: Són rossos i guapos.
8: Això treballa i es lleva a les 5 del matí, el Cesc. Està forrat.
10: Què li agrada?
11: Un rellotge d'esport molt guapo.
10: Ah, sí, Sergi, molt bé.
8: Però no tant del Sergi, eh?
10: No tant enriguis del Sergi, Joel. Li tens una cosa en el Sergi?
8: Llavors sí. Doncs ens fan informes al CAC, perquè, clar, te n'enfots de la gent com el Sergi.
10: És que si desgravés, però és que no desgrava.
11: De fet, què saps? Això ho sap el Ricard, que és el que em té contractat.
8: No, no t'he contractat. Tu vens aquí de públic, recorda-ho. No fotis ara aquí, encara tindrem problemes.
10: A més, estàs de baixa.
8: Estàs de baixa, més a més.
10: Sí,
8: no, estàs de baixa.
10: És que si et passa alguna cosa aquí, a veure què fem, saps? Si et caus un dia per les escales.
11: Mira aquella camina...
8: Mira, saps què? No tornis més. Així estarem més tranquils tots.
9: Gràcies, Ricard. Una cosa, us veig
10: Miralles, els Catarres.
9: Catarres a l'estiu fan gira. Tornen de gira.
11: Ah, ara existeixen els Catarres.
12: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
13: Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos. I crec que els tenim.
14: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
13: Ara sí que ho tenim tot.
15: Influencer, dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: He treballat amb en Nicolas Cage.
18: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
17: No,
19: però... D'una hòstia que li va més...
17: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
16: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
21: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
22: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
21: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
23: Filla, quan era el teu aniversari?
24: Un altre cop, papa.
2: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
6: Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
3: Hola, amics, cures.
6: No, sóc el Caleb, no sóc el Lamin.
3: Aquesta dia me sento aquí en Barcelona com en casa.
6: Cap problema, la casa és bastant gran.
3: Me sento muy orgulloso por todo que he hecho y todo que hemos hecho juntos.
6: Molt bé, amic meu, de veritat, ho han fet molt bé.
3: Una vez cura, siempre cura.
6: Enhorabona als culers, eh?
3: Muchas gracias.
6: Que et vagi tot molt bé, que tornis el més aviat possible.
3: Visca el Barça i visca Catalunya.
6: I ala, adeu.
9: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Viñamata i Xavi Espinosa. Bravo. Bon dia!
4: Bon dia!
9: Recordeu que podeu trucar des d'ara mateix al 9-3-0-7-4-7-4 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar fins a 200 euros! A més d'una magnífica cantimplora del 3cat.info, que serà vostra, i només encertant la primera...
10: No, .info no. No posa punt info. La que, perdona, Ricard, però és que
9: Trescat.
10: El rigor... Tenim un compromís en aquesta casa.
9: Sí, sí.
10: A la cantimplora només posa Trescat, no posa punt info.
9: Sí, ho sap segur, això.
10: 100%. A veure, que surti una cantimplora.
4: Jo com plou.
10: Sí, està plovent a Barcelona. Perdona, Ricard, no... Jo sé que t'agrada que...
9: No, sí, és puntcat.
10: No és puntcat, és Trescat i prou.
9: Trescat
10: i prou. Cantimplora, veus com posa Trescat i prou?
9: Trescat. Jo n'he vist una amb Trescat.info, però bueno...
10: Deu ser la cantimplora de Trescat Info, però la que nosaltres regalem és la de Trescat i prou, que és la gran casa del...
23: La marca Paraigües.
9: La marca Paraigües, sí senyor.
10: La marca Paraigües.
9: Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
24: Doncs molts temes pendents tenim avui a aquesta hora, per exemple, que es veu que s'estan a punt de desencallar els pressupostos.
10: Què dius, ara?
24: Sí.
10: Quina sort, tu.
24: Aquest migdia, quarts d'una, deixeu que estigueu fent, perquè es presentarà la línia de tren orbital.
10: Tren orbital!
24: Que unirà les comarques que envolten Barcelona sense passar per Barcelona, que es veu que és la cosa, el tren orbital.
10: Tren orbital!
24: Que ha donat l'empanteta definitiva a Esquerra.
9: Per 2040, això. Que és important.
10: Bueno, és una empanteta, lenta.
24: Deixa'm donar entusiasme.
9: En 14 anys serem tots ja
24: orbitals. Doncs el tren orbital...
9: Oies, perdona, hi ha gent que està negociant això, que ja no hi serà d'aquí 14 anys, segurament.
10: Tu mateix, Hermini, però tu no estàs negociant res. Total,
24: que el tren orbital ha donat l'empanteta que necessitava Esquerra Republicana, sí, per dir, va, què coi, desencallem els pressupostos.
10: Va, mira, milles.
23: No va parlar per allò de recaudar els impostos.
24: Era abans. Sí, no.
9: Era una línia vermella d'abans.
24: En realitat era el tren orbital.
10: Per favor, llargament reclamat tren orbital, Armínia. Qui no recorda aquelles manifestacions, aquells containers cremant a plaça Universitat? Te'n recordes, o no, Armínia?
9: Armínia, ha vingut l'Antonio buscant-lo.
10: Orbital!
9: Ha vingut l'Antonio, Armínia.
23: Antonio! Ara vinc!
24: Sí. La gent pagant-se molt
10: començant. Armínia, tu no te'n recordes de la gent cantant allò?
9: Deixi l'entrar, que s'està mullant, l'Antonio.
23: Que es bulli. Mira com s'ha fet el front.
9: Qui va amb l'Antonio? Qui va?
10: Què és aquesta senyora? Sembla un gos abandonat.
23: Sí que sembla un gos abandonat.
9: Va amb una senyora, eh?
10: Està amb una senyora, l'Antonio.
23: Deu ser la...
10: A tu t'és igual, Armínia, home.
23: M'és igual.
10: Si esteu ja... Mentalment esteu separats de fa anys. T'anava a dir, Armínia, si no recordes, per exemple, la gent cantant "El tren orbital serà sempre nostre". O aquella de "Cap agressió sense tren orbital".
24: Sí.
10: Això es cantava als carrers.
24: Poble amb tren orbital, poble respectat.
10: Ara. O cap agressió sense tren orbital.
9: Exacte. Més orbitals i menys apiretals.
10: Ara. O ni França ni Espanya. Tren orbital!
25: Ja s'entès ho acudir. Ja està. Ja em feu agraixeta, molt bé, moltes gràcies. Ja està, perfecte, fort.
24: Bueno, president Salvador Illa, bon dia.
9: Bon dia, president.
24: Ben tornat.
25: Gràcies. És que ha sigut un viatge oficial.
9: Molta ressaca?
25: Uf, tot esplèndid, Ricard.
9: Jetlag, es diu, no? Sí, jetlag.
25: Jetlag, ressaca, com vulguis. I hem avançat molt a nivell comercial, perquè fa col·laboracions multilaterals.
24: Era l'objectiu del viatge. Sí,
10: perdoni, senyor. President, què porta aquí penjant del coll? Que és una mena de penjoll, un collaret.
24: Sí.
10: No
24: sé exactament. Ui, que surfero!
25: És una dent de tauró.
10: Una dent de tauró? Ai, el tio!
24: És molt surfero, això.
10: Aloha, covabunga!
24: Venint de Califòrnia...
10: Vaya.
25: Una bavorio. O gent de la cultura del sur.
10: Ahà.
25: Ohana means family.
10: Com dius?
25: Com? No, Ohana Minch Family.
10: Ja, president.
25: És a Hawaii.
10: Però d'on l'ha treta aquesta tenda d'euro?
25: Me va regalar un californià que vivia en una furgoneta o a platja. I es veu que ara som germans de Wasowas.
10: Hombre!
25: My brother.
4: Que t'interessa molt el món de les hores. Hi ha un acte d'aquí una estona, president,
10: sí,
25: no? Sí, presentarem la línia del tren orbital.
10: Tren orbital!
25: És una reclamació històrica de Catalunya, tanta brometa que feien.
4: Sí, des del tripartit, des de l'any 2000
10: i
4: pico. Sí.
10: Bueno, no, i abans i tot, eh? Sí. Des de la Mancomunitat, em sembla que ja es demana.
24: Jo crec que el 1714 es van barallar.
10: No, Roger de Flona va dir, tren orbital, per favor.
25: Sí. Sí. Vostès riuran, però els companys d'Esquerra han vist un sau endavant en això del tren orbital espectacular, pel que fa autogovern. De manera que podrem desencallar els pressupostos, que és al final...
10: Perfecte, president, estarem molt atents en aquest acte de presentació del tren orbital.
5: Sergi Punt B, Joan Punt, sí? el podcast de Sergi Punt B, Joan Punt. Prou d'una cosa...
4: No, és que no hi ha torn de pregunta.
10: No és una roda de
5: fer. La meva pregunta seria, què és un tren arbitral?
4: Orbital, Sergi.
5: Què és? Vola.
4: No vola.
10: No, aviam, Sergi, sí que és veritat que l'adjectiu orbital...
4: Despista.
10: T'imagines un tren futurista japonès d'aquests que van a 8.000 km per hora? No sé si serà això.
4: No, és un tren normal.
25: No s'adaguanti, no s'esdevenir. Primer, escolti, una proposta que plantejarem d'aquí una estona, una línia de tren que unirà ciutats catalanes meravelloses, com Terrassa, Cesc viu a Terrassa.
10: Terrassa,
4: sí, és veritat.
25: Granollers. Quan viu a Granollers?
10: Sí.
4: No, jo no viu amb visca
10: Granollers. Bueno, cara de Déu, és igual.
4: No, és igual. No.
10: La Catalunya lletja, no? Una mica seria això.
4: L'orbital.
10: La Catalunya orbital.
4: Sí. Jo me'ls imagino, a vostè i el senyor Junqueras amb un... Saps aquells jocs de quan ets nen, d'aquests trens de fusta?
10: Sí, home, per l'amor de Déu.
4: Que pots ajuntar trossos de via, en línia recta.
10: Vestits de maquinista, amb un uniforme de maquinista, amb la gorra.
4: A Catalunya en miniatura i agafar aquelles vies i dir, anem a fer una... Aquí tenim la muntanya. Bueno, hi ha un prat, ens el carreguem. Aquí, carreguem una via.
25: Sí, exactament, l'acte de presentació que farem ara és exactament això.
4: És això.
24: Sortiran vestits de maquinista.
25: Vestits de maquinista, com de Warren Express.
4: Jo el faria passar per sota l'aigua, també. Faria la volta, faria una volta, un cercle, pel mar?
10: No,
4: per sota l'aigua?
10: Ricard, crec que el tren orbital anirà per on va. El quart cinturó, per allà mateix.
4: Ah.
10: Aprofitaran, fan el quart cinturó. No.
4: És el cinquè cinturó.
10: Cinquè cinturó.
25: Ho han entès tot perfectament.
4: Molt bé, doncs estarem pendents, president. Més tema, Jubany.
24: Sí, hi ha les eleccions andaluses, que no és un tema que ens interessi ni de bon tros tant com el tren orbital, però que ha deixat com a resultat una patacada històrica dels socialistes.
7: Eso será según se mire.
4: María Jesús Montero, què tal? Bon dia.
7: Buenos días. Vaya jarzazo se ha pegado Juanma, madre mía.
10: Vaya qué?
7: Jarzazo.
10: Molt bé, home.
7: A ti, ¿qué te pasa?
4: No serà un poc,
10: que no entès.
7: Jarzazo. No, esto es racismo, ¿eh?
10: No, lo he escuchado bien, pero usan mesetas del punto.
4: Está contenta, veig.
7: Mucha mayoría absoluta, y al final... De rodilla llamando a la puerta de Vox.
10: ¿De? ¿De quién?
7: De Vox.
4: De Vox.
7: Contra derecha.
10: Sí, però una cosa, exvicepresidenta, que ara mateix no sé quin càrrec ostenta, per cert.
4: Cap de l'oposició.
10: El PSOE ha tret els pitjors resultats de la seva història a Andalusia. Això és gros.
7: Joan, que para ganar justito y tener que hablar con Vox para poder gobernar, mejor no ganamos.
10: A mi no em digui Joan. Joan és una moneda, crec. Jo em dic Joel.
7: Joan.
4: Sí. Bueno, és igual, això, ara.
10: O sigui, para ganar justito, mejor no ganar. És aquest el discurs de... Bueno, doncs és...
24: Ja, però no és que no hagin guanyat, és que s'han fotut una patacada.
7: Bueno, lo sé. El resultat no ha sido el que nos gustaría, y por eso ya anunciamos lo que vamos a hacer.
24: Sí,
7: ¿eh?
24: No, l'únic que han anunciat és tomo nota del resultado.
7: Bueno, oye, tomo
24: la seva reacció.
10: On l'ha tomado? On és la nota?
7: Aquí la tengo en
10: mira,
7: el paper.
10: Mira, sí, hemos perdido.
7: Yo siempre cumplo lo que digo.
10: Sí, bueno, una vegada ja ha tomat aquesta nota,
7: què més pensa? Aquí, pues vamos a descansar unos días, hijo, que claro, porque llevamos varias semanas trabajando, inclusive los fines de semana, que desde la feria que no paramos, y luego ya, si esto, pues el lunes que viene, pues ya no podemos.
4: Por Dios, sisplau, María Jesús.
7: Bueno, que me gusta darle un poquito de vidilla a este programa, que la verdad, bastante aburrido.
4: Es que no la sentim bé, si va posant el acordeó.
24: María Jesús, però la de les muñecos, no hi havia una Maria Jesús.
10: Maria Jesús, deixi su acordeón un moment, perquè jo li volia preguntar... Té alguna cosa pensada de cara al futur?
7: Cuixa, mira.
4: Bravo.
10: Gràcies.
7: Bona, ahí está.
10: Que si té algun projecte, senyora Montero, de cara al
7: futur. Bueno, tengo un proyecto entre mano, aparte de mi acordeón, que lo voy a donar.
10: No, prou ja amb l'acordió, no, home, per favor, senyora.
5: Si parla i toca l'acordió,
7: claro,
5: no l'entenem.
7: Que me corta ya media canción.
5: És molt difícil tocar i parlar a la vegada, eh?
8: Sí, sí, és molt difícil.
7: Bueno, lo voy a anunciar Sergi. El lunes que viene.
8: Per què treu ara?
7: Un proyecto, espera que le ponga un poco de... pa ilusionar a toda la Andalucía y Andaluza.
8: Ara pandereta.
7: A veure, claro,
10: i quin és aquest projecte?
8: Quin projecte?
7: Bueno, lo voy a anunciar. En exclusiva.
10: A veure, exclusiva.
5: Però no toqui l'acordió, però en un moment no toqui l'acordió.
10: Projecte de la pandereta. Montero.
8: Sembla no, aquell de Mary Poppins. O...
7: Le estoy dando, vamos a presentar
10: sí.
7: En Andalucía
10: sí.
7: Un proyecto para hacer
10: sí.
7: Un tren orbital.
10: Oh! Oh! Molt bé!
7: Sí,
10: tren orbital a Andalucía.
7: Un tren que unirá ciudades maravillosas de Andalucía como Antequera,
10: ole!
7: Puente Genil,
10: ole!
7: Écija,
10: ole!
7: Alcalá de la Real.
10: Vámonos! Molt bé. Molt bé. Bueno, no podem esperar a veure aquest tren orbital andalús acabat, senyora Montero.
8: Mònica.
7: Yeah.
8: La Mònica també toca.
10: L'harmònica és molt
7: pues
10: poc
7: sí,
10: andalús.
7: La toco.
8: Parla l'hora mentre
7: claro,
8: la toca.
7: Claro, mitad de la boca hablo, la mitad bueno. Soplo.
8: Ara més temes, gràcies. Ara més temes, senyor Jubany.
10: Sí, sí, senyor Ostrell. El Festival d'Eurovisió. Que ha guanyat Bulgària la 70a edició d'aquest sí. Festival celebrat dissabte a la nit a Viena.
8: I ojo, que per poc no guanya Israel,
7: Si no afinava ni el tato, tio.
10: Maya Montero.
8: Maya Montero.
7: ¿Podéis bajar la persiana, por favor, que me da el sol en toda la cara?
25: Però si està plovent, home, que sí, collons. Sí.
10: Està tot tapat.
7: Vamos a ver, la niña esta, la de Ucrania...
8: Bulgària.
7: O sea, tela con la desafinada.
8: Estàs tu per parlar de desafinades.
7: Macho, iban las redes que ardían, o sea... Puedo fumar-me un pit?
8: Sí, home, fuma.
10: Sí, sí, però no hem vist res de tot això a les xarxes socials. El que sí vam veure van ser els teus vídeos cantant Sinéad O'Connor, que...
8: Sort que la Sinéad O'Connor és morta.
7: La original ja era desafinada.
10: No, això no és veritat.
11: Perdoneu-me, si no fos por boicot i res, perdoneu, hauria estat guanyador, home!
10: Pilar Rahola, bon dia. Sí, Israel va quedar segona, que ara ho dèiem una mica més i queda primera. L'última votació li van prendre el títol.
11: S'ha imposat un discurs falaç i maniqueu.
7: Sí, si hagués guanyat, on celebrarien l'Europeixian l'any que ve?
10: Ah, mira, doncs és una bona pregunta.
8: Israel, Armínia.
7: No parleu del Bergain que va fer França?
10: Perdona?
7: O sea...
10: Rosalía. Sí.
7: Bueno, que empieza con unos violines y después pues se posa a cantar, así como sí. Ópera, ¿no? Sí. Sí. Eso le faltaba salir planchando, ¿no?
10: Ara
7: sí,
10: has inventat
7: tu
10: els violins. Ara has inventat el violito.
7: Bueno, violines i luego ahí que
10: no,
7: se ponía a cantar.
10: Sí que té raó que es va posar així una mica en plan líric, la cantant de França, que recordava una mica... tota aquesta cosa que porta ara la Rosalía.
8: Ja, Rosalía, però és que
7: I
8: resulta...
7: I canta en francès, sí, de què vas, Pau?
10: No, la Pava va de que parla... Canta amb el seu
7: francés,
10: idioma.
7: O sea, como yo en Sauvignon Blanc, no? O sigui,
10: sí, ja, però tu, però tu ets de Ses Rovires.
8: Podem parlar de futbol? Gràcies. Gràcies. Per cert, aquest dissabte, Bad Bunny Barcelona! Ja has arribat a Barcelona. Què tal el viatge? Sí, ara molt jet lag.
7: Què
8: vens a fer a Barcelona? Què cantaràs?
7: Què és canari, el Bad Bunny?
8: I ja està. Molt espectacle, molts ballarins, molts músics.
10: Havies vingut mai a Barcelona?
12: Me va anar bé al Fòrum de la Cultura.
8: Quan eres molt jove.
12: Era muy pequeñito.
10: Quan anar a treballar.
12: Mi padre me dijeron, vamos de vacaciones.
8: Que deixaràs entrar fotoperiodistes o no?
12: Bueno, que sí. No va aguantar ningú menys.
8: Doncs estarem pendents dels comunicats també que facin. Una pausa i ara tornem. Gràcies.
13: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Muixca.
15: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
26: Miqui Esparvé.
27: Series capaç de perdonar unes banyes?
28: Natàlia Becío.
29: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
30: Dani de la Orden.
31: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
13: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
30: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
0: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
8: Ens truca avui el Pau. Pau, bon dia.
7: Pau? Pau.
8: Hola, Pau.
16: Pau. Hola, bon dia.
8: Què tal, Pau? Com estàs?
5: Hòstia.
16: Molt bé, molt bé. Sí.
10: Quina veu, quina veu que tens.
8: Des d'on truques, Pau?
16: Estic trucant des de Barcelona ara mateix, des de la feina, de fet.
8: Està plovent, eh? Sí o no?
16: Sí, sí, està plovent bastant.
10: Ens ho confirmes, Pau?
8: Sí, sí, confirmat.
16: Us ho confirmo.
8: De quin barri, quin barri?
16: Estic al barri de Sant Martí, Poble Nou.
10: Carai, escolta, Pau, no t'has plantejat mai fer ràdio o doblatge o alguna cosa així? Perquè tens una veu, uau, eh?
16: Vaig estudiar periodisme, de fet.
10: Ah, mira, sí. Pau, doncs molt bé, Pau. Sí, doncs, sí. Escolta'm, si tens un segon, et faré la primera pregunta, que avui té a veure amb una efemèride d'ahir, Pau. Perquè les efemèrides que cauen en diumenge també mereixen ser comentades, Pau, i tu i jo sabem que la ràdio de cap de setmana no està per aquestes coses.
17: Welcome to Internet.
10: Pau, ahir va ser el Dia Mundial d'Internet. Per iniciativa de l'Organització de les Nacions Unides, cada 17 de maig de 2005 es reserva aquest dia per promoure el bon ús de les tecnologies de la informació. Tu, Pau, fas un bon ús d'Internet?
16: Jo considero que sí, intento que sí.
10: I creus que la societat en general fa un bon ús d'Internet?
7: Porno.
16: Sempre hi ha...
10: A veure, Pau, Pau, siguem sincers. Cada vegada som més les persones que creiem que rotundament no fem un bon ús d'Internet, però fa uns anys, quan el primer mòdem va arribar a les nostres cases, la veritat és que estàvem tots la mar d'il·lusionats. Perquè Internet, Pau, fa 30 anys semblava la materialització de molts somnis que fins aleshores semblaven irreals. Es democratitzarà el coneixement, deien alguns il·lusos. L'accés a la cultura serà més igualitari, deien uns altres. Podem construir una democràcia més descentralitzada, deien fins i tot els més flipats. Com? I una merda, Pau! I un be negre amb potes rosses. Res d'això ha passat, i de fet ha passat exactament el contrari. I la veritat és que ja ho haguéssim pogut preveure fa 30 anys, que aquell invent no seria precisament emancipador per la humanitat, quan va arribar a casa nostra i al cap de poc temps ens vam adonar que només l'estàvem fent servir, bàsicament, per masturbar-nos. El capitalisme ha agafat l'Internet, l'ha privatitzat i tot el que un dia va semblar que podia ser ha quedat reduït a l'utopia de quatre calvos amb grenyes que fan anar Linux i naveguen per la Deep Webs. Mai no havíem estat mai tan mal informats, mai havíem estat tan fàcilment enganyats, censurats, explotats, vigilats, estafats, desinformats i subnormalitzats. Gràcies a aquest Internet que ens ha muntat el capitalisme des de Silicon Valley, Pau, hem aconseguit que el debat públic sigui un enorme vessal de merda on et pots ofegar mirant de trobar informació lliure i de qualitat. I ara, Pau, ve la pregunta. Atenció, Pau. La gent que ja tenim una edat recordem perfectament el dia que el primer mòdem va arribar a casa i concretament el moment en què per primera vegada vam entrar a aquell espai de llibertat i coneixement lliure anomenat ciberespai. Però, Pau, sabries dir-me què és el primer que vaig fer jo a la tendra edat de 16 anys quan els meus pares em van deixar sol a Internet? Et dono dues opcions només. Opció A, vaig buscar articles acadèmics per millorar el meu treball de final de curs. Opció B, vaig masturbar-me amb una foto de la Pamela Anderson.
16: Clarament l'opció B.
8: Carai, resposta...
10: De Pau, per què tan clarament?
7: Opa.
16: Perquè és el que hauria fet jo.
8: És el que ella hauria fet.
10: Veritat,
8: resposta
10: Pau.
8: Correcta!
10: És correcte.
8: Anem per la segona pregunta, que és de puntuació. Com més punts, més possibilitats de concursar divendres presencialment i guanyar fins a 200 euros, d'acord?
16: Som-hi.
10: Doncs vinga, Pau, que per guanyar-te aquesta plaça de finalista hauràs de superar el repte de posar-te a la pell d'un altre. Hauràs d'opinar sobre un tema, però no amb la teva opinió, sinó amb la d'altri. I aquest altri te'l diré després d'explicar-te sobre què hauràs d'opinar. Preparat?
16: Preparadíssim.
10: Vinga, som-hi.
8: Quina veu.
10: Hores d'ara, Pau, ja deus saber, a no ser que t'hagis mantingut aïllat de la informació seriosa durant tot el matí, que ahir van celebrar a Andalusia la gran festa de la democràcia. Milions d'andalusos van ser cridats a les urnes en el sentit figurat, vull dir, ningú es va posar pel carrer a les urnes, andaluses, això no va passar, i els andalusos van respondre. I com van respondre? Doncs fotent-li un rapapolvo democràtic a la Maria Jesús Montero, que, pobreta meva, avui encara es deu haver llevat una mica adolorida. I és que Pau, l'exvicepresidenta primera i actual vicesecretària de General del PSOE, va aconseguir el pitjor resultat de la història del seu partit a Andalusia, l'autodefinida com la dona més poderosa d'Espanya des de la transició Televisió, que va deixar el seu càrrec per bàsicament millorar els resultats del seu partit a Andalusia i evitar que governi l'ultradreta, va aconseguir 28 diputats que bàsicament no serveixen de res. I mira que la idea era bona, Pau. Maria Jesús Montero va centrar la seva campanya apel·lant a la gent andalusa d'esquerres i ho va fer dirigint-se directament a les dones, als treballadors, als joves, a la classe mitjana, i els va instar a la mobilització, cosa que ella mateixa va fer durant tota la campanya repetint una vegada i una altra que «somos la mayoría y si votamos, ganamos». Doncs bé, Pau, aquesta majoria silenciosa no es va sentir interpel·lada per la senyora Montero i es va quedar a casa, si és que no va anar directament a votar Vox. I ara, el repte, Pau. Pau, el repte és que et posis en la pell de la senyora Montero, vale? Imagina't que t'hem trucat ara de Catalunya Ràdio perquè valoris els resultats electorals i el que has de fer és el que fan tots els candidats quan se la foten, que és intentar vendre-ho d'alguna manera com un bon resultat. Estàs preparat?
2: Ho haig de fer en castellà?
10: Home, sí, si vols ser la Montero, sí, clar.
2: Collons, em complica aquí.
10: Va, que has estudiat alguna cosa en castellà, segur. Tens 20 segons per ser la Montero defensant el seu resultat a Andalusia. Som-hi.
8: Temps.
2: Bueno, pues, comparezco ante ustedes para...
10: Accent andalús, sí, Pau, sisplau.
2: Bueno, comparezco ante ustedes...
10: Molt bé.
2: Para decirles que los resultados no son esperados, pero que es un síntoma de crecimiento.
10: Molt bé.
2: Para los próximos años.
10: Arsa.
2: Y
10: arma.
2: Me...
10: Va, Pau.
2: Me siento decepcionada con los resultados, pero...
10: ¿Pero qué?
2: Pero no hay nada. No se puede salvar esto.
10: Joder, Pau. Però escolta'm, ja, però ens havies de vendre...
24: Quin andalús més català, per favor.
2: Sí. És catastròfic, això.
8: No,
2: catastròfic,
8: bon resultat, no ens ha venut. No ens ha venut.
10: Clar, però... és que t'ha pogut l'honestedat, Pau.
8: Sí, però està bé també valorar l'honestedat.
10: Això és veritat.
2: Exacte.
10: Bueno, cadascú puntuarà Joel. Com vulgui. Ai, Pau, no et puc posar més d'un 7,5. Perdona,
2: Joel. Bueno, sempre està bé un 7,5.
10: Sí, home, i tant.
24: 8,13.
10: 8,13. Molt bé.
8: I jo et poso un 7,3.
10: Espera't, ara la suma l'ha de fer a mà el Ricard Ostrell.
24: Que la faci el vota,
8: 20,93.
10: Carai, quasi 23, molt bé.
8: Està sempre malament. Gràcies per concursar, Pau, que vagi bé.
2: Moltes gràcies, vagi molt bé.
10: Adéu, Pau.
8: Són les 12, arriben les notícies.
3: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. Els 5 passatgers catalans del creuer Ondius que estan aïllats sense símptomes d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid podrien venir a Catalunya a partir del 7 de juny. Ho ha avançat en una entrevista a 3Cat Info Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública i expert en epidemiologia.
9: Si donen negatiu, començaran un règim de visites al mateix Gómez Ulla i seria més tard, quan hagin passat els dies necessaris, que seria la primera setmana de juny. A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
6: Pel que fa a la dona ingressada al Clínic per ser contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional on va pujar la dona que després va morir per aquest brot, a partir d'avui ja pot rebre visites de familiars. Aquest matí l'Ondius ha arribat al port de Rotterdam, on han de desembarcar els 25 tripulants i dos sanitaris que encara eren al vaixell. Més notícies, Natàlia Ramon.
18: Quan l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana sembla que ja està enllestit, els comuns es tornen a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord. Avisen el president Salvador Illa que no doni per fet l'acord. CEU dels Comuns, Jordi Corbalán.
19: El portaveu parlamentari David Cid adverteix el govern abans de reunir-se aquest migdia amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, que no donin per fet calendaris ni acords.
20: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard, però la nostra pressa sempre és que les polítiques d'habitatge, del tren i de lluita contra la desigualtat avancin.
19: Els comuns han convocat per aquesta tarda la seva executiva per analitzar com avancen les negociacions amb el govern. Si no es torça res, dijous podrien segellar l'actualització del seu acord de pressupostos. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: L'Autoritat Catalana de la Competència qüestiona els plans del govern per allargar les concessions dels autobusos interurbans. L'organisme considera perjudicial el decret llei de l'executiu que preveu prolongar 6 anys les concessions que vencien el 2028 a canvi que les empreses descarbonitzin la flota. Segons l'autoritat, la majoria d'aquestes concessions tenen més de 50 anys i caldria tornar-les a licitar i obrir-les a nous operadors. Això, diu aquest organisme, ja permetria assolir els objectius de descarbonització i també altres beneficis derivats de la competència, com un servei més barat, més variat i de més qualitat.
18: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per la seva possible relació amb la mort violenta d'un altre home a Reus. Dissabte al migdia, la policia va rebre l'avís d'una baralla a l'interior d'una masia de la capital del Baix Camp. S'hi van desplaçar diverses dotacions que, en arribar-hi, van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència i dos homes més de 46 i 79 anys que van ser detinguts per la seva possible relació amb els fets. El cas està ara sota secret de les actuacions.
6: El tractament amb esketamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits a la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Barcelona, Mònica Mas.
4: Bon dia. L'esketamina és un derivat de la ketamina, una droga d'ús recreatiu habitual. S'administra per via nasal i aconsegueix que 8 de cada 10 pacients amb depressió resistent millori la seva qualitat de vida i un de cada 4 curi la seva malaltia depressiva. El problema és que la depressió és una malaltia amb recaigudes i no està contemplat per ara un tractament de manteniment. Sentim el doctor Salvatore Aguilar, que és psiquiatra del Parc Sanitari de Sant

0: de Madrid 1, Girona 0 i els gironins són tercers per la cua amb 40 punts, a dos dels equips que marquen la permanència. Al Camp Nou s'acomiada Lewandowski amb una victòria 3-1 contra el Betis. El Barça és el primer equip que guanya tots els partits a casa en una temporada. L'entrenador portuguès José Mourinho rebutja la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit pendent que el Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida d'uns 3 milions d'euros. I encara en motor, Àlex Márquez es recupera de l'operació que es va haver de sotmetre ahir al vespre després que va caure el Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
1: Fins aquí les notícies.
2: Són les 12:05, de seguida la Renaixença, però abans, Francesc Garriga, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Quin menú ens espera aquesta tarda?
3: Doncs mira, molta energia de dilluns, avui ve l'Antoni Bassas, i saps que avui entra en vigor el pagament per Bizum a les botigues?
2: Sí.
4: Hosti.
2: Sí, sí. Ja algunes botigues ho faran.
3: Vaja, algunes botigues
2: ho comencen a fer.
3: Buscarem botigues que ens expliquin amb què canvia això la vida dels botigues.
2: Canvia sobretot. Que agafes el mòbil i...
3: Ah, no, però ja llavors la Visa, la Mastercard,
2: no,
3: tot això,
2: de tàfon,
3: a
2: no, es faran de tàfon, també.
3: Però tu et pots oblidar del mòbil, et pots oblidar de la targeta i sí. Pagar amb Bizum.
2: Sí, molt bé. Em sembla molt bé.
5: Tu surts de la botiga amb la cosa i dius, bueno, ja et faré un Bizum.
3: No sé si funciona així.
2: Bueno, però hi ha gent que demana caritat ja amb Bizum, amb números.
3: Veritat, sí, és veritat. Que això és una cosa que... És que ningú porta efectiu ja pràcticament.
6: No. Jo sí.
3: No sé per què sí, no em sorprèn.
6: Tu com 1.200 euros en efectiu.
3: Sí, està molt bé, la
6: Sergi. Mai saps el que pot passar. La Maller aquest és molt car, la Farga també.
3: Sí, no. En aquesta zona és veritat. Doncs bé, el Bizum als telèfons. Avui és la setmana Mourinho. El Madrid està a punt de contractar Mourinho. Repassarem alguns dels seus moments més àlgids per anar-nos preparant. Per què? I avui... I avui farem un tema de comiats de solter.
2: Ah, hòstia.
3: Cada cop en veig més, jo, a Barcelona, i ens diuen que és una com una moda.
5: I de soltera, eh?
3: Bé, sí, de
5: aquelles senyores angleses que porten penisos de plàstic al cap.
7: Però això no van dir que ho prohibien.
5: Els penisos?
3: O les senyores... Esperem que el primer no.
5: Què ha prohibit exactament? Les senyores angleses?
7: Portar un penis al cap.
5: Doncs ja de pas podríem prohibir les senyores angleses, també.
2: Amb el penis al cap.
5: Fan mal de veure, eh?
3: Això a partir de les 4, no, fins a les 7 de la tarda, com cada dia, a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Doncs t'escoltarem. Gràcies, Garriga. Donarem veure bona causa. Avui, en nom d'Amnistia Internacional, saludem l'editora i escriptora Laura Huerga. Laura, bon dia.
8: Bon dia, Ricard. Els atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran i les represàlies iranianes a tota la regió han danyat llars, escoles, hospitals, aeroports i presons. Milers de civils han mort, inclosos nens i nenes, i altres han hagut de fugir. El dret internacional humanitari és clar. Els atacs directes contra població i béns civils estan prohibits i són il·legals. La població civil no pot continuar pagant el preu d'aquesta violència. Mai són danys col·laterals, són persones. Amnistia Internacional exigeixen un alto al foc real al Pròxim Orient, la fi dels atacs il·legals i una protecció efectiva de la població civil.
9: Amnistia Internacional.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som
1: 3CAT. Som el dia.
2: Som la nit.
3: Som dos programes amb el mateix objectiu.
1: Saber què està passant.
2: Què ha passat.
3: I també per què ha passat.
1: Tant a casa
2: com al món.
3: Què ens fa diferents?
1: El ritme.
2: El ritme.
3: El ritme.
1: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
2: Perquè al Catalunya nit som pausa.
3: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: A tota hora
2: i a tot arreu.
4: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Som diferents.
5: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com.

0: els catalans parlem.
1: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
2: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
1: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
2: Més informació a firamanresa.cat.
3: El que veus la nit de Sant Joan.
4: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
5: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
6: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
7: Què li has fet a la meva filla?
8: Passó algo con Manuela.
9: No passó nada.
5: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
9: Clar que no.
5: M'ho jures.
9: No, fill, no pot pagar això.
6: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
12: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
11: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
13: Amadíssims enemics
11: i moltes cares més, en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
14: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
11: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
15: Auditori de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
16: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
17: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
18: Aviam què passarà avui.
19: El pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran? I que jo li deia, bueno, clienta, jo vull ser.
20: No està mal.
18: Sí, sí.
19: Home, tu diràs.
20: Clar, clar.
19: Tu diràs, jo veia que, si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
20: Que li portava.
19: I
21: amb bona cara.
19: I portava amb bona cara. Quedava...
20: L'Anna Parellada.
18: Ui, gran cuinera.
21: Vinga, no, t'hauria de fer un parell de preguntes.
18: I la nevera, parlarem de la nevera.
20: També parlem de la nevera.
18: Jo tinc quatre cases de nevera.
20: Va, que calla, que arriba el jefe.
22: Déu vos guard!
23: I visca el

0: Les primeres neveres apareixen al segle XIX, però l'ús del fred per la conservació dels aliments és una tècnica molt més antiga. El primer llibre monogràfic sobre aquest tema el va escriure Francisco Franco.
1: Què dius, ara? No fotem.
2: Franco era un expert en neveres, Peyo? Què dius?
0: Per guardar els salmons que pescava. Bueno, que pescava, que feia veure que pescava, perquè, pobret meu, no sé si heu vist mai un vídeo d'en Franco pescant. Jo, de veritat, mira que sóc humorista i poques coses em fan tanta gràcia.
2: A veure.
0: Ni comèdies, ni monòlegs, deixa't estar. Quan necessito riure, fots al YouTube Nodo, Franco pescando. Jo, no hi ha res que em faci més riure que aquell senyor de 70 anys desorientat, que el veus que el riu és a la dreta i fot la canya a l'esquerra, que va, pobret, que, bueno, va, sap, com el Joe Biden els últims dies que anava saludant gent Ostres, invisible, sí. Pues lo mateix, el veus amb la mirada perduda, bueno, fa gràcia, no sé, és una...
3: Ja m'ho miraré.
0: Mira
2: el que és bo és el que explica, la veu que va explicant,
0: Nodo, sí.
2: o sigui, aquella pesca és
4: aquí
2: com
4: esport. Aquí està el senyor Francisco Franco, el caudillo.
2: Hosti, te l'has escoltat molts cops, Peyu?
0: Bueno.
5: El seu vídeo.
6: Per què dius que Franco va inventar la nevera?
0: No. Que el primer escrit dedicat al tema del fred en l'alimentació és d'un metge originari de Xàtiva que, pobrot, es deia Francisco Franco.
6: Ai, pobre, quina creu, no?
7: Però no és el nostre Francisco Franco.
3: A veure, quan diu nostre...
0: Home, nostre, jo no me'n sento cap de nostre.
3: Quan diu nostre...
7: El nostre...
0: El de tota la vida.
2: El que ens estimem. No?
0: Bueno, escolta, Francisco Franco, aquest, el del que parlo jo, era un metge del segle XVI. Vull dir que va escriure un llibre titulat Tratado de la nieve y del uso de ella, en què es parla de com emmagatzemar la neu i el gel per conservar el menjar.
3: Carai, els pous de glaç,
0: sí, senyor,
3: que n'hi ha per totes les muntanyes.
0: A Catalunya, a tot arreu, construccions subterrànies, on es guardaven les barres de gel.
3: O no tan subterrànies,
0: O no tan subterrànies.
3: Amb llocs obagues.
0: Sí.
3: Vols que es faci el programa, això?
0: Les primeres neveres, evidentment, no eren elèctriques. Eren com uns armaris hermètics on es posava la barra de gel,
3: sí.
0: I llavors amb el temps s'anava desfent.
2: Molt pràctic.
0: És el que hi havia, noi. Sí.
6: La gelera, no?
0: Sí, exacte. Hi ha cardamandra treure un iogurt caducat. Imagina't haver de treure la barra.
6: Els iogurts no caduquen, home. Jo me n'he menjat de 2 mesos caducats.
3: I així estàs. I així estàs.
6: Què vols dir?
2: Has quedat ben beneita, Mercè.
0: Hi ha coses que no trobes al moment de treure-les de la nevera.
3: No, fa molta mandra.
0: Que ja saps que són caducades i estan fetes malbé. Sí. Normalment són les que a la porta, les de les prestatges de la porta. Jo hi ha un pot d'anxoves allà, aquell potet d'anxoves.
6: Les anxoves no caduquen.
3: I així no estàs, Mercè.
6: Avui n'he menjat un parell d'anxoves.
0: Hòstia de Déu.
3: Això hi fa tots els mitjons.
0: Els mitjons, a la nevera.
3: Sí, per l'estiu, va molt bé.
6: La meva àvia hi guardava les claus. Quan no les trobava, les anava a buscar a la nevera.
2: Jo a la nevera hi he tingut gairebé 3 anys un pot d'espàrrec.
0: Ah, sí?
2: Sí. Els vaig llançar quan vaig canviar la nevera.
0: I no els treies, eh?
2: No.
0: Per què? Per...
2: Bueno, perquè també...
3: Hi ha un sentiment.
2: Te'ls estimes.
6: Sí. Però, a veure, allò dels espàrrecs sí que és de guarro.
2: No, és de guarro, és de que et sap greu. Veus aquell... Hi ha a dins el pot aquell espàrrec petit, prim, que dius que em pren.
6: Per què? Per l'espàrrec?
2: Perquè te'ls estimes, els espàrrecs, que no m'entenc o què, per ser. Fa mitja hora que ho estic dient, que m'estimo l'espàrrec.
0: A mi saps què em fa gràcia? Els que, quan obres la porta, es tiren dalt a baix. Hi ha una sèrie d'aliments que se suïciden. Que tu obres la porta de la nevera i hi ha una rajola de xocolata que sí. Pam! A terra. Sí.
6: Veig que teniu uns vincles afectuosos molt estranys amb els aliments de la nevera, però...
3: Sí. Si has de xocolata... El problema és que són... Que caigui mitja dotzena d'ous.
0: Això emprenya una mica més. Sí. Carles Xuriguera, Fel Fatxedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. I una boja coneguda d'aquelles que ha fet que la seva passió i la seva professió siguin un tot. En el seu cas, això passa entre els fogons de la cuina del Sempruniana. Defensora dels bons hàbits alimentaris i en lluita contra el malbaratament alimentari, és una xef que també transmet les seves idees a través de llibres i receptes que s'han de guardar ben a prop per poder-les tenir a mà quan vulguis impressionar els teus convidats.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Ada Parellada!

0: pensat, si entres així, ja tens mitjans...
1: Has fet una entrada triomfal.
0: Home, t'ho diràs.
2: Has gastat més energia tu ara que això en tot l'any.
0: Veus? Ens anem compensant-ho, jo. Escolta'm.
1: Què?
0: Dijous paella.
1: Dijous paella.
0: Ara et vull descol·locar.
1: Per què?
0: Perquè has parlat de neveres.
1: Sí.
0: Bueno, més aviat de geleres.
1: Sí.
0: I la gelera i que mengem paella el dijous...
1: Ve d'això.
0: Tenen relació.
1: Ah, sí, explica'ns-la, explica'ns
0: la cosa va així, sí. Mira, estem en l'època de la gelera, diguéssim, sí. I llavors aquestes geleres, a diferència de les neveres, que hi pots deixar un iogurt i unes anxoves... una dècada...
3: Seríeu?
0: Ja us ho he dit, jo.
1: No passa res, eh?
0: S'havien de netejar.
1: Sí.
0: Llavors, es netejaven dimecres.
1: El dimecres es netejava la nevera.
0: Es netejaven dimecres. Per què? Perquè, llavors, ja, comencem al revés. Comencem per divendres. Divendres sí. Es rebia la setmanada.
1: Arrenca bé l'entrevista,
2: sí.
1: Ja veureu.
2: No hem fet cap pregunta encara.
0: No, bueno. Tinc una segona entrada, però bueno.
2: Foli.
0: Divendres es rebia la setmanada, d'acord?
1: Ah, sí. Es pagava la gent,
0: sí,
1: el personal.
0: Es rebia. Llavors, s'anava a comprar el dissabte mercat.
1: Sí.
0: És el compte de la mesurera una mica adaptat, eh?
1: D'acord.
4: No acabarem pas el programa avui.
0: No. Sí. I es menjava peix dissabte.
1: Dissabte peix.
0: Bueno, divendres menjava peix, perdona, m'he equivocat. Divendres es rebia la setmanada. Dissabte s'anava a comprar.
1: Sí.
0: Es menjava peix. Diumenge es feia un gran àpat.
1: L'àpat gros. Bueno.
0: Dilluns, dimarts i dimecres
1: sí.
0: es anava cuinant i s'anaven guardant les restes a la gelera.
1: D'acord.
0: Dijous, dimecres al vespre, es rentava la gelera i dijous es menjava arròs de miques, de tot el que havia quedat.
1: Mira.
2: Ara ho he dit.
5: Bravo!
2: Bravo!
5: Bravo!
2: Bravo! I avui quin dia som, però?
0: Bueno, anava més o menys així. Però la qüestió és que dijous es menjava arròs amb tot el que havien recollit de totes aquelles restes que havien quedat la resta de la setmana.
1: Però jo tenia entès que lo del dijous era una cosa d'en Franco, també. Que...
0: també, bueno, lo del dijous paella...
1: Sí.
0: Bueno, no ho sé, però a mi m'agrada més aquesta versió.
2: A mi també.
3: A mi també m'agrada.
0: N'hi ha més, de versions. També una cosa de les minyones, que el dijous a la tarda feien festa i després li deixaven només havia de tirar l'arròs la senyora. Bueno, sí. Però això no m'agrada tant. M'agrada més aquesta de la gelada.
1: Està bé. Ada, ara que portem ja 4 minuts d'entrevista, anem per la primera pregunta, si em sembla. Que és, què has menjat avui per esmorzar?
0: T'interessa, això?
1: Sí.
3: Realment.
1: Preguntem a tothom.
0: Jo faig un ritual que l'esmorzar és la meva hora. Ja fa molt... Des que tinc canalla,
1: sí.
0: L'esmorzar és la meva hora, perquè em llevava molt abans per poder esmorzar
1: des
0: tranquil·la.
1: Des que tens canalla, a veure, el més petit deu tenir 20 anys.
0: 30.
1: 30, imagina't. Perquè ho dius que sembla una cosa molt recent.
4: Sí, jo he estat a punt de felicitar-te. Jo, carai, l'Ada ha sigut mare, però això fa 30 anys.
0: Però encara me'n recordo.
1: O sigui, fa 30 anys que esmorzes el mateix.
0: Que... sí, perquè una cosa molt curiosa és que ens cansem de menjar sempre el mateix menú, però mai ens cansem d'esmorzar el mateix.
3: És veritat.
1: Sí, senyora.
0: És una cosa molt sorprenent, això.
1: Sí.
0: O sigui, tu pots menjar, tu pots fer el mateix esmorzar
1: sí.
0: tota la teva vida i sentir-te reconfortat cada matí.
1: És veritat, això.
0: En canvi, si cada dia menges paella, tindràs un atipament de paella.
1: Jo a vegades cosa... intento ser original
2: sí.
1: i acabo tornant al...
4: Però què? Original com? Què?
1: Pernil dolç. O sigui, normalment...
4: Pernil dolç original?
3: No ens ho hem preguntat mai entre nosaltres.
0: Cada dia pernil cuit.
1: Jo normalment... No, normalment parlo... Ai, menjo entrepà de pernil salat i formatge. Entrepà petit.
0: Coincidim, eh?
1: Sí.
0: Entrepà de pernil.
1: Pernil salat.
0: Faig una combinació que us la recomano molt. Aviam. Feu aquesta aventura, que tampoc us farà variar tant l'esmorzar.
2: A veure.
0: Que és, en comptes de pernil salat i formatge, que em sembla que no lliga.
1: I tant que lliga, Ada.
0: És boníssim. Ah, bueno, sempre formatge lliga amb tot.
1: El formatge amb tot.
0: Lliga amb tot, perdoneu.
4: Sí. Està amb la filla.
0: Entrepà de pernil salat i pernil cuit. Les dues coses juntes.
1: Dolç i salat.
0: Sí. Proveu, proveu,
1: no
0: és extraordinari.
1: No he provat mai.
0: Això sí, un tomàquet, el tomàquet, l'oli amb abundància.
1: Sí.
0: I llavors aquesta combinació pernil salat i pernil cuit és una explosió. Bueno, és una cosa que des de que l'he descobert ja hi sóc addicte.
1: Sí.
2: Tinc gana...
0: Tinc poques addiccions. Tinc poques addiccions,
1: aquesta
0: però aquesta n'és una. Llavors, el ritual comença... amb
1: creieu que arribarem a la segona?
2: No cal.
0: No, és veritat.
1: No passa res, no passa res.
2: No, foliada.
1: Digues.
0: No, que no he acabat d'explicar que esmorzava.
1: Acaba.
0: Jo, a mi m'agrada contestar les preguntes.
1: I tant.
2: Sí.
1: I a mi fer-les també m'agradaria. No, endavant.
0: Però a mi m'agraden més els micròfons que les teves preguntes.
1: Tira.
0: Que, que ja, els
1: micròfons, has menjat per esmorzar?
0: Els micròfons es diuen carxofes, que m'agrada
1: sí,
0: molt això.
1: Ara se'n va un altre cantó.
2: Aquest és més pastanaga que carxofa, però bueno.
0: Tens raó, aquest no és estàndard. Bueno.
1: Vinga, va.
0: Bé, és que és de la Renaixença. Bé, escolta'm, una taronja, començo amb una taronja.
1: Una taronja.
0: Faig una taronja, faig aquest entrepà de pernil de segona i llavors faig el cafè. Escolta, aquí s'ha acabat.
1: Ja està. Fa 30 anys que fas exactament el mateix.
0: Exactament el mateix.
1: Escolta, ara et veia aquí contestant. Ja et coneixia, ja sé com ets i se't veu que el cervell et va a mil per hora i que tens una energia...
2: I les cames.
1: Tot. Ets igual a la cuina? O allò és el teu lloc de pau i allà et transformes i tens una serenor i una tranquil·litat?
0: No. Tu saps quin és l'animal més ferotge de la fauna urbana? No.
2: Enfeixades.
4: Perdona. De la fauna urbana, jo?
1: El cuiner.
0: L'animal més ferotge de la fauna urbana es diu client amb gana.
1: Sí, clar.
0: Client amb gana. Coneixes dues coses, que és el client, que diu, aquí mano jo, perquè sóc el client,
1: sí.
0: I l'assumpte visceral.
1: Sí.
0: Llavors, quan tu tens un client... Jo he après a moure'm arran d'aquest neguit de tenir-lo allà més de 8 minuts. Però nosaltres treballem en directe total, o sigui, és un directe estricte, no. I, a més, amb aquesta cosa de dins, de la gana i del moment, que s'ha de satisfer immediatament. Tu no li pots dir, escolti, ja li portaré a les 6 de la tarda, li has de portar en 8-10 minuts. I això genera, doncs, que tinguis aquest... que t'inoculin aquesta mena de neguit que ja sempre t'acompanyarà la resta de totes les activitats.
1: Tu vens d'una família del món de la restauració de molts i molts anys. Una mica de pressió quan eres jove, de dir, em dedico a això o em vull dedicar a una altra cosa, realment? Et va passar pel cap fer una altra cosa?
0: Bé, home, el meu pare, quan jo estava desorientada i em preguntava, escolta, tu, què voldràs ser de gran i què... no quan estava desorientada, quan era molt menuda, perdona. I el pare em deia, què vols ser de gran? I jo li deia... Bueno, clienta, jo vull ser...
1: No està mal.
2: Sí, sí.
0: Home, tu diràs.
1: Clar.
0: Tu diràs, jo veia que... Si jo deia, mare, vull un got de llet, em deia, vés-la a buscar. Un client deia, porti'm un tallat.
1: Que li portava.
0: I
3: amb bona cara.
0: Li portaven amb bona cara i es quedaven allà i deia, alguna cosa més?
1: Sí.
0: Llavors jo veia, jo semblava un escenari.
2: Clar.
0: Un escenari, jo deia, com ells, o com ells.
1: Jo vull ser client.
0: Clienta.
1: Està bé.
0: Clienta.
4: El tallat i la galateta aquella al costat, saps què vull dir?
0: Sí, no paraven amb atenció, no s'acabaven mai les atencions. Però, llavors deia un got d'aigua i li portaven. O sigui, el client continuava demanant i continuava portant. No sabia jo, al final, doncs, que pagaven i tal, no? Però això potser no estava tan atenta. I el pare em va dir, no, doncs, per ser client has d'estudiar. Llavors, vaig anar de... El pare, això de que em dediqués a la cuina no ho acabava de veure clar. No ho acabava de veure clar. S'ha de ser metòdic. I ja va veure que això no anava amb mi. I bé, i al final em va dir, fes dret.
1: Dret?
2: Vas fer dret?
1: Vas estudiar dret o no?
0: Sí.
1: Hòstia.
0: Sí, i a quart de dret vaig anar de dret a la cuina.
1: Però tens algun coneixement d'advocada, digues?
0: Res.
1: Molt poc.
0: Vaig estudiar molt, però no va sedimentar. No vaig fer prou bé.
1: Déu-n'hi-do. Deia que vens de família de restauradors, de la Font d'Europa, de Granollers. De quin any és la Font d'Europa? És una bestia.
0: 1771.
1: 1771.
0: I sempre la mateixa família.
1: Clar, és com per dir-li al teu pare, no, mira, jo vull ser influencer. No. I si fas de cuina, què et sembla? Perquè, clar...
0: Sí, és sempre això. De la mateixa família, que això ens impacta molt.
1: Clar.
0: I, de fet...
2: Mítica, doncs...
1: Bueno, és que si parlem de la teva família, la gent no ho sap, però tu tens al cap, més o menys, quants parents tens que tinguin restaurants i quins restaurants tenen? Pots fer una mica de
0: avui.
1: Llista? A dia d'avui?
0: Bueno, avui hem minvat una mica, sí. Però, bueno, tenim les set portes, els fills del cosí ho portaran
1: teu,
0: ara...
1: Els fills del teu cosí porten sí, els set portes de Barcelona.
0: El Ramon tenia el senyor Parellada, el va tancar amb la pandèmia i ara està a la Fonda. Llavors tinc una germana que d'una manera molt casual té una casa on fan convits i fan una quantitat de gent impressionant que es diu Can Ribes, que està a Vigues.
1: Vigues i Riells.
0: I Vigues i Riells i Semproniana.
1: I el Semproniana. Sí,
3: i els teus fills?
0: No, els meus fills no
2: són... Advocats.
3: No, ara per ara advocats no.
0: Són advocats. Ara encara no. Però saps què passa? Que per això el pare doncs, em deia, home, fes una estudi alguna cosa, perquè a casa s'ha mantingut la figura de l'hereu tota la vida. O sigui, la Fonda ha passat a l'hereu. I això el pare deia, per això ens conservem la casa pairal, diguéssim, saps? Sí, sí, perquè l'ha mantingut l'hereu i, per tant, la resta de nosaltres som 8 germans.
1: 8 germans, déu-n'hi-do. El 2025 vas entrar a una llista de les 100 dones més influents de Catalunya, segons la revista Forbes, i el 2016 et van donar la Creu de Sant Jordi.
2: Home!
1: Què tal, això?
0: Dos impactes importants i sempre amb aquesta sensació de per què... Vols dir que anava per mi, això? Vull dir que potser n'hi ha un altre que d'això. Sí, mira, quan em van dir això de les dones influents... em van trucar per telèfon, que és una cosa que ja no s'estila.
1: Sí.
0: O sigui, s'envien mails i...
1: És veritat.
0: Però trucada per telèfon.
1: És maco que et truquin.
0: Sí, i llavors jo no podia agafar el telèfon i l'agafen i em diuen, escolta, estava a la cuina, em diuen, que diuen que t'han fet una dona i la dona més influent, bueno, una de les dones, que estàs en una llista i tal. Dic, home, vem, i això que...
1: Què vol dir?
0: Deixa't estar, això deuen voler, segurament et deuen voler vendre un seguro, entera també, sí. Darrere d'això que hi ha, no? Deuen voler vendre, diuen això i després et col·loquen el seguro, sí. No? És a dir, entera també, s'aventa també. No, que diuen que va en sèrio, que volen parlar amb tu, que això doncs va de debò i tal. Dic, escolta'm, jo ara no m'hi puc posar, que estic fent una beixamel, que s'esperi...
1: Clar, home, el primer. Ah. Oi, la beixamel no pots despistar.
2: Es va parir la beixamel.
1: Llavors queda espès com una mala cosa.
0: Ara jo no m'hi puc posar.
2: Ells grumolls. Ui, no.
0: Saps? I doncs aquella persona va dir, que està fent una beixamel. I ara no s'hi pot posar. Aquest és el nivell d'influència meu.
1: Ahà, molt bé, molt bé.
0: El nivell d'influència és que jo no puc deixar de fer la beixamel, saps?
1: Clar, clar.
0: No sé si s'està ben
1: bé. Bueno, els premis estan molt bé, però al final l'important és el dia a dia, diguéssim. Sí, sí, sí. La feina, el dia a dia.
3: A veure, parlant de dones, jo tinc una pregunta, Ada. O sigui, jo tinc entès que feu una trobada de dones. Què passa que no em convideu a mi? Em veus competència perquè tinc aquest bar o com va això?
0: Mercè, mira, no havíem coincidit prou, però ja està, ja estàs
1: convidada.
0: Ja ets una
1: de
0: ventalera...
3: Home, és que clar...
0: És una de ventalera retroactiva, o sigui, honorífica. Ja et dono el títol des de...
1: De ventalera, us dieu,
3: Dic, és que com que veu que tinc el bar de la Renaixença, potser em veu com a
1: competència de la
2: Renaixença. De què va aquesta?
1: De què va, això?
0: És molt important que... O sigui... Com ho deia allò, els adversaris no són enemics i la competència tampoc.
3: Ah, ja.
0: Saps?
3: Està bé.
0: Sí, però... Has de tenir bons adversaris i bona competència.
1: Però si
3: per seguir progressant.
1: Si t'obren un local d'aquests de branja al costat del Semproniana, què?
0: Tot perdut. No, Barcelona, malauradament, no ho té tot perdut, eh?
1: No, ens en sortirem, eh?
0: Sí, i tant.
1: Això que hi ha molts...
0: Tot això,
1: sí?
0: Ja.
1: Sí, tot això dels branjos i els d'allò...
0: Això són onades i marees i al
1: final... El sushi i tot això, va...
0: Sí, jo ara veig molta... Molta falera o molta gana d'escudella, eh? Jo veig que ara tenim un moment d'escudella.
1: Sí. Que torna, eh? Que torna.
0: L'escudellòmetre.
1: Sí.
0: Ostres, qui ho deia, això? Escudellòmetre. Sí, a tu també, eh?
2: Ah, merda.
0: Merda, bé.
2: Coses els haig de saber a l'acte.
0: Ah, exacte.
3: A l'edat també.
0: Va ser...
2: En Cruyff. No. Que aquest país t'ho diu un Cruyff.
1: Escolta, hem passat molt per sobre d'aquesta trobada de les dones. Mentre en Xuriguera intenta recuperar l'escudellòmetre, a veure qui ho deia. En què consisteix aquesta trobada que dius de les davantaleres?
0: La veritat és que no té cap objectiu clar. És una mena de calarra, de trobada de dones, doncs que sí. Moltes d'elles sí que és veritat que han hagut de sacrificar molta part del seu àmbit, de la seva part... o sigui, sobretot del seu... No han pogut conciliar de cap manera.
1: Ah-ha.
0: Han hagut d'estar sempre al peu del canó, sempre han hagut de tirar endavant, sempre han hagut de lluitar moltíssim per poder mantenir els seus llocs destacats i, per tant, han hagut de penjar el davantal.
1: Sí.
2: Rossinyol, Ada.
0: Gràcies.
1: Ara sí. Ara sí. L'escudellòmetre, que torna. L'escudella torna.
0: Santiago Rossinyol va idear un escudellòmetre.
2: Sí.
0: Que era una mena de... canalització per la qual totes les cases obrien l'aixeta i sortia escudella.
1: Això seria preciós.
2: Home, això és perfecte.
1: Això. I calenta.
4: Però per dutxar-te, també.
1: Per dutxar-te.
2: Per favor.
0: I aquest era el gran projecte, diguéssim, d'enginyeria civil d'en Santiago Rossinyol.
1: Que has estat bé. Escolta, acabes de treure un llibre que es diu Els plats del dia.
0: Bueno, total, acabo amb la festa del davantal.
2: Deixa que m'ha pregunta.
3: A mi m'interessa, i a la Laia també.
1: És que em despista, aquesta dona.
2: Mil programes que portem i no t'has d'entrevistar.
1: No, i ha anat així. A l'Ada és impossible entrevistar-la.
4: Deixa-la parlar una mica, l'Ada, que no ha parlat.
0: Penjar el davantal, diguéssim, era o penjaves el davantal o no et podies incorporar de ple dret,
1: sí,
0: i tirar endavant la teva ambició professional. Llavors, el que reivindiquem és que podem fer tot sempre i quan no hem d'estar sempre defensant i sent molt més que els,
1: que els homes
0: per poder homes. Estar i poder estar a casa també i gaudir de l'àmbit domèstic i ens posem el davantal quan volem, i aquell dia ens el posem i ara ens cuinem juntes.
1: Ara sí, fixa que és la primera autora d'un llibre,
2: sí,
1: que just quan vas a parlar del seu llibre et talla i et diu que no.
0: No. Sí. No. Ara ho hem trobat, tot. Ara ho entenc tot. He fet 30 llibres.
2: 30?
0: He escrit 30 llibres.
1: 30?
2: Oh. 30.
0: He escrit 30 llibres.
3: I d'on treus el temps?
0: Però n'he venut poquíssim.
1: Home, aquest últim
0: cas... Potser per això. Aquest... Perquè quan
1: et pregunten llibre... pel llibre vas a parlar
0: si no
1: d'una altra cosa...
0: Llibres, no vull vendre.
1: És un llibre que recull els menús del dia una mica, sí, no? Les receptes per fer en el menú del dia a dia, que és una cosa que reivindiques tu, que torni als restaurants, sí, el menú diari.
0: No, que el mantinguem, perquè és una eina que cohesiona barris, és una manera de donar servei als veïns, i en ciutats amb tantíssima pressió urbanística i tan gentrificades com, per exemple, Barcelona i sobretot l'Eixample,
1: sí,
0: doncs, de seguida que el restaurador, l'empresari, en suma que aquells clients doncs, poden pagar una mica més, diguéssim, doncs el que fas és vendir el menú.
1: Uh-huh.
0: I el menú, és veritat, que està molt desacreditat i que els menús de batalla i tal i qual... però de veritat que el menú doncs és una eina, és una taula de salvament d'aquests veïns que tenen doncs quan volen quedar, doncs els va molt bé tenir aquests menús i també doncs la gent que treballa, és a dir, la gent que viu i treballa al barri, no?
1: Com ens hem d'imaginar, un diumenge al vespre a casa a l'Ada Parellada, cobres la nevera i tens tres coses, què menges?
0: Tranyines, hi ha molt. Ara que els fills tenen 30 anys, tranyines, però quan els fills eren petits, diumenge a la tarda el dedicava a cuinar tota la tarda.
1: Per fer el menjar tota la setmana.
0: Exacte, per preparar-me totes les bases, per tenir-ho tot a punt, perquè la resta de la setmana, que era absolutament caòtica, doncs sempre pogués estivar d'alguna cosa. D'ençà que els nens van marxar de casa, i a més el diumenge al vespre a casa era un ritual, fèiem aquest sopar de família, de trobar-nos.
2: Sí, senyora.
0: Perquè com que el diumenge al migdia no podíem, doncs el diumenge al vespre sopàvem plegats i fèiem un gran festival gastronòmic, diguéssim, eh?
1: Sí.
0: I això va passar quan els fills van marxar, van anar a estudiar fora, etc. Van marxar. Primer diumenge el Santi, el meu home, em diu «Què? Què hi ha per sopar? Què soparem avui?»
2: Caso amb l'home, eh?
0: Sí. Pam no filla, tio. Pam
3: no hi ha res.
0: No hi ha nens, no hi ha sopar, tu. El pobre nano va tenir... Va caure la vena dels ulls. Això no ho feies per nosaltres.
1: Es veu que era pels nens, eh?
0: Per les criaturam.
1: Ada, tens clar quan et jubilaràs? Perquè aquests que...
0: Mai. No em jubilaré mai, Peyu.
1: No?
0: No em penso jubilar mai.
1: O sigui, faràs de cuinera tota la vida?
0: Faré... Treballaré tota la vida, però tancaré el restaurant aviat.
1: Ah, sí? Oh. Cuidado, aquest titular.
2: Sant Pruniana tanca?
1: Què dius? Hòstia.
0: Tancaré tan aviat com pugui.
1: Per què?
0: Perquè ja està, ja ho he fet, els fills no tinc relleu, no sembla que això... I, per tant, ja està. El que no vull morir és amb les botes posades al Sant Pruniana, eh? Allà no, amb aquesta... exigència, amb aquest neguit, amb aquesta... Saps?
1: Però
0: ara, treballar, penso treballar sempre.
2: Ostres, però si ve algú, Ada, sóc admirador teu, ensenya'm a...
0: Ja ho farem, això ho farem. Farem...
2: No dic jo, eh?
0: Divulgació.
4: però... No ets pas tu d'admirador.
1: Divulgació i formació i...
0: Sigui, voltarem...
2: Clar.
0: Però amb un altre ritme, per descomptat. Un altre ritme que no sigui aquest ritme diari.
2: Perdona.
0: Per tant, Sempruniana sí... té els dies comptats. Malauradament, els anys comptats.
1: Uh-huh.
0: Encara queden anys, però sí, sí.
2: És de les notícies tristes que s'han sentit en aquest programa. Sí.
0: Bueno, o alegres, depèn
2: exacte,
0: de quina, exacte, des de quin
2: clar,
0: prisma, saps?
2: Exacte.
0: Perquè tancarem amb tota la...
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Tancarem.
1: Ada.
0: Ben amunt!
1: No calla.
2: No.
3: És que no porta els auriculars, l'Ada. I no, Ada, no, clar, no sap...
0: Havia de posar...
1: Sí, és igual, és igual.
2: No passa res.
1: És igual, és igual.
2: No passa res.
1: Escolta, una última cosa abans de que marxis. Una, bueno, un concurs que fem, que et pots emportar una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
7: Vera!
1: Et dic una paraula en català, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes a la llangonissa. La paraula d'avui és cruix. Cruix. A, cruix. Crucifix típic de l'edat mitjana, on es representa Jesús amb un tall de fusta poc detallat, però molt icònic.
2: A l'església de Santa Maria de Taüll hi ha un cruix de 7 metres d'alçada que és impressionant de veure.
1: B, cruix. Seguit ràpid de petits sorolls que fan certs objectes en fregar-los, prema'ls o esmicolar-los.
4: Caminava pel bosc i em van estar a punt d'atracar. Vaig sentir el cruix de les fulles seques darrere meu i pam! Li vaig fotre un cop de puny?
1: C, cruix. S'utilitza de manera col·loquial per parlar dels genitals femenins. Què passa, Mercè?
3: Ah.
1: Que no vols llegir la frase.
3: A vegades em poseu unes frases. La iaia de la patata sempre n'havia dit cruix. I quan l'avi fotia el cap entre les seves cames, deia que li olorava l'entrecruix.
1: B o C?
0: Que la C no és.
1: La C no és.
0: La C no és. Això ho escrius amb I-X?
1: C-R-U-I-X, cruix.
0: Aviam, és veritat que a mi penso que ve de cruixir.
1: Ve de cruixir.
0: I llavors, doncs, possiblement és la B.
1: És la B, ve de cruixir, oh, correcte! Molt bé, s'emporta la llangonissa. Escolta, avui dediquem el capítol a la nevera. Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
0: És un dels punts febles, eh?
1: Sí?
0: Un dels punts complicats, sí, perquè l'has de tenir molt endreçada, t'ho dic de debò, eh? Perquè...
1: Molts tàpers.
0: Sí, sobretot has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
1: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
4: És que fots cada punt de tallo, de veritat.
2: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
4: Avui soc... Avui estic...
0: Perdona, que això, cal organització.
3: És que no tinc una resposta.
4: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
0: No.
2: Però es fan desgana el programa. Vull dir que
1: a mi em sembla de les coses més complicades d'un restaurant.
2: És que ho és.
1: Que la nevera aquella t'hi puguis aclarir.
0: Sí, té dificultats, però al final s'organitza.
1: S'organitza.
2: Les dates, la caducitat...
4: Això ho acabareu contestant al final, aquesta merda de pregunta.
1: Mercè, què més podem dir de la nevera?
3: Parlem de la nevera.
0: Perdoneu, però...
3: Diversos personatges durant el segle XIX doncs, van anar fent avenços, no?, en la invenció de la nevera.
1: Sí.
3: Les primeres, com dèiem abans, eren simples armaris on s'hi guardava la barra de gel, allò que dèiem de la gelera.
1: Sí.
3: I després va arribar la refrigeració mecànica, que s'aconseguia amb la compressió de gasos. Normalment era amoníac.
1: Ai, Déu.
3: I era molt tòxic.
1: Ai, ai.
3: Molt.
2: És ben bé que som vius de casualitat.
1: Sí.
0: Ara.
3: De fet, les fugues d'amoníac de les primeres neveres van provocar bastantes morts per intoxicació. Una de les coses que van fer avançar la investigació en la refrigeració i va ser, atenció, la gran demanda de cervesa fresca. O sigui, la gent volia prendre cervesa freda tot l'any i això va fer que els fabricants es posessin les piles per inventar sistemes més eficients.
4: Hem d'inventar una nevera per guardar l'insulina de la iaia.
0: Oh!
3: Als anys 30 es va canviar l'amoníac per un altre element, el freó, sí, que era molt menys tòxic.
2: Molt bé.
3: El que passa és que anys després es va veure que havia fet una foradeta a la capa d'ozó. Però, bueno, escolta.
2: És
3: que també...
2: Volem cervesa fresca o volem una mica de foradet?
4: A mi no m'ho preguntis, que te contesto ràpid, eh? Vull dir que no...
3: El 1987 el freó es va prohibir.
1: Prohibit.
3: Sí.
0: I ara s'utilitza... Jo ja tenia 20 anys.
1: Mira, doncs vas estar 20 anys amb el freó, anar respirant freó pels puestos.
3: I actualment s'utilitza el tetrafluoretà.
1: Mira.
3: Que es veu que és menys contaminant. Ara et pot agafar un ictus d'intentar pronunciar-lo, eh? Com m'ha passat? Tetrafluoretà.
1: Tetrafluoretà.
3: Sí.
1: Ada, gràcies per venir a la Renaixença, amb aquesta alegria i aquesta energia, que tot i que ens emportem aquest titular trist de que el Sempronià ha tancat...
2: Bueno, ha dit que potser no és tan trist.
0: Falten 10 anys.
2: Deu anys?
1: Home!
2: Potser no hi serem 10 anys.
4: Hòstia, tancarem abans nosaltres.
1: Ada Parellada, fort aplaudiment.
6: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim la riba de la Gare d'Occitane.
1: És el nom del gos.
0: I llinatge. I t'explica moltes coses. És molt complicat.
2: Noms molt llargs.
3: Estic en contra. Sí. Ja està.
0: Riba de la Gare d'Occitane.
1: I quan el criden, què?
0: Ja està.
3: Riba.
0: Li diem Riba perquè és més fàcil. És un pastor holandès de 5 anys. Veiem-lo.
2: Aviam. Oi.
0: Preciosa.
2: Preciosa, Mercè.
0: Ai, no sé, és que a mi m'agraden els gossos. Què vols que et digui?
4: Què porta la mà, aquell home?
2: Té com... Sembla una hiena, això, no?
0: No. La Riba és de Tona.
3: Bravo!
0: Sí, i a més, és una gossa molt intel·ligent i molt útil.
2: Per què?
0: Perquè es dedica a la recerca de persones perdudes.
2: Està bé.
0: O sigui que, ojo amb la Riba.
3: Aviam si em troba.
2: Aviam. No, home, però no...
0: Has de desaparèixer, primer.
3: Estic molt perduda.
2: No es tracta de jugar a cuit i amagar, diguéssim. Val. És per buscar gent que s'ha perdut de veritat.
3: Val.
0: Una cosa, un fet característic de la Riba, que és de Tona, és
3: Bravo.
0: Que no té por de res. Però de res vull dir de res. Ni... Yeah.
3: De res.
0: Ni dels petards.
2: Bueno, és com si ets de Tona o ets així o et mors.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: De Tona som així.
0: Por tots.
2: Sí. L'Arnau no té por de, l'Arnau no té por de res.
4: Jo no tinc por de res, ni d'en Xuriguera.
3: Tenir por de mi és molt gros, eh? Vull dir.
2: Vinga, va.
4: És una bona notícia que la Riba no tingui por dels petards, perquè justament el llançament d'un petard serà el protagonista d'aquest capítol.
2: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És febrer de 1946.
3: Això és gros, avui, eh?
2: Sí.
3: Avui serà molt ben parit, això, eh?
2: Barcelona.
3: 46, eh?
2: Sí.
3: Vull dir, en una època molt fosca, eh?
2: Sí, senyor.
3: Vols que faci el programa jo sol?
2: No, digue-li que sí. Ah, sí, fes-ho tu, va.
3: Estem en un moment molt delicat a Catalunya.
2: Ja ho vaig fent jo, ara.
3: Sí.
2: Sabeu que ara emprenya molt quan vas a Barcelona, us emprenya que no us entenen en català.
1: Hòstia, vaig anar-hi, vaig entrar en un bar, dic, posa'm un tallat.
2: Sí.
1: El cambrer van ingressar, va agafar un ictus.
3: No sabia fer el tallat.
1: Tombat
2: a terra.
1: Un ull li va caure.
2: Una cosa... Doncs en l'època en què ens situem també costa sentir parlar català al carrer. Això sí, en aquest cas la gent té un motiu més justificat que l'actual. La gent no parla en català perquè està totalment prohibit. El panorama és depriment. Ens trobem en plena dictadura franquista. Franco governa Espanya amb mà de ferro i ha col·locat el seu seguici als diversos estaments del país. La repressió franquista és present arreu.
5: Dada important aquesta, tenir en compte per les properes eleccions.
2: Sí, senyor.
5: No sé de quina manera, però tingueu en compte.
2: En que no torneu a votar en Franco, n'hi ha prou.
5: Exacte.
0: Ah, doncs mira, això és fàcil.
3: Potser no surt amb les sigles de Franco, eh?
0: Potser surt una altra.
3: Us asseguro que
2: hi és. Heu de saber llegir entre línies.
3: Ara.
2: Sí.
3: Sí. I no gaire bé, tampoc, eh?
2: La història d'avui transcorre a la Universitat de Barcelona. I aquí el català també està tocat de mort. Com a la resta de llocs, la llengua viu un moment delicat. Però hi ha organitzacions clandestines que treballen des de l'ombra per mantenir el català en vida. Nosaltres en coneixerem una, el FUC.
3: Paio.
2: Què?
3: Jo, de l'anglès que sé, FUC vol dir follar.
2: No, home, no. Sí.
3: FUC, no, de veritat, no, eh?
2: És FAC, el teu és FAC, FAC. FAC. S'escriu FUC, però es diu FAC.
3: Què collons, si s'escriu FUC, com s'ha de dir FAC?
2: No, bueno, són coses de l'anglès. És així, és. Es diu FUC, FAC.
3: Aquest programa no va bé, eh?
2: No. La FUC és les sigles de Front Universitari de Catalunya. FUC. FUC. És una organització fundada durant el franquisme que vol recuperar les llibertats democràtiques que s'han perdut per culpa del règim franquista. Estan treballant en un pla d'acció, però abans d'explicar-ho, cal repassar uns fets que van succeir a Barcelona fa 3 anys, el 1943, i que són els que van animar els estudiants de la Universitat de Barcelona a crear el FUC.
3: Que no és follar.
2: No ho és.
0: No ho és.
2: Que els estudiants de Barcelona follessin és una altra cosa.
0: Això segur.
3: Bueno, segur.
2: No ho sé.
0: Depèn qui.
2: No sé. Sí. En castellà, però segur.
3: Follar en castellà.
2: Sí, perquè en català estava prohibit. Era,
1: Hòstia, si
2: trobaves una de molt, molt atrevida, de tant en tant et deia...
3: Dame más.
2: No, home, en català t'ho deia.
3: L'agosarat
2: era dir-ho en català.
1: Però a casa podia ser en català.
3: No.
1: O t'hi havia algú allà que et mirava i vius en castellà.
2: Jo no en sabria. En Franco mateix.
1: En Franco venia...
2: En Franco allà al capçat del llit.
1: Ah, te'n fotria
2: gràcia. Com que ell només tenia un ou i no es posava calent, ell doncs estava allà... controlant que la gent follés en castellà.
5: No veus, això no, és molt interessant.
2: Això al col·legi no ho expliquen, no. Però és així.
3: Veus, ara ha millorat el programa. Ja.
2: Bueno, no em despisteu. 1943, en plena Segona Guerra Mundial estem. Franco no és l'únic dictador feixista a Europa. Ja sabeu que també hi ha Mussolini, Hitler i, bueno, com ja sabeu també, l'un i l'altre compten amb l'admiració de Franco i el seu suport, que és poquet.
5: Però... Els diaris de dretes diuen que tot era una estratègia de Franco.
2: Sempre s'ha parlat de que Franco no va entrar a la guerra perquè no sé, Franco no va entrar a la guerra perquè no va poder i perquè els altres l'odiaven. Vull dir, els altres deien que tu és tonto. De
5: segur?
2: Fet, quan es van reunir, hi ha una trobada entre Franco...
3: A l'Himalaya.
2: I Hitler. No. Andaya.
3: Andaya, això. Això.
2: Es troben a dins un tren.
3: Sí, a dins un tren.
2: I, bueno, diuen que...
3: Vam estrenyar un tren a l'Himalaya.
2: Els que deia l'Àlex, els dels diaris de dretes i els historiadors de dretes, sempre diuen que, bueno, allà el va deixar Hitler, Franco, meravellat, i que per això no va entrar en el conflicte i tal. I el que expliquen els biògrafs alemanys és que van tornar trastocat d'aquella trobada amb Hitler.
5: Com van veure?
2: Li va explicar a Mussolini. Bueno, de fet, li va dir Mussolini, abans que tornar-me a reunir amb Francisco Franco, prefereixo perdre 3 o 4 dents.
5: Collons.
0: Mare meva.
2: Això és real, eh? Sí. Si busqueu biografies alemanyes...
5: De lo curt que arribava a ser aquell
2: home. De lo curt que arribava a ser.
5: Ja veu?
2: Sí.
5: Tio tan curt, tio.
2: Sí. I on te va arribar? Doncs imagina't com som els altres.
3: No, exacte. Això t'indica el nivell químic.
0: Exacte.
2: Bueno, escolta'm, on estàvem? Aquí.
3: No se sap.
5: A l'Himalaya, no sé què ha dit aquest de l'Himalaya.
2: Vinga, va. Sí, com a exemple de com el de calents es fotien els franquistes amb els nazis, hi ha el que va passar al cinema Metropol. Resulta que s'hi està projectant, cinema Metropol, una pel·lícula de propaganda antifeixista, i a mitja pel·lícula uns falangistes es colen al cinema i fan el mateix que aquella vegada va passar... Sabeu allò de la Blanquerna?
3: Sí, tant.
2: Que van entrar aquells...
0: Doncs els fets del... Testosterona.
2: Ah, exacte.
0: Va ser molt maco.
2: Els fets del cinema Metropol són similars. Uns franquistes es colen al cinema i aixafen tot el que troben, agradeixen els assistents i els amenacen amb un crit que demostra com sí que admiraven els nazis. Sabeu què criden?
6: ¡Viva Alemania! ¡Bajo Inglaterra! ¡Abajo Inglaterra! ¡Y arriba España!
5: Tios més ignorants, a part de patxes,
2: sí.
5: Burros, eh?
2: Per què?
5: Diu, abajo Inglaterra i arriba España. És al revés, collons. Si tu mires un mapa...
2: Sí.
5: Hòstia, ja es ve.
2: Sí.
5: Hòstia, quins tios més curts. Diu, arriba...
2: És més arriba.
5: Espanya, hòstia.
2: Sí.
5: I
2: massa arriba a Noruega.
5: Claro. Itàlia, d'on està Itàlia?
2: Abajo.
5: Hòstia,
7: exacte. Espanya està a la dreta.
5: Eh?
7: A la dreta.
2: De Itàlia. Ah, no. A la dreta, no. A l'izquierda d'Itàlia.
3: Depèn de com diguis l'Atlas.
2: Clar.
0: Exacte.
2: Aquells fets empenyen els estudiants catalanistes a fundar el FUC i els que venen en els anys posteriors només fan que reafirmar que era una bona idea. Com, per exemple, el fet que els universitaris catalans estiguessin obligats a inscriure's al Sindicato Español Universitario per poder obtenir el títol.
3: Hòstia, això sembla una agrupació sardanista.
2: Sí, ben bé. Té nom de Torroella de Montgrí.
3: Sí.
2: Sindicato Español Universitario.
3: Ciutat Pubilla de la Cerdana l'any 1975.
2: Molt bé. El Sindicato Español Universitario no és una entitat sardanista,
3: no?
2: Sinó que és l'entitat precursora de la Falange.
3: Oh,
2: i té la finalitat de perseguir la llengua catalana. És un estament purament repressiu. Per això la FUC està organitzant un cop contra ells. I aquest és el motiu pel qual som aquí amb la Riba, la nostra gossa de Tona. Volem veure quina entramen. Escoltem-los.
8: A veure, canalla.
2: Què?
8: Canalla, avui no podem fallar. Hem de tenir present que el món ens mira.
2: Avui sí, eh?
8: Avui sí.
2: Avui sí que el món ens mira.
8: Sí.
2: Som a 9 de febrer de 1946 i l'ONU acaba de condemnar el règim franquista i de prohibir-li l'ingrés a l'organització per tenir un caràcter feixista i vincles amb els nazis i els feixistes italians. Què et fa tanta gràcia?
0: Què li passa, Friguera? Aquest?
3: L'ONU.
2: L'ONU, home.
3: I quina conya.
2: Home, l'ONU.
3: Què ha fet l'ONU?
2: Home, de tot, sort en tenim.
3: Què ha fet l'ONU?
2: Home, si no, ara tot el món estaria en guerra.
5: Sí, no, aquesta és bona.
3: Si hi ha un xiste bo, és dir ONU.
2: Aprofitant la tallada de l'ONU... Ja està. Aprofitant el fet que els franquistes fan com si res, la FUC vol aprofitar la missa diària que se celebra a la Universitat de Barcelona per fer un atemptat que els permeti fer-se veure.
5: Has dit missa a la Universitat de Barcelona?
2: Sí, senyor.
5: Això
2: sí,
5: encara es fa?
2: No ho sé. Ahir vaig passar-hi per davant i no em va semblar que fessin missa. No? Vaig veure.
4: Hi ha un rector, no?
2: Hi ha una capella, diria.
9: Home, hi ha el rector de la universitat.
2: Ah, sí?
9: Hi ha una capella.
2: Bueno, però...
0: És capellà, el rector?
9: A vegades es reparteixen hòsties, últimament poques.
5: No heu anat a la universitat, vosaltres?
2: Jo poquet, al bar.
0: No.
2: El dia en què ens situem sí que se celebra una missa i el cop que preparen els membres de la FUC es produirà justament a mitja cerimònia.
8: Ai. Companys, heu sentit el narrador, no?
5: Sí.
8: El pla s'ha d'executar a mitja missa, d'acord?
9: A mitja missa.
8: No abans,
9: no
8: després, a mitja.
9: A l'Eucaristia, més o menys.
8: Sí, no. No, encara no.
1: Però doncs jo ara pregunto,
8: tu no comptes.
1: Que no arriben els dos explosius?
8: Ara.
9: Sóc jo dels explosius.
8: Sí.
1: Si haig de la conversa, aquesta pregunta de guió, quin sentit té?
9: No, tens raó. Ei, ja sóc aquí.
8: Hola, què tal? Ah, ja és aquí, goita'l. Sí,
9: porta't els explosius.
2: Bé,
9: I els afotarem a mitja missa.
2: Va. Cuidado,
9: Vale.
2: Arriba la tarda.
9: Anava una mica tard.
2: Sí, no passa res. El tema és que portes explosius, vull dir que això serà gros.
8: Sí.
2: Això serà gros. Arriba la tarda, que arriba moment...
9: Espanya.
2: No, arriba la tarda. Espanya ja ha arribat fa temps. Moment en què està programada la missa, i per tant, moment de l'atac, de la FUC. De mica en mica, la capella s'omple de gom a gom. Ai. Nosaltres estem amagats a la part superior de la capella, amb els nanos de la FUC, i l'arriba la nostra gossa, que està ben tranquil·la. Sort que no té por de res, eh? Recordeu que és una gossa que, si no una altra, es fotria abordar i fotria el pla Norris.
0: Sí.
2: Però ella està allà callada i mentrestant els estudiants manipulen els explosius. És un moment molt tens, eh? Qualsevol error ho pot engegar tot a rodar.
9: Molt bé, canalla?
8: Sí.
9: Faig el conto enrere i he engegut els petardos. Va,
8: però has de comptar enrere?
9: O endavant?
8: No sé, és igual, però va, fot-li.
9: O conto els parells i imparells?
8: No, fot-li, va.
1: Fes-ho fàcil, fes-ho fàcil. Que almenys aquests curtots, fes-ho fàcil.
2: Va. Comença.
9: 5, 4...
2: Va, 3...
8: És de matemàtiques,
2: aquest? El capellà...
8: És universitari, no?
9: Voleu que llàstic?
8: No. Gràcies! Marxa!
10: Que caldrà un pet, això!
2: Ja està.
5: Què ha sigut aquesta merda? Què és això?
2: Això era? Ha fallat. No, és que no ha petat la dinamita.
5: Explosiu.
2: La dinamita no ha petat.
9: Bueno, dinamita.
2: Què?
8: A veure, dinamita... Qui ho ha dit, la dinamita? Això... No? Una mica... No.
2: Ah, potser dinamita... ens havíem creat unes expectatives massa altes, doncs. Resulta que els estudiants no han posat dinamita a la capella.
9: No.
2: I han posat un petard.
1: Perdona?
9: Bueno, un xiu.
8: Sí.
1: Hem posat un petard? O sigui, tota aquesta comèdia per fotre un petard?
8: Es veu
2: sí.
8: Que sí.
2: Heu posat un petard.
1: Una sabeta.
9: He portat una 9 de 5. Un pelícano.
2: Un pelícano.
8: Una piula.
1: Però...
8: Una piula.
2: Un petard d'aquests de
8: Sant Joan. De xino, aquell verd.
2: Hòstia santa.
9: D'aquests...
8: Sí.
2: Petard de tots, dels de tota la vida.
8: Sí.
9: Sí, no, bueno.
8: Però amb la metxa més llarga.
2: Es
8: no
2: veu?
8: Sé si has sentit, la metxa.
2: Sí, la metxa era llarga.
1: Una mica de traca.
2: Sí. Alba,
1: una mica de traca.
9: Foto pinta valencià.
2: Es veu que l'atemptat era això, eh? Era fotre un petard a una missa. Fer una mica de merder i cap a casa.
9: Bueno.
5: Xino-xano.
2: Aviam, pot semblar una acció poc espectacular, però cal tenir en compte que la situació i el moment en què es dona són complicats, eh? Recordeu que estem en plena dictadura franquista.
8: Sí.
2: I parlem estudiants molt joves. Cal
8: tenir... Fes-ho tu, eh?
2: Ara.
8: Fes-ho tu, això, a mitja missa.
2: Ara no tiren ni un petard, ara.
8: No.
9: Home.
1: És que no van
8: ni un paper terra, nois?
1: És que no van a missa,
2: Molta valentia, un acte de valentia que l'endemà surt a la portada a tots els diaris. De fet, la premsa franquista el titlla d'acte terrorista. I la catalanista clandestina que el recull el defineix com un acte heroic.
1: Llençar un petard, eh?
2: Sí, llençar un petard.
1: O sigui, des de quan llençar un petard és un acte terrorista?
2: Sí, des de quan pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil és un acte terrorista?
8: Ara.
2: Aquí estem. Lluny de ser una gambarrada de jovenalla, el petard llançat a la Universitat de Barcelona provoca l'inici d'un dels actes repressius més desproporcionats duts a terme contra els estudiants catalans durant la dictadura franquista. I tot amb l'ajuda del Sindicato Español Universitario.
9: Els sardinistes.
2: No, eren sardinistes. Sí. Era la prefalange, diguéssim. El mateix al qual tots els estudiants s'han d'afiliar tant sí com no. Aprofitant que ho saben tot d'ells, els militants del sindicato es dediquen a torturar els qui van cometre el llançament i a les seves famílies. I de pas també els qui parlen català. Els qui són comunistes, els anarquistes. O si un dia posaves la sabata al revés, em sembla que també qualsevol excusa és bona.
9: Sí, tots.
2: Qualsevol que formi part d'aquests col·lectius és torturat.
9: Bueno, a mi em sembla que l'acte ha sigut un acte...
2: Sí, molt encertat.
9: Ha sigut ben parit.
2: La repressió que comporta el llançament d'aquell coll d'artefacte resulta tan desproporcionat com insuficient per contenir la resistència universitària. Malgrat les pallisses i les tortures que van patir, els estudiants van continuar lluitant contra el franquisme durant un parell de dècades.
9: Ui, sí, i vam guanyar.
2: Sí, i tant.
9: I vam guanyar.
2: Hem votat, hem guanyat. Mercè, tenim un gos del que depèn la seva vida, una persona que avui està de Pública de la Renaixença, que és...
10: És la... Laura.
2: Laura.
10: La Laura, i d'on ets, Laura? De la Bisbal, bueno, originària de Mallorca.
2: Oh, mira! De Mallorca, molt bé, Laura.
9: Ja has vingut a l'Empordà?
10: No, el Penedès.
9: Toma!
2: La Bisbal del Penedès.
9: Toma!
2: Ah, sempre penses que tot és l'Empordà.
9: L'Empordà.
2: Vinga, la pregunta d'avui és: quin dels següents personatges van formar part activament, i no només per obligació, del Sindicato Español Universitario? A, Joan Miró. B, Joan Manuel Serrat. O C, Juan Antonio Samaranch.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Pensa-t'ho bé, eh?
10: La B?
9: La B.
10: Ara no me'n recordo qui.
9: La B. A la B.
0: Joan
9: Manuel
0: Serrat.
9: A la B. A la B. Pots canviar-ho?
2: Pots canviar-ho, si vols.
10: És que no me'n recordo quina era la primera.
9: No.
0: Torna a repetir les opcions, que no,
2: no
0: se'n recorda.
2: No, perquè està entre l'A i la B. Doncs és la C. Juan Antonio Samaranch. La Riba és morta.
1: Oh!
2: Pobre, pobre. La pobra Riba de la Gare Occitan, la gossa de Tona, ha estat una de les que li ha tocat el rebre del xarop de bastó del Sindicato Español Universitario i no ho ha superat. Això sí, que sapigueu que ha aguantat com una valenta, tal com era. No ha delatat a ningú i ha aguantat estoicament davant dels franquistes. Segur que a Tona sabran valorar un comportament tan heroic com el seu. Ja ens informaràs, Arnau, si li fan una estàtua al poble.
4: Sí, a dalt al castell.
2: Ha valgut llepera. Bueno, hem llançat un petard que l'ha liat una mica, nois.
9: Sí, eh? Noi.
2: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
9: I el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presenta ara mateix la línia orbital ferroviària que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona l'any 2040. Un projecte que ha de servir perquè el govern desencalli els pressupostos amb un acord amb Esquerra Republicana. Sant Sadurní d'Anoia, Matilde Seoane i Joan García, bon dia.
2: Bon dia. El govern presenta aquesta infraestructura amb els arguments que trenca el model radial en Barcelona, que crea punts d'intercanvi amb altres transports públics i que donarà servei a un territori de més de 3 milions d'habitants. De moment han intervingut alcaldes afectats per aquesta infraestructura, com ara l'alcaldessa de Sabadell, que la justifica com una manera d'entendre el país més enllà de Barcelona.
3: Poder fer que aquests vallesos es puguin connectar també amb la resta dels municipis sense necessitat de passar per aquesta Barcelona.
2: Una infraestructura que s'executarà per fases d'aquí fins al 2041. La primera que veurem serà l'anomenada fase 0, que es preveu que entri en servei abans del 2030 i que reforçarà l'actual R8 entre Granollers i Martorell. Matilde Seoane i Joan García, Catalunya Ràdio, Sant Sadurní d'Anoia.
1: Més notícies amb Joan Bota.
4: Amb una hora de retard, aquesta hora ha de començar la manifestació de mestres i professors del Barcelonès. Recorreran el centre de Barcelona fins al Departament d'Educació. Aquest matí, 450 docents han muntat una aula a les portes de la Sagrada Família i han impedit l'entrada al temple durant dues hores. Barcelona, Pep Casanova, Sara Canyete, bon dia.
5: Hola, bon dia. Finalment, els sindicats han decidit tirar endavant amb aquesta manifestació que ha sortit amb pràcticament una hora de retard des dels Jardinets de Gràcia i que en aquests moments camina per l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Es dirigeix cap al Departament d'Educació. Els sindicats diuen que aquesta és una setmana clau perquè tant a la reunió de dimecres prevista amb el departament com amb el tancament d'aquests pressupostos es posi una solució al conflicte educatiu que arrosseguen des de fa mesos. És per això que diuen volen redoblar la pressió aquests dies. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
5: Pep Casanovas i Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Un altre col·lectiu en peu de guerra són els agents rurals, que han convocat 3 dies de vaga la setmana que ve. Reclamen millores laborals i més plantilla. Asseguren que la falta de personal s'ha agreujat arran del dispositiu per combatre la pesta porcina. Aquest matí hi ha hagut reacció dels dirigents del cos dels agents rurals des de Lleida. Anem cap allà, Estela Ussoms.
7: Bon dia. Segons els sindicats, tots els esforços que es destinen a eliminar senglars a Collserola tensionen els efectius i deixen en l'aire altres tasques que tenen assignades com la lluita contra els incendis. Héctor Mahamud, Diac-Catac.
8: La nostra tasca prioritària hauria de ser doncs, estar vigilant el tema d'incendis. Si estem tots a la PPA o una gran part, això es deixarà de fer i pot ser un drama. Aquí hi ha vides en perill.
7: L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mura, assegura que el cos té capacitat per respondre quan hi hagi un alt risc d'incendi.
9: Sobre aquestes zones més crítiques, des del punt de vista de risc d'incendi, anirem focalitzant els nostres esforços. Nosaltres tenim capacitat de mobilitzar personal.
7: Avui s'ha presentat a Lleida el pla estratègic del cos que preveu arribar a 1.300 agents el 2030. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
4: El president andalús en funcions, Juanma Moreno Bonilla, reivindica tornar a governar en solitari després de perdre la majoria absoluta d'Andalusia i descarta repetir eleccions. El candidat del PP és a Madrid, on es reuneix amb l'executiva del PP per analitzar els resultats. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Moreno Bonilla treu pit dels resultats. Tot i perdre 3 escons, s'han quedat a 21.000 vots de la majoria absoluta, diu, i per això vol governar sol, això sí, si cal, amb algun acord parlamentari amb Vox.
11: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
10: Els contactes amb els d'Abascal encara no han començat, diu Bonilla, que avui ha estat rebut entre aplaudiments pels seus companys de partit a Madrid amb els que està reunit. Ha assegurat també que la repetició electoral és l'últim dels escenaris perquè no és el que volen els ciutadans i no és garantia que els resultats canviïn. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sub.

0: Els esports amb Marcos García.
1: D'aquí una hora es formalitzarà la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins l'any 2028 amb un altre d'opcional. L'acte de renovació es farà després de l'entrega de la Lliga i també de la Supercopa al Museu del Barça. L'Espanyol és 11è classificat, s'assegura doncs una plaça primera la temporada que ve. Ahir Osasuna 1, Espanyol 2. El Girona necessita guanyar l'Elx el cap de setmana vinent per seguir a primera. Ahir Atlètic de Madrid 1, Girona 0 i l'equip gironí és tercer per la cua a 2 punts de la permanència. L'entrenador portuguès José Mourinho rebutja la proposta del Benfica per seguir i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit pendent que el Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida d'uns 3 milions d'euros. I en futbol sala, Julio Gómez és el nou president de l'Indústria Santa Coloma. Gómez ha estat l'únic candidat a les eleccions del club colomenc i el seu mandat arrencarà l'1 de juliol.
2: Fins aquí les notícies.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
5: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
6: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.

0: I ara sí, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabem, us portem la solució. Com sempre, el meu 50% part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Avui, mira, la meitat d'aquesta peixera... No, la meitat d'aquest estudi sembla que estiguin dins de la peixera.
1: Escolta'm, avui explica a l'audiència què has esmorzat.
0: Avui he esmorzat...
1: No!
0: No?
1: Fem una cosa.
0: Ah, com ho has fet, això? És un cliffhanger de manual.
1: Ho vas explicar i no ho sabies, que te l'estava jugant en directe. No fem teatret.
0: Ai, senyor, va.
1: Però avui, si voleu saber què ha esmorzat Elisenda Carot...
0: Com si fos important.
1: No, és important. És important perquè forma part d'un joc que hem penjat al canal de WhatsApp de la solució, el que en diem la comunitat de la solució. Si encara no en formeu part, envieu-nos un WhatsApp demanant que us enviem l'enllaç i allà trobareu un petit joc. Un petit joc per saber què ha esmorzat Elisenda Carot i què no ha esmorzat. I a les dues, quan acabi el programa... farem la resolució.
0: Sempre farem la resolució a partir de les dues i sempre us dic, connecteu-vos a aquest canal de WhatsApp, hi ha coses interessants més enllà del que he esmorzat, contingut en exclusiva per tots els oients i oientes de la solució. Només cal que ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19, us retornem un enllaç i allà entrareu en exclusiva en aquest canal de WhatsApp. Si avui és dilluns, vol dir que la Solucionet té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia!
2: Molt bon dia.
0: Com està vostè,
2: Una mica molla i no en el sentit eròtic.
0: Passada per aigua.
2: Passada per aigua.
0: Ai, filla meva, has arribat aquí, de veritat, sense paraigua, sense botes d'aigua... Sí. A pèl, has vingut?
2: A pèl, jo és...
0: Avui farem un tema que t'agrada i t'encanta especialment, ja
2: sí,
0: veuràs.
2: Sí, sí.
0: El control tècnic, mentre Albert Jodar, el mestre Albert Jodar, a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I avui, ja ho sabeu, nova jornada de vagues del col·lectiu de mestres. Ja sabeu que els programes informatius d'aquesta casa us mantenen al dia de l'evolució de les converses, de les demandes del col·lectiu. Nosaltres, però, sabeu que som la solució. I avui farem les coses a la nostra manera. Avui farem un homenatge als mestres, una oda als professionals de l'educació, perquè avui ens demanem com s'ho fan els mestres per deixar aquesta empremta. Mestres que t'han marcat, pot un o una mestra canviar la vida d'un alumne? Recordarem aquells mestres pel que ens ha ensenyat la persona o el recordarem més aviat per com ens han tractat? Com influeix un mestre en l'autoestima dels alumnes? Quines qualitats comparteixen els mestres que ens marquen a tots plegats? La d'ensenyar és una feina 100% vocacional. Estel, tu tens dues criatures.
2: Sí.
0: Tu ara, jo et podria demanar, digue'm...

0: Un mestre que recordis que t'hagi marcat, però suposo que també a través de les criatures has tornat a retrobar-te amb el col·lectiu de mestres i algun mestre o alguna mestra que ha marcat a les teves criatures.
1: Sí, bastants, però jo penso que potser la meva criatura petita, que va néixer en ple confinament...
0: 2020?
1: 2020, el 9 d'abril. Jo la vaig escolaritzar a l'escoleta, a Molins, al Molí, jo crec que en un dels moments més difícils per l'educació, especialment per l'educació de 0 a 3, perquè aquell equip de mestres meravellós anaven constantment amb mascareta. De fet, la meva filla no va veure les cares de tot l'equip de mestres, jo diria que com a mínim fins al cap d'un any, un any llarg, no? Veia ulls i s'havien d'expressar, buscar altres maneres d'expressar-se i comunicar. I ella va començar a anar-hi als 5-6 mesos, per tant, des que era una boleta, i en concret aquí la Meritxell Cabrera, que va ser una de les seves, la mestra referent, perquè allà enteníem que les mestres eren un equip sempre i anàvem en bloc, però la seva era la Meritxell. I, ostres, jo crec que un lligam per sempre.
0: T'anava a dir, encara la recorda, entenc, la Bruna.
1: La Bruna encara recorda. Ara li passa aquella cosa, ja té 6 anys, clar, han passat 6 anys de la pandèmia, sí. I ara li passa aquella cosa que també és molt de relació mestre-alumne, que fins que no creixes, passes de ser com la teva figura preferida, però quan la veu pel carrer ara li fones vergonyes.
0: Ai, li fa vergonyetes,
1: fins que no tornes a ser adult i et retrobes ja de més gran, que llavors pots tornar a parlar. Ara fa aquella, sempre, no?, la Meritxell i Bruna, que ja no em recorda. Recordes, no? Però sí, una referent. Moments molt durs, però molt bonics, també.
0: I ara, si tinguessis a la Meritxell davant, què li diries?
1: Doncs que moltíssimes gràcies per l'esforç que fan sempre, però en especial per la lluita que va suposar, jo crec, que justament aquella generació dels nascuts al 2020-2023, aquell període de 3 anys, perquè si sempre hi posen vocació i amor, aquells 3 anys jo crec que encara més.
0: Meritxell Cabrera, molt bon dia.
2: Hola.
0: Com estàs, Meritxell?
2: Molt bé.
0: Això no t'esperaves, eh? No t'esperaves aquestes boniques paraules per part de l'Estel Soler, oi?
2: Uf, Déu-n'hi-do. Són molt importants, la veritat. Són molt importants i ens arriben al cor, perquè la veritat és que van ser temps difícils, ben certes.
0: Sí.
2: I ho vam fer com vam poder, la veritat, perquè... Tot ens anava una mica com atropellant, saps? Vull dir, va ser com complexa, però també va ser molt bonic.
0: Ara ha estat molt bé que l'Estel parlés d'aquest període de l'educació de la seva filla, de la Bruna, del 0-3, perquè sovint, entre moltes de les reclamacions que fan els mestres, no, jo ara que experiencio de primera mà aquesta etapa 0-3, veig la importància, no, d'aquesta etapa formativa i que s'entengui també com a part de l'escola, aquesta 0-3, i sovint no esteu prou reconegudes, no? Tampoc no et demanaré ara que em diguis quines són les reivindicacions, perquè això insisteixo, ja ho estem fent en els programes informatius, però així perquè la gent ho entengui, Meritxell, digue'm tres coses que les criatures aprenen bàsiques en aquesta etapa del 0-3 que no veiem a casa, però que a l'escola també hi col·labora.
2: Val. El primer de tot, realment, és una gesta a la personalitat, on és una gesta a la persona, per tant, és una etapa vital, importantíssima, i que realment s'ha de cuidar. Val? A partir d'aquí hem de pensar molt en com cuidem aquesta etapa, i això també és molt important. És important perquè acompanyar-la com es mereix no és la situació que estem vivint ara, d'acord?
0: Exacte.
2: És complexa. Digues.
0: No, tu primer, perquè has dit la primera.
2: No. Tres. La veritat és que la més superimportant seria com aquesta, o sigui, la gestació de la persona, de la creació. A banda, també entenem que ells tenen com, o aprenen, el fet de relacionar-se, de relacionar-se amb l'entorn, d'aprendre aquest entorn. Realment els aprenentatges més vitals també generen aquesta etapa. I és molt important que estiguin cuidats aquests tipus d'aprenentatges que els oferim. D'acord? Per tant, aquí vindria molt amb el que anava lligat, no? Que no som una etapa assistencial, sinó que eduquem. Eduquem i som mestres, i això és importantíssim. I després, altre punt clau, també, a nivell emocional. També és una etapa molt, molt potent a nivell d'emoció. És una etapa que realment aquesta gestió s'ha de poder acompanyar, I també tornem al mateix, és molt complexa acompanyar-la quan et falten mans.
0: A més,
2: no
0: més,
2: sé si no, et diria Maricel, més coses, eh?
0: Jo te'n diria moltes més, perquè a més jo estic just en aquesta etapa, no? Però a mi em fa molta gràcia quan hi ha gent que no entén, no?, segons quines reclamacions del col·lectiu 03, i penso, jo moltes vegades ho dic en veu alta, dic, a veure, Conxita, però si som tres aquí, amb un fill, amb meu, i ja ens falten mans, tu imagina't tenir les ràtios, com esteu dient vosaltres, que ens esteu inflant les ràtios, no? 9 personetes que depenen de la vida de dues educadores, de dues mestres, com carai s'ho fan a la que et superen amb número, no? Això per començar. Però ara has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant. En aquesta escoleta, jo li dic l'escoleta del 03, no només aprenen els infants a respectar-se, sinó que ens ensenyen, també, ens eduquen els pares, de com dirigir-nos a les criatures, no? Jo recordo de les primeres coses de Elisenda, però acomiadat del nen, no? I jo pensava, però si té 4 mesos, no? Bueno. I comences a entendre, i realment dius, clar que m'he d'acomiadar, que no deixa de ser una persona en miniatura, però és una persona, i allà vas quallant, no? Això que dius del respecte, del autorrespecte, de tenir en compte aquesta persona com una personeta, que és una persona petita, però no deixa de ser una persona, no? I respectar les seves necessitats des del moment zero, que a vegades ens qüestionem. Quan comencem a parlar de sexualitat i del només sí és sí? Des del moment que tu li demanes permís per canviar-li un bolquer, no?
1: Sí.
0: Que molta gent dirà, no, si això
2: puc,
0: que és hippie,
2: no? I si puc fer un incís, disculpa'm, si puc fer un incís també, vosaltres com a famílies també apreneu, però nosaltres com a mestres també. O sigui, jo no hi ha un dia que no me'n vagi de l'escola sense dir, uah, saps? D'aquí m'emporto coses, vull dir, constantment. I això realment és el que ens fa vibrar, és el que ens fa seguir, és el que ens dona com aquesta energia com per poder defensar aquesta etapa fins on faci falta. Ja us ho dic ara.
0: Fins on faci falta, així m'agrada. Fins a les últimes conseqüències, Estel.
1: No, que jo, per descomptat, no dubtava que 03 educa, però ho vaig veure encara més clar en petits detalls, com per exemple que això, la Bruna no tenia ni un any i la Meritxell li canviava el bolquer i li ensenyava dos bolquers.
0: Quin vols?
1: I li deixava triar entre un dels dos. I, evidentment, aquí ja estàs posant la mirada, a diferència com era l'educació infantil antigament, com hem avançat, i especialment el Molí, que posa molta cura doncs, en aquests nous preceptes i en la renovació i en la comunicació constant amb les famílies, que ja estàs... La criatura no és un objecte, i és una persona que pot senyalar amb el dit, encara que tingui 8 mesos, i dir aquest o aquest.
0: Perquè no ens som conscients, ens pensem, no, com que és molt petit, petita, és molt petit, petita, ja ho farem en el futur. No, des del zero, primer, perquè ells se n'assabenten de tot, i segon, com volem tenir criatures crítiques capaces de decidir per elles mateixes si nosaltres decidim per ells fins que en tenen 7, 8, 9, 10. Per tant, fomentar-ho des de zero. Però, en fi, això valdria un programa sencer. Jo només voldria agrair la Meritxell Cabrera que hagi fet una part en aquesta escola lliure de mòbils per agafar-nos el telèfon, per atendre aquesta trucada de la solució. Meritxell, gràcies i felicitats per la feina a tu i a tot l'equip del Molí. Una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres i gràcies per tenir-nos en compte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Adéu.
2: Molt gran. Adéu.
0: I avui, l'Estel Soler, servidora de vostès, i en Fran Domènech, no estem sols, però, com sempre, participació activa, a través de les vies de contacte habituals.
3: Activíssima. De fet, el WhatsApp ja està traient fum, la gent està votant de què t'has pres l'entrepà avui, i la gent està esperant que digui les vies de contacte habitual, tot i que se la saben de memòria, lògicament. Una és parlar amb nosaltres, el 93207474, que és el telèfon del directe, i després hi ha el WhatsApp del programa, que és aquell que teniu guardat com a La Solució, amb Elisenda Carot, al 677-3877-19, per explicar-vos avui doncs una cosa molt senzilla. Quin mestre us ha canviat la vida per la manera que tenia d'ensenyar, per tot allò que us ensenyava, perquè potser us va potenciar l'autoestima? Expliqueu-nos quina és la mestra o quin és el professor que us va canviar la vida. Una professió eminentment femenina, en segons quines etapes, també.
0: Sí, és veritat,
3: ara,
0: la majoria.
3: Ara, tu parlaves de 03, vés a buscar homes, segurament, en aquest tram, o infantil, per exemple. Però bé, en tot cas, expliqueu-nos quin és el mestre o mestra que us ha canviat la vida.
0: Ens podeu trucar, també, ara ho ha dit el Fran, al 93207474. Sé que avui hi haurà molt allau de trucades. Mira, la Susana ja n'està rebent. Per tant, demaneu tant de 93207474 quin mestre us ha canviat la vida, ha marcat la vostra vida i per què. I avui, us deia, no estem sols en aquest estudi, a part de l'Estel Soler, i ens acompanyen persones molt interessants. Mireu, d'una banda, Neus Montsant, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
4: Molt bé.
0: La Neus està molt nerviosa. La Neus és oient habitual de La Solució.
4: Sí.
0: Nosaltres vàrem fer una crida a través de les diferents vies de contacte i la Neus va dir, jo vull parlar d'aquest tema. La Neus és oient, ha estat alumna, i ara és mestra d'educació infantil a Mataró. Tu ens has d'explicar el teu testimoni, després d'una crida ara deia que vam fer, i el teu cas és particular perquè no només t'ha influït moltíssim una mestra, sinó que has acabat convertint-te en mestra. De seguida anirem al teu cas concret, però així d'entrada, Neus, tu per què vas voler dedicar-te a aquesta professió?
4: La veritat, quan ho vaig escollir, no recordo ben bé el moment, però sé que a casa em van dir, sí, tu estàs segura? Sí. No?
0: Què fan a casa? Què estudien?
4: Res, mi mare és administrativa, sí? I el meu pare és mecànic.
0: Per tant,
4: res
0: a prop de l'ofici d'educar, eh?
4: Que va, sí, sí. I la veritat em van dir, sí, sí, tu necessites molta paciència, eh? I jo, sí, sí, sí, mama, sí.
0: Volem dir, no la tens, eh?
4: Jo crec que es van sorprendre i tot, eh? Mm-hmm. I sí que és veritat que la meva experiència, la que vaig viure, és jo crec que el que em va donar aquestes forces de dir, vull que tots els alumnes que estiguin a l'escola passin per una escolarització feliç, no per una escolarització agobiant i a vegades una mica patidora.
0: Neus, ara anirem al teu cas concret, però deixa'm saludar també a una persona que tens a la teva dreta, també oient de La Solució, Txell Llorenç, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Molt bé.
0: Què tal és veure La Solució des de l'altra banda?
5: Interessant, divertit, bueno, diferent. Poses cares a la gent.
0: Ah, però no ens havies posat cara?
5: A tu sí, però la resta...
0: El Fran no, eh? No. Mira, quina cara ho és, més guapa, eh? Cara,
1: escolta,
0: eh?
1: I això és molt interessant quan només sents una veu i te figures sense voler una cara, no? Com us l'imaginàveu?
0: Com us imagineu el Fran? Com us imagineu el Fran? També avui la crida és aquesta.
3: No, perquè llavors... No, és que només em falta això ja, aquí, hi ha molta gent.
0: El 677-38-77-19, com us imagineu en Fran, avui i cap tot. Escolta'm, Txell, tu ets oient, ara ens explicaràs el cas concret, però així en general dels i les mestres que t'han marcat, quina qualitat en destacaries si és que pots dir mira, aquest és el fil conductor entre els mestres que a mi m'han impactat?
5: Que et despertin la curiositat, no? Que estiguin, bueno, que t'activin, no? Que siguin gent que et facin voler saber més coses, voler conèixer, que et motivin, no? Que et reptin.
0: És tan bàsic, això de la curiositat. Estel, que aixeques el braç.
6: No estava saludant el meu pare.
0: Ah, val.
3: No pot ser això. Sí o no?
0: Però entrarà el teu pare o el deixes aquí la pluja? Mira, per favor, acrediteu el pare de l'Estel.
3: Increïble, no?
0: Per favor, us ho demano.
3: Pensava que no m'estaves veient i
6: que tot Catalunya no sabria això, ara.
0: Ara, entre bambolines, dèiem, això sembla un reality de la cubana, és que cada vegada ho sembla més.
1: No, però et puc dir alguna cosa, si vols, tinc coses a dir.
0: No, mira, deixa'm dir-li a en Josep, que el tinc al telèfon. Josep, bon dia.
7: Hola.
0: Com estàs, Josep?
7: Hola, bé, molt bé.
0: Que portes el mans lliures, estimat?
3: Sota un xàfec.
7: Sí,
0: treu-me
7: sí,
0: el mans lliures, que si no despagarem tots i arribarem a Antequera.
7: Estic conduint molt.
0: Ah, no, estàs conduint. Fem una cosa. Agafeu el telèfon d'en Josep i tendem que pari, perquè avui, com que estem parlant d'un tema emotiu, el vull sentir a prop, no el vull sentir amb mans lliures. Ara de seguida hi anem, en Josep.
3: Jo per un moment pensava que anava a dir Houston, tenim un problema. Però hi ha una tercera pota, has presentat a la Neus i has presentat també a la Txell, però vull saludar una tercera pota i la saludaré jo. És el Manuel Moxico. Manuel, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Perquè el Manuel...
0: Ara, és el problema que estic més nerviosa, és que hem començat la temporada.
3: És professor de secundària, actualment, al Maristes La Immaculada, però va ser professor de l'Elisenda Carot quan ella feia primer de BUP, el que és actualment tercer de l'ESO. O sigui, anem, Manuel, fa 30 anys, com era l'Elisenda Carot com a alumne?
0: Això està pensant molt,
3: pues, no, pots dir la veritat, encara que la tinguis davant.
8: Sí, sí, i diré la veritat.
0: Ah, per favor.
3: Bé, sí.
0: Jo no m'amago res de l'audiència.
8: No, recordo a l'Elisenda a primer de BUP, que li vaig fer llengua. Era una alumna molt aplicada, molt rigorosa, amb una cal·ligrafia en aquells moments molt maca.
0: L'he perdut.
8: Jo també. I després també la recordo a segon de BUP, a la matèria de periodisme, i a tercer de BUP ja amb la ràdio.
3: Però escolta, ella sempre diu que li vas canviar la vida. Tu eres conscient d'això o t'ho va dir més endavant?
8: M'ho va dir molt més endavant.
3: I fins i tot explica que tu la vas redirigir a fer un programa de ràdio a Santa Coloma. Molts oients saben això perquè ho ha explicat diverses vegades, però com va ser això?
8: Doncs va ser al seu tercer de BUP, que en la EATP que existia en aquells moments de periodisme, doncs com que a segon de BUP havien fet premsa escrita, doncs van decidir fer un programa de ràdio i bueno, vam aconseguir-ho, de fet.
0: I crec vam vendre el projecte a moltes ràdios locals,
8: sí,
0: eh?
8: Sí, sí. I bueno, finalment ho varen aconseguir i penso que va ser una experiència molt enriquidora per a tots els alumnes, no? que van gaudir de l'experiència, i en concret l'Elisenda, la seva veu va captivar el Jordi el primer dia, i a partir d'ahir, doncs, Elisenda i la ràdio.
0: Clar, Clar, jo començo a fer el projecte, que vam buscar nom i tot, vam fer el Trànsfuga, no? Que s'emetia al 99.0, i si t'has fixat, un detall que potser no t'ha passat desapercebut, és que jo obro La Solució amb la mateixa frase exacta que obria el Trànsfuga ara fa 30 anys, que deia, falten 5 minuts per les 9 del vespre, som al 99.0 de la FM, això és Trànsfuga. Mm-hmm. Per... flipat, ara, sí, sí. Amb el link.
3: Per tant, el Manuel hauria d'anar a l'SGAE
0: a registrar.
3: Demanar drets d'autor.
8: No, perquè... no, no, ho feien tot ells.
0: Fèiem tot nosaltres, eh?
3: Però, bueno, però ell també va ficar la llavor. Ell va... ell, de fet, clar, allò era un instrument, formava
0: part de la signatura. És que s'està fent el modest. Ens portava cada divendres a les 9 del vespre, liava alguns pares perquè agafessin els cotxes.
8: Sí, sí, el teu
0: ens,
8: pare...
0: El meu pare sempre pillava, pobre, i ens portava a Santa Coloma, al carrer Serrano número 10, a tota la canalla, a fer un programa de ràdio. Setmanalment. Jo després em quedava, perquè com que al Jordi li va agradar la meva veu i la meva manera, jo ja em van fitxar de molt joveneta. Però això és un profe habitualment. No sé fins on arriba les seves, el seu àmbit d'actuació, però vaja, un divendres a la nit... Quants anys tenies tu, Manel?
8: 20 i pocs, 30. Poquíssims. Mm-hmm.
0: 20 i poquíssims. Sí. O sigui, hipotecaves tots els divendres per nosaltres.
8: M'ho passava molt bé, eh? El programa de ràdio, saps que havia fet jo ràdio abans, no? Tot i que, bueno, en aquells moments ja no em feia, però m'ho passava molt bé i les converses amb els vostres pares mentre vosaltres fèieu el programa de ràdio eren molt divertides i sí, sí, reconec que és una experiència que penso que per a vosaltres valia molt la pena.
3: Però tu veies que ja s'hi dedicaria o no, Manuel? Ja és la veritat.
8: Aviam, jo reconec que quan vaig veure com el Jordi el segon dia la va portar al seu programa i escoltant la seva veu, sí.
0: Ah, sí, eh? Sí. No m'ho ha dit mai, eh?
8: Sí, sí, jo... Aviam, no sabia si se dedicaria o no, però que podria fer-ho, sí. Uh-huh. Em vull dir, per capacitat i per la soltura que tenia i per com parlava, la veu ja la tenia.
0: Tenia sí. Més o menys la mateixa veu, eh? Una miqueta més aguda, però allà estava, allà estava.
3: Hauríem de posar un dia...
0: No,
3: això a la gent li agrada molt, la nostàlgia.
0: Us ho prometo, un dia ho farem.
3: I ara què penses, Manel, quan la veus aquí?
8: La veritat és que jo he gaudit moltíssim els primers minuts del programa escoltant-te la teva soltura i com parles. És fantàstic.
0: Bueno, ja prou de mi, Manel. Jo t'agraeixo molt que siguis aquí avui. El Manel va ser un dels mestres que a mi clarament em va marcar. Jo era un buit d'atenció, un forat d'atenció amb els meus companys i en Manel ho va redirigir cap a on tocava i on realment m'apassionava i és una de les persones que ha marcat la meva vida, sens dubte. I avui és el que us estem preguntant, mestres que han marcat la vostra vida, perquè en un moment de reclamacions també volem que s'entengui a l'inici de tot això, que és dignificar la professió que al final té entre les seves mans les personetes del futur, no? I avui la solució va dedicada a tots i totes les mestres que ens marquen, que es prenen la seva professió tan a pit que fins i tot de vegades va extra horaris, com en el cas del Manel. Ara sí, tenim en Josep. Josep, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Gràcies per parar, nen, que si et fots un hòstia a la EP7 tindria un susto jo, ja veuràs. A veure, va, digue'm, quin és el profe?
9: Nosaltres, es deia senyor Sant Pau. Bueno, aquest senyor vivia a Martorell. I, esclar, nosaltres vam sortir de l'escola amb 14 anys i quan vam fer 40 vam fer una festa. I llavors va haver-hi un que diu, no, si aquest home està viu i està a Olot. Hòstia, doncs a mi m'agradaria veure'l. I vam anar quatre amb un cotxe a veure'l i a mi em va impactar molt tornar a veure aquell home, no? I vaig pensar, hòstia, hem de fer alguna cosa, no? I vaig anar a veure l'alcalde de Martorell i vaig dir, escolta, a aquest home li hem de fer un carrer. Què s'ha de fer? I ell em va dir, pues mira, recull signatures i, bueno, llavors vam fer un sopar, i va haver una festa a l'escola i vam recollir 700 signatures. I amb allò es va fer una plaça amb aquest bon home a vora l'escola.
0: Epa, de veritat, ho vau aconseguir?
9: Sí, sí, sí, i tant.
0: I com es diu, la plaça?
9: Francesc Sant Pau.
0: Sí. La plaça Francesc Sant Pau, sapigueu que respon a un profe que va marcar els seus alumnes tant que van anar fins i tot a l'Ajuntament a aconseguir que li dediquessin una plaça. Josep, gràcies, correcte, estimat, per haver aturat el cotxe.
9: A mi em coneixes per una altra cosa.
0: Epa,
9: jo et vaig enviar un llibret petit amb un bolet que es deia 3 milions de bolets. I jo sóc el que ho va escriure, que eren anècdotes de boletaires i de coses...
0: He de recuperar aquest llibre. Doncs ara mateix no em ve al cap, Josep, però no et preocupis que miraré en el meu arxiu.
9: Era un llibre petitó i posava 3 milions de bolets, que el vaig enviar per correu, i sé que ho vas anomenar, però... No hem pogut parlar.
0: Menys mal que sóc bona gent i ho vaig dir per la ràdio. Gràcies, Josep, una abraçada, bonic.
9: Igualment.
0: Fins ara.
9: Gràcies.
0: Adéu. Avui estem parlant de mestres. Avui volem fer un homenatge als mestres. Aquell mestre, aquella mestra que us han marcat l'existència. El 677-38-77-19-93-201-7474.
3: És curiós perquè tu, Manuel, et va portar a la ràdio, però a la Dolors, de Torroella de Montgrí, li va marcar una mestra, que mira, concretament va ser l'Anna Colomer, a tercer d'EGB, diu, em va transmetre la passió per la lectura, en aquest cas, i diu, moltes gràcies allà on sigui, entenc que no deuen tenir contacte. I la Sílvia diu, a mi em va motivar molt una professora de Ciències Naturals a primer de BUP, que em va motivar a estudiar Biologia i dedicar la meva vida a l'estudi molecular del càncer.
0: Ostres!
3: Més de 30 anys després, soc doctora en Biologia i treballo per l'Institut Català d'Oncologia. Diu, no em penedeixo gens de la decisió que vaig prendre gràcies a aquella mestra, diu la Sílvia.
0: A veure, Neus, l'hem deixat votant. La Neus Montsant, oient de La Solució, avui ha decidit venir a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Tu, Neus, tens especial admiració a dues mestres que t'han marcat, la Montse i l'Anna. Comencem per la Montse. Què va fer per tu, la Montse?
4: Doncs mira, jo quan tenia 7 anys em van diagnosticar dislèxia. Llavors, clar, moltes mestres, jo notava que igual eren sensacions meves, però que no confiaven en mi, que clar, sabien que també m'havien de treballar molt, perquè al final, com que no entenia les coses, de seguida em despistava, no? Eres
0: un d'aquests PIs, plans individualitzats, que diuen ara que malauradament no hi ha prou mans per atendre com s'hauria de fer, no?
4: Exacte. I notava que no hi havia suficient comprensió. Potser que els mestres no m'estaven com entenent, no? I sempre m'exigien molt d'esforç i al final era esgotador. O sigui, la meva vida d'infància va ser una mica esgotadora.
0: Això a l'inici deies, no?, que voldries una infància feliç i tranquil·la, no?
4: Exacte. I quan vaig arribar a quart de primària, vaig conèixer la Montse, perquè la vaig tenir de tutora, i ella va ser vocació, perquè també tenia un fill dislèxic. Llavors, mantenia el 100%, que és el que em passava, i com em havia d'ajudar.
0: Aquí t'interrompo perquè veieu, i quan parlem de dignificar també parlem de posar noms i cognoms al que passa a les aules, no? És evident que la Montse s'ho va prendre com una tasca seva perquè empatitzava des del seu fill, no? Però, clar, si avui es reclamen més persones a les aules és precisament per fer això sense la necessitat de que hi hagi una implicació extralaboral en aquests casos, no?
4: Sí, perquè és el que ens trobem, A l'aula és el que ens trobem, que al final tu com a mestre has de fer com d'especialista, has de fer de tot. I sí que és veritat que, bueno, la Montse em va ajudar molt, a nivell d'autoestima ho vaig notar perquè va tornar la confiança en mi mateixa i, clar, els anys anaven passant, no?, i la Montse al final, doncs, es va quedar a primària i quan vaig arribar a l'ESO vaig conèixer l'Anna, també una altra mestra i, una passada. Però jo crec que és la típica mestra que parles amb tothom i et diu que és vocacional, perquè és una mestra superentregada amb els infants. O sigui, sigui qui sigui, no cal tenir un diagnòstic, no?, per empatitzar.
0: I l'Anna té a veure amb que tu ara et dediquis a ser mestra?
4: Jo crec que sí, perquè és que és superbona. Jo tinc molt bons records d'ella.
0: Què és el que recordes així principalment?
4: Doncs tota la motivació i les ganes que li posava perquè tothom aprengués.
0: Què li diries ara si tinguessis a l'Anna davant?
4: Ai, que la recordo sempre i que a casa també la recorden.
0: Doncs la ràdio és màgia. Anna Sanyudo, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Com estàs, estimada?
10: És que estic emocionada, estic sentint.
0: Quan feia que no parlàveu ara, tu i la Neus? Perquè teniu contacte?
10: Doncs hem tingut així per xarxa, però res més. I fa, 15 anys, potser.
0: Mare de Déu, mare de Déu. Anna, tu ara ja estàs jubilada per algú que s'ha dedicat a...
10: No
0: estàs jubilada. Encara segueixes ensenyant, 40...
10: No, jo tinc 43 anys.
0: Però tan jove? Per favor. Sí. Per tant, fa 15 anys. Per tant, vas començar tan jove com el Manel, no? A fer classes molt jove.
10: Sí, només acabar la facultat. Doncs vaig començar a treballar i vaig coincidir, amb la Neus. Sí.
0: Ostres, doncs aleshores encara et queda un munt i per sort molts infants o adults o adolescents que passaran per les teves
10: mans.
0: Anna, què significa per tu rebre aquest feedback com el que reps ara mateix de la Neus?
10: Doncs mira, a mi és un reconeixement a una tasca que faig perquè m'apassiona, és a dir, a mi ensenyar m'agrada molt. De fet, jo soc filòloga clàssica, jo he estudiat llatí i grec, i si ho vaig fer, entre altres perquè m'encanta, és perquè ensenyar des de petita tenia molt clar que era la meva passió.
0: És a dir, ha sigut vocacional des de sempre, eh?
10: Sempre, sempre. I a més vaig trobar la branca d'humanitats que m'encantava i, clar, jo gaudeixo molt.
0: Deixa'm obrir la pregunta a la taula, perquè ara tinc aquí el Manuel. Manuel, tu també ets mestre per vocació 100%?
8: Jo crec que el meu és més de casualitat. Aviam, vaig començar a donar classes de música amb 16 anys o així, I després, quan... Aviam, casualitat, eh? Quan tenia 23 em van donar una beca per anar a Amsterdam a fer un màster, i mentre estava allà, doncs, el meu pare es va quedar sec, la meva mare va tenir un problema a la feina, vaig haver de tornar i posar-me a treballar.
0: Wow.
8: I n'hi havia com la possibilitat d'anar a una escola de música i la possibilitat d'anar a un col·le, no? Tenia... Bueno, un dia havia de decidir quina de les dues ofertes de feina acceptava. Vaig veure més clara una que l'altra i la vaig acceptar. Donar classes, sí, des dels 16 anys classes de música estic donant, però ja et dic, va ser una miqueta casual.
0: És que aquí on el veieu, el Manel, ell és gallec i toca la gaita, de fet. Que era una cosa que ens encantava a tots els alumnes, el fet que toqués la gaita. Us anava a preguntar, tant a la Neus com a l'Anna com al Manuel, pregunta del milió, com ho feu per crear un vincle especial amb els alumnes? Neus, tu com a profe.
4: La veritat, és algo que s'ha treballar diàriament. És a dir, només el rebre l'alumne, somriure-li, perquè a vegades hi ha infants que... Jo estic a infantil, però em trobo en casos que tampoc no parlen, no? No hi ha aquesta comunicació verbal, però sempre hi ha comunicació no verbal. I aquesta és la més important, la que s'ha de cuidar. I al final és una mica el dia a dia, interessar-se què ha fet, i a vegades les petites cosetes són les que més t'apropen, no? En aquell infant.
0: Ara parlàvem d'infants, en el cas d'adolescents, com és el teu cas, Manel? Com pots, no?
8: Sí, una miqueta com puc, vale? Hi ha alguns amb els que molt bé i altres que m'imagino que si parlessin ells dirien que no tant.
0: Ho fem com podem. Anna, escolta, ara quan has sentit la Neus, m'imagino que tenir tants alumnes agraïts a la teva professió és una mica la sensació com tenir diferents fills repartits pel món, no?
10: Totalment, totalment. I a més, tot i que passen els anys, tens un vincle, perquè la sents i se te remou tot per dins.
0: El recordes a tots, Anna?
10: Mira, jo sóc sincera. Hi ha vegades que m'he trobat al carrer i m'han dit, Anna! I m'he girat i he pensat, espera, ubica-la. I de sobte et ve el nom, però per un moment te queda en blanc. I sí que és veritat que hi ha personetes que passen per la teva vida que et calen molt més. I és veritat, és així. És a dir, tu intentes lluitar per tots, però el vincle del que estem parlant tu l'intentes generar amb tots, treballes per tots, però són persones, hi ha vincles especials. I això, existeixen.
0: Anna, si tu haguessis de donar un consell a una persona que avui és el seu primer dia de feina com a mestra, a quin consell li donaries?
10: Jo que escolti i que vegi el context de cada nano, perquè al final el nano és, bueno, doncs la resolució d'un context que viu. I moltes vegades la comprensió és molt important i a partir de la comprensió pots aconseguir molt més del nano o de la nena.
0: Escolta, amb amor i activa, eh? Ai, Anna Senyudo, mestra de la Neus, que avui ens acompanya, la Neus Montsant, oient de la solució. Avui estem fent aquest homenatge als mestres i les mestres que ens han marcat i hem volgut parlar amb tu, Anna. Gràcies per atendre'ns al telèfon. Una abraçada molt gran.
10: Moltes gràcies a vosaltres i un petó molt gran a la Neus.
4: Adéu, Anna, gràcies.
10: Adéu, adéu.
0: Sí, 77 38 77 19, podeu dir la vostra, el mestre que us ha marcat, la mestra que us ha marcat.
3: Doncs mira, l'Eva, que també tenia dislèxia de petita, diu que la tractaven de tonta i així li ha explicat la seva mare, però als 12 anys, el primer any de l'institut, la meva tutora de primer de l'ESO, que m'ensenyava llengües, m'ho va detectar i em va posar a fer classes en un centre especialitzat i em va salvar la vida. I la Montserrat recorda el senyor Ferrer, professor de llengua espanyola, de sisè en aquest cas, diu, va descobrir que jo tenia molta imaginació, però poques ganes de treballar. I llavors el que va fer és suspendre'm l'assignatura perquè em passés tot l'estiu fent redaccions perquè pogués practicar. Diu, gràcies al senyor Ferrer, ara m'encanta escriure i faig petits escrits.
0: I tu, Estel, recordes algun mestre, alguna mestra que t'hagi marcat especialment?
1: Jo vull dir que, i el que vaig a dir és en defensa dels grans mestres, però també ens poden marcar per mal, alguns mestres. Jo he patit molt en la meva etapa escolar i d'institut, no per culpa d'alguns mestres en concret, sinó per culpa d'un sistema. Jo tinc altes capacitats i em vaig sentir
0: Desatesa.
1: Molt fora del que, de l'hegemonia sistèmica, no? Aleshores, jo crec que això va posar en valor que, malgrat que alguns mestres, en aquest cas, a nivell personal, i són el menor dels casos, em van fer molt mal, això va posar de relleu la grandesa d'altres mestres, no? Aleshores, jo crec que el que més em va marcar, en aquest cas, per exemple, de la Luisa, que era la meva professora de filosofia, i d'altres mestres, sobretot ja en l'etapa institut, era la qualitat humana del que ells ensenyaven sense adonar-se que ens estaven ensenyant o que jo veia que ens estaven ensenyant. No ho sé, o la meva professora d'història, dues, n'he tingut molt interessants. Aquell retall de diari que et portaven, que això no estava establert en el pla docent, com et vinculaven la matèria amb la realitat, no? Aquelles coses que veies que les feien més enllà del que se'ls estava demanant o del que tocava, i la qualitat humana, si de cop et parlaven d'una cançó, el que anava més enllà del que se suposava que havia de passar en una classe. Jo és, això és el que destaco més.
0: Ara m'has fet pensar, en la meva etapa preinstitut, abans de conèixer el Manel. Jo anava a una escola de la que em sento molt orgullosa, l'Escola Aleluia, que recordo tots i cadascun dels mestres que vaig tenir allà, no? Recordo el Miguel, la Núria, la Mercè, Baixauli, en Jaume, però recordo molt ara, arran d'això que deies, en Miguel, jo sempre havia detestat la història. I era perquè jo ho havia entès com un recull de dates, d'esdeveniments que no tenien res a veure amb mi, no? Fins que no va arribar aquell profe, el Miguel, que realment ens va fer entendre què era la història, què explicava de nosaltres, per què l'havíem de conèixer i per què havíem d'entendre-la, no? Més que memoritzar dades. Vull dir que és aquesta actuació individual la que fa petja en nosaltres, perquè moltes vegades, i estem veient en un sistema saturat, malauradament hem de tirar d'esforços individuals de molts mestres i moltes mestres. Txell.
11: Hola.
0: Estaves aquí escoltant molt atentament. La Txell Llorenç és oient de La Solució. A tu també et va marcar moltíssim una mestra. Quina, Txell?
11: Doncs a mi em va marcar la meva mestra de segon d'EGB.
0: I segon d'EGB estem parlant de 7-8 anys.
11: 7-8 anys.
0: 7-8 anys.
11: Parlem de 84-85 perquè m'ho ha confirmat ella i perquè encara guarda les llistes.
0: Ostres. Uau.
11: Clar, vull dir, estem parlant d'una mestra que guarda les llistes. Uau. Que sap quin dia, o sigui, sap a quin curs vas guanyar el premi dels Jocs Florals, no? I que recorda molts dels seus alumnes, no? Que era una escola, bueno, era una escola que tenia, que era molt xula, la veritat. Es deia Residència Escolar Belllloc.
0: On era?
11: Era la Roca, bueno,
0: la Roca del Vallès,
11: terme municipal de la Roca, però més a prop de Cardedeu. I era una escola que ja fa, doncs això, fa 42 anys, tenia mort.
0: Uau, éreu pioners, no?
11: Sí.
0: La Neus està fent uns ulls com jo, això avui pel meu col·le, no?
11: Tenia mort. Sí, ara em deia que hi havia un moment que hi havia gallinetes i tal. Fèiem la música al Prat, no? O sigui, bueno, jo què sé, o sigui, el pagès explicava les estacions.
0: Però tu, escola rural, eh?
11: Però era molt gran. O sigui, era una escola molt gran amb molts alumnes, però sí que era tot molt cuidat. I aleshores jo crec que, bueno, aquestes coses són les que et marquen després, no? Perquè tens, bueno, gent que té molta cura de les coses.
0: En concret, la Isabel, per què et marca la Isabel?
11: Per tot, perquè bueno, va ser amb la mestra que jo vaig aprendre a llegir, perquè encara hi tinc relació, perquè el meu pare, per exemple, era el psicòleg de l'escola i aleshores quan no ens podia portar ell ens tornava la Isabel. Llavors jo anàvem tot de mestres al cotxe, no? Doncs tenia 7 o 8 anys i t'anava tot de mestres que explicaven coses que a mi m'interessaven molt perquè no era un altre abast, no? I perquè sempre ha estat molt propera, molt curiosa, si al final és algú amb qui tens relació, els meus pares també són amics, al final.
0: Abans has dit, recordo, a l'inici, tenien en comú tots els mestres que m'han marcat que m'incentivaven la curiositat. Tu li has dit, o li vas dir o li has dit mai que et va marcar aquesta manera d'incentivar-te la curiositat? Li has dit mai a la Isabel?
11: Directament així, no. Vull dir, no. Sí, directament no. Suposo que ho sap, no? Però directament no.
0: Digue-li.
11: Isabel?
0: Isabel, molt bon dia.
12: Sí? Bon dia.
0: Com estàs, Isabel?
12: Bon dia. Mira, molt bé i emocionada per les coses que esteu explicant.
0: Isabel Vidal és la mestra de la que parlàvem ara amb la Txell. Digue-li, la tens davant, ara, eventualment?
11: Doncs sí, Isabel, jo crec que sí que, bueno, que intentem, bueno, jo crec que t'haig de dir, i suposo que molta gent també, que vas incentivar la curiositat de molts per la cura, no?, que sempre tenies en tot el que feies, no?
12: Ai, doncs,
5: Tota la lletra lligada.
12: Érem nosaltres i tots els mestres que estaven a l'escola, perquè el que deies, vull dir, nosaltres estàvem en un entorn privilegiat que podíem fer una sèrie de coses i això d'activar la curiositat, que la podíem activar cada dia.
0: Mira,
12: el que no... Perdona.
0: No, no, tu primer, que estaves parlant tu.
12: Que em sentiu.
0: Et sentim perfectament, Isabel.
12: Ah, és que sentia una música. No, que dic que per l'entorn que estàvem, activar aquesta curiositat, clar, la teníem cada dia, que precisament, clar, depèn de quina escola estàs, doncs a lo millor has de fer una excursió per anar a veure el bosc, per anar a veure... I, en canvi, tot ho teníem allà.
0: Isabel, del teu ofici, què és el que més t'agrada?
12: Ai, mira, o sigui, poder estar, a veure, estar amb les criatures i, no sé, viure amb els nens. I, a part, doncs, veure com van evolucionant, no? Perquè el que és molt bonic quan tu tens els nens et venen el primer dia... doncs veure tota l'evolució. Sobretot jo, perquè he tingut nens petits, eh? Uh-huh. Vull dir, jo parlo d'aquestes edats, eh? Llavors no puc parlar dels grans, uh-huh. De secundària o així. Però, esclar, des de pàrvols fins a quart de bàsica és el que havia fet. Però, esclar, estic parlant de 40 anys enrere.
0: La bona època, que era la nostra, també, Txell.
12: Escolta'm. Sí, no, i era la meva època també, potser l'època més feliç, no? Això sí.
0: Isabel, un consell per a... Mira. Abans li he fet la mateixa pregunta a un altre mestre que ens ha atès. Un consell que li donaries a una persona que avui sigui el seu primer dia de feina com a mestre?
12: A veure, avui com a mestre, sobretot, que escolti molt les criatures.
0: Mira,
12: que les tingui en compte, no? No és el grup, sinó que cada nen és un. I a veure, i escoltar-los, i saber interessar-se per ells, també.
0: Isabel Vidal, t'agraeixo moltíssim aquest últim consell que coincideix amb el de l'altre mestre que ens ha dit abans. Ara farem una pausa per la publicitat. Abans, però, Isabel, agrair-te moltíssim que hagis agafat la trucada. Un petó, bonica.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I ara, adéu.
3: I ara hem ajuntat la Isabel Vidal amb la Meritxell Llorenç, però hem rebut un missatge del Gerard Jurbany.
0: No m'ho crec.
3: Del Matí de Catalunya Ràdio, que diu literalment això. La Meritxell Llorenç anava a la meva classe.
0: No.
3: Estic flipant. Doneu-li records.
0: No, donem-li records, no. Anem a la publicitat. Truqueu-me al Jovany, per favor. Ara tornem.
13: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
14: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
18: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
19: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
20: D'acord.
19: Quin és l'autèntic operador 100% català?
20: Vera.
19: I el més ben valorat pels usuaris?
20: Vera.
19: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
20: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
19: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
20: Vera.
19: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
21: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
22: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
21: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
22: T'ho perdràs?
21: Més informació a futurfest.cat.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
24: l'Auditori.
23: I per anar de museu, concert i espectacle,
24: l'Auditori.
23: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. temporada 2026-2027.
2: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
24: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
25: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
26: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
9: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
26: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
9: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
28: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
29: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
30: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
31: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
30: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
32: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic, m'haig de pensar.
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Heu de saber que falten menys de dues setmanes perquè l'anella olímpica de Montjuïc a Barcelona s'ompli de programes d'entreteniment en directe en la celebració que fem a casa nostra, el 3CAT en viu. El cap de setmana del 30 i 31 de maig podreu veure, entre d'altres, un espectacle especial del Polònia o càstings en directe de l'Atrapa'm si pots.
3: No, és que també hi haurà una marató d'entrevistes encadenades en el set del Col·lapse, on, atenció, hi haurà cares conegudes de la casa com Toni Cruanyes, Elena García Malero o Elisenda Carot.
0: Home, i la Maribau Huguet, eh?
3: Ostres.
0: I en Xavi Grasset.
3: Quin dream team.
0: No vull fer més spoilers. També hi haurà la PM, la gent del Cuines, que recrearan el programa amb la participació del públic, tots nosaltres.
3: Sí, i hem de dir que Catalunya Ràdio tindrà també un espai en aquesta plaça del 3CAT en viu. El Roger Escapa hi farà el diumenge el suplement. I també hi seran la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner, del que no sortirà aquí.
0: Les invitacions exaurides, em sap greu, però si en voleu obtenir d'addicionals, trobareu més informació a 3cat.cat/enviu.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: No en té prou. A veure, Gerard Jubany, bon dia.
33: Hola, bon dia.
0: Que ens escoltes des del cotxe?
33: Sempre, us escolto des del cotxe cada dia. L'altre dia em deies que paties perquè ja us havia deixat d'escoltar. No?
0: Així m'agrada, que m'escoltis els missatges que tiro en directe. Escolta'm, ara senties la Txell, senties la mestra, la Isabel, que la va marcar. Et va marcar de la mateixa manera, la Isabel, Gerard?
33: Home, potser de manera no tan intensa perquè a mi no em tornava a casa. Però sí, sí que me'n recordo. Tinc un molt bon record tant de l'escola, del bell lloc que us explicava ara la Meritxell, com de tots els professors. Me'n recordo de tots, des de primer de GB fins a vuitè.
0: Perquè els teus fills, és a dir, aquesta escola segueix en actiu?
34: No.
0: Ja no segueix en actiu. Per tant,
33: no, no, ja no.
0: I els teus fills han anat a una escola d'un model similar, Gerard?
33: Han anat avant a una escola... Vaig buscar l'escola més semblant possible a la que jo havia anat i molts pares, bueno, que són de la meva edat que havien anat a aquella escola, també han anat a aquesta altra escola que van anar els meus fills, que és el que més s'assembla, com a mínim, de per aquí on vivim.
0: I ho estàs veient des de l'altra banda, de dir, els teus fills fent un vincle xulo amb els mestres de l'escola?
33: Sí, sí, sí. De fet, és un aspecte que cuiden molt i que també fan moltes activitats perquè es troben un entorn com el que explicava ara la Meritxell, en un entorn dir-li rural, amb molta natura, una cosa d'aquestes, i això ho cuiden molt, i ja vam buscar que els nostres fills tinguessin una experiència el més semblant possible a la que vaig tenir jo al vell lloc.
0: Doncs escolta'm, Gerard Jubany, gràcies per seguir-nos escoltant com sempre, per participar com sempre a través del WhatsApp i per trucar-nos, per dir, jo també vaig tenir la Isabel, vaig ser companya de classe de la Txell. Una abraçada, bonic!
33: Apa,
0: fins ara. Adéu, adéu, adéu. Va, i parlem amb l'Elisabet del 93-201-7474. Intentarem encabir un parell de trucades més de gent que ens vol dir quin va ser el seu mestre o la seva mestra que els va marcar, el 93-201-7474. Elisabet, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, tu et va marcar una mestra.
1: Jo és que era una escola molt familiar, perquè era feta la van muntar pares i mestres, va? I llavors era, sí, ara és pública, a Vallvidrera, i llavors es va fer com moltes, era molt familiar tot. I, per exemple, aquesta profe, la Piti, estava casada amb una altra profe que també teníem, i eren la Piti i el profe Enric, i era, saps? era un paquet de la... I penseu que, clar, era molt familiar i, jo què sé, l'estiu o les èpoques del meu avi que tenia pomes que li sobraven a la Masia, anàvem tota l'escola a buscar pomes, per exemple. Coses així.
0: Concret, llavors, amb la Piti, en què et va marcar la Piti, Elisabet?
1: Jo penso que la proximitat, no sé, el carinyo, no sé, no et podria dir res concret, perquè era la del P3 o P4, vull dir que no recordo gaire.
0: Mira, aquí és que entronquem amb el que dèiem al principi, Estel, no? Aquesta etapa de 0-3 i la mestra del Molí, ara que trucàvem, ens dèiem... Treballem molt el tema de l'emoció, no? Sí. I ben bé l'Elisabet no sap el què, no? No et pot dir una cosa en concret des de l'aspecte racional, però l'emoció la porta a dir, a mi em va marcar i em vaig sentir còmode, em vaig sentir segura, no? Aquell era un espai de seguretat, que és el que imagino que notes de la Piti. Ai, s'ha penjat l'Elisabet. Doncs és una llàstima, ens queden 3 minutets, però ha quedat clar, Elisabet, i m'ha agradat molt entroncar-ho amb aquest comentari que fèiem al principi. Anem a l'Anna, i serà l'última trucada. Anna, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Anna?
4: Molt bé, molta il·lusió aquí al telèfon.
0: Ai, Anna, escolta'm, quina edat tens tu, Anna?
4: 33, ara.
0: 33 anyets. Quina profe o quin profe t'ha marcat a tu?
4: Jo, la Victòria Álvarez, de l'Institut Ramon Casas i Carbó, de Palau Solità i Plegamans.
0: M'agrada, eh? Noms, cognoms i lloc de feina, per si l'han d'anar a buscar. I escolta, i la Victòria, per què t'ha marcat tant la Victòria Álvarez?
4: Em feia llengua castellana, llengua i literatura, i em va marcar perquè anava més enllà del purament... de l'ensenyar i ja està. Anava, és viva, és molt humana i és com molt entregada, molt apassionada, i transmet aquesta passió pel que fa, i et transmet passió a fer a tenir passió amb el que tu fas.
0: I tu t'has acabat dedicant alguna cosa relacionada amb la llengua castellana que t'impartia ella?
4: Ara mateix no, però he de dir que he sigut professora de secundària 4 anys.
0: Ostres, doncs déu-n'hi-do.
4: Ara mateix no m'hi dedico. Sí, no, vull dir, amb llengua catalana, per això.
0: Amb català.
4: I estrangeres, sí. Però bueno, va ser molt xulo perquè amb ella vam anar d'intercanvi a Itàlia, vam anar de ruta literària, vull dir que anava molt més enllà de l'aula.
0: Si ara mateix la tinguessis davant, et demanaré amb una frase curta que em diguis què li diries ara mateix a la Victòria, Anna.
4: Que gràcies per ser com és i per ensenyar... Ostres, és que és molt difícil. És que això no és... Ser professora no és només ensenyar, és pensar en la persona que tens al davant, i per tant, gràcies per pensar en nosaltres i en el que ens faria feliços.
0: Doncs no se m'acut millor paraula per resumir tot el que estem intentant fer avui a La Solució, que és aquest homenatge, posar en valor la feina dels mestres. Anna, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat aquesta trucada. Una abraçada.
4: A vosaltres, fins ara.
0: Avui n'hem parlat amb la Neus Montsant, amb la Txell Llorenç, amb en Manuel Muxicó, amb l'Estel Soler i amb en Fran Domènech. Manuel, Neus, Txell, gràcies per venir fins aquí.
5: Moltes gràcies.
8: Gràcies a vosaltres.
10: Gràcies a tu.
0: Torneu quan vulgueu, eh? Us acrediteu aquí a la porta i ens expliqueu què tal el dia. Estel Soler, ens sentim la setmana que ve, estimada.
8: I tant.
0: Gràcies per posar-nos en valor la feina del 03. Gràcies per compartir també aquest testimoni necessari, aquesta crítica al sistema, de quan el sistema no arriba a tot. De vegades tenim la sort de trobar-nos en mans dels mestres, però de vegades, malauradament, el sistema no els dona prou eines perquè puguin desplegar aquestes mans, i d'aquí les reivindicacions que estan fent al llarg de tots aquests dies arreu de Catalunya. Gràcies, Estel.
8: A vosaltres.
0: Senyor Fran Domènech, que ens sentim demà.
3: Ens sentim demà, que el programa d'avui i corri per tots els calaixos i taules de les escoles de Catalunya.
0: Ara, mira, avui us encarreguem una cosa. Enviarem l'enllaç a la nostra comunitat i l'heu de passar mínimament a un mestre o una mestra que conegueu. Avui, que corri la veu, aquest homenatge de la solució als mestres. Nosaltres, com cada dia, a la una, demà ens hi tornem a posar, fins que ens acabin les respostes.
5: Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquen l'acord pel tren orbital i deixen, ara sí, els pressupostos a tocar. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
5: Línia de tren orbital. Més diners per l'Agència Tributària de Catalunya i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Aquestes són les tres grans contrapartides amb què Esquerra acabarà donant suport als primers pressupostos de Salvador Illa, Joan Bota.
8: Dimecres es reunirà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en què el govern espanyol es comprometrà a pagar els 5.000 milions d'euros que costarà aquesta línia orbital i cedirà al govern i a l'Ajuntament de Barcelona el control del Consorci de la Zona Franca, on es mou el 4% del PIB del país.
5: Barcelona, Marta Corbalán.
10: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han fet aquest migdia el primer acte que ha de conduir a un imminent acord per aprovar els pressupostos. Ha estat per presentar el tren orbital, el projecte que ha aplanat el terreny per a l'acord. Illa ha agraït als republicans el seu sentit de país i Junqueras ha destacat la rellevància del nou corredor ferroviari.
11: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
12: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
5: En aquest context, nova vaga de mestres i professors, avui al Barcelonès, amb els sindicats lamentant que ni Esquerra ni els comuns no hagin situat la resolució del seu conflicte com a condició per aprovar els pressupostos del govern. Barcelona, Sara Canyete.
13: Hola, bon dia. És una vaga que ha tingut un seguiment baix respecte a les anteriors. El 18% de mestres i professors, segons dades del Departament d'Educació, s'haurien sumat a aquesta jornada d'aturades del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. D'altra banda, la pluja també ha deslluït la manifestació prevista per aquest migdia al centre de Barcelona i que ha finalitzat fa una estona aquí a les portes del Departament d'Educació.
5: I a Andalusia, el Partit Popular aposta per governar en solitari després de perdre ahir la majoria absoluta. Madrid, Tània Tàpia.
14: Ha estat clar, Moreno Bonilla frega, en diu, la majoria absoluta i per això reivindica seguir sol. Ho ha dit abans de la reunió convocada per Feijóo amb tots els barons, on el líder del PP celebra el resultat d'Andalusia perquè la costa diu a la Moncloa. Moreno Bonilla ha demanat a Vox que no bloquegi i els ofereix només acords parlamentaris.
15: O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta, no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
5: I atenció també a això. Victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda. Li hauran de tornar 60 milions d'euros i amb interessos.
8: Després de 8 anys de procés judicial, l'Audiència Nacional dona la raó a la cantant colombiana i reconeix que el 2011, quan no tenia ni fills ni casa a Espanya, no era resident fiscal a l'Estat. Hisenda haurà d'assumir també els costos del procés judicial.
5: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem dels problemes que tenen els catalanoparlants quan van al metge a Catalunya i no són atesos en català.
8: El diagnòstic se'n pot ressentir segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que analitza una problemàtica que també s'ha observat en altres territoris amb realitats bilingües. Sentiu la investigadora Joana Pena Terradellas, responsable de la investigació.
16: En situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia, jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
5: I en temps de cultura, el Teatre Nacional de Catalunya presenta la seva pròxima temporada, que serà l'última, amb Carme Portacelli com a directora artística. Montse Mas.
17: Portacelli s'acomiadarà del TNC amb un programa dedicat a Barcelona.
18: Tant per Catalunya com per Barcelona, el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania. En un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
17: Seran 32 espectacles, la majoria estrenes. S'inaugurarà amb un concert de Sílvia Pérez Cruz. Hi haurà grans produccions com l'Hostal de les Tres Camèlies de Rodoreda i es tancarà amb l'últim d'Angèlica Lidl.
5: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
5: Fermín es lesiona i haurà de passar pel quiròfan.
2: Ho acaba de comunicar el club. Fermín es va fer al partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret. Haurà d'operar-se, estarà 3 mesos de baixa i, per tant, es perdrà el Mundial de Futbol d'aquest estiu. Hansi Flick, el tècnic, acaba de firmar la renovació fins al 2028, més un altre any opcional. Mourinho més a prop de tornar al Madrid. El portuguès té un acord tancat amb Florentino, pendent que el Madrid pagui la clau al Benfica, que és d'uns 3 milions d'euros, i l'Espanyol ha salvat la categoria gràcies a la victòria al partit d'ahir al Sadar, mentre que el Girona jugarà la permanència en l'últim partit de Lliga dissabte amb l'Elx.
5: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs tenim diverses vies tallades per accident. La C25 a Santa Coloma de Farners, sentit Girona, la JB-5332 a Bescanó, en tots dos sentits de la marxa, i la 2 tallada a Òdena, sentit Barcelona, per un camió frigorífic que ha bolcat fa ja més de 6 hores. Més incidències, un carril tallat per accident a la C58, que complica molt l'entrada cap al Nus de la Trinitat. Hi ha retencions de 4 quilòmetres i a Barcelona tallat també l'accés al túnel de Glòries en sentit Llobregat.
5: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà.

0: Una miqueta a l'oest de Valls, quantitats d'una trentena de litres, un altre cap a la Selva, al voltant de 20-25 litres, i un altre al voltant de l'Alt Penedès, Torrelavit, alguns pluviòmetres casolans o fins i tot agraris, no pas oficials, haurien enregistrat pluja de 60-70 litres. Atenció, però, el termòmetre els propers dies dispara cap amunt.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, segellen l'acord per construir la nova línia de tren orbital i deixen ja molt encarrilat un imminent acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. La nova línia de tren unirà l'any 2041 el Garraf i el Maresme sense passar per la ciutat de Barcelona. És un dels punts centrals que demanaven els republicans després que no fructifiqués la sessió de l'IRPF. Esquerra podria avalar aquest vespre el pacte dels pressupostos, després d'aconseguir també una majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. A Sant Sadurní d'Anoia, on s'ha presentat aquesta línia orbital de tren, hi ha la Marta Corbalán. Marta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Per primer cop en 3 anys tot està encarrilat perquè la Generalitat torni a tenir uns nous pressupostos que seran també els primers del govern de Salvador Illa. La construcció de la nova línia de tren orbital és el que ha planat el terreny perquè Esquerra pugui donar el seu aval als comptes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han volgut escenificar l'acord en un acte aquest migdia a Sant Sadurní d'Anoia, un dels municipis per on passarà el tren orbital. Illa ha agraït a Esquerra el sentit de país i ha reivindicat la capacitat d'arribar a acords.
4: Catalunya diu que decideix avançar i que ho fa amb determinació. Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords. L'agraeixo.
3: Junqueras ha destacat la importància del corredor ferroviari orbital sense cap referència, però, als pressupostos.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
3: Segons el líder d'Esquerra, la línia orbital és un exemple de la voluntat de planificar el futur per garantir prosperitat.
1: Però a banda d'aquesta línia de tren orbital, Marta, quins altres acords del govern i d'Esquerra deixen ara sí els pressupostos a tocar?
3: Doncs per assegurar que projectes com el tren orbital tirin endavant, el govern i Esquerra també han acordat crear una societat mercantil participada pel govern espanyol i la Generalitat per assegurar que les inversions de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'acabin executant. El pacte pressupostari també inclourà el reforçament de l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros fins al 2029 i un canvi en la governança del Consorci de la Zona Franca, on a partir d'ara la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tindran majoria. Amb tots aquests compromisos al sac, Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per validar l'acord i demà ja es podria escenificar el pacte dels pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Dimecres es reunirà la Generalitat i l'Estat per validar tots els acords que depenen del govern espanyol i divendres el govern ja podria aprovar els pressupostos que després s'hauran de tramitar al Parlament per quedar definitivament aprovats abans de les vacances d'estiu.
1: Però no ens movem d'aquí, de Sant Sadurní d'Anoia. Dèiem que la línia orbital ferroviària anirà prenent forma per fases fins a connectar 6 comarques l'any 2041. Què és el que veurem primer, Joan Garcia? Bon dia.
6: Bon dia. Primer veurem l'anomenada fase 0, que serà la més pròxima perquè es preveu que entri en servei abans del 2030. I es tracta de reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, passar d'una a dos trens cada hora i dotar-la de 3 intercanviadors. Els ja previstos en ferrocarrils a Rubí, Hospital General i Sant Cugat, i un tercer amb Rodalies a Riusec, al Baricentro. Les altres fases per aquest ordre serien Granollers amb Terrassa el 2034. Aquesta és l'única que a dia d'avui té el finançament garantit al pla de Rodalies. Després vindrien Mataró-Granollers 2037, 2047, Terrassa-Vilafranca 2040 i Vilafranca-Vilanova 2041. Totes aquestes les ha de finançar l'Estat via pressupostos o bé fons europeus o a través de la col·laboració público-privada. Quan estigui tota acabada, la línia orbital donarà servei a més de 3 milions d'habitants, que podran moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona i cobrir trajectes com ara Mataró-Terrassa o Vilafranca-Sabadell en 3 quarts d'hora.
1: En aquest acte de presentació d'aquesta línia orbital, Joan,

0: també hi han intervingut alcaldes que han valorat que el projecte els reforci la competitivitat del territori, però també han reclamat al govern que no eclipsi les necessitats actuals de les altres línies de Rodalies.
1: És el cas de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que ha fet aquest advertiment.
2: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
1: Li ha respost la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
1: El govern fa valer el projecte de línia orbital com a resposta a la petició d'inversió nova xarxa ferroviària.
0: I mentrestant, els comuns, que s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern, avisen que no es pot donar per fet l'acord amb ells pels pressupostos. I el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, retreu a Esquerra que doni oxigen al govern de Salvador Illa aprovant-li els pressupostos a canvi, diuen, de res. Jordi Corbalán.
4: Els de Puigdemont carreguen contra Esquerra per donar aire, diuen, a un govern que consideren esgotat. Junts retreu els d'Oriol Junqueras que donin l'esquena als mestres i, en canvi, apostin per recuperar un projecte faraònic del tripartit, el tren orbital. Josep Rius és el portaveu juntaire.
5: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res.
4: Mentrestant, els comuns s'han tornat a reunir aquest migdia amb el govern per renegociar el seu acord de pressupostos del febrer passat. El portaveu parlamentari, David Cid, avisa el president Salvador Illa que no tingui pressa a donar per fet l'acord.
6: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. I són clarament en tres eixos. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
4: Aquesta tarda els comuns reuneixen la seva direcció per analitzar com van les negociacions amb el govern. Si res no es torça, dijous Jéssica Albiach podria segellar amb el president Illa l'actualització del seu acord de pressupostos.
0: Mentrestant, mestres i professors del Barcelonès s'han manifestat aquest migdia al centre de la ciutat de Barcelona en una protesta deslluïda per la pluja. Aquest matí han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on han desplegat pupitres. Segons el Departament d'Ensenyament, el seguiment ha estat del 18%. Els sindicats convocats esperen rebre per escrit l'última proposta de la Generalitat per confirmar o no l'assistència dimecres a una nova reunió. Barcelona, Pep Casanova, Sara Canyete.
7: La vaga d'avui té una de les participacions més baixes que s'han registrat des que al febrer van començar les mobilitzacions i la pluja ha deslluït la manifestació d'aquest migdia al centre de Barcelona, encara que finalment s'ha acabat celebrant i ha arribat fins aquí, fins a les portes del departament, però amb molta menys concurrència que les mobilitzacions que hem vist fins ara. Aquesta és una setmana clau pels sindicats per desencallar el conflicte i, malgrat que són escèptics a trobar una solució imminent després que els socis de govern ja han dit que no inclouran les seves reivindicacions a les negociacions dels pressupostos, fan una nova crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
8: Ara mateix hem de gastar tots els mitjos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
7: Els sindicats del comitè de vaga també estan pendents de rebre una nova proposta del Departament d'Educació amb qui es reuniran finalment dimecres i no demà, com estava previst inicialment. Volen veure quines millores en sous i en recursos per l'escola inclusiva els proposa finalment el govern.
0: Passa gairebé un minut d'un quart de tres de la tarda, dia d'anàlisi dels resultats electorals a Andalusia, uns resultats que posen fi a un cicle de quatre eleccions autonòmiques seguides. En totes elles ha guanyat el Partit Popular, però depenent sempre de Vox per governar. És la foto també a Andalusia, on el Partit Popular guanya clarament les eleccions, però en canvi ha perdut la majoria absoluta i, per tant, necessitarà l'extrema dreta per mantenir el govern. El PSOE analitza també el daltabaix electoral després que l'antiga número 2 de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, hagi obtingut els pitjors resultats del PSOE a Andalusia. Doble connexió a Madrid i amb Sevilla, Tània Tàpia i Paula Brujats. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Tania, comencem per tu, per Madrid, on Juanma Moreno Bonilla ha reivindicat que, tot i perdre la majoria absoluta, vol governar en solitari i demana a Vox que es deixi d'imposicions.
10: Sí, bon dia. Moreno Bonilla havia advertit en campanya que dependre de Vox seria un embolic, avui ho minimitza.
11: Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chicos.
10: De fet, ha reivindicat un govern en solitari, tot i no descartar acords parlamentaris puntuals amb els de Abascal, i avisa Vox, la seva no és la prioritat nacional, sinó la prioritat andalusa.
11: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
10: No han començat encara les negociacions, però des de Vox asseguren que faran valdre els seus vots i tiren pilotes fora sobre si exigiran entrar a governar. Ignacio Garriga.
12: La responsabilidad no es hablar de cómo ha de ser ese gobierno, el gobierno en solitario o el gobierno en coalición. Lo más importante es qué vamos a hacer en Andalucía.
10: Avui a la seu del PP de Madrid llueix una pancarta amb el lema "El canvi està més a prop". En el discurs davant dels barons, Feijó ha assegurat que la campanya per arribar a la Moncloa comença avui i que els resultats a Andalucía són un trampolí.
13: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
10: Un discurs sense referències a Vox ni a la fórmula del futur govern d'Andalusia. Moreno Bonilla, però, ja ha descartat la repetició electoral.
0: I, mentrestant, la desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez ni es planteja avançar les eleccions espanyoles. El resultat, que ha afirmat l'exministre d'Hisenda, Maria Jesús Montero, agreuja la debilitat, això sí, del president del govern espanyol, però els socialistes neguen que les andaluses es puguin comparar amb el que pot passar a les generals. Paula, fan algun tipus d'autocrítica els socialistes?
9: Sí, Pedro Sánchez ha reunit la direcció del partit a Madrid. Cap crítica al seu lideratge ni tampoc s'ha parlat d'anticipar eleccions. En canvi, mentrestant, aquí a Sevilla, Maria Jesús Montero, en una entrevista a la SER, ha reconegut errors de la campanya, confirma que es quedarà com a cap de l'oposició, però deixa en l'aire l'opció de repetir com a candidata d'aquí a 4 anys.
14: De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla, hay que abordar qué es lo que tenemos por delante, y esto implica que no hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales.
9: La desfeta és molt dura, és històrica per als socialistes, però la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, diu que hi ha partit de cara al proper cicle electoral.
15: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular, y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
9: El futur de Pedro Sánchez, però, també dependrà d'una Esquerra forta, i després de l'irrupció d'ahir, Endavant Andalusia anuncia que la seva propera parada serà Madrid.
16: Adelante Andalucía, hasta en el próximo Congreso de los Diputados, haciendo una política de izquierda y andalucista en favor del pueblo andaluz.
9: La seva aposta, però, passa per anar en solitari, és a dir, al marge de sumar Podem i Esquerra Unida, una coalició ideada per Andalusia que aquest cop tampoc ha funcionat.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Segur que us sona aquesta cançó? Bé, doncs Shakira facturarà Hisenda perquè li ha guanyat la batalla. Li hauran de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol com per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal. L'agència tributària recorrerà la sentència i la portarà al Tribunal Suprem a través de l'advocacia de l'Estat, Mireia Salà.
17: L'Audiència Nacional considera que Shakira no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial del 2011. Amb aquest pas, el Tribunal anul·la les liquidacions i sancions que li havia posat l'administració tributària i ordena Hisenda tornar a la cantant colombiana els gairebé 60 milions d'euros que va pagar, més els interessos, a banda d'assumir els costos del judici. Després de saber la sentència, Shakira ha agraït la decisió de l'Audiència Nacional perquè considera que durant una dècada ha patit escarni públic, s'ha intentat destruir la seva reputació i ha passat moltes nits sense dormir que han afectat, diu, la seva salut i la de la família. A banda d'aquest cas, Shakira també tenia un altre procés per un suposat frau de 6,6 milions d'euros corresponents al 2018, però fa unes setmanes un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
0: Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida un nou informe que avisa de les dificultats que suposa pels catalanoparlants que el metge no els entengui en català.
18: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te
19: i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
20: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
2: Ostres.
21: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
23: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
24: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
25: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu, la Salle Universitat Ramon Llull.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Quan el metge no parla la llengua del pacient, el diagnòstic se'n pot ressentir. Ho constata un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que posa l'accent en llengües, com seria el català, que no són d'ús majoritari al seu propi territori. Fins ara, el focus s'havia posat en els problemes d'atenció als nouvinguts, que no s'expressen prou bé amb l'idioma oficial del país que els acull. Toni Fortesa.
26: L'estudi publicat a la revista Llengua i Dret és la primera part d'una recerca científica que vol estudiar quin impacte té fer servir el castellà i no el català a l'hora d'atendre pacients catalanoparlants als centres sanitaris. La investigadora del Departament de Traducció de la UPF, Joana Pena Tarradellas, ha revisat prop d'un centenar de recerques en territoris com el Canadà, el Regne Unit, Finlàndia o Euskadi.
27: Amb els resultats que tenim, que els estudis fets en altres països, tot apunta que és important que el personal sanitari s'adapti a la llengua del pacient per obtenir, no?, més facilitat expressiva del pacient, més comoditat, però m'agradaria remarcar que és necessari també fer estudis aquí per poder tenir dades del nostre context.
26: Una de les principals conclusions d'aquests estudis anteriors és que la discordança lingüística, quan el metge no parla la llengua preferida al pacient, no afecta només les persones nouvingudes, també afecta la població autòctona, amb una llengua minoritzada, fins i tot quan és bilingüe.
27: Fins i tot totes les persones que tenen un alt grau de bilingüització en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
26: La investigadora continuarà ara la recerca per analitzar les conseqüències específiques a Catalunya.
0: I ja que parlem de salut, el tractament amb esquetamina per casos de depressió resistent aconsegueix millorar els símptomes de la malaltia en un 80% dels pacients. Són resultats aconseguits per la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que fa 3 anys que aplica aquest tractament innovador en casos en què els fàrmacs antidepressius habituals no funcionen. Mònica Mas, bon dia.
2: Bon dia.
0: Primer de tot, què és l'esquetamina?
2: És una droga derivada de la ketamina, un potent anestèsic que també es fa servir com a droga recreativa. El tractament amb esquetamina s'administra per via nasal i dura aproximadament 6 mesos. 8 de cada 10 pacients milloren i un de cada 4 surten de la depressió. És un tractament, però, que és car, només per pacients als quals han fallat 2 o més tractaments amb fàrmacs prèviament. I el problema és que la depressió, sobretot la resistent, té recaigudes i caldria un manteniment amb esquetamina per evitar-les, que ara mateix no està finançat. El doctor Salvatore Aguilar és psiquiatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
28: És un fàrmac que té un mecanisme regulatori, perquè és un fàrmac relativament nou, és car, i crec que hauríem d'establir processos i algoritmes de tractament en el que puguem tractar els pacients d'una forma més crònica i no només durant els 6 mesos que estaria finançat el tractament, no?
2: La unitat de depressió resistent del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha atès el 2025 205 persones, de les quals 190 han millorat els símptomes. A banda de l'esquetamina, també se'ls tracta amb la teràpia electroconvulsiva, amb taxes de millora del 85 al 90%, estimulació magnètica i substàncies psicodèliques. Es calcula que el 6% de la població té depressió, en què un terç és resistent.
0: Almenys 93 persones ja han mort pel brot d'Ebola que ha començat al Congo i que s'ha estès a Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha decretat una emergència de salut pública internacional per mirar de frenar l'avenç d'aquesta malaltia altament contagiosa i mortífera. La zona on s'ha iniciat el brot és una regió minera on actuen diversos grups armats, cosa que dificulta l'accés a l'atenció sanitària. Burkina Faso, Elia Borràs.
1: Bon dia. La província d'Ituri és la zona zero de la nova variant de l'Ebola. Es tracta d'una zona selvàtica situada al nord-est de la República Democràtica del Congo, on la majoria de la població ja no té accés als serveis bàsics de salut. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat la variant Bundibugyo un problema de salut pública internacional i ha elevat la seva actuació al nivell d'emergència, ja que no hi ha cap tractament ni vacuna aprovada per a aquesta soca. És per això que les mesures més eficaces són intentar evitar la propagació i detectar ràpidament els casos sospitosos. Unes mesures contradictòries amb un dels pilars del dia a dia de les persones d'aquesta regió, en un entorn on el comerç es fa als mercats i les fronteres són poroses, com explica una dona comerciant d'Uganda.
3: Treballo en un entorn en el que necessito estar en contacte amb molta gent i això em posa en un risc molt alt de contraure l'Ebola.
1: De fet, tot i que la variant Bundibugyo no complia els criteris d'una emergència pandèmica, l'Organització Mundial de la Salut va considerar el risc elevat que el virus es pugui propagar als països veïns, com Sudan del Sud o Uganda, on ja han detectat dos casos i la població pateix per un possible confinament. Ho explica la Jennifer.
4: Estic preocupada perquè el govern ens pot confinar i no podrem treballar.
1: La República Democràtica del Congo és el país més gran de l'Àfrica i conté el segon bosc tropical més gran del món, després de l'Amazònia. Es tracta d'una zona molt allunyada de la capital i en disputa per la seva riquesa en recursos naturals com el liti. És per això que la logística per controlar la malaltia i la coordinació governamental són molt febles. Per exemple, ja se n'ha detectat un cas a Goma, una de les ciutats més importants del país, que fa un any que està controlada i ocupada pel grup armat M23.
0: L'exèrcit israelià ha interceptat part de la flotilla Global Sumut a prop de Xipre. De moment, els activistes que es dirigien a la franja de Gaza han confirmat a Catalunya Ràdio l'assalt a almenys 7 embarcacions i la detenció de 5 tripulants. Neus Aldeguer, bon dia.
5: Bon dia. Aquest era el moment en què la marina israeliana començava l'assalt a la seixantena d'embarcacions que participen a la missió. Les han interceptat en aigües internacionals pròximes a Xipre, a unes 250 milles nàutiques de la franja. Des d'una de les embarcacions que fins ara han aconseguit fugir, l'activista i exalcaldessa de Comuns de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha confirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que almenys 7 embarcacions han estat interceptades i 5 persones detingudes. L'activista denuncia que l'actuació s'està fent amb total impunitat.
6: És la primera vegada que les forces d'ocupació israelianes fan una intercepció de dia, és a dir, ja no s'amaguen de res, els hi dona igual les càmeres, els hi dona igual totes les imatges que estan començant a córrer per les xarxes socials de la seva actuació, que se senten impunes i envalentonats.
5: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha felicitat en un comunicat l'actuació de l'armada en una visita a un centre de comandament naval des d'on ha seguit l'operació.
0: I mentrestant, l'any 2025 va registrar un rècord històric d'execucions al món, més de 2.700, la gran majoria a l'Iran. És una xifra que no es veia en els últims 45 anys. Són dades de l'informe anual d'Amnistia Internacional que s'han fet públiques avui i que mantenen la Xina al capdavant del rànquing, Eva Pineda.
7: Segons l'informe, 17 països van aplicar la pena capital l'any passat, el que més, la República Islàmica de l'Iran, que ha doblat xifres, més de 2.100, en bona part després de la Guerra dels 12 dies. N'hem parlat a Catalunya Ràdio amb Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia a Catalunya.
8: Just després de l'enfrontament d'aquella miniguerra que va tenir amb Israel de 12 dies, a partir d'aquest moment, acusacions a persones de donar suport o de col·laborar amb Israel, o fins i tot de fer espionatge, i allà es va produir el primer pic important de l'any.
7: El balanç d'Amnistia Internacional no inclou les xifres de la Xina, perquè no en facilita informació, tot i saber que és de llarg el país amb més ajusticiats del món.
8: No donem la xifra perquè és que ni fent-ho així podríem aproximar-nos a una xifra. El que sí sabem és que segurament d'aquestes 2.700 execucions que sí que hem registrat, excepte de la Xina sola ja concentra moltes més que totes aquestes.
7: En tercer lloc se situa l'Aràbia Saudita amb més de 350 executats, en quart el Iemen amb 50, 51, i en cinquè lloc als Estats Units, que gairebé dobla la xifra amb 47. Un 46% de les execucions mundials s'han justificat en nom de la lluita contra el narcotràfic.
0: I Rússia ha contraatacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils després que Kiev va llançar ahir el bombardeig més gran contra Moscou de tota la guerra. De fet, una guerra que ha entrat en una nova escalada en la setmana en què Vladimir Putin visita la Xina per entrevistar-se dimecres amb el seu homòleg Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
9: Bon dia. En les últimes hores ha estat l'exèrcit rus qui ha enviat més de mig miler de drons i míssils contra Ucraïna. Les regions més malparades han estat Dnipropetrovsk i Odessa, on hi ha hagut més d'una trentena de ferits. El Ministeri de Defensa rus ha admès que és una resposta clara a l'atac massiu contra la regió de Moscou i notifica que ha batut més de 260 drons ucraïnesos al seu territori que han provocat almenys dos morts a la regió fronterera de Bielgorod. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, assegura que ells, a diferència de Kiev, no bombardegen zones residencials.
10: Els atacs de les nostres forces armades només es duen a terme contra objectius militars. Les forces armades ucraïneses continuen atacant amb drons objectius infraestructures civils.
9: Ucraïna també ha acusat Rússia d'atacar deliberadament un vaixell de càrrega xinès al Mar Negre que es trobava a prop de la ciutat d'Odessa. Un incident que ha tingut lloc just el dia abans que Vladimir Putin viatgi a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping.
0: Tornem a Catalunya perquè l'Assemblea General de Foment del Treball ha ratificat Josep Sánchez Llibre per liderar per tercer cop consecutiu la patronal catalana. Sánchez Llibre, que no ha tingut rival en aquestes eleccions, s'ha compromès a aprofundir la relació amb el govern de la Generalitat. Barcelona, Sara Riera.
11: Bon dia. Sánchez Llibre, que ha estat especialment crític amb el govern d'Illa durant aquest darrer mandat, tant pel seu intervencionisme en el mercat de l'habitatge com per la pressió fiscal a què diu que sotmet empreses i treballadors, diu que ara vol bastir un espai permanent de diàleg amb el govern i ha parlat de lleialtat a les institucions. Insisteix que el repte principal ara mateix del president Illa és aprovar els pressupostos.
12: Un país sense pressupostos, des de Foment sempre hem vingut plantejant i denunciant, no es pot funcionar. Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
11: En aquest acte de proclamació, Sánchez Llibre ha estat acompanyat d'Antonio Garamendi, president de la COE, que, menys conciliador amb el govern espanyol, ha tornat a denunciar la radicalitat i el sectarisme, ha dit, que mouen l'acció del Ministeri de Treball.
0: I l'oposició qualifica de caòtica o catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona. Això després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu a proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro a la mesura. Badalona, David Àngela.
13: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
14: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
15: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
16: En el fons ha governat 4 anys i mig els últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
17: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
13: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
0: Passant 4 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
29: Catalunya migdia. Ocasión Plus.
30: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
31: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
32: Tot costa.
33: La temporada del 10.
32: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
34: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
32: 10 temporades ja.
35: Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
36: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
37: Per molts anys i que en feu molts més.
38: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
39: Catalunya Ràdio.
38: Som 3CAT.
39: Som 3CAT.
0: Passen 5 minuts a 2:15.
40: Que els vells en parlen,
0: Carme Portacelli s'acomiadarà de la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya amb una temporada dedicada a Barcelona. La nova programació presentada avui inclou 32 propostes, la majoria estrenes, i un concert inaugural de Sílvia Pérez Cruz. Barcelona, Montse Mas.
1: La Sala Gran obrirà el setembre amb el repertori de Sílvia Pérez Cruz sobre la capital catalana i tancarà el juny següent amb una nova producció de la creadora Angélica Lidl. Serà la sisena i l'última temporada de Portacelli al capdavant del TNC, una aposta per la creació contemporània, la revisió de clàssics i la internacionalització que portarà Barcelona com a lema.
2: La nostra memòria de Barcelona sempre està una mica caminant al costat d'un moment polític i nosaltres ens anem desenvolupant, però el que sí que sabem és que tant per Catalunya com per Barcelona el teatre és part vital de la seva vida i de la seva ciutadania, per això hi ha les xifres que tenim, etc. Vull dir que en un moment tan difícil encara tenim tanta gent al teatre que és, com jo dic, el lloc de resistència.
1: Entre les 8 produccions pròpies de la temporada sobresurt l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i el retorn de l'èxit del curs passat, La tercera fuga, de Victoria Spunberg. També destaca el muntatge de La mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzat per Emma Vilarassau, i l'adaptació de la novel·la de Carmen Laforet, Nada, ambientada en la Barcelona de postguerra. El TNC anunciarà la nova direcció artística aquest mes de juny i celebrarà els seus 30 anys de vida el 2027.
0: I ara, cinema. Carla Simón ha tornat al Festival de Cinema de Cannes un any després de competir per la Palma d'Or amb Romeria. I ha presentat un curt, Flamenco, i encapçala el jurat de la competició de curts. En declaracions a Catalunya Ràdio s'ha mostrat a favor que el cinema convisqui amb la intel·ligència artificial. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: Carla Simón està preparant el seu pròxim llargmetratge, que està en fase preliminar encara. Serà un musical flamenc i com a camp de proves, mentrestant ha rodat un curt que li ha servit, ens ha dit, per aprendre a rodar música i dansa.
4: El que parla el curt és com aquesta tensió que existeix en el flamenco, però en molts altres àmbits, entre la tradició i el canvi. Llavors ja com, encara que sigui un tema que no domino tant, a nivell personal també em toca.
3: El curt el protagonitza la bailaora Rocío Molina i apareix breument Carlos Saura, el cineasta espanyol que més pel·lícules ha dedicat al flamenc. Un Saura generat amb intel·ligència artificial, una tècnica que Simón abraça.
4: O sigui, està aquí per quedar-se i crec que no som conscients fins a quin punt. Anar-hi en contra jo crec que no és la solució ara mateix. La solució és com intentar veure, no, les parts positives i abraçar el que pot portar a nivell, inclús a nivell artístic.
3: A tot això, tothom a Cannes parla de l'última pel·lícula presentada a competició, la coreana Hope. Per primera vegada a la història opta a la Palma d'Or, un thriller d'acció, terror i ciència-ficció delirant i divertidíssim que ha sorprès positivament per unes escenes d'acció rodades de forma prodigiosa, però que també s'ha criticat per la seva durada i uns efectes especials dubtosos.
0: I ara, plataformes de streaming.
5: Saps per què som avui aquí?
6: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
0: Unes plataformes que estrenen aquesta setmana dues sèries catalanes molt potents. Pubertat, a 3CAT, i Rabalejar amb HBO Max. Òscar Callau.
8: TV3 emet aquest vespre a les 10 els dos primers episodis de Pubertat, la sèrie de 6 capítols dirigida per Letícia Dolera, que també es podrà veure a 3CAT. La història arrenca a partir d'una agressió sexual en una colla castellera, que desferma l'atenció al grup d'adolescents per les acusacions vertides a les xarxes socials.
18: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
8: I HBO estrena divendres la sèrie Rabalear, sobre els veïns d'un edifici del Raval de Barcelona que han de lluitar contra un desnonament i la gentrificació del barri. 6 capítols creats i dirigits per Isaac i la Cuesta i el restaurador Pol Rodríguez a partir de l'experiència real del tancament del restaurant Can Lluís. Coproduïda per 3CAT, Rabalejar arribarà a TV3 al novembre. Once upon a time, there was a man named Damien. I dues pel·lícules, una d'humor i una d'acció. Netflix estrena divendres Les dames primero, amb Sacha Baron Cohen fent de masclista en un món alternatiu matriarcal. I dimecres a Prime Video, Jack Ryan de Tom Clancy, Guerra encubierta, on John Krasinski interpreta un analista de la CIA que ha de canviar els ordinadors per les armes, si vol acabar amb l'amenaça terrorista.
0: I encara una cosa més abans dels esports. Tu m'havies vist, perquè l'Acadèmia Catalana de la Música ja té els finalistes dels Premis Alícia. Estel Coletes.
19: Entre els 36 nominats destaquen noms com Rosalia, Anna Andreu, Irene Reig o programes de Catalunya Música, com Set de Sons, La Cinta de Mobius i Tots els Matins del Món. Els guardons, que celebren els 15 anys de l'entitat reivindicant tots els oficis del sector, s'entregaran el 18 de juny a l'Auditori de Barcelona. Una gala on l'organista centenària Montserrat Torrent rebrà el premi a la trajectòria.
0: Yeah!
36: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Amb aquesta notícia que ens avançaves a les 2 en punt, la mala notícia per Fermín.
7: Que s'ha lesionat, s'haurà d'operar i, per tant, es perd el Mundial d'aquest estiu.

0: Doncs aquesta notícia que explicàvem a les 2 de la tarda, Fermín no jugarà al Mundial de Futbol que comença el mes que ve, el jugador es va lesionar el partit d'ahir i s'haurà d'operar Ramon Salmurri.
1: Sí, molt males notícies per Fermín. Es perd el Mundial. El Barça ha confirmat aquest matí una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i, per tant, haurà de passar per quiròfan i estarà uns 3 mesos de baixa. Sens dubte, una de les pitjors notícies per Fermín, que havia fet una grandíssima temporada. S'havia guanyat la confiança de Luis de la Fuente, era un habitual a les convocatòries de la selecció espanyola i encarava la recta final de la temporada amb l'objectiu del Mundial. Doncs Fermín no podrà ser en aquesta Copa del Món després d'aquesta greu lesió.
0: Doncs aquesta és la mala notícia que en Barça en un dia que havia d'estar marcat per qüestions més positives com la renovació de Hansi Flick.
1: Sí, que ha començat amb un acte d'entrega al Museu del Futbol Club Barcelona del trofeu de la Lliga i també el de la Supercopa, amb un Hansi Flick acompanyat del capità Ronald Araujo, també hi era el president Rafael Liuste i el president electe Joan Laporta. Després s'ha produït l'acte de signatura al despatx del president. Flick que renova fins al 2028 amb una temporada més opcional en funció d'un seguit de variables en aquest contracte que també contemplen la possibilitat de renovar si aconsegueix algun títol. En qualsevol cas, Flick estampa avui la seva renovació i quedarà vinculat fins al 2028 com a entrenador del Barça.
0: Doncs avui protagonisme per Hansi Flick. Ahir el protagonista va ser Lewandowski.
2: Hi haurà canvi al Barça i hi haurà homenatge al Camp Nou.
3: La gent ja es posa dempeus, Lewandowski, que sembla que s'emociona.
4: S'abraça
3: ara amb Dani Olmo, amb Pedri, i van els jugadors també a abraçar-lo.
0: El davanter polonès es va acomiadar del Camp Nou, també dels culers, després de 4 temporades, Salmo.
1: Va ser la nit de Robert Lewandowski per tancar la temporada de l'Spotify Camp Nou. Per cert, el Barça ho va fer amb victòria i, per tant, aconsegueix un rècord en Lliga de 20 equips, que és aconseguir totes les victòries com a local al campionat de Lliga. Però va ser la nit de Robert Lewandowski, en un comiat especialment emotiu. Durant el partit, quan Hansi Flick va decidir substituir-lo i també en acabar el partit sobre la gespa del terreny de joc, quan se'l va veure amb llàgrimes als ulls i també amb un passadís que li van fer la resta dels seus companys, reconeixent la trajectòria futbolística d'un Robert Lewandowski, micròfon en mà, especialment emocionat a la gespa al Camp Nou.
5: Hemos vivido grandes momentos en este 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará el corazón en mi corazón.
1: Són 4 temporades de Robert Lewandowski, un dels grans davanters de la darrera dècada. 190 partits amb el Barça, 119 gols, 24 assistències, 3 títols de Lliga, una Copa del Rei i 3 Supercopes espanyola. Una llegenda absoluta del futbol que va venir al Barça en un moment delicat, però que ha servit per passar el sotrac i fer créixer un grup que aspira a tots els propers anys. I un dels líders del vestidor, com Rafinha, també reconeixia la importància, la petjada de Robert Lewandowski.
6: Creo que desde que él llegó en este club ha aportado muchísimo con su trabajo, sus goles, su manera de ser, con su experiencia, y creo que lo más justo que podríamos hacer hoy era este homenaje para él.
1: Ara el Barça ha d'activar el substitut de Lewandowski. El primer, la renovació de Ferran Torres, i després encarar aquest fitxatge del davanter centre, que és el, ara mateix el que encapçala la llista és João Pedro, que és el preferit de Deco. João Pedro és el davanter del Chelsea.
0: Del Barça a l'Espanyol, els blanquiblaus jugaran la pròxima temporada a Primera Divisió.
7: Romero, cap enrere, final! Final, final, final, final! Final al Sadar! Ha guanyat l'Espanyol! 1-2! El patiment de les últimes setmanes s'ha acabat de cop! S'ha acabat en 2 partits! Qui ens ho anava a dir? És que això del...
0: Doncs després de tant patiment en aquesta segona volta, els blanquiblaus van sumar i han sumat 2 victòries en els 2 últims partits, i per això ara Sergi Andreu ja respiren tranquils.
8: Sí, ja amb la permanència al sac, l'últim partit serà poc més de tràmit. Són 6 punts en els últims 2 partits que de fet són tants com els que havia aconseguit l'equip durant tota la ratxa de 18 partits sense guanyar. Dit d'una altra manera, ha fet 4 gols en aquests últims 2 partits, que són tants com els que havia marcat en els 8 partits anteriors. Ahir, 2 gols de Romero, que ja n'ha fet 6 i és el defensa més golejador de la Lliga, i de Quique García, que s'ha convertit en el pichichi de l'equip amb 8 gols, van donar la victòria a Perica i la salvació a l'equip de Manolo. Un Manolo que en surt reforçat d'aquests últims 2 partits. Ahir va ser mantejat per jugadors després de l'enfrontament i corejat el seu nom pels gairebé 700 aficionats que hi havia a les graderies del Sadar. Emocionat i molt content després a la sala de premsa.
4: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran. Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament. La unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
8: Menció també especial per un nom que ahir va tornar a estar molt bé, com és el del porter Dimitrovic, que va salvar el seu equip d'un parell o tres de gols cantats de l'Osasuna en un enfrontament on hauria estat el més just segurament un empat. Ara l'Espanyol és 11 amb 45 punts, ironies del destí, en l'última jornada, el cap de setmana, a casa davant de la Reial Societat, encara tindrà alguna opció, poques, però alguna opció de classificar-se per jugar a Europa la temporada que ve.
0: I al Girona, en canvi, li tocarà patir fins al final. Es juga en la permanència. Dissabte, últim partit de Lliga, Eduard Solà.
9: Ara ja no cal ni fer comptes, ni fer números, ni estar pendents de tercers partits. Si guanya dissabte del l'Elx, es mantindrà a primera divisió, però si perd o empata, baixarà a segona. Això després de la derrota d'ahir al Metropolitano per 1-0, un gol de Lukman a la primera meitat, i on Estuani va poder ser salvador després d'haver-ho estat davant el Rayo i la Real Societat. El Girona va tenir algunes opcions, com una de molt clara de Brian Hill a la primera part, encara amb 0-0, però va tornar a demostrar que li costa molt fer gols, i les 7 jornades consecutives sense guanyar, amb només 3 punts de 21 possibles, han tornat a deixar l'equip de Mitchell en zona de descens a una jornada pel final.
10: No, l'explicació és que el porter ha fet bones aturades i que no han estat encertat, només. Però hem de continuar. I portem 2 partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat.
9: El Girona té 40 punts, un més que el Mallorca, que ho té molt difícil per salvar-se, i 2 menys que el Llevant, l'Osasuna i l'Elx. Com que rep l'Elx a Montilivi, si guanya el passarà i se salvarà.
0: I al Madrid, José Mourinho serà el nou entrenador, Marcos García.
11: Mourinho va dir que ahir diumenge analitzaria la proposta del Benfica per seguir, doncs ja ho ha fet i ha decidit que no accepta. En paral·lel, Mourinho ha arribat a un acord verbal amb el Madrid, pendent de la firma dels documents, això sí, però el seu representant, Jorge Mendes, ha tancat les condicions. Mourinho té previst firmar per 2 temporades amb el Madrid i arribar a la capital de l'estat la pròxima setmana, un cop acabada la Lliga de Primera. Perquè tot això passi, això sí, queda pendent un tema, que potser és un formalisme, però que encara no està enllestit. El Madrid ha de pagar la clàusula de sortida de Mourinho del Benfica, que són uns 3 milions d'euros, i la data límit per fer-la efectiva és el 26 de maig. També està pendent, això sí, que Florentino sigui reelegit president, però a hores d'ara no s'ha presentat de forma oficial cap alternativa.
0: Doncs Mourinho, un pas a tornar al Madrid, i un altre nom important del club blanc dels darrers anys, que marxa. Dani Carvajal anuncia que no seguirà la pròxima temporada.
11: Dani Carvajal, capità del Madrid, marxa aquest estiu. Les 2 darreres temporades de Carvajal molt condicionades per les lesions. Carvajal deixa el Madrid després d'un total de 23 temporades, 10 a la base, 13 al primer equip.
0: I una de les grans lligues europees que encara no s'ha decidit és la Premier. El títol se'l disputen l'Arsenal i el Manchester City. Els 2 equips juguen entre avui i demà en la penúltima jornada a Anglaterra, Maria Chesena.
12: Sí, una lluita pel títol molt ajustada, faltada de només 2 jornades. Ara mateix l'Arsenal és líder amb 2 punts més que el Manchester City i avui a les 9 del vespre els de Mikel Arteta poden fer un pas gairebé definitiu cap al seu primer títol de Lliga des del 2004. Els Gunners reben a un Burnley ja descendit matemàticament i una victòria els permetria ampliar l'avantatge fins als 5 punts. Posaria això la pressió sobre el Manchester City, que demà estaria obligat a guanyar per continuar viu en la lluita pel títol. L'equip de Pep Guardiola visita el camp del Bournemouth, que encara té opcions de classificar-se per a la Champions. En cas que l'Arsenal guanyi avui i el City punxi demà, els londinencs es proclamaran campions de manera matemàtica sense haver d'esperar l'última jornada. Si no, la Premier es decidirà el cap de setmana vinent, amb l'Arsenal jugant contra el Crystal Palace i el City davant l'Aston Villa. 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
13: Ara mateix el que estem avui és contents, celebrant-ho, i perquè la dificultat...
0: El Jaiopos Lleida seguirà a l'ACB, però atenció, Xavi Pasqual deixa el Barça.
14: Catalunya migdia.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
16: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
20: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
21: Ja som 11 milions als socis del...
22: Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
23: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres, a 22,45 €.
22: Fins al 21 de maig.
24: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
0: Entrem en territori bàsquet. El Jaiopos Lleida ha confirmat la permanència. Ara en parlarem, Ernest Macià, d'aquesta notícia bona i positiva. Però abans, allà a la TDT ja avançaves una notícia important del Barça, un moviment important de cara a la pròxima temporada, com és que el tècnic Xavi Pasqual no seguirà.
27: Doncs sí, Xavi Pasqual tenia l'interès de tres clubs sobre la taula, probablement els clubs amb més pressupost de l'Eurolliga, i es decantarà per l'oferta del Dubai Basket, que és doncs, per la que es decideix, descartant Apoel de Jerusalem i Panathinaikos, d'entrada perquè li ofereixen un pressupost suficient per optar a fitxar qualsevol jugador de l'Eurolliga. Per tant, cap restricció, i també perquè li paguen doncs, la fitxa que més que duplica la del Barça. Hem de dir, però, que encara hi havia l'oferta més potent de l'Apoel Jerusalem que la més que triplicava. Per tant, no ha sigut aquest el motiu de la fitxa de Pasqual, sinó el fet que li donaran totes les facilitats per fitxar qui vulgui. Cosa que no es va trobar el Barça amb reunions, dues, i l'última va ser dimecres, en què el Barça li va negar fins i tot la possibilitat de tenir un dipòsit de diners per l'any que ve mitja temporada, si es lesionaven jugadors, poder fitxar. Pasqual, doncs, ha pres la decisió, però no ho ha fet públic encara. Escolteu el que deia ahir després que el Barça guanyés a la pista del Tenerife.
28: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
27: El cert és que, tot i que Pasqual parli de rumors, ell mateix va dir fa un mes i mig que a final de temporada ja parlaríem de què havia passat, de què caldria per si seguís, de si seguiria. Per tant, ja va deixar oberta la porta a no seguir. Aquest cap de setmana ens deixa la victòria de la penya a la pista del Madrid i també la permanència del Lleida. El Lleida va guanyar i es salva i doncs, seguirà un any més a la Lliga CB, com també seguirà el seu tècnic Gerard Encuentra. Això ho deia ahir el Tot Gira.
13: Bueno, jo crec que el club En un moment molt delicat esportivament, que veníem de 7 derrotes consecutives, va decidir oferir-me un contracte de renovació durant unes temporades en un moment delicat i donar el valor a la feina que estàvem fent, no? Llavors, ara mateix, al meu cap només passa seguir per aquí Lleida, que estic molt a gust.
27: El Barça i la Penya són els dos únics equips que ja tenen, doncs, garantit el play-off. El Girona no té cap opció. La Penya encara pot millorar la seva situació actual.
0: Seguim parlant de bàsquet. A la competició femenina, el València Bàsquet, que va ser campió ahir mateix amb una cistella en l'últim segon, ara els equips ja comencen a pensar en la pròxima temporada i un dels primers clubs a fer moviments ha estat, Xavi Soler, l'Uni Girona.
1: Sí, amb la renovació del tècnic Roberto Íñiguez, que continuarà, serà per tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. Un Roberto Íñiguez que renova després d'haver classificat a l'equip per primer cop a la seva història per una Final Six de l'Eurolliga, classificant-lo també per les semifinals d'aquesta competició. Això sí, amb el repte d'aconseguir algun dels títols grans, l'Uni, que no ha guanyat en aquestes últimes temporades ni Copa ni Lliga, evidentment tampoc l'Eurolliga de bàsquet. Ara un Uni que centrarà en la renovació de la plantilla. El director esportiu Pere Puig va explicar que seria una plantilla molt diferent la de la temporada vinent. Això sí, el primer pas ja està fet, la renovació del tècnic vitorià, que continuarà una temporada més de l'Uni Girona.
0: A motor, Àlex Márquez rep aquesta tarda l'alta hospitalària de l'accident que va tenir ahir durant el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Avui es fan testos al circuit i, evidentment, Damià Aguilar, la seguretat és un dels temes dels quals se n'ha parlat.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el subcampió Àlex Márquez serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia a final de mes. La lesió més important, a banda d'aquesta clavícula, és al capdavall la fractura marginal de la vèrtebra C7, que el pot tenir fins a un mes i mig de baixa. El seu germà Marc Márquez, de baixa des del dia 10 per una doble operació, també apunta a baixa pel circuit de Mugello. Ahir es van accidentar Àlex Márquez i Johan Zarco, que encara és a l'Hospital General de Catalunya. Un accident del francès que va ser el revolt número 1, on s'hi arriba més de 300. A les xarxes hi ha explosió contra la seguretat del circuit. Fa la rèplica el director general de FIDE Circuit, Ignasi Armengol.
3: Cada Gran Premi té una revisió prèvia, una setmana abans i el dijous abans, que ja forma part, diguem, d'una obligació de tots plegats, on està caminant, veient totes les coses que s'han de fer. Per tant, és un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat.
2: Hem preguntat expressament Maverick Viñales, Àlex Rins i Raúl Fernández i no els sembla que el circuit sigui més o menys perillós que altres circuits. I si aquest revolt 1 us semblés perillós, penseu en el primer de Mugello o el primer d'Austin. Ignasi Armengol no descarta que es pogués endarrerir la sortida per frenar les motos a final de recta del circuit de Catalunya, però és que l'any que ve ja seran menys potents i tindran menys ajudes electròniques i aerodinàmiques a la sortida.
0: I encara amb motor, als Estats Units, les tradicionals 500 milles d'Indianapolis, que es disputaran diumenge que ve, tornaran a tenir protagonisme català, Jan Ortuza.
4: Aquest protagonista serà Àlex Palou. El de Sant Antoni de Vilamajor ha aconseguit la primera plaça a la classificació per les 500 milles d'Indianapolis al superar Félix Rosenqvist. A Palou ja va guanyar aquestes 500 milles l'any passat i es va convertir en el primer català a fer-ho. I aquest és el segon cop que aconsegueix una pole en aquesta cursa.
0: I després de caure a les semifinals, acabem amb això de la Champions femenina d'hoquei patins la setmana passada. El Vila-sana tanca aquest cap de setmana amb un nou títol. Les del Pla d'Urgell s'han refet bé, doncs, de la decepció continental. Han guanyat la Copa, recordem-ho, han guanyat la Copa aquest cap de setmana. Amb aquesta informació acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 més esports, amb el Tot Costa, i on recordarem l'adeu de Lewandowski, on també es parlarà d'aquesta lesió d'última hora de Fermín, que es perdrà el Mundial d'aquest estiu per una lesió al metatarsià del peu dret, i també les bones notícies de la salvació de l'Espanyol i el patiment que tindrà el Girona. Seguim al Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
5: Són les 3.
24: Catalunya Migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com la presentació de la línia orbital de Rodalies, la cessió del control del Consorci de la Zona Franca a la part catalana i una nova dotació per l'Agència Tributària de Catalunya han desbloquejat la negociació dels pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. Previsiblement, tots aquests moviments han de desembocar divendres en la presentació dels comptes al Parlament de Catalunya. Precisament avui fa 2 mesos que el govern els va retirar aquests comptes per evitar llavors la ruptura amb Esquerra. També us hem parlat de la vaga de docents, que avui afecta el barcelonès. Els sindicats de mestres i professors lamenten que ni Esquerra ni els comuns no hagin posat la resolució del seu conflicte laboral com a condició per aprovar els pressupostos del govern. I ens hem fixat en la victòria judicial de Shakira davant d'Hisenda, que li haurà de tornar 60 milions d'euros amb interessos, a més de fer-se càrrec de les costes d'un procés judicial que ha durat 8 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs que el PP català farà el seu pròxim congrés el 27 de juny, després de 8 anys de no celebrar-ne. L'últim va ser el 2018, quan Alejandro Fernández va ser elegit líder del partit amb un ampli suport. El 2022 s'havia de tornar a fer un congrés, però la direcció nacional va decidir ajornar-lo davant la convocatòria de les eleccions del 23 de l'any 2023. Ara, doncs, Alberto Núñez Feijóo ha posat data, com dèiem, a finals de juny. El congrés haurà de revalidar el lideratge de Fernández durant molt temps qüestionat per la direcció estatal dels populars. L'oposició qualifica de caòtica o de catastròfica la gestió de l'Ajuntament de Badalona després que el Ministeri d'Hisenda ha començat a tutelar els seus comptes perquè el consistori pagui les factures endarrerides que deu als proveïdors. Per l'oposició es tracta d'una intervenció en tota regla de les finances municipals, mentre que el govern treu ferro aquesta mesura. Ho ampliem des de Badalona, David Àngela.
7: Tota l'oposició assegura que l'incompliment flagrant dels terminis de pagament denunciat per l'interventor municipal ha crescut en aquest mandat d'Albiol. Sentim Fernando Carrera, del PSC, Aida Llauradó, d'En Comú Podem, Àlex Montornès, d'Esquerra Republicana i Dolors Sabater, de Guanyem Badalona.
8: Tenim un problema molt, molt greu. Que poden dir el que vulguin, poden fer el màrqueting que vulguin, poden fer els vídeos de TikTok que vulguin, però la realitat és mala gestió i un problema greu que han vingut o han hagut de venir de fora per resoldre.
9: Tenim els diners en un calaix, no s'estan invertint.
10: En el fons ha governat 4 anys i mig dels últims 6, per tant, ell té una gran responsabilitat.
11: Ja li està bé aquest soroll de caos, perquè és la manera de fer corrupteles i de fer un funcionament anòmal.
7: Per la seva banda, l'Ajuntament manté que no està intervingut i diu que, de fet, estem en una situació que s'arrossega des del 2018.
6: Més qüestions. La CUP reclama a Esquerra Republicana i als comuns que no pactin els pressupostos amb el PSC mentre durin les vagues dels professors i no hi hagi responsables per la infiltració dels Mossos. Sentiu Su Moreno, que és la portaveu dels anticapitalistes.
12: Fem una crida a Esquerra i als comuns perquè congelin immediatament la negociació dels pressupostos fins que no s'escoltin les demandes del professorat i fins que no es clarifiqui què ha passat amb els Mossos infiltrats i que es depurin, per suposat, totes les responsabilitats. Fer el millor per aquest país no és empassar-se a gripaus ni justificar l'injustificable. Fer el millor pel país és avui plantar-se.
6: Ara anem cap al País Valencià perquè Ford fabricarà un dels seus nous models SUV a la planta que l'automobilística té a Almussafes, a la Ribera Baixa. La producció d'aquest turisme començarà a partir del 2028 i assegura així l'activitat a la planta valenciana. Anem cap allà, Alba Barbosa.
26: Bona tarda. S'hi fabricarà el model de turisme Ford Bronco, un SUV multienergia i un dels 7 turismes que la companyia produirà a Europa. Està previst que surti al mercat a finals del 2029. És un anunci esperat a la planta d'Almussafes perquè en pot revifar l'activitat. La fàbrica té vigent una mena d'ERTO de 2 anys i que afecta tota la plantilla de prop de 4.200 treballadors. L'activitat ara a la planta d'Almussafes és mínima, només s'hi produeix un model, el Cuga.
6: I han absolt els 2 treballadors del laboratori d'Ibotècnia acusats de delictes de maltractament animal per pràctiques fetes el 2019. La sentència considera que els fets no encaixen en el delicte de maltractament previst al Codi Penal perquè no s'ha pogut provar que els acusats causessin la mort i lesions greus als animals. El cas va sorgir arran d'unes imatges difoses el 2021 que mostraven presumptes maltractaments a gossos, conills, rates i altres animals usats en experimentació. La fiscalia demanava fins a 1 any de presó pels acusats.
5: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
25: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I amb la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
29: Què tal? Bona tarda.
5: L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
30: Bona tarda.
5: I l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Hola,
29: bona tarda.
5: Tot bé?
14: Sí, mentalitzats bé, per la setmana que ens espera, no?
15: Però ho dius amb il·lusió. Ho dius amb
14: a mi m'agraden aquestes coses, la veritat.
15: Ah, però no ho ha semblat.
14: Sí.
15: Ah, però la manera...
14: No,
15: la manera,
14: però no, perquè jo em mentalitzo.
15: Que era un mental, com ho dit, Déu-n'hi-do la setmana sí, que ens espera. Sí,
14: i... Bueno, no, ho dic de veritat. Ah? Està bé, tenir notícies, vull dir,
15: que com que la Júlia s'encarrega de tot el tema polític al periòdico, doncs clar, és la setmana dels pressupostos.
14: Sí, està això, bé no? Parlar d'aquestes coses, no?
15: Depèn.
14: Depèn. Jo crec que està bé.
15: Ara en parlarem. Escolta'm, hi ha gent que potser preferiria parlar d'una altra cosa.
14: No, ho dic en la carpeta política, parlem molt del pim-pam-pum, no? Ara parlarem, bueno, de números, com a mínim.
15: El Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, ja la setmana passada, el dilluns, ja em va dir la setmana que ve arribarà el nostre torn, sí, perquè hi ha una mena de competició entre les seccions a Catalunya Ràdio, qui obre el més vegades a Catalunya Migdia.
14: Això és molt divertit.
15: I hi ha com una mica de pique entre elles a veure quina secció més o menys. Llavors, quan hi ha una guerra en curs, llavors internacional agafa molt avantatge, en altres èpoques és societat, que agafa... I llavors últimament política anava una mica allò...
14: Home, Déu-n'hi-do,
15: de capa caiguda, últimament.
14: Dir?
15: I per tant, el Raül ja, des de la setmana passada, està reivindicant que aquesta setmana li tocava amb ell pràcticament
14: cada dia,
15: tots els dies. Per tant, de moment, avui li ha tocat. A partir de demà ja en parlarem. Bueno. El primer tema d'aquesta hora, però, no té a veure allò rabiosament amb l'actualitat. Perquè ens el proposa l'Empar Moliner. Bona
16: però
15: tarda.
16: Però l'he llegit, bona tarda. L'he llegit al diari, dic aquest anunci. Per tant, com que avui sí que parlaran d'eleccions...

0: nova
1: què farem, no? Com pot ser que no hi hagi rei? Quan no hi ha rei també ens hem d'acostumar que no hi ha rei.
2: Està canviant, perquè jo me'n recordo èpoques molt pretèrites a l'agost, a la ràdio, els programes de ràdio d'agost.
3: Ui, no passava res.
2: Jo me'n recordo molt que sortia aquell teletip, eren teletips, se celebra en no sé d'on el dia de l'orgasmo, i vinga, som-hi tots el dia de l'orgasmo. I avui, escolta,
3: allò que l'estiu no passa res, ja ha passat a millor vida, ja fa uns quants anys, que passen mil coses.
4: La vaga de controladors aèris.
3: Molt.
1: A política hem d'omplir les pàgines igualment, encara que no passi res. Per tant, l'agost, per mi, és dels moments complicats de treballar, perquè vulguis o no, tinta n'hem de fer.
3: Doncs no ompliu.
0: Clar, no pots donar espai fàcil, altres temes.
3: Clar, que renunciar. Els de cultura,
1: però la secció, però ja ho fan, però vull dir, la secció de política ha de sortir igualment.
2: En aquest rànquing,
1: més o menys grossa.
2: Els de cultura, què?
3: Ho tenen difícil.
2: Tenen difícil. Me'n recordo molt del Loquillo. Em sembla que eren Loquillo i los Trogloditas, que van fer un titular un dia. Era el Sabino Méndez, això, que havien d'anar-los a veure els crítics. I es va morir Marcello Mastroianni, i llavors no hi va anar ningú. I van fer un àlbum que es deia El dia que murió Marcello Mastroianni, perquè ells volien sortir, i va morir Marcello Mastroianni. Sempre hi ha una notícia més important que tu.
3: Clar, deu ser això.
2: Efectivament.
3: Què em vols proposar, tu, a veure?
2: Et dic el titular.
3: A veure.
2: Són titulars d'aquells que costen d'entendre per una persona com jo.
3: Bé, a veure.
2: Llegim. El Banc de Sabadell, Banc Inter i altres bancs, aquests altres bancs són d'on no són uns
3: altres,
2: se sumen a la batalla pels diners digitals. A veure un moment, diners digitals, deixa'm pensar. Seguim amb el titular. Diu, les monedes electròniques promogudes per entitats financeres privades inquieten el BCE i el Banc d'Espanya, que defensen l'euro digital. No entenc res.
3: No.
2: És a dir, monedes electròniques, euro digital, són paraules per mi com criptomonedes. A mi m'ho han explicat 20.000 vegades què volen dir. M'ho expliquen i al cap d'un minut desitja guardar els canvis? No, ja me n'he oblidat i ara ja no torno a saber-ho. Jo entenc que els bancs estan adaptant-se a la digitalització del pagar, no? Llavors la Christine Lagarde, que aquesta és la president del Banc Central Europeu, es veu intentant desenvolupar l'euro digital que vindrà el 2029 i ha dit que les criptomonedes les domina el dòlar, que això no ens mola, figura. Euro digital, què deu ser? Ja fa un temps, no sé si us en recordareu d'això, pagar un cafè o el diari amb targeta o algun recorregut barat del taxi, et deien que no, perquè el venedor et deia que el banc li cobrava més que el que et cobrava tu. Els bancs sempre procurant pel que més estimen, que són ells mateixos, És com quan el caixer treus diners i denuncien, aquesta operació no té comissió. Dius, home, gràcies.
3: Quan és el tema mateix.
2: Gràcies per avisar-me.
3: Gràcies per no cobrar-me, per donar-me els meus diners.
2: A mi la meva em diu, aquesta operació no té comissió, vols seguir endavant? Perquè de vegades quan té comissió també t'ho diuen si vols seguir endavant. Dius, no, 3 euros, no me'ls cobris. D'això, no? Llavors et preguntes, com és que no funciona sempre electrònicament qualsevol pagament? Quin sentit tenen els diners físics avui que ho paguem tot amb el telèfon mòbil? Si es pagués amb diners de plàstic, s'acabaria el diner negre, dius tu. I llavors, entens la raó, justament. Els grans negocis il·legals del món, que són la droga, la prostitució i el tràfic de persones, necessiten diners negres. Hi ha prostíbuls, és cert, on cobren amb targeta i es veu que el càrrec, perquè la família no ho detecti, i posen que és un bar o un mecànic. Molt bo. Però la droga i el tràfic de persones, que són el negoci, en aquests moments, els negocis més importants del tot rendibles que hi ha al món, es paguen amb diners físics. I com que en mou tants i tants i tants i tants de diners, estic segura que estarem posant euros als carros del supermercat per treure'ls de la cadena que els lliga durant tota la nostra vida.
3: Doncs a veure si tenim alguna cosa a dir sobre això que proposa l'Empar. La Júlia se la mira com volem dir. A veure per on hi entro aquest tema jo.
1: No, que a mi tot això del diner negre penso que és cert que existeix i hi ha tot aquest canal, però clar, els que al final si tu cobres a la nòmina, diners a casa no en tens. M'entens? Jo a casa no tinc res, sinó que a dins del bolso tampoc.
2: Tampoc.
1: Perquè ho pago tot amb targeta, tot ho tinc al compte bancari, per tant, jo el que veig és cada vegada depenc més del banc. M'entens? I a mi això, d'entrada, ja m'inquieta moltíssim. Però amb efectiu és veritat que sempre porto allò a l'assegurança de 20 euros per si passa alguna cosa, però si passa algun molt més greu, tampoc. Si he d'agafar un taxi molt més lluny, tampoc el podria pagar.
3: Després de la pagada, quan es va posar en moda allò de tenir un kit d'emergència, una de les coses que demanava la Unió Europea és tenir diners en efectiu, una quantitat a casa, perquè si et quedes sense llum una pagada com aquella, clar, si no pots anar al caixer, tens un problema, si a més no pots pagar de manera tal.

0: automàtica.
1: Sí, i també s'està perdent allò de donar la setmanada als nens amb efectiu. Ara ja és Bizum.
2: Amb Guardiola. Sí, sí, la paraula Bizum, eh?
1: Ara ja és, i quan abans millor pugui ser virtual i en plàstic i que jo pugui... Que sigui el més immediat possible, no és de baixar baix el caixer i esperar-se 5 minuts.
2: Sí. A més, sí que es troba ara el Bizum ja es veu que t'ho vigilen també, no sigui
3: cas. Clar, home, depèn. Si fas un de tant en tant no passa res. Ara és que hi havia gent que fa... a més, ara es podrà comprar amb Bizum a les botigues. Hi ha moltes botigues es podia, però ara sí, encara més.
2: Ho fan, això ho fan, és veritat, els artesans de les,
3: també,
2: les fires.
3: Sí. Ara no, a partir d'ara de les botigues físiques, també.
2: Però t'has d'apuntar el telèfon primer, que no, això clar, és horrorós. Deus ser millor anar al caixer. Apuntar el telèfon, senyor botiga, després esborrar-lo, sí, home.
3: Senyor botiga, eh? Poses senyor,
2: home,
3: a l'agenda, no? Senyor botiga.
2: Què has de posar?
3: No sé. Bé, Alba.
4: De fet, tot, no sé ara si estic equivocada, no, però sona allò que en dèiem la targeta amb una D fa
2: sí,
4: molts anys.
2: Sí. Que no va triomfar.
4: No,
1: però... Una cosa o l'altra, no?
4: Sí, però com allà dir les coses petites, no? Era que podies pagar sí, una targeta sí, sí, moneder, que no va triomfar, però que realment el Bizum... Bueno,
2: que l'anunci era un diari i una baguet. Recordeu que ni diari ni baguet.
4: No, a mi em passa una mica el que la Júlia diu, de dir, ostres, tens la sensació que al final els teus diners, els controls totalment al banc, però com que jo, suposo que igual que tantíssima gent, vaig absolutament de bòlit, és que no tinc temps mai de tenir res en efectiu, o sigui que sóc un drama amb l'efectiu. Llavors, tinc visca en aquesta dissonància constant de dir, m'agradaria no tenir aquesta sensació de dir, bueno, els diners els té el banc i jo, depèn del que pugui passar, ja no els podré, no? Perquè a vegades, dius, en alguns països, no? No sé, recordo, perquè havia tingut amics a Argentina, no? I m'explicava, ostres, la sensació que tens dels diners i no els pots treure, no? Amb tota la situació del corralito, bueno, genera una sensació d'inseguretat econòmica bestial, però també és cert que els temps que venen, ara parlàveu això del Bizum, no? Jo crec que ens porten cada cop cap aquí, no? Tot el tema d'això que deia en Jordi tan bonic de la setmanada, de la mainada, és que s'està perdent, o sigui, realment estan canviant els temps i no ho
1: sé. Excepte fins fa uns mesos que havies d'anar al Fenomen a comprar unes crispetes, havia de ser tot en efectiu.
2: La meva filla, que fa alguna classe particular i li paguen en efectiu,
1: també,
2: em diu, canvia-m'ho, queda-t'ho tu i fes-me un Bizum, perquè jo vull tenir amb diners de plàstic.
5: Imagina.
2: Una pregunta, no us sembla que traient del caixer i pagant en efectiu és com que gastes més?
3: I tant.
4: Sí.
1: Fa més mal.
2: La sensació, fa més mal que amb targeta. El mateix, 20 euros. Sí. 20.
3: Però clarament és la sensació, és perquè gastes el mateix. Vas al mateix supermercat, sí, o al mateix, però, mateix fort de pa.
2: Fa més ràbia. Sí, 20 euros en efectiu són molt. Sí, i en canvi en targeta no és res.
4: Jo crec que és una trampa, psicològica, perquè gastem més. Perquè quan els tens allà en efectiu, dius, hòstia, no ho fico estar tant, però llavors vas allà tirant de targeta, clar, no tens la sensació, o sigui, no ho veus físicament. I al final no veure-ho, no tens la percepció, al final, en moltes ocasions, de la pròpia despesa, no? I ja no t'explico la gent que va amb crèdit, que fins a final de mes, no? Vull dir que si vas en dèbit sí que vas veient el moment.
5: I a mi se'm posa nerviosa. Això del crèdit no
2: ho puc suportar.
4: Jo tampoc puc, però hi ha gent que sí que prefereix fer-ho així. Jo penso, però és que no tens cap control de res, no?
2: Perquè tenen molts diners, els que fan això.
3: Deu ser això.
2: Els hi sobra molt. Si ens ho diu la psicòloga, que...
5: Més trobo que és molt més dolorós, no? De com rebre una factura tota acumulada.
4: Sí, totalment.
3: Molt bé, doncs escolta'm, allò, trucs per portar les finances de casa per a dummies, que diuen. Empar Moliner, gràcies i bona tarda. Passa un minut d'un quart, fem una pausa i de seguida, i hem buscat reforços, el Raül Flores, que vol treure pit, i la secció de política que recupera punts aquesta setmana, doncs ha vingut ara, després de la publicitat, i entrem en matèria.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: Sou molt bona gent!
9: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
10: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
0: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
0: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
12: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I sí. Després a ca la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 18 de maig, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
19: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
20: Catalunya migdia.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit. Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
23: Senyores i senyors, bon dia.
24: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la Unia.
26: No, ja ho sé.
25: Que és?
26: El mateix que la IA.
25: Que tots els pobres siguin delinqüents.
27: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
28: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
29: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
30: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelón.
24: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
31: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
24: Amb Ricard Ostrell.
32: Em van passant coses.
31: Sí.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
3: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. El dia en què el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han deixat pràcticament enllestit aquest migdia l'acord de pressupostos amb la presentació de la nova línia orbital ferroviària que ha d'enllaçar el 2041 Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per la ciutat de Barcelona. Illa i Junqueras han posat en escena l'acord envoltats d'alguns alcaldes metropolitans de les ciutats que es veuran beneficiades per aquesta nova línia ferroviària, ciutats com Sabadell, Sant Sadurní d'Anoia o Vilafranca del Penedès, entre d'altres. El president li ha agraït explícitament a Oriol Junqueras el suport d'Esquerra als pressupostos i el president dels Republicans ha reivindicat la seva participació en el canvi que diu que suposarà aquesta línia en la planificació del país. Diu que no només és una línia de tren, sinó que és una nova manera de concebre el país. Ara caldrà que la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que s'ha de fer demà passat dimecres, tiri endavant la Societat Mercantil d'Inversions, que ha d'assegurar les inversions de l'Estat a Catalunya, una de les quals és aquest tren orbital. Com dèiem, incorporem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
33: Hola, Òscar, bona tarda.
3: Avui hem pogut veure aquesta sintonia entre Illa i Junqueras, entre el govern i Esquerra Republicana.
33: Sí, amb aquest acte que s'ha fet a Sant Sadurní d'Anoia, on Illa públicament ha agraït el compromís d'Esquerra Republicana amb un acord de pressupostos que es dibuixa, ara ho deies, totalment imminent, pot arribar a les properes hores amb l'objectiu que a final de setmana el govern ja pugui aprovar de nou, just avui que fa 2 mesos justos que es va retirar, pugui tornar a aprovar el projecte de llei de pressupostos. Per tant, avui hem vist una complicitat que anirem veient també durant aquesta setmana i tot plegat això, fa quan just 2 mesos les relacions van passar per un moment molt complicat perquè retirar un projecte de pressupostos del Parlament és una situació completament inèdita. No havia passat mai. Per tant, en aquell moment l'acord sí que es va tensar, però finalment, amb això, en poques setmanes, han acabat arribant a un acord amb uns compromisos diferents a sobre la taula.
3: el compromís més cridaner, diguem-ne, és aquesta línia orbital, que no és una novetat. De fet, fa 15 anys ja ho va aprovar el govern tripartit llavors, amb Quim Nadal com a conseller de territori en aquell moment, però també hi ha hagut altres acords, per exemple, que Catalunya pugui tenir majoria al Consorci de la Zona Franca. Esquerra i els socialistes han pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin aquesta majoria en la governança, amb un 40% la Generalitat i un 15% l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, seria un 55% la part catalana i un 45% que conservaria l'Estat. Un acord que es formalitzarà també en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de demà passat. I el tercer punt és el reforç de l'Agència Tributària Catalana amb una nova injecció de diners. Per tant, serien aquests tres grans anuncis o avenços el que fan desllorigar, podríem dir, els pressupostos.
33: Sí, el tren orbital d'un costat, aquest acord que coneixíem ahir al vespre, perquè al final l'Estat perdi la majoria que ha tingut sempre en aquest consorci de la Zona Franca. Recordem que el consorci agrupa una activitat econòmica que equival aproximadament al 4% del producte interior brut del país. Aquí Catalunya hi acabaria tenint majoria si aquest acord acaba traduint-se a la pràctica, però no només la Generalitat, sinó més Ajuntament de Barcelona. També la musculació de l'Agència Tributària. En aquest cas, va més enllà dels pressupostos, perquè aquí seria un pla pels propers anys, fins al 2029, en què s'engreixaria a més de 500 milions d'euros l'Agència Tributària. Fins l'any 2029, aquí hi ha uns 21 milions que ja estarien inclosos en aquests propers pressupostos, i la resta seria fins l'any 2029. Aquest és el compromís que més s'acosta a aquella línia vermella de fa només dos mesos, que era la gestió de l'IRPF. Muscular l'agència no vol dir recaptar l'IRPF, no vol dir cap acord en aquest sentit, però sí que al final s'intenta recuperar aquell argument que ha dit moltes vegades la consellera d'Economia, que és que cal personal, cal múscul per poder tirar endavant una gestió i una recaptació dels impostos. Amb aquest acord, la intenció és intentar aproximar una miqueta més de musculatura perquè en un futur això pugui acabar traduint-se. I aquí hi ha un altre aspecte també, que és aquesta societat d'inversions. Això ja ho va intentar Esquerra al Congrés dels Diputats, allà va acabar descarrilant, Junts, no només Junts, també el PP, Vox i el PNB es va abstenir, però van fer caure aquesta iniciativa, i ara el que fa el govern amb Esquerra és intentar-ho rescatar per una altra via, que no fa obligatori en el legislatiu, per tant que no fa obligatori la llei, sinó que es crea una figura, que és la societat mercantil, però que en el fons és un organisme que hauria de tenir unes funcions equivalents, que és gestionar les inversions de l'Estat, i sobretot, perquè aquest és l'objectiu final també d'un projecte que remunta als primers governs tripartits i a tota la tramitació de l'Estatut, que és poder fiscalitzar que allò que apareix als pressupostos generals de l'Estat s'acaba executant en obra pública, que és una equació que no sempre es compleix, es pressuposta més del que s'acaba executant.
3: Jordi, Alba, Júlia, no sé com ho veieu tot plegat. És evident que fa dos mesos semblava que aquest acord seria pràcticament impossible. Es van retirar els pressupostos que ja s'havien presentat perquè el govern veia que no els tirava endavant perquè aquella línia vermella de l'IRPF que marcava Esquerra Republicana eren incapaços de trobar la manera de saltar-se-la. I ara aquesta línia vermella ha desaparegut, n'han aparegut unes altres que són més assequibles i que, per tant, provocaran aquest acord. No sé com ho veieu.
0: Jo crec que la diferència amb el que va passar fa tres mesos, bueno, dos mesos quan es va presentar aquests pressupostos, és que s'han negociat carpetes que és cert que necessiten del sí de l'Estat, però depenen directament de Catalunya, o com a mínim el que es busca és que sigui així. Per això es fa una bilateral demà, que de fet és un fet curiós. Es fa aquesta reunió entre la Generalitat i l'Estat perquè aquests punts que ara explicava molt bé el Raül de l'acord, el govern espanyol digui sí, jo també els accepto, i per tant no passi com l'altra vegada que el govern espanyol s'havia compromès a una, no tant a una recaptació, perquè si mirem bé els acords de la comissió bilateral parlava d'una gestió, no directament d'una recaptació de l'IRPF, sinó d'una gestió, però com a mínim que ara sí hi hagi aquest document que per Esquerra és una mena d'assegurança de que tot allò que depèn del govern espanyol es complirà. Ara bé, es complirà si Pedro Sánchez continua a la Moncloa, que això és un escenari, i de l'altra, si totes aquestes inversions acaben també no només compromeses per l'Estat, sinó després, amb un futur nou govern, s'han de tornar a revalidar, que aquest també és una part important, no?, d'aquest acord. Ho dic perquè és un bon acord, però, evidentment, depèn de moltes més coses que no són intrínsecament necessàries únicament d'Illa i Junqueras. I després hi ha una altra pota, que és la part dels comuns. Els comuns havien tancat un acord, ara el que volen és rascar, a veure si treuen alguna cosa més al govern, es tornen a quedar els últims, com ja va passar el 2023, si no m'equivoco, i per tant hem de veure com acaba. A veure, previsiblement, avui a la tarda Esquerra, Junqueras explicarà davant dels càrrecs d'Esquerra que les bondats d'aquest acord perquè li donin suport. És possible que hi hagi alguna veu crítica, però crec que això no alterarà el fet de que diguin que sí, bàsicament perquè no es portarà a votació i, per tant, s'hauria de prendre aquesta decisió entre moltes cometes per unanimitat, tot i que hi hagi aquestes veus crítiques, i després ja vindrà el torn dels comuns per tancar aquest acord i que divendres es puguin aprovar el Consell Executiu i, sobretot, el que deia abans, la reunió de dimecres crec que és molt important davant de l'Estat perquè l'Estat digui sí, jo també estic d'acord amb aquests acords.
1: Quan veus l'evolució de la negociació, te n'adones que la sessió ha estat molt constant, molt progressiva i diguéssim que molt sorprenent. És a dir, comences fa uns anys dient, escolti'm, de recuperar sobirania, potser Esquerra Republicana ja començava a dir que renunciava a la via unilateral, però com a mínim deia, però ara toca parlar de sobirania, de cessió de sobirania i de fer-ho progressivament, etc. I l'última notícia que teníem era que la línia vermella era la cessió de la recaptació de l'IRPF i això s'ha oblidat completament i per tant sembla que les línies vermelles, vull dir, hem passat el pis de baix, el de baix i ara estem una mica en terreny gairebé de les profunditats. Per la banda del finançament singular, és que no en tenim notícia, no hi ha res, no hi ha recaptació, no hi ha cessió de sobirania. S'havia dit que no, espereu-vos les eleccions andaluses perquè la pobreta Montoro, si li fem això...
0: Montero,
1: si li fem això abans de les andaluses, aleshores no podrem acceptar-ho, ho heu d'entendre, etc. Bé, han passat les andaluses i tampoc. Després, amb el tema de el Consorci de la Zona Franca, doncs ve a guanyar sobirania en aquest àmbit, però això significa literalment que el tema de l'aeroport, res, i que Lucena ha guanyat aquest debat i que per tant no hi ha tema de la cessió dels competències d'aeroport com s'havia reclamat. I pel que fa al tren orbital, a la línia orbital, doncs bé, per molt que em sembla que és una infraestructura que pot ajudar molt a desenvolupar aquests territoris, aquestes àrees, no se n'havia parlat d'això. Això no estava a la proposta de negociació inicial d'Esquerra Republicana. Sembla que això s'ha tret molt de la màniga a última hora i en el fons...
2: Era una proposta més aviat socialista.
1: Sí.
2: O sigui, no només fa 15 anys que era el govern tripartit presidit per el PSC, sinó que en l'última pla d'inversions, diguem-ne, hi havia alguna referència a la línia orbital del PSC.
1: I ara ha sortit això, suposo, perquè no hi havia gran cosa més a donar. Però
33: I fins i tot, perdona, els comuns ho havien inclòs en aquest primer acord, hi havia una referència ja la línia orbital, amb l'acord d'aquests pressupostos tancats fa 2-3 mesos.
1: Exacte. El que a mi més em preocupa és que el debat sigui aquest. El que em preocupa és que, bé, ara sí que som una autonomia i punt. Si hem de parlar del tren orbital, és l'autonomia que ens cal. Ja està. No hi ha debat de sobirania, no hi ha debat de conflicte, no hi ha debat de resolució del tema i no hi ha una sessió important de competències. No, el que hi ha és anem a gestionar. Doncs bé, estem en aquest marc, Esquerra Republicana ha volgut apuntar-s'hi, per mi és una decepció, però clar, han de vendre el producte d'alguna manera. Em sembla que hem canviat de marc, de marc mental d'una manera massa ràpida i em sembla que això pot tenir el seu càstig. És a dir, ja no parlo del càstig electoral, del seu càstig de país. És a dir, aquest país, si es conforma amb això, vol dir que serem... Ja està, som Castilla-La Mancha, som La Rioja.
2: Alba?
29: Entenc el que diu en Jordi, el que passa que també crec que el govern, o sigui, està en pressupostos prorrogats des del 2023 amb una situació de tensionament per fer cap tipus d'acció de govern bestial i tenim present que si no s'aprovaven aquests pressupostos probablement ja no hi hauria una altra oportunitat i que la legislatura acabaria arrossegant uns pressupostos del 2023 que són insuficients realment per fer molta de la política pública que cal. Entenc per una part el que diu en Jordi, el que passa que també entenc que ara
4: des de la vessant més d'esquerres, jo sento que calia realment aprovar aquests pressupostos per poder falcar, i a més amb el context en el que estem, jo crec que s'ha de posar per davant l'impuls ara mateix del país amb aquesta estabilitat institucional que permeti fer política pública en temes d'habitatge, de sanitat, d'educació, de serveis socials, i sobretot per aquests desafiaments i tensionaments que ara mateix estem vivint. I al final també crec que en el context polític global i també que no tan global, el que estem veient ara a prop, sobretot no, d'alguna forma amb l'arribada de l'extrema dreta amb tanta força com estem veient, ara mateix pactar i els diàlegs polítics, no, d'alguna forma, el fet d'establir la cultura democràtica, aquesta maduresa democràtica, des d'un lloc no tant de la renúncia, sinó també d'una manera de transformar, no, realitats concretes des de la cultura democràtica, crec que també pot ser exemplificant per altres espais, que és impossible, dona la sensació, que diferents espais polítics es posin d'acord per fer alguna cosa, no? I jo crec que ara mateix, veient com està el país, l'altre dia també es presentava, no, aquell informe que es parlava de Catalunya es desagna, no? L'informe Fènix. Ostres, tota la possibilitat que hi hagi d'inversió pública per reduir desigualtats, sabem el gran desafiament que tenim com a país. O sigui, jo sento que ara mateix cal reforçar les polítiques que permetin, bueno, fer polítiques redistributives, perquè realment sento que l'estat del benestar necessita recursos i aquests consensos per funcionar, perquè l'amenaça també és molt gran. Entenc perfectament el que diu en Jordi, que no, hi ha com aquest sentiment de renúncia a aquesta part, no, més de l'autodeterminació, o fins i tot, no, d'aquest
1: sentiment. No, i del finançament.
4: Sí, també. Però sí que és cert que, clar, tinc la sensació que deixar perdre aquest tren ens podia portar a un lloc molt, molt, molt perillós, no? Llavors, sento que ara mateix, en el moment contextual en el que hi ha, jo valoro positivament que s'hagi pogut fer, perquè realment fer obra de govern amb uns pressupostos prorrogats del 2023 és que és dificilíssim. I crec que ara mateix la ciutadania necessita un baló d'oxigen perquè realment la política pública es pugui impulsar, si no és molt difícil.
2: Ara, dono la Júlia que no la demanava, però abundant sobre una cosa que deia l'Alba, fins i tot els mateixos negociadors reconeixien que si no hi ha pressupostos aquest any, ja no n'hi haurà nous en tota la legislatura, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals com a mínim, si no n'hi ha espanyoles.
33: Hi hauria d'haver espanyoles, perquè tocarien.
2: Sí. I d'aquí dos toquen catalanes.
33: Exacte.
2: Per tant, amb un període preelectoral, o bé de municipals, o bé d'espanyoles, o bé de catalanes, ningú no pacta els pressupostos.
33: Jo crec que aquesta és una idea que hem de tenir molt en compte també, que era una mica o ara o mai. O ara hi havia pressupostos o difícilment n'hi hauria hagut durant tota la legislatura, com està passant, per exemple, en el govern de Pedro Sánchez. Per tant, aquest era el moment. Per què? Doncs perquè estem això, a les portes d'un any, el vinent, que és doblement electoral. Hi ha d'haver forçosament al maig, a la quarta setmana, el quart diumenge de maig, eleccions municipals, també autonòmiques a diversos territoris de l'Estat, però que, a més, com a molt tard al juliol, toquen també eleccions espanyoles. Aquí sí que això ja és improrrogable. I l'altre any hi ha eleccions al Parlament. Per tant, aquest era una mica el moment. I a partir d'aquí, recordem també que hi ha diverses carpetes més enllà dels pressupostos obertes. Un és el finançament. El finançament amb un canvi de cartera Hisenda té pendent encara que això vagi al Consell de Ministres. I això hauria d'arribar també les properes setmanes. I que això després acabi al Congrés dels Diputats, i veurem com acaba el Congrés dels Diputats i si és que hi ha temps amb el que queda de legislatura perquè això acabi la seva tramitació. I després hi ha un altre, que és l'IRPF. Esquerra diu, això no és una línia vermella en els pressupostos, però ells també diuen obertament que no renuncien a poder recaptar, no? Quan l'Estat al final ha marcat molt clarament les posicions i ho ha fet més enllà de la marxa de la ministra d'Hisenda, la Maria Jesús Montero. Per tant, això ja és una opinió instaurada en el govern espanyol. Veurem si això, més enllà de pressupostos, acaba tenint recorregut i fruit.
0: Jo crec que sobre el tema del finançament també està bé recordar com va anar la negociació. Ho dic perquè Esquerra va posar l'IRPF com a línia vermella, perquè inicialment, quan estaven negociant tant amb el govern català com amb l'espanyol, sempre se'ls deia que l'IRPF era molt més fàcil que tancar el model de finançament, perquè llavors ja era en totes les autonomies, un model econòmic molt més complex, i hi ha un moment de la negociació, si no recordo malament, cap al novembre, en què de cop el govern espanyol comença a dir que això de l'IRPF no ho veu. I llavors és quan tanquen el model de finançament. I aquí és quan hi havia un pacte no implícit perquè Esquerra digués, és el moment de tenir pressupostos, vincular el model de finançament, que era també una petició d'Esquerra, amb l'aprovació d'aquests comptes. Però llavors Illa es va posar malalt, l'IRPF, tots els periodistes, cada dia que ens trobem a qualsevol dirigent d'Esquerra Republicana, preguntaven per això, i jo crec que es van acabar caient en aquesta pròpia trampa, no?, inicialment.
2: Sí, perquè no els hi havia posat ningú. Vull dir,
0: no, la van posar ells.
2: No hi havia un clam popular per l'IRPF.
0: No, però és que en aquelles setmanes, de fet, em sembla que va ser aquí a Catalunya Ràdio, Carlos Cuerpo, que ara sí que té un càrrec molt més superior, però en aquell moment ja era ministre d'Economia, ell veia bé que es pogués recaptar l'IRPF des de les autonomies, no només des de Catalunya, sinó des de la resta. I això, a mesura que s'anava consolidant María Jesús Montero com a candidata a Andalusia, es va anar tirant enrere, i per tant, en aquest cas, per interessos purament electorals. De fet, si la campanya andalusa ja ha estat purament marcada per la situació a Catalunya, imagineu-vos com hagués sigut amb aquesta sessió. Per tant, per aquí, el PSOE no hi volia passar. Veurem què passa ara. És a dir, primer hi ha d'haver el Consell de Política Fiscal i Financera, on es presenti aquest model, arribar després al Congrés, al primer al Consell de Ministres, després al Congrés, i una de les opcions que tenien sobre la taula i que ja s'havia explicat era la possibilitat de fer-ho via esmena. Veurem com acaba i també si Junts acaba reconsiderant la seva decisió, perquè si no al final aquest model de finançament sí que és segur que no sortirà, ja no només si arriba o no a votació, sinó que Junts en aquest cas ho tirarà enrere. I sobre el que deia Jordi, jo crec que no són qüestions incompatibles i de fet ho veiem amb l'estratègia negociadora que s'està tenint al Congrés. Tant Esquerra com Junts estan negociant competències. Junts, de fet, el que va demanar és aquesta delegació de competències en immigració, que en aquest cas crec que res té a veure amb la independència de Catalunya, però està bé, és una forma d'enfortir aquest autogovern i d'exprimir al màxim les competències sí. que tingui Catalunya. I de sobirania, jo crec que en aquest cas pots considerar si és molt o poc l'acord, eh? Vull dir, jo aquí no m'hi ficaré, però sí que crec que és important que des de Catalunya es puguin dissenyar com a mínim on l'Estat ha d'invertir, i crec que per això, com a mínim, la societat mercantil crec que és important.
1: Sí, per una gestió autonòmica pot estar molt bé, però en termes de guanyar poder de decisió em sembla que francament poc, és el mateix model de la Renfe i l'Aena continuarà igual, i em sembla que és francament escàs, i em sembla que és molt i molt mínim. Una altra cosa, el que sí que admeto, és que hi ha un debat del tema del finançament que pertany al Congrés dels Diputats i que per tant, perquè en efecte la LOFCA i tota la part orgànica i tota la part fonamental de la legislació estatal sobre el finançament s'ha de resoldre allà i això serà una negociació posterior, però si tu ja has començat condicionant els pressupostos d'Illa a una evolució d'això i no veiem evolució d'això, és francament decebedor. No s'ha fet servir aquesta carta, simplement no s'ha fet servir per A o per B, o perquè s'ha deixat passar el temps, no tinc ni idea, però no crec que sigui una bona negociació. Es diu, no, és que no podem negociar de coses que no són competència nostra. Aquest criteri tan legalista, tan formalista, tan funcionarial i al final tan administrativista, em sembla que és no jugar a la política. Tothom sap que el PSOE és el PSC i que tenen vasos comunicants i que depenen d'un de l'altre i que poden perfectament negociar l'un i l'altre i es pot intentar avançar en aquest tema. Si tu dius no podem parlar d'això si no tinc competència sobre això, és tant com dir que no tens relació amb Pedro Sánchez, i això és mentida. De la mateixa manera que també se li diu a Junts, no podem transferir les transferències d'immigració perquè com que depenem de Podemos i de Sumar i tampoc volen, doncs això tampoc serà possible. Mai és possible. El català a Europa, no, és que tampoc és competència nostra, és competència dels europeus. Sempre hi ha una raó o una altra, i si no és això, les eleccions andaluses de la Montero, sempre hi ha una raó o una altra, i francament jo penso que el públic comença a adonar-se'n de la presa de pèl.
2: Encara una última cosa sobre pressupostos. Hi pot haver, per exemple, avui l'USTEC, que avui ha tornat a tenir una altra jornada, ja sabeu que hi ha 17 dies de vaga convocats en tot el mes de maig i algun dia del mes de juny. Avui tocava el barcelonès i ha tornat a haver una manifestació, potser una mica més deslluïda perquè plovia a la ciutat de Barcelona, però ha tornat a haver-hi una acció, per exemple, davant de la Sagrada Família, molt cridanera, i l'USTEC es queixa que ni Esquerra Republicana ni els comuns, en les seves negociacions amb el govern per aprovar uns nous pressupostos, han fet seves les reclamacions dels mestres i dels professors. Sobre això heu parlat amb Esquerra, amb els comuns, per què no posen sobre la taula negociadora dels pressupostos el que reclama l'USTEC i els professors?
33: El que diuen uns i altres, tant en públic, perquè també ho han dit en públic, com en privat, és que al final l'instrument que ha de permetre poder resoldre per part del govern les demandes que demana la comunitat educativa passen pels pressupostos. Si tu tens més diners i més ordenació dels diners, pots aplicar algunes de les demandes que fan. El que sí que també és evident és que ni Esquerra Republicana ni els comuns han posat damunt la taula i han posat com a condició per tancar un acord de pressupostos alguna de les demandes, com a mínim per ara, que sigui no només que demanin els sindicats, sinó també al voltant de la comunitat educativa. I això també és així. Ni l'actualització de l'acord dels comuns, que passa sobretot per qüestions d'habitatge i per qüestions d'infraestructures, ni tampoc les que van anar enumerant d'acords amb Esquerra Republicana inclouen, ara per ara, res en l'entorn d'educació. Que els pressupostos acabin servint o no, ja ho veurem. Però el que sí que ja hem vist és que de moment damunt la taula això no hi és.
1: Sí que va ser-hi a la negociació. Sí, jo recordo perfectament la portaveu, la consellera Paneque, dient, no, és que com voleu que negociem si no hi ha pressupostos? Una cosa així, eh? Com voleu que hi hagi un bon acord si no hi ha pressupostos? Aquesta mena de xantatge emocional que sempre fan. És a dir, sobre la taula hi va ser, però d'una manera molt, molt, molt indirecta. I en qualsevol cas, des del punt de vista dels números, doncs no hi ha acabat sent.
0: Jo aquí tinc la sensació que ve d'un altre lloc. És a dir, jo crec que no és que Esquerra i els Comuns no vulguin posar condicions concretes, sinó que ara mateix hi ha una guerra entre els sindicats educatius i la Conselleria d'Educació. Hi ha una proposta que encara no coneixem del tot del govern, que de fet ha aplaçat un dia més, no?, aquesta reunió.
2: Demà passat.
0: I tinc la sensació que ningú s'hi vol ficar. És a dir, no és que Esquerra o els Comuns no vulguin destinar més partides d'educació, sinó que consideren que l'USTEC té una agenda pròpia i que, per tant, com que ja està negociant amb el govern, millor no prendre mal. Em sembla que va més per aquí que no pas no pel fet que no vulguin millorar aquestes partides, perquè hi ha una negociació en marxa i jo crec que això serà molt més llarg, que hi haurà pressupostos abans que un acord entre sindicats i educació, i per tant veurem què es pot afegir també en aquest acord de pressupostos, que em sembla que no és fàcil.
4: Clar, jo crec que a part dels pressupostos, això que deies ara la Júlia, tot allò que segurament s'està treballant i acordant que va en paral·lel amb els pressupostos i que potser no ho veurem d'una forma visible, però evidentment hi ha coses que segur que s'estan treballant més en bé i que tenen més a veure amb projectes o demandes de més de mig i llarg termini, que s'haurà de veure també com acaba concretant-se tot això. I per altra part, jo crec que també aquí, amb el tema de l'USTEC, hi ha un altre... Bueno, ja sabem les relacions a vegades entre partits polítics, sindicats, no?, que són complexes, i clar, no podem oblidar que va haver-hi un pacte amb Comissions Obreres i UGT, i ara desfer això també, crec que aquí hi ha molts partits polítics que també els hi deu ser difícil on posicionar-se, no?, també el que deia, vull dir, l'USTEC també deu tenir la seva agenda pròpia, tothom al final té la seva agenda pròpia, i al final mateix sembla que allò sigui com un terreny ple de mines, no?, llavors estic segura que és millor anar amb molta cautela.
0: I pel propi govern millorar, entre cometes, com diuen ells, no?, aquest acord, també de forma implícita està reconeixent que no era un acord de país com vas vendre. Per tant, crec que tampoc serà fàcil sortir d'aquí.
33: Clar, és una situació complicada, perquè a més, si introdueixes demandes dels sindicats i les introdueixes parcialment, no exactament el que ells diuen, corres el risc que si tanques alguna cosa acabis en el mateix lloc, que és que els sindicats ja estiguin en contra. I en canvi, si agafes literalment el que et diuen els sindicats, et trobaràs que segurament al govern li costarà acceptar allò amb una negociació. Per tant, és veritat que és una equació molt difícil.
2: Bé, en tot cas, no hi són aquestes reivindicacions dels mestres en els acords que s'han fet prèviament. Veurem si amb els nous pressupostos aprovats hi ha algun marge o no perquè el govern mogui la seva posició per tal de desactivar aquestes protestes que els mestres continuen tenint cada dia de manera descentralitzada. Per cert, has dit les eleccions espanyoles l'any que ve, com a molt tard, a finals de juliol. No, encara podrien anar fins al 22 d'agost.
33: Sí, perquè és veritat que és quan s'ha constituït...
2: Sí, per això. Sí, 22 d'agost. T'ho dic per cridar el mal temps. Si tu, que només has de votar, Jordi, ja ets la mandra, els que hem d'informar, campanya electoral... Establir torns de feina durant els mesos de juliol i agost, ni t'ho explico.
33: És una campanya electoral que el 3 d'agost començaria.
2: Calcula, tots en calça curta. En fi.
0: Mira, Joan Botas està aixecant els braços.
2: Sí, el Botas encantat de la vida.
33: Estarà de vacances, segur.
2: Clar, ell, rai, de seguida em dirà, no, jo sóc a Galícia, a mi no m'atabaleu. En fi, bé, veurem quan són les eleccions espanyoles. En tot cas, de moment el que tenim aquesta setmana és pressupostos, a més, anar cobrint cada dia una cita.
33: Setmana gran, que abans he sentit que ho deies.
2: Per vosaltres, perquè només viviu de la política, els altres no sé si és tan gran o no. Raül, gràcies, bona tarda.
33: Gràcies, bona tarda.
2: Són 3:45, una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients
10: màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: I és que m'heu posat la pell de gallina.
14: Catalunya migdia.
15: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
16: D'acord.
15: Quin és l'autèntic operador 100% català?
16: Vera.
15: I el més ben valorat pels usuaris?
16: Vera.
15: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
16: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
15: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
16: Vera.
15: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
17: Tota comunitat necessita un cor.
18: Un cor? Per què?
17: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
18: I reforçar la identitat?
17: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
18: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
19: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
22: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
19: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món

0: va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
1: I un Rajola. Balla-ho tot, sent-ho tot.
0: El món no està fet pels romàntics. Ja disponible.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Com és la nit de Sant Joan?
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
9: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: No passa algo con Manuela.
13: No passa nada.
9: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
13: Clar que no.
9: M'ho jures.
13: El meu fill no pot pagar això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som
15: 3CAT. Som 3CAT.
16: D'aquí a una mica més de 11 minuts seran les 4 de la tarda. A banda de pressupostos, sabeu què és la discordança lingüística?
17: Sí, però faré trampa. Sí, sí, perquè ens heu passat el tema abans.
16: Ah, us hem passat el tema. Escolta'm, així és rai, que teniu informació privilegiada. És un concepte habitual en aquells països on existeixen comunitats bilingües, però que és molt poc conegut aquí a Catalunya. Es tracta de la falta de coincidència en la llengua que pot provocar una barrera comunicativa. Ara s'estudia per primera vegada aquí a Catalunya o en l'àmbit de l'atenció sanitària. A la consulta d'un metge, per fer un diagnòstic i un tractament correcte, cal que la comunicació sigui fluida, especialment pel pacient, que és qui ha d'explicar què és el que li passa. En entorns bilingües, haver de fer servir la llengua que no és la teva habitual pot tenir conseqüències mèdiques. Es pot reduir la precisió del diagnòstic, pot minvar la qualitat assistencial, sovint es perd la confiança entre el professional sanitari i l'usuari. Aquestes són les conclusions d'un estudi fet en altres països amb territoris bilingües i llengües minoritàries, com per exemple el Canadà, el Regne Unit o Finlàndia. La investigadora en sociolingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Tarradellas, ha recollit tots els estudis que hi ha sobre l'atenció sanitària amb discordança lingüística i ha escrit les conclusions a la revista Llengua i Dret. I és que en poblacions bilingües, en moments d'estrès, com per exemple anar a veure el metge amb un problema de salut, els ciutadans poden perdre una mica aquesta habilitat bilingüe.
18: Fins i tot totes les persones que tenen un alt grau de bilingüització, en situacions d'estrès emocional, la capacitat expressiva en aquesta segona llengua disminueix una mica, no? Recordo un cas d'un article del Canadà, no?, que el pacient deia: jo soc perfectament bilingüe, però quan tinc dolor, no.
16: Tots els estudis fets fins ara són d'altres països bilingües, però tot fa pensar que els pacients catalanoparlants també estan exposats als efectes d'aquesta discordança lingüística. Per això, la investigadora de la UPF ha començat a elaborar el primer estudi sobre aquest tema que es fa aquí a Catalunya. És un tema del que recurrentment anem parlant, pot passar amb el metge, en un altre àmbit també, a vegades amb el professor o amb algun altre, si t'has d'enfrontar un judici en què no pots utilitzar la teva llengua habitual i que, per tant, davant entre els nervis que et suposa un procés jurídic o l'angoixa d'haver de declarar davant d'un tribunal, doncs si no pots fer-ho en la teva llengua habitual pot acabar suposant un problema.
19: I com per no parlar de l'angoixa del que fem llet. Que també és una situació tensa.
16: Que no t'entenguin, la teva ciutat.
19: Sí, ja, ara com farem això? Sí, i evidentment que amb l'àmbit la sanitari és normal que sigui especialment sensible, perquè és allò que es diu, per simplificar, que si no t'entenen a la teva llengua potser no és una atenció sanitària sinó de veterinari. Perquè realment aleshores vol dir que no serveix de res el que puguis dir i no serveix de res el que pugueu compartir o parlar. Sí que és veritat que el metge, el sector sanitari, la professió, també podria dir: no, escolti, però és que jo també necessito entendre, perquè si no entenc, aleshores no puc fer un bon diagnòstic. Clar, però és que aquí estem parlant del client, qui paga, el client, el contribuent, és un, i vostè treballa, i a vostè li paguem, i per tant és vostè qui ha de fer l'esforç per entendre. Ja ens podem suposar que el fet de que hi hagi pacients que li parlin en català li faci més difícil el diagnòstic si vostè no està familiaritzat amb la llengua catalana. No és el nostre problema, és el seu, i em sembla que és no només un tema de drets fonamentals lingüístics, que ho és, de drets personals i individuals i col·lectius lingüístics, sinó també un tema de drets de contribuent, d'un tema de drets de dir: escolti,

0: vull un bon servei, jo m'expresso millor en la meva llengua i hi ha dolors i mals i feridures que només sóc capaç d'expressar a la meva llengua, confio que no hauré de repetir dues vegades. I el mateix pel que fa al tema dels jutjats, és una cosa molt diferent, molt més dramàtica. El tema dels jutjats, realment, som a l'any 2026 i encara estem al 3 o 4% d'escrits i de sentències. És culpa de tothom, és culpa dels jutges, és culpa de la carrera de dret, és culpa dels costums i és molt culpa també dels advocats, i no ho hem fet bé. I és especialment dramàtic perquè és que realment també una mica molt similar amb el cas de la sanitat, tu hi ha coses que només vols i pots expressar realment bé, per exemple, com un testimoni, amb la teva llengua, i és un drama que això no sigui així.
1: Però en el cas de la justícia, si no ho tinc mal entès, tu sí que tens dret, no?, a demanar un traductor.
0: Sobre el paper, sí.
1: Ho dic perquè, clar, ara estem parlant de l'àmbit sanitari en el qual una persona arriba en una situació d'extrema vulnerabilitat, perquè si tu arribes, diguéssim, en aquests centres perquè tens algun malestar o alguna cosa, i no només és urgent, sinó que a sobre et preocupa, no? Per tant, aquí és on crec que encara és més greu que l'altra situació, no? Perquè precisament ho necessites molt més, no només pel diagnòstic, sinó també per la situació emocional amb la que et trobes en aquell moment. Per tant, crec que és una qüestió que s'ha de resoldre, crec que és una qüestió que s'ha de començar a fer obligatori als cursos de català en totes les persones que treballen en centres sanitaris, ja no parlo només dels metges, sinó també fins al últim grau de la persona que hi treballa, i crec que hauria de ser així. Per tant, el que s'ha de demanar és que aquests cursos es facin, i en certa manera, si poden tenir un punt d'obligatorietat, que sigui així, com a mínim perquè t'entenguin, com a mínim, perquè estem en nivells que a vegades no és ni tan sols això.
0: Perquè el català i el castellà són llengües que s'assemblen força, però quan parlem del cos, de vegades no, i el maluc, i el genoll, i el turmell no tenen absolutament res a veure.
2: Clar, jo crec que aquí hi ha diversos elements, no? Un, això que dèieu, no? Que amb l'excusa aquesta que el català i el castellà s'assemblen força, jo crec que l'element emocional que ara estàveu posant, perquè més enllà del client, és realment, o sigui, els estaments públics per qui treballen, per la ciutadania. Per tant, no és només com a client, sinó que qui està en aquell moment en una situació de vulnerabilitat, perquè s'està exposant a un procés judicial o una situació sanitària, encara que no sigui molt complexa, però que per tu estàs alterat, encara que tinguis un mal de panxa, això fa que, a més, la neurociència ens explica que les zones del teu cervell que s'estan activant no són les lingüístiques, no són les que t'ajuden a tenir una bona fluïdesa amb allò que, amb aquell idioma que no és el teu. Al contrari, estàs activat segurament la sensació més d'amenaça, estàs en una posició més, o sigui, que no és tan fàcil que surti, que flueixi, no?, aquesta llengua, i per tant jo crec que emocionalment és afegir un estressor que és innecessari. Llavors, si ens creiem realment que el que estem construint, no?, com a societat, és posar la persona en el centre, hauríem de facilitar tot allò que té a veure amb aquells elements estressors, treure'ls al mig. I no només això, jo crec que estudiar, per exemple, investigar, no?, tota aquesta discordància lingüística en el tema del català, és investigar el benestar social, perquè al final estàs posant el focus en efectes emocionals que segurament són com més invisibles, no?, en aquesta convivència lingüística. I llavors, si algú ens diu, no, és que jo no vull estudiar, no, pues, passa, hi ha persones resistents, no, jo no quiero estudiar el català, perquè ja, però és que quin problema té això? Això acaba tinguin un impacte en aquella persona i fa que els processos judicials, els processos sanitaris siguin molt pitjors. I també el teu diagnòstic, no?, que ho deia en la notícia que ens heu passat, però perquè, clar, si a mi em costa molt expressar-me en un moment en el que estic malament, que no em sento bé, i necessito que se m'entengui allò que flueix d'una forma quasi innata, no?, com si diguéssim, perquè el dolor, i sobretot en un context més de salut, té molt a veure amb sensacions, no?, i segurament conceptes que potser no els hem utilitzat mai amb que castellà, a vegades no és només me duele la barriga, són més coses, no? Jo crec que és important, i també crec que hi ha un altre tema, ja més enllà d'això, també és que al final la llengua et fa sentir si estàs dins o fora d'un determinat espai. Jo crec que la llengua és molt més que paraules i també té a veure amb aquesta autoestima col·lectiva, i crec que és important que l'exigim com a forma de cura i també com un patrimoni essencial que ens defineix, no? Però crec que és molt important que es facin aquest tipus d'estudis, perquè crec que no som conscients de l'impacte que arriba a tenir el fet d'haver d'utilitzar una altra llengua que no és la teva, no? La teva materna, com si diguéssim, en aquests contextos on hi ha aquests estressors emocionals que són difícils de gestionar.
0: Sí, perquè diguéssim que el fet que tothom, especialment quan atén el públic, hagi de tenir el deure com a mínim d'entendre el català, em sembla que és bàsic i em sembla que s'ha de fer, i s'ha de posar tots els mitjans econòmics i legals per poder-ho fer. Ara, mentre una persona no ha arribat a aquest nivell, Què menys d'agafar? Res, una plantilla, una llista de 50 paraules bàsiques de la teva professió, sigui cambrer, sigui metge, sigui jutge, per entendre què vol dir una cosa i l'altra i què vol dir interlocutòria, i ja està, és gairebé hauria de sortir d'un mateix que, com a mínim, allò bàsic amb el qual t'has desenvolupat la teva professió, doncs puguis fer-ho, i després, ja, més endavant, doncs poder, fins i tot, poder-te desenvolupar en català, si vols.
3: És curiós que no hi hagi un estudi sobre la situació de Catalunya, eh? És a dir, n'hi ha d'altres, no? El Regne Unit, a Finlàndia, però ningú no s'ha dedicat a estudiar això, i ara potser la UPF s'hi posa, no?, per veure... El més probable és que surtin conclusions semblants, no?
2: Sí, jo crec que és molt important també perquè al final no va de quelcom només comunicatiu, també té molt a veure amb un tema identitari de sentiment de pertinença. Llavors, quan tu construeixes coneixement i dones un per què de les coses, jo crec que ajuda molt a construir, doncs, relacions socials, no?, més empàtiques d'alguna forma, no?, també menys defensives, més respectuoses al final amb la identitat de cadascú. Si he d'anar en un judici, el meu sentiment de competència lingüística és molt més alt en català que si m'he d'explicar en castellà, i això fa que em senti més insegura, i segurament la meva versió, i això ho sap molt ben Jordi, segurament no serà tan bona com si em pogués expressar en català, no? Llavors, tot això acaba tinguent, evidentment, un impacte, una repercussió en aquella experiència que tu tens allà,
0: tu,
2: i et va
0: en
2: contra.
0: Tu, ho veus, aquesta setmana s'ho hem vist amb el cas del judici del Pujol. Hi havia un dels fills que tenia un veritable problema lingüístic, no recordo quin era, però tenia una expressió que anava, no recordo quina era, però que dius, no hi ha una altra manera de dir-ho que no sigui en català, no?
1: En aquest cas sí que podia demanar traductor. El Consell Espadal el va demanar.
0: Sí, s'hauria pogut demanar perfectament.
1: Em va sorprendre a mi també.
0: El dret el tens, però de vegades hi ha clients i advocats que diuen, escolta, fem-ho fàcil, fem-ho fluid, sobretot que ens entengui.
1: Jo en aquest cas és que vaig pensar...
0: I això, que em sembla erroni, es pot arribar a comprendre.
1: Sí, no, a mi el que em feia por és que en aquest cas no s'interpretés com una amenaça al tribunal i que per això no s'hagués demanat, que em sembla també molt perillós.
3: És que el perill és aquest, és que tinguis la sensació que si declares en català tinguis més números de pringar. En fi, veurem si hi ha aquest estudi i quines són les conclusions, però insisteixo que probablement seran molt semblants a les altres territoris també bilingües. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: A vosaltres, gràcies.
3: 30 segons i seran les 4 de la tarda. 30 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o podreu sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Espera. Acció o situació de romandre durant un temps fins que arribi una persona, un esdeveniment o allò que es desitja o s'espera, sovint amb expectativa, impaciència i il·lusió. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: I saludem també el president dels nostres noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
2: Bona tarda, bé, vosaltres?
1: Avui parlarem de cues.
2: Molt bé.
1: Quina és la cua més llarga que has fet, Òscar Fernández?
2: Doncs,
1: i per a què?
2: No ho sabria.
1: Per Bruce Springsteen.
2: És probable, però ja tinc una edat en què alguna vegada havia comprat entrades físiques i, per tant, amb cua, perquè ara es fan cues virtuals.
1: Però no es feien les cues. Pel Bruce, on es feien les cues?
2: Depèn. Hi va haver una època en què, sobretot a les botigues de discos, hi va haver un concert especialment delicat en què, crec que són els que van fer el Tívoli, en què va ser bastant curiós perquè no deien on venien les entrades i havies d'estar pendent d'una emissora de ràdio concreta perquè tal dia a les 9 del matí s'anunciarà on. Llavors veies gent pel carrer de Barcelona. Sí, gent pel carrer de Barcelona amb un transistor. I llavors es va anunciar on era, que era una botiga. Sí, no, escolta'm, accidents, eh? Perquè, clar, la gent va sortir corrent sense mirar el trànsit. I, per tant, sí, hi va haver un embolic considerable. Sí, gent corrent per l'Eixample de Barcelona per anar a intentar arribar dels primers a la botiga de discos.
1: El Bassas va fent que sí amb el cap, te'n recordes, d'aquesta efemèride?
3: Sí, jo no vaig participar en la gincama, però sí que recordo que era el sistema, sí. I algunes es feien al matí, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, llavors amb una mòbil seguíem per anar a comprar les entrades no sé on, i tot de gent desplaçant.
2: Sí.
3: Era, ho veus ara i dius, allò era una humiliació.
1: Doncs l'Òscar va ser humiliat.
2: Sí. I encara més antic, hi havia allò de Gran Via Aribau, no? Hi havia les taquilles de Gran Via Aribau, no? Que hi havia com unes taquilles que eren com generals en què podies anar a comprar de diversos...
3: Sí. Hi havia gent que ja anava a dormir, però sabies que la taquilla no es movia de lloc, diguéssim, no?
2: Sí.
1: Doncs és dilluns 18 de maig, hi ha cua per saber què ha passat avui.
2: Hem quedat molt boomers, l'Antoni i jo, ara.
1: Doncs mira el que sou.
2: Clar.
1: Mica.
2: A veure si arribes tu.
1: Jo no. Què vol dir, a veure si arribes?
2: Oh, clar, ves.
1: M'estàs dient que moriré abans
2: de l'agost? No, a veure si arribes amb la...
1: Amb la vostra vigor.
2: Clar, sí.
1: Convocada formalment la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
2: És una notícia d'última hora. Els governs català i espanyol ja han convocat per dimecres, com us hem anat explicant els últims dies, aquesta reunió en què la Moncloa ha d'assumir el finançament del tren orbital pactat entre la Generalitat i Esquerra Republicana. La trobada es farà a Madrid. A l'ordre del dia hi haurà també la creació del Consorci d'Inversions sense passar pel Congrés. La comissió també donarà llum verda a la representació majoritària de Catalunya dins del Consorci de la Zona Franca i, segons el govern, també es tractaran temes de llengua i d'acció exterior.
1: Mestres i professors, altre cop a la vaga i decebuts.
2: Sí, amb Esquerra i amb els comuns, perquè no han recollit la solució del seu conflicte educatiu dins les exigències al govern per aprovar els pressupostos. Avui han fet vaga els docents del Barcelonès amb un seguiment del 18% segons la Generalitat, 65% segons els sindicats, torna a haver-hi ball de xifres, són similars a les de les últimes convocatòries territorials dels últims dies.
1: Les mujeres facturen.
2: Sí, molts mitjans han i hem recuperat aquesta cançó de Shakira per explicar que l'Audiència Nacional li ha donat la raó en el seu litigi amb Hisenda. Això inclou tornar-li una multa de 60 milions d'euros a més dels interessos i d'assumir les costes del procés quan la sentència sigui ferma. Alerta, però, perquè l'Agència Tributària diu que vol recórrer aquesta decisió al Tribunal Suprem.
1: I els esports, atenció amb aquesta, que és d'última hora, Fermín es perd el Mundial.
2: El migcampista del Barça s'ha trencat un dit del peu, estarà 3 mesos de baixa perquè l'han d'operar. Per tot plegat, és baixa pel Mundial amb la selecció espanyola. Això el mateix dia en què Hansi Flick ha formalitzat la seva renovació fins l'any 2028 amb opció d'una temporada addicional.
1: I aquesta tarda de què estarem pendents?
2: Doncs mira, del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. En principi, el partit ha d'avalar en aquesta reunió l'acord de pressupostos amb el govern. Comença a 6:45 d'aquesta tarda.
1: Òscar Fernández, fins demà.
2: Adéu.
1: De fet, hauríem pogut tirar la careta del mini tot costa. Perquè comencem una setmana que estarà marcadíssima amb un nom propi.
2: Amb molts, però un d'especial.
1: José Mourinho, que tot indica que serà el nou entrenador del Madrid. El tècnic portuguès, ho hem explicat avui a Catalunya Ràdio, ha rebutjat la proposta que el Benfica li havia fet per renovar el seu contracte. I hauria ja arribat a un acord amb el Madrid.
4: Teatro del bueno.
1: Té previst firmar per dues temporades i arribar a Madrid la setmana vinent. Estàs il·lusionat amb aquest retorn, Antoni Bassas?
3: No, gens. No, gens, home.
1: Què prefereixo, un entrenador avorrit i que et caigui bé del Madrid?
3: Jo prefereixo que juguin a futbol, no sé, saps?
4: Per què?
3: Doncs perquè si us dediqueu al que us heu dedicat els primers 20 anys, o fa 20 anys, serà molt pesat. O sigui, un tipus que embruta la competició, que treu el pitjor dels seus propis jugadors, que davant la inferioritat tècnica que tenien amb els del Barça els diu, escolta, entreu-los, jugueu violentament, perquè com que sou del Madrid, trigaran molt a treure-vos la primera targeta groga. I la segona
4: no
3: segur
4: entiendo.
3: I la segona segur que no, doncs aprèn català, i segona que no, segur que no te la va, no te la trauran. En fi, Mourinho va ser un antídot per la barcelonitis del Madrid,
1: que i ho volen tornar
3: i ho volen servir, tornar no? a fer. Llavors les segones parts mai no tenen gràcia.
1: Doncs, no tenen, anava a dir, no són bones, dic,
3: no, mai, bones, mai no tenen gràcia. És que tornar allò, trobo que cap al Madrid és d'una falta de...
1: d'originalitat.
3: Bueno, i sí, i d'imaginació, i de sortida. O sigui...
1: Però ja va fer tornar Zidane, ja va fer tornar Ancelotti, doncs ara fa tornar a...
3: Sí, però què els va donar Mourinho? Josep. Només que de tant en tant eliminava el Barça, o li guanyava una final.
1: Carai. Jo estic molt il·lusionat. Laia, tot bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Això està... ho podem donar per fet ja o no?
5: Sí, crec que sí.
3: Home, és que si després...
1: Atenció, aquí les notícies. Fins aquí les notícies.
5: El que passa que has dit aquesta setmana, potser, clar...
1: Setmana vinent, no?
5: Arribarà? Setmana vinent, quan acabi... La, com a mínim, Arbeloa el deixaran acabar l'últim partit de Lliga i després ja potser sí, però vaja, sí. Tornar a Mourinho, m'he quedat impactada amb com ha canviat el to. El Bassas estava empipat, de veritat, amb
1: aquest
5: retorn de Mourinho.
1: S'ha posat Bassas, angry Bassas.
5: En canvi, jo també una mica més en el teu costat. Sí, d'il·lusió, bé, il·lusió tampoc, però m'agrada.
1: Ens hem d'anar acostumant de nou a...
4: Por qué?
1: O a...

0: I Mourinho li posa el dit a l'ull al Tito Vilanova, que el se'l sigui.
1: Compareixença de premsa, Mourinho davant de Laia Tudel, una Laia Tudel substancialment més jove que ara, ho notareu per la seva veu, però atenció com aguanta el Tudel el cara a cara amb José Mourinho, és l'agost de 2011.
2: La imagen que ha dado el equipo o algunos de sus jugadores al final del partido, o incluso usted, yendo a buscar el ojo de Tito Vilanova, entra dentro de su filosofía de fútbol.
3: ¿Cómo?
2: Si la imagen que han dado algunos de sus jugadores al final del partido...
3: ¿Mis jugadores?
2: Algunos de sus jugadores al final del partido...
3: No estamos de acuerdo.
2: Bien, pues entonces la imagen de usted buscando o metiendo el dedo en el ojo de Tito Vilanova, si entra dentro de la filosofía que usted dice que está educado en el fútbol.
3: ¿Yo?
2: Sí.
3: ¿En Tito Vilanova?
2: En Tito Vilanova, sí.
3: No, no conozco esto.
4: Quina raueta, eh?
1: És un gran moment, aquest, eh? Jo recordo, jo estava al centre de dades, escoltant, i ens hem quedat tots allà de... Hòstia, quin duel, tu. I com aguantes?
4: Sí, és increïble, eh? Ara dius, ets tu, i com aguantes?
1: No, home,
4: no, a veure, et he de dir una cosa.
1: Aquest como? És, hòstia, Mourinho m'està fulminant amb la mirada.
4: Sona més com si estigués allò... Com aguantes de com en realitat en aquell moment estaves... quan estava allà fent la pregunta. Normalment, quan vas a una sala de premsa, et prepares 2-3 preguntes. Mm. I amb Mourinho, doncs jo tindria preparades 2-3 preguntes de què va passar, no la del dit de l'ull ni d'això. I això va ser perquè la roda de premsa aquella no era la primera vegada, amb aquella pregunta que deia Pito, Tito, no? Va estar tota l'estona així. I llavors, doncs, no sé, en aquell moment donen torn de pregunta i no sé ni com ens van donar torn de pregunta la roda de premsa del Madrid, però normalment ens en donaven de torn de pregunta.
5: No entiendo.
1: Jo tampoc ho entenc, és veritat, és estrany. Però vaja, en tot cas, es va aprofitar per viure un d'aquests moments que han quedat per tota la història.
4: Ara, ell va quedar retratat allà, no per aquesta pregunta,
1: no,
4: sinó per, evidentment, pel que va fer i perquè després sortir a una roda de premsa i fer veure que no coneixes el segon entrenador del Barça, el nom, que no el recordes, que era tot molt ridícul.
1: Com ens hem d'imaginar la convivència Hansi Flick-José Mourinho?
0: Amb tones de paciència per part de Hansi Flick.
1: Però tu creus que Mourinho tindrà aquest to una altra vegada? Jo és que crec que ens trobem un Mourinho...
4: Jo crec que ve en hores baixes. Una versió més
0: per això dic que les segones parts no poden
1: ser més avorrit.
0: Tan bones, perquè és que una còpia d'ell mateix, però d'un ell mateix de fa 20 anys, al cap i a la fi, ara, bueno, pot intentar, naturalment, intentarà, per això el porten, doncs, una Champions o alguna cosa, no? Jo crec que Flick aguantarà bé, perquè és un tipus que ha demostrat que té molta mà esquerra i s'amaga darrere de l'anglès i...
1: Sí, però algun d'art ha tirat aquest any, també,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, però vaja, però no és una persona que perdi els nervis mai, més aviat és una persona educada, i per poc que al Barça les coses li vagin bé, jo crec que aquí no hi haurà problema. I l'altre, bueno, en part el fitxen, diguéssim, per recuperar aquesta cosa testosterònica de som el Madrid, som los tercios de Flandes del segle XXI i per tant, tot el que suposi a nosaltres ha de ser passat per la pedra, no?
1: I tu creus que Flick està pensant en això?
4: Què va? Flick avui ha renovat, està content, faran un, en algun d'aquests dies suposo que faran el dinar a final de temporada. Bé, i content i preocupat per el que dèieu abans de la lesió de Fermín. No, jo... És que Flick tampoc l'hem vist fent un cara a cara en aquests dos anys amb pràcticament ningú.
1: S'han quedat amb algú?
4: No, només ha tingut... en Bordalàs ha deixat anar un missatge quan va jugar contra el Getafe, no? Quan, que va dir allò de que ja l'havien avisat de com era aquest partit. Després amb De La Fuente, amb la lesió de Lamín, recordareu...
1: Ah, sí, allà sí que va haver una mica...
4: Moment,
1: sí.
4: No? Una mica, i amb els àrbitres, potser, és quan a vegades l'hem vist amb un to una mica diferent.
0: I potser la més interessant, quan va dir al camp del Rayo, referint-se als seus jugadors, que els egos eren molt dolents i que s'havien de deixar el vestidor.
1: Sí, però seríem que era de cara de portes endins.
0: No, ja, però aquí puges o aquí...
1: Sí, sí.
0: És, segurament, de tots els exercicis, és el més perillós, perquè ficar-te amb l'entrenador de l'equip contrari una mica ho tens dintre del sou. Però fer un advertiment públic a la teva plantilla amb una roda de premsa, bueno, ja has de tenir una personalitat i un discurs clar.
1: La primera etapa de Mourinho es caracteritza per una crispació del món del futbol i sobretot de les rivalitats Barça-Madrid, que jo crec que ara no és tan així, no?
4: Entre els jugadors, vols dir?
1: I premsa, i mitjans, i aficions...
4: Però és que allò es va arribar a aquell punt per la lluita que hi havia per Mourinho, com portava tot i els seus jugadors, els seus soldats, en les declaracions, en el com jugaven al camp, les actituds que tenien, no? Tot es va encendre una mica al voltant del mateix Mourinho, que no sé ell si per estratègia de posar-se ell al centre d'atenció, d'intentar... Era l'única manera que tenien de combatre el gran Barça de Guardiola. No sé per què, però ella es va...

0: convertir una mica en el... va posar aquest focus, i per això hi havia aquest, aquesta crispació, que és veritat que allò, els clàssics d'aquells anys, o sigui, era una cosa, la prèvia, el partit i el post, era... és que ara qualsevol clàssic em sembla descafeinat.
1: Ara, un clàssic contra Mourinho, amb Fermín, Gavi, Cubarsí, tots aquests jugadors que de petits van viure aquella...
0: Bueno, potser no, no van... molt petits, és que potser
1: fa... clar,
0: estem parlant del 2010, fa 16 anys, eh?
1: Fa 16 anys...
0: I estem parlant de jugadors que tenen 18, 19...
1: Ah, haurien de tenir-ne 26 per recordar-se'n. És veritat, no se'n recordaran gaire.
0: Ells se'n recorden perquè, i fa, dels TikToks, de muntatges, on surt Mourinho amb els porquers, però per ells això és com història del Barça passada.
2: A part que de la llista que has dit, jo crec que ho podies deixar en Gavi. O sigui, Gubarsí no crec que es despentini.
1: No, però que el tindran com una motivació extra especial.
2: Són molt culers i tot el que tu vulguis, però no.
0: Fermín,
2: sí. Però bueno, però sobretot Gavi, sí.
1: Tu creus que no sortirà bé això pel Madrid?
2: No sé, ja veurem. Finalment, el Madrid té una gran plantilla i, per tant, per poc que s'hi posin, millors resultats han d'obtenir. Però si el que volen és repetir allò del Tu dedo no senyala el camí, no? És que recordem, que el dia que li posa el dit al Tito Vilanova es posa una pancarta al Bernabéu com dient no, aquest és...
1: Això és el que volem.
2: Això és el que volem, sí, sí. Aquesta ha de ser la nostra filosofia. Bueno, si volen arribar a aquest nivell de crispació, bueno, és allò de fer soroll per tapar l'èxit del contrari. Per això dic que em sembla d'una pobresa imaginativa molt gran tornar a portar Mourinho.
1: I què diu del Florentino aquesta decisió? I més tenint en compte el que va passar dimarts passat.
2: Doncs això que et dic, ell és refermar-se en la seva filosofia. És a dir, escolta, aquí el camp s'omple perquè venen estrelles i les Champions es guanyen perquè tenim estrelles i ja està. I necessito un alineador que a més comunica i que em transmet força i, per cert, em desvia tots els llamps a la sala de premsa i me'ls treu de sobre de la llotja, doncs millor que millor. Va, doncs jo crec que vol dir això una mica de què hem vist, no? Un Florentino que no té cap gràcia, cap alçada per seduir el món del futbol, perquè el Madrid, ja se sap, l'única narrativa és aquí guanyem. I ja està, és l'únic que hem de fer. Com? És igual, guanyar.
1: A nivell esportiu, el Barça ja ho té tot fet, queda una jornada de Lliga pel Barça transcendent, sense cap interès esportiu.
0: No. Tens el Zamora de
1: Joan Garcia com a al·licient, l'Espanyol ja salvat, doncs també ha fet la feina, i ara el Girona, que ens queda
2: això
1: per diumenge,
2: drama,
1: que serà dramàtic, però aquest Girona-Elx.
2: De tota manera, juguen a casa.
1: Sí, però avui veia una piulada que deia totes les finals que el Girona ha jugat a casa...
2: Escolta una cosa, sí bueno, esclar...
1: Palmada.
2: Si surts
1: ascensos
2: camp,
1: perduts, descensos certificats...
2: Mira, hi havia un entrenador que deia, si surts al camp pensant que el partit és difícil, el faràs més difícil del que és. O sigui, surts al camp pensant, jugo a casa, i si guanyo em quedo primera. Això, en fi, no serà un partit difícil, però no cal posar-se el més difícil encara.
0: Jugant amb l'Elx, que també juga a la salvació, el Girona només li val la victòria, l'Elx un empat ja se salva. Llavors,
2: és complicat.
0: És complicat.
1: De fitxatge sabrem coses del Barça.
0: I què vols fer, el Tot Costa?
1: No.
0: Perquè
1: això
0: és informació que ens estem guardant pel Tot Costa. I...
1: Però, per tant, el Tot Costa avançàs alguna cosa de fitxatges?
0: No.
1: Fes-me el titular, només.
0: No, avui encara no. Tot just estem aquí amb Fermín i la ressaca de Lewandowski, que ens ha marxat. Lewandowski, no t'interessa aquest tema.
1: I
0: ja.
1: El Barça reservat fins quan dura?
0: Fins a finals de juny.
1: Fins a finals de juny tenim podcast? Carai,
0: sí.
1: Molt bé, no, ho celebro.
0: Però abans, jo plego abans, eh?
1: Ah, no, pensava que acabarem la Lliga.
0: Ah, no, sé.
2: Bueno,
0: no.
2: Si ara justament és quan passen més coses,
1: és quan
2: no hi ha rodes de premsa, serà interessant.
0: Bé, més marcat, més fitxatge, ja veurem que es pot fitxar i que no es pot fitxar.
1: A les 7 de la tarda arriba el Tot Costa versió Premium, amb una exclusiva que Laia Tudel no ens ha volgut avançar a la tarda, però que entenc que deu ser tan important que no podem donar pistes a la nostra competència a les 4 perquè no se'ns avancin.
0: Exacte, és així,
1: no?
0: És així. Bona lectura has fet.
1: Com el dia del fitxatge de De Jong, no diguem res, que és així... recurs ho prendran. I no ens ho van prendre. Tudel, és veritat? Vam patir aquell dia o no? Ahir que parlàvem de De Jong.
0: Ostres, sí, De Jong.
1: Vam patir.
0: On és De Jong ara?
1: Doncs
0: fa dos partits que no juga.
1: Millor que no ho sapiguem. Tudel, moltes gràcies. No, però mira, no t'esconnectis gaire, que no és futbol, però s'hi acosta una miqueta.
0: Interessa el tema.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Sí.

0: Per cert, que ja parlem de Girona, aquest divendres, Basses, estàs convidat si vols, divendres a les 6 de la a les 4 de la tarda serem a Girona fent el programa des de la Devesa, a l'exterior de la... Ui, quina música d'especial! A l'Auditori de Girona.
1: Som de Trons de Girona, no? Allò...
0: Per celebrar el 20è aniversari de l'Auditori i per donar energia i força al Girona de cara a la seva finalíssima contra l'Elx. Vindrà el Solà, vindrà la Lloberes, però també vindran Masoni, Miguel Poveda... Una tarda eclèctica des de l'Auditori de Girona i tots els que vulgueu venir podeu venir a veure'ns en directe des de la Devesa a les 4 de la tarda. Us anirem donant detalls aquesta setmana. Però tornem a la Shakira. A veure, Shakira. Shakira ha guanyat la batalla contra Hisenda. L'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant en l'última causa que tenia oberta amb l'Agència Tributària. Li han de tornar... És un bon retorn, eh? 60 milions d'euros. Judit Pastor, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què faries amb 60 milions?
2: 60 milions? Uf, moltes coses. És que jo crec que no sé la de coses que es poden fer amb 60 milions d'euros.
0: Si
2: no m'ho sé imaginar.
0: Si Hisenda torna 60 milions, has de pagar la meitat també, Hisenda, o no? Que ho pregunti.
2: Mira, bona pregunta.
0: Que ho pregunti.
2: Bona pregunta.
0: Què ha passat amb Shakira?
2: A veure, això ve del 2011, que és quan van multar Shakira per haver defraudat Hisenda, però ara què ha passat? Que ara l'Audiència Nacional s'ho ha estat mirant i ha determinat que en aquell moment Shakira no era resident habitual a Espanya i, per tant, aquests impostos no els havia de pagar l'Agència Tributària. Per això, ara Hisenda haurà de retornar-li 55 milions d'euros, que és la quantitat que ella va pagar, més tots els interessos legals i els costos del judici. Però la sentència encara es pot recórrer al Tribunal Suprem i, per tant, no s'acaba d'executar fins que sigui ferma.
3: L'Agència Tributària ja ha dit que pensa mirar-s'ho perquè...
2: Exacte, i que ho recorrerà i ho perseguirà.
0: En tot cas, Shakira ja li ha dit a l'Audiència Nacional que moltes gràcies, no?
2: Exacte, sí. Considera que durant una dècada ha patit el que qualifica com un escarni públic, que diu que s'ha intentat destruir la seva reputació. Ha passat, diu en aquest comunicat Shakira, moltes nits sense dormir, que han afectat la seva salut, que han afectat també la seva família. Ah, però recordem que, a banda d'aquest cas, que és del 2011, Shakira també tenia un altre procés obert per un suposat frau de 6,6 milions d'euros. En això corresponia al 2018, però... També fa unes setmanes, un jutjat de Barcelona va arxivar aquesta altra causa a petició de la Fiscalia i de les altres acusacions.
0: S'ha d'anar en compte amb els impostos, Basses, eh?
3: Sempre.
0: Paga-me'ls tots ben pagats, eh?
3: Sempre s'han de pagar, sí, sí, perquè...
0: Basses fa pinta de pagar-los tots.
3: Bueno, com tothom, no? Clar.
0: No ho sé. David Bertrina, gestor administratiu, economista i advocat. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tothom paga tots els impostos sempre?
4: Home, hem de partir de la idea que sí, no? Aquesta... és sobre el que es basa el sistema tributari espanyol, que tothom paga segons la seva capacitat econòmica.
0: Sempre hi ha alguna trampeta, alguna coseta, això ja ho parlarem en privat, però a veure, d'entrada, ens ha sorprès molt el titular de Hisenda perdent una batalla. Hisenda perd gaires batalles, s'equivoca Hisenda?
4: Hisenda s'equivoca, Hisenda perd batalla, sí, només faltaria, no sempre tenen la raó, i de fet el cas que avui esteu comentant, que està sortint a primera línia, és un fet, suposo, que es dona a conèixer per l'entitat de la persona que l'ha recorregut, però sí, lògicament tenim l'empara de tribunals que moltes vegades acaben, doncs, posant una realitat sobre la taula que no sempre els... La Hisenda Tributària ho veu com nosaltres.
0: Però clar, de cada...
4: No és que s'hagi, no s'ha equivocat aquí, Hisenda. Jo crec que el matís és important. No podem dir que Hisenda s'hagi equivocat. Hisenda, el que té un planteig molt ben estructurat i el que ell pretenia, de fet, no sé si... Heu fet comentari, però aquí probablement l'element més essencial és que on ha perdut Hisenda és en l'establiment del criteri de residència fiscal. Perquè ens entenguem en plan molt senzill. El que pretenia Hisenda en l'exercici, en la renta del 2011 de la Shakira era demostrar que ella era resident espanyola.
0: Sí.
4: Amb la qual cosa, al ser resident espanyola, venia obligada a fer els mateixos impostos que fem qualsevol de nosaltres.
0: Correcte.
4: Pel contrari, la Shakira venia i tenia proves que així ho demostraven que en realitat no havia passat aquests 183 dies, que és algun dels elements que es demana, que perquè se't pugui considerar resident espanyol, ella defensava que no havia passat aquests dies, que ella en realitat, si no recordo malament, doncs la seva residència està a les Bahamas, i que, per altra banda, el nucli dels seus interessos eren fora del país i, per tant, que no es podia demostrar aquesta residència. I aquí rau la gran pèrdua d'Hisenda, on efectivament se li ha acabat donant l'error. I fixeu-vos bé, la diferència és molt petita, però l'Audiència ha entès que l'estada de Shakira a Espanya només va ser de 163 dies. mentre que Hisenda en defensava més de 183.
3: Que i aquí és està, el mínim.
4: Aquí està la victòria, la victòria de la Shakira.
0: Dues setmanes que valen 60 milions d'euros. Sí. No he fet vacances tan cares, jo,
3: No, no, segur que no.
4: De fet, us haig de dir que aquest és un element que està portant molta conflictivitat. Aquí l'Estat, en aquest cas l'administració tributària, està destinant molts recursos a lluitar precisament, a intentar descobrir aquestes residències fiscals que moltes vegades, doncs, residents no volen establir-se aquí, clar, sinó que són gent que volten pel món, i el que intenta la gent espanyola és dir no, com que resideixis, i aquí escolteu-me bé la importància, si tu ets resident espanyol, tributes a la hisenda espanyola per tots els teus ingressos universals. Clar. Per tant, podeu entendre aquest interès de la hisenda espanyola a intentar fer residents espanyols a tanta gent com puguin.
3: Sí, de tota manera, val la pena remarcar que Shakira no té la raó de tots els problemes que ha tingut a mi.
0: No, parlem d'aquest en concret.
3: Estem parlant de l'any 2011.
0: Sí, però vaja, però són tants diners que està bé...
3: Sí, però vull dir que els del 12, els 13 i el 14... Sí. Sí. Això està liquidat i aquí, per més que ella recorregués, diguéssim, Hisenda la va enxampar.
4: Sí. Correcte. Ho dit d'una altra manera, jo em sembla recordar les notícies en el seu moment, perquè aquest estat... És cert que jo crec que la Shakira, no diem res nou, si ha estat utilitzada potser una mica més del compte...
3: Segur.
4: Perquè representa què és, i a partir és un toc d'atenció a tots aquells que potser no fan grans shows internacionals, però que també es poden sentir imputats, no?, a tenir dubtes a l'hora de determinar la seva residència, però jo crec que hi ha un element important. Jo, si no recordo malament, els seus propis advocats en un cert moment li recomanaven en certs casos inclús no acceptar la culpa. O sigui, aquí hi ha una doble resant que hem d'entendre, que és moltes vegades acabem acceptant, perquè m'entengueu, ens posen una multa, si l'acceptem i no recorrem ens fan unes reduccions. Em seguiu una mica la idea?
0: Sí, per tant, com les infraccions de trànsit, no? Si me la pagues i no recorres, pagaràs menys.
4: Molt bé, hi ha certs casos on el contribuent acaba decidint arribar a un acord i, per exemple, doncs, això no recorre certes bases que podrien tenir, sí, un recorregut, però per diversos motius s'acaben acceptant.
0: Però deixa'm rebaixar una mica, perquè estem parlant de Shakira, sí, i això afecta a Shakira, però preguntàvem, Hisenda s'equivoca? És a dir, quan la gent que ens està escoltant rep la declaració de la renda que li fa Hisenda d'entrada, hi ha molta gent que no té un gestor i que agafa aquells números i diu, va, jo crec que això està bé,
2: següent,
0: pagar. Fent això, és possible que Hisenda ens l'hagi colat? Involuntàriament, sí.
4: Jo m'atreviria a dir, jo crec que no podríem utilitzar el terme que ens l'han colat o que ens enganyen, però sí que és cert que l'establiment d'un sistema que ha establert Hisenda dels darrers anys, que és una campanya massiva d'acceptació d'un sistema mecànic, porta sense cap mena de dubte, indueix a l'error de forma molt fàcil per una senzilla raó. Primer de tot, recordeu que el document que rebem sempre l'ha anomenat Hisenda sota un nom que és l'esborrany. Sí. Esteu d'acord amb mi que quan parlem d'un esborrany sempre és susceptible d'aquest esborrany de donar-hi una lectura. Quina és la realitat? Que en un percentatge està demostrat que en un percentatge molt elevat de contribuents no fan una lectura específica de la declaració prefeta per Hisenda. Amb la qual cosa, si jo us avanço i us dic que la majoria de deduccions són deduccions que tu de forma manual i unilateral has de posar, està clar que si tu acceptes l'esborrany que t'envien Hisenda, perds la majoria de deduccions que tu podries posar si fessis ús d'aquest dret que tens. Posem un exemple senzill. Per imagina't que jo sóc un periodista i faig la meva declaració de renta i estic col·legiat al Col·legi de Periodistes. És deduïble el col·legi? Sí, amb les rentes del treball hi ha un apartat que hi ha certes quotes del col·legi que són deduïbles. En el nostre esborrany hi surt aquesta deducció? No.
0: Però la gent
4: pot ser...
0: Sí, però vull dir, per posar-hi una magnitud, això... Sí. Creus que hi ha molta gent ara mateix que per desconeixement està pagant més del que hauria de pagar?
4: Sí, perquè si jo, per exemple, et dic una vídua, en el cas, fixeu-vos bé, hi ha moltes deduccions de tipus autonòmic aquí a Catalunya que directament has de ser tu el que l'has d'apuntar, per entendre'ns. Una persona que ha quedat vídua té dret a una deducció de 150 euros que ningú li diu i ho ha de posar específicament. Un menor de 35 anys té dret a la deducció del lloguer. Si no ho posa, a Hisenda no li vindrà i dirà, ai, que t'has descuidat de posar el lloguer.
0: Home, però les coses que ens fan pagar més sí que ens les posen, eh?
4: Jo m'atreviria a dir que hi ha un percentatge molt elevat de deduccions que no. Hi ha gent que no s'està deduint. Per exemple, deixeu-me que posi un cas molt típic de minusvalies. Hi ha molts cònjuges, segons un dels dos té una minusvalia i no s'està aplicant deduccions que són relativament noves en el temps, que la gent no en té cap coneixement.
3: Sí, de tota manera...
4: O, per exemple, hi ha gent, perdó, i tenco, hi ha les mutualitats que aquests darrers anys n'hem parlat, que són una part de les, del que cobra la gent, de les pensions. Hi ha una part que no tributa per tot un seguit de contingències que van bé. Hi ha molta gent que no està fent la renta, per exemple, i en realitat si la fes cobraria unes devolucions importants.
0: La Tudela està apuntant aquí, crec que no es dedueix res.
2: No, és que això ara m'està posant en alerta.
0: Portes una d'anys pagant, Tudel, amb coses que n'has de pagar?
2: Un descontrol en general, però sí, no, aviam, és interessant.
3: D'acord amb el tema
4: jo de... crec... Sí? Jo crec que potser el que hem de tenir present és que no hi ha cap normativa específica que obligui a l'agència tributària a exigir que tothom s'apliqui aquell dret a la deducció. Si tu tens dret a la deducció d'una hipoteca, que és un dret que hi ha reservat en uns casos molt concrets, ets tu que has d'exercir el dret.
0: Ja, ja. Si pagues un pla de pensions... Això ja ho entenc que és un dret que és teu, però home, Hisenda, ja que et posa el que cobres i el que d'allò, també et posa amb el que em dedueixes, però vaja.
3: Si es pren la molèstia d'enviar-te un esborrany i això, deu ser que, bueno, són uns números que ella considera que són...
0: Jo, a mi me sale esto. A veure a vostè que li surt.
3: I llavors, aquí hi ha una altra cosa, que és que la immensa majoria de nosaltres és sota cavall i rei. Vostè tingué aquests ingressos, li han retingut això, doncs mira, encara ha de pagar més o no, li han de tornar. Una mica la cosa va per aquí. Sí. Shakira, no estem parlant d'aquest tipus de liquidacions.
0: No. I aquí, ella no feia acceptar. No.
3: Jo ho dic perquè tu preguntaves abans, però Hisenda ens enganya o Hisenda...
0: No, jo no he dit ens enganya, eh? No posi a la meva boca coses que jo no he dit, Antoni Bassas.
3: Bueno, com ho has dit?
2: Ens la cola.
0: Jo crec que davant de judici un ens la cola és millor que un ens enganya.
3: Realment el que... No ens hem de veure. Tu has preguntat això. No, aquí el que passa és que en casos com el de la Shakira el que compta molt són els criteris. Això amb quin criteri es fa? Perquè no totes les circumstàncies són calcables. És un treballador subjecte a retenció. No. I aleshores aquí és on podem anar. No, perquè segons la jurisprudència, perquè segons aquell any, perquè segons aquell dia, i aquí s'estableixen unes batalles que acaben moltes vegades en pacte. I on normalment Hisenda té molt la paella pel mànec. Perquè, clar, si al final diu, no, mira, és que el criteri és aquest. Bueno, però és que els últims anys van així, no, però és que l'hem canviat.
0: Mira, fem una cosa. Com que això, qui s'ho sap millor és el David Bertrina, escolta, vine un altre dia... I ho fem aquí cara a cara i posem casuística, que la gent pugui també trucar a veure quina és... Soc la Laia de Barcelona, mira que vull...
2: No, però un moment, quan tu vas a... Si tu demanes una cita...
0: No és avui el dia de les...
2: No, demano un cas concret. Si tu vas a la cita presencial a Hisenda, que t'atenen aquests senyors o senyores, que si tens sort, doncs, i tenen el dia agradable, doncs tot és molt millor, i si no... Home, és que a vegades, però no passa res.
3: Soltarem una revisió a tots i ja veuràs tu.
2: No, i ara aquest any no parlem. Seus allà, aquestes persones sí que t'avisen, no? T'han de dir de tot el que et pots deduir o no? O allà s'ho callen?
4: No, sense cap mena de dubte, són gent en formació i a partir d'aquí, de les dades que tu aportes en aquell moment, doncs elles en fan una lectura i el màxim de positiva per tu. No hi ha cap mena de dubte que l'administració tributària també treballa pel bé d'en aquest cas del contribuent. Clar. Però deixeu-me fer un únic apunt, jo crec que aquí, per acabar de fer un apunt al que comentava el Bassas, jo crec que aquí hi ha un element a tenir present. El que potser a vegades sí que és veritat que hi ha certa crítica i és que només si tens gran capacitat de econòmica, tens la capacitat per aguantar tants anys per plantejar Hisenda i t'acabin donant o no la raó. Per tant, al final, acaba molt poca gent té la capacitat econòmica per anar a contractes de la pròpia administració tributària. Això fa que en una immensa... En molts casos la gent no arribi a més. Per què? Perquè és tan car els costos que val més la pena arribar a un acord.
0: Paga això, que no ens
4: sortirà. Aquest és l'element. Correcte.
0: Doncs David, escolta, mira, ara parlem amb la Carla i busquem una data i et tenim aquí i fem consultes i baixarà la Tudela amb un patracol de papers que quedaràs estarrufat.
2: No vindré a fer la renda, la declaració amb ell.
0: Sí, molt bé, això és el servei públic. David Bertrina, moltes gràcies.
4: Forta abraçada a tots.
0: Ara farem una pausa perquè hem de pagar impostos també aquí.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
6: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
7: I què?
6: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
7: Oh.
6: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
9: Bona nit!
10: 40 anys després, el Sopa de Cabra explica la seva història com mai ho havien fet abans.
11: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
12: Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
13: I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
10: Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
14: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
0: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda,
15: amadíssim Senemi,
0: i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
16: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
0: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
17: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
18: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
16: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
19: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
16: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
20: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
21: Ara mateix, sí, sí.
16: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
24: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
23: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Quina és la cua més llarga de la teva vida, Bassas?
3: Bueno, va ser amb cotxe.
0: No, home, però home, una cua
3: una nit,
0: cotxe
3: una nit de Sant Joan, sí.
0: No, però una cua per comprar alguna cosa, per esperar bueno, entrar a algun lloc.
3: Bueno, l'altre dia, per entrar al Camp Nou, el dia de la Barça a Madrid, potser vaig estar 20 minuts.
0: I per comprar? No has fet mai cap cua? Una entrada, un rellotge?
3: Bueno, quan la pandèmia, sí, al supermercat.
2: És veritat,
0: no dona gaire joc al Barça.
2: S'havien de fer moltes cues, per tot, en aquell moment de la pandèmia. Les cites prèvies, les cues...
3: No, no, i que no,
2: per havia, fora, els primers dies metres de separació.
3: Havies d'entrar de 5 en 5.
2: Sí, és veritat.
0: 932017474, si ens voleu explicar quina és la cua més llarga de la vostra vida. Tenim una bibliotarda, que és el lloc de llibres de la tarda, una selecció molt acurada que ens ha fet la Carla Verdés. Doncs 932017474, tenim aquest lot de llibres i ens expliqueu quina és la cua més llarga. Perquè resulta que les cues estan de moda. Tenim exemples diversos. Per exemple, al Passeig de Gràcia de Barcelona hi ha gent fent cues i cues en diverses botigues, algunes de luxe, altres no tant. Hem enviat, tot i que avui fa un dia una mica estrany per fer cua a Barcelona, però ja hem enviat la Marta del Cor amb el Raül Orgales. Marta, bona tarda.
25: Molt bona tarda.
0: Hi ha cues avui a Barcelona?
25: Doncs bé, al cotxe segurament hi haurà algunes, perquè a Barcelona sempre n'hi ha, però davant de les botigues ara mateix no n'hi ha gaires. Però t'he de dir que t'ho deies, no?, que en botigues de luxe n'acostumem a veure, sobretot, com deies, en el carrer Passeig de Gràcia, on sempre hi ha, no?, és un carrer emblemàtic per totes aquestes botigues, però és que no només en botigues de luxe. Fa setmanes que a les portes d'una botiga de vestits de festa del centre de Barcelona,
0: sí,
25: tocant amb Gran Via, crec que a més tu la coneixes bé perquè
0: l'he vist a prop. Jo no entenia què passava allà.
25: Doncs hi formen cues de fins a 5 hores, majoritàriament de noies, totes elles molt joves, que van normalment acompanyades de les seves mares, per aconseguir un vestit de graduació a bon preu. I ha passat el mateix cada cop que ha sortit algun objecte de moda. Recordareu els Sony Angels, els Labubus, el Catculé, i passa cada cop que surt l'últim model d'iPhone o quan és Nadal, no?, per comprar alguna butlleta de loteria de Nadal. I l'exemple més recent l'hem vist aquest mateix cap de setmana a Barcelona, però no només aquí, en ciutats d'arreu del món, a França, als Emirats Àrabs, al Regne Unit, als Estats Units, a París. En totes aquestes ciutats hi ha hagut una autèntica bogeria. Per què? Doncs per aconseguir una nova col·lecció de rellotges de butxaca. Ja ho sentíeu, no hi ha rellotges per tots, però és que hi havia centenars de persones dissabte a les portes de la botiga Suets de Passeig de Gràcia, també a la botiga Suets de l'Illa Diagonal, per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal, que és un model que s'ha fet en col·laboració amb una marca de luxe, o de Marc Piguer, i que costa entre 385 i 400 euros, segons el model.
3: Sí?
25: Dissabte s'hi van viure moments de molta tensió, fins i tot va haver d'intervenir la policia, això a Barcelona, però és que a París la policia va haver de dispersar els assistents amb gasos lacrimògens.
3: Mare de Déu.
25: Imagineu-vos quina és la situació.
2: Rellotge, eh? Mare de Déu.
25: És només per un rellotge, només, però ja veureu que és més que això, vaja, el valor és més que aquests 400 euros inicials, que és el cost que té si el volem comprar ara mateix. Com dèiem, els responsables de la botiga, veient tota la situació que hi havia dissabte aquí, a la de Passeig de Gràcia, van decidir no obrir les portes, però és que aquest matí de dilluns, aleshores no plovia, però és que tornàvem a tenir cua. Ara mateix, però, ja no n'hi ha, ja no hi ha cua.
3: Però
25: i
3: queden rellotges?
25: Doncs no, i aquest és el motiu de que no hi hagi cua. El rellotge ja s'ha esgotat. De fet, hem parlat amb dependents de la botiga i ens han dit que aquesta és la paraula més repetida avui. Esgotat. Ho han dit en tots els idiomes. No para d'entrar gens a dins la botiga pensant, ah, no hi ha cua, ara serà el moment de poder adquirir el rellotge. Doncs no, perquè al cap de dues hores d'obrir la botiga ja no en quedaven i sembla que aquesta serà la previsió pels darrers dies perquè tenen un número limitat d'unitats, els arriben cada dia un estoc que no saben quin és, o si més no, no el poden dir, juguen amb això, i això fa que només els primers, els que estan aquí des de la matinada del dia abans, puguin adquirir aquest rellotge.
3: Però aquest rellotge què té? Què fa aquest rellotge? Et fa un massatge? Perquè la gent el vol amb tanta passió?
25: Més que explicar-t'ho jo, crec que qui ens ho pot explicar és la Vir, que és un noi que des de dimarts de la setmana passada, estem parlant de gairebé una setmana, va estar fent cua, en aquest cas, a la botiga de l'Illa Diagonal per fer-se amb algun d'aquests rellotges. Ell en va aconseguir tres. Avir, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
25: A veure, explica'ns-ho tu. Què té aquest rellotge que fa que tu, per exemple, estiguessis 6 dies dormint i passant dia i nit davant d'una botiga per fer-te amb un d'aquests exemplars?
1: Bàsicament, no és el primer cop que passa. Va passar també amb Swatch Omega. I, sobretot, aquesta col·laboració amb Audemars AP, que és una marca que un rellotge et pot valer mínimament 30.000 euros, és que el pots aconseguir amb bioceràmica per 385 euros i 400 euros. I després la reventa està per 1.500. I, òbviament, després de que tanquessin la majoria de les botigues, el 80% de les botigues de tot el món, doncs clar que sí, el valor augmenta el doble. Llavors, clar,
3: però jo no entenc, si això ho sap tothom, per què no el senyor Swatch diu, doncs a partir d'aquest rellotge val 1.000, perquè, no. Perquè hi guanyin els privats i guanyo jo com a empresa, no?
1: Exacte. Què passa? Que aquí hi han dos factors. És que primer està Swatch i després està Audemars. Swatch és una botiga de rellotges suïssa que està molt bé de qualitat, però AP és una marca de lujo, bàsicament.
25: Però aleshores per què no els venen ells directament per aquest preu tan elevat, sabent que després es revendran a 3.000 euros, que jo us dic, he entrat fa una estona a Wallapop, a 3.500 euros s'estan revenent ara mateix. Un rellotge que, comprats al matí, es venen a 400 euros a la botiga.
1: Bàsicament és perquè Audemars pot vendre, però el que passa és que si li presentes 500 milions d'euros sobre la taula, pues no són tontos. La que, òbviament, no ho acceptaran amb Swatch, que és una marca reconeguda, i també no han tret un rellotge, sinó que han tret un rellotge de que no pots portar-ho en la teva mà perquè és un rellotge de butxaca. Vull dir, al final han jugat amb allò perquè no es pugui recalcar el rellotge oficial d'Audemars, sinó que han tret el Pop
0: Bassas.
25: I a Vir.
0: Sí. Un segon. Tinc el Bassas que vol fer un apunt.
3: Sí, no, creen sensació de necessitat, d'escassesa, sí. I fins i tot fan anuncis. Tenim edició limitada de 200 exemplars, i aleshores es tracta que vagis a fer cua. Per què la gent és capaç de pagar 1.500 euros per un rellotge que a la botiga li costaria 400? Doncs molt senzill, perquè no vol fer la cua. I aleshores hi ha nanos, i nanes, m'imagino, o sigui, gent molt jove, que ha començat a fer la seva primera fortuna a base de dir, bueno, doncs ja em passaré jo dues nits dormint amb un sac a la porta de la botiga,
0: no.
3: Perquè el compro per 300 o 400 euros i l'acabo venent per 1.300 amb un tipus que no volia tastar-se a la botiga. Tu diràs, i quina gràcia té col·leccionar un rellotge que al cap i a la fi a la botiga...
0: No, costaria... col·leccionar un rellotge sí que ho entenc. Bueno. El que no entenc és aquesta disparitat de preu. Però mira, és que tinc aquí Albert Vinyals, que és expert en psicologia del consumidor, que per això l'hem portat. Albert, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Jo no ho entenc. Però el fenomen de les cues, més enllà d'aquest concret, sí que és una cosa que estem començant a veure al Passeig de Gràcia, botigues de luxe amb la cua fora del carrer.
3: I les entrades dels concerts, home.
0: Sí, però vull fixar-me en una botiga de luxe, que normalment és, no, vaig allà i entro i surto i m'atén, no sé què.
2: Tracte personalitzat,
0: et fan,
2: no?,
0: fer cua al carrer. Què vol dir fer cua? Per a la gent li agrada fer cua ara, de cop i volta?
4: A veure, sense ser molt tècnic, diria que cada cop som més estúpids i imbècils.
0: Aha.
4: Siguem més tècnic, podríem veure que aquí hi ha sistema de supervivència cerebral, fal·làciat populum, si voleu us ho començo a desenvolupar.
0: Sí,
4: lo de l'imbècil
0: sí.
4: Potser no cal. Què ens passa? Hi ha un concepte que es diu fal·làciat populum, que és fer el que fa molta gent, encara que comporti que són conductes que no tenen cap tipus de sentit o són estúpides. En aquest cas, què passa? Que el que hi hagi molta gent fent-ho et valida que aquella conducta està bé. És el que ens passa amb les modes, no, que ens ha passat moltes vegades, i és el que ens pot passar, que anem a un mercat, no sabem on te comprar, i vas on hi ha gent.
0: O sigui, realment, tu veus una mica de cua a un lloc i és més fàcil que t'hi posis al darrere que si no hi veguessis ningú?
4: Clar, perquè hi ha una validació social, la gent està validant que allò està bé. Per què ja no portem skinny jeans, no?, aquests texans estrets? Doncs perquè ja ningú els porta. Com que ningú els porta, suposarem que no està bé portar aquests texans. Ara es comencen a portar pantalons de campanars, doncs ja el grup valida que estan bé.
0: I ha canviat la nostra visió de les cues? O això ha estat sempre així?
4: No, sempre ha estat així. El que passa és que últimament estem en un màrqueting molt salvatge que ens va cap a aquestes parts d'intentar activar la part més primitiva del cervell, o sigui, el que seria l'instint de supervivència. I el que deia abans el Bassas, no?, l'Antoni Bassas, de l'escàs d'edat, és la base, a vegades, d'aquesta supervivència, perquè és el que et dona més estatus, el que hi té menys gent. El món del luxe, en realitat, funciona com el món de les rebaixes dels mercadillos. No, del fer alguna que n'hi hagi molt poc, i les últimes unitats, doncs és això, fas una edició molt limitada. Si Swatch fessin, en vez de 500 rellotges, amb 20.000, ja no tindria cap sentit aquest rellotge.
2: Clar.
4: Que el món de luxe funciona fent de molt pocs, inclús que et costi molt aconseguir-los, no? El típic bolso Birkin, aquest cas de tenir algú que te'l validi comprar-te'l, perquè si no no te'l venen, o Ferrari també, Ferrari no pot anar allà a la botiga i comprar, sinó que t'han de donar accés.
3: Clar, és que si tens molt... O sigui, no té cap gràcia tenir molts diners i poder entrar a la botiga i comprar-te el que vulguis. T'ha de costar alguna cosa, perquè això li afegeix emoció, l'emoció que els diners no tenen, a l'acte de compra que estàs fent. I això... Mira, és que, a més, l'escassetat ho mou tot. A la Unió Soviètica, on hi havia escassetat de debò els últims anys, la gent veia cues pel carrer davant d'una botiga i feia la cua. I després preguntava per què era. Però pensava, si hi ha cua, aquí hi ha alguna cosa.
0: Per exemple, una cua.
3: I tots duien una bossa buida a dintre de la bossa per poder comprar.
0: Està estudiat què ha de durar una cua perquè ens surti a compte? Si és una cua lenta, ens agradarà menys que si és ràpida? És a dir, això està estudiat? De dir, mira, una cua que avança a X minuts, perfecte.
4: Depèn molt de les situacions. Pot passar, per exemple, en un lloc com un supermercat, on no té valor, no?, perquè és un producte al dia a dia.
0: Allà et pots nerviós en
4: 5
0: minuts.
4: Que la cua, encara que duri un minut, pot ser capaç de deixar la compra que has fet durant mitja hora, inclús fas estratègies perquè percebis que és més ràpida. I, en canvi, amb el món del luxe, no, ja està bé.
0: I quines estratègies hi ha perquè la cua passi més ràpid? A PortAventura o a Disney, bueno, et posen pantalletes i dibuixets i coses.
3: Bueno, el recorregut aquell...
2: Les cintes, no?
4: Les esses... Inclús havia arribat a veure fa temps en unes botigues on feia màgia de prop. Sí, és entretenir-te amb el que sigui, pantalletes, cues, és l'efecte de la distracció, però en canvi és això, en el món de luxe trobes, no, que el valor de jo estic aquí i els altres no hi són, no? Igual que en una zona VIP d'una discoteca, no?, que costi entrar, no, perquè ha d'haver-hi, en psicologia del consum es parla, és molt poc tècnic el nom, de l'efecte IKEA, en realitat és l'efecte de la fal·làcia de la reversibilitat del valor. Què és l'efecte IKEA? És que el valor a vegades és proporcional a l'esforç que ens ha costat aconseguir alguna cosa. i que, com que fas una cua, de cop tens més valor, perquè com que he estat allà dues hores...
2: Clar, ja que he estat dues música, hores, doncs pago el que calgui, no?
4: Clar, jo recordo un concert que vaig estar quatre hores de cua per poder anar cap endavant, i era, l'he de gaudir com sigui, perquè m'he estat quatre hores aquí.
0: Marta, t'has trobat gent molt feliç avui, després d'haver fet cues, o no?
25: Home, satisfacció, perquè saben que després faran molts diners, no tant perquè es quedin ells al rellotge, sinó això, pel negoci que tindran després. De fet, la Vir estava aquí, davant de la botiga, buscant aquesta gent desesperada per adquirir un d'aquests rellotges.
0: Ah, i o sigui, ell... escala la botiga esperant els que ja no en troben per vendre'ls-hi.
2: Ostres, tu!
0: Clar, això no
25: perquè
0: sé,
25: us
0: no
25: he de dir que tenen...
0: Això al Bertrina ens aniria bé ara aquí, no sé si és gaire legal, això.
25: Bé,
3: no,
25: al final és...
3: No paga impostos, home.
25: Sí, però al final és oferta de demanda. Hi ha molta gent que s'apropa a l'aparador on hi ha aquests rellotges exposats, molta gent que s'hi apropa, que mira, que entra a la botiga, pregunta, li diuen, està esgotat, surten, i la Vir, com altres afortunats, podríem dir, o lluitadors que han estat dies fent cua i finalment s'ha fet amb un rellotge, doncs van anar a preguntar a aquesta gent, escolta'm, esteu interessats vosaltres en adquirir algun d'aquests rellotges pel preu que jo us puc oferir? I ja us dic, a Vir, tu em parlaves d'uns 1.500 euros, oi, que és el preu al qual tu revens aquests rellotges, però és que em deia que aquests rellotges s'acabaran venent a preus encara més alts. O sigui que doncs... fins i tot els que els puguin adquirir ara a 1.500 seran afortunats.
0: Doncs la bogeria pels rellotges que ens explica la Marta del Cor, que m'indiquen que porta una bossa plena d'un material que desconeixem què és i que potser ja no torna a treballar amb nosaltres demà. Marta del Cor, moltes gràcies.
25: Vinga.
0: Albert Vinyals, gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a entendre les cues. Em diuen que hi ha cua d'anunciants per la tarda de Catalunya
3: no
0: Ràdio.
3: No m'estranya, home, ja, perquè hi ha escassetat de talent.
2: Som molt exclusius,
3: aquest programa, aquests. Doncs,
0: bueno. Si us voleu anunciar a la tarda, truqueu al departament comercial. A veure si us podem encabir. Jo crec que sí.
5: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
6: El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
5: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
6: Més informació a firamanresa.cat.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
9: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
26: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
21: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
27: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
28: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
29: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
31: L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
32: Ostres.
31: Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
32: Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
31: En tinc una de boníssim.
32: No.
31: Sí.
32: Quatre.
33: Que xulo, tio.
32: Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
30: Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
34: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
35: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
34: Sense filtres.
35: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
34: Sense pèls a la llengua.
35: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
34: Sense vergonya.
35: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
34: Però amb molta, molta cafeïna.
35: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
34: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
36: A Catalunya Ràdio. Postdates.
37: Voldries fer dels records natures mortes. De nit, de Manuel Forcano.
36: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
34: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: 8 minuts i seran les 5 de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Francesc.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé. Roger Carandell, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt content.
0: Marta Montaner, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com estàs?
4: Gràcies!
0: Avui és l'aniversari de Marta Montaner.
1: Ai.
0: Com ha estat el teu dia fins ara?
1: Molt bé. 8:30 estic, eh?
0: 8:30?
1: Molt dia molt xulo.
0: I pinta que es pot acabar amb un 9, 9:30?
1: Jo crec que tan alt no. Però mai se sap en aquesta vida.
10: Mai se sap, Marta, el que
1: deixa et sorprendre, Francesc Garriga.
0: Perquè el cap de setmana ha estat ja molt interessant.
1: Ha estat un cap de setmana molt xulo, molt estímul.
0: Ens hem trobat dissabte.
2: Sí, tant.
0: Ens hem trobat dissabte. No hi eres, tu, Asses? O hi eres? I no et vam veure.
3: Va ser un cap de setmana molt interessant per tu o per ells?
0: Per tots.
3: Perquè ens vam trobar dissabte. Bueno, potser...
0: Vaja, per mi va ser molt bonic trobar-me amb ells. Va ser molt bo el tema. Vas venir a la festa d'Adam, Asses?
3: No. Estava... Era Morella, jo, aquest cap de setmana.
0: Ah, mira.
3: Sí.
0: Doncs
1: Sí,
3: és fantàstic.
0: Morella.
3: Sí. No hi heu estat mai?
1: No,
0: encara.
3: Amb un turó extraordinari, una vila fortificada... No, amb un hotel. No, és extraordinari. A més, era un festival literari.
0: Doncs et vas perdre un festival de música fantàstic, de prèvia. El van muntar de prèvia per l'aniversari de Marta Montaner avui dilluns,
1: sí.
0: Per arribar amb força.
1: També hi havia un altre aniversari d'una marca de cervesa, però bueno, que segurament era secundari, allò.
0: Ha coincidit en el temps.
10: Van muntar-ho tot per l'aniversari de la Marta. Jo li vaig dir a en Josep Montero, baixa, sisplau, toca les cançons que a la Marta li agraden, i d'en Josep, que no baixa mai d'allà a Muntanyola...
1: M'anava a retirar, però vale. Vindré el mes de maig.
10: Tot per la Marta Montaner. És així.
0: Bé, nosaltres hem volgut felicitar la Marta Montaner en directe, com sempre. Volíem tenir un detall bonic, però diguem-ne que... La Carla... No tenim la Dolors aquesta setmana.
1: I la Dolors és molt fantàstica, però la Carla també.
0: No, i la Carla també. Llavors, a nivell de producció hem dit... Ens hauria agradat tenir un missatge d'algú que admiris o d'algú que... No l'hem aconseguit, ja t'ho dic ara.
1: Ai, en Pep Guardiola no s'ha posat el telèfon.
0: No, ni tampoc l'Aitana.
1: Vale.
0: Però hem buscat, d'alguna manera intel·ligenciosa, i no direm més, que l'Aitana t'enviï un missatge...
1: A mi,
0: que
1: vinga.
0: Que no sigui l'Aitana.
1: L'Aitana o Canya?
10: Sí, ella mateixa.
0: Però no és l'Aitana, eh? Ni l'estem intentant suplantar, que quedi molt clar.
2: Ja.
0: Això m'han dit que ho havia dit.
2: Ai, quin petit.
0: Aquesta és la felicitació per la Marta.
11: Marta, guapa, quina il·lusió felicitar-te. Tu sí que ets una superestrella. Sóc una gran fan del Que no surti. I aviat em tindreu al programa, que tinc molts cotis del Plex per compartir. Bueno, ja veurem si vinc. Però et felicito igualment. Per mantenir la tradició de programa i tinc enxufe amb la Carla, et faig arribar una coca del forn de Cabrianes. Molts besitos, reina.
1: Hola! Aitana, tia, no calia.
2: Ja,
0: doncs li arriba la coca del forn de Cabrianes de part de l'Aitana, de part de la Aitana.
1: Molt bé.
2: Com reia,
1: Ai, superestrella, sí.
10: Jo també feia molta gràcia
0: a l'Aitana. Sí, està bastant ben aconseguit,
1: Jo no sé què ha passat en les últimes hores, que ara li caiem bé. Perquè la setmana passada ens odiava.
2: No sé si tenim lloc per ella, si vol venir ja.
0: A la temporada que ve, si hi ha temporada que ve.
1: A la ràdio. A la ràdio sí que hi ha allò.
0: A la ràdio,
1: que és més proper, no? És més natural.
2: Una visita.
1: Moltes gràcies, nois.
0: Estàs contenta?
1: Sí.
0: Doncs aquest
1: programa... Ara veus que t'he dit 8:30, no?
0: Sí.
1: Ara 8,8.
0: Mira
1: com et pot canviar el dia
0: 0,3.
1: Una coca del forn de Cabrianes, imagineu.
0: Escolta, la gent a casa, voleu una coca del forn de Cabrianes?
1: La gent la vol.
0: Anava a dir el telèfon del directe, i no. És el 607-07-0901. Basses, apunta-te'l i envi-li la coca de berenar.
1: Això ho escrius tu, Garriga?
0: Sí, t'ho escric per tu.
1: Puc llegir-ho?
0: Si ho vols llegir.
1: Aquesta felicitació. A veure.
0: Li pots posar rever a la Marta? Un moment, que et posarem rever, que se quedarà com més bonic. I mentrestant dic 607-07-0901, envieu un WhatsApp i la Carla us rebrà el missatge i enviarem un berenar a una persona estimada. Penseu que fins a final de temporada encara ens queda algun dia lliure, per tant, ens el podeu enviar. Aquest és el missatge que la tarda de Catalunya Ràdio, a través d'una coca, li envia a Marta Montaner.
1: Per molts anys de compartir aniversaris, berenars i més coses bones. La millor hora del dia és la que ens fa dir-te t'estimem. Que bonic. Oh. T'has posat creatiu, Francesc.
10: Molt bé.
3: I tendre.
1: I a part en aquesta foto que envieu, diria que tothom, no sempre hi ha dedicatòria personal de Francesc Garriga, però sí que tindreu, una foto d'en Garriga, on surt guapíssim.
0: No, jo la felicitació la faig en directe, perquè a més no sempre són aniversaris, en el cas de la Marta Montaner sí que era un aniversari.
10: Ets molt mono. Doncs, sou molt monos, moltes gràcies, ho estimo molt.
0: Aquest és la nostra felicitació, el nostre berenar, repeteixo, 607-07-0901, si voleu enviar un berenar a una persona estimada. Avui ja que no surti, però igualment, o feu festa, perquè la Marta fa l'aniversari.
3: No,
1: hem d'explicar moltíssimes coses.
0: Cosa. Has portat xutxes?
1: No he portat res. He portat la meva presència.
0: Encara es fa de portar xutxes al col·le?
1: Ja no es fa. Ara som nosaltres qui li hem de dur coses, i així ho hem fet perquè des de l'equip del que no surti ja li hem regalat un pastís.
0: Ho he vist a xarxes.
1: Amb una cara d'un actor espanyol famós impresa.
0: Per alguna raó en particular?
2: Sí, per moltes.
1: Per totes. Estem parlant de Maxi Iglesias, amb aquests ulls blaus penetrants que té, i unes lletres en vermell que posava... Queda poc. Perquè cada any que fas estàs més a prop de poder-te follar Maxi Iglesias.
0: Això en general o la Marta?
1: Això en general.
0: Doncs em dones una alegria.
5: Per cert, heu vist el vídeo de la Batllal?
1: No, l'aeroport. I és el que ho obrirem amb això, perquè per rellevància informativa cal obrir.
5: Home, i tant. Home, especial del que no surt avui.
1: Saps què passa? El món ha canviat. El món és un altre i s'ha d'explicar des de la ràdio pública.
5: Jo mai havia vist la Batllal morrejant-se amb algú.
1: Molt fort. Jo veia que no veia un moment així en general.
2: És que és una demostració tècnica de la perfecció del petó.
1: És així. Sabeu com quan els programes esportius, tipus el Xiringuito, estan en una jugada, no? I que ho miren amb un àrbitre i tot, doncs ho hem de fer el mateix.
0: Teniu el vostre Gerard Tautet particular, és a dir, l'especialista tècnic per
2: nosaltres.
1: Som nosaltres.
0: No us falta un expert.
1: Som tots exfutbolistes.
0: En aquest aspecte, no?
2: Més que analitzar, hem d'aprendre d'aquestes imatges.
0: Basta, si vols millorar la teva tècnica, que no sé si hi ha marge de millora.
1: Sí.
3: Sempre hi ha marge de millora a la vida. Sempre n'hi ha, no? Però, home, a mi m'agradaria saber alguna cosa més. No podeu fer una descripció, encara que sigui...
1: Estem parlant d'un vídeo que dura més de 30 segons. Això és molta estona de petó.
3: Però en l'aproximació o no és?
1: No, menjada de boca. Menjada de boca, tota l'estona.
3: Sembla contacte amb els llavis. Ja.
1: Sí, és algú que els grava mentre ells estan en una estació. Els grava clarament d'incògnit.
5: Aeroport, potser.
3: Aeroport de Barcelona. Clarament d'incògnit?
1: Jo crec que clarament d'incògnit.
0: No és un robat?
1: A veure,
0: posat robat.
1: No s'amaguen gaire.
5: No és un
1: mig. Ells no s'amaguen, però diguéssim que no és que hagin demanat que algú els gravi un vídeo, m'entens?
5: Però estan en aquell moment que els és igual que hi hagi càmera.
1: No veuen res més.
5: Només es veuen...
1: El món només existeix l'altre.
3: Però fins aquí, petons a l'aeroport, n'hem donat tots. Aquest què té de diferent?
2: Que és el primer cop que els veiem.
1: És que ensenya-li, Juliana, ensenya-li.
5: És molt gros.
1: Ella, a més a més, és una noia que normalment no ha tingut nòvios, no dona molt de...
0: Mira,
1: Bassas!
0: Valoració del Bassas.
1: Bassas està veient el vídeo ara en directe.
3: Tu te'n vas a l'aeroport i d'aquests en veus.
1: Jo no n'he vist mai així.
5: És aquell moment que
1: té una mà que li agafa la cintura sencera, que pot fer el que vulgui amb aquesta mà.
0: És com els fa el Bassas. És com els fa el Bassas.
1: Jo veig això i penso, la vida és vella.
0: El que no surti d'aquí, Antoni Bassas, on analitza el petó. Ara venim.
36: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els comuns asseguren que encara estan lluny de l'acord amb el govern per aprovar els pressupostos. Aquest migdia s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, però no n'ha sortit cap acord. Ara els comuns també pressionen amb les demandes dels docents, encara que no ho posen com a línia vermella, per aprovar els comptes. David Cid és portaveu parlamentari.
7: És importantíssim, insisteixo en això, que dimecres hi hagi una proposta concreta que expressi la voluntat del govern. Entendrà que jo no puc negociar pels sindicats, és a dir, jo no puc posar el límit en què estan disposats a acceptar o no, això ho han de decidir ells, però sí que nosaltres volem expressar aquest compromís de que el govern s'ha de moure també en matèria salarial i així li hem traslladat al govern i, per tant, esperem que dimecres hi hagi un primer pas en aquesta direcció.
6: Govern i Comuns s'han emplaçat a tornar-se a reunir per mirar de tancar un acord de pressupostos que millori el que ja van firmar el febrer passat. Més notícies amb Roger Santaló.
8: Els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des d'aquest migdia per les pluges intenses a les comarques de Girona, sobretot per inundacions de baixos. Bona part han estat des de Sant Feliu de Guíxols, on s'han suspès les classes de tarda als centres educatius per precaució. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
9: Bona tarda. Des de Sant Feliu de Guíxols s'han recollit una trentena d'avisos als bombers. La majoria han estat per acumulació d'aigua als baixos d'alguns locals i els bombers també han hagut d'ajudar dues persones que havien quedat dins el cotxe quan han pujat de nivell una riera. N'han sortit il·lesos i l'aigua al final no ha arrossegat el cotxe. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha suspès les classes aquesta tarda per previsió d'aquestes fortes pluges. Els bombers també han rebut avisos des de poblacions com Blanes, Caldes de Malavella o Llagostera, on s'ha acumulat aigua als baixos de l'Institut. De fet, està activada l'alerta pel Pla Inuncat a les comarques de Girona, així com al litoral i prelitoral central. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
6: Possible fuita de clor a l'empresa Aigües Vic de Gurb, a Osona. S'ha activat en alerta el Pla per Risc Químic Plasecat. Anem a Gurb. Nàtia Dell, bona tarda.
12: Bona tarda. Els bombers han activat tres dotacions, entre els quals el grup de suport en incidents tecnològics i un furgó de risc químic que s'ha desplaçat fins al lloc de l'incident, segons han avisat els mateixos bombers i Protecció Civil. Segons Aigües de Vic, i acabem de parlar ara mateix, ha fallat una sonda i això ha activat el pla d'emergències, però finalment s'ha comprovat, segons la mateixa empresa, que no es tracta d'una fuita de clor. Estan acabant de fer les últimes comprovacions, però l'empresa ens assegura que no hi ha cap tipus de perill ni núvol tòxic, cap afectació ni personal ni material. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, GURB.
8: Segona acció militar israeliana contra la flotilla de Gaza 20 dies després de la primera. Segons l'organització, s'han interceptat 52 embarcacions amb uns 460 activistes a bord en aigües internacionals a prop de Xipre. Encara no és clar què ha passat amb ells, si estan detinguts o seran traslladats. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anat a un centre de comandament naval des d'on ha felicitat els seus soldats.
13: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
6: La plataforma que defensa la rehabilitació de la casa que el president Macià tenia al municipi d'Alcarràs, el Segrià, demana al govern que actuï de forma immediata i que no esperi resoldre el recurs presentat pel propietari de l'immoble. Creuen que l'estat de degradació de l'immoble obliga a intervenir-hi abans que sigui massa tard. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Salvem que el Macià ha presentat un requeriment als Serveis Territorials de Cultura a Lleida, on demana al govern que no esperi a resoldre el recurs del propietari que es nega a fer-hi les obres de reforma urgents que li reclama la executiu català. Una resolució del recurs que es calcula que trigaria uns 3 mesos. Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma.
15: I la Generalitat el que no pot fer és caure a la trampa d'estar-se 3 mesos per a contestar un recurs que no li cal contestar. Llavors, el que fem nosaltres amb aquest requeriment és dir-li, mira, tu has d'actuar ja sense esperar-te aquests 3 mesos, perquè primera, que estaríem fent-li el joc al propietari, que el que vol és demorar-ho tot, i segona, perquè la casa no s'ho pot permetre.
14: Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
6: Els esports, amb Sònia Olear. Bona tarda.
16: Bona tarda, Maria. El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial. Estarà uns 3 mesos de baixa a causa d'una fractura del 5è metatarsià del peu dret i serà operat. Ja està formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins l'any 2028 amb una altra d'opcional en funció dels objectius. L'Espanyol és 11è classificat a la Lliga de Primera i s'assegura així una plaça a Primera Divisió la temporada que ve. Després de la victòria d'ahir a Pamplona, el Girona necessita prou guanyar l'Elx el cap de setmana vinent per mantenir la categoria. L'entrenador portuguès Mourinho ha dit que no a la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit, pendent que Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. Avui, Dani Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del Madrid, deixa el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Íñiguez per una temporada més. I en futbol sala, Julio Gómez és el nou president de l'Indústria Santa Coloma. Gómez ha estat l'únic candidat a les eleccions del Club Colomenc i el seu mandat començarà l'1 de juliol.
36: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
1: No sé qui comença a mi la setmana, si els nostres músics o els nostres col·laboradors.
2: Jo estic fotut, però no tant com el Toni. És a dir...
3: Sí, vull dir que estic a favor de qualsevol protesta ciutadana, i més si tenen raó.
1: Però
3: agrairia...
1: Però agrairia...
2: Ara ve l'hòstia.
3: Agrairia una trucadeta. De Toni, estarem de 11 a 3 aquí. Mm-hmm. Perquè jo pugui muntar-me.
2: Que t'avisin, no?
3: Perquè és que tinc la mala sort que sempre acaba bloquejant parts de la ciutat per la senyor, però jo passo. Llavors, tardo en arribar un lloc en què tardaria normalment 15 minuts, tardo... No què sé, 3 hores
1: has arribat. Has arribat a l'hora per
3: no,
1: fer aquest
3: pietat.
1: Espai.
3: Sí, tingueu...
2: Has arribat
3: no,
2: bé, has arribat
3: jo
2: bé.
3: Demano pietat, sisplau, a la gent que es manifesta, pietat, per la meva persona, no pels altres.
1: Només per tu.
3: Ni per la gent que no els donen el que es mereixen tenir, sinó per mi.
2: Solidari,
3: sobretot. No? Si algú d'algun sindicat, de tots els sindicats, m'està escoltant, doncs que truqui a la ràdio, li dono el meu telèfon, amb tranquil·litat, un WhatsApp. Toni, avui de 11 a 5... Passeig de Gràcia no ho toquis. Hòstia, doncs jo ja, pum, passo per poc gris.
2: Sí, perquè el sindicat té poques coses a fer ara mateix.
1: Sí, no, home, no, hi ha un servei.
2: Té temps per avisar.
1: Hi ha un servei d'avisos personals.
3: Ara parlem amb ells. A veure.
1: És el SAP, servei d'avisos personals.
3: A veure un moment.
2: Exacte.
1: Jo no, això... El SAP de
3: jo això... Calleu un moment.
4: Això és molt seriós.
3: Jo això ho puc... Jo aquest favor...
1: Ja no ha començat la secció, eh?
3: I aquest favor...
2: No, ni començarà.

0: llargada i pesa més de 60 quilos. Tanmateix, si busques l'espècie de rata morit més gran, destaquen la rata gegant de Flores, fins a 45 centímetres, o la rata de Banguno, a les Illes Salomó, que arriba a mesurar 45 centímetres i pesa 900 grams. A continuació, a la tarda de Catalunya Ràdio, demostrarem que aquestes no són ni de lluny les rates més grans del món, perquè les rates més grans del món són catalanes i les tenim cada dilluns amb nosaltres. Toni García, Ramon Òscar Bloch, bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Què tal?
2: Després, queixeu de que jo demani que els sindicats em truquin i feu aquestes...
3: La... Escolta, és la primera tarda que veig que els membres de l'orquestra fan millor pinta que el Toni.
0: Sí. No,
3: és heavy el que estic dient ara mateix.
2: Han estat molt millor.
0: Sí, van anar a l'Estrell el cap de setmana i van reviscular.
2: De fet, volies anar al cementiri. Trobaries molta gent que té millor aspecte que jo.
0: Bé, Toni García Ramon, avui Òscar Bloch amb una nova parell de paraules pels nostres cunyats.
2: Sí, expressions.
0: Expressions. Avui per on anem?
3: Avui tenim una important que s'està posant molt de moda i que s'està dient aquí. L'altre dia la vaig escoltar precisament, crec que era Alberto Romero que la deia, imagina't, o sigui que ja ha arribat aquí a Catalunya, i que és una paraula que ha agafat força arrel de la desclassificació dels arxius OVNI de l'administració Trump.
2: Que com saps que arriba
0: no hi havia res.
2: No hi havia res. Res de res.
3: Hi havia alguna cosa. Hi havia alguna cosa. Hi havia alguna cosa.
0: És pro UFOs, no?
2: Però totalment boig.
3: És una expressió que m'encanta.
2: Ell és una víctima d'aquesta expressió.
3: És una expressió que m'encanta i heu de tenir en compte perquè enganxa. Rabbit hole.
0: Això és el Toni tocant la flauta.
3: Això és el Toni comunicant-se amb aliens.
0: No, no, és UGT dient-li. No agafis passeig de Gràcia.
3: Toni García Ramon.
2: Perdona, però si a mi m'envia algú d'UGT un missatge amb una harmònica, jo em molesto anar a un musicòleg que me'l decodifiqui. No és tan difícil.
0: Bé, rabbit hole. Rabbit hole.
3: Traduït literalment. Rabbit, conill, hole, forat, és el cau del conill.
0: Sí.
3: I és una expressió que ha florit sobretot als fòrums d'internet conspiratius. Rabbit hole s'utilitza per descriure aquella sensació de vertigen que tens quan estàs investigant una cosa a internet...
2: Atenció al verb, eh?
3: Sí, sí.
2: O
3: quan has entrat, millor dit...
2: El Broc, amb un traje de tuit, una lupa i una...
3: Bueno, escolta, ara tothom és investigador, eh? Tothom resol crims, ara, per internet, eh?
0: Tothom s'ho pensa, és veritat, és veritat.
3: És quan entres en aquestes cadenes d'informació que et porten cada vegada més lluny del punt inicial i acaben convertint-se en una obsessió...
2: Acabes veient un vídeo d'un conversió que no saps com has arribat allà.
3: Sí, t'acaben absorbint. I sempre acostuma a ser un tema que té un component per que t'enganxa, i és aquest component pertorbador el que fa perdre la noció del temps i et porta d'un descobriment a l'altre. I, de fet, el rabbit hole, la particularitat que té és que quantes més respostes obtens, més preguntes s'obren.
0: Sí.
3: Més enigmes s'obren.
0: Com si fos Lost.
3: No s'acaba mai, no s'acaba mai.
2: Esperem que no. Esperem que no acabi com la sèrie.
3: És una expressió que es pot utilitzar per qualsevol tema que t'obsessioni. No ha de ser ovnis o conspiracions. El que passa que els chemtrails, les pizzeries satàniques i les desclassificacions han absorbit, s'han fet seva aquesta paraula i ara és molt difícil deslligar-la del component conspiratiu.
0: Però, per tant, no és una cosa que t'obsessiona, sinó és una cosa que, com amagada, que
3: sí,
0: tu creus que hi ha més del que hi ha i que estàs buscant
3: exacte. Contínuament.
2: Però Rabbit Hole és més...
3: Mai trobes el final.
2: Rabbit Hole és el procés. És a dir, la idea de que tu vols averiguar alguna cosa de quelcom, del que sigui, i creus que ho podràs fer, llavors et fiques a YouTube...
0: I comencen a sortir...
2: Veus un vídeo, exacte. I aquest vídeo porta un altre vídeo, aquest vídeo un altre vídeo, i acabes, són les 3 del matí...
0: I ja no saps per què estàs veient...
2: Exactament.
0: Capi,
2: 37 graus...
0: Capibares de 29 quilos.
2: Portes un abric de pell, fa 37 graus, és agost, i estàs sentat al sofà de casa teva amb pilotes, mirant un vídeo de YouTube d'un cuc de seda, com es converteix el cuc en seda.
3: Escolta, d'on surt Rabbit Hole? D'on es treu? Doncs es treu de la literatura, concretament del llibre Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll. Lewis Carroll, un senyor que, per cert, deien, tenia certa afició per consumir bolets, i no gastronòmics.
2: Llegint el seu llibre, ningú ho hagués dit.
3: A la novel·la, per la gent que no ho sàpiga, Alicia es coneix un conill blanc, el conill blanc la porta a una mena de cau, que és un lloc on ella perd la noció del temps i es queda allà com
2: abduïda
3: i hipnotitzada. I, de fet, si ho mires fredament, és una bona descripció d'internet abans que existís internet, no? Entrar en un cau que no té fi i quedar allà, perdre la noció del temps i no fer absolutament res, no? El rei dels rabbit holes, evidentment, són els ovnis. Donald Trump ho sap i per això ha tirat d'ells, per utilitzar una de les cortines de fum que més funcionen a la cultura pop nord-americana.
0: Distraiem la gent.
3: Sí, i si comenceu per la mare dels ous dels ovnis, que és l'incident de Roswell l'any 1947, i comenceu a buscar coses a internet, sabreu el que és un rabbit hole.
2: Quin nombre era l'àrea? Àrea 51?
3: L'àrea 51. Si comenceu per Roswell, no acabareu mai. I això és un dels rabbit holes més bèsties que hi ha.
2: Aquí hi ha, a l'aterratge de la Lluna, que diuen que va rodar Stanley Kubrick.
3: Una altra del Rabbit Hole.

0: més importants i jo crec que més longeus, perquè encara avui hi ha científics que es dediquen a analitzar les imatges i l'angle de la llum per desmentir...
1: Algú va dir l'altre dia que simplement que ell no creia que això es pogués fer, no? Que es pogués falsificar, perquè s'hauria de tenir en el ajo, com diuen en castellà, no? A l'all, no? En la pomada, a 6.000 persones. 6.000 persones haurien de mentir perquè això és possible. Va, i diu, és molt si bèstia. És difícil aguantar un secret entre dos, sí, imagina't entre 6.000.
2: Ho va dir Obama en una entrevista, diu, si les coses del govern sempre es filtren.
0: Bé, es diu que va ser Stanley Kubrick qui va rodar aquest suposat fals aterratge de lluna, i de fet diuen que Kubrick, el Resplendor, va deixar missatges ocults dient que ell havia dirigit
1: aquesta... De fet,
0: aquesta...
1: hi ha un documental sobre Kubrick...
0: Exacte. Això és un rabbit hole com una casa.
1: Hi ha un documental sobre Kubrick... Hi ha un documental sobre Kubrick que és el número de l'habitació del Resplendor, i que en aquest documental es desxifren, entre moltes cometes, tots els secrets que va deixar anar...
0: El nen del Resplendor d'un jersei de la nau Apolo, que en teoria va aterrar la Lluna. Això és un missatge que deixa Kubrick, com el que en diu.
2: No, però obris un rabbit hole aquí.
1: Però el meu favorit és el de Maria Carey, eh?
0: El de Justin Bieber.
1: Aquest és el meu
0: favorit.
1: Aquest
0: és el més fresc i és la novetat.
1: És fresquet, fresquet. Escolta, que t'expliqui,
0: bro. És la novetat.
1: No és la novetat.
0: No, no, és la novetat.
1: I a part com un DJ d'aquesta Radio Fórmula. Atenció, amic, perquè ara pujarem el rabbit hole.
0: El rabbit hole, que està número 1 als 40 principals d'ara mateix. Justin Bieber suposadament ha acusat a Maria Carey d'haver assassinat a la seva mare i a la seva germana i haver-se-les
1: menjat.
0: Si busques, veuràs que la germana i la mare de Maria Carey van morir les dues per separat el mateix dia, el mateix any.
1: Maria. Ja estàs, saps on estàs ara, saps on ets?
0: Ja estàs al rabbit hole.
1: Estàs al rabbit hole, nen.
2: Justin.
1: Maria Carey, Justin Bieber, i el tio diu que les ha matat i se les ha menjat. Que les ha matat, però menjar-se-les s'ha de trigar.
2: La primera notícia em surt. EFE verifica. Justin Bieber no acusó a Maria Carey de matar a su hermano y a su madre para permanecer en los no sé qué.
0: Doncs si tu busques, veuràs gent que s'ha inventat la captura del missatge que li va deixar Justin Bieber a Maria Carey acusant-la d'això.
2: You killed your mom and sis.
0: Exacte.
2: For the Illuminati.
0: Exacte.
2: And literally ate your mom.
0: Ja what the fuck?
1: I literalment em vas menjar a la teva mare.
0: Fixa't
1: una cosa. Pots il·luminar, tia, nen.
0: Fixa't una cosa, potser això fa 10 anys em semblaria una absoluta anada d'olla, però ara ja, com ja no saps si distingir una captura real, si una captura no és real...
1: Tu creus que a la tarda de Catalunya Ràdio hi ha algun Illuminati? T'ho pregunto.
0: Hi ha Illuminati,
1: sí, sí. A l'equip del Garriga hi ha algun Illuminati? El tècnic que tenim és un Illuminati?
2: Jo... No vull dir res, però cada dia hi ha més canvis de text.
0: Ara hi ha 51.
2: Va, aquesta és la primera paraula, el rabbit hole. I la segona, cap on anem? Ah, que tenim una música per il·lustrar-ho.
1: Sí, que maca. Una música molt maca.
2: Ara. Psychotherapy. Però psicoteràpia no és una...
1: El Ramon és nen. El que necessitava pel dilluns.
0: Punk rock,
1: dilluns.
0: Sí senyor.
1: No. A veure, la paraula que porto a expressió és retail therapy. D'acord?
2: Retail therapy.
1: Que ara explicaré què vol dir. Però vaig posar retail therapy, com sempre vaig a YouTube, i et surten unes cançons que ha fet una IA, però eren...
2: És que... Tan dolentes, no?
1: No, és que...
0: Eren infumables.
1: Si tan sols tu te les mereixes. Perquè aquí han portat cançons que eren aberrants, absolutament, no?
2: Cançons, doncs que hi havia encara
1: cançons
2: pitjors.
1: Cançons on li posaries al teu pitjor enemic. Però aquí estàvem a un nivell ja de desídia, que vaig dir, no, posaré psicoterapia dels Ramones, que també em serveix, perquè el que parlaré del retail therapy és el que fem gent com l'Òscar Broc i jo, que és, en lloc d'agafar uns escalers amb professionals que ens puguin ajudar amb els problemes mentals, comprem per internet.
2: Ah, perdona, això és més vell que el napeu, no?
0: Això fa tothom des de fa...
2: No ho tenia paraula. Sí, sí.
1: Això ve de Sex in the City. Crec que l'expressió es va utilitzar la primera vegada a televisió allà, i el retail therapy és bàsicament quan estàs fotut anar de compres.
2: Saps què?
1: Cadascú...
2: Vaig a gastar.
1: Cadascú entra del seu marc financer, eh?
2: Clar,
1: la seva finestra d'Overton financera, eh?
0: Exacte. Vale? Cadascú gasta el que pot.
1: Exactament, el que pots. Hi ha gent que es gasta pues, diners en bambes, com a broc, i jo, doncs, em pinta llavis. Cascut, ja els
2: doncs avui no l'ha fet servir gaire.
1: Avui no.
0: Té una col·lecció
1: avui
0: increïble.
1: No, perquè havia de venir aquí, a més sabia que hi havia vagues i de més. Però retail therapy és una expressió que ara ja ha agafat molta volada i la fan servir molts adolescents per dir, escolta'm, estem xungos.
2: Fem una mica de retail therapy.
1: El món anglosaxó, retail therapy, és que és amb un amic. I encara que sigui, també hi ha un altre que és... que és window shopping. Que és que no pots comprar quan tens escales, però vas a mirar
0: aquella.
1: Ah,
2: Bueno, anem a...
0: I et quedes a l'aparador mirant.
1: És una expressió que sumo en aquesta retail therapy, que és window shopping, que és tu anar al mirar els escaparates, bàsicament, no? I allà mires el que hi ha, no t'ho pots comprar, però almenys ho has vist.
0: Fixa't com és el capitalisme, eh? Per què gastar-te diners en un psicòleg quan pots anar als magatzems i gastar-te en roba?
1: Mira'ns el broc a mi.
2: Perquè el psicòleg no te'l pots quedar.
1: No, clar, t'imagina, acaba
0: la... És que no és el mateix.
1: T'imagina, acaba la consulta, treus una maleta i la psiquiatra posis a dins.
2: Hi hauria gent que li aniria bé.
1: No,
2: tenir un psicòleg a la maleta, ja t'ho dic ara.
1: I tant. No, diferent seria que el psicòleg entrés a la maleta. T'ho espitaria.
2: O que Justin Bieber ha descobert que l'has matat.
0: Segurament. Justin Bieber, com a nou investigador de crims de famosos, me'n sembla com una sèrie molt interessant.
1: Però una cosa, la setmana, ens podem comprometre la setmana que ve a averiguar què ha passat amb la mare de Maria Carey? Creus que ho podem fer?
0: Bueno, la mare i la
2: germana... És un rabbit hole que no vols entrar-hi.
0: En teoria, la mare i la germana van morir el mateix dia.
1: Però sabem quin...
0: A llocs diferents.
1: Però sabem com?
0: Cadascuna per una causa diferent. Però van morir el mateix dia.
1: I el cadàver estava sencer?
0: Justin Bieber, segurament, en un estat de consciència bastant elevat,
1: diuen que no ho ha dit, això.
0: Diuen que no ho ha dit, però hi ha una captura que en teoria ell va borrar, que no se sap si aquesta captura és creada per intel·ligència artificial o és real. És un caos.
2: I aquest segons caos... Yahoo, font molt fiable...
1: Home, perdona un moment, eh? Perdona l'interrompi. Aquest senyor aquí davant m'envia tuits i diu... Mira, i m'envia un tuit d'un tio que es diu Doctor Disclosure, que és una foto de l'Omni borrosa, feta des de 15.000 quilòmetres, i diu, mira la prova, això canviarà, ens canviarà la vida, prepareu-vos.
2: Segons sí. Yahoo Entertainment, fact check.
0: A veure què diuen.
2: Parody post. Un post paròdia diu que Maria Carey li va dir a Justin Bieber...
0: I a partir d'aquí...
2: Ah, no, perdona, no, que això era sobre festes de Didi.
1: És que... Ai. És que... Això sí que és un rabbit hole.
0: Recorda que Justin Bieber va anar...
1: La illa d'Epstein, rabbit hole. Les festes de Didi, rabbit hole.
2: Jo anava a per la mare de Justin...
1: Ja s'ha acabat el rabbit hole.
2: Estic amb Didi, o sigui...
0: Això és rabbit hole, però al quadrat. Ja està, ja ho tenim.
2: Perfecte. Doncs rabbit hole i Rises... No, Rises Therapy, no.
1: Rises Therapy, no, és el que fem aquí.
2: No, és un podcast.
1: Rises Therapy. I window shopping. Recordeu, amics, que si esteu pelats com el Broc i com jo i com el Garriga, podeu anar per aquí, per la Diagonal, mirant els escaparates, amb cara d'interessar-vos molt el que esteu veient, i després...
0: Fins i tot podeu llapar la parada una miqueta, si us ve de gust.
1: Jo no ho recomano, escolta, perquè és probable que truquin a la formulat.
2: I ara que estan tots... Bé, que gràcies, fins i tot que ve. Tira.
1: Adéu!
3: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
4: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
5: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
6: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
8: Filla, quan era el teu aniversari?
9: Un altre cop, papa.
10: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
11: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Ja m'entens.
15: Un programa d'un altre gènere.
13: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
14: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
15: Amb David Ávila.
14: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
18: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
19: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
20: Com volguem dir si volien aprendre algo.
21: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
22: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
14: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Anem acostant a 6:15 de la tarda. Atenció a aquesta dada. Més del 90% dels adults a Espanya creuen que els menors estan desprotegits a internet i estan a favor de fixar una edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. Ho diu un estudi de la Fundació La Caixa, que se suma d'altres que tenen dades semblants. Tenim amb nosaltres l'Anna Flotats, que és especialista en educació afectivo-sexual i fa formacions en centres educatius i ha publicat el llibre Golosines Virtuales, on parla de l'impacte del món digital en la vida emocional i sexual dels nens i dels adolescents. Anna, bona tarda.
23: Molt bona tarda.
2: Quan llegeixes aquest estudi, això dels 90% d'adults que demanen, no sé si dir prohibició o una regulació més forta, tu com ho llegeixes? Com llegeixes aquestes dades?
23: Aviam, realment és important millorar la legislació per protegir els menors d'edat. Però com bé dic en el llibre, no només és necessari una bona legislació, sinó que també és una mica, com a societat adulta, fer una reflexió d'aquest entorn virtual, aquest món virtual que hem creat, bàsicament la població adulta, com el volem, quin futur volem pels nostres menors en aquest món virtual i quins canvis hem de fer perquè sigui més segur. No només és qüestió d'anar posant balles en el camp, no?
2: O sigui,
23: posant...
2: prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, com s'està fent en alguns països, a tu no et sembla efectiu?
23: Evidentment que s'han de prohibir aquestes xarxes socials, perquè el problema que tenim amb aquestes xarxes socials és que el contingut que hi ha és, hi ha contingut altament perillós per als menors d'edat. Però és que... Com a professional, el que estic veient és que no és anar posant controls parentals, anar acollant més amb la legislació, no és suficient. Aquí ha d'haver-hi una educació digital, i això és el que parlo en aquest llibre de Golosines Virtuales. Però... és molt important l'exemple adult, ser coherents amb les nostres accions i actituds com a adults, perquè som els referents d'aquesta nova generació, d'aquests menors d'edat, i a partir d'aquí anar construint, com a família, una vida digital que sigui equilibrada i saludable.
2: Però això exigeix un esforç,
23: evidentment,
2: una planificació,
23: evidentment,
2: unes normes que potser no tothom està preparat per establir o per tenir clares.
23: Sí, sí, i per això també doncs agraeixo molt a l'editorial doncs haver pogut fer conjuntament amb ells aquest llibre, perquè són necessàries eines que ajudin a les famílies a facilitar aquest guiatge, no? Perquè hem de guiar els nostres menors, hem de ser guies digitals. Malauradament, doncs, ens trobem en aquesta situació que realment no ens l'hem de mirar com una cosa negativa, perquè és un món fascinant que ens ofereix grans possibilitats com a societat, i això és el que hem d'oferir als nostres menors, un escenari que sigui adequat perquè puguin créixer i puguin ser persones molt més potents i puguin utilitzar-ho com a eines per poder aconseguir tots els seus objectius sense caure en aquests paranys que actualment és el que es troben.
2: Posa'm algun exemple de coses que poden fer les famílies que no són molt complicades de fer, de cert sentit comú, però que potser fa falta que algú les digui, i que ens haurien de servir per ordenar una mica aquesta selva, no?, en la que s'ha convertit l'accés a les xarxes, potser no tant pels nens, però sí pels adolescents, no?, aquesta canalla de 15 a 16 anys que ja tenen un accés molt directe a tot això.
23: Aviam, realment, des d'edats primerenques ja ens hem de posar les piles, no és qüestió només de l'adolescència. Jo, una mica, el que recomano sempre és, sobretot començo fent la reflexió d'un mateix, no?, d'una mateixa, fer la reflexió de com utilitzo jo i quina és la meva presència i la meva relació que tinc amb aquest món digital, no? Quina relació tinc? Si realment sóc una persona que sóc esclava d'aquest món digital o ho utilitzo com una eina i tinc un equilibri entre la meva vida real i digital. A partir d'aquí, si jo en veig que potser m'absorbeix massa, veure en quins entorns estic i, com a adult, ser un bon referent. És a dir, a lo millor jo utilitzo un tipus de xarxes socials que simplement l'utilitzo com a oci per evadir-me i veure la vida, la intimitat d'altres persones. A partir d'aquí entra aquest petit esforç, no?, per tenir un argument coherent, o sigui, en el fons, i donar força al nostre discurs. Si nosaltres volem, doncs, que els nostres fills utilitzin aquestes tecnologies i aquests entorns com a eines, el que no podem és nosaltres no fer-ho bé.
2: O sigui, que el nostre fill, si no volem que es passi el dia a Instagram, no ens hauria de veure nosaltres tot el dia a Instagram.
23: Evidentment, evidentment. I dir-li, jo renuncio a estar a Instagram o estar en aquesta xarxa social, doncs perquè et vull donar exemple. I això és un... sembla una tonteria, però és crucial, perquè som els seus referents. I en l'adolescència sí que tenen també que els seus referents, els seus iguals, però nosaltres com a adults som els seus referents i hem de ser coherents. Per altra banda, també una altra cosa que dic en el llibre, entre d'altres eines que cito, és intentar, dins del que seria la nostra llar, delimitar una mica els espais de connexió i de no connexió. Sí que és una mica difícil,
2: no? Posa un exemple concret. Ja no... Què podríem fer?
23: Per exemple, com a adults, donar exemple i no estar connectats a internet a les habitacions, per exemple, o en els banys, en el lavabo.
2: Ah, però això m'estàs demanant aquí un impossible,
23: Bueno, han d'haver-hi zones de... que jo sempre dic en el llibre, doncs, zones verdes...
2: Ni el lavabo.
23: Que són de no connexió. Perquè són zones on la nostra intimitat està... és més vulnerable, d'acord? Són llocs on nosaltres ens canviem, on nosaltres ens dutxem, d'acord? Dormim. En allà és zones de descans. Hem de ser capaços de mostrar als nostres fills i filles que no som dependents d'aquests entorns i d'aquestes xarxes, d'acord? Que podem anar a fer esport sense el mòbil, d'acord? Ells es fixen des de ben petitons i petitones la relació que establim nosaltres amb aquests dispositius. Ells veuen que això és important i no saben la relació que establiran. I això els hi crea ansietat, també, perquè veuen que per nosaltres és molt important. I el fet de que nosaltres, doncs, siguem capaços i capaces, doncs, de deixar el mòbil i anar-nos a passejar o anar-nos al bosc sense aquell dispositiu o marcar aquests espais, doncs, delimitats, a dir, mira, si vull mirar el mòbil, em poso en el menjador, a la cuina, en llocs on espais comuns. En aquests espais que són més íntims, d'acord, que també donen més problemes després en l'adolescència, en allà nosaltres com a adults tampoc hem de tenir el mòbil. Per què? Pues perquè hem de donar exemple. I aquestes petites coses són, potser per algú pot semblar insignificant...
2: Petites o no tan petites, Sí. Jo crec que hi ha molta gent que diu, no, a partir del mòbil pot entrar a l'habitació i dirà, home, abans d'anar a dormir fem una repassadeta final, no?
23: Doncs la repassadeta final la fem al menjador, que no costa res.
2: No sé si no costa res, però està bé com a exemple o com a eina o com a cosa a implantar. I no sé si ara, més enllà de les xarxes socials, també ens trobem que hi ha adolescents que hi tinguin accés que canviïn el ChatGPT per la... En comptes de preguntar-li al papa o a la mama, li pregunto ChatGPT.
23: Clar, no, és que realment aquestes noves tecnologies són fascinants i van molt ràpid, no? I en el fons va més ràpid, com dèiem, de les legislacions i de la capacitat d'absorció per part de les famílies de totes aquestes novetats. Sí, això succeeix. I, evidentment, nosaltres, com a famílies, hem d'ensenyar que el ChatGPT és una eina fascinant, és fantàstica, pues, com a eina de treball, d'acord? Però l'hem d'utilitzar com a eina. No hem d'extrapolar el nostre pensament en allà i que pensi per nosaltres.
2: És a dir, si anem de vacances i el nostre fill veu que li preguntem al ChatGPT que ens faci la ruta, no serà un bon exemple.
23: Bueno, aviam...
2: O sí.
23: Si nosaltres busquem la ruta per altres vies, val? Per exemple, te'n vas, et compres una guia, busques també per consells a altra gent que ha anat de viatge, i a part, també busques en el ChatGPT, jo no li veig
2: com una problema, eina
23: com
2: extra.
23: Una eina extra, d'acord? El que no pot ser és dir, jo em sento trista, o em sento sola, chat, saps? Tot això és molt perillós. I qui diu això també, diu aquests nous entorns, perquè estem ara molt obsessionats com a pares i mares amb les xarxes socials, amb l'addicció a les xarxes i això, però no parlem del metavers, i el metavers el tenim aquí. Aquests mons virtuals paral·lels que estan permanentment actius i estan en constant evolució, val? Són superatraients i són experiències molt més vivencials, d'acord? I en aquest sentit, aquest oci virtual és el següent pas que es trobaran les famílies, però nosaltres com a família hem de ja preveure aquests escenaris.
2: Perquè tu vas a escoles, no?, i parles amb famílies d'aquestes llaminadures virtuals que va al llibre. Quin és el problema que detectes o que et traslladen més que tenen les famílies, o quina és la principal dificultat que es troben?
23: Aviam, la principal dificultat que es troben, ja en edats bastant jovenets i jovenetes, és amb els videojocs, d'acord? Que comencen a jugar videojocs i que comencen una estoneta i aquesta estoneta es va transformant en un descontrol, val? I és d'aquí, doncs, que jo també he ficat el títol de golosines virtuals, llaminadures virtuals en el llibre, perquè realment no podem concebre actualment l'educació sexual sense una educació digital. Hem d'ensenyar als nostres menors que per ser unes persones adultes amb una sexualitat sana, sentir-nos persones equilibrades i amb benestar, doncs, i salut mental, necessitem aprendre a controlar aquestes llaminadures virtuals, perquè hi seran presents a partir d'ara. I hi ha unes, com dic en el llibre, doncs, que són més perilloses i enganxoses, i d'altres que menys, no? I és a través d'aquest concepte que jo recomano a les famílies, jo ho faig des dels 3 anyets ja, doncs, de que utilitzar aquest concepte, doncs, perquè mentalment es facin com que comparin, no?, el fet, doncs, de que tu tens una alimentació equilibrada i saludable, no?, per cuidar el teu cos, no?, doncs també és important el fet, doncs, de que tu necessitis tenir una dieta digital equilibrada i saludable per cuidar el teu cervell. Això no implica que tu no puguis consumir de tant en tant unes llaminadures digitals virtuals, no? Però has de ser conscient del que comporta i a poc anar agafant autocontrol i saber posar els límits. Clar, dins dels menors d'edat, parlar d'autocontrol, ja més que ja per la falta de maduresa, pobrets, és impossible. Clar. Però sí que a poc anar incloent aquests hàbits. Igual que tenim hàbits alimentaris, doncs hàbits de digitals saludables.
2: I una última qüestió. Això ho vam veure en un reportatge a 3CAT, Generació Porno, que parlava també dels riscos de l'accés fàcil i a vegades fins i tot per la porta del darrere a continguts per adults als adolescents. Tu què recomanes que facin els pares dels adolescents ja que s'acabaran trobant amb aquest tipus de continguts? Han de tenir una conversa? Han de tenir una conversa explicant-los què és, com és, com tractar-ho, com s'afronta aquesta conversa, que segurament no és la més divertida de tenir?
23: Bueno, aviam, realment aquí el primer capítol és una mica, també parlo, doncs, de la importància, no?, d'aquest diàleg, d'aquesta comunicació familiar com a pilar per poder parlar de tot, no? I en el cas, doncs, de la pornografia, no hem de tancar portes i no parlar-ne, sinó tot el contrari. Els nostres fills i filles que juguen a jocs virtuals online, digue-li Minecraft, digue-li Fortnite, qualsevol d'aquests, són objecte, doncs, de rebre aquests continguts pornogràfics. Nosaltres no tenim per què utilitzar la paraula pornografia des d'edats primerenques, però sí, doncs, de parlar, doncs, de que hi ha, doncs, conductes misògenes, conductes, doncs, de violència, de gent despullada, que es fan mal, que això, doncs, no ho han de veure i s'ha de denunciar, perquè com a menors d'edat, doncs, no ho han de veure i tampoc cap persona adulta ho ha de veure i s'ha de denunciar. I una mica empoderar-los a que et verbalitzin, que si han visualitzat allò o els hi han comentat alguna cosa d'aquestes, empoderar-los a que t'ho verbalitzin per denunciar-ho plegats, perquè en el fons serà la manera en què ells veuen, doncs, una resposta, doncs, al fet de rebre aquest contingut negatiu i dolent per al seu desenvolupament.
2: hem de controlar les llaminadures virtuals, el que intenta ajudar-nos a fer l'Anna Flotats amb el golosines virtuals, per què ens enganxen els nostres fills i per què el sexe a internet ja és un repte generacional. Sí. Anna Flotats, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la tarda de Catalunya Ràdio.
23: A vosaltres per convidar-me.
2: Farem una pausa i atenció perquè passarem pels comiats de solter. No us passa que esteu caminant per segons quina ciutat i comenceu a trobar comiats de solter? Com ha de ser un bon comiat de solter? Enric, com va ser el teu comiat de solter? Va ser un comiat important? No, eh? Vas fer coses que no hauries hagut de fer? I alguna que potser no, però sí que vas fer? Ara en parlem.
0: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
1: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
0: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Que ve la nit de Sant Joan.
27: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
28: No pots anar a denunciar un públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
29: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
30: Què li has fet a la meva filla?
31: Ah! Passó algo con Manola?
32: No passo nada.
28: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
32: Clar que no.
28: M'ho jures.
32: El meu fill no pot pagar això.
29: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: Senyores i senyors, bon dia.
34: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
33: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
23: unia. Ja ho sé.
33: Que és
23: el mateix que la IA.
33: Que tots els pobres siguin delinqüents.
35: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
36: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
37: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
38: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
34: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
39: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
34: Amb Ricard Ostrell.
40: Em van passant coses.
39: Sí.
41: Tot costa.
42: La temporada del 10.
43: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
44: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
41: 10 temporades ja.
45: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
34: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
45: Per molts anys i que feu molts més.
34: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
46: He treballat amb en Nicolas Cage.
47: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
46: No,
48: però... D'una hòstia que li va baixar.
46: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
34: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
41: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
34: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Nadine Romero, bona tarda.
1: Bona tarda, Garriga, què tal?
0: Tens amb molta energia i no fa dia de tenir tanta energia.
1: Sí, ara em deies, que el dia sembla apagat, però és que això està ben com t'ho prenguis el dia. Jo la setmana passada vaig tenir mala setmana.
0: Sí?
1: I avui, dilluns, he dit, soc l'única que pot fer canviar la meva manera de veure la vida. Així que vinc amb molta energia.
0: Però que fem una xerrada motivacional avui.
1: És que a vegades van bé aquestes xerrades, perquè sembla que la cosa a vegades se't posa gris i dius no, ho he de posar d'un altre color, O no, groc en aquest cas, ja que estem a Catalunya Ràdio.
0: A Catalunya Ràdio. Bé, atenció, perquè la Nadina es casa aquest any, ens has anat
1: explicant
0: el teu procés. No queda res ja, eh?
1: Cinc mesos.
0: No.
1: Cinc mesos.
0: Vam començar cada un any.
1: Sí, per això et dic. És que jo ara ja començo a estar preocupada, eh?
0: Preocupada, no? Sí, nerviosa,
1: sí.
0: Nerviosa. Hi ha comiat de solter per Nadine Romero?
1: No sabeu l'emoció que em fa parlar d'aquest tema, eh?
0: Per què?
1: Doncs perquè jo tinc moltíssimes ganes del comiat de soltera.
0: Tu ets pro comiats de solter i soltera.
1: Home, és que si no, per què et cases? No, és broma.
0: Doncs perquè avui anem de comiat de solter. Mira quina música més maca. I el comiat de solter és tot menys tranquil, em sembla.
1: Bueno, alguna part es pot fer tranquil, no?
0: A veure, explica... No sé com vols encarar això, però expliquem-hi a la gent una mica què és una festa de comiat de solter i com s'ha de fer.
1: Exacte, això depèn de cadascú, no? Com cadascú vulgui que
0: faci. Però per tu què és la festa de comiat de soltera?
1: Per mi, és més, no com a comiat de soltera, ja mai més podré estar amb cap altre noi, perquè jo crec que això,
0: però
1: però la visió és molt diferent, almenys com ho veig jo, perquè jo és veritat que jo em caso amb la meva parella a l'Òscar i jo espero durar tota la meva vida, però és que la vida és molt llarga i no se sap en plan què pot passar.
0: Ai, però no diguis això abans de casar-te.
1: Però sempre l'he dit, jo sempre ho he dit a tothom, escolta, jo ara...
0: Mala sort, que fusta.
1: Què va, sí, jo crec que duraré amb la meva parella tota la vida, però és que mai se sap, i hem de ser realistes en aquesta vida. Llavors, què passa? Que jo ho faig més com una cosa de... com més celebració de vaig a casar-me, no tant de despedir.
0: Si després ja faràs la festa de casar-te.
1: Ja, però és diferent, perquè allà ja és més... Jo només, amb la meva despedida soltera, només aniré amb els amics, a casar-me vindrà tot Cristo.
0: O sigui, és una mica com la versió del casament sense la família.
1: I sense el nòvio.
0: Ara,
1: l'avantatge que tinc és que aquest any en compleixo 30.
0: I faràs com una barreja.
1: Bueno, jo no. Jo crec que els meus amics el que estan fent és que, com en faig 30 i a sobre em caso, jo crec que ho faran tots junts.
0: Perquè, clar, d'entrada, qui decideix si es fa o no es fa comiat de solter? El solter i la soltera?
1: Home, clar.
0: Però no ho han d'organitzar ells, o sí?
1: Mira, jo t'he de dir una cosa. Jo va haver un moment que els vaig dir als meus amics, si voleu m'encarrego jo de la meva despedida de soltera, perquè jo sóc persona de que m'agrada controlar-ho tot.
0: Ja, però llavors no té tanta gràcia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però ho estic portant malament, Ho estic portant malament al no saber.
0: No t'expliquen?
1: No, però us he de confessar que jo estic fent preguntes estratègiques per a veure què em diuen els meus amics.
0: Mira, 9-3-0-7-4-7-4, si algú ens vol explicar alguna festa de comiat de solter èpica.
1: Això!
0: Alguna història molt passada de voltes. No, vam anar a fer una partida de golf. No.
1: Algo realment fort.
0: Vam anar i vam acabar tots a la comissaria.
1: Ala.
0: 25 anys de presó. Bé, 25 anys de presó poder no. Però allò, una cosa passada de voltes. 9-3-2-0-7-4-7-4. Tenim un lloc de llibres que abans no hem pogut sortejar perquè no hem tingut temps. 9-3-2-0-7-4-7-4. Mira, ja està trucant gent per explicar-nos festes.
1: Ai, que bé. Doncs a mi em vindrà molt bé, perquè jo tinc un petit... Tinc una petita sospita del que pot passar.
0: Què sospites que et faran?
1: Mira, és que jo sóc una mica tiquismiquis. Ja ho has estat comprovant, eh?
0: Sí, no em ve
1: soc...
0: de nou.
1: ja sóc en plan, ho vull així, ho vull així.
0: Sí, clar,
1: i a veure, jo vull festa, perquè vull festa, però també vull una micona de relax, saps?
0: Això, en el fons, ara estàs enviant un missatge als teus amics, no?
1: Sí, bueno, ho tenen bastant clar, els hi ha fet quasi un mapa.
0: Però com es fa festa amb relax?
1: Doncs mira, es comença... Jo, a mi m'agradaria, òbviament, no tothom es pot fer, perquè ara també s'ha ficat com molt de moda marxar por ahí de despedida soltera, que això jo crec que és un avantatge que no tothom té.
0: Home, aquí a Barcelona hi ha una de gent d'estrangers amb penis de plàstic al cap, voltant.
1: A mi m'agradaria portar penis al cap.
0: Per un dia, només.
1: Clar. només per aquell dia, perquè hi ha les despedides com més de relax, les més festivaleres, després les més d'aventures, les d'humiliació pública.
0: Que tu això, no vols això.
1: Jo no, jo l'humiliació pública jo no, que jo crec pública. Que això entre els nois es porta molt, eh?
0: Anem a fer la major putada al
1: sí,
0: nubi.
1: Sí, jo crec que sí. Mira, jo conec a uns que van lligar amb Celo el nubi a la farola.
0: I el van deixar allà.
1: I el van deixar allà durant tot el dia. No sé,
0: on
1: està, no sé on està la gràcia, però li van fer.
0: Ja, però és que això... Ja,
1: a mi això no m'ho faiguin, eh?
0: A la legió, no?
1: A mi això no m'ho faiguin. Llavors, jo el que vull és com un mix de tot, no? En plan, però això, més relax, més aventura, més festivalero... I un cap de setmana m'agradaria.
0: O sigui, dues nits, eh?
1: Dues nits o una nit.
0: Ja ens passem.
1: Llavors, què passa? Nosaltres tenim l'avantatge que vivim a Catalunya. Llavors, tenim platja, que és una cosa que m'agrada moltíssim. Tenim el mar i anar, pues, a mirar uns còctels i després anar de festa. A mi això jo t'ho compro.
0: Mira, el Bernat ens ha trucat al 932077474 per explicar un comiat de solter o de soltera.
1: A veure si ens dona idees.
0: Bona tarda, Bernat.
2: Jo no sé si és una idea o una bona idea, però jo tinc la teoria que com anem els nois a les amistats masculines, bueno, els nois tenim la destra de fer males passades.
1: Veus?
2: Hi ha la persona que s'ha d'anar a casar. Jo no sé si és per enveja o perquè estem emprenyats, però és la teoria, no? I llavors, sí. La mala passada que li vam fer al nuvi en qüestió va ser que el dia del comiat li vam dir que s'havia portat bé, que teníem la seva guitarra i que s'agrestava amb la condició de que si no es portava bé la seva guitarra patiria, no? Era com un segrest doble. S'agrestava amb el nuvi i abans s'agrestava de la guitarra.
1: I amb amenaça.
0: Quan dius portar bé, què vol dir portar bé? Què havia de fer perquè no passés res?
2: Entenem, no?, que durant el comiat se li demanarà que faci coses que potser no li venen de gust. Doncs la guitarra era, diguéssim, el salvaguardo d'aquesta prova.
0: I què li veu fer?
2: No, o cal, o pues, veure quantitats ingentes d'alcohol, fer rentar cotxes a canvi de calés, havia de parlar amb gent per fer-li massatge... Bueno, lo típic que pares tot el dia fent tonterietes d'aquestes...
1: Mentre se'n riuen d'ell.
2: Clar, no, l'acompanyava rei tot, jo crec.
1: Sobretot, no, ja.
0: Però això...
2: Aquí la cosa
0: digues.
2: No, perquè la cosa ve de que al final del dia, com que va anar tot tan bé, se li va dir que se li tornaria la guitarra. Va aparèixer una furgoneta amb un col·lega, van baixar dos amb la guitarra, però just abans de tornar-li van fer veure que se li queia la guitarra i ja posats a fer van dir, res, ja no val la pena, i van com començar a saltar sobre la guitarra. El noi és músic, de fet té un grup de música, la Belluga, bueno, és música així d'animació infantil, però el noi és músic. Clar, la cara que se li va quedar, vull dir, no era una guitarra qualsevol, ja sé, guitarra espanyola...
0: No, però una guitarra però fake, no?
2: Exacte.
1: Ah! Si no, ja ens estàveu aquí...
0: Quina merda d'amics que té.
1: Clar, ja ens estàveu aquí espantant amb el Garriga. Jo esperava que es girés la truita però, i Bernat, finalment...
0: D'aquest grup, quants amics us heu casat?
2: Doncs déu-n'hi-do, la situació és d'entès. Sí, jo diria que qui no s'ha casat ha tingut fills, saps què et vull dir?
1: I tots us heu fet aquest tipus de comiat?
2: Jo crec que la broma més gran, per això avui em feia gràcia explicar-la, va ser aquesta. Jo crec que va ser molt ben trobada, perquè trobar la guitarra... Vam trobar una guitarra que estava a unes escombraries i que s'assemblava molt i vam dir, ja ho tenim.
1: És això.
2: No, tot la ben pinta, perquè té com una... Fins i tot la té com decorada, perquè també pinta. I la té com decorada i tot. I no, realment s'ho van passar i vam riure molt després. Jo crec que és la broma més bèstia que hem fet mai.
0: On ho veu fer, això, Bernat?
2: Bueno, som d'aquí del Vallès, ho vam fer al seu poble, ho vam fer a Palau.
0: Molt bé.
2: Però
0: Palau encara se'n recorden.
2: El comiat va acabar també a Mataró, amb una mica de motos d'aigua i tot.
1: Això, també activitat aventurera.
0: Molt bé, doncs sí, Bernat,
2: no,
0: res, enhorabona per ser tan simpàtics amb el vostre amic.
2: I aprofitem per disculpar-nos de nou al nuvi, al Gerard.
1: Això m'agrada, pobret.
0: Ho té cara clara.
2: Home, i tant.
0: Bernat, gràcies per trucar, una abraçada.
2: A vosaltres.
0: Quan s'ha de fer el comiat de solter? Molts dies abans del casament o pocs?
1: Jo penso que un parell o tres de mesos abans aniria bé.
0: Sí, tu toca ja,
1: jo estic ja, és que em queda d'aquí res. Mireu, jo crec, jo faig un comunicat aquí, si m'estàs escoltant els meus amics, que segur que sí, jo penso que ara, com estem acabant les competicions, perquè qui m'escolta, que sàpiga que jo sóc professora de dansa, estic en plenes competicions, plenes exhibicions, plenes festivals, i vaig molt agobiada. Jo penso que ells estan esperant just el moment clau de quan acabi això, per enxampar-me i portar-me despedida.
0: I l'última pregunta. Tot noies o els teus amics nois, noies amb tu i els seus amics nois, noies amb ell?
1: Mira, jo li vaig proposar a l'Òscar de fer una despedida de solters junts i ell va ser el que em va dir que no. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ui, que no arribarem al casament.
1: No, pobre d'ell.
0: Seria, mira, Carla, això seria un molt bon tema. Trobar alguna parella que decidissin no casar-se pel que va passar al comiat de solter.
1: Ui, jo en sé, d'alguna. Ja t'aportaré una story time.
0: Mira,
1: algun
0: Carla,
1: dia.
0: Carla, ara t'ho explica.
1: Ja t'aportaré una story time algun dia. Jo, en el meu cas, som tot noies, menys el meu millor amic, que també vindrà amb nosaltres, però sí, ho fem separat, l'Òscar amb els seus amics i jo amb els meus amics.
0: Doncs
1: sí,
0: això,
1: sí.
0: Això va de comiats de solter. Ara farem una pausa, us dic el telèfon per trucar al concurs. 932017474. Tenim un superregal per la rosca d'avui. De seguida fem la rosca de la tarda de Catalunya Ràdio. Marín Romero, moltes gràcies per...
1: A vosaltres!
0: 932017474. Una pausa molt ràpida, és molt ràpida. La Carla ja està dient, m'esteu col·lapsant la centraleta, però truqueu, truqueu, que ara venim.
3: Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
4: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: És un telèfon que se sap tota Catalunya, 93-201-7474, i el premi, doncs el sabeu tots, també. Un xec regal de Condis per valor de 60 euros. 60 euros del Condis. És fantàstic. 60 euros del Condis, 93-201-7474. Avui tenim rosques. Mira, com que la setmana passada hem fet rua, les farem del Barça. Què et sembla, Enric? Et sembla bé? Sí? No sé per què rius. Però, Enric, a vegades no l'entenc. Tenim dos oients ja preparats. El primer és l'Òscar. Òscar, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: No ets l'Òscar Fernández, eh?
6: No.
0: Com?
6: No sóc l'Òscar Fernández.
0: No, home, l'Òscar Fernández és el nostre cap d'informatius, però no fossis tu. D'on ets, Òscar?
6: Sóc de Manresa, però truco des de Barcelona.
0: Ah, mira, molt bé. Escolta'm, i no vols pas guanyar un xec de 60 euros del Condis?
6: Home, i tant.
0: Doncs et farem preguntes del Barça. Del Barça, val, de la A a la Z, m'has de dir per quina lletra vols començar i a veure com et va això. Per quina lletra vols començar?
6: Doncs per la B.
0: La B de Barcelona. Doncs atenció, perquè l'Òscar ens concursa ara mateix per guanyar 60 euros del Condis. Estàs preparat?
6: Sí.
0: Vinga, som-hi. Amb la B, com va dir Núñez, és la ciutat que porta el nom del club.
6: Barcelona.
0: Correcte. Amb la C, segons l'himne, tot el camp ho és.
6: És un clam.
0: Correcte. Amb la D, nom del club de Kiev contra el que el Barça ha jugat diverses nits europees. Amb la D.
6: Dinamo de Kiev.
0: Correcte, correcte, el Dinamo de Kiev. Amb la E, davanter camerunès que va marcar la final de Champions del 2006.
6: Samuel Eto'o.
0: Correcte. Amb la F, jugador andalús del planter que parla català.
6: Fermín.
0: Correcte. Amb la G, és el cognom del fundador del club.
6: Gamper.
0: Correcte. Amb la H, migcampista bielorrus que va jugar amb el Barça entre el 2008 i el 2010.
6: Bielorrus.
0: Sí, Alexander.
6: Alexander...
0: Si no ho saps, passa.
6: Passo.
0: Alexander Klepp. Amb la I, autor del gol a Stamford Bridge el 2009.
6: Iniesta.
0: Correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encerts, Òscar. 7 encerts. Ho has fet molt bé. No pengis. 7 encerts de l'Òscar. Tenim un altre participant, que és l'Arantxa. Arantxa, bona tarda. Com estàs?
7: Molt bé.
0: També ets al cotxe?
7: També sóc al cotxe, aquí amb la família, sí.
0: Amb la família, quan sou al cotxe?
7: Doncs tres.
0: I els altres són fills, germans, pares,
7: sí,
0: mares...
7: Sí, la filla, que el dissabte farà un any.
0: Ah, mira, molt bé.
7: No podrà ajudar gaire, eh?
0: Home, a veure, si t'ajuda la filla amb un any, no tens una super, super dotada. I qui més hi ha al cotxe? Vam dir que sou tres?
7: I el meu marit.
0: Ah, el marit espero que sí que et pugui ajudar una mica més, no?
7: Espero que sí. Però tot i així ho tenim una mica difícil, eh? Ja tan certs.
0: Però no sou del Barça?
7: Bueno, està dividida la cosa. Barça-Madrid.
0: A veure. Treu la música, treu la música. Arantxa, qui és el del Madrid?
7: Mira,
8: jo.
7: Sí, el marit. L'hauríem d'ajudar, eh?
0: Doncs fes una cosa. Para el cotxe, fas fora el marit i segueixes tu sola, perquè has de fer un tio del Madrid.
7: Ja, no ho sé.
0: Això ho vas descobrir abans o després de juntar-te amb ell?
7: Durant.
0: I tot i així vas voler seguir, eh?
7: Sí, va tirar l'amor, va tirar més.
0: Que bonic que és l'amor, quines coses que ens fa fer Arantxa, eh? Quines coses que ens fa fer l'amor. Doncs, Arantxa, anem a fer la teva rosca. Per quina lletra vols començar?
7: Per la A.
0: El marit que no enredi, eh?
7: No, esperem que no.
0: Que ajudi, que aquí hi ha 60 euros del Condis. Oblidem colors. Atenció, per la A, doncs... anem a fer la rosca de l'Arantxa, que està casada o ajuntada amb un madridista, pobreta. Som-hi! Amb la A, defensa que va aixecar la Champions del 2011. Si no ho saps, passa.
7: Passo.
0: A Vidal, amb la B, adjectiu que es refereix als dos colors del Barça.
7: Blaugrana.
0: Correcte. Amb la C, llegenda creadora de la filosofia esportiva del club, origen holandès.
7: Cruyff.
0: Correcte. Cruyff. Amb la D, actual director esportiu i exjugador del primer equip, amb la D.
7: Deco.
0: Correcte. Amb la E, nom del defensa del Barça que va estar cedit al Girona fa un parell d'anys.
7: Amb la E. Passem.
0: Eric García. Amb la F, aquesta la sort del marit. Nom del jugador que va protagonitzar la gran traïció.
7: Figo.
0: Correcte. Amb la G, cognom de l'entrenador del sextet del 2009, amb la G.
7: Guardiola, Pep.
0: Correcte.
7: Guardiola.
0: Correcte. Amb la H, nom de pila de Stoichkov.
8: Cristo.
0: Correcte. I amb la I, davanter suec amb cinturó negre de taekwondo.
7: Ibrahimovic.
0: És correcte. I has fet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 encerts. Hem d'anar al desempat. Hem d'anar al desempat. Corre, que anem al desempat. Atenció, Òscar, atenció, Arantxa. L'any 92, Antonio Galvis va fer el rècord Guinness de la paella més gran del món. Quants quilos de paella es van servir? Quants quilos es van servir? Òscar.
6: 1.000.
0: 1.000 quilos. Arantxa.
7: No. 500.
0: 500. Veig que t'ha ajudat el marit, Arantxa?
7: Sí, a veure si m'ha ajudat bé o si l'haurem fet.
0: Doncs t'ha desajudat. No t'ha ajudat. Eren 5.000 quilos, per tant, Òscar, guanyes el xec. Arantxa, molts ànims.
7: Merci.
0: Una abraçada al marit, també, que t'ha ajudat molt. Vinga, una abraçada. Ara anem al butlletí.
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
10: Bona tarda, us informa Marc Güell. D'aquí a mitja hora ha d'arrencar el Consell Nacional d'Esquerra en què els republicans avalaran l'acord de pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Aquest pacte inclou el nou tren orbital, el Consorci d'Inversions i una majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca. Última hora des de la seu nacional d'Esquerra a Barcelona, Raül Orgales i Àlex Giral Robert. Bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, de la reunió n'ha de sortir el vistiplau dels d'Oriol Junqueras al conjunt de les negociacions pressupostàries. En principi, un tràmit que encarrilarà el país cap a nous comptes. 3 anys després que s'aproveixin els últims, la cúpula del partit estarà mateix reunida per preparar el Consell. Al sí dels republicans, els números d'Illa serà a canvi, entre d'altres, del projecte de la nova línia ferroviària que doni el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. El president i el líder d'Esquerra l'han presentat aquest matí conjuntament. A banda, les parts també han acordat impulsar novament un organisme per fiscalitzar les inversions estatals a Catalunya, reforçar l'Agència Tributària Catalana i que el pes de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona superi el de l'Estat al Consell negoci de la zona franca. Com us ha avançat Catalunya Ràdio, els punts de l'entesa que depenen de la Moncloa quedaran ratificats aquest dimecres en una bilateral Generalitat-Estat. Raúl Orgales i Àlex Giral Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Més notícies, Montse Pujol.
12: La vaga de mestres i professors avui al Barcelonès ha tingut un seguiment del 65%, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el Departament d'Educació. La pluja ha desllluït la manifestació que s'ha fet al centre de Barcelona. Al matí, però, prop de 450 docents, segons la Guàrdia Urbana, han bloquejat durant 2 hores l'accés a la Sagrada Família, on han col·locat pupitres. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mitjans que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives que posessin i donessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
12: Demà el cicle de vagues continuarà al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental.
10: L'endemà de les eleccions andaluses, el popular Juanma Moreno Bonilla aposta per governar en solitari, malgrat que no té majoria absoluta i depèn de Vox, que li exigeix que assumeixi la prioritat nacional. Sentim el popular Bonilla.
14: Otra cosa es que la dinámica de parlamentaria nos lleva a buscar acuerdo. Eso es evidente también. O sea, no hay que ser ingenuo, ¿no? En el sentido de que una cosa es gobernar en solitario, un gobierno monocolor, y otra cosa es distinta en no alcanzar acuerdo en vía parlamentaria.
10: El PSOE, després que María Jesús Montero hagi tret els pitjors resultats del partit Andalusia, manté el propòsit d'esgotar la legislatura espanyola.
12: L'exèrcit israelí intercepta la flotilla Global Sumut, aquesta vegada en aigües internacionals a prop de Xipre. Hi ha almenys 31 embarcacions assaltades i almenys 5 tripulants detinguts. Netanyahu felicita l'actuació de l'armada.
10: I Amnistia Internacional denuncia un rècord d'execucions l'any 2025 al món. Més de 2.700 persones és la xifra més alta en 45 anys. La gran majoria són víctimes de l'onada de repressió interna a l'Iran. La Xina continua al capdavant del rànquing i en cinquè lloc els Estats Units doble en el nombre d'executats. La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí de l'any que ve. Així s'ha anunciat des de la mateixa fira aquesta tarda. El Saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
12: El convidat d'honor té un stand de 150 metres quadrats amb un petit escenari on es fan conferències, presentacions de llibres i signatures i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. Hi participen una vintena d'autors de tots els gèneres, a més d'editors. La presència de la literatura catalana al mercat italià cada vegada és més important, tenint en compte que és el tercer nombre de traduccions d'obres catalanes després del castellà i el francès. Els últims 5 anys s'hi han publicat més de 180 traduccions.
10: Ara els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
15: Bona tarda, Marc. El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial, estarà uns 3 mesos de baixa a causa d'una fractura del cinquè metatarsià del peu dret i passarà pel quiròfan. Ja està formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins l'any 2028 amb una altra d'opcional en funció dels objectius. El Girona ha anunciat que s'han exhaurit les entrades pel partit de dissabte contra l'Elx, un partit en el que els gironins només els val la victòria per mantenir la categoria a primera. L'entrenador portuguès Mourinho ha dit que no a la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit pendent que el Madrid pagui, però al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. Avui també, dins l'actualitat blanca, Dani Carvajal ha comunicat que aquest estiu marxarà del Madrid. Deixa el Madrid després de 23 temporades, 10 a la base i 13 al primer equip. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez una temporada més.
9: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
1: Ai, hem d'aprendre molt en coses, Marta Montaner.
2: Sí.
1: D'Eat Jogger.
2: Sí.
1: No? Perquè és, sempre vas aprenent...
2: És l'actitud, eh?
1: Sí.
2: Aprendre de la gent del teu entorn. Mira, pels 33 m'ho proposo.
1: Aprendre més.
2: Encara més.
1: Doncs som-hi. Roger Canandell, bona tarda.
3: Bona tarda. Important també desaprendre coses que potser no han estat ben apreses.
1: Has desaprès alguna cosa els últims anys que creguis que és rellevant d'haver desaprès?
3: Segurament, però ho parlaré amb la psicòloga, en tot cas.
2: Quina? Vaja.
3: La que hauré de trucar aviat, perquè
2: sí,
3: al final
1: Perquè serà psicòloga.
3: No sé per què, però...
1: Et veus
3: sempre
1: més una
3: que...
1: psicòloga.
3: Sí. Penso que aniré a una psicòloga.
2: Potser et passa... Hola, bona tarda.
1: Bona tarda,
3: bona
1: Juliana.
3: Tarda,
1: ui, ara els tens com molt... els llavis.
2: Està guapíssima, la Juliana.
1: Sí, no, és que ara m'ha impactat perquè s'ha girat de cop.
3: No, avui és...
2: és un espectacle.
1: S'estava fent un retoc...
3: És bèstia.
1: I la veig més morena, amb els llavis més relluents, amb la mirada més clara que a les 5 de la tarda.
3: Són dos fars els que et miren avui.
2: És un espectacle, sí.
1: No, Roger, tireu les llargues perquè m'estàs enlluernant.
2: Sí. Roger, et fa por que si un dia tens una psicòloga et passi com li va passar a aquest bon amic teu que se'n va enamorar de la seva?
1: Ostres, quin problema. Mm.
3: No em fa por. Mira, si passa, passa.
1: Diu, no em fa por. Espero que passi, de fet.
3: No, si passa, i mira, i és...
2: Hauràs de canviar de psicòloga.
3: No, a no ser que sigui, diguéssim, tan fort aquest amor i sigui recíproc...
1: Que ja m'ho busco.
3: Ah, no, sí, clar, que hauria de canviar.
2: Sí, tant que sí.
3: És a dir, podem ser parella, llavors,
1: clar.
3: Però llavors sí que m'hauria de portar...
1: Ja que no t'ho cobri.
3: Un altre. Però algú amb molta confiança no pot ser, no, el teu psicòleg? Si tens una amiga que és psicòloga i dir, va, fes-me una mica...
1: Crec que és millor que te'n busqui, que te'n recomani un o una.
3: Has de partir com de zero amb algú que no coneguis de res.
1: Crec que és millor.
3: Sí.
1: Bé, doncs aquí estem.

0: interacció, però
1: el curs
0: virtual.
1: Suspensiu està bé.
0: Vam desvirtualitzar allà, va ser
2: i et va agradar en persona, en Miquel?
3: No hi ha res millor que una conversa, Francesc, allò pendent,
0: sí,
3: que queda una mica a l'aire.
0: Aquella alguna cosa per dir.
3: Aquell saber que encara pots anar responent a Instastories de tant en tant.
0: Te'n queden moltes a tu d'aquestes?
3: Jo sempre intento tenir-ne mínim 15.
2: No, vull dir, tu la nit d'estrella també, déu-n'hi-do, eh?
3: Jo la nit d'estrella...
0: Li vaig veure en un moment determinat, no direm quin, ni com, ni quan, ni amb qui, un somriure,
1: no,
0: tonto.
1: No. Anava molt passada, ella.
0: Tonto, de dir, aquesta noia aquí està... Està.
3: A mi m'agraden les persones. Llavors jo em...
0: Doncs te'n va agradar una, eh?
3: Jo tinc moltes...
2: No, més d'una.
3: Jo,
2: més d'una. Jo
3: vaig
2: veure aquesta mirada moltes vegades.
3: Tinc moltes veritats de la nit, jo, Francesc, que dic amb algun amic meu. Ja de vegades hi ha una persona que és la teva veritat de la nit.
1: Però sí que es va viure una energia especial que no vam acabar com al final de la pel·li del Perfum de Miracle,
3: sí,
1: allà al parc del Fòrum, perquè era com una prèvia a l'estiu.
3: El guillòmetre estava disparat.
2: El guillòmetre...
3: Disparadíssim.
1: Semblava un cau de guilles, allò.
3: Sí.
1: Perquè, nano, les cues ben dretes.
0: Molt de fum.
2: Les cues dretes.
0: Molt de fum, tria allò. Doncs amb aquest cap de setmana i amb aquest dilluns, que semblava que no, però mira, comença a sortir el sol una miqueta a Barcelona.
3: Encara ho arreglarem, tu.
0: Encara ho arreglarem. Home, tu ja ho has arreglat, així com vens de lluny.
1: Aviam, Meteocat, on hi ha tempesta.
3: Avui m'he bronzejat la pell i és veritat que ara sembla Oliver Twist. Llavors ja se'm passarà, vale? Ara sembla que estigui allà treballant amb el sutge tot el dia.
2: No.
3: No sé què semblo.
0: No,
2: sembles una model.
0: Sembles una model.
3: Però no passa res.
1: Garriga s'arregla, que tu dius, a Barcelona, eh?
0: Només?
1: Perquè tenim Osona, la Selva, el Vallès, Girona...
0: Bona punt.
1: La Costa Brava, que està plovent.
0: Només mirem la finestra, clar.
1: Hi ha una mica de clariana.
0: No sóc meteoròleg. I menys si m'enlluerna tant.
1: Ah, sí.
3: No et miro més.
1: No.
0: Espera, que m'estan enviant un missatge que em diu no diguis el meu nom.
1: L'hem dit mil vegades, ja no?
0: Ah, no, bé. Res.
1: Per Emma, comença.
3: Era, en Bernat Soler.
0: No!
3: Què li passa, en Bernat?
0: No direm el que diu, és igual.
3: Que no digui el seu nom,
1: que li ha mirat la pantalla.
0: Tira.
4: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
5: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
6: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
7: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
6: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
7: I un Rajola. Balla-ho tot, sent-ho tot.
6: El món no està fet pels romàntics. Ja disponible.
8: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
9: Muixca. Hi ha molts homes gais dins del futbol.
10: Miqui Esparvé.
11: Series capaç de perdonar unes banyes?
12: Natàlia Beciu.
13: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
14: Dani de la Orden.
15: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
8: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
16: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
17: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
18: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
19: de rialles.
13: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
3: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
0: Us esperem! Serà brutal!
8: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
2: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
0: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
12: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Cabrera.

0: mesos. Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
1: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
2: Els Catarres reivindicant l'emoció dels diumenges.
3: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la butxaca, neixen flors al teu balcó.
2: Els diumenges, sobretot les tardes de diumenge, no solen tenir bona premsa, però a vegades són també refugi de petites històries inesperades plenes d'alegria, amor i pausa, com la que ens canten els Catarres a Diumenges sense Drames, on s'imaginen l'emoció i l'esperança d'un retrobament abans que passin. Per cert, parlant de retrobaments, aquest estiu tindrem els Catarres fent gira per tota Catalunya.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
2: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner per molts anys.
4: Moltes gràcies. Yeah. Avui el Carles s'ha posat més guapo que mai per aquesta ocasió.
3: Avui fins i tot estava un punt nerviós de no fallar ni una nota per un dia tan especial com l'aniversari de Marta Montaner.
4: Perfecte, no falla.
3: 33. Mm-hmm. I un ram de flors que tens aquí al costat, que és més gros que el teu cap.
4: No, és que me l'he col·locat aquí, però sembla que surti de la selva. No? Moltíssimes gràcies per tots els detalls que m'heu regalat avui, nois.
5: Marta, quins desitjos tens perquè... per aquest nou any.
3: No els pot dir.
5: Escolta, però no
3: es compleixen.
4: No sé. No els diré, però tothom sap una mica per on va la cosa.
5: No, salut, tranquil·litat...
3: Sí, però aquests són molt típics i s'han de demanar.
5: Mira, dissabte va ser l'aniversari de la meva germana petita que feia 20 anys i em vaig emocionar perquè li vaig preguntar què esperes, no?, d'aquest any que t'espera per endavant.
3: I què va dir?
5: I em va dir seguir sent tan feliç com ara i estant tan envoltada de gent fantàstica com ara. Et dic que bonic.
3: És molt bonic.
4: Jo espero seguir amb vosaltres.
5: Que bé, Marta.
4: Però això és pels 33, els 34, els 35 i per tota la vida. Sí, que...
5: I per l'audiència també, oi?
4: Per l'audiència també.
5: Els però vols ben a prop.
4: Però sí, això sempre. Però vosaltres sobretot.
3: Però
5: nosaltres a tu també,
3: aquí,
5: Marta.
3: Aquí dins o fora de l'estudi ens tindrà sempre.
4: Prou, que això sona acomiad.
3: No, però vull dir que...
4: O sigui, sí?
3: Aquí dins no depèn estrictament
4: sembla
3: de nosaltres.
4: Sembla que estiguem gravant la docu-sèrie ara, ja. Que és el nostre gran tema.
3: Sí, de cada de nosaltres.
4: Que surti el director, el càmera...
3: A fora sí que depèn de nosaltres, 100%.
4: Que bonic va ser dissabte, eh? En parlarem, no?
5: En parlarem.
3: Home, dissabte té un programa sencer, pràcticament.
5: Em consta, Marta, que
4: la gent que estima.
5: Una persona especial.
4: Ah, sí, de fet, dues. Jo, qui voleu que us expliqui
3: primer? A veure,
4: primer?
3: Són persones molt conegudes...
4: Són molt conegudes,
3: molt conegudes
4: i són dues cares habituals del Que no surti d'aquí.
3: Val.
4: La Laura Escanes no m'ha felicitat.
3: Doncs jo t'anava a dir una Laura, no. Per exemple.
4: No passa res, jo l'estimo igual, però no ha tingut aquest detall.
5: Ja ho farà.
4: No, ja.
3: Sí, no està ara molt liada, estava... ara.
4: És que està recuperant tots els missatges, clar, de la travessa.
5: A mi m'ha escrit dient que estava recuperant episodis anteriors nostres. Suposo que en algun punt arribarà en el moment en què...
4: És el meu aniversari.
5: És el teu aniversari i et felicitarà.
4: Molt bé.
3: T'ha felicitat algun artista?
4: Sí. Un músic.
5: Alfred García.
3: Un diet.
5: Conya mala.
4: No, l'Alfred.
5: Què t'ha dit l'Alfred?
4: Sí, a veure, com ho ha dit, m'ha dit per molts anys i un emoji d'un ram de flors.
5: Jo vaig parlar amb l'Alfred dissabte, però us ho explico més endavant.
4: Epa!
3: I l'altre nom, que dius que també t'ha felicitat i és conegut?
4: És una dona.
3: Val.
4: Que apareix cada dia al nostre programa.
5: La Jess.
4: I és la Jessica Goicoechea.
3: Ah, que mona. Ella no falla mai, eh?
4: Però m'ha agradat moltíssim perquè no ha contestat una història que jo he penjat, sinó que ha anat expressament per obrir-me i dir-me és legal, no?, fer el que faré. Sí, Roger, puc fer-ho, eh?
3: Vaja, vull dir...
4: Bueno, no s'enfadarà perquè és un missatge maquíssim.
3: Va ser una conversa de... Sí.
4: Em diu la Goico. Felicitats a la veu més sexy del planeta. Que segueixis així de perfecta i tres cors vermells.
3: És genial.
4: Això m'ho puc imprimir i penjar a casa meva en mercat.
5: Hauríem de fer-ho. Aviam, nosaltres aquí al programa ja vam explicar que sempre que ens hem trobat amb la Jess, les persones que més connecten són la Marta i ella. La Roger i jo venim per fer ambient i fer bulto, que també està
3: bé. No, per ordre és Marta, llavors Juliana, i jo que connecto
4: però
3: amb la Mumu.
4: Però tu la fas riure més, que també és el teu paper, jo penso.
5: Sí, però el vostre, Marta, és una connexió d'una altra vida.
4: Jo també ho penso, sí.
5: Sou ànimes bessones.
4: I voleu saber la meva resposta?
3: Home.
4: Jessica, majúscules. Gràcies a la tia més sexy del planeta, amb majúscules també. Ganes boges de veure't i que et desfoguis de la travessa perquè segur que li hem passat de tots colors. T'estimem. Mm. I m'ha contestat, necessitem quadrar dia ja urgentment.
3: Bueno,
5: mira,
3: doncs,
5: no es farà que no ho estic provant jo.
4: Bueno, té l'agenda molt complicada, ella.
5: Sí.
3: I llavors més missatges que jo ja entenc que són personals i,
4: molts,
3: i privats del teu entorn, amics,
4: i em fan
3: amigues,
4: molta il·lusió tots, sí.
3: I tots. Bé, passen pràcticament 5 minuts d'un quart de set. Jo crec que abans de res hem de comentar una de les imatges del dia. Unes imatges que ha publicat aquest migdia, entre altres, Javi Hoyos. És un vídeo gravat a l'aeroport de Barcelona en què es veuen l'abat Giel i el seu nou nòvio, que és en Noah Brown, morrejant-se sense contemplacions.
6: El beso de Bad Gial i Noah Brown, que confirma su relación.
7: Ay, por favor, mirad qué cara de enamorado. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguidme para más al CEO. Por favor, qué beso más romántico. Esto ha ocurrido en el aeropuerto de Barcelona. Debe ser que se están despidiendo o algo. Mirad qué intensidad. Ay, no, que dejamos de verlo. Oye, por favor, me flipa que se hayan dado un beso así delante de todo el aeropuerto. Mirad qué románticos, por favor, qué bonitos son. Esto parece una peli de amor. Quería informándoos. Seguidme para más al CEO.
3: Es un vídeo de pràcticament 30-35 segons. Ells allà al mig, sense amagar-se de res, fent-se un petó de dues persones enamorades. Jo tinc la sensació, a punt de separar-se breument per algun que algú agafa un vol, o no?
4: No sé si enamorades, eh?
3: Jo, és aquell moment que quan et separes sents gairebé un mal físic de que l'altre s'allunyi de tu.
4: Jo veig una atracció magnètica. Jo veig una desesperació de no tenir la boca de l'altre enganxada.
3: Com una dependència,
4: com una dependència de dir que no puc, no podem separar-nos. Estàs malament, no, Juliana? Tu no volies tanta reactivació del morreig perquè això et fa trobar malament.
5: Jo crec en Déu més que mai.
3: Que Déu és això, no? És aquesta química, aquest amor.
4: Això és la vida.
5: Déu és amor i aquesta imatge és la imatge més bella que poden contemplar els ulls humans. És veritat que provoca una enveja absolutament malaltissa i que jo he hagut de quadrar-me tota l'agenda i moure'm tot el que tenia, tan bon punt he vist aquest vídeo, perquè dic, hi ha temes que jo haig de resoldre personals, que això és el que el morreig activa, per això és tan important que hi hagi morrejos al carrer. Però és un vídeo que ho té tot, és que desprèn... Clar que desprèn amor, ells són la seva veritat en aquell precís moment. Després, si estan enamoradíssims o no, o més o menys, i s'han de ser nòvios per sempre o no, és igual, ara és per sempre, l'instant és per sempre.
3: És espectacular, la química és
5: espectacular. Amb ells els és igual estar al mig del carrer, els és igual estar al mig d'un aeroport, els és... No veuen la resta de persones del món, només existeix l'altre, i això és el més bonic que et pot passar al món.
4: I jo no sé si volien que algú els gravés, però crec que alhora, quan vegin que això s'ha fet bastant viral,
5: s'encantaran.
4: De veure que és que, uau, desprenem això, saps?
3: Que sembla una dansa, tal com s'agafen. Ella li passa els braços per darrere del seu coll. Ell l'agafa de la cintura.
4: No, la coreografia és perfecta.
3: Com que li pentina les celles en ella en un moment. Li toca la galteta. Bueno, és que al final...
4: Ella gasta un somriure, també.
5: Anava a dir-te, és que és un vídeo que ja seria important i per mi ja el podríem comentar si fossin dos anònims. Perquè ho té tot. I nosaltres, de fet, hem comentat morrejos d'anònims d'aquest nivell, no?
3: És una tècnica perfecta.
5: És una cosa perfecta. Ella, més amb aquesta manota que l'agafa i l'abraça per l'espatlla que fa feredat, però és que a més estem parlant de Bad Gyal, que Bad Gyal és molt hermètica, encara que alguna vegada ens hagi pogut compartir alguna instantània amb algun noviet, amb alguna història, mai l'havíem vist així, i sobretot ella és una tia molt seriosa, que normalment no gasta gaire somriure, no li acabem de veure mai el queixal, i és que aquí la veiem amb uns ullets, que li estan a punt de caure, que brillen d'una manera salvatge, fa una mirada, una tendresa desprèn ella, aquest somriure de tonta, de aquella innocència de qui redescobreix el món amb l'amor. Molt bonic, aquest vídeo. Jo me'l tatuaré. Crec que no hi ha vídeo a internet que m'agradi més que aquest. Topo, directe. Wow.
3: Us convidem a buscar-lo i a gaudir-lo, bàsicament.
5: Jo sobretot us convido a morrejar-vos. O sigui, si hi ha una tia que t'agrada, que no saps si llançar-te o no, truca-la, vés a buscar-la, vés al portal de casa seva, pica-li la porta i digues, estic enamorat de tu, i te la morreges.
4: Sí, però això del morreig que abans, Roger, deies que estan demostrant una tècnica excel·lent,
3: sí,
4: no és només cosa d'un. Tu pots tenir una tècnica excel·lent que si amb l'altra no hi ha una química o us enteneu, una sincronització,
3: llavors
4: pot
3: ser
4: un desastre, per molt que tinguis un excel·lent o un
3: totalment
4: matrícula d'honor en aquest curs.
3: Han d'encaixar les dues tècniques.
4: Sí.
5: I la demostració més evident d'això és que moltes vegades amb algú amb qui sí que havia funcionat el morreig, deixa de funcionar.
3: Això no, això no ho conec. Val, doncs això pot passar, s'ha d'estar al cas.
5: Tu tan aviat et claves un morreig que val la pena, com al cap d'uns anys poder aquella química ja s'ha transformat i ja el morreig no és el que era.
3: I perquè tu també evoluciones.
5: Ets un altre.
3: Vas canviant.
5: Això passa molt amb exligues que recuperes de fa uns anys, que et semblava que després dius, però perdona, era això.
3: Passat, sí.
4: Llavors és que potser hi havia més cosa en aquells primers morrejos. No només una tècnica, m'entens o no?
5: Correcte. No, que sí, que eres un altre també, és que... Sí. No hi ha res millor al món que morrejar.
4: Quin dilluns, no?
3: Sí.
5: No? I tot pel teu aniversari, Marta, t'ho dediquen a tu. És la puta primavera estampant-se contra el món, o sigui, genial.
4: Sí, sí.
3: Va, 5 minuts i dos quarts. Tot això tenim el WhatsApp del programa, el 677-27-1058, patat de missatges amb el post d'Instagram que l'Úrsula Corberó ha publicat aquest cap de setmana. És un carrusel de fotos amb un text que diu... Demà m'incorporo al rodatge de Hakal 2, quants canvis i que afortunada, Déu meu. Hi posa un cor i dos biberons. Per tant, l'Úrsula, que reincorpora a la feina després de ser mare, i el recull de fotos la veiem lluint un nou look, ella tenyida tota d'arròs, per exigències del guió, entenc jo, per la sèrie aquesta.
5: Que el guapa que has de ser perquè et quedi absolutament bé qualsevol cosa que et posis al cap, i especialment aquest ros oxigenat amb arrels incloses, està, o sigui, és impressionant.
4: Però això vol dir que marxa de Barcelona?
3: Jo entenc que sí, eh? Mm-hmm. Clar, aquí el dubte és...
4: Què passarà amb
3: si
4: el petit?
3: Si s'emporta la criatura, si no, si en... No sé,
5: si el Dante... Xino... Ai, això, el Xino.
3: Si en Xino es queda amb en Dante. En tot cas, ella també ha penjat una foto... Ara que en parlàvem, amb en Dante en braços, estirat al sofà. No se li veu la cara, en aquest cas. I llavors hi ha una altra foto, que és molt bonica, que és en Xino estirat al sofà de casa seva, amb en Dante sobre les seves cames. I llavors hi ha una altra imatge que jo... Clar, que surt d'esquena... Jo crec que és la mare de l'Úrsula, no? I al costat la trona amb en Dante i estan com mirant per la finestra fora del jardí.
4: La marca ara mateix és Estoque, també, aquesta.
3: És aquella trona
4: que... Tot el que tenen és Estoque, que és aquesta que és nòrdica.
3: Que va evolucionant, no?
4: Sí, l'evolutiva, sí.
3: Plena de fustes. I llavors també una foto que demostra la nova realitat familiar, que és una furgoneta rebentada de maletes i cotxets fins al sostre.
4: S'estan traslladant a algun altre lloc, no? Jo interpreto això.
3: Que marxin tots al rodatge, com per acompanyar a l'Úrsula.
4: Aquí hi ha molta maleta, això no és una escapada de cap de setmana, saps?
5: Si és una escapada de cap de setmana, s'han de replantejar moltes coses.
3: Bueno, s'emporten la casa sencera, com a mínim. Bé, això per una banda. D'altra, hem rebut també molts missatges d'oients que ens han escrit per dir-nos que s'han trobat alguns VIPs aquest cap de setmana a l'Ambassat de Sabadell. Hi ha un oient molt preocupable, que ara mirarem si ens hem de preocupar o no, que ens escriu dient-nos que està a l'Ambassat i diu: hi ha els tiets i el Miqui Núñez. La Sara i el Miqui estan mil separats, ens diu. O sigui, estan en grupet, els tiets, les seves parelles, en Miqui i la Sara i també alguna gent més. I ara la Sara està com dos passets separada del grup.
5: Veig aquesta noia molt alarmada, senzillament, com perquè
3: preocupada.
5: El Miqui i la Sara no s'han fusionat amunt com si fos el soldadet de plom amb la seva ballarina.
4: Puc entendre la preocupació, i més sabent que feia un dia que en Miqui havia tornat de rodar la travessa VIP, després de passar uns 15 dies més o menys separats de la seva xicota. Puc entendre que hi hagi un punt de preocupació, i hauria fet el mateix, i hauria enviat immediatament un missatge al que no sortia d'aquí.
5: He de dir que la meva germana també hi era i em va escriure d'immediat notificant-me que els havia vist molt i molt bé.
4: Sí, llavors... i de fet n'hem rebut moltíssims de missatges dient que estaven molt acaramelats.
3: No, i és que n'hi ha una altra que contrasta
4: és
3: molt.
4: Que, clar,
3: jo entenc ja la
4: sí.
3: Noia, jo entenc la noia.
4: Però
3: que...
4: segurament era el moment que potser la Sara havia anat al lavabo. Vull dir...
3: Sí, es va separar missatge... perquè estava farta i volia descansar.
5: Era alarmista, perquè una parella no cal que estigui enganxada tota la nit, i a més especialment, perdona, sobretot si portes, com sabem amb el cas del Miqui i la Sara, entre 5 i 8 anys, dada tampoc no del tot tancada.
3: Bueno, que està bé d'un espai també una miqueta.
5: Però vull
3: dir-te
5: que és normal, saps? Que tampoc és com que t'acabes de conèixer que estàs allà menjant orella.
3: No, mira, hi ha altres missatges. Hola, guapos, ahir estava al festival Ambassat de Sabadell i hi havia un desplegament de parelles de guapos. Es van deixar veure en Miqui i la Sara, que si tu preguntes, Roger, se'ls veia esplèndids.
4: Mira.
3: Per tant, bé. Estaven parlant amb els tiets i van estar molta estona junts xerrant. Segur que a la travessa han fet molta pinya. És veritat, han compartit moltes hores.
4: Crec
3: aquests.
4: Que... s'ha fet culleta, a la travessa VIP.
3: Sí,
4: jo crec que la Laura Escanés ha, no sé...
3: Ha connectat amb alguns
4: dels concursants, i entre ells també.
5: Quan jo vaig anar-los a visitar, vaig sentir el FOMO més intens que jo he sentit en anys. O sigui, va ser molt extrem, perquè és que notaves una química, que s'ho estaven passant tan bé, aquella sensació de colònies de dir: Déu meu, m'estic perdent un món sencer.
3: També ens...
4: Jo crec que els tiets ho han fet molt bé. No tinc informació... una sensació, crec que ells seran la sorpresa del concurs.
3: Hòstia, doncs...
4: Ei, et xaparan la boca, Roger. Et xaparan
3: la
4: boca, Roger.
3: Per mi serà la sorpresa, perquè jo els veia molt, molt fluixets, però bueno, ho veurem. I com cada any, un clàssic a l'Ambassat, que és la família Escapa Gómez, també fabulosos, com sempre ens diuen. Un petonet a tots i seguiu, com sempre, que sou magnífics. I parlant de concerts, dissabte es van celebrar els 150 anys d'Estrella Damm.

0: Això va ser dissabte a la tarda, vespre, nit, al Parc del Fòrum de Barcelona, amb uns quants concerts, entre ells el de la Musca, els Catarres, Tiets, Love of Lesbian o també Oques Grasses. Va ser una festa multitudinària, amb moltíssima gent, amb molt de públic i amb moltes cares conegudes. Nosaltres hi vam ser i la veritat és que es van veure cosetes, Juli.
1: Mira, he de dir que per mi i en Roger el dia va començar el dinar previ que va organitzar Estrella amb el Barbocata 2. A Diagonal. I allà ja es van veure algunes coses, ja hi havia molts de noms, ja vam parlar amb molta gent, entre els quals el Lluc Closelles, el millor xocolater del món, que havia preparat un pastís en forma de xapa exclusivament per aquest 150è aniversari d'Estrella Damm, i amb qui vam estar parlant de la seva vida personal i, de fet, ens vam oferir, en Roger i jo, a ajudar-lo en tot el que fes falta. Perquè va coincidir que la seva exnòvia, amb qui sabem que fa uns 6 mesets que ho han deixat, Martina Puigverd, de la família de les Cols, també era en aquest dinar.
0: Estava convidada per Estrella Damm, també.
1: I ho vam comentar i li vam dir, si cal, et portem a Vic, si cal, li anem a parlar a la Martina.
2: Estava molt tocat, ell.
1: Ell no va donar molts detalls, segurament perquè sospitava que els explicaríem a la ràdio, que és exactament el que
0: jo no us escolto, però sí que quan parleu del tema m'arriba. Jo li vaig dir si li molestava o no, i vaig com entendre de vosaltres feu la vostra feina. I
2: no volia el carnet de solter?
1: No li vam proposar, veus?
0: Bueno, té un carnet de solter de la meitat de la seva furgoneta ara mateix, que el pot passar a recollir quan ell vulgui.
2: Molt bé.
0: I llavors sí que al cap d'una estona va aparèixer ella. I es van saludar, vull dir que...
2: I ella, vosaltres, no us va dir res?
1: Jo no la vaig veure,
0: ella. Jo vaig evitar-la absolutament tota l'estona.
1: Jo és que ella, perdó, però no tinc molt clara tampoc ni quina cara fa. M'ho hauria de mirar, m'ho hauria d'informar.
0: No, jo sí, perquè l'he saludat moltes vegades, però i em cau molt bé, però ell em va fer com... Bueno, dissabte em va fer cosa saludar-la.
1: Després sí que ja vam anar cap al Fòrum, que vam arribar-hi dels primers, just quan tocava Maria Jaume, cap a les 4 de la tarda, un dia genial. Un dia amb un sol esplèndid. Un dia que el que et desprenia era a inauguració de l'estiu. O sigui, dia de graduació. El dia que feies la selectivitat i sorties amb els teus amics i t'enganxaves l'enganxina aquella fastigosa de la codi de barres aquí al front i ho donaves tot, aquesta energia desprenia el dia de la festa. I molta gent ens heu escrit perquè realment cridàvem una mica l'atenció nosaltres perquè vam anar a gravar amb la docusèrie i anàvem amb un desplegament.
0: De càmeres i micros.
2: A mi feia vergonya, també. Eh?
1: Vam passar-ho malament i no és broma.
2: El capítol quedarà molt xulo, per això, segurament.
1: El capítol quedarà molt xulo i, a més a més, com deia Roger, vam veure moltes coses i vam parlar amb molta altra gent un cop ja a la festa, com, per exemple, el president del Club dels Gaudidors. Biel Juste era en aquella festa. I he de dir que vam estar molta estona menjant-nos orella.
2: Ja us vaig veure el VIP, el VIP del concert.
0: Però estem parlant d'uns 25 minuts, ells dos sols, tranquil·lament, eh? I em quedo curt. I em quedo curt.
1: La veritat és que sí, ens vam fer la pilota mútuament llarga estona. Vaig estar parlant també amb el seu pare, amb el seu soci Joan Margarit, vull dir, amb la mànager, la Blanca, que per cert és oient del programa.
0: Hi havia la nòvia.
2: Perdó, i la nòvia d'en Biel Juste, també, la italiana.
1: No vaig poder pas parlar amb ella, perquè vaig estar tan ocupada parlant amb el Biel.
2: I els vaig veure fent-se un petó.
1: Ai, mira quina alegria, me n'alegro moltíssim.
0: Guapíssims els dos.
1: Jo vaig insistir-li en el Biel, que el vull entrevistar i vull que tinguem una conversa, i ja li vaig dir, no hi haurà cap tema de la teva vida personal, jo només vull que em donguis trucs d'aquest ros impecable que portes, que jo sé que no és natural, que m'expliquis quines són les millors platges per surfejar, com ho feu per ser tan guapos i, sobretot, quin és el truc de la diversió i la felicitat eterna, que és el que ells gasten.
0: I et va acceptar la proposta?
1: Va ser un partit equilibrat, però sí? Jo crec que vaig perdre la batalla.
0: No
1: d'entrada, de moment.
0: Vas
1: de moment
0: competir,
1: vaig perdre.
0: Competir, que és bàsic.
1: Vaig perdre. No, jo crec que va estar bé. Jo crec que
2: connecteu com a bons gaudidors, tots dos.
1: Ell em va dir que jo estic apretant fort per la copresidència.
2: Ei!
1: Ho seguiré
2: informant. És una floreta, eh?
1: Una gran floreta per part de Biel Juste.
0: El seu pare em va dir que és un gran oient de Catalunya Ràdio, cosa que no és cap novetat, i que li agrada molt quan, diguéssim, parlem amb en Garriga tots junts aquí a l'estudi i els temes que surten. Diu, això està molt bé, m'agrada molt.
1: Ell és molt genial. No anava amb barret, el pare d'en Biel, que normalment va amb barret, i això és vital que dic que la gent ho sàpiga, i no anava amb barret. També hi havia molts concursants de la Gran Cita. Uf! També molt comentat, ens heu enviat moltíssims missatges al 677-27-10-58, perquè qui no s'ha trobat el Guillem, s'ha trobat la Paula. I si no, et trobaves la Gwen. No sabies en quin moment podies trobar-te'ls, però estaven com amagats, com buscant a Wallis.
2: El Furriol, també la Carla, vista amb una altra noia que no va concursar la Gran Cita.
1: Per ser justos, ja és el motiu pel qual deixava la Xènia, perquè ja es veia que aquesta volia estar amb altres noies, m'entens? Vull dir que me n'alegro molt per... Per ella, a veure, els hi encanta ser famosets amb ells.
0: Bueno,
1: és molt doncs, extrem,
0: que ho gaudeixin mentre
2: duri. Segur que els va aturar moltíssima gent, ells van fer fotos.
1: Sí. De fet, molta gent que nosaltres ens saludava ja ens deien, estem veient gent de la gran cita, i ens... era el fenomen de... Et diria que eren els noms més destacats del festival.
0: Eren els que feien més il·lusió perquè els veien per primer cop.
2: Clar, són nous, efecte clar. Novetat.
0: Sí, la novetat.
1: El que és menys efecte novetat, tot i que en el seu dia ho va ser, és en Lluís d'Eufòria, pobre, que també hi era.
0: Vaig parlar.
1: Jo també vaig parlar amb ell, el vaig reconèixer aquest cop, perquè recordo que l'últim cop que vam parlar amb ell jo vaig estar tota l'estona esquivant qualsevol cosa que impliqués dades sobre ell, perquè no tenia molt clar si era el Lluís d'Eufòria o no, i sí que ho era. I res, el Roger li va dir que estava escoltant molt la seva cançó.
0: Mira, és que la podem buscar, Carla, l'última cançó d'en Lluís Sánchez, que es diu No sé què he fet malament, perquè me la vaig posar un dia com per dir, què està fent en Lluís, i dic, hòstia, doncs ara m'agrada la cançó, ara me l'he posat a preferits.
1: No, he de dir que el pobre és molt, molt i molt maco, eh?
0: Vull
1: dir
0: no,
1: que és que
0: ella sí,
2: m'interessa molt per nosaltres, a mi m'ha fet preguntes de la meva filla, vull dir...
1: A mi em va preguntar 15 vegades, molt intensament, que com estava, que jo no tinc ganes d'explicar-li ni amb ell ni a gairebé ningú, llavors segurament vaig ser maleducada en algun punt i demano disculpes, però és que ell és d'aquelles persones, és molt Max Navarro, també. O sigui, és gent que de veritat volen saber com estàs, i volen...
2: L'únic que
1: tu et sentis lliure
2: d'explicar-li. Un concert de la Muixca no és el moment per poder-li explicar en Lluís d'Eufòria com estem.
1: No.
2: Ho veus, no?
0: No. Vull dir,
1: segurament
0: no anava
1: necessitaríem més de temps.
2: Tu vols ballar barres guarres i ja està.
0: Sí,
1: però és veritat que ells et preparen. Tampoc et castiguen aquesta mena de gent quan tu no estàs disposada a explicar com estàs.
2: No et fan sentir culpable, tampoc,
1: ells et donen l'espai. I tu pots escollir si sí o si no. I si és que no, no passa res. Gràcies a Déu, perquè jo sempre escollo no, clar. També hi havia la...
0: Me la deixes estirar un momentet a veure si entreu en el món d'en Lluís?
1: Sí.

0: Roger, que ens petaran el programa Spotify.
1: És veritat, treu-la, para-la i us aneu
2: Lluís.
1: Des d'Eufòria, de música global.
0: Molt bé, Lluís, enhorabona.
3: Sí, jo me n'alegro que vagi... O sigui, vull dir que sí, sí, que segueixi la seva carrera musical, que no és tan fàcil després d'Eufòria.
1: No, costa molt, i ho sap.
3: Que molts concursants expliquen. I perdona, ells encara que tenen ofici, m'entens que són músics, però amb els concursants de la Gran Cita, que la professió és haver-se enamorat o no tinc molt clar què, doncs encara serà més difícil que puguin mantenir-se, no, com en aquesta posició. Però bé, ens ho passarem molt bé mentre això duri.
1: Home, i tant.
3: Alfred García també hi era.
1: Sí, que el vaig veure.
3: Jo vaig parlar una estona amb ell.
1: Com està?
3: Em va preguntar molt activament per la Marta.
1: Normal.
3: I em va dir, i no, això no és broma, jo li vaig dir, la Marta està per aquí, i em va dir, li penso tirar la canya. Bueno, no sé, Marta, si després això
0: jo
3: va succeir...
0: Jo us puc dir una cosa, i és que, en principi, tenim una cita.
1: Heu quedat amb l'Alfred?
0: Mm-hmm.
3: Suposo que ens ho explicaràs tot.
0: En principi, la idea és explicar-vos-ho.
3: Depèn de què passi, vols dir. Poder no ens ho expliques.
0: En principi, us ho explicaré tot.
3: Et diré que a l'Alfred García poder li agrades tu també, però jo el vaig veure...
0: Jo crec que no té tant interès en mi.
3: Jo crec que sí, el que passa que ell és de la meva escola. De la nostra, de fet.
1: Ja,
3: el guillòmetre
1: és...
3: estava disparat l'altre dia.
1: Pitava,
3: i jo ja veia que això passa així de vegades, Marta. Que l'avarícia trenca el sac.
0: Estava pendent d'algun altre acte.
3: Tu estàs disparant de masses cantons i de vegades quan això ho fas t'equivoques perquè després no acabes en no res.
0: Ell estava pendent d'uns altres ulls.
3: Ell estava molt pendent d'una periodista de 3CAT, una perfecta, molt perfecta. Buf. Per mi, que no tenim prou en compte, que és la Georgina Arnau, de nom artístic, Gena, que...
0: Nivell de perfecció absoluta.
1: Amb la Melero, no?
3: Exacte, sí, amb la Melero, sí. I ella és típica tia que és de tot. O sigui, ella canta, és DJ,
1: és un tot
3: fa
1: terreny,
3: fet de model,
1: ara punxa,
3: és un tot terreny.
1: Sí, sí.
3: T'ho defensa tot, i a part és despamparant, és simpatiquíssima.
0: Imposa molt.
3: Imposa moltíssim. Mm. O sigui, jo, si puc, no la miro als ulls, però perquè és que és un nivell de perfecció que em fa com angúnia. I... Em sento malament de compartir l'aire amb ella.
1: I parlaven... Bueno, potser es coneixen de...
3: No, jo crec que s'emboliquen.
0: L'Alfred i ella.
3: Sí, jo crec que sí, però vaja, no podem equivocar, vull dir que això sí que és un crec, no ho tinc tan clar. Però vaja, que van estar parlant molta estona, això segur. Després hi havia molts altres noms, de Catalunya Ràdio, de l'Univers 3CAT. Hi havia en Jordi Borda, per exemple, el director d'aquesta casa.
0: Sí. La Laia Tudel.
3: Hi havia la Laia Tudel, hi havia en Roger Bosà d'Esports, hi havia el Francesc Garriga. També hi havia Caution, lo Pau de Pons. Marta, no sé si vols dir alguna cosa després de que aquí el programa haguem repetit que la Pau de Pons té bastantes ganes de follar amb
1: tu. No,
0: ja prou, perquè ens va fer saber que li molesta que diguis això.
1: Que li arriba cada
0: també
1: cop
0: diré que em va robar el mòbil i em va obligar a fer-me una foto amb ell i tu la vas penjar després, Roger.
1: Jo l'he compartit aquí amb l'audiència, la foto, perquè estem guapíssims.
0: Estic
1: tots tres.
0: Estic pràcticament segrestada en aquesta foto.
3: Va amb la camisa totalment descordada.
1: La camisa.
0: Escola Mario Casas, està el lladre entrant per la porta mal cordada.
1: Si algú troba tres botons de camisa allà al fòrum, que ens enviï cap a
3: Pons. Descoordinades, aquesta camisa. I després, evidentment, la podré ens ha acompanyat ni més ni menys que del Senglar d'Osona, l'Ernest Codina, el que més matina. Que
1: no estava al 100% perquè...
0: Què li passava?
1: Va fer un petit esguinç al turmell.
0: Què dius?
3: Perquè el dia abans havia lligat i havia follat a l'Obert.
1: No. No sé si pot dir públicament, però vaja, tampoc és cap secret.
0: No, només és el teu millor amic i ja està. Som-hi.
1: Va caure fa 15 dies o així de...
3: Està molt, molt gran.
1: Va caure de l'escenari, perquè ell estava punxant un bolo i va haver un... petit error de càlcul, l'Ernest.
0: Ai, no!
1: I es va fotre baix de la cabina. I vam haver de portar a l'hospital. No, que sí. No, ara està bé, per sort, però hagués pogut ser...
0: Bueno, hòstia, pobre.
1: Fa patir.
3: Doncs, hem vingut a l'enfermeria dels perfectes i no ho hem sabut.
1: No, i anava una mica coix i tal, i em deia, no puc, diguéssim, saltar tot el
0: que
1: m'agradaria al concert
0: d'Oques. No, clar, millor que no ho faci.
1: I dic, bueno, cuida't molt.
3: A tot això, entre tots aquests noms i aquest caos, us recordo que efectivament hi havia un concert de la Musca.
1: És veritat.
3: Clar, la Musca era un dels primers concerts que feia després d'aquest període en el que ha estat molt desconnectada, de fet, de manera conscient, perquè va decidir prendre's un temps, sobretot per prioritzar la seva salut mental, i després es va acabar lesionant del genoll, cosa que ha fet que aquest temps encara hagi de ser d'un descans en realitat més profund. I aquí va tocar, ho va fer una mica mitges, com el Senglar d'Osona, perquè tampoc podia acabar de saltar ni res, perquè també té el genoll encara una mica fotut, però ho va fer molt bé, després jo vaig poder parlar amb ella, la vaig veure més lúcida que mai, i això que ella sempre ha brillat, però la vaig veure molt lúcida, molt en pau. Vaig veure que li havien sentat molt bé aquests mesos de pota enguixada i de cadira de rodes, per entendre'ns.
0: Molta connexió entre vosaltres dues, eh?
3: Ella i jo sempre ens hem entès molt. I a mi ella sempre m'ha agradat una mica, que això també sempre tot ho posa més fàcil.
0: Saps com aquell mem dels ànecs que fumen?
3: Som elles, som nosaltres.
0: Elles. És que som nosaltres. En un sentit literal.
3: I també hi havia per allà la Paula Farelo, evidentment, la Mara Farelo, tot l'equip, la Berta, l'estilista de la Muixca, etc. I clar, una altra cosa que cridava molt l'atenció d'aquest festival és que també tocaven ells.
2: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, jo t'estimo igual.
3: Els tiets que tenen un problema gravíssim d'addicció a la feina. Jo ja li vaig dir també a en Coca, un dels tiets que m'angoixava una mica perquè ell és molt oient del programa i si ha de recuperar tots els episodis que li falten tindrà una feinada de...
0: Però és un somni per la gent que es perd algo que li agrada molt, no? Tenir-ne tants de cop.
3: Sí, sí. També és veritat. Doncs ell poder ara estar vivint un somni, ens ho haurà de deixar clar. El cas és que ells, com que estan totalment grillats i són addictes a la feina, tan bon punt van arribar de la travessa, van plantar-se en aquest escenari, ho van petar com sempre, van omplir moltíssim, van triomfar, i em consta que s'ho van passar molt i molt bé, la veritat. I, a més, van fer colleta, perquè, com dèiem, la gent de la travessa ha fet molt equipet, i, era, per exemple, la Neus i en Jair van anar-los a veure amb aquella il·lusió, a més, de dir... Mira, el que sí que us puc dir, perquè jo vaig firmar aquell contracte de confidencialitat, però una de les coses que crec que us puc dir és que els tiets han sigut el descobriment a nivell personal de moltíssima de la gent que estava en aquella casa. O sigui, que ells van brillar com a grans persones.
1: Han estat les estrelles que més han
0: connectat.
1: Taparan
0: la boca, Roger, en tots els sentits.
1: No, però més enllà de la prova esportiva, no?
0: Però és que Roger, el fet que marxessin el dia 1 també implicava que no poguessin descobrir quin tipus de persones eren, saps?
1: És que ja en deuen haver arribat a la final, aquests dos.
0: A mi el Nas em diu que ho han fet molt bé.
1: Vestits del Decathlon i fins al final.
0: Apa.
1: Mira, tant de bo, tant de bo.
3: En fi, i al final de tot, un dels concerts més esperats.
0: Quin era?
2: I és igual, home, que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorat.
3: En Josep ens va agafar el guitalele aquest que gasta, va baixar, es va clavar l'horeta i pico que deu tenir des de Muntanyola, es va fotre a l'escenari, va desafinar com un boig, com sempre.
1: No, va desafinar.
3: Sonava tot fatal. No sonaven els petards quan havien de sonar.
1: No, va haver un problema tècnic en un moment del concert, però que es va fer evident.
3: No, si li veus que tot i així...
0: I què?
3: Exacte.
0: I què?
3: Sí. Lo bo és que tot i així, ells poden anar com si al final... Això és com, mira, justament, lo Pau de Pons...
0: A mi m'era igual que vingués la DJ Trapella i posés totes les cançons del disc, que jo hauria vibrat igual.
1: No, totalment, va ser això, màgic.
3: Llavors,
1: va ser màgic.
3: Respecte pels músics que t'estan tocant en directe.
0: No, però la gent volia... Màgic, clar, sí, la gent volia estar amb els seus amics, saltant i cantant.
3: Ells et defensen l'escenari que faci falta, és igual els problemes tècnics que hi hagi. Això és com lo Pau de Pons, que quan no hi ha escenari, ell demana una cadira, posa la cama allà a sobre, toca la guitarra i es defensa igual.
0: En Josep, jo demano un dia o una igual setmana, potser sense haver de parlar d'ell.
1: No, s'està parlant molt d'ell, però bueno, jo entenc que està generant molt interès aquí, de sobte, que també ens sorprèn. Però,
3: us
1: bueno,
3: va agradar el concert d'Oques Grasses a vosaltres? Us va emocionar?
1: És a dir, és el concert de sempre, que han fet 25 vegades.
0: Més curt, més curt.
1: Una mica més curt, i tot i així em segueix emocionant. Saps què vull dir?
0: A mi m'encantava viure'l amb vosaltres.
1: Sí, el vam viure molt, eh? Jo crec que és dels concerts que hem viscut més nosaltres
3: moltíssim.
1: Tres.
3: Vam cridar moltíssim.
1: Es va plorar una mica, també, vull dir que...
3: Fins i tot en Roger es va emocionar, i tot plegat ho podreu veure d'aquí poc a la docusèrie.
1: Passem un moment per Madrid.
3: Va.
1: Bàsicament perquè hi ha novetats a Can Casas, Marta.
0: Doncs sí, perquè s'ha produït un moment, penso que bastant històric, després que en Mario, recordem, publiqués aquella foto memorable d'ell i la seva nòvia, Melissa Pinto, fa una setmaneta, per felicitar-la pel seu aniversari, ja es notava que hi havia moviment de plaques tectòniques a Can Casas. Doncs bé, ara, ja tenim la primera foto oficial publicada per la parella, tenim també, per fi, foto oficial de cunyades.
2: Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente.
0: Roger, deixem-la sencera.
1: Jo la deixaria.
3: És que
1: m'agrada molt
0: aquesta. És una autèntica injustícia
1: molt
0: que l'haguem de treure.
1: Sí, treu-la ja, treu-la.
0: Misogínia, o no sé què li passa a Spotify. És...
1: Ai,
0: esperant.
1: Mira aquells sonacs, no sé, no ens deixen escoltar música, que és cosa
3: aquest,
1: molt estranya.
3: Amb aquest logo que han posat ara a Spotify.
0: A part, l'Anna Mena, que és amiga nostra, que va venir aquí al programa, i ja són millors amigues.
3: Encantadora.
0: Correcte, efectivament.
1: Encantadora.
0: Què passa? Què anaves a dir del logo de Spotify?
1: No, que em pensava que, només, que era un error que m'havia passat a mi.
0: De la bola de discoteca.
1: Ah, no m'agrada gent.
0: No, ho canviaran, no, una altra vegada.
3: Hi ha algú que ha estudiat disseny gràfic, que ha fet aquesta puta merda i, a més, ho han posat en els dispositius de tothom.
1: Hòstia, WhatsApp de lo Pau de Pons. Bons que normals.
0: Ja prou, ja prou. Jo segueixo lo meu.
1: Ja m'arriben WhatsApps.
0: Ja
1: està. Vés a saber qui no n'heu dit. Lo Déu que us va parir. Bueno, i riu. Tranquil, no passa res, Pau. Tot controlat. Vinga, som-hi.
3: Puc seguir?
0: Sí. Sí, Marta, disculpa. Mira, una altra que és cantant, l'Anna Mena, que curiosament comparteix professió.
3: M'agrada molt que ho comparis amb l'Opode. Pots fer-me una mica diferent, si puc dir la
0: doncs,
3: meva.
0: La cantant Anna Mena i la influencer Melissa Pinto, a banda de ser dues perfectes, també són cunyades, ho recordem, per obra del destí, perquè l'Anna és la parella de l'Òscar Casas, germà petit d'en Mario, i la Melissa és la xicota d'en Mario. I ja feia gràcia aquesta coincidència imaginar-nos un possible sopar de Nadal amb aquest creuament de famosos tan estrany. Però és que aquest cap de setmana hem tingut la que diria que és la primera foto de les dues cunyades juntes. Estic parlant d'un Instastories en horitzontal que veig que es torna a portar moltíssim. A mi, Juliana, m'has d'avisar aquestes coses perquè jo segueixo amb el vertical pensant-me que és l'única opció.
3: Avisar-te per què? Per l'Instastory en vertical que penges quan el pop petit t'envia un disco, que és un cop a l'any. Doncs quan arribi el moment ja ho gestionarem, Marta.
0: Molt bé. És el meu aniversari, jo et demano que els tocs d'atenció si me'ls pots fer demà en comptes d'avui.
3: No em fas ni cas. Pues perdona, Marta, justament el dia del teu aniversari és un dia molt assenyalat a Instagram. La comunitat està pendent. A més, t'han regalat un pastís que no hem comentat i que la comunitat vol que comparteixis.
0: D'en Max Iglesias.
3: Bueno, i s'han de seguir les tendències.
0: Doncs bé, aquest Instastories de les cunyades és una foto d'Instastories que publica originalment la Melissa, tot i que l'Anna Mena acaba fent repost, també. I és un selfie en què veiem una Melissa subjectant la càmera, somrient. També hi apareix un tercer integrant, que és el perro Chivato, el gos, aquest que gasta uns cabells increïbles, millor que els meus, i l'Anna Mena sortint per darrere traient el cap també ben somrient.
1: Wow.
0: El text, la Melissa escriu una fotito, que no he sabut com traduir, fotito molt xula d'ahir, arroba Anna Mena oficial, i l'Anna la comparteix també amb un cor blanc i un emoji d'abraçades. Per tant, estem parlant d'un molt bon moment a Can Casas, molta sintonia familiar, i a part que suposo que ara hi ha hagut una reunió completa perquè la Sheila i en Cristian Casas, que són els dos germans Casas que van concursar a la Travessa VIP, hi han acabat el rodatge.
1: Ah, clar,
0: per tant, deuen haver tornat, hi ha hagut abraçades i segurament algun dinar sense samarreta perquè no contemplem una altra opció, i ja està, tot en ordre.
3: El món dels cunyats és molt delicat, perquè clar, moltes vegades tan caprices, bueno, quan et cauen bé, que si et cauen malament ja és un tema on no entraré, però quan et cauen bé i te'ls acabes estimant, després fa una pena les ruptures. A casa meva, que aquest any ha sigut devastador i tothom ho ha deixat, tots els meus germans.
1: Tota la família tocada, no?
0: Però sí, les dues sou polítiques en el sentit que no sou de sang, podeu seguir mantenint la relació, perquè no hi ha cap vincle estrany, no?
3: Sí, però clar, jo parlo dels nòvios dels meus germans, saps? Que jo me'ls
1: he escapat molt. Llavors també, o què? Bueno, hi deu haver de tot i ara rebrem mil missatges.
0: No,
1: de
0: gent, jo segueixo la meva excunyada.
3: No, i jo m'importo moltes cunyades, però és veritat que, bueno, moltes, tampoc en tinc tantes.
0: Dificulta el contacte zero, això sí que és veritat.
3: Sí, tot es complica. I tu també vius un petit dol com a cunyada quan en perds una.
1: Bueno, que segons com vas de prendre partit i has d'apostar per la gent de casa, penso. Bé, fem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda, que tenim un parell de temes importants. Per una banda, novetats a Can Shakira i per l'altra a Can Jacob Elordi.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: 10 minuts i la 7. Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, deixa'm dir felicitats, Marta Montaner.
0: Gràcies, jo no et veig, carinyo.
1: Però bueno,
0: ai, espera, sí, un moment.
6: Ram, aquí, no, deixa'l. No, estic vivint el meu propi llibre de la selva.
1: Això no el moguis perquè queda guapíssim. Està, jo ja et sento, Jaume.
6: Sóc en Mowgli.
1: Sí. A veure, novetats de la carpeta entre la model Kendall Jenner i l'actor Jacob Elordi. Suposo que la cosa avança.
6: Sí, ja fa un mes que varen comentar que la macroestrella de Sims borrascosos, en Jacob Elordi, i la penúltima de ses Kardashian, na Kendall Jenner, podrien tenir interacció fogosa. Ja sabeu que, segons el mitjà Dumoa, varen menjar-se sa geniva durant tota sa nit a un afterparty del festival Coachella.
0: FOMO.
6: D'això fa 5 setmanes i no havíem sabut res més d'aquests dos fins ara.
1: Ipa.
6: Yupi! Gràcies a en esmitjà TMZ, sabem que aquest cap de setmana han estat d'escapada romàntica per Hawaii. I ja tenim la primera foto d'aquests dos junts. En aquesta imatge se'ls pot veure prenent el sol a la platja, a una platja molt recòndita de Hawaii, compartint tovallola, compartint una botella de vi que beuen a morro, molt això m'encanta,
1: sí.
6: I probablement també compartint ses ganes d'estampar-se mútuament contra serena hawaiana. És cert que no hi ha imatge concloent ni explícita, però diversos mitjans confirmen que per Hawaii s'han mostrat com una parella afectuosa i desacomplexada. Tot i així, tenim més material. Novament, Es mitjà Dumois ha publicat una imatge...
3: Treballen aquestes noies, eh?
6: És fortíssim. Són noies?
3: Bé, les noies que fan el podcast són dues
6: clar,
3: noies.
6: Ah, clar, són elles, cert. Bé, i d'aquest mitjà Dumois ha publicat una imatge d'ahir mateix a Los Angeles, una imatge bastant icònica en què poden veure quatre persones dins un cotxe, quatre persones que se tapen sa cara amb nul èxit i rient per l'absoluta pífia dels seus intents de no ser vistos i no aconseguir-ho. Aquestes persones són na Kendall Jenner de copilot, en Jacob Elordi conduint i en els seients de darrere na Kylie Jenner i en Timothée Chalamet.
3: Parlant de cunyades...
1: Home, clar, doncs un cotxe rebentat de cunyades.
6: Exacte. En Jacob i na Kendall van anar a sopar amb sa germana petita de ses Kardashian, na Kylie i sa mega estrella de Marty Supreme, entre d'altres, que és en Timothée, i és una conjunció de popstars que evidencia que sa relació d'en Jacob i na Kendall és més que certa, perquè se fa evident que era un sopar de dues germanes i dos cunyats, no?
3: Home, és que va això com un tiro, no? Si no, perquè quedes amb... És a dir, jo no tindria mai un sopar amb una germana meva i la seva parella amb la meva parella, a no ser que això sigui una cosa extremadament
1: oficial.
3: Ha d'anar
1: molt bé, molt oficial,
3: ha d'anar
1: no?
3: molt i molt
1: per
3: bé.
1: Fer plan junts.
6: Sí, i crec que se pot concloure una cosa que ja sabíem, que és que ses Kardashian mai estaran amb un barber de barriada ni amb un home que no els ajudi a sentir mediàticament absolutament mai.
3: I a part, en aquest cas, és justament per mi molt interessant, eh? Com elles han entès com s'està transformant la indústria dels famosos i com fins ara els interessava. Que jo estic segura que també s'enamoraven, eh? Però és veritat que a nivell de relacions públiques el que més et convenia, si eres una Kardashian, era estar amb un jugador de bàsquet, amb un raper, no? I ara, en canvi, se n'han adonat que el món del cinema és on hi ha cada vegada més diners i més focus, que Hollywood torna a estar més de moda que mai i que, per tant, no hi ha res més interessant que estar amb els nens de moda que tornen boges a totes les noies.
6: I deixa'm dir que me fa molta gràcia que en Jacob i en Timothée ara siguin cunyats perquè, bàsicament, els dos actors s'han tret inclús feines una altra perquè són com dos icones de la masculinitat nova de Hollywood. De fet, en Timothée era imatge d'un perfum i ara és en Jacob, d'aquest mateix perfum.
1: Competència absoluta, no?
6: Sí, però veig que se duen bé igualment.
3: Bé, perquè al mateix temps és veritat que jo crec que són perfils prou dispars i que els dos també ja tenen prou tros de pastís, ja com per viure en pau, exacte, clar. Que l'altre també curri.
6: Exacte, exacte. Jo no vull un duel de divos, eh?
3: No el volem.
6: No.
3: O sí.
5: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
1: 6 minuts, arribem a les 7 de la tarda. Per altra banda, Jaume, també tenim novetats fiscals de la Shakira. Perquè aquest matí hem sabut que la Shakira quedava absolta d'un possible frau fiscal comès el 2011 i, de fet, ella s'ha pronunciat personalment.
6: Sí, tenia pendent aquesta última causa de possible frau fiscal amb Hisenda Espanyola, en aquest cas, com tu dius, de l'etapa del 2011. Per una banda, Hisenda acusaven a Shakira de ja residir a l'estat espanyol en aquell any, a pesar de tributar en el paradís fiscal de les Bahamas, i per altra, la Shakira deia que no era resident fiscal espanyola. En aquella època ja estava amb en Gerard Piqué, això és cert, però no tenien cap fill. I a més, ella estava embarcada en una gira mundial en què va fer 121 concerts arreu del món, i per tant, no tenia casa fixa. Això és el que diu ella. En qualsevol cas, l'Audiència Nacional li ha donat la raó a la cantant i l'han eximit de tota culpa. I, de fet, l'audiència ara obliga l'agència tributària a retornar-li a Shakira els seus corresponents 60 milions d'euros guanyats en aquell any, confiscats a l'espera d'una sentència, amb els seus corresponents interessos i despeses del procediment judicial. I què ha fet Shakira, vos demanareu? Ha respost amb la mala llet que la caracteritza i, atenció, la resposta textual.
1: Per tant, això és... Ha fet un comunicat.
6: Ha fet ella. Un comunicat i sí. L'ha enviat a sa Ola, sa revista Ola.
3: Ai, mira, a mi m'agrada molt aquesta manera d'actuar de les famoses com més clàssiques.
6: Mm-hmm.
3: Ella no sap que pot penjar el comunicat a Instagram. Tira de la premsa.
6: Sí, ella és antiga.
3: Sí.
6: No sé si m'ha donat temps de llegir-lo, perquè és llarguíssim.
1: Va, llegim-lo.
6: Després de més de 8 anys suportant una brutal exposició pública, l'Audiència Nacional finalment ha posat les coses en el seu lloc. No ha existit mai el frau i la mateixa administració no ha pogut demostrar mai el contrari, senzillament perquè no era cert. Han utilitzat el meu nom i la meva imatge pública per enviar un missatge amenaçador a la resta de contribuents. El meu màxim desig és que aquesta resolució serveixi de precedent per Hisenda i serveixin els milers de ciutadans que són abusats i aixafats cada dia per un sistema. Un sistema que creu en la seva culpabilitat i els obliga a demostrar la seva innocència. A costa de la seva ruïna econòmica i emocional, aquesta victòria va dedicada a tots ells.
1: És fort, aquest comunicat.
6: Bé, és que, de fet, ella se planta a davant del teclat com una Robin Hood contemporània, com si fos un símbol del proletariat oprimit, i és vera que és cert que aquesta causa del 2011 s'ha dictaminat que és innocent, però voldria recordar que hi ha hagut altres litigis amb l'agència tributària en què la justícia no li ha donat tota la raó. Per exemple, en el període fiscal des 2018, causa que va ser arxivada, i l'altra en l'etapa abraçada entre el 2012 i el 2014, en què sí que se la va acusar de no pagar impostos vivint a l'estat, amb una pena de 8 anys de fet i presó, i 7,3 milions d'euros de multa, i en què, de fet, Shakira va declarar-se culpable del frau per reduir i evitar la pena de presó.
7: Tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. El tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito.
8: Así es.
7: Muy bien. Desde este conocimiento, usted...
6: Bé, llavors, no me los donaria de Robin Hood, perquè és cert que en 2011 s'ha declarat que ella és innocent, que no havia de declarar ningú fet a Hisenda, però entre 2012 i 2014 sí que se la va declarar culpable. Així que...
1: Doncs bé, així està tot plegat. Jaume, ens veiem demà.
6: Molt bé.
1: Que vagi molt bé. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
9: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
10: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
11: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
14: El Jordi Costa també era a la festa d'Estrella d'Am.
1: Sí, i no anava sol.
14: Però va fallar Sònia Gelmà.
3: Sònia, posava la
14: muixa. Que
15: li hauria agradat comprovar que Juliana Canet, en el moment en què vam coincidir, estava ocupadíssima. Això...
3: Jo no et vaig ni veure, Jordi.
15: Ja, per això. Això i em va semblar una bona notícia. En canvi, amb el Roger, amb la Marta, per cert, per molts anys, Marta... Sí,
3: gràcies,
15: sí que,
3: guapo.
15: Sí que vam poder coincidir. Sí. Tenies altres ocupacions molt més importants en aquell moment. Sí. Va anar bé?
3: Carai. La meva veritat de la nit. No, però no passa res, no, Jordi. Ja t'ho explicaré un dia que ens trobem per l'escala.
15: Sí, home, sí. No, jo no demano més detalls.
3: Juliana Gelmà, aquí. Sí. Juliana Gelmà. Sí. És per protecció també de l'altre
15: sí,
3: individu.
15: Sí, sí, no.
1: La Gelmà devia tenir altres plans.
14: Feina.
3: Hola.
16: Hola.
14: Bé, hola. A 10 segons.
15: Estava amb la TV.
3: Demà us ho explico.
14: Demà tercer grau. Ara del Tot Costa.
17: Tot Costa.
15: L'èxit del fitxatge de Lewandowski, que va voler venir quan el Barça era l'anegat lleig i que deixa 30 gols per temporada, és tan indiscutible com que ara tocava separar els camins. Amb tot l'agraïment al polonès i amb l'enorme repte de tornar-la a encertar en la tria del seu substitut, escalar el següent nivell en depèn.
17: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dilluns 18 de maig de 2026, l'endemà del comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou, i el dia, Sonia Gelma, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. No, pensava que anaves a acabar la frase. El dia,
0: Sonia Gelma, bona tarda, que hem bona tingut tarda. Una mala notícia.
1: D'acord, ara. Doncs que sí, malauradament, la notícia negativa del dia és que Fermín López es perdrà el Mundial, té fracturat el cinquè metatarsià del peu dret, el dit petit, l'operen i estarà 3 mesos de baixa.
0: De seguida, la Laia Tudela ens dona detalls d'aquesta lesió, com totes, absolutament, o com la majoria, absolutament inesperada, i que, amb perdó, és una putada després del temporadot que havia fet Fermín al Barça, que el portava de cap a un paper important en el Mundial.
1: Aquesta és la notícia negativa. La positiva, que Flick ja ha firmat la renovació per 2 temporades i una tercera opcional. L'acte oficial s'ha fet aquest migdia després de l'entrega dels trofeus de la Lliga i de la Supercopa al Museu del Barça. Mentrestant, al Madrid, Mourinho és cada cop més a prop de tornar a la banqueta blanca. L'entrenador portuguès ha rebutjat l'oferta de renovació del Benfica, va dir que a partir de dilluns s'ho miraria, doncs se la mirava, i ha dit que no li interessava, i té un acord molt avançat amb Florentino Pérez per tornar al club blanc, a l'espera que faci efectiva la seva clàusula de rescissió. 3 milions d'euros li costarà al Madrid aquest nou entrenador.
0: Barat. El Marcos García ha estat perseguint l'operació Mourinho i avui ens n'explicarà els detalls, que, a falta d'oficialitat, fan que el portuguès sigui el nou inquilí de la banqueta blanca.
1: Per Xavi Alonso ja van pagar, oi?
0: Sí.
1: Doncs a veure si aquest li endura més. Perquè, sí.
0: Jo no apostaria.
1: Home, com a mínim la temporada l'acabarà, no, Mourinho?
0: L'historial de destitucions de Mourinho últimament...
1: Sí, però el David Sánchez ja ens diu que aquest ha estat l'únic entrenador que... ha estat el que menys ha molestat Florentino. Això no va dir l'únic que li ha encaixat, el que menys l'ha molestat. La Lliga, ja ho sabeu, ja de campió és el Barça, però no estan definides encara les places de descens a segona. L'Espanyol es va salvar ahir amb la seva victòria a Pamplona, va ficar en un problema, de fet, l'Osasuna, i ara mateix, en llocs de descens, acompanyant l'Oviedo, ja descendit, hi ha el Girona i el Mallorca. El Girona, que no va poder guanyar el Metropolitano, se salvarà si guanya l'Elx dissabte a Montilivi. Té una final dissabte a casa, ha de guanyar, amb la pressió que evidentment això suposa. El Mallorca, per la seva banda, depèn d'altres resultats, i tot i guanyar haurà de mirar què fan la resta d'equips.
0: Bé, el Mallorca depèn d'una carambola tal que ahir els jugadors ja demanaven perdó als aficionats.
1: Ho té complicat, ho té difícil.
0: Descens de com queda aquesta zona baixa, en parlarem evidentment amb l'Eduard Solà. Ahir Mitchell va dir que ell ja hauria firmat jugar-s'ho a l'última jornada a casa, i jo crec que no li falta raó. I també parlarem de la cara agradable, aquesta permanència ja matemàtica de l'Espanyol amb el Sergi Andreu, un Espanyol que és molt difícil, però fins i tot encara podria tenir alguna mínima opció d'anar a Europa.
1: I no hi ha jornades unificades a la Premier. Queden 2 jornades i l'Arsenal rep avui el Burnley descendit. Té 2 punts més que el City, que demà juga al camp del Bournemouth.
0: És que no les poden unificar perquè posen la final de Copa gairebé en el tram final i llavors salten jornades, en fi.
1: Bé, però els 2 partits d'avui els podrien jugar tots 2 avui, diríem. Avui dilluns, no? Ho juga avui a l'Arsenal i demà al City.
0: El City va jugar dissabte.
1: Ah, d'acord. Llavors el City li hauria... Sí, tens raó en aquest sentit. Tornant al Madrid, Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu...
0: No, parla amb Guardiola, eh? Si a ell li sembla bé jugar al cap de 2 dies, jo crec que no li faria...
1: Però l'Arsenal no pot jugar demà per...
0: Ah, això no ho sé, això ho desconec.
1: No, que ara ja no em ficaré més al Madrid, però pot ser que l'hauríessin unificat demà.
0: Ni idea,
1: però... En tot cas, està clar que ells no ho valoren així.
0: El tema, jo crec que és que ja posats a no unificar-la, ja ho separen.
1: Res.
0: I tens 4.000 impactes. Sí. Tebas estaria embogit amb aquesta idea de posar un partit cada dia.
1: Sí, que no agafi la idea. Deia que tornant al Madrid, Carvajal ha comunicat que marxa aquest estiu del club blanc, que deixa el Madrid després de 23 temporades, i són dies de comiats. Ahir al Camp Nou van viure el de Lewandowski, el Metropolitano, el de Griezmann, i també el d'Ernesto Valverde a Sant Mamés, sí. Deixa de ser tècnic del club basc. En bàsquet, pendents del futur del tècnic blaugrana Xavi Pascual, que podria estar a punt d'acceptar una oferta del Dubai.
0: El que ja és segur és que li ha dit al Barça que bona nit i tapa't, ho explicava ahir al vespre l'Ernest Macià, i avui hi ha hagut una reunió Xavi Pascual, Rafa Juste, que és l'actual president del Barça, per, vaja, perquè li comuniqui personalment que no continuarà i que farà efectiva aquesta clàusula de 300.000 euros que té per abandonar o per trencar el seu contracte. Hem convocat un cinquè quart d'emergència, Macià, Antoja, Ballesteros, per analitzar la situació a la banqueta del Barça.
1: No continuarà segurament Xavi Pascual, sí que ho farà Roberto Íñiguez a l'Uni Girona. El mateix Uni ha fet oficial la renovació per una temporada més. El tècnic basc ha ajudat que l'equip acabés segon a la fase regular de la Lliga i per primera vegada han acabat entre els quatre millors equips d'Europa. En motor, Àlex Márquez rep aquesta tarda a l'alta hospitalària. De fet, ja l'hem vist sortir de l'hospital després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya i que inicialment, especialment, va fer fredor i a tots plegats ens va espantar. L'han fet passar per quiròfan aquesta nit passada, aquesta caiguda. Segons el que sabem, el sotscampió serà baixa al pròxim Gran Premi a Itàlia. A final de mes ens deia avui el Damià Aguilar.
0: Després, efectivament, el Damià Aguilar amb tots els detalls d'aquest accidentadíssim Gran Premi de Catalunya. De fet, també ho ha estat a la jornada de testos d'avui, amb una altra bandera vermella per una trompada de Jorge Martín. Vaja, que no ha estat el cap de setmana més rodó per el que fa les motos a casa nostra.
1: No, de fet, Jorge Martín se l'ha vist amb un collar ortopèdic al centre mèdic del circuit. No hi ha participat, òbviament, ja en els entrenaments d'avui ni Àlex Márquez ni Johan Zarco, que es va fer una lesió al genoll, ni tampoc el guanyador de la cursa, Fabio Di Gianantonio, que es va fer mal a la mà en una de les caigudes i que no vol arriscar. Li va passar la moto d'Àlex Márquez per davant i després va acabar guanyant la cursa.
0: Sí, que la van aturar tantes vegades, sí, que hi havia temps d'anar al fisioterapeuta entre
1: que, per cert, en general els pilots no estaven gaire d'acord en les tres sortides, especialment la tercera van considerar que ja no calia. I també motor, Àlex Palou ha aconseguit aquesta matinada la pole per les 500 milles d'Indianàpolis, que es disputaran diumenge vinent. És la segona pole que aconsegueix el pilot català en les 500 milles després de la del 2023.
0: Que si no em falla la memòria, la va acabar guanyant. Després ho comentarem també amb el Damià Aguilar, que sap bastant més que servidor d'aquestes matèries. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Quin tipus de davanter centre hauria de fitxar el Barça? Nosaltres també avui farem consulta al Torquelab perquè ens orienti al respecte, però volem saber la vostra opinió. Quin tipus de davanter centre fitxaríeu vosaltres pel Barça? Més rematador, més associatiu. Aquestes són les dues opcions que us oferim per votar l'enquesta que ja tenim penjada i publicada tant a Twitter com a Instagram. Però, ja sabeu, com sempre, podeu dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, fer les vostres valoracions i les vostres reflexions.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta

0: contra un equip que ja està descendit i
1: l'últim...
0: El Crystal Palace, que estarà pendent de la final de la Conference.
2: I el 30, la final de la Champions. 30 de maig.
0: Això mateix. Jo crec que fins i tot l'Arsenal pot estar tranquil en un escenari com aquest per guanyar, per guanyar la Premier. Senyora Laura de Brugués, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
0: Tot en ordre?
3: Tot en ordre, i tant.
0: Sí, m'agradaria. Setmana a Oslo, eh?
3: Ai, ja. Sí. Estic comptant les hores.
0: Quan
3: ja
0: marxes,
3: que
0: cavallà?
3: Dijous, perquè les jugadores marxen dijous, per tant, haig d'anar a gravar l'arribada per mostrar-ho a tota l'audiència de Catalunya de TV3, al 3 Notícies i al 324.
0: Doncs allà que ens trobarem. Senyor Marcos de López, cap de continguts del Tot Costa, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tot bé?
4: Tot bé, tot bé.
0: Així m'agrada. Fetes les presentacions, entrarem en matèria, però abans ja ho sabeu que s'ha de recordar, és just i necessari, que Tot Costa una dècada.
5: Tot Costa una dècada.
6: Caroline Graham Hansen, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: L'any passat ja va ser segona la pilota d'or. Sembla que et comencen a reconèixer. Et veus guanyant-la?
7: No, la verdad que no. Me veo seguir ganando Champions, eso es mi sueño. Y hay cosas en vida que no puedes controlar y estos premios es uno de esos. Pero puedo controlar si vamos a ganar la Champions o no. Eso es, me da motivación y alegría.
5: Tot Costa una dècada.
0: Caroline Graham Hansen, protagonista, esperem-ho, perquè ja sabeu que està tocada en aquesta final de dissabte en aquest Barça Olímpic de Lió a la final de la Champions. Abans d'arribar-hi, ara sí, entrem en matèria.
5: A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Wow, i he de fora bufervent que me fa sentir petit. Com un granet d'arena.
0: Ah, feia dies que el Salva Pou no seleccionava el mític Tomeu Penya per arrencar el Tot Costa. Avui, la veritat és que ha estat un dia bastant passat per aigua, com a mínim a la ciutat de Barcelona, i això ja justifica la selecció d'aquest tamarro per arrencar el programa. Plou, dia rúfol, dia trist, com ho deu haver estat, m'imagino, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Per Fermín López, que ahir va abandonar el Barça Betis de manera gairebé inesperada al descans del partit. Ja es veia venir que alguna cosa havia passat, a la TDT ens van dir que hi havia problemes físics, i avui la plantofada.
9: Sí, és cert que ahir quan el canvien per les molèsties que Fermín diu que té al peu, ningú s'espera el que ha acabat sent. I avui li han fet proves i el cop anímic i per Fermín ha estat dur, perquè evidentment després de les proves i de confirmar-li que té una fractura, a continuació li han dit no és que només tinguis una fractura, és que t'has d'operar. I que això ja volia dir automàticament que es perdria el Mundial. Segons el comunicat del Barça, el que han escrit i han informat és que Fermín va patir durant el partit d'ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, és a dir, el dit petit. Parlant amb l'entorn del jugador, ens calculaven que ells s'esperen que estigui uns 3 mesos de baixa, que això es situaria a l'inici de temporada, ja al mes d'agost. És cert que l'han d'operar i després, un cop sempre, hi ha un nou comunicat després de l'operació, però vaja, que ja calculaven que estaria aquests 3 mesos de baixa. Aquest tipus de lesions normalment superen quan hi ha un trencament amb desplaçament d'aquest metatarsià. Per què? Perquè és una zona que amb un futbolista o qualsevol esportista elit, i per tothom, vaja, és una zona que és el primer punt de càrrega. Quan tu corres o camines, és el primer punt de recolzament, i per tant és molt important que tinguis estabilitat. I si tu no cuides i no cures bé, diríem, aquesta fractura que tens al dit petit del peu, doncs si et pot quedar una zona que no tinguis bona estabilitat, i per un futbolista doncs ja sabem que és molt important. Per tant, sempre s'opta per aquesta opció d'operar, i és el que haurà de fer Fermín, i que farà que es perdi el Mundial, evidentment, i que esperem arribi bé a l'inici de temporada, a la temporada que ve.
0: Pel cap baix és que no només és que es perdi el Mundial, sinó també la pretemporada. Vull, com tu deies, gairebé tindrà l'alta per l'inici de
9: Lliga, sí. Home, jo calculo que potser per la pretemporada ell podrà fer la per temporada, cosa que no hauria fet perquè seria un dels jugadors que disputaria el Mundial, doncs amb tot l'equip, i jo crec que allà ja serà quan comencem a veure Fermín doncs entrenar-se i per preparar-se pel retorn. Bé. Però vaja, això ja veurem primer
0: sí,
9: a poc
0: sí,
9: a poc.
0: Ja hi arribarem. La primera plantofada és que pel jugador, evidentment, és que havia fet mèrits més que sobrats, no només per anar al Mundial. Jo començava a tenir la sensació fins

0: fins i tot que per tenir un paper important amb la selecció espanyola, i ara no podran ser ni una cosa ni, ni l'altra. Evidentment aquí ens preocupa principalment que els jugadors estiguin per competir amb el Barça, però és inevitable entendre...
1: Aquí preocupa el jugador.
0: Ja, ja.
1: O sigui... el jugador per sobre de tot, el jugador és el que ho està passant malament, i quan estigui bé, és que és una desgràcia perquè és el penúltim partit,
0: que no serveix per res. És una mica Rafinha, però al revés. Sí. Hòstia, que per tot el final de temporada per un amistós que no serveix per res, que jo ja sabeu que no hi participo, jo entenc que Rafinha ja havia d'anar. I ara aquest nano s'ha perdut el Mundial per un partit que si no hagués jugat no hauria passat
2: res. Luis de la Fuente, no? Deu estar pensant, ja. Home, cal que me'l faci jugar en un guanyar, estar la Lliga guanyada, però clar, ell els posaria en una urna, ja ho entenc.
0: Bueno, clar, però és que el Barça en té tants d'espanyols, sí, que si fos, sí, per de la Fuente...
3: Ha pensat tantes vegades el mateix, ja, de la Fuente.
0: Ja, ja. No,
2: sí,
0: no,
2: sí, per això, que ara, ja està ara és el que deia, sí, tot. Que és,
0: ara
2: que
0: no, és, no, hi, no? No hi volia entrar perquè no, a més és que no toca, vull dir, no pots posar... No, el Barça físicament no pot treure tots els jugadors que pensen que jugaran al Mundial i que no juguin.
2: És una qüestió de mala sort, que de la mateixa manera que li ha passat,
0: sí,
2: sí, en un partit li pot passar
0: totalment, sí, sí,
2: una lesió d'aquest tipus.
4: De fet, el que no queda clar, el comunicat del Barça no ho diu, perquè el comunicat parla que ahir es va fer una fractura, però no queda clar si és una fractura per un cop, per una trepitjada al partit d'ahir, o si a vegades aquestes fractures es diuen fractures per estrès, perquè tu pots tenir petites fissures, però tu pots seguir jugant amb una protecció, i a vegades doncs això es converteix en un trencament.
1: Més, però si és per... Teniu una identitat.
0: Sí, però si és per, sí, estrès...
1: Idèntica, el 2006.
0: Si és per estrès, t'avisa.
1: Idèntica, i va estar 3 mesos de baixa.
4: 3 mesos de baixa, que és el que és
1: l'enfermer. I va ser per això que diu la Laia. Primer tenia estrès i després va ser un pisotó del Zapaté, crec que era, del Zaragoza, sí, que li va fer... Sí, sí, va estar 3 mesos de baixa.
3: Fermín, si tu digues un jugador d'Espanya més en forma que Fermín, no existeix. No. Lamin, però està igual. No, és millor de talent.
0: Lamin serà una altra cosa, però en forma segur que no.
3: No, ara no, perquè està la gent. Vull dir, home, Lamin, ja. No, vull dir la temporada que ha fet. Sí, digue'm, sí, un jugador espanyol que hagi fet millor temporada que Fermín. No, només Lamin, com a molt. Per tant, és una putada per ell, però deu ser de les poques lesions que tenen a veure amb el Barça i Espanya, que el Barça no surt clarament
0: per això, que el Marcos m'ha embastit. Jo estava intentant explicar això
1: des
0: de la nostra mirada.
1: Però aquí només hi ha una mirada per mi, que és la mirada del jugador.
0: Sí, sí,
1: o sigui, que és la mirada d'un jugador, sí, que té 23 anys, que acaba de complir 23 anys i que va jugar el seu primer Mundial, que ve de fer una temporada meravellosa. O sigui, estem parlant d'un dels millors centrecampistes d'Europa i que a dos dies, literal, dos dies de jugar al Mundial, es queda fora.
5: Sí, sí, sí. Sap greu per això, perquè empatitzes en aquest cas amb el jugador, és una desgràcia, és una lesió, perquè una altra cosa no comparable és, per exemple, Joan García, no? Que molts diuen, hem de fer campanya perquè vagi amb la selecció espanyola, i des de l'òptica del Barça penses, com menys jugadors del Barça hi vagin amb la selecció espanyola o amb qualsevol selecció, millor pels interessos del Barça, però en aquest cas és una desgràcia, és una lesió, per tant, empatitzant amb el jugador, sap greu en aquest sentit, no es pot comparar el desig aquests de que no vagin amb la selecció, en aquest cas, però, no.
0: Ja, que campanya aquí no en farem cap, no. El que sí, sí, jo crec que s'entén perfectament és que per un futbolista la màxima expressió de la seva professió és jugar un Mundial, i Fermín s'ha quedat a les portes.
2: I per Fermín i per la seva carrera esportiva, òbviament, el més important segurament va ser que Xavi va confiar en ell, però ja després els Jocs Olímpics que ell va fer amb la selecció espanyola, per exemple, és el que li van fer a ell mateix créixer com a futbolista, i després també tenia aquella mateixa confiança per marcar constantment amb,
0: sí,
2: el Barça,
0: tot i que ja venia de jugar, venia d'anar convocat a l'Eurocopa, per tant ell ja tenia un, vaja, d'això ens queixàvem justament,
2: sí, que crec que l'Eurocopa no va jugar tant,
0: va jugar,
2: no?
0: Poc,
2: i en canvi
0: poc.
2: El joc va ser titular, sí, i va marcar pràcticament tots els partits,
1: i l'estrella, sí, sí. Olise no va assistir, va assistir, sí, Fermín en aquella final,
2: sí, sí.
1: No?
0: No ho diguis gaire alt, que si t'està escoltant l'Oriol Domènech s'enfadarà. Molt defensor d'Olise.
2: De moment no, Marcos moment... no ha dit que és Onésimo, Olise.
0: No, jo vaig dir que va ser Onésimo.
3: Va dir que és Onésimo, Olise.
0: Home, el dia de la tornada amb el PSG.
3: Olésimo, no?
0: Bona. Aquesta la faré servir. Molt bé, doncs ho lamentem, evidentment, per Fermín. Aquí desitgem una recuperació, no sé si ràpida, però del tot correcta, perquè estigui la temporada vinent al nivell que aquesta temporada.

0: Què passa, Laia?
1: Què passa?
2: Doncs...
0: El llum vermell.
3: Si vols, sí.
2: Sí, ja està.
0: Molt bé, doncs Laia Tudel, gràcies.
2: Adéu-siau.
0: Hola, Ramon Salmurri, bona tarda.
4: Jo, si d'això també estic...
0: No, tu no estàs.
5: Bueno, està de dol, una mica.
4: S'acaba
5: una etapa important de la vida.
4: Sí, ara després hi entrarem.
5: Pensava que venies a parlar d'això.
0: Però continua extens-ne i...
6: Ja, però no és el mateix.
2: La colònia polonesa sempre es mantindrà. També tenim Pallor al femení. Aquí no la defenses tant.
4: Perquè no n'hem fet debat. Ara, si vols, en fem debat.
2: No, no n'hi ha.
4: Trobes que no la defenso, a la TDG?
2: No, encara pensava que no, no. Que...
4: No, perquè no et passes, potser perquè no et passes el dia afusellant-la, com a d'altres.
2: No,
4: i no li cal defensa.
0: Un dia la deixarem sola debatent si ha estat més important el fitxatge de Payor o el de Lewandowski. Però no serà avui.
2: El femení va estar més important. Sí. Bé, de moment encara no som cap Champions. Mira, de moment estarien empatades.
0: Mira que jo no volia que et protessis en el jardinet, vull dir, tu mateixa. És notícia d'avui també, aquesta bona, la renovació, la firma, perquè la renovació ja l'havia confirmat tothom, de Hansi Flick fins al 2028.
4: 2028 més un, ara ja entrarem. Avui estan per la signatura en un acte privat al despatx del president Rafael Juste, on hi era també Deco, membres de la comissió esportiva, i el president electe Joan Laporta. Abans hi ha hagut aquest acte al Museu del Futbol Club Barcelona, on Flick i Ronald Araujo han acudit al museu a entregar el trofeu de la Lliga i el trofeu de la Supercopa, i ho ha fet també al costat de Rafael Juste i del president electe Joan Laporta. Un Hansi Flick que té un objectiu molt clar en aquesta renovació, que bàsicament passa per guanyar la Champions.
7: Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
4: A veure, Flick signa fins al 2028, més un any prorrogable. Aquí el tema és que l'entrenador, el tècnic del Barça, volia anar fins al 2028. I el Barça volia que en aquesta negociació l'acord fos fins al 2029. Ja saps que Flick té aquella màxima d'any a any. És a dir, ell tenia fins al 2027, doncs volia signar fins al 2028. Per això s'ha arribat a aquesta mena d'entente cordiale per fer 2028 més un any ampliable. I aquest any, diguem-ne que és un any condicionat a un seguit de variables. Entre ells, per exemple... títols. Si Flick aconsegueix alguns títols, no sé quins, però dedueixo que Lliga o Champions, aquest més un queda establert de manera automàtica. També hi ha altres vies per arribar a aquest més un, com per exemple objectius. Si aconsegueixes classificació per la Champions, més X nombre de resultats, més no sé què, també hi hauria un any prorrogable. Però bàsicament amb la idea que t'has de quedar és que si Flick d'aquí al 2028 doncs això, guanya Lliga o Champions, aquest més 1 quedaria consolidat.
0: Tampoc crec que sigui una cosa que aquest famós més 1 que balla sigui la cosa que més preocupa
4: no.
0: A ningú, perquè
6: igual, Flick... igual guanya Champions i marxa.
0: Clar, no, això una. I segona, que Flick ha dit per activa i per passiva que aquest serà el seu la seva última feina. Per tant, no, el Barça no ha de tenir neguit de «ai, és que ens el fotrà el Bayern». No seria un bon exemple perquè ja hi va ser, però ja m'heu entès. Vull dir que és una bona notícia. Jo crec que aquests dos anys ja són una... són un paquet d'estabilitat que està bé. Vull dir, no començarem la Lliga i el novembre «ai, és que plega l'entrenador», que és el que ens passava abans amb Guardiola, sobretot.
2: De fet, ja ho parlarem el 2028, però si comencem a tirar enrere l'últim entrenador que va ser 4 temporades al Barça, jo crec que fins a Guardiola.
0: Sí, és Guardiola.
2: I si tirem enrere, doncs encara ens hem d'anar...
0: Amb el més 1...
2: Rijkaard va estar 5, del 2003 al 2008.
5: Però les últimes dues...
2: Li van sobrar.
5: Molt dures.
0: Sí, però és norma de la casa amb la porta que per poc que pot...
2: Sí, a la Porta li agrada mantenir l'entrenador.
0: I a mi em sembla... Vaja, no és que em sembli bé.
2: Si el que li ha passat al Barça en els últims anys al Barça és que els entrenadors li han marxat, més que destituir-lo.
0: Efectivament. Bé, també això com la lesió de Fermín n'hem parlat tant que tampoc no té gaire més comentari, però entenc que és una tranquil·litat saber que Flick continua i que a més ho fa amb aquesta satisfacció indissimulada.
5: Sí, de totes les potes que té un club de futbol, jo crec que la de l'entrenador és la més difícil per la majoria de clubs, i jo crec que la del Barça és l'única que genera una cohesió i unanimitat absoluta. És a dir, la Porta té moltes coses bones i molt de carisma, però sempre trobar gent en contra. Els futbolistes, excepte Lamin, potser també trobaràs gent que no, aquest jo el vendria... Aquest... Flick, no hi ha ningú que el discuteixi.
0: Però és que tu compares amb figures del Barça actual. Jo ho comparo amb entrenadors previs que per mi de moment estan per sobre Flick i tenien molt més hate.
2: Més detractors.
0: Guardiola tenia més detractors. Luis Enrique tenia més detractors.
5: La forma de ser també, no? Flick, el caràcter. Sí. Com s'expressa.
2: Sí, en el cas de Flick també és cert que, com que hi ha aquesta barrera idiomàtica, hi ha menys oportunitat de ser detractor perquè el coneixem molt poc.
5: Aquesta barrera amb aquest contracte...
3: Clar, això us anava a dir. Aquest és el paró que li posaria jo.
5: Clar, si signa fins al 2073 i no parla català o castellà mai, al final diràs, escolta, què passa, no?
3: És que hi ha aficionats que ens diuen algun dia parlarà català, castellà, perquè les rodes de premsa, ara avui l'hem sentit i l'hem sentit doblat, i era un discurs, però una roda de premsa que ell parla, el doblen, pregunta al periodista, no acabes escoltant ni el periodista, ni la resposta, ni la traducció. Això hauríem de millorar-ho, eh? No sé si realment és una estratègia que li diuen que no, perquè realment...
5: La informació que tinc jo, no sé vosaltres, és que si ell volgués ja ho podria fer.
3: Que dubto que amb alguns jugadors parli més en anglès.
5: El mateix club diu que ja li va bé.
2: Jo, Dani, em pensava que era així, però algun jugador ens ha explicat que es comunica amb ells encara en anglès, també.
5: Potser es troba més còmode, però jo he tingut converses amb gent de premsa del club que diu...
2: Vull dir que si encara es comunica amb els
5: jugadors... Et venen a dir que si ell vol...
2: Però si encara es comunica amb els jugadors en anglès, potser és que realment no l'ha pres.
3: Jo crec que deu tenir alguns conceptes en castellà claríssims, però que les idees... Quan vol dir una idea,
2: l'ha de dir en anglès.
0: Segur, perquè dubto que tot el vestidor parli anglès.
3: Per això és que...
0: Però a part hi ha una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció...
4: Tampoc tot el vestidor parla en castellà.
0: Com?
5: Sí,
4: que tampoc tots els jugadors del vestidor del Barça parlen en castellà. Que dius que dubto que tot el vestidor parli en anglès.
0: No, però que hi ha casos que deuen, per exemple, Ferran Torres domina les dues llengües, o les tres en aquest cas, però ja no li demano a Flick que parli en català, però que estaria molt bé, però que entenc que hi deu haver casos que en anglès ja els hi pots dir
4: però jo el que et vull dir és que hi ha casos en els que ja els hi pots parlar en castellà que no t'entendran. És a dir, hi ha futbolistes de del primer equip del Barça que no dominen el castellà.
2: Però estem parlant d'Estense
4: per exemple.
2: Sí. I prop, no sé si Christensen...
5: Bardagi, no? Potser.
0: Christensen no m'hi jugaria res, Bardagi, crec que tampoc el...
2: Bé, en tot cas, sí que és veritat que ara té 2 anys de marge, que estaria bé que marxés com a entrenador del Barça sense aquesta barrera, que jo crec que també l'aproparia. I no acabo de coincidir, perquè he sentit companys també dir no, millor que no ens entengui, millor... I jo penso que, vaja, nosaltres quan un entrenador... Mira, recordo perfectament el dia en què Luis Enrique el vam sentir parlar en francès i vam dir, mira que bé, que ja s'ha integrat a la cultura francesa i fa l'esforç de parlar en l'idioma en què ells crec que estaria bé.
6: I Guardiola, quan va arribar a Múnich, va parlar...
2: Jo no li demanaria a Flick el primer dia, em s'ho passa de privilegiat, no cal, però després de 2 anys potser sí que és veritat que podria intentar-ho.
0: Jo estic d'acord, també et dic que tant de bo tots els debats que tinguem sobre el Barça siguin lingüístics, però a mi em va cridar l'atenció el dia de les celebracions, que crec que van parlar Araujo i ell, que vaig pensar, home, que tu no vulguis fer una roda de premsa en castellà per no fotre tant un embolic perquè no el domines prou, ja ho entenc.
2: Una frase en català la pots assajar.
0: O fins i tot dues. O sigui,
2: i dues.
0: Voler, molt contents perquè hem guanyat la Lliga l'any que ve més. Visca el Barça. I visca l'Ander, d'on sigui Flick.
2: Hagués fet això, i si ja ho és, seria, evidentment, l'home perfecte per la banqueta del Barça.
0: Molt bé, doncs de moment ens quedarem amb la perfecció esportiva que ha expressat fins ara l'alemany. Farem una pausa i parlarem de l'adeu de Lewandowski, però no només, sinó cap on hem de caminar, hi ha un Torquelab i hi ha gestions que venen o que venen pendents d'aquest no o d'aquest final de la trajectòria de Lewandowski al Barça. Ara venim.
8: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Em pots fer fins a 120 milions d'euros les coses bones durant forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
14: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
15: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
16: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
17: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
16: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
17: Més informació a firamanresa.cat.
18: Ja som 11 milions del tot i tot.
19: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
20: Sí, com el 50% en tots els arrossos. Bescanviable en un cupó...
19: que et dona per molt, només el 19 de maig.
18: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
21: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
22: Les notes del nen, les obres a casa...
21: el manteniment del cotxe...
22: Ah, no, això no és cap càrrega.
23: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
24: Peugeot.
25: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Descobreix el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
26: Com és la nit de Sant Joan?
27: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
28: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
29: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
30: Què li has fet a la meva filla?
31: ¿Pasó algo con Manuela?
32: No passo nada.
28: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
32: Clar que no.
28: M'ho jures.
32: El meu fill no pot pagar això.
29: Quan tot trontolla. Pubertat. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
33: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
34: I amb el pla de foment del ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
33: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
34: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
35: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
36: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
35: Sense filtres.
36: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
35: Sense pèls a la llengua.
36: I a més també podem anar a sopar, eh?
35: Sense vergonya.
36: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
35: Però amb molta, molta cafeïna.
36: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
35: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
37: La nit dels ignorants s'hereda.
38: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
37: Pot arribar a travessar oceans.
39: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
37: Veu com creixen els seus oients màgics.
40: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. Hi tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
37: I posa la pell de gallina.
41: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
35: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
41: És que m'heu posat la pell de gallina.
42: Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
42: Som 3Cat.
35: Som 3Cat.
43: Rafinha, xuta la falta, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: més que els rinocerons. Hem obert la porta i ha començat tots aquí a passejar per la gespa del Camp Nou. Compte que perd la pilota Bellerín, se l'endú Rafinha, Rafinha a la frontada, xuta Rafinha, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Rafinha, Caipirinha, marca el segon de la nit. Cancelo prova el xut. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de João Cancelo. Amb una comoditat pròpia dels davanters. Marca Cancelo, Barça 3, Betis 1.
1: Cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era grande. Pero por vuestro cariño, ha sido increíble. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevará el Barcelona en mi corazón. Una vez culé, siempre culé. Visca el Barça y visca Cataluña.
2: I així, sense poder marcar, em van fer dos Rafinha i l'altre...
3: Cancelo.
2: Cancelo, un gran gol del lateral portuguès, però amb aquest discurs tan bonic i aquest comiat a la vegada tan senzill però tan emotiu, Robert Lewandowski es va acomiadar de 4 anys com a jugador del Barça, anava a dir al Camp Nou, però malauradament al Camp Nou no els ha pogut pas gaudir aquests 4 anys.
3: Sí, el primer sí, no?
2: El primer sí, el primer i l'últim, no? Però pel mig...
3: Hasta el Johan.
2: Sí, sí. Vaja, com l'equip, aquest any ha jugat en tres camps diferents. La qüestió és que divendres, i ara Laia t'ho deia, l'ens deia, compte perquè el de diumenge pot ser que sigui l'últim partit i es van precipitar els esdeveniments. Salmo, dissabte al migdia, just abans de la compareixença de Hansi Flick, Lewandowski va publicar un vídeo acomiadant-se i... La resta és història.
4: Sí, un vídeo molt maco a les xarxes socials on anunciava el seu adeu. Ha decidit marxar, tot i que té grans ofertes de l'Aràbia. Ha estat una decisió molt dura, segons explica gent propera a Robert Lewandowski, molt difícil de prendre, també realment per una qüestió a nivell familiar, diguem-ne, que quan Lewandowski en aquest vídeo de les xarxes socials deia que he trobat a Catalunya el meu lloc al món, diguem-ne que des d'una òptica familiar això és bastant així.
2: És així, sí.
4: Vull dir que s'han trobat molt a gust, que estan molt a gust a Catalunya i que és una decisió que ha costat molt de prendre. És veritat que Lewandowski entén que en el moment en el que està, amb 37 anys, doncs pot fer l'últim gran contracte de la seva carrera, i això també ha acabat passant molt més enllà de la situació esportiva en què s'hagués trobat la temporada vinent. En qualsevol cas, són 4 temporades de Robert Lewandowski al Barça amb uns números d'escàndol. 190 partits, 119 gols...
3: 192,
4: 24 assistències, 3 títols de Lliga, un de Copa del Rei i 3 de Supercopa d'Espanya. Números que defineixen bastant el que ha estat Robert Lewandowski, que segurament és una llegenda del futbol europeu i del futbol mundial, un dels futbolistes més importants de l'última dècada. És veritat que al Barça no hem vist mai la millor versió de Robert Lewandowski, però sí que hem vist una gran versió, i des del Barça hi ha una satisfacció absoluta en el fitxatge de Robert Lewandowski. Primer, pel seu rendiment dins del terreny de joc, però diguem-ne que per dues variables més. La primera, perquè Lewandowski arriba en un moment del club molt delicat a nivell esportiu i s'entén que és un jugador que t'ha permès mantenir l'exigència competitiva al primer nivell, i segon, perquè en un vestidor molt jove Robert Lewandowski ha exercit com a líder, amb la seva manera, amb el seu caràcter, però com a líder marcant el llistó.
2: Que és veritat que encara recordem quan Lamine va començar a fer-se un lloc al primer equip, aquelles esbroncades, aquelles imatges de Lewandowski renyant-lo. Això és tan cert com que molts jugadors joves, jo diria que el que ho ha expressat amb més contundència ha estat Gavi, que crec que tenen una relació personal molt propera, però en general el que han dit els joves aquests dies és que, com és lògic, és que tenir una referència de tanta experiència en un vestidor de jugadors juvenils, doncs ha estat, des del meu punt de vista, des de fora, gairebé tan important com aquests 119 gols.
4: Doncs des de dins estaríem d'acord amb tu.
2: Estem d'acord que...
3: Sí, i per mi, com diu el Salmo, és fonamental el que ha fet. O sigui, aquest tio venia del Bayern, i ha instaurat una ètica del treball que és fonamental en un equip com el Barça, i un equip tan jove, i un equip amb tanta singularitat, perquè és un equip que està en un procés de creació, i per mi el que ha fet el Lewandowski, més allà dels gols i del rendiment esportiu, que ha sigut boníssim, crec que el que ha portat al vestidor és això.
2: Estem d'acord, però que és, a mi almenys m'ho sembla així, que és un èxit aquesta operació, igual que ja havia arribat.
3: I no ho semblava, eh?
2: No, al principi no semblava, eh? Era molt raonable pensar, hosti, amb el que... No tant amb el que ha costat, perquè em sembla que el Barça va pagar 40 milions per ell, que no era cap bestiesa.
4: És que amb el tema del fitxatge de Robert Lewandowski sempre l'ha acompanyat cert soroll, no?, a tomb del seu traspàs, perquè el Barça el signa amb 33 anys. Diguem-ne que d'aquesta segona etapa de Joan Laporta, al capdavant del club, és el segon traspàs més barat que ha fet dins de... els grans fitxatges, és a dir, aquí no et conto Oriol Romeu 3 milions i mig, o Rodagi, o Pau Víctor els 5 milions, o Emerson Royal, que em va costar 14. Parlo de els...
2: Emerson Royal.
5: Quan m'he llevat aquest matí, no esperava sentir aquest nom, eh?
2: Parlo dels...
6: Víctor Roque, quan va costar?
4: Parlo dels grans fitxatges.
6: No me'n recordava, Víctor Roque.
4: Joan García, 25 milions d'euros. Robert Lewandowski, 45, més 5 en variables. Víctor Roque, són 30, més 31. Condé, 50 més 5, Ferran Torres, 55, Rafinha, 58 més 7 i Dani Olmo, 61. És a dir...
6: On que... fixes clarament la seva edat quan el fitxes. Evidentment, el millor Lewandowski en plenitud no el fitxes per 50 milions d'euros.
4: Lewandowski, diguem-ne que des d'un punt de vista objectiu és...
2: Jo crec que en el moment hi havia més dubtes al voltant de la fitxa de... Vaja, la fitxa més alta del vestidor fins al dia d'avui.
6: Era semblant,
5: que cada any cobrava més que l'anterior.
4: Era creixent, perquè un altre matís. O sigui, no hi ha xifres oficials pel que fa a les fitxes dels futbolistes. Però m'he dedicat a mirar a diferents pàgines web que parlen d'aquests números i he agafat sempre a pàgines web que siguin coincidents. En la primera temporada de Robert Lewandowski és el quart salari de la plantilla. No entra a la plantilla amb el salari més alt. Vull dir que és veritat que és un contracte creixent, però que també en aquell moment que el Barça estava en la situació que estava, Robert Lewandowski...
2: Sí, sí.
6: En aquest últim any potser sí que era el que cobrava més, no?
4: Sí, és el contracte creixent.
2: I l'anterior també, perquè la fitxa més alta de Lewandowski va ser la temporada passada.
4: Exactament.
2: Aquesta baixava, crec que eren 6 o 7 bilions bruts. Exactament. Bé, on anava és que em sembla tan evident que ha estat un èxit rotund com que... era el moment de deixar-lo marxar i que ell vagi a fer el que li convingui, si vol anar a l'Aràbia Saudita, collonut.
7: Per mi ha estat perfecte, impecable la gestió. Se'n va quan se n'ha d'anar, amb elegància, amb classe, no ho hem volgut allargar, tampoc l'hem fet fora de mala manera, com ha passat en altres casos. Si s'hagués de repetir tot igual amb la resta de fitxatges del Barça, jo signaria un protocol com el de Lewandowski. I tinc la sensació que, com que no ha guanyat Champions i no ha format part d'aquestes etapes glorioses on hi ha hagut triplets i tal, que se'l valora menys que Luis Suárez o que Eto'o. Però si agafes els gols que ha fet, dividit pels partits que ha jugat, a Eto'o el guanya i a Luis Suárez em sembla que l'empata. Per tant, estem parlant d'un... Fins
6: home,
7: i tot
6: a
7: arribant...
6: A mi em sembla... la seva figura futbolística, si agafem tota la seva carrera, és molt probable que estigui per sobre, tant de Suárez com d'Eto'o. Però en l'etapa al Barça, per mi... Suárez i Eto'o estan per sobre.
7: Eto'o no ho sé.
6: Eto'o per començar et dona una Champions amb dos gols a Roma.
7: Sí, si Lewandowski, juga amb Ronaldinho darrere, potser també guanya la Champions.
3: També.
7: Amb el millor Ronaldinho de la història.
3: Sí. Clar, és que, la de París també té que donar a Eto'o.
6: Sí, també. A Roma, la de París, jo aquí combino mèrits amb Víctor Valdés, però sí.
7: Però amb Almunia. No, la de París la dona Almunia.
2: En tot cas, només Eto'o i Messi han marcat en dues finals de Champions pel Barça. Jo crec que Eto'o està per sobre. A mi Eto'o era un jugador que a vegades em generava dubtes, però la seva incidència...
7: Si poguessis fitxar el millor Eto'o o el millor Lewandowski, qui fitxaries? Jo el millor Lewandowski.
6: Clar, però el millor Lewandowski no ha estat al Barça, no, i el millor Eto'o
7: ha estat
6: Eto'o, sí.
7: Ha estat just després en la seva arribada al Barça.
6: Bé. Per mi, no sé.
7: Sí, estic d'acord.
8: No, totalment d'acord. Era el moment oportú, sap greu,
6: perquè a mi personalment em va saber greu i em vaig emocionar molt ahir amb el comiat que va fer, però és que l'agost et farà 38 anys. I tot i que la temporada passada Flick li va treure un rendiment encara increïble que va marcar 42 gols, aquesta temporada ja has vist que era com la, no decadència, però que clar, anava minvant el seu protagonisme, i si allargaves això haguessis vist l'agonia d'un gran jugador com s'estava acabant, i això tampoc ho volíem veure. Per tant, decisió encertada, tot i que li hagi costat molt. Diuen que tornaran a viure a Catalunya, perquè aquí són molt feliços, tant ell com la seva dona, com les seves dues filles. Per tant, doncs, amb aquests dos anys que tenen pensat voltar pel món o on sigui, i després tornin a Catalunya, tant Barça com el futbolista crec que han pres la decisió més correcta que podien prendre. A l'agost farà 38 anys.
3: I a més, ho han fet molt bé. Primer el jugador i també el club. O sigui, no, ningú problema. Res de res. O sigui, en elegància, en tranquil·litat, el dia abans del partit, de l'últim partit, el vídeo, que a mi el vídeo em sembla meravellós, i està molt ben fet, perquè en el fons és el que és ell a Catalunya, a Barcelona i a l'equip, i el club també molt bé, perquè el club entén que ja s'ha acabat l'etapa de Lewandowski i ara hi ha que triar un nou.
7: M'he deixat de dir, i això només ho pot dir una mala persona retorçada com jo, que tot això passa quan fa dos anys l'entrenador del Barça volia prescindir de Lewandowski i Lewandowski estava fora del club i semblava que no aportava absolutament res a la humanitat. Bé. I dos anys després ha guanyat dues lligues.
2: Sí. Fora jo sempre he tingut la sensació que el fet precisament que l'entrenador volgués Lewandowski fora, li va costar el cap.
7: D'acord, però si hagués estat per l'entrenador, estava fora del club.
6: Sí, però aquella segona temporada jo crec que tots coincidíem, sobretot perquè ens va influir segurament la seva edat, que després d'haver-lo vist en una primera temporada, que per mi és la clau de la Lliga del Barça, perquè si jo miro els quatre anys, en la primera et diria que la Lliga la guanyes per Lewandowski.
7: Sí, d'acord.
6: Aquella segona temporada es pot dir que el nivell de Lewandowski és el que et fa que no hi puguis aspirar, ni a la Lliga ni a la Champions.
3: Fica 26
6: gols,
3: Fica 26 gols,
7: però una primera volta molt bona, sí.
6: I després,
7: i
6: els últims 4 mesos, i això és el que ens fa pensar a tots, sobretot per l'edat que té, que és que s'ha acabat Lewandowski. L'any passat revifa, però per mi ja no és... per mi el millor Lewandowski el van veure el primer any, perquè l'any passat fa una temporada espectacular, però no és dels tres millors jugadors de l'equip en aquell any. Per mi Pedri està per sobre, Rafinha està per sobre i Lamine està per sobre.
3: Rafinha és espectacular.
6: Per mi Lamine, Pedri i Rafinha estan per sobre. Sí, però ell ahir, però la temporada passada haguessis posat Ferran i tal com jugava l'equip t'hagués fet xifres similars. Home, te les va fer ja.
4: Perquè la temporada anterior dius, no, és que amb un bon Lewandowski l'equip hagués pogut aspirar tot. Ja, però és que aquell segon any l'equip no juga bé. L'equip juga també, que sense Lewandowski no cal.
6: L'equip no juga bé. L'equip no juga bé ni el primer tram de temporada ni el segon. I ell el primer està molt bé i ell sosté l'equip, i en el segon, que quan ell afluixa, l'equip efectivament no l'ajudava, però ell... Sí, sí, però que pot recuperar els tot costes d'aquella segona temporada, tots pensàvem, hosti, ha arribat al declivi, però perquè l'edat que tenia ens indicava que havia arribat al declivi. I l'any passat jo crec que ell fa una gran temporada perquè està molt ben rodejat i per l'energia de tot l'equip, però aquest any ha tornat a ser el Lewandowski del segon any.
2: Per tant, un fracàs d'operació.
6: No, jo no he dit en cap moment un fracàs d'operació. He dit que el primer any et dona una lliga i el tercer t'acompanya amb tot l'equip, que estan tots molt bé, per la lliga que
4: guanyen.
6: Jo, de les quatre temporades, per mi n'hi ha dues de molt bones.
7: L'any passat podria haver jugat Codro.
6: No poseu paraules a la meva boca.
3: Estem parlant que Mbappé fica molts gols i porta 41 gols aquesta temporada, i el senyor Lewandowski fica 42 gols.
6: Però l'any passat, la temporada del Barça, no sé si la recordeu, és descomunal. La temporada del Barça, de tot l'equip...
2: 42 gols és una burrada.
6: No em podeu comparar, la primera temporada de Lewandowski, que estava sol, amb la de l'any passat.
2: I el Barça va millor que la primera temporada.
6: I em podeu negar que la temporada passada l'any de Rafinha, de Lamin i de Pedri són millors que l'any de Lewandowski?
7: No.
6: Per mi sí. Per mi tots tres són molt més importants a l'equip que Lewandowski. Doncs
2: estem dient el mateix que jo. El que no estem d'acord és que un tio que fa 42 gols acompanya.
6: No, acompanya i et posa l'estirereta. jo que
4: no,
6: dic...
4: La cirereta, no, sirereta. Què cirereta?
6: Home, si voleu recordem els gols, és a dir...
7: Una part del pastís, important.
6: Vaja, era una màquina engreixada que funcionava molt bé i Lewandowski pujava, efectivament, perquè és un gran rematador i ho serà sempre, 45 anys.
2: Sònia, que ha ficat 42 gols? O sigui, que estem parlant d'un tipus que 42 gols és bestial. O sigui,
7: no esperava jo que generés un debat.
2: No. Ahir li van posar la pastanaga a la TDT.
6: Jo no he dit que fos un fracàs d'operació en cap moment. Si voleu posar-ho, jo he dit que va estar molt bé la primera temporada, insisteixo, la Lliga seva, i si voleu, molt bé la temporada passada, i després la segona i la quarta ha estat discret.
2: Ja hem guanyat alguna cosa.
6: Compte, discret pel que és Lewandowski. Vull dir, segurament és molt millor que el 90% dels davanters del món, faltaria més, i per això et cobra com el millor de la plantilla.
2: Sònia, un tio que fa 30 gols per temporada, estigui millor una que l'altra, és un èxit descomunal, aclaparador. No pots dir que va acompanyar amb 42 gols.
6: Jo dic que hi ha 3 jugadors que van jugar, fer millor temporada que ell.
2: Estem d'acord, i per això el Barça...
4: Sense Lewandowski no guanya el
6: si per mi hi ha 3 jugadors que van fer molt millor temporada, evidentment, ell participa, però per mi no és tan fonamental com Lamine, no és tan fonamental com Rafinha, no és tan fonamental com Pedri, per mi.
2: En fi, doncs un bon cel, Robert, no et trobarem a faltar.
6: Jo tinc la sensació que si haguessin tingut en aquella posició Harry Kane, també hauria fet els mateixos gols que Sonia Lewandowski. Sí, jo, si em permeteu, evidentment, no hi vaig Lima, imagino que amb tots els respectes...
2: Estàs fent enfadar el Marcos.
6: Ja imagino que si no juga Lewandowski en aquella posició no hi jugarà, amb tots els respectes, Roberto, el de l'Espanyol. Ja m'imagino que jugarà un altre nou. Vull dir que això és el que em deu estar...
4: Va costar més del doble, Harry Kane. O sigui, 100 milions. De què parlem? Tu vas al mercat i tu dius, home, però és que si tinguessin trufa i caviar, doncs jo hauria sopat molt bé igual. Home, sí, però no t'arriba.
6: Si a mi em dius, pagues 100 milions d'euros per Lewandowski amb 33 o per Harry Kane el doble amb 27, doncs pago el Kane, que em durarà 10 anys, i ara no estaríem buscant un altre nou. Però escolta'm, segurament no teníem els 100 milions.
4: Els teníem perquè si no haguéssim anat per Koundé,
6: Lewandowski, perquè tu necessitaves moltes posicions, i jo això ho entenc. Però em dieu, és una operació bona? Sí, és una operació bona. És la millor operació de la història?
2: No,
6: us faig el mateix que em feu vosaltres a mi, que parleu per cas, però jo parlo el mateix. A mi em parleu de si és un fracàs d'operació, jo en cap moment dic que l'operació Lewandowski
4: és un fracàs. Has començat dient que va tenir una temporada bona.
6: He dit dues de quatre.
4: No, era la cirereta del pastís.
6: Recupera la primera i la tercera. Però és que simplement diferencio la primera. Per mi, Lewandowski és únic, i a la tercera hi ha molts altres jugadors que ajuden a fer una gran temporada, d'acord?
4: 42 gols.
2: Molt bé.
6: En fi.
2: Debat a...
6: M'hi heu portat. M'hi heu acabat.
2: No hi havia cap intenció, però...
4: Ara
2: ve Ricard Torquemada, que ahir buscava qui havia dubtat de l'operació Lewandowski i l'acaba de trobar. Abans, Salmo, ens vas dir, si marxa Lewandowski, això vol dir automàticament que s'activarà la renovació de Ferran Torres, que recordeu, acaba contracte d'aquí un any. Entenc que els terminis no donen, però que la cosa ha d'anar cap aquí.
4: Aquesta és la idea a hores d'ara. No descartis que en els propers dies hi hagi alguna aproximació per part del Barça amb Ferran, que, com dius, acaba contracte la temporada vinent. Des del Barça hi ha hagut molt debat intern sobre Lewandowski, Ferran, Lewandowski, perquè pesa tot, diguem-ne, és a dir, també els números, i quan dic els números, vull dir les possibles sortides. S'entén que Ferran és un jugador que podia rebre ofertes i traspàs, i Robert Lewandowski, com que acaba de contractar, no, i per això en certs moments es prioritzava la continuïtat de Lewandowski per davant de la Ferran. Però des del Barça es valora que Ferran, si bé no se'l considera de portes endins, segurament el nou ideal per afrontar la Champions, diguem-ho així, sí que és un futbolista que esportivament es considera que dona un gran rendiment i que té un gran nivell a dins de la plantilla, i que, a més, se li valoren dues coses. La primera, que és un jugador d'equip, és un futbolista que fa vestidor i que, a més, també té un vincle personal amb pesos pesants de l'equip, i això també computa.
2: Doncs veurem què passa amb Ferran, perquè també és veritat... perquè l'altre dia crec que era el Sergi Soler que deia sí, renovació, però a la baixa.
3: No, a la baixa no.
2: Això va dir el Sergi Soler. Oi que era el Sergi que ho va dir aquí? o m'ho estic inventant.
7: No ho sé, però té sentit.
2: Crec, partint de la base que té una fitxa alta. No té el par descomptat, no té la fitxa que tenia Lewandowski, però té una
7: fitxa. Si fos l'any passat, seria l'alça. Perquè l'any... Ara faré de Sanés, Almà. Aquest any de Ferran Torres és un bon any. L'any passat de Ferran Torres, el millor any de la seva vida.
6: Sí.
7: És que quan arriba Flick, d'entrenador, el suc que li treu... Si aquell estiu hagués de renovar Ferran, jo crec que Ferran podia atracar el Barça. Jo crec que ara Ferran, passant els anys, suma anys, i jo no crec que estigui en condicions de que li augmentin el sou.
2: Però ell pot jugar la carta que el Barça pot fitxar un davanter centre, però dos no.
7: Però m'ha semblat entendre-li al Salmo que si Lewandowski s'hagués quedat, potser el Barça s'hagués venut Ferran.
2: Sí, sí, era la idea.
7: Per tant, tampoc veig el Barça que valori Ferran molt pels núvols.
2: No, simplement valora tenir un recanvi pel
7: nou. Sí, clar, ja,
8: però estem parlant de Ferran. Ferran porta 21 gols, eh?
2: Sí, sí.
8: O sigui, Joao Pedro porta 20, Julián Álvarez porta 20, Lautaro Martínez porta 22. O sigui, per tenir tota la informació...
7: Sí.
8: I... No.
7: Sí,
8: no,
7: però que això no funciona. Vull dir, si això funciona, llavors canviem a pèl.
8: No,
7: a veure si l'Atlètic de Madrid vol canviar a pèl Ferran.
8: No.
7: Perquè com que han fet un gol més, Ferran, que ens doni un milió d'euros i Julián.
8: Però d'aquí a un any, igual l'Atlètic de Madrid vol a Ferran Torres.
7: Potser aquest estiu.
6: Amb les operacions que fem amb l'Atlètic de Madrid se l'enduran lliure. No pagaran per ell, això ja ho sabem.
8: Però això dic que el Barça...
2: O això, o el traspassem, torna i acaba demanant perdó, com ahir Griezmann, per haver fitxat pel...
6: Era molt jove, amb 28 anys.
7: No va saber
8: calcular. I sobretot perquè tot el que ha guanyat, l'ha guanyat el Barça. Ara que té un Madrid, no ha guanyat res.
2: Bé,
7: el carinyo de l'afició.
2: Una Europa League, no? Justament abans... Ja, no.
8: I el Barça, un palmarès... I el Barça va guanyar una Copa del
2: Rei. Que sí.
8: Quantes copes ha guanyat en l'Atlètic de Madrid en 10 anys?
7: Les mateixes.
8: Quantes lligues ha guanyat?
2: Ara també se'ns ha enfadat.
8: No, però és veritat. Quantes copes ha guanyat Antoine Griezmann en l'Atlètic de Madrid?
2: No, cap.
8: Quantes lligues?
2: Cap. Perquè justament va decidir venir aquí
8: i la va guanyar Luis Suárez.
6: Pel que sigui d'aquells anys, quants va estar el Barça?
7: Dos.
6: No té un gran record, Griezmann, pel que sigui d'aquells anys al Barça.
8: Perquè va arribar tard, ell també.
2: Més que tard va arribar a destemps.
7: Com el confeti.
2: Correcte. Griezmann hauria fet fortuna aquí, jo crec, perquè és un jugador gras, si no hagués coincidit amb Messi. És tan fàcil o tan difícil com això. Va, que ens espera el Torquelab.
9: Torquelab.
2: Ricard Torquemada, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: L'hem trobada, eh?
10: Gran moment de ràdio, eh?
2: Sí, eh?
10: No, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt, perquè tothom ha defensat molt bé els seus arguments, molt bé. Bé, em sap greu entrar, fins i tot, perquè crec que ara fluïa el programa.
6: No, ara ja està.
7: Però, Ricard, tu ara ets la cirereta que...
10: Jo acompanyo.
2: Tu ets l'acompanyat, perquè els bons són els altres.
10: Així m'hi sento. Cadascú ha de saber jugar el rol amb cada acompanyat. Avui em toca acompanyar.
2: A veure, Ricard, tu tens la missió difícil, que és, després de Lewandowski, què? Quin perfil de nou... amb tots els noms que ja sabeu, Julián Álvarez, Joao Pedro... Quin perfil de nou necessita el Barça en el post Lewandowski?
6: Busca'ns un de jove ara, Ricard, que fa 4 anys ens va fer fitxar un de 33.
10: Sí, exacte. No, escolta'm una cosa, si et sembla...
6: Bé, un que ens serveixi per una dècada, que no haguem de tenir el problema.
10: Si m'ho permets, faria un canvi sobre la pregunta, que és què crec que busca el Barça, perquè jo no sé què faria, perquè no sé que el que jo faria no forma part del que vol Flick, però jo tinc la sensació que Flick vol un davanter que no sigui com Lewandowski. O sigui, que seria per mi una cosa és que ell es trobés Lewandowski i que li ha tret tot el suc i l'ha fet sentir còmode, i recordem que fins i tot a la pressió se li han fet molt a mida, i una altra cosa és que ell triés aquest davanter, i pel que veig i pel que els noms que surten, jo crec que pensa més en un davanter més semblant a Ferran que no pas a Lewandowski. El que passa és que Ferran no té la qualitat per marcar les diferències, ni el talent ni la contundència per assegurar-te, diríem, el rendiment. Però veig que busca un davanter amb mobilitat, un davanter més capaç d'associar-se, de molta ruptura, de molt treball en la pressió, és a dir, que ocupi més espai, que no sigui un davanter rematador, referència, que només es fixi centrals o que ataqui centrades laterals. No, un jugador més que pugui ser més dinàmic. Que pugui, fins i tot, et diria, jugar més versàtil, poder jugar per darrere del davanter, encara que no existirà aquesta figura, però que amb un davanter referència pogués jugar per darrere, no? Una mica el que fa Ferran, que pot jugar a la banda esquerra, que pot jugar fins i tot i ha jugat en Flick a la mitja punta, i que quan juga a la punta, doncs és un jugador que t'aporta molt moviment. Per què? Perquè la mitja mal, això li dona vida. O sigui, si un davanter li està traçant diagonals i al mitja punta li està estirant, de cop i volta la mitja mal li desordenen tot el mur defensiu que té al davant. Si tot és molt posicional, tot és molt referenciat, a la mina és quan tens la sensació que ha d'anar driblant jugadors, un, dos, tres.
2: Jo aquesta sensació que trasllades, jo l'he tingut sovint. Que la mina estava més còmode jugant amb Ferran que amb Lewandowski, per això que deies, perquè li dona més solucions.
10: Sí, jo també l'he tinguda, sí, sí. I quan afegeixes Fermín o afegeixes Dani Olmo, que és un jugador que pot rebre el peu però que et busca desmarcades, si té Koundé que l'entén, o el lateral, dic Koundé perquè és el que ha jugat, però Eric també ho ha fet, d'aprofitar els espais que ell desocupa. O sigui, crec que Lamine Yamal necessita més desordre i això és el que a ell li genera distracció per la defensa i que ell ho pot llegir i interpretar molt bé. Per tant, jo crec que va per aquí, un davanter que seria més modern, perquè si repasses una mica els grans davanters ara, i ara ha dit el Marcos alguns noms, però afegeixo Haaland, són davanters excepte Haaland, que és un davanter pur. Dembélé està jugant de nou al PSG, o sigui que no és un nou,
7: portar un altre cop,
10: sí, per exemple, però que hi cabria segurament en aquesta llista. Julián no és un nou, jugava per darrere de Haaland al City. João Pedro no és un nou, João Pedro és un mitja punta i se sent còmode per darrere del davanter, tot i que estigui fent funcions de davanter, perquè tot va cap aquí. Tinc la sensació, fins i tot Harry Kane és un fals nou vestit de nou, fa 40 gols perquè és molt bo, però és un jugador que et dona moltes més coses, i crec que el futbol modern està tirant cap a aquest perfil de davanter, i fugint una mica del davanter més clàssic, i aquí és on jo crec que Flick es mou com a mínim en les alternatives que apareixen.
8: Per mi és un repte per Flick. Flick només ha jugat en Lewandowski. En Lewandowski. Al Mundial, a Qatar, va jugar amb Thomas Müller i Kai Havertz. O sigui, no ha jugat amb més nous a la seva vida com
10: però entrenador. Però Thomas Müller i Kai Havertz, Marcos, ja són d'aquest perfil marcant, clar. Excepte Lewandowski, ell també s'ha mogut amb aquests perfils. Per tant, tinc bastant clar cap a on va el Barça, i crec que s'està movent i orbitant cap a noms que cadascú té les seves diferències. Ara ho deia el Marcos, João Pedro no és un killer. O sigui, si algú està esperant que João Pedro vingui aquí de cop i volta, faci els 42 de Lewandowski, no els farà. Pot ajudar potser a que d'altres en facin més.
2: Sense ser-ho, potser és més killer que Julián Álvarez. Per mi és una gamma inferior de jugador, però de cara a barraca potser és més efectiu. No sé si ho veus igual.
10: Jo ho veig més o menys. No, jo crec que si fa no fa. Les xifres de João Pedro, Brighton, la millor temporada crec que van ser 20 gols. El Chelsea aquesta temporada 20 gols. No s'ha mogut mai en xifres. El Watford ja no t'explico, era una altra categoria. Però no s'ha mogut mai en xifres excessivament altes, perquè on li agrada jugar a ell és entre línies. És un jugador que és molt, pensa molt ràpid, és un jugador que té bona ruptura, però no és un rematador deliciós. Jo crec que el Julián té pistola més carregada. Tinc la sensació que té més gamma de finalitzadora, tot i que també és un jugador que et pot donar altres coses.
7: Blaovic t'agrada, de la Juve?
10: Blaovic s'assemblaria més a això que diem, Dani, d'on està fugint el Barça.
7: S'assemblaria més a Lewandowski, que salva moltes distàncies. Però jo pregunto si tu el veus...
8: A un Haaland marca branca.
7: Jo pregunto si tu t'agrada, si tu el veus a nivell Barça.
10: A mi, si busques un jugador d'aquest perfil, crec que és una bona opció. Si busques un jugador d'aquest perfil, o sigui, jo crec que entre els nous clàssics o referències, no pots anar per Haaland. Blaovic em sembla una bona alternativa, però no sé si és la direcció que vol el Barça, i el que no m'agradaria és que el Barça acabés comprant un nou que no volgués, perquè els nous que vol i del perfil que vol, no els troba a un preu prou assequible, perquè aleshores Flick tornarà a estar condicionat buscant situacions. A Lamine, jugadors com Blaovic, quan fa la diagonal necessita que algú desaparegui, que trenqui, que trenqui abans que faci la diagonal, que li proposi profunditat, que es pugui presentar una centrada també. Però Blaovic és aquest jugador que li agrada estar d'esquena, girar, que el cos a cos el domina, que et deixa enrere, que és potent, que té molt bona rematada, que et guanya posició a l'àrea, però és més un nou més pur.
2: Jo l'únic dubte d'això que planteges, que estic d'acord amb tu, que la idea de Flick va cap aquí, tot i que ahir quan li van preguntar què buscava, tenim molt clar
10: que busquem. Un nou que fes gols, no?
2: Clar, tenim molt clar que busquem, sabem que pot ser llarg, cosa que em va fer pensar en un fitxatge costós, o com, no sé si car, però de negociació llarga, i després va dir i gols n'ha de fer, és a dir, que s'ho faci com vulgui, però que foti gols.
10: Clar, falta saber quants gols espera d'ell, ara parlàvem, per mi que Ferran faci entre 20 i 25 gols,
2: són
10: molt gols, per Ferran, no? Ara, clar, si busca la primera espasa, haurà de millorar aquestes xifres.
2: El problema de Ferran no ha estat tant la quantitat, que jo crec que a la final és bona, sinó que va estar 3 mesos sense marcar, i això endavant del Barça.
10: Però que ha fallat oportunitats en moments importants de partits, en grans escenaris, que sempre hem tingut la sensació de un davanter del Barça no pot fallar aquesta, no? El que passa és que per mi és un model ideal del perfil que busca el Barça o que hauria de buscar el Barça amb més talent.
2: On anava és que el meu únic dubte és que el Barça ha viscut amb dos nous diferents, i si com tu dius va cap un davanter més Ferran, no sé si amb dos davanters de perfil similar no trobarem a faltar l'altre perfil.
10: Ja, que el pla B que no l'hagis de fer servir
2: clar,
10: en algun moment.
2: És que Lewandowski ha estat més pla que bé, i ara, bé, no ho sé, jo tinc, aquest és un dubte que...
10: Jo ho dic també pels noms que apareixen i una mica per la tendència del futbol modern, eh? No pas perquè és veritat que pot desencallar-te un jugador com... Mira el partit de Pamplona com te'l desencalla Lewandowski, no? Guanyant una desmarcada al primer pal, una bona centrada... Clar, això ni amb Julián ni amb Joao Pedro, potser una miqueta més amb Joao Pedro per una qüestió física i d'envergadura, però ell també haurà de saber adaptar-se a un rol que no és el que fins ara li ha agradat desenvolupar. Vull dir que aquí tenim un tema. Falta veure si en un moment donat el Barça doncs tira per la via B i si té un jugador del nivell de Blaovic pot atacar-lo. No sé, veurem.
6: Clar, perquè en funció relació qualitat-preu és possible que el Barça busqui o li vagi bé el que comentes un davanter estil... Jo crec que estil Ferran està bastant ben definit, el que segurament li encaixa més al sistema de joc del Barça, i potser d'aquest estil no el pots pagar i has d'acabar amb l'altre estil.
10: Pot ser.
6: Que tampoc no sé, vull dir, tampoc no sé si hi ha gaire jugadors al mercat de qualitat Barça d'aquest altre estil.
3: És que recorda que l'any passat es va moure molt el mercat, eh? Isak al Liverpool 150 milions, Ekitike 90, Sesko al Manchester United 85, Marc Mus 70, estem parlant ja...
6: Ricard, si jo et posés un xec en blanc i et digués, va, porta el que vulguis.
3: Harry Kane.
6: Sí, no? Sí, jo també és el que portaria. Però... I tu, Ricard, que no...
10: No.
7: Gràcies,
6: respondre?
7: No.
10: Home, és que, clar, perquè tu m'has començat demanant un que tingui per 10 anys i ara em dius Harry Kane i clar, és que...
6: Home, un moment.
10: No,
6: Harry Kane no és gran.
7: Porta
6: 32 ara. 32?
3: Sí, crec que sí.
9: El juliol en farà 33.
6: No, clar.
10: Bé, és que aquí...
2: Acabaria acompanyant.
6: No, haguessin estat 10 anys fa 4 anys quan l'haurien
10: fitxat. Però clar, per això dic que hi ha molts criteris, hi haurà segurament el criteri preu, el criteri joventut, el criteri qualitat, el criteri perfil, o sigui, hi ha molts jugadors i moltes vies per triar. Jo no et sé dir quin triaria, perquè tinc la sensació que és una opció estratègicament clau i que ha de venir molt condicionat, primer, pel que vol Flick, pel que entenc que vol el Barça i que Deco vol una miqueta més a llarg termini, i jo insisteixo molt això des de la temporada passada, però, i no sé si està la guia, si per l'arquitectura ofensiva que tu tinguis prevista amb l'evolució de Lamine Yamal. És que, clar, mentre Flick hi sigui, tinc la sensació que Lamine Yamal continuarà jugant on juga i això durarà uns anys. Per tant, pots tirar per un davanter centre d'aquest perfil que estàs buscant, però clar, aquest davanter t'ha de durar uns anys i has de veure després cap a on vas. És estratègicament molt interessant, és molt ric i té moltes mirades i no, si ara em preguntes qui creus que fitxarà el Barça, no m'atreviria a dir qui és el preferit, eh?
6: Ni tampoc que t'atreveixes a dir quin és el teu preferit.
10: No.
2: Molt bé, doncs ens quedarem en el retrat robot sense posar-hi noms, aquest davanter.
10: Ho deixarem per d'aquí una setmana, no, Sònia?
6: Vinga. Sí.

0: Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que s'ha reunit de manera extraordinària. És una reunió que des de 5:45 que està en marxa i que no té hora d'acabada, però de la qual podria sortir la validació de l'acord dels pressupostos amb el govern de d'Illa. Per tant, reunió ara molt important d'Esquerra Republicana. Tenim allà un equip. Quan acabin, doncs podrem explicar què és el que ha passat, si ha anat bé. Doncs demà que podria quedar definitivament amb llum verda els primers pressupostos de Salvador Illa al govern. Tot això ha quedat desencallat després que avui tant Junqueras com Illa també hagin estat d'acord amb aquesta nova línia de tren orbital, que té un pressupost molt elevat, i estem parlant de pressupostos, però que cal deixar clar que els diners per la línia orbital surten de l'Estat, per tant que no té res a veure amb les partides de pressupostos que quedarien aprovades amb aquest altre pacte que s'està discutint ara mateix, si és que finalment, com sembla, Esquerra Republicana s'hi acaba sumant. Parlarem també de com ha quedat la situació a Andalusia, amb les eleccions autonòmiques d'ahir, on el Partit Popular segueix regnant amb molt avantatge respecte al Partit Socialista, però queda a les portes de la majoria absoluta, i això l'obligarà, potser, a dependre una vegada més de Vox, i és el que no voldrien, Juanma Moreno Bonilla, però això és el que dona l'aritmètica de moment d'aquestes eleccions. I hem sabut fa molt poca estona sobre Junts, perquè Junts no té encara alcaldable definit per a les eleccions que estan previstes per al 2027 a la ciutat de Barcelona. Doncs bé, que el vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, que és una persona molt propera a Puigdemont, ha anunciat que no es postularà com a alcaldable. Estava previst que ho fes, però Jordi Martí es va avançar, i aleshores, perquè no hi hagi una disputa, diu, ho ha dit fa molt poca estona Josep Rius, que hi renuncia. Parlarem també de Shakira i la seva victòria davant dels tribunals per tota la situació amb Vicenda, 60 milions d'euros, si això acaba aquí, que li hauran de tornar. Una notícia important també per la... Sí, són molts diners referents a l'any 2011. Una notícia important per a la literatura catalana: serà la convidada d'honor a la Fira de Torí, al Saló de Torí de l'any que ve. És molt important, una cita editorial important. I finalment entrevistarem avui, conversarem amb el director de Panini Espanya i Portugal, Lluís Torrents, per parlar d'aquesta febre dels cromos de cara al Mundial, i també d'una notícia que llegíem fa pocs dies, i és que la FIFA li retira l'exclusivitat a partir de l'any 31 a Panini per les col·leccions de cromos, és a dir, que això pot portar a cua també.
1: Vaja.
0: O sigui que li queda aquest Mundial, i 2030, no sé si n'entra un altre, si en deu entrar un altre, i s'acaba.
1: Sí, de l'Aràbia Saudita és el 30, sí. I s'ha acabat el bròquil. Bé, sí. O com a mínim serà repartit, en fi.
0: Exacte, sí, l'exclusivitat passarà a un altre, tot i que Panini viu de moltes col·leccions, eh? Que hi ha Mario Bros, hi ha dibuixos, sí. Hi ha pel·lícules, hi ha de tot.
2: Bé, i de futbol té la lliga de primera masculina, té el de la lliga F.
0: Exacte, sí.
2: Molt bé. Uns quants.
1: Doncs avui uns quants cromos, el Catalunya Nit i el tren orbit. Orbital, que em té el cor robat. Cada vegada que sento orbital m'imagino un tren passant per... com aquell que va pujar allà al Baumgartner i es creva amb un tren.
0: Sí, sí. Aquí el sol és Barcelona, orbita el...
1: Això mateix. Manel, gràcies.
0: A tu.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
4: Amb Sònia Gelmà.
2: Doncs recordeu, és dilluns, per tant, els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de port de casa nostra, us regalen un pack d'espatlla curada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet, i discutir de pas sobre el rendiment de Lewandowski en aquestes quatre temporades.
5: Sí. Acompanya molt bé.
2: Acompanya, sí. Molt bé, sempre.
6: És la cirereta al pastís del Montserrat.
2: En aquest cas, el pa acompanya aquest pack d'espatlla curada llescada. El primer que truqui, el 93-201-7474, s'endú aquest pack dels amics de Ral de Vinyó. D'aquesta primera hora del Tot Costa Bé. Si voleu veure com intenten fer trampes aquí els meus companys de taula, després d'haver valorat que la segona i la quarta temporada de Lewandowski, em sap greu, no són bones, ho podeu recuperar.
1: Com a àrbitre, diria que hi havia un sector que intentava tergiversar i un altre que volia tenir raó.
2: No et donarem
5: el paper d'àrbitre en aquesta disposició. No és una cosa que es guardi. Ha quedat...

0: no, no, no queda gens guardat en absolut. Més enllà d'això, va, la primera del Tot Costa, avui us hem explicat també la mala notícia de Fermín, que haurà de passar per quiròfan i que es perd el Mundial, i la bona notícia de la renovació de Flick fins al 2028 amb un tercer any opcional. Ho hem comentat tot plegat amb el Dani Sanabra, amb la Laura Brugués i amb el Marcos López. I avui també us hem de recomanar un Rècords, perquè va ser dissabte que va fer...
1: Ahir feia 20 anys.
0: Exacte, ahir va fer 20 anys de París 2006 i la redacció d'Esports, encapçalada pel Xavi Campos, us ha preparat un episodi de més d'una hora parlant d'aquella final el 17 de maig del 2006... a l'Estat de França, amb aquell gol de Giuliano Belletti, que va ser l'heroi inesperat d'aquella nit. Amb Belletti en parlen en aquest episodi, però també parlen amb Iniesta, que va ser una de les notícies prèvies al partit, perquè sorprenentment va quedar fora de l'11 de Frank Rijkaard, va acabar entrant i va ser també un dels jugadors d'aquella final. La podeu recuperar, com sempre, poseu el buscador Rècords, en aquest cas París 2006, i el trobareu molt ràpid.
1: Molt, molt i molt bé, perquè es parla de detalls com si el gol, el xut de Belletti anava dins o se la va fotre al Múnia, de si l'expulsió de Lehmann havia d'haver acabat arbitrada d'una altra manera. És molt interessant, i és reviure una final que ja ens
0: abans
1: queda...
0: parlàvem d'aquella final, dues assistències de Larsson vitals en aquella final. Un home que va estar... Què va estar? Una temporada al Barça? Va deixar un gran record. Dues?
2: Jo crec que dues.
1: Dues. Dues, però una se la va passar.
2: Sí. Una va estar... trencar aquells vuit genolls que van trencar.
0: Va entrar de suplent en aquella final i va ser decisiu, i Víctor Valdés també, una d'aturades a Thierry Henry. Allò va fer canviar la decisió d'Henry, aquella final, de tornar a l'Emirat. Vaja, tot plegat, ho trobareu en aquest magnífic Rècords de París 2006.
1: Per cert, l'oient que s'endú el lot de productes Ral d'Avinyó és el Joan Urpí. I parlant d'oients, ara us escoltarem a vosaltres.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: Sònia Leart, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ja li hem preguntat al Ricard Torquemada, que jo crec que ha tirat més per associatiu que no per rematador, o diríem més modern que no pas davanter centre clàssic, però quin tipus de davanter creu la nostra audiència que hauria de fitxar el Barça, rematador o associatiu?
1: Doncs mira, rematador 52%, està la cosa molt igualada, 48% associatiu. Aquesta és la xifra que ha deixat els vots dels nostres oients, i t'he de dir que hi ha un nom que sobrevola amb molta força entre els oients i que també ha sobrevolat durant aquesta hora prèvia aquí a l'estudi, i és el de Harry Kane.
2: Sí, el que Damià... no el podem fitxar, però vaja,
0: ja està,
2: està bé somiar-hi. Sí, sí.
1: És el que diuen. El Damià diu, evidentment necessitem algú que faci gols, que posi les pilotes a dins, sinó també que fixi els centrals i pugui descarregar pilotes als migcampistes jugant d'esquena. Si no treballa, malament anirem, perquè ja tenim un Lamine Yamal que no defensa gaire bé. L'Antoni Carbó García diu, potser caldria una tercera opció que contemplés les dues, associatiu i rematador, i aquesta opció té un nom, Harry Kane. El Lluís Penyassegat diu, per associatiu ja en tenim alguns i el que falta és gol. El futbol va d'això, de marcar gols, i quants més millor. El Josep Figueres diu, en el futbol guanya qui marca més gols, no qui fa més passades. L'Àlex diu, necessitaríem un rematador que fos bastant associatiu, perquè pel joc del Barça el nou ha de fer molt de tercer home, i això requereix ser tècnic per poder combinar, sobretot al primer toc. En aquest sentit, Harry Kane seria el candidat ideal, un rematador que no la toqui gaire, o un jugador associatiu que faci pocs gols no ens serviran de gaire. El Pep diu, rematador 100%, fer gols ens donaria molts títols. I el Jordi Jordan diu, no podrem fitxar a ningú del seu nivell, del nivell de Lewandowski.
0: Gràcies, Sònia.
1: Adéu.
0: Doncs és, vaja, molt ajustat, empat tècnic entre els que busquen, no volen un rematador, i els que volen un davanter més associatiu, que ja us ha explicat el Torquemada, que seria més aquest perfil Julián Álvarez, João Pedro, que ara mateix semblen els noms que van al davant a la cursa. Jo crec que la cursa serà molt llarga i, evidentment, condicionada per l'economia del Barça. Salmo, encara un apunt de l'actualitat del Barça que té a veure, compta amb el cas Negreira i un parell de conclusions que treu Hisenda, que em sembla que són rellevants.
3: Sí, bàsicament és un informe que forma part de la instrucció del cas, i és un informe de l'agència tributària d'Hisenda on, diguem-ne, que s'alinearia amb el Barça dient que no es pot demostrar que hi hagi corrupció esportiva, és a dir, que els diners que va pagar el Barça pel cas Negreira acabessin en mans dels àrbitres. Aquest document que s'ha filtrat a les xarxes socials perquè Miguel Galán, que és el president de CENAFE, una escola d'entrenadors de futbol, l'ha publicat, i bàsicament la conclusió d'aquest informe, que insisteixo, és part de la instrucció del cas, no és un informe al jutge, no té res a veure amb la sentència, sinó que forma part de la instrucció del cas, doncs el que defensa l'agència tributària s'alinea absolutament amb la posició del Barça, que és que els diners del cas de Negreira no van anar a parar a la butxaca dels àrbitres. No van servir per comprar àrbitres.
2: Diríem que no suposa en principi una sorpresa, perquè en cap moment, fins al moment, ningú ha dit que els àrbitres cobressin per part del Barça.
0: Bé, feia
2: el número 2.
0: I Florentino Pérez la setmana passada va dir que els àrbitres s'enriquien.
4: I molta gent del Madrid.
2: Ho fan de manera interessada, Dani, de manera interessada. Diuen, no, clar, bé, ho va fer el president del Madrid, efectivament, però fins al moment vull dir que no s'ha demostrat en el judici. Bé, en el judici no ha començat.
0: I és curiós, tot i que, evidentment, l'última paraula la tindrà la justícia, però no és poca cosa, perquè tot aquest sidral comença per una discrepància que descobreix Hisenda en un pagament a Negreira, i a partir d'aquí s'estira tota la resta del fil. Doncs segons Hisenda no hi ha cap mena d'indici de corrupció esportiva ni pagament als àrbitres, etc. Veurem què n'acaba dient finalment el jutge. Salmo, alguna cosa més?
3: No, res més.
0: Mercès.
3: Adéu-siau. You know the...

0: Una sintonia alegre que ens ha triat el Salva Pou, tot i que, Eduard Solà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: La realitat del Girona a les portes de l'última jornada, home, cadascú la veurà com vulgui, jo sóc relativament optimista, però alegre no és, és a dir, el Girona està al límit de l'esvoranc.
1: Sí, perquè ja és una final, ja està, ja no has de fer més números, ja no has d'estar pendent d'altres resultats, ja saps que si guanyes dissabte l'Elx estaràs salvat i que si empates o perds baixaràs de categoria, per tant, la cosa és així de senzilla. De fet, és un escenari que ja ho contemplaven des de l'estaf tècnic i també molts elements del club, que el que desitjaven era, si no es podia guanyar al camp de la Timerita, evidentment, com a Mallorca i el Llevant no empatessin, perquè aquesta situació hagués provocat que el Girona no hagués depengut d'ell mateix. No s'ha d'estar pendent de res més, guanyar aquesta final, que no sé si la gent pot estar d'acord, que és, evidentment, millor jugar una final a casa que no pas a fora, tot i que els precedents podrien dir que no. A més, contra el pitjor visitant de primera divisió, l'Elx és el...
0: Sí, però també el tercer... Som el tercer pitjor local, eh? No.
1: Ja ho sé. Hem d'agafar alguna cosa.
2: Que
1: sempre no m'enfonis.
2: Que no deixes acabar, home.
0: Bé, és que això del pitjor visitant, sí, tot el dia que ho sento i penso, home, si el Girona fos el Barça, que no ha perdut ni un punt a casa, dius, home, ja podem anar a celebrar-ho, però bé, ens hauríem d'espavilar, eh?
1: Sí, entrades exaurides, per tant, es podia preveure que dissabte a Montilivi hi haurà molta i molta gent, un Girona que, com es va acabar de demostrar ahir altra vegada, no fa gols, sense els seus davanters titulars, i, vaja, que iguala la pitjor ratxa de tota la temporada, 7 jornades consecutives sense guanyar, 3 punts de 21, la mateixa que va tenir al començament de temporada, a la 8a jornada va guanyar, per tant esperem que aquest 8è partit, després de 7 partits sense guanyar, doncs aconsegueixi la victòria i es pugui celebrar aquesta permanència, que déu-n'hi-do aquestes últimes setmanes.
0: Doncs sí, deia ahir Michel, ara ho comentaves, que en moments de la temporada, sobretot al principi, ja hauríem firmat arribar en aquest punt, jugar-t'ho a casa sense haver de mirar altres partits. Jo ja estic d'acord i jo sóc optimista, eh? Tot i que el Girona està barallat amb el gol per la falta davanters, etc. No sé si algú veu el Girona segona.
3: No. Esperem que no.
2: No.
0: Veus, Solà...
3: Sí, quin optimisme aquí a la taula.
0: Ah, sí,
3: home, jugant ja està, a casa...
0: Jo reconec que sóc optimista, però a la vegada estic bastant acollonido.
3: La pressió de l'última jornada... Ja, no, Girona, però... A Girona, Eduard, recordes el penal de Quico Ratón?
1: Sí.
3: Per tant, estan acostumats a patir fins l'últim segon.
2: I el
1: Girona reservat aquesta setmana.
3: Amb Quico Ratón?
1: No parlem amb Quico Ratón, però parlem...
3: Ah, estava flipant.
1: No, parlem d'això, de l'última final. De fet, és la última vegada que el Girona es va jugar un descens amb una última jornada a Montilivi, amb una situació molt i molt semblant. Però no t'explico res més, Laura.
0: No.
3: Jo recordo que aquella temporada vam celebrar la salvació a Les Palmes.
1: A Les Palmes,
3: hi havia una possibilitat
1: contenta,
3: entre un milió...
1: Estaves content aquell dia. molt content aquell dia.
0: Bé, doncs ara tocarà...
3: No, perquè em fa riure, ja ho saps, que t'em fa riure. Hi havia una possibilitat entre un milió que el Girona baixés, i aquella possibilitat entre un milió va acabar passant, però Quico Ratón ho va salvar a l'últim segon.
0: Molt bé, doncs haurem de buscar algú que faci gols com Quico Ratón i que no sigui Estuani, perquè la resta, la veritat, ahir el Girona va tornar a jugar per no perdre, igual que havia passat en
2: I
0: el partit
2: guanyar.
0: Contra la Real Sociedad, sí, però si no en fotem ni una, doncs és complicat guanyar partits. A veure què ens inventem per dissabte. Edu, ànims, gràcies.
1: Molt bé, adéu-siau, en parlarem, adéu.
4: Tindrà una falta directa a l'Espanyol, que picarà en principi Expósito cap a la pilota, a la tanca. Compte el refús, Romero i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Ha marcat Romero! Ha marcat Romero! Ha recollit! Compte l'Espanyol, que pot marcar!
0: I amb aquests dos gols, el de Romero i el de Quique, l'Espanyol va garantir ara ja sí matemàticament la permanència a primera divisió. És increïble. Una volta sense guanyar i ara de cop en 3 dies dues victòries i feina feta no fa destorb. Sergi Andreu, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Costa i companys.
0: I enhorabona per la part que et toca, perquè aquesta setmana els càlculs els haurà de fer el Solà i tu ja pots fer vacances de calculadora.
4: No, és, ni m'ho crec encara, que afrontem una setmana amb aquesta pau, amb aquesta tranquil·litat. Qui ens ho anava a dir, fa només algunes setmanes enrere, que semblava que hauríem de patir fins a l'últim dia, i mira, fixeu-vos, ara haurem de patir per veure si la carambola fa que anem a la conference. Ja tindrem temps.
5: Vols dir que us convé, Sergi, després del patiment d'aquest any?
4: No, faig mitja broma.
5: Cal anar a Europa.
4: No cal, Sònia.
5: Recordo que abans del partit contra l'Atlètic Club fèieu càlculs i guanyar a Pamplona, ni tan sols treure un punt a Pamplona estava entre les previsions.
4: Jo no donava ni un duro, perquè és que aquell camp per l'Espanyol sempre ha estat un camp força maleït, i l'Osasuna és un equip molt dur, és un equip molt competitiu i per l'Espanyol, però bé, mira, ahir jo vaig notar que a l'Osasuna també li pesaven una mica les cames pel que fa aquella cosa de nervis.
0: És que l'Osasuna s'ha fotut en un embolic,
4: Sí.
0: Segons com vagin els resultats de l'última jornada...
5: Bé, parlàvem abans del que era molt remota la salvació del Mallorca, però passa efectivament perquè l'Osasuna no guanyi el Getafe.
0: Perquè els de l'Osasuna, el Getafe s'està jugant a Europa i és raonable que perdis allà, i les altres dues combinacions...
6: El Girona i el Mallorca no són?
0: No ho recordo, però eren resultats...
6: Han de guanyar Girona i Mallorca i que perdi l'Osasuna.
0: Eren resultats molt factibles, em semblava a mi.
4: Sí, que guanyi Girona, que guanyi Mallorca i que perdi... que guanyi el Getafe. I amb això l'Osasuna està segona.
0: Doncs imagina't, aquest sí que qui els ho havia de dir. En fi, aquí l'Espanyol ha passat pàgina ràpidament, a part de celebrar-ho com es mereix, lògicament, i avui ja el debat, Sergi, és què passa amb Manolo, que té renovació automàtica a tomb de la permanència, que se'n sap del futur de l'entrenador.
4: És molt aviat, És molt aviat. Nosaltres, pel que sabem, el club ara mateix no descarta absolutament res. És més, una idea que havia planat les últimes setmanes, que era després d'aquella gran ratxa, que en principi Manolo ho tenia molt complicat per continuar a la banqueta, jo tinc la sensació que el club, en el fons, no ha descartat mai Manolo per continuar i que ara encara menys. Jo tinc la sensació que aquestes dues victòries han reforçat la figura de Manolo. Ahir el van mantejar des de la graderia, 700 persones corejant el seu nom. Tinc la sensació que el vincle, que el fil, que el cordó umbilical entre Manolo i l'afició no s'ha trencat. Això el club ho veu, i si reforces i dotes l'equip, la plantilla, de recursos, de gent nova, jo tinc la sensació que la continuïtat de Manolo és molt més factible dels que molts es pensen.
0: Doncs, de moment de contracte, ell ja va dir ahir que després de tot el que ha patit se sent amb forces i amb ganes per continuar, ara depèn de Monchi, però, com diu el Sergi, per dir-ho així, té el vistiplau d'aficionats, jugadors, i faltaria saber si també de la gent que pren decisions al club, però la impressió és que ara està més dins que fora, Sergi, ho podríem dir així.
4: Jo crec que ara mateix està més dins que fora, exacte, sí.
0: Molt bé, gràcies, Sergi.
4: Vinga, adéu-siau.
0: I també està més dins que fora, tot i que encara no és oficial ni de bon tros, Marcos García, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Mourinho està més dins que fora del Madrid, vaja. De fet, estem esperant quin dia el faran oficial.
7: Olin, ja pots dir ja que està dins. Mira, Mourinho ha decidit que no accepta la proposta que li feia el Benfica. Recordeu que la setmana passada va dir, diumenge me la miro. Doncs ja se la va mirar i ja ha decidit que no vol seguir el Benfica. I Mourinho li ha dit que sí al Madrid. És un acord verbal, encara no firmat, encara no amb documents, però ens consta un acord verbal entre el representant de Mourinho, per tant Mourinho, George Mendes, i directament Florentino Pérez, que ha acceptat les peticions de Mourinho. Sobretot el més rellevant, per no entretenir-nos i perquè n'hi ha unes quantes, és el poder total a nivell esportiu. És a dir, treure els jugadors que Mourinho consideri per incorporar-se al Madrid i també durant la gestió. És a dir, tindrà poder absolut mentre sigui l'entrenador del Madrid per decidir qui va a la banqueta, qui queda fora, manarà l'entrenador i no manaran els jugadors. Pel que ens diuen, l'acord és per dues temporades. Mourinho es comprometrà amb el Real Madrid per dues temporades. Ara va demanar venir amb el seu staff, i apartar de l'estaf a qui ell consideri, per exemple, anoteu el nom de Pintus. I què falta? Doncs una cosa que no és menor, falta que el Madrid aboni la clàusula de sortida que té el Benfica amb Mourinho, o en aquest cas Mourinho amb el Benfica. És una finestra que només dura fins al dia 26, per tant, Mourinho té fins aquest dia 26 per fer efectiva aquesta sortida de 3 milions d'euros. Si no, hauria de seguir el Benfica, però això no m'imagino, perquè donen per fet tant en la part de Mourinho com en la part del Madrid, que tal com s'ha posat la cosa, aquests 3 milions són pràcticament xavalla perquè el volen sí o sí.
0: Bé, ara, en paral·lel va el procés electoral del Madrid, que més o menys es deu acabar aquest dia, i potser Florentino Pérez està esperant a saber si té o no rival per acabar de tancar l'operació.
7: La teoria seria que Florentino podria ser president el 24... i llavors podria tenir Mourinho. De fet, la previsió és que Mourinho sigui a Madrid la propera setmana. A hores d'ara, l'única alternativa a Florentino que podria aparèixer, que és Enrique Riquelme, no s'ha presentat formalment, no ha fet el pas formalment. Ens consta que està treballant, però encara no ha fet el pas. Per tant, la percepció que tenen al Bernabéu és que potser arriba fins al final només Florentino i llavors ja no cal parlar de res més.
0: Doncs ho veurem. L'altre dia preguntàvem si era bo pel Barça que continués Florentino Pérez. Algú creu que és dolent pel Barça que torni Mourinho, o en general ens va bé? A part de la mandra de tot el...
3: És que t'anava a dir, fa mandra, eh? Fa molta mandra.
6: Futbolísticament no crec que sigui dolent pel Barça. A nivell de desgast i d'estrès, jo crec que sí que pot ser dolent pel Barça.
3: A veure, Flick ho aguanta tot, eh? És Flick, no sé si l'aconseguirà desquiciar en aquest cas.
0: Mira, aquí li pot anar bé la barrera lingüística.
3: Sí,
0: no m'atabaleu amb aquest tio.
3: Mi no entender.
0: Com l'altre dia, no sé quina pregunta era, que això no ho vull respondre. Crec que era una referent al Madrid, això no ho vull...
5: El que passa que si les polèmiques arbitrals no han estat ja prou cansades aquest any, amb Mourinho serà el soroll. Vull dir, la paraula negreira apareixerà a cada roda de premsa de Mourinho.
6: Tot i que s'ha publicat que ell, una de les condicions que posa és que no vol ser
0: el
6: portaveu, ja, no vol ser tan beligerant com a l'anterior etapa.
8: Però Florentino no sortirà, o sigui, algú té que parlar.
0: Però, home, ell s'ha fet gran i ja no serà el Mourinho de fa 15 anys, però vaja, jo crec que...
8: S'ha trobat una oportunitat que no esperava, eh?
0: No, cadascú...
8: Aquesta no l'esperava, eh? Fa 2 mesos, quan van jugar a Benfica i el Madrid, ell no podia imaginar...
6: I més amb el que va passar entre Vinícius...
8: Ell no podia imaginar aquest moment.
0: Doncs veurem, però ja us en podeu anar fent la idea que Mourinho acabarà la banqueta del Madrid, ens agradi més o menys. Marcos, gràcies!
7: En 20 segons, Dani Carvajal no segueix al Madrid l'any que ve.
0: Molt
7: gràcies.
0: Bé. Gràcies, Marcos.
6: Adéu.
0: Sí, ho he fet molt, molt ràpid. Gairebé la mateixa velocitat que haurà de tenir la Ruth Vilau. La Ruth, bona tarda.
5: Ja. Bona tarda. Ja,
0: perquè obrim avui setmana a Oslo, dissabte a les 6, Barça Olímpic de Lió, final de la Champions, evidentment, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Divendres, el Tot Costa es desplaçarà a Oslo per fer la prèvia com Déu mana. A 5 dies vista, que hem de saber, Ruth, després que el Barça aquest cap de setmana ha guanyat la Copa de la Reina?
5: Doncs que l'equip torna demà als entrenaments pendents de Graham i de Paredes. Graham pinta que estarà a punt per dissabte. De Paredes ens diuen que és en principi una sobrecàrrega, però passarà proves mèdiques en les pròximes hores per veure l'evolució d'aquesta sobrecàrrega i que no hagi anat a més. I després tenim el tema d'Aitana. Doncs Aitana, la sensació que té de jugadora sobre ella mateixa, com està de cara a aquesta final, doncs són bones. Ella es veuria titular en aquesta final d'Oslo, però és veritat que ella ha estat entrenant-se amb molèsties a la zona on la van operar. Per tant, a la zona del turmell, que és on va tenir aquesta operació, que és veritat que va veure amb certa sorpresa els minuts que va tenir a la final de Copa, que van ser molt pocs, 20 minuts, perquè clar, si només jugues 20 minuts al partit abans d'una final de Champions i encara no n'has jugat cap sencer, doncs et pots imaginar que,
3: no
5: potser,
3: pinta, no?
5: Que potser no seràs titular a Oslo i que ella se sentia doncs en condicions de ser-ho. Però vaja, ho veurem de cara als pròxims dies, però aquesta seria una mica la situació.
0: Molt bé.
5: Demà entrevistem Alexia Putellas. Demà tothom atén al Tot Costa perquè no tenim moltes oportunitats de parlar amb la capitana del Barça i ho farem a pocs dies d'una final de Champions.
0: Doncs una ocasió immillorable. Ruth, gràcies.
5: Gràcies.
0: I gràcies al Marcos López, al Dani Sanabra i a la Laura Brugués. Mercès.
6: Un plaer, gràcies.
0: Una pausa i la sortida de Xavi Pasqual del Barça a debat. Ara venim. Catalunya,
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
13: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
14: Peugeot. Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
15: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
14: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Mazzoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
9: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
14: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
16: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
17: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
9: El cinquè quart.
0: Temps pel bàsquet, l'elefant a l'habitació ha comprat bitllet per Dubai. Divendres ja us explicava l'Ernest Macià. L'Ernest, bona tarda.
18: Hola, Jordi.
0: Que la continuïtat de Xavi Pasqual al Barça, més que estar en dubte, s'allunyava i els esdeveniments s'han anat desencadenant fins que ahir, a mitja TDT, vas demanar pas per explicar que Xavi Pasqual ja ha pres una decisió.
18: Doncs sí, ha sigut, i justament doncs, ha sigut aquest cap de setmana que l'ha pres, tot i que ja venim de setmanes en les que ell estava rumiant-s'ho, i de fet fa un mes ja va dir que ja veurem el mes de juliol, ja us explicaré tot com ha anat, a veure si segueixo, i aquest a veure si segueixo ens va alertar a tots. Evidentment, doncs, Xavi Pasqual ha estat centrat en el Barça, però al seu voltant, a l'Eurolliga, hi ha hagut equips que han destituït entrenadors i que ja planifiquen la propera temporada i que, per tant, doncs, s'han mogut per intentar seduir Xavi Pasqual. I, per tant, dins d'aquests clubs n'hi havia tres que tenien probablement els pressupostos més alts. Aleshores, al Barça el que li havia d'oferir a Pasqual era, sobretot de cara a l'any que ve, garanties doncs que si hi havia lesionats a mitja temporada hi hauria almenys mig milió d'euros per respondre i que podria tenir una miqueta més de múscul financer per fitxar doncs, primeres espases per intentar, doncs, al marge de les que ja tenia, doncs, de fer el pas. No era tant el que ell guanyava al Barça, que d'entrada estava en 1.1 per temporada, és a dir, 3 anys, 3.3, sinó, sobretot, en poder fer un projecte guanyador. I, evidentment, han vingut Hapoel, Dubai i Panathinaikos, però Dubai, en particular, doncs, que li faria més del doble i que li deia doncs, que tindria pressupost, cartera, per intentar anar per qualsevol jugador. Altra cosa és que després ho aconsegueixin. I davant d'això, doncs, i veient que les reunions dues que ha tingut amb Xavi O'Callaghan, amb Cisco Pujol, amb Mario Bruno Fernández, doncs no rebia els inputs de que la cosa aniria bé, ja que aquesta temporada ja s'ha sentit una miqueta mig enganyat amb el fet de no poder fitxar ningú, tot i les lesions que han tingut, ha dit, no me la jugo més, aquest any ja m'han pres el pèl, l'any que ve no passarà, i per tant doncs, ha decidit acceptar l'oferta de Dubai, encara que bé, doncs, ahir al final del partit encara no va, evidentment, no va fer públic perquè vol centrar-se en el final de temporada.
19: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Bé, doncs Xavi Pasqual en públic diu el que ha de dir o el que pot dir i en privat, a través d'una clàusula escapatòria de només 300.000 euros, doncs ja està la decisió presa, com explicava l'Ernest, i fins i tot avui hi ha hagut una última trobada amb qui actualment presideix el Barça, que és Rafael Juste.
18: Sí, una trobada en la que Juste no ha pogut convèncer Pasqual, en la que Pasqual ja ha dit ja bàsicament doncs, que tenia presa la decisió, i doncs queda clar que el Barça ja no pot competir contra aquests grans pressupostos ni tan sols amb gent que és del Barça, la qual cosa doncs, en fi, és dramàtica atesa la situació, però jo crec que estem en un context en què el pressupost del Barça, que l'any que ve s'acostarà al que havia sigut un dels màxims històrics, està lluny dels màxims actuals, que clar, ja venen pressupostos que ho trenquen tot per dalt.
20: Clar, clar. Una cosa és que tu recuperis pressupostos antics i més alts, i una altra és que siguin competitius amb el que s'està movent ara a l'Eurolliga. Laura Antoja, Xavi Ballesteros, bona tarda.
21: Molt bona tarda. Bona tarda.
20: Doncs, vaja, gairebé no ens ha donat temps a dir-li hola i que ja li estem dient adéu. No sé com veieu tota la situació. Tu, des del punt de vista d'entrenadora, Laura, la veritat és que té un punt sorprenent que un entrenador torni a un club gairebé en moda de salvació i se'n vagi per la porta abans d'haver redreçat la situació, amb tots els condicionants que ja hem escoltat, que ens ha explicat l'Ernest, que justificarien o que farien incomprensible aquesta decisió de Xavi Pasqual.
22: Sí, jo penso que ell és un entrenador que torna al Barça ja amb un altre estatus i que precisament el que ve a fer aquí és per implicació de club, per creació de projecte i perquè el club s'assumi a la seva energia per millorar-ho, no? Perquè doncs, la situació del club els últims 3 anys no és la més favorable. Què ha passat? Que al revés, se l'estaven menjant, no? Tot el projecte i tota la implicació que havia d'haver-hi, tant econòmica com esportiva, com anaven a mínims. Llavors jo penso que Xavi Pasqual, ara mateix a dia d'avui, és dels millors entrenadors d'Europa. Evidentment, tothom se'l rifa, hi ha un moment en el qual ell es veu que no aconseguirà i que el club li està dient coses que no compleix. Jo trobo que era com una final que es veia venir, no?
20: Però a mi, Laura, jo, aquest punt que tota Europa se'l rifa, que ho sabeu els que enteneu de bàsquet i ho sap ell, és el que em fa no entendre la situació. Si tu el que vols és, ja no dic aspirar a una fitxa alta teva, sinó a pressupostos competitius, per què tornes? Perquè ets molt del Barça, ja ho entenem, però vaja, a mi no l'estic assenyalant, perquè és evident que Xavi Pasqual no s'ha trobat el que li van prometre, per dir-ho així, però em sorprèn que la raó sigui és que a altres llocs tindrem més possibilitats de competir, que això ja era evident abans d'arribar.
22: Segurament hi ha una barreja, és a dir, ell en una situació en la que estava tenia ganes de tornar, tenia ganes de creure en el projecte que se li estava venent i tot i que no era econòmicament de lo més potent que pot haver-hi, però és que ara hi ha clubs que s'estan, o sigui, els pressupostos no dupliquen, però quasi bé, Hapoel de Tel Aviv quasi bé duplicarà el que és Barça, saps? Llavors, sí, sí. Clar, estem parlant de que el mercat s'està posant de tal manera que el Barça, tot i millorar, s'està quedant molt enrere. Aleshores, si a més el projecte esportiu no és el que et diuen, amb què t'agafes? Quan és el teu millor moment com a entrenador, segurament, no? Estàs en els millors anys i en el no sé, jo crec que jo crec que deu estar decebut.
20: No,
22: per
20: això seguríssim. Això seguríssim. Valles, què dius?
23: Jo crec que hi ha dues coses molt importants aquí a destacar. Primera, que el Xavi Pasqual no és la primera vegada que marxa. Vull dir, ja va marxar del Barça, ja ha estat molts anys fora. Ja ha estat molts anys fora i fora de primer nivell, perquè el Zenit no va estar a Eurolliga, sí. I tot i així es va mantenir.
20: Xavi, crec... d'acord, però no és el mateix marxar després d'una trajectòria, em sembla que eren 8 anys, i a més ell ho va explicar a toro passat, que s'havia sentit abandonat, etc. A marxar... Sí. És que no fa ni mig any que va tornar.
23: A mi
20: em sembla que és una cosa que les dues parts hauran d'explicar molt bé.
23: Sí.
20: Ell ha d'explicar molt bé per què, i el Barça, si això es consuma, vaja, jo crec que tindrà bastantes dificultats per explicar que un tio que és del Barça i que va tornar gairebé en missió de salvació foti el camp per potes.
23: Sí, el que passa que, Jordi, entenc que quan se'n va anar tothom sabia que tard o d'hora Xavi Pasqual tornaria, no? I tard o d'hora ell també sabia que tornaria. En el moment en què va tornar com a, jo també estic d'acord, com a salvació, també coincidia en que Jean Laporta podia iniciar un altre període de president i, per tant, confiava en la seva paraula que seria un període llarg també de confiança amb el bàsquet, del que havien promès, de que tornaria a ser a primer nivell, i el que ha vist després és que hi ha a vegades il·lusions que no s'estan complint, no? Aquí jo destacaria dues coses. Una, que durant aquest període que ha estat amb el Barça, que ha estat molt curt, ha tingut moltes decepcions de situacions que pensava ell que no serien tan greus, perquè en el fons tampoc no ha estat una situació límit, però sí que hi ha hagut una situació de sentir-se abandonat, en el sentit de que l'equip ha anat perdent efectius, ha anat no competint, i al final mirem on està i veiem com està ara mateix uns equips o uns altres, no? I d'altra banda, jo crec que hi ha una cosa que també hem de subratllar molt important, eh? Dubai des de l'any passat ja va apostar molt fort per Xavi Pasqual. Dubai ja era una opció per Xavi Pasqual. Xavi Pasqual ja contemplava aquesta opció d'anar a Dubai en el cas que no sortissin bé les coses, perquè Dubai és un projecte que, a diferència del Barça, segur que sí que és veritat que posaran diners, segur que és veritat que continuaran apostant per l'Eurolliga, i està clar que pot ser un projecte de Final Four sense la pressió de tenir de ser del Barça, de ser de Gavà i de Barcelona per poder tirar endavant. Per tant, jo crec que ell també ha valorat molt això, i per això crec que, sincerament, i ho explicarà Xavi Pasqual algun dia, ell s'ha compromès ja i ha donat el seu ok, i per tant ja no hi ha marxa enrere amb el projecte de Dubai, perquè cegament han apostat per ell en fets i no en paraules, no? Que és el que una miqueta el que ha fet el Barça.
18: Molt bé. També és veritat, i per posar-ho en context, que el Barça té la situació financera que ja es veu amb el futbol també, que doncs ha patit, i evidentment les seccions van al final. Això és la realitat.
20: Sí, sí.
18: I també he de dir que certs jugadors de la secció li han dit a Pasqual que se senten deixats de la mà de Déu, i que si té aquesta oferta tan potent, que l'agafi i marxi. Vull dir que dins del vestidor ja li han dit, escolta, això... I llavors hi ha un altre problema. El Barça ja té fitxats alguns jugadors de cara l'any que ve, doncs Moses Wright, Mike James...
20: En teoria, petició de Pasqual, no?
18: I clar, aquests jugadors ara es troben que l'entrenador que els volia ja no hi serà. Ja. I també hi ha inquietud. Per tant, o porten un entrenador que realment convenci els que hi haurà, perquè els pesos pesants molts marxaran, però... o malament, ja tindrem un altre problema de química a dins del vestidor.
20: De moment, els noms que han circulat, Ivon Navarro, que precisament divendres parlàvem de l'elefant a l'habitació, perquè el Barça havia sortit a desmentir contactes amb Ivon Navarro, que han existit, i en les últimes hores ha aparegut el nom d'Espanulis. N'hi ha algun més a la cursa ara mateix?
18: Mira, el tema Ivon...
20: Què, perdó?
18: Digues.
23: Trinxeri.
18: Trinxeri. Aquest seria un molt bon entrenador pel Barça.
20: Millor que els altres dos, sí?
18: Per mi, sí, però ja ha rebutjat el Barça en el passat, fa 7 o 8 anys, que ja va veure que la cosa no anava bé, ja no va voler venir.
20: Si ho va veure fa 8 anys que no anava bé, ara no cal ni que
23: el truqui. El que passa que costi el que sí que veig, i això sí que és bastant greu, és que... ara és impossible intentar buscar un Xavi Pasqual 2, aquest perfil d'entrenador de la casa que coneix el club, ambiciós, amb qualitat, i per tant, a partir d'aquí s'ha de veure quin és el projecte que es vol fer, no?
18: I un entrenador que no els posi nerviosos, tenint en compte que la situació financera del Barça és la que és, algú que vingui amb unes exigències de si no em feu això, us començaré a posar pressió des del primer dia.
20: Però llavors tornarem al perfil d'entrenador que no, et pot apretar Grimau Peñarroya, i llavors tampoc ens agradarà, i ja hi tornarem a ser, i voldrem un entrenador de primer nivell, que, és a dir...
22: Però llavors lo important és saber a què aspirem, quins resultats vol que hi ha al club, no? Perquè tampoc... tu necessites unes eines per poder tenir uns resultats.
18: Està clar.
22: Les eines valen uns diners. Si aquests diners no els tens, quines eines tens? Llavors no em demanis aquells resultats.
18: Sí, el Barça busca la quadratura del cercle, que és el que ha fet el València. Amb un pressupost encara més baix que el del Barça, fer-ho molt bé. Però clar, això t'ho dona molt pocs entrenadors.
20: I directors esportius, deixa-m'ho dir. També, perquè si la plantilla del València val tant o menys que la del Barça, aquí ja no és només una qüestió d'entrenador, dic jo, però això ja seria un altre debat. L'altre dia pensava, i em disculpareu la conya, que si ve Ivon Navarro serà el Barça dels Navarros, perquè el càrrec de Juan Carlos no està en qüestió, que sapiguem.
18: De moment no, d'acord, de moment no. Ara, jo vull veure aquest cap de setmana, no, aquest cap de setmana no, el proper partit crec que el Palau serà el Barça-València, si no em corregiu a final.
23: Sí, sí, correcte, el 31.
22: Sí, sí.
18: Allà vull veure com es pronuncia el Palau i si això no fa trontollar una miqueta. Però, jo crec que no.
23: Una miqueta, però... Ernest, jo el que em referia, Laura i Jordi, és el Barça de futbol crec que guanyi o perdi, quan fitxen un entrenador com Flick, el que busquen és un estil, no? Doncs quin estil vol el Barça? Jo crec que és allò, que què volem en el futur? Què és el que volem? No podem fer còpies falses ni anar a buscar cada vegada un estil diferent segons l'entrenador, no? Llavors jo crec que això és superimportant, és el primer que s'ha de definir.
20: Doncs, vaja, veurem sí, si aquest cop és així, però no fa gaire la pinta que la secció tingui un rumb clar, tot i aquesta millora pressupostària que ja us vam explicar de cara a la temporada vinent. Laura, abans d'acabar, se'n va Xavi Pascual, es queda Roberto Íñiguez, bo per l'Uni?
22: Sí, home, en principi, que estem buscant resultats, doncs aquest senyor Roberto Íñiguez està fent que l'Espart Girona estigui doncs, en els seus millors resultats dels últims anys. Per tant, donar-li continuïtat, la figura ja la coneixem, sabem qui és, el club aposta per ell, jo penso que és l'aposta pels resultats, això és així. A veure si aconsegueixen mantenir alguna de les figures de jugadores d'aquest any, perquè hi ha molt de moviment en la plantilla.
20: Ja va dir l'altre dia el director esportiu que ens féssim a la idea que seria una plantilla molt remodelada justament perquè no podien competir amb determinades ofertes. Vaja, això ja ho veurem i ja ens sentirem a parlar, però de moment en aquest cas sí, l'entrenador es manté a la banqueta per una temporada més. Per cert, no ho hem comentat perquè amb tant trasbals a les banquetes, però bones notícies perquè ja tenim tots els catalans a CB amb la permanència garantida. Ara només patim per l'Andorra del Xavi Mujal, a veure si pot acabar salvant la categoria. Senyors i senyora, em temo que anirem parlant molt sovint a mesura que es vagin desencadenant els esdeveniments al Palau. Antoja, Ballesteros, Macià, abraçada, gràcies.
23: Abraçada.
22: Gràcies.
1: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
2: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
1: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
8: Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
24: Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
8: Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
25: Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
8: Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
16: Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
26: Quina raó mou el teu món?
27: Lo futur del Pere.
28: Algun dia tenir el meu propi piset.
29: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
30: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: L'última recta del Tot Costa ens porta al món de les motos. Àlex Márquez i Joan Zarco ja han deixat l'Hospital General de Catalunya i van arribar ahir en ambulància des del circuit de Catalunya després dels accidents que van tenir en una cursa que va acabar tenint dues banderes vermelles i tres sortides i que ha generat polèmica. Damià Aguilar, bona tarda.
31: Bona tarda.
20: Àlex Márquez l'han operat aquesta nit passada de la clavícula dreta i tot ha anat bé.
31: Sí, amb la placa tirarà bé. La qüestió principal és la vèrtebra C7 que guarirà sola en principi, que significa fins a 6 setmanes de baixa. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, es perdrà el Gran Premi d'Itàlia de final de mes i es dubta per al Gran Premi d'Hongria de la primera setmana de juny, que és quan podria reaparèixer Marc Márquez. Tot apunta que a Mugello no tindrem ni campió ni subcampió. Mentrestant, Joan Zarco, amb una lesió de lligaments del genoll i menisc i una fractureta de peroné, ha marxat a França a demanar més opinions.
20: Una cursa que hi va generar molta polèmica pels pilots que van considerar que disputar la tercera sortida va ser massa.
31: Com per exemple Pedro Acosta, considerant que ells són la part central del show i haurien de poder opinar, no només fer el cor fort, deia Pedro Acosta, posant-se, o vaja, que que es veuen obligats a posar-se el casc i tornar a donar gas a 350 per hora. Aquest matí es refermava i li preguntaven si caldria formar un sindicat de pilots i ell diu que els pilots són massa egocèntrics.
0: L'accident d'Àlex Márquez va ser sortint del revolt número 9, però el de Zarco va ser al final de recta, si arriba a 350 per hora, i moltes veus s'han aixecat contra el que consideren falta de seguretat del circuit.
31: Bé, hem demanat a Maverick Viñales, Àlex Rins i a Raül Fernández si el circuit és insegur i responen o que no és més insegur que la resta, com ara Mugello o Austin, que tampoc és això, tampoc és que aquesta gent s'hagi de jugar la vida en llocs insegurs, que no ho són, però sempre seran millorables. Li hem demanat d'opinió a l'Ignasi Armengol, el director de Fira Circuit.
3: Permanentment anem fent obres, van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents, van? Que 2 d'elles han sigut per a petició de la Federació Internacional d'Automobilisme i 2 de motociclisme. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha, van? En el món, però el que és molt difícil de prevenir és el contacte, eh? Quan hi ha un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir ahir.
31: Bé, aquestes obres de què parlava ell li han costat al circuit 2,7 milions aquest any.
0: Fabio Di Gian Antonio va guanyar el Gran Premi de Catalunya i van ser 3 Ducatis al podi.
31: Bé, sí, perquè els comissaris van fer fora Joan Mir per pressió de pneumàtics i a Iogura per tirar a costa al darrer moment. Era una cursa que Àlex Márquez, la veritat és que tenia moltes opcions de guanyar-la. També va caure un Jorge Martín que amb la d'avui, sense fractures, després de passar per Quirón de Xeus, ha caigut 6 vegades aquest cap de setmana. Bézé, qui continua líder, a 15 punts, i a Martín, a 26, Di Gian Antonio, Àlex Márquez a 75 i Marc Márquez a 79. Si el Marc no el podem descartar del Mundial, l'Àlex tampoc.
0: A tot això, i canviant les dues per les quatre rodes, Àlex Palou va aconseguir la nit passada la pole a les 500 milles d'Indianàpolis, la segona que aconsegueix, i recordem-ho, on és el campió vigent.
31: Sí, Palou explicava aquesta tarda al Tot Costa que és cert que la pole va arribar per sorpresa i que la competència és molt nombrosa, però té molta confiança. Recordeu, 4 vegades campió, lidera la general del campionat, ja sap el que és guanyar les 500 milles. Encara avui, dijous i divendres, hi ha més entrenaments amb el cotxe i aquesta cursa començarà diumenge a 6:45 de la tarda, hora nostra, serà l'edició 110.
0: Gràcies, Damià.
31: Adeu.
0: Mig minut per acabar, la Sònia remata el Tot Costa.
5: El dia en què us hem explicat que Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit del peu i que Hansi Flick ha renovat fins al 2028. I demà, pugeu al Tot Costa, que tenim Alexia Putellas, a pocs dies per la final de la Champions.
0: Gràcies, Sònia.
5: Fins demà.
0: I gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa i, si Déu vol, amb Alexia Putellas. Fins aleshores, feu molta bondat. Lluís, Lewandowski ha estat un bon fitxatge?
6: Puede ser que sí. I?
7: Puede ser que no.
6: Bravo!
9: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
10: Bona nit, us informa Manel Elias. Pendents a aquesta hora del Consell Extraordinari d'Esquerra Republicana, que ha de decidir si avala la proposta de pressupostos o està seguint des de la seu del partit aquesta reunió del Consell Nacional. El nostre company, Àlex Giral Robert, a la unitat mòbil amb Raül Orgales. Bona nit, Àlex Giral Robert.
11: Bona nit, sí, més de 2 hores d'una trobada que encara hores d'ara dura i que ens diuen que podria acabar cap a les 10 de la nit. Segons fonts dels republicans, s'està allargant de valent perquè estan desglossant tots i cadascun dels punts de l'entesa. L'òrgan, però, no té prevista cap votació. Els d'Oriol Junqueras, que apunten que demà Illa i el líder dels republicans escenificaran la firma de l'acord, l'acord de pressupostos, una encaixada de mans per als nous comptes, els primers de Salvador Illa, a canvi del tren orbital que han presentat tots dos avui, aquest matí, l'ENS també per fiscalitzar les inversions de l'Estat aquí a Catalunya i el nou consorci de la Zona Franca, entre d'altres punts de l'entesa. Raül Orgales i Àlex Giral Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Més notícies, Marc Güell.
2: El vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, renuncia a postular-se com a alcaldable a Barcelona si s'ha d'enfrontar en unes primàries al líder actual del grup municipal, Jordi Martí. Rius, que era l'aposta de la direcció juntaire per ser candidat del partit a Barcelona, ha adreçat una carta a la militància afirmant que no vol generar confrontació ni divisió interna, uns arguments que han sorprès Martí en una entrevista a BTV.
7: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
10: I hi ha complicacions per circular a aquesta hora per la P7. Connectem amb el nostre servei del trànsit, Mariluz García.
12: Bona nit. Hi ha tallada l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos en tots dos sentits per l'incendi d'un vehicle. Recordem que les alternatives són l'N340 o bé l'autopista del Garraf, la C32, que és de peatge. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: Els cinc catalans que anaven a bord del creuer en què es va declarar un brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova PCR que se'ls hi ha fet des que són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ara, segons informa el Ministeri de Sanitat, es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup de 13 creueristes que fins ara no ha tingut símptomes podran sortir de l'habitació i rebre visites de familiars. Aquesta tarda, el president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de la Salut per valorar l'operatiu que es va fer a les Canàries.
13: Porque todavía hay quien creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones por tanto son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
10: L'Iran ha enviat una nova proposta de pau als Estats Units a través de la mediació del Pakistan en uns termes molt similars al document lliurat pels negociadors iranians amb anterioritat i que Donald Trump va qualificar de totalment inacceptable. Bàsicament, el plantejament de Teheran continua sent donar prioritat al final de la guerra i a la reobertura de l'estret d'Hormuz i després negociar el dossier nuclear.
2: Uns quants centenars de persones s'han concentrat aquest vespre davant la seu de la Unió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per protestar contra un altre assalt israelià a la flotilla de Gaza. Reclamen l'alliberament dels activistes i una resposta dels governs i les institucions europees. Barcelona, Marc Presseguer.
14: Bona nit. Entre els assistents hi eren els organitzadors i portaveus de la GLOM, el Sumut Flotilla, però també polítics i manifestants d'arreu del país. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat les demandes de la protesta.
15: Tornem a denunciar que moltíssims activistes de moltes nacionalitats estan ara mateix segrestats de forma il·legal per part de l'estat genocida d'Israel i exigim el seu alliberament immediat. I exigim que el govern de l'estat s'activi al màxim nivell per aconseguir aquest alliberament d'aquests companys i companyes i sobretot que es pressioni a la Unió Europea perquè deixi de ser còmplice.
14: Guiats per un vehicle des d'on s'iniciaven els càntics, els manifestants han tallat Passeig de Gràcia i han continuat la seva marxa. Marc Presseguer, Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: I ara els esports, Ruth Vilà.
5: El jugador del Barça, Fermín, es perdrà el Mundial. El migcampista estarà uns 3 mesos de baixa per una fractura al dit petit del peu. L'operaran aviat. Encara en clau blaugrana, formalitzada la renovació de Hansi Flick com a entrenador del Barça. Flick seguirà fins al 2028 amb un altre any opcional en funció dels objectius. El Girona ha anunciat que s'han exhaurit les entrades pel partit de dissabte contra l'Eix, un partit en què els gironins només els val la victòria per mantenir la categoria a primera. L'entrenador portuguès José Mourinho ha dit que no a la proposta del Benfica per continuar i s'acosta al Madrid. Mourinho té l'acord amb l'equip blanc enllestit, pendent que el Madrid pagui al Benfica la seva clàusula de sortida, que és d'uns 3 milions d'euros. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial la renovació de Roberto Iñiguez per una temporada més i en motor, Àlex Márquez ha rebut aquesta tarda l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir ahir al circuit de Catalunya.
17: Fins aquí les notícies.
18: Som el dia.
19: Som la nit.
21: Som dos programes amb el mateix objectiu.
18: Saber què està passant.
19: Què ha passat.
21: I també per què ha passat.
18: Tant a casa
19: com al món.
21: Què ens fa diferents?
18: El ritme.
19: El ritme.
21: El ritme.
18: Perquè al Catalunya Migdia som immediatesa.
1: perquè el Catalunya Nit som pausa.
4: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: A tota hora
1: i a tot arreu.
16: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Som diferents.
16: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
5: Dones, dones i més dones.

0: Ja sabeu que existim per explicar-vos tot allò que fan les dones. Hi ha molts dies que toca queixar-se, però hi ha moments per creure que les coses estan canviant per bé i per molt bé. Avui parlarem amb l'actriu Maria Rodríguez Soto, que interpreta aquests dies Per Magel a l'Espai Texas de Barcelona, una obra escrita per Eva Baltasar i dirigida per Victoria Spumberg. Que escriptora, directora i actriu s'ajuntin en un muntatge teatral hauria de ser normal i habitual, però encara no ho és. Volem ser també extraordinàries cada dia. Estem fent passes i alguna cosa sembla que està canviant.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Una cançó tan senzilla com aquesta, però tan meravellosa, són les cançons que fa Ray. Aquesta dona que ens té enamorades, Ray és una artista anglesa, s'ha dedicat a composar cançons, per exemple, per Beyoncé o Charlie XXX i d'altres, però durant anys les seves cançons van fer pols a una discogràfica. Va decidir treure les seves cançons per la seva banda i ara se la rifen. Potser la vida només fa que demostrar-nos que ens hem d'estimar més.

0: Cançó meravellosa per aquest dia que no ha parat de ploure, eh? Però ara ja estem una mica a recer aquí a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio quan passen 9 minuts de les 9 de la nit. A punt d'entrar en aquest estudi també Maria Rodríguez Soto per parlar-nos de Permagel, que serà l'Espai Texas fins al 28 de juny, però de moltes altres coses segur, perquè ens encanta estirar en la llengua a les convidades. També després passarà Marta Pallarès, que també ens parlarà de música, i anirem al metro de París. Tot això en aquesta hora, amb aquest programa que us encanta, que jo ho sé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.
1: Bajo el paño de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
0: Quan va sortir Permagel la novel·la, molta gent, entre la que m'incloc, va haver de buscar al diccionari què significava la paraula. No sabíem que allò que d'entrada no entenem ens pot emocionar. Amb la Maria Rodríguez Soto ens passa una mica el mateix, que ara protagonitza l'Espai Texas, l'obra de teatre basada en la novel·la Permagel, i ens passa el mateix, però ens passa una cosa al revés.

0: van trucar, que em va trucar la Victòria per proposar-m'ho, vaig dir, bueno, jo si és amb tu, endavant, Victòria, amb tot, però deixa'm llegir-me la novel·la, perquè, clar, un monòleg, tots aquests mesos, vull dir, m'ha d'agradar, perquè si no em tornaré boja.
1: I com, com ha estat la relació amb el text? És a dir, és diferent per la gent que vagi al Texas i vegi l'obra de teatre? S'han triat uns punts, uns moments? Perquè era impossible?
0: Era impossible encabir-ho tot. I, clar, jo, la Victòria i l'Albert, que són els dos que han fet la dramatúrgia conjuntament, sempre ho diuen, que van fer una feina de buidatge. O sigui, ells van llegir la novel·la, se la van tenir molt clara i a partir d'aquí van anar buidant temes i es van quedar com amb l'esquelet que més els hi funcionava. I realment han fet com un gir, no? Perquè a l'espai de l'obra de teatre és el final de la novel·la i a partir d'aquí s'articula, diguéssim, com tota la història ficcionada. I s'ha quedat molt amb el reflex de la família, no? Vull dir que en el fons seria un mirall de la societat on ella no se sent acceptada, que és el que ens va explicant al llarg de tota aquesta novel·la, no? Però jo crec que a partir d'aquestes figures de la mare, de la germana, de la neboda, del pare absent, tot això fa que l'entenguem molt a la Permi, que li dic jo, perquè no té nom.
1: Tu li dius Permi, eh?
0: Sí,
1: ens agrada. Escolta, com es fa una obra on tot passa dins el cap quan entenem sempre que el teatre és acció? És a dir, sí, toques una mica les taules, et mous, i suposo que sues, jo...
0: Sí, sí, i aquí cada cop més.
1: Exacte. Però, clar, no hi ha molt de moviment.
0: No hi ha molt de moviment. Llavors era, bueno, tant quan la llegeixes, no?, que et penses realment l'Eva aconsegueix que entris dins d'aquell cap. Llavors nosaltres vam partir, diguéssim, vam seguir molt la dramatúrgia en el sentit de fer els retrats, que és quan surto de l'escenari, que és quan segurament sóc més Maria que Permi, no?, que hi ha un punt d'explicar com són aquestes persones des del judici de la mateixa protagonista, però qui em puc permetre ser més jo, ser més la, diguéssim, la que maneja el cotarro en quant a directora d'orquestra, no? Puc sortir una mica de la interpretació i jugar-ho, fer més joc. I llavors després vam diferenciar molt entre el present, el relat i el record. I quan entren altres personatges, que també els interpreto. Llavors, tots aquests canals s'han hagut d'anar cosint entre si i jo crec que això és el que dona la viva, que l'obra estigui viva i que no pari mai, perquè hi ha una cosa que el relat se t'emporta i a mi em passa com a actriu que quan entro, els tres primers minuts sí que estic com molt concentrada perquè veig encara la muntanya aquesta que he de conquerir, però després no me n'adono i estic al final de l'obra. Vull dir que hi ha alguna cosa de les paraules de l'Eva i de com han traspassat això al paper i a l'escenari la Victòria i l'Albert que crec que han fet una molt bona feina, perquè rarament a mi m'ha passat que una cosa se m'emportés tan forta.
1: Jo ara no sé, és a dir, tu estàs vora els 40, encara no? O sé?
0: Al setembre.
1: Al setembre, tu també ets al setembre, ens agrada aquesta noia. Doncs encara estàs en aquesta fase, jo no sé quina edat té la protagonista, però sí que es pregunta moltes coses, és una obra que parla de salut mental, és una obra que es planteja sobre la família, com és la família, l'estructura de família. Com t'ha mogut a tu aquesta obra amb temes teus també? T'ha portat a una Maria Rodríguez Soto potser més jove, en la que es plantejava que era l'amor? Sí. Jo crec que les dones totes tenim algun moment de la nostra vida, jo crec fins i tot quan som més joves, la idea de el mandat aquest de gènere o el que representa que he de fer com a dona, no sé si acabo de sentir-me còmode aquí.
0: Sí, clar, hi ha algú de mirall de veure les seves incomoditats, crec, però que les incomoditats d'aquest personatge són molt extremes. Jo no m'hi sento representada en aquestes...
1: Tu ets més llum.
0: Jo sóc més llum, sí. Sí, crec que sí, vaja. I jo també, bueno, vull dir, també el ser hetero i totes aquestes coses, vull dir que hi ha algú que sempre m'he sentit com recolzada o dins del sistema, mai m'he sentit exclosa, com molta gent s'hi pot sentir, no?, que en aquest sentit... Pues he tingut un privilegi.
1: Llavors... Però tots tenim rols dintre les famílies. Sí. Ella també parla dels rols. Tu, per exemple, la teva família, que era una família de mestres, gent treballadora, com Déu mana, carreres de profit.
0: Exacte.
1: Tu com t'has sentit a la família? Quin és el rol de la Maria Rodríguez?
0: Jo és veritat que sóc la germana gran, també. Mm-hmm. Som dos germans, el Joan i jo. I jo sóc la germana gran. Jo, bueno, com a germana gran m'he sentit com la que obre camí, absolutament. I a més jo sempre he sigut una tia com molt tenaç, molt responsable... Vull dir que a mi en cap moment se'm va posar l'etiqueta de tu has de ser aquí la responsable, però me la vaig posar jo mateixa, no? Vull dir que hi havia una cosa de tirar endavant, de no defraudar, de... Però sóc conscient que jo ara miro amb uns pares i penso, si són la mar de comprensius, o sigui, no sé per què jo em vaig posar aquí, no? Però no ho sé, són coses que

0: les estructures t'hi posen o el fet de no sé, de sentir-te però... responsable davant d'alguna cosa, de que se sentin orgullosos, no ho sé.
1: Potser també ve de venir de classe de treballadora, que pensem que hem de complir unes expectatives, és a dir, que d'alguna manera el camí que tu triaves no era el camí que
0: això
1: tocava per família, sinó que tocava que traiessis unes oposicions i et fessis treballessis a la corpo, per exemple.
0: Exacte.
1: Però sí, tu vas fer una carrera de
0: jo d'artista. Recordo quan vaig estudiar a l'institut, no del teatre, sinó a l'institut del meu barri, que era molt bon estudiant i tots els mestres i professors em deien: no, Maria, teatre no, tu has de fer una carrera, però si se't dona molt bé estudiar, ja veuràs, és que serà increïble, tu has de fer filosofia o alguna cosa. Jo em vaig apuntar a periodisme per si no entrava a l'Institut del Teatre.
1: Al tanto.
0: Per sort vaig entrar
1: sempre
0: a l'Institut.
1: Sempre seguretat, eh?
0: Sempre... Por si acá.
1: Clar, les verges ja ho tenen, això.
0: Cosa. Però és veritat que mons pares, en un primer moment, clar, ells mateixos també han dit: bueno, teatre, llavors sí que ets... Bueno, si entres a l'Institut del Teatre, endavant, Maria, no? També aquesta cosa com de poder estudiar. Per exemple, mon pare és l'últim germà de 7 i és l'únic que ha pogut estudiar. Vull dir que és una cosa com molt valorada, també. I llavors, bueno, la por fa també que vulguis coses segures. Ara hem vist que el món evoluciona i tenés si tens una carrera o no. Ara sembla que si no la tinguis, segurament, no? Pots fer més diners, fins i tot. Jo no sé.
1: Aquest és un altre tema. Sí. Però suposo que a casa teva estan orgullosos perquè t'has après la lliçó, perquè una hora i mitja d'obra amb aquest monòleg, és que en riu tant tu d'un examen de revàlida, no?
0: Totalment. Jo, sí, sí, jo porto... Mira, perquè abans vaig fer una obra que es deia Reina Lloba, que també tenia molt de text, i jo porto estudiant des de l'octubre, que ara, bueno, des que vaig estrenar per Margel, que ja no estudio cada dia no sé quantes hores, però dic, tinc la sensació d'haver fet unes opos.
1: Clar.
0: Absolutament.
1: I tot això fent d'actriu i fent de mare.
0: Fent de mare i fent d'amiga i fent de filla i fent de... Però bueno.
1: Del que convingui.
0: Del que convingui. Sí, jo vaig tocar en fusta tot arreu on vaig, eh? Vull dir que estic molt, molt, molt contenta de com em va la vida, la veritat, de moment.

0: Parlant amb Maria Rodríguez Soto, aquesta dona que ens agrada tant, fent per Magel i tot el que faci, perquè tu ara ja tens al cap, m'imagino, Rabalejar, que s'estrenarà d'aquí dos dies a HBO, aquesta història que passa al Raval, mm-hmm, i que parla de la gentrificació de la ciutat, dels problemes que tenim per trobar pis i sobretot mantenir-lo.
1: Sobretot mantenir-lo, sí.
0: Exacte.
1: Perquè dependem de la bona fe del propietari i realment no n'hi ha gaire de bona fe amb els propietaris.
0: Ja,
1: llavors,
0: ja,
1: clar, no estem avalats per absolutament ningú.
0: I tu vius al Born, m'han dit.
1: Jo visc al Born, però...
0: I com ho portes, això?
1: Bueno,
0: has de sortir una pinça al nas cada dia o què?
1: Déu-n'hi-do. I a més, últimament m'ho noto molt, que jo sóc una persona que sempre està com bastant de bon humor i a vegades quan passejo per certes zones del Born se me'n va tot el bon humor que tinc. I parlo malament als guiris i faig com, saps, una senyora gran, el tipus de, és que clar, aquesta gent per aquí, llavors dic, uau, he de com intentar revertir tot això perquè en el fons va en contra meva, però bueno... A veure, jo al Born estic molt contenta i molt feliç perquè la meva filla va molt feliç a l'escola, perquè hi ha realment molt barri i perquè he fet una vida molt bonica i perquè tinc la sort de viure en una finca on la propietària cuida els seus inquilins i respon quan passa alguna cosa.
0: Uh-huh. O sigui que vius gairebé en una illa exòtica, pràcticament.
1: Exacte, sí, sí, sí. No tinc ni pisos d'aquests d'Airbnb, no tinc co-livings a prop, o sigui, és una fantasia, existeix, vull dir que encara podem lluitar encara, mm-hmm, perquè això segueixi passant. Mm-hmm. Sí.
0: Parlaves ara de la maternitat i de tot el que has fet, moltes de les obres i pel·lícules que has fet han travessat el tema de la maternitat, també per Magel, d'alguna manera, ser filla, ser mare, la idea aquesta d'això, el mandat que tenim totes les dones, de fer-ho d'una determinada manera, de quan no encaixes amb això, com vius tota aquesta pel·lícula? Per tu era una cosa que volies molt, el tema de ser mare, no?
1: Jo sí, jo ho tenia molt clar. A veure, vaig començar-ho a tenir clar, segurament, quan vaig començar a ser gran, vull dir que jo d'adolescent i amb 20 anys ni em plantejava si volíem ser mare, no era un pensament recurrent en mi. Però quan vaig començar a tenir 25 o així, jo, per com estan les coses ara, vaig ser mare relativament jove, perquè em vaig quedar embarassada amb 29 anys, vaig parir amb 30, i a partir dels 25 o sí, vaig tenir-ho com molt clar. Em sembla una revolució ser mare, em sembla que passen moltíssimes coses, i a més a mi m'ha passat que aquesta dècada meva, dels 30, que estic a punt de tancar, ha sigut molt revolucionada per mi a nivell emocional, a nivell personal i a nivell laboral. Vull dir que jo he viscut tantes coses a la trentena, he apostat tant per la meva filla, per la meva família, per la meva feina, que traspassar tots aquests temes i alhora fer art d'això m'ha servit molt també com per reflexionar i per agafar una posició. És que és política, en el fons, no? Vull dir, perquè tot el que fem acaba sent una mica polític, perquè acaba transformant.
0: I en quin sentit ho dius, que és polític? Perquè...
1: Doncs, per exemple, jo sóc una mare separada, visc amb la meva filla, tenim la custòdia compartida, i jo he apostat per treballar del que m'agrada, per ensenyar-li a la meva filla que això és possible i que pot fer les coses ella sola, no? També tinc la sort de poder fer això, perquè tinc una família que em recolza i uns pares que estan allà sempre que ho necessito, que sol ser cada cap de setmana que tinc funció.
0: Clar, això t'anava a dir, perquè com
1: dir
0: tu fas?
1: No? En aquest sentit, tinc també molta sort, perquè si no, la meitat del meu sou doncs s'aniria en cangurs o també en buscar aquestes noves xarxes, no? que jo a vegades també intento com explorar, que és apropar-te a la gent que t'estimes, que també té fills, i criar des d'aquí, no? Avui te'ls quedes tu, avui me'ls quedo jo, i anar fent com aquesta cosa, no? Perquè també la meva filla a vegades m'ho diu, clar, és que jo no tinc germans, llavors a vegades a casa m'avorreixo sol, no sé què, aquesta cosa, i penso, clar, és que ara...
0: És una mica teatrera ja, o què?
1: Sí, deixa. Ella diu que no i que no li interessa gens, però, mare meva, em ven unes motos ja que de moment no li compro, però jo li dono 3 anys més, i m'ha passat la mà per la cara, total. Però llavors aquesta xarxa que també com... que em sembla també com molt revolucionari, perquè... Bueno, a mi em passa que, per exemple, compro menjar i se'm posa dolent a la nevera. Vull dir que la vida no està feta perquè una persona estigui sola amb la seva filla meitat i meitat, no? Llavors, poder... Que no només, diguéssim, la família clàssica funcioni. Llavors hem de buscar alternatives. I jo, per sort, visc en un edifici, també et dic que dintre d'aquest oasi tinc davant una de les meves millors amigues i a sota un dels meus millors amics, i aquí pues, anem fent coses i anem recolzant amb els nens i les nenes.
0: Ja eren amics i han vingut en aquesta escala fantàstica on ara et demanaré el telèfon? O
1: ja eren
0: després?
1: Ja eren amics.
0: Ja eren amics,
1: sí.
0: I els has anat portant,
1: Sí, els he anat portant. M'estic fent la duenya.
0: Exacte. Aquí per Magel, per exemple, l'obra també mira la maternitat i també ens parla de com exigim a les nostres mares i com ens exigim nosaltres, mm-hmm. també. Quina relació, per exemple, tu has tingut amb la teva mare?
1: Jo he tingut una relació molt bonica amb ma mare. Bueno, la tinc, per sort, encara. No ho sé, ma mare és una persona que té una empatia i una intel·ligència emocional molt heavies, molt, molt heavies. És una persona, a més, molt directa, que li agrada molt lluitar per les coses justes. No, calla. Vull dir, no té cap... No, no, és una persona valenta, és zero covard. I això m'ha donat un anclatge molt bonic, perquè jo crec que part de la meva llum ve d'aquí.
0: De tenir aquesta família que ha estat sempre allà, no?
1: Sí.
0: I que no importaven tant, potser, ni els diners, ni...
1: No, a més, jo sempre penso, dic, hòstia, jo tenia la sensació de petita de ser rica, saps? Vull dir, cada cop que era l'aniversari d'alguna sopa fora, i per mi això ja era l'hòstia, absolutament suficient, marxàvem 15 dies de vacances amb tots els amics, els de mons pares i els seus fills, que són els meus amics d'ara, també. Vull dir que jo... Va ser quan vaig anar creixent i vaig anar veient el món fora del meu barri que vaig dir, ah, vale, que tu ets de classe treballadora.
0: No, quin era el teu barri?
1: La Verneda.
0: O sigui, dius que, per exemple, una part de la teva família ve del Somorrostro.
1: Sí,
0: o sigui que...
1: la família de mon pare, quan va venir de Baena, Córdoba, va anar a viure al Somorrostro, fins que el meu avi va trobar una feina a Macosa, que això era una fàbrica ferroviària, que hi havia tot el que ara és el Fòrum... I tot allò, doncs allò abans era una fàbrica enorme i els meus avis vivien com a les colònies de la fàbrica. I mon pare va néixer aquí a Barcelona. És dels únics que va néixer a Barcelona i va néixer ja en aquell pis.
0: I en aquest sentit et sents una noia de barri? Una xica de barri o no?
1: Sí, jo em sento una... Sí, jo he viscut al meu barri fins als 27 anys. És a dir, jo vaig marxar a casa amb uns pares amb 23, però vaig viure amb els meus amics al meu barri. Llavors després me'n vaig anar al Born... Em vaig enamorar, me'n vaig anar al Born, i allà m'he quedat, però perquè realment també hi ha algo com de barri. És un barri molt, molt mixta en tot. Jo ho veig a l'escola de la meva filla, vull dir, és l'escola de les cultures, és l'escola de les diferències socials, també, perquè tenim a gent que ve del nord d'Europa o de Nord-Amèrica, llavors després tenim a nouvinguts que acaben d'arribar i que estan tot just amb l'idioma, a la llengua, no? Llavors, és un lloc molt ric i m'agrada molt pel que comporta, perquè veus el món en un barri.
0: I clar, també en el món del teatre, que és aquest món del glamour, està molt bé també tenir els peus a terra i venir de la Verneda, d'alguna manera.
1: Sí, jo crec que sí, perquè t'adones... Bueno, a mi, jo penso, hòstia, la meva feina és important perquè a mi em dona molt de plaer i perquè jo quan estic a l'escenari i veig que la gent s'emociona, crec que també els hi dono plaer a ells, però realment la meva feina hi ha algú de... O sigui, jo admiro molt a mons pares, per exemple, o que s'han posat a l'esquena durant 30 anys l'educació de nens i nenes des dels 3 fins als 12 anys.
0: Suposo que ara està revelada, no?, aquests dies de manifestacions.
1: Absolutament. Sí, sí, a
0: perquè
1: favor.
0: Perquè ho has vist a casa.
1: Perquè ho he vist a casa, ho he vist a casa. I jo crec que ara, bueno, no sé si ara és pitjor o no, però és tot molt, molt, molt precari. Bueno, o sigui, sembla que tots els drets públics, no?, els anem perdent cada cop més i és bastant desolador. Jo què sé.

0: tocant les tecles també amb la Maria Rodríguez Soto, parlant de moltes coses. Ser actriu també, ja ho sé que encara ets molt jove i no hi penses amb tot això, amb l'arruga i totes aquestes coses.
1: Sí que hi penso, sí, ja m'hi fan pensar, ja.
0: M'hi fan pensar, eh? Molta pressió estètica.
1: Sí.
0: I també molts discursos de que no hi ha feina per les actrius grans i tot això. Jo no sé si va a favor o en contra, ja t'ho diré.
1: Jo crec que va a favor. Jo he decidit que no em punxaré, que no em faré res. Espero mantenir-me en aquesta decisió, perquè el món és heavy i és difícil. Però, bueno, seré de les poques que quedaran amb arrugues. Llavors, també, per això tindré més feina. Vull dir, ni que sigui per una cosa de practicitat, ho farem. I també per una cosa d'acceptar-me, i perquè jo tinc ganes de veure'm envellir. Jo tinc ganes de saber com seré gran. És veritat que, evidentment, em miro al mirall i penso, ostres, que bonica que era la Maria de 20 anys o de 30. De fet, avui li he enviat una foto al meu millor amic, que sortim jo i ella amb la meva filla de fa uns 8 anys i mig, i realment he dit, buah, tio, ens ha passat la maternitat i la paternitat per sobre, eh? Perquè teníem com unes cares de bebès, però també el que jo podia expressar en aquell moment i el que puc expressar ara és que tampoc té res a veure, no? I el que jo he après, no ho sé, són com...
0: Per fer d'actriu s'han de tenir vides darrere, no? Si no, de què expliques?
1: Jo crec que és important i no ho sé. Hi ha algú també amb això de parar-ho, de ser conscient de que també pots arribar a ser un referent cap a les persones que vegin les teves pel·lícules o les teves obres de teatre, i que també està bé mostrar la naturalitat. Bueno, no ho sé, és el meu camí.
0: De tu sempre ho diuen, Maria Rodríguez Soto, és que és tan natural, clar, mamífera... És a dir, sempre ho diuen totes les pel·lícules que has fet, els dies que vindran gairebé, sí, era un documental, sí, de la teva, sí, vida. A Casa en Flames
1: una mica diferent.
0: No.
1: Ja, quan em van dir que m'agafaven per fer la pija, i pensar, no sabeu què heu fet.
0: Però suposo que també et va encantar.
1: M'ho va passar tan bé, clar, Casa en Flames, perquè era algo tan extern a mi, però tan divertit, no? I llavors, i també, sobretot, el grup que vam crear. Vull dir que allò era... A veure qui la deia més grossa constantment. Va ser molt, molt divertit.
0: És que Déu-n'hi-do, la panyeta que era...
1: La panyeta que va reunir el Dani de la Orden allà, es
0: exacte,
1: va cobrir de glòria.
0: Ell ho sabia, jo crec que va triar primer la gent i després va...
1: Exacte, exacte.
0: Va pensar què faria. A veure, vens de fer moltes... Ara mateix, per Magel, directora, la que ha fet l'obra és una dona, tu de absoluta jefa... Mm. Dones.
1: Ui, saps que has treballat?
0: Mamífera també, Déu-n'hi-do.
1: Jo sempre ho dic, com es treballa amb un equip femení, no es treballa amb un equip masculí.
0: Per les energies. Has d'explicar per què.
1: Sí, totalment.
0: Perquè si no, després sempre ens diuen, sí, que som unes...
1: Bueno, jo crec que hi ha algo com de... Les dones, per arribar a dirigir, s'han hagut de currar el triple que els homes. Això ja per començar. Per tant, la feina que porten a sobre és molt més gran que la que porten els homes. Llavors, la seva saviesa, la seva manera de mirar l'actor o l'actriu és des d'un lloc que no és des de la superioritat, sinó que és des del treball i des de la constància. I això fa que et diguin les coses i des d'un lloc absolutament normal i de tu a tu. És a dir, que... Tothom sap qui és la capitana o el capità d'un vaixell en una obra de teatre, en una pel·lícula. I aquest, diguéssim que aquest lloc te l'has de guanyar a base d'haver treballat. Jo faig feina a casa meva, que és aprendre'm el text i portar propostes, no? Llavors, jo no estic dient que els homes no treballin, ni molt menys, però sí que és veritat que jo, amb les dones amb les que he currat, he vist que la feina que fan a casa i que la feina que porten a la sala d'assaig és extraordinària.
0: Tu creus que ve d'una inseguretat prèvia o de que alguns s'ha dedicat una mica a empatitir-nos i han dit, ara que estic aquí de mostrar el triple, o bueno, això ja ha passat una mica?
1: Pot venir, no, jo crec que no, que pot venir de molts llocs, també, però sobretot on crec que rau la diferència clau és en la manera de comunicar-te amb les persones amb les quals estàs treballant, i que no hi ha tant d'ego en les dones. O sigui, ara estem generalitzant, Jo parlo amb les que jo he treballat. Vull dir que hi ha una cosa de proposar una cosa i a partir d'aquí treballar tots junts, i si algú aporta alguna cosa que suma i és més meravellós, elles ho abraçaran amb una empatia i amb un agraïment absolutament increïbles. I això, per mi, és molt intel·ligent emocionalment, perquè l'única cosa que fa és que les coses siguin millors. perquè el treball en equip, si s'entén des d'aquí, és el que realment fa que les coses siguin extraordinàries o diferents.
0: I entre actrius també és així? O aquesta moto que ens venen, no, és que s'arrenquen els ulls després.
1: Mira, a mi això és una moto gorda, que venen, perquè jo, sincerament, no m'ho he trobat mai. No, és que no m'ho he trobat mai. Jo no sé si actrius de generacions més grans que jo potser sí que ho s'han trobat, perquè també les impulsaven molt això, però perquè també venia del món masculí, amb com entén posar els colzes entre uns i els altres per ser els primers. Però jo crec que ara les coses estan a un altre lloc i estan en un altre punt. Jo me n'alegro molt de que companyes de la meva edat o que han estudiat amb mi, treballin i no parin de treballar. O sigui, és que me n'alegro molt, perquè a més penso, és que quan més persones treballin, més ric serà aquest món, que a vegades també només treballem els mateixos i, hòstia, jo, vull dir, jo quan no treballava...
0: Ets culpable o què?
1: No, però quan no treballava sempre deia, joder, és que sempre treballen els mateixos, és que no sé què, no sé quantos. I ara, que sóc conscient que he entrat, de moment, puc sortir-ne, en aquest cercle penso, has de seguir lluitant per això, has de seguir demanant càstings, has de seguir fent càstings, perquè vull dir, no hi ha res en aquest sentit, vull dir, com més ampli sigui el ventall, millor serà per tots i totes.
0: Sents aquesta sensació per això de precarietat o de falta d'abundància? És a dir, que això es pot acabar en un moment donat? Sempre estàs amb l'ai al cor o ara no?
1: Ara no, però sí que ho tinc al cap. És a dir, ara no, perquè des de fa uns anys que tinc feina, si miro endavant, tinc feina i puc viure bé en un any i pico.
0: Això és molt, per una actriu.
1: De feina. No, i amb els estalvis que tinc, tinc podria més, però els estalvis que tinc tampoc els vull tocar per si de casa en un moment, no? Llavors, però ara tinc feina a la vista durant un any. Llavors, fa anys que em passa això. Llavors, jo ara el que faig és que visc ja no el present, com potser fa 6 o 7 anys que vivia més cada semestre, ara visc amb una tranquil·litat i, evidentment, com a bona formigueta que sóc, doncs vaig seguint guardant. Però, clar, jo no ho sé si d'aquí 3 anys ja no em trucaran.
0: I si no fessis d'actriu, de què faries?
1: Pues mira, hagués entrat a periodisme, a l'Autònoma hagués entrat.
0: És que ho haguessis fet molt bé.
1: Ho hagués fet molt bé, no ho sé. Sí, dic això, i llavors després sempre dic, ostres, mira, Matrona m'hagués agradat també. No sé per què, però...
0: Portar fills al món.
1: Sí.
0: Igual que obres de teatre, fills al món.
1: Fills al món i acompanyar dones, sí.
0: I això de fer de clown encara està allà, com a assignatura pendent, o què?
1: Sí, crec que és veritat que ara que m'estan donant com més comèdia, m'ho he tret com una mica perquè puc treure-la a passejar una mica més, però l'he d'aprofundir molt.
0: Perquè abans sempre et donaven papers de senyora que patia, o què?
1: Sí, a mi és que... Sí. Sempre em donaven coses com molt dramàtiques, parlo a nivell teatral, Sí, perquè connecto fàcil amb l'emoció i crec que funciona perquè, diguéssim que la transito des d'un lloc com molt... verídic no és la paraula, com molt natural, no? Vull dir que no la busco, em ve com molt sola.
0: Ara t'he de preguntar...
1: Això em ve genèticament, no?
0: D'on te surt? Res de mirar pel·lícules en blanc i negre o d'on ve això?
1: Això he tingut la... No sé si és genètic o no, però que a mi és molt senzill connectar amb l'emoció i traspassar-la, no? Vull dir, i no connecto amb una emoció meva, connecto amb l'emoció del que li passa al personatge, Però sí, la vulnerabilitat és una cosa que m'agrada treballar perquè la disfruto des de molts llocs i crec que és molt valent ser vulnerable.
0: Tu ho ets? La Maria Rodríguez Soto ho és? O s'ho deixa ser?
1: No gaire, O sigui, sí, amb els anys cada cop més, que perquè també era com una assignatura pendent, perquè jo, aquesta cosa de ser llum, d'estar bé... És veritat que jo tendeixo a positivitzar moltes coses, no? I a vegades em costa parlar de les coses complicades que em passen per dins, i és una de les assignatures que amb 40 tacos ja començo a fer bastant bé, però que sempre serà el meu taló d'Aquiles, crec. Mm-hmm.
0: Sí, sempre fas veure que estàs bé,
1: No, no és que ho faci veure, perquè és veritat que...
0: Estic bé.
1: No, soc molt transparent i... Però tendeixo a estar bé, perquè tendeixo a veure la part positiva de les coses. Però és veritat que quan m'han passat coses complicades, m'ha costat expressar-les. Primer necessito un temps per processar-les jo per dins, i ja quan les tinc concretades o classificades en el meu Excel intern, llavors ja començo a parlar. Però em requereix un temps, no més senzill.

0: una mica de canya, també, i una mica de nervi. T'emprenyes, a vegades, també? Tota aquesta alegria que tens, o sigui, també et permets a vegades treure la rauxa que tens dins?
1: Sí,
0: o hi ha coses que et treuen de polleguera, podríem dir?
1: Hi ha coses que em treuen de polleguera, sí.
0: A part dels turistes, a Catca.
1: Em posa bastant de polleguera la impuntualitat. És una cosa que he heretat de mon pare, ho sé, conscient absoluta, del Rodríguez. O sigui, els Rodríguez eren impuntuals a la inversa, és a dir, tu quedes a les 7 amb ells i arribaven a 6:30. Llavors, jo no tinc tant això, m'ho he anat traient, però a mi la gent que arriba tard per sistema em posa molt nerviosa perquè penso que són uns egoistes, perquè es pensen que el seu temps val més que el meu i no ho puc evitar. O sigui, estic de morros. Em passa que amb això em poso molt malalta. Té també molt a veure amb la responsabilitat, jo crec, això. Que porto dins aquesta cosa, com sempre, de fer les coses bé, no sé què, no sé quantos. Sí. I em costa enfadar-me, però quan m'enfado puc ser forta. Puc ser molt forta.
0: O sigui que no tens síndromes de la impostora ni pors d'aquestes per ensenyar el que hi ha dins en moments determinats.
1: No, perquè és que no puc pensar. Vull dir, si ho pensés no ho faria. Bueno, ho faria, a veure. No, que no faig res estrany, però puc ser molt dura amb les paraules, jo. No cridaré, però... I a mi em passa una cosa, també, que és molt forta, que quan discuteixo, ploro. Em cauen llàgrimes dels ulls.
0: Sembla que ens passa unes quantes.
1: Buah, és molt fort. Llavors, clar, la gent, quan no em coneix gaire, o la primera vegada que ho veu, es queda al·lucinant. Jo sempre dic, no pateixis, que no és per tu o per qui sigui. Vull dir que és una resposta del meu cos, que sent, jo crec, tantes coses a dins, que necessita treure-les per algun lloc. I les treu per aquí, també.
0: Separades al nacer. Maria Rodríguez Soto, moltes gràcies.
1: A tu, un plaer. Sí.
2: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
3: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
6: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Ha sentit el que acaba de dir?
7: Que a Mallorca no feu l'amor.
11: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Y a un type qui gueule, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante, tu sais, je te mangerai pour 4 heures, t'es si appétissante, je te ferai pas la pizza.
0: Canvi absolut de temàtica en aquest programa, Les dones i els dies, quan falten 20 minuts per les 10 de la nit, i aquesta música ens indica que marxem a París amb Letícia Fuentes. Letícia Fuentes, bona nit, com estàs?
14: Bona nit, què tal?
0: Bé, escolta, bé, i nosaltres una mica astorades amb això que ens expliques, perquè davant de l'augment de la violència al transport públic de París, i més concretament de la violència sexual contra les dones, París ha posat en marxa una prova pilot en una estació de tren per protegir les usuàries. Això què vol dir?
14: Sí. Bueno, doncs, com deies, és una prova pilot i es tracta d'una zona segura a l'andana de l'estació de tren de Cergy Prefecture. És a una hora del centre de París. I, bueno, doncs és una mica... Aviam, jo ho he trobat, vaig estar el divendres passat, ho he trobat una mica decepcionant, personalment. M'esperava molt més, perquè ho han venut com una zona segura per protegir els usuaris que senten aquesta inseguretat, especialment les dones, i m'esperava un espai, doncs no sé, tancat, no sé, en veritat... Era com una idea que no la tenia dibuixada, però m'esperava una cosa diferent. I quan vaig arribar allà el divendres passat... Bàsicament és simplement un espai de la mateixa estació delimitat amb una pintura verda al terra i que compta amb un botó de seguretat i càmeres de vigilància en directe a les 24 hores. L'objectiu d'aquest espai és principalment que durant les hores de menys afluència dels usuaris, les persones que se sentin insegures es reuneixin en aquest espai que disposa, doncs, de tots aquests elements de seguretat que parlàvem, no?
0: Clar, el que tot passa... així... Sí, sí, el que passa és que, clar, un requadre verd... Jo no conec aquest barri, perquè ens fem una idea, és un barri de les Banlieues, és un barri amb fama de ser perillós, o...?
14: És un barri de les Banlieues, però no és un barri que té la pitjor fama, en veritat. Però sí que és veritat que a París el tema de la violència sexual o les violències en general al transport públic no està molt relacionada amb el barri que sigui millor o pitjor. Per exemple, on hi ha més inseguretat de pickpockets, de gent que roba mòbils i de més, és la línia que passa per Trocadero, per la Torre Eiffel, per Louvre, on hi ha més turisme.
0: Sí, llavors, sí, com, hi ha aquí, molta com aquí.
14: Voilà.
0: Sí, sí. Llavors, com ha estat rebuda aquesta iniciativa? Com ho ha rebut la gent del barri, això?
14: Doncs mira, encara és aviat, com sempre hi ha de tot. Es va posar en marxa, com dèiem abans, el passat dimarts. Jo vaig ser-hi el divendres. És veritat que hi havia poca afluència aquell dia que vaig anar, però em vaig trobar un home a l'andana molt amable que directament ni tan sols se n'havia adonat de l'existència d'aquest espai. Li vaig preguntar i em va dir, no sé de què em parles, i li vaig ensenyar i vaig dir, no, aquest espai verd al terra, i em va dir, ah, bueno, doncs no ho sabia, però bueno, està bé que prengui iniciatives, però no sé si servirà d'alguna cosa. Llavors, bueno, aquest canvi... la gent encara no ha reaccionat molt, però sí que les associacions feministes són molt més crítiques amb aquestes mesures, especialment amb aquesta, i això és el que ens explicava la Maëlle Noir, portaveu de l'associació feminista de Nous Toutes de París. L'escoltem.
8: Et nous, on a une position très ferme.
15: Ens hi oposem fermament. No creiem que sigui una solució a l'augment de la violència de gènere, ja sigui el transport públic o en altres espais. Creiem que es tracta més aviat de preocupacions de seguretat, del desig de controlar l'espai públic, però en realitat no responen a les demandes de les organitzacions feministes que treballen sobre el terreny, les quals mai no han demanat aquest tipus de mesures.
8: Demander ce genre de mesure.
0: Sentint aquesta portaveu d'aquest grup feminista, la sensació que dona és que més aviat és com una mena de maquillatge per una mica ensenyar a la societat que s'estan fent coses, però com si no s'ho acabessin de creure. No sé què en penses.
14: Doncs sí, aquesta és la sensació, perquè és el que deia la Maëlle, no són mesures que les associacions proposin i sobretot que mai si se'ls té en compte a l'hora de prendre aquestes mesures. Mai les autoritats parlen amb elles sobre quines coses generen més angoixa a les dones al transport públic, quines idees tenen. Llavors és una cosa que les associacions creuen que no... Doncs que no té molt sentit el que deies abans, no? Pintar algú al terra, que sí, que hi ha un botó d'emergència, que sí, que hi ha una càmera 24 hores, però potser el que estaria millor és posar més seguretat de persones
0: o potser preguntar a les dones què volen.
14: També.
0: Escolta, clar, sentint això, on pensa que París és una ciutat perillosa per les dones? És així o què?
14: Bueno, a veure, sí i no. A veure, en els darrers anys no ha deixat de créixer, concretament no ha deixat de créixer la violència sexual en el transport públic. En els dos últims anys ha augmentat un 15%. Cal tenir en compte que el metro de París també tanca entre setmana a les 11:30 a mitjanit, depèn de la línia, i els caps de setmana a la 1 de la matinada. Això vol dir que les agressions es produeixen en hores on el transport públic no és del tot buit. Encara hi ha gent que torna a treballar o torna del típic after work. Llavors, bueno, sí que s'està tornant cada cop més insegur. Aquesta és la sensació que tenen les dones. De fet, fa poc, un mitjà de comunicació d'aquí de França va fer un estudi, va sortir al carrer a preguntar a les dones i el 85% de les dones havien patit algun tipus d'agressió sexual o tocaments o algun insult sexual, alguna paraula fora de to al transport públic. Llavors, això vol dir que la majoria de les dones en algun moment de la seva vida a París han patit això. Davant d'aquesta situació s'han plantejat diverses opcions, fins i tot instaurar els famosos vagons per dones, com ja es fa a Japó o a Mèxic. Però hi ha moltes veus, inclosa la del president de la regió d'Île-de-France, Valérie Pécresse, que les ha qualificat d'apartheid contra les dones i de fracàs de les institucions públiques. Insisteixen, la majoria, inclús les associacions de dones, que no som nosaltres les que ens hem d'aïllar en vagons per dones.
0: Absolutament.
14: Que potser s'ha de fer un esforç educatiu amb els homes o potser s'ha de reforçar la seguretat i aïllar aquestes persones que no saben conviure amb dones, no?
0: Absolutament. Doncs, Leticia Fuentes, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa, que sembla una mica paper mullat, però que fa pensar, o com a mínim fa reflexionar, sobre com viuen les dones a França, però també et diria a Catalunya i a molts altres llocs. Moltes gràcies. Bona nit.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: Parlem de pits amunt, qui havia de venir? Marta Pallarès, bona nit, com estàs?
2: Amunt la pestanya, com estàs?
1: Bé, bé, bé. Com ho dius allò? Pubilla de Michoacán, eh? Pubilla... O sigui, sí, com era? Com era? És que jo només vull que vinguis perquè em diguis allò de Michoacán. Com bé, ho vas dir?
2: Sí, pubilla de Michoacán, pedra forta de Michoacán. El que tu vulguis.
1: De fet, ara que parlàvem de Michoacán, tu a Mèxic has anat amb aquests vagons, on van dones soles.
2: Doncs sí, dones i criatures. Hi poden anar. I és una mica el que estàveu comentant ara, que en realitat jo el que vull és estar segura a tot arreu. És com quan es creen aquests famosos espais segurs en festivals o en sales de concerts. Jo és que jo no vull haver d'anar a un lloc concret per sentir-me segura. Jo el que vull és el que està dient aquí la MIA i la Mia de fons. Pum, pum, pum. O sigui, s'han de comportar ells. Perdó.
1: Ja ha començat fortíssima. Sentíem Mia, M.I.A., com ho deia la Marta Pallarès, una de les artistes britàniques més singulars i també més polèmiques de les dues darreres dècades. De fet, últimament està molt polèmica perquè amiga de Trump, antivacunes, aquesta dona que ens havia agradat tant i ara va una mica pel pedregar. Però tot i així, Marta Pallarès, aquí la defensem d'aquella manera, perquè musicalment segueix sent molt potent, o què?
2: Segueix sent molt potent la Mia Arular, la M.I.A., i també perquè crec que val la pena posar en context aquests artistes i aquestes artistes que se'ns converteixen en una figura una mica incòmoda, una mica polèmica, i que, com tantes vegades, sempre es jutgen de manera diferent, segons si són dones o si són homes. Perquè Kanye West, tot i que hagi perdut els trucs completament, ell segueix omplint estadis i no depèn de ningú que el contracti o no, com sí que li ha passat amb la Mia, que en parlarem ara, que estava fent una gira i com que ella era només l'acte d'obertura, ella era el que es coneix popularment com a la talonera, doncs se l'han pogut treure de sobre. Per tant, avui volem venir aquí a escoltar bona música, a parlar d'un personatge interessant i complex, així que de moment estem en Paper Planes de fons, que aquesta segur que la teniu totes.
1: Home,
2: aquesta molt escoltada.
1: Va ser un èxit, va arribar fins al dalt de les llistes i ara es va fer servir per publicitat, per mil coses, una meravella de cançó.
2: Doncs parlem de la M.I.A., una d'aquestes artistes que costa de col·locar en una sola casella. Va néixer a Hounslow, a Londres, el 1975. És filla de pares tamils que van fugir de Sri Lanka durant la Guerra Civil i el seu pare, Arul Pragasam, va ser un dels fundadors...
1: Has estat assajant tota la tarda, per dir aquest nom?
2: Però no me'l facis tornar a dir perquè segurament no el tornaré a dir igual.
1: D'acord, bé. Sí.
2: El pare va ser un dels fundadors d'una organització vinculada als tigres tamils i això va marcar tota la seva estètica i tot el discurs. Parlàvem abans, tu i jo, via WhatsApp, per aclarir una cosa. A veure, la M.I.A. és una noia de casa bona o és pobra realment, és realment refugiada i quan ha fet...
1: Sí, jo sempre tinc el dubte polèmics quan parlem amb anglesos, perquè després sempre descobreixo que van anar a un col·le privadíssim,
2: com
1: caríssim...
2: Com Hogwarts, com d'en Harry Potter.
1: I llavors sempre tinc decepcions.
2: Doncs en aquest cas no et decepcionarà. Ens podem decepcionar una mica més endavant, si vols, en la seva carrera, però de moment, en els seus inicis...
1: De moment és de working class, o sigui, de classe treballadora.
2: Més que working class, realment, d'una classe ser molt, molt humil. Ella recorda com la seva mare ballava quan van haver de tornar a Sri Lanka i ballava tant als carrers com en petites celebracions que es feien a les cases, cobrant en efectiu monedes per poder comprar doncs, el més essencial. I, de fet, la figura de la seva mare ha sigut molt important a tota la carrera de la Mia. Li ha dedicat un dels seus discos, es diu com la seva mare, i sempre l'ha tingut molt present com una figura molt forta dintre de la seva casa, perquè el pare també estava molt M.I.A. M.I.A. significa Missing in Action, que és com es diu normalment quan algú desapareix doncs, en una guerra, i el pare era un guerriller. Així que realment la Mia va créixer molt envoltada de figures femenines a casa seva.
1: Guerriller tamil, eh?
2: Guerriller tamil. Els tigres tamils. No diguis que això també sona una mica mexicà. Los tigres del tamil.
1: Doncs sí.
2: Podria ser.
1: Sentim una mica més de música per
2: sentim,
1: això?
2: Sentim, sisplau.

0: Ai, sí, sempre a favor de la gasolina. Clar, és de l'any 75. Ara ja tot va amb hidroales i...
1: Amb hidroales?
0: No, vull dir que ha canviat molt el món i que ara tot és elèctric. Però aquesta noia encara és de l'època de la gasolina.
1: Doncs sí.
0: De la benzina.
1: Doncs sí, sí. Època de la benzina, en aquesta cançó de Bad Girls, ja ho deia molt, molt clar, que les noies dolentes s'ho munten molt millor. I en els últims anys, però, com a noia dolenta polèmica, ha saltat els titulars força sovint. Va fer un disc, Mata, el 2022, i ha passat ara 4 anys sense disc, dedicada a una línia de roba que Vigilem afirmava bloquejar el senyal 5G. Ja vam poder començar a veure aquí que la Mia...
0: El 5G dels mòbils?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí,
0: la samarreta,
1: sí.
0: Bloquejar-lo?
1: Doncs sí, ella, en lloc de ficar-se el paper de plata al cap, va decidir forrar les samarretes de paper de plata i tota aquesta cosa conspiranoica que diuen que ens estan afectant totes els ultrasons, ella va dir, espera't tu, que jo aquí, idea de negoci, faré una línia de roba que et protegeixi de les radiacions del 5G. Aquí,
0: però ja amb científics a... o una mica amb paper de plata?
1: Home, no, a veure quin científic et dirà que el 5G et causa càncer, això, ell a casa seva.
0: No, amb... no, però vull dir, potser va parlar amb científics per fer les samarretes i són d'un material que hauríem de portar tots pel carrer.
1: Va parlar, en tot cas, potser amb científics terraplanistes i que li donaven també la raó al publicar missatges contra les vacunes. Va manifestar interès a aparèixer en el programa d'una polèmica periodista nord-americana, que és la Candace Owens, que tampoc molt fino i raja, i l'últim any ha fet pública una conversió al cristianisme molt intensa, referències a l'apocalipsi i a la idea que Jesús ha tornat.
0: Perdona, però no és l'única.
1: Oh, no, no, en són uns
0: perquè,
1: quants.
0: Escolta, estem totes aquí amb Sant Crist amunt i avall, tot el dia.
1: Quin nom estàs pensant?
0: Rosalia.
1: Doncs anem i vigilem, perquè entre aquestes dues hi ha hagut beef.
0: La Marta Pallarès, com és més jove que la Mia, diu beef, però vol dir que entre les dues hi ha hagut una mica de batussa.
1: S'han esbatussat. O en tot cas, la Mia s'ha volgut esbatussar amb la Rosalia i ella, que és molt llesta, molt més llesta pel que calla que pel que diu, ha decidit que no entraria en aquesta polèmica. Què ha passat? Que la Mia ha tret un disc nou a MI7, que això és una mica de brometa amb el MI6, que és el servei secret britànic, i aquest és MI7, el setè disc de la Mia que s'ha publicat ara mateix, el 17 d'abril d'enguany. Aquí, un trencament total, que és un disc que ha volgut dedicar al gospel cristià basat en el llibre de l'Apocalipsi amb el
0: perdona,
1: cor.
0: Perdona, això es diu marmelada mental.
1: Una marmelada mental, que aquí hi ha un sucamulla que no vegis. Ha agafat el cor de l'antiga Santa
0: però,
1: Isabel.
0: Perdona, això no sona a cants cristians i tot això, sí?
1: És que són molt les lletres, també. I, a més, és un disc conceptual que ara explicarem una mica tot el sucamulla que
0: sí,
1: hi ha aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: 16 talls.
0: Sí, que les teves mans, sucamulla.
1: Exacte. 7 de les cançons són unes trompetes molt curtes, que són les 7 trompetes de l'Apocalipsi, i 7 són cançons senceres, que estan escrites cadascuna en una localització diferent. Què ha passat? Que ell ha dit que la Rosalia, que va aparèixer en un editorial de primavera de la revista Vogue, amb una estètica molt marcada per la simbologia religiosa catòlica, amb vels, creus, el que ja sabem que està fent Rosalia últimament, doncs la Mia va dir, espera't tu, que jo ara trec disc i que necessito que es parli una mica de mi, així que jo ara començaré a fer bullir l'olla a xarxes, i li va enviar un tuit a la Rosalia dient, tu pots fer que tots els teus visuals s'assemblin als meus. I tu pots anar primer perquè tens darrere una indústria de 1 milions de dòlars empenyent-ho. Jo ho he de fer tot sola, i si faig una foto l'he de guardar 6 mesos perquè no tinc un contracte signat. Així que hi va anar molt fort en contra de la Rosalia, recordem.
0: Sí, això no s'ha quedat amb una anècdota, eh?
1: No. Ella estava profundament indignada, però vaja, hem parlat aquí moltes vegades a les dones i els dies de totes les artistes que han fet servir iconografia religiosa, la Madonna, la Lady Gaga, així que estranyament es pot dir que la Rosalia, que ja havia fet servir a El Mal Querer el 2018 una imatge d'una ella, una verge a la portada, i que a més havia citat explícitament a la MIA com a referència a la cançó Boleries de Motomami, Doncs, més aviat, la Rosalia, si li té alguna cosa, és molta admiració i molt de respecte.
0: Però no fa bona pinta, eh? Això acabarà a les mans, eh?
1: Acabarà a les mans, i si no hagués sigut prou aquesta polèmica, doncs a sobre ara la Mia, que tenia una gira, com dèiem al principi, per presentar el seu nou disc, al mig d'un dels seus primers concerts, obrint pel raper Kid Cudi, va fer unes declaracions molt lletges sobre immigrants marrons que podien ser il·legals i que podien estar en l'audiència d'aquest concert.
0: Migrants marrons, efectivament,
1: tenint en compte que ella ve d'una herència, com dèiem, tamil, de Sri Lanka, i que havia fet moltes cançons dedicades a la immigració. Així que Kid Cudi ha dit que ell no volia ofendre el seu públic i li ha cancel·lat la gira. Així que ara veurem si ella s'ho pot multar pel seu compte o si el proper disc començarà a parlar d'hipogrifs i d'unicorns.
0: Ho veurem. Marta Pallarès, tu pots venir cada setmana com a pubilla del Michoacán que ets.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us deixem ara mateix amb el Catalunya Nit i demà a les 9 de la nit entrevistarem a una advocada que ha fet molt per les dones, Maria Fernández Gálvez. Demà serà a les 9 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: pendents a aquesta hora de dos punts on estan passant coses. Per una banda, l'AP7. Cremen dos camions, un dels quals completament. Ha estat a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i estan treballant una dotzena de dotacions dels bombers i la via està tallada en tots dos sentits de la marxa. Les flames són de grans dimensions. De seguida ho ampliarem, però si esteu conduint ara mateix, l'AP7 en aquest punt és una via a evitar.
1: També tenim part de l'atenció posada a la seu d'Esquerra Republicana. Els republicans han debatut durant tota la tarda si donen llum verda als pressupostos de Salvador Illa i tot indica que serà així després que aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras hagin presentat l'acord per construir la nova línia de tren orbital. Els diners per construir-la no sortirien dels pressupostos de la Generalitat, sinó dels de l'Estat, però haurà estat el punt fonamental a què s'agafa Esquerra per sumar-se a l'acord. La pròxima parada podria ser demà, la firma de l'acord entre els líders de tots dos partits.
2: Catalunya nit.

0: Aquest és el tema de campanya del Partit Popular Andalusia, Kilómetro Sur, i cantava el vencedor de les eleccions, Juanma Moreno. El Partit Popular confirma el regnat de les últimes legislatures en el que va ser durant dècades un feu socialista. La festa, però, no és completa, perquè sense majoria absoluta depèn de Vox. El PSOE intenten desvincular la patacada andalusa de la fortalesa de Pedro Sánchez per esgotar la legislatura i tornar a guanyar les eleccions a l'Estat. Feijó, però, en fa la lectura contraria.
1: Yo creo que hay un votante que para que no entre Vox le depositó la papeleta al Partido Popular y ese votante es totalmente recuperable en las municipales, en las próximas generales. Estoy convencidísima de eso.
2: Tiene fuerza para Andalucía, pero también tiene fuerza para toda España. Porque acerca a España a otra manera de gobernar, más seria, más limpia, más útil.
3: I aquesta tarda, novetats també pel que fa a Junts. Encara no ha definit qui serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona i tot indicava que s'hauria de dirimir entre Jordi Martí, que ja s'hi ha postulat, i Jordi Rius, el portaveu del partit i molt proper a Puigdemont. Aquesta tarda, Rius ha publicat una carta oberta a la militància en què explica que el pas endavant de Martí altera el clima que voldria per postular-s'hi i que, per tal d'evitar la confrontació, en aquestes circumstàncies, no s'hi presentarà. Martí ha respost a aquest escrit.
4: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
0: L'exèrcit israelí ha tornat a assaltar la flotilla que pretenia arribar a Gaza. Ho han fet en aigües internacionals a prop de Xipre i Netanyahu se n'ha felicitat.
5: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
0: Entre les desenes d'activistes interceptats n'hi ha de catalans i avui davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Activistes de la flotilla Global Summit han criticat la passivitat, diuen, dels països europeus.
6: Que la impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
3: I avui ha tornat a sonar molt un dels temes de Shakira per aquesta frase. Shakira ha guanyat un plet milionari i l'agència tributària li haurà de tornar al voltant de 60 milions d'euros. La sentència remet a la campanya del 2011 perquè no s'ha pogut comprovar la residència de la cantant a Espanya. En canvi, sí que va ser condemnada per no haver fet bé la declaració entre el 2012 i el 2014. Avui, però, Shakira canta Victòria.

Sí, podem dir que es troba en un moment dolç perquè aquest tema seu, Dai Dai, és la cançó oficial del Mundial i sonarà molt els pròxims dies. I ens servirà també per introduir l'entrevista que farem a partir de les 11. Parlarem amb el responsable de Panini, els cromos. Ja ha arribat la febre del Mundial i hi ha novetats.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Molt pendents a aquesta hora de l'incendi de dos camions a l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, això és a l'Alt Penedès. Els dos vehicles haurien acabat xocant per fregament i l'accident ha obligat a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. Segons el Servei Català de Trànsit, i de fet ara tindrem actualització en aquest sentit, però sabem que no hi ha hagut ferits. Oriol Pujador, bona nit.
2: Sí, a la zona hi treballen 12 dotacions dels bombers. L'avís s'ha rebut cap a 9:15 del vespre, tot i que s'està investigant exactament què és el que ha passat. Com deia, segons els Mossos, la principal hipòtesi és que un dels camions estava aturat al voral quan l'altre l'ha esquivat, però l'ha acabat fregant de manera lateral, provocant aquest impacte. Trànsit confirma més que un dels camions transportava esprais i que s'ha incendiat. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Transcat, el de mercaderies perilloses. El cert és que les flames que s'han produït han estat de grans dimensions. S'han sentit fins i tot algunes explosions en el moment de l'accident. El sinistre s'ha produït en sentit nord, a l'alçada de l'empresa Gedia. De fet, una trentena de treballadors d'aquesta companyia han hagut de ser evacuats. Hi ha hagut flames al voral, perquè s'han accés aquestes flames dels camions cap al voral de l'autopista. El telèfon 112, el d'emergències, ha rebut 90 trucades i, evidentment, com que l'autopista està tallada, hi ha problemes de trànsit. Uns 4 quilòmetres de cua en aquests moments en els dos sentits de la marxa. De moment, cap previsió de reobertura de la via.
3: Doncs podem parlar-ne a aquesta hora amb el director del Servei Català de Trànsit, és el senyor Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: No sé si ens pot actualitzar d'alguna manera la informació que acabem de donar. Les últimes imatges que hem vist eren la de, com a mínim, un camió que cremava de manera ostentosa, flames molt, molt, molt contundents. No sé si encara hi ha foc allà a la via i què tenim de retenció ara mateix.
4: Bé, l'accident s'ha produït tal i com en l'han descrit vostès, no? El fregament deu haver originat, doncs, un impacte amb temperatura que ha provocat, doncs, que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir, i el que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat o quedaran completament calcinats. Llavors, el que hem fet nosaltres ja és establir amb el titular de la via, amb el propietari de l'autopista, que és el Ministeri, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem, doncs, les ferralles del camió, i tenim les grues disponibles a Vilafranca allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat, perquè no han de venir de molt lluny les grues, les tenim allà al costat. Ara bé, nosaltres no podem precisar el temps que trigarem a fer tot això fins que no acabin els bombers, que en aquests moments estan extingint l'incendi.
3: Clar. Això vol dir que demà al matí, per exemple, a hora punta a les 8, podria ser que encara estigués tallada la via?
4: Nosaltres donem en aquests moments com a alternativa la Nacional 340 i la Nacional, perdó, i la C32, que és de peatge, òbviament. Però el que treballarem és per poder obrir el sentit sud. El sentit sud sí que es podrà obrir, i això és el que ens ha comentat el Ministeri, i en canvi el sentit nord és on haurem de retirar aquests dos camions que han quedat més afectats, bueno, han quedat completament calcinats, i que per tant aquí segurament trigarem més temps a fer, doncs, tota l'operativa. Però sempre ens ordenem de la mateixa forma, recuperar un carril o dos carrils si es pot, i anar treballant amb carrils oberts. Però d'entrada va bé aquesta trucada que vostès ens fan per poder demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que per tant utilitzin

0: Recomanem que utilitzin aquestes dues vies que vostè ha comentat, però aquests 4 quilòmetres de cua que hi ha ara i que hem explicat, estan anant a més o d'aquí ja no passarà?
1: Els companys de Mossos d'Esquadra de trànsit, en aquest cas, que són a la zona, el que es cuiden és de intentar que no creixi aquesta bossa de trànsit que pugui quedar acumulada, i la bossa que ha quedat acumulada, drenar-la per treure-la. I a vegades fins i tot es fan girar els vehicles en sentit contrari per treure aquesta bossa de trànsit. Però encara en aquests moments l'operativa és molt prematura, perquè hem d'esperar que s'acabi d'extingir completament l'incendi.
0: Recordem que hi ha una dotzena de dotacions dels bombers treballant-hi. Quan acabin ells és quan es podrà començar a desplegar la resta de l'operatiu. Avui hi ha hagut també, des de 7:45 del matí, un altre tall que ha afectat l'A2 i que encara sembla que no està resolt a l'alçada d'Òdena. Què ens en pot dir d'aquest?
1: Aquest s'ha estat treballant durant el dia, i s'està treballant treure tota la càrrega i retirar el camió. Sí, sí.
0: També ha sigut un camió, per tant aquest ja porta hores que s'hi està treballant, eh?
1: Bé, quan els camions van plens s'ha de treure tota la càrrega dintre el camió per poder maniobrar el camió i treure'l i retirar-lo. El que sí es farà allà és obrir un carril, i això pràcticament és segur que podrem obrir un carril, i ja recuperar també tot el sentit a Lleida.
0: Doncs acabem recordant les indicacions que vostè mateix feia als nostres oients. Si demà han de passar teníem previst passar per la P7 en aquest tram, el de Santa Margarida, que s'informin bé abans per saber si està completament obert, i si no, com a alternatives tenim la Nacional 340 i la C32. Senyor director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe.
1: Gràcies a vostè.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Un minut i arribarem a un quart d'11 de la nit en aquest punt. Aquí al Catalunya Nit estem pendents de poder-vos informar i connectar en directe amb l'equip que tenim cobrint des de 6:45 de la tarda la reunió del Consell Nacional d'Esquerra per avalar l'acord de pressupostos amb el govern. És una reunió que s'ha allargat fins pràcticament fa uns minuts i ara de seguida hi connectarem. Mentrestant, us expliquem que aquesta reunió que està fent Esquerra per tal d'avalar l'acord dels pressupostos del govern ve precedida per una decisió que avui s'ha segellat per part dels dos màxims dirigents d'Esquerra Republicana, en aquest cas eren Oriol Junqueras i Salvador Illa, el president del govern, el president de la Generalitat, que és aquest acord que han signat sobre la línia orbital de tren. Em diuen que sí, que ara sí que podem connectar, ara explicarem això de la línia orbital de tren, però podem connectar amb l'equip que tenim desplaçat en el seguiment d'aquest Consell Nacional d'Esquerra, en directe ara mateix, unitat mòbil amb Raül Orgales i Àlex Giral. Robert, bona nit, Àlex.
1: Què tal, bona nit.
0: S'ha acabat, doncs, aquesta reunió, ara ens ho deies, no? Fa tan sols uns minuts.
1: S'acaba d'acabar, fa un parell o tres de minuts, sí. Ara veiem com tots els dirigents van sortint d'aquí de la seu d'Esquerra Republicana al carrer Calàbria de la ciutat de Barcelona. Han sigut més de 3 hores de reunió. De fet, si s'arriben a allargar un quart d'hora més, arriben a les 4 hores de reunió. Ens diuen que, diguéssim, s'ha perllongat molt perquè havien de desglossar tot l'acord punt per punt i que, de fet, també hi ha hagut moltes intervencions, molts dubtes de caràcter tècnic i algunes veus fins i tot ens han dit també que hi havia hagut diversitat d'opinions durant aquesta trobada del Consell Nacional, que és l'òrgan més important del partit entre congressos. També ens han dit que, com estava previst, no s'hi ha votat res. Per tant, tot plegat ha sigut una exposició d'aquest acord que plana del tot el camí per als primers pressupostos de Salvador Illa.
0: Molt bé, per tant, es desbloqueja aquesta situació, Àlex, eh? Aquesta és la notícia.
1: Aquesta és la notícia, en principi seria aquesta. Ara ens han d'enviar el comunicat oficial a la sortida d'aquesta reunió. I si tot va com ha d'anar, demà en principi hi hauria l'escenificació del pacte d'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. I, en principi, si els tempos ho permeten, seria

0: divendres que s'enviaria el projecte de pressupostos al Parlament i tot plegat permetria aquest objectiu que es va fixar el govern un cop van fracassar les negociacions al març, doncs de tenir nous pressupostos aprovats abans de l'aturada d'estiu.
1: Doncs fantàstic, Àlex, si et sembla fem una cosa, esperem a veure sí. si es comuniquen d'alguna manera amb els periodistes que heu estat aquí seguint el Consell Nacional d'Esquerra i tornem a connectar.
0: Perfecte.
1: Gràcies.
0: Molt bé.
1: Fins ara.
2: Doncs la parada prèvia a aquest acord de pressupostos ha estat la presentació d'un altre acord, aquest de la línia orbital que ha de donar servei a 3 milions d'habitants, a més de 3 milions, diuen, que podrien moure's per la segona corona metropolitana sense haver de passar per Barcelona. Rafael de Ribot, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Manel.
2: Com tenen previst que sigui aquesta línia?
3: Doncs repassem el que han explicat. Unirà Mataró i Vilanova i la Geltrú amb una línia de 120 quilòmetres de longitud que passarà per 6 comarques. 68 d'aquests 120 quilòmetres seran de nova construcció. En total està previst que hi hagi 40 estacions, 23 de les quals també seran noves. La inversió total prevista, 5.200 milions d'euros que haurà de portar l'Estat. S'espera que les obres estiguin acabades l'any 2041.
2: Unes obres, ja ho veiem, amb terminis molt, molt llargs. Això vol dir que s'han projectat en diferents fases, repassem-les.
3: A veure, la fase 0 consistirà en reforçar l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell. Aquest reforç hauria d'estar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa, 2034. Aquest és l'únic tram que té finançament garantit al pla de Rodalies. Dèiem, el conjunt de l'obra l'ha de pagar de l'Estat, però ara, en aquests moments, només tenim garantit aquest tram. 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró a Granollers al 2040 de Terrassa a Vilafranca i el 2041 de Vilafranca a Vilanova.
2: Com s'ho han agafat el món local que s'hagi tret del calaix aquest projecte que feia 20 anys que hi era?
3: Doncs sí, ho han aplaudit. Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime que es rescati, com deies, un projecte que ja fa 20 anys que estava dissenyat. Però demanen que no es descuidin altres inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
4: I que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no d'anar en detriment d'aquesta visió de futur, que, com s'ha dit, no és una visió de país, i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia.
3: Com dèiem, una demanda generalitzada. La consellera de Territori, Sílvia Panec, ha assegurat que això no passarà.
5: Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència.
3: El govern defensa que la línia orbital permetrà un salt qualitatiu, diuen, a la mobilitat metropolitana.
2: Gràcies, Rafael. Hem sentit veus a favor d'aquesta línia. D'altres dies també n'hem explicat de contràries. El cas és que ha estat aquest acord el que permetria que segurament demà es pugui donar llum verda als primers pressupostos. Seran de Salvador Illa. És una reunió aquesta del Consell Extraordinari d'Esquerra Republicana que tot just ha acabat. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada intentarem treure'n més detalls.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
6: La nit dels ignorants s'hereda.
7: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
6: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
6: Veu com creixen els seus oients màgics.
12: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
6: I posa la pell de gallina.
13: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
13: I és que m'heu posat la pell de gallina.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 8 minuts per arribar a 11:15. Una de les notícies d'aquesta hora és el que sembla que és l'acord que hauria pres Esquerra Republicana per donar suport als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Per això ara posem en antena també el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
1: Bona nit, Manel, què tal?
0: D'entrada sembla que això està fet, s'ha d'acabar de veure què passa demà, però pot ser aquest l'únic acord de pressupostos de la legislatura? Fins ara no n'hi ha hagut. Aquests serien els primers, n'hi pot haver més?
1: Sí, aquests serien els primers i de fet, probablement al llarg de la setmana veurem ja altre cop l'aprovació dels pressupostos en el Consell Executiu i altre cop la presentació al Parlament de Catalunya d'aquests pressupostos. De fet, fa molt pocs minuts, Manel, acabem de saber que el mateix Oriol Junqueras presentarà ja demà al matí, pràcticament al migdia, aquest acord de pressupostos. Ho farà davant dels mitjans de comunicació i abans al Palau de la Generalitat el líder d'Esquerra es trobarà amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, per fer la fotografia d'aquest acord. Un acord que, com apuntaves, probablement serà l'únic acord de pressupostos que veurem al llarg d'aquesta legislatura. I l'explicació l'hem de mirar en el calendari. L'any que ve hi ha, com a mínim, dues eleccions. Al maig, les eleccions municipals, i entre el juliol i el setembre, molt estirar, hi ha d'haver-hi eleccions espanyoles. Per tant, amb un any electoral, amb el que ha costat de gestar també aquest projecte de pressupostos, és molt difícil que pugui repetir-se. I l'altre any ja ens anem a eleccions al Parlament. Per tant, aquest acord que ara ja comencem a dibuixar i que demà en coneixerem tots els detalls amb extensió serà probablement l'únic acord de pressupostos que viurem aquesta legislatura a Catalunya.
0: I un acord que, recordem-ho, va estar a punt de descarrilar perquè va passar també de manera insòlita que es va haver de retirar el projecte quan s'havia de votar.
1: Exacte, és una situació inèdita que no havia passat mai abans a Catalunya. Va passar avui fa exactament 2 mesos quan el govern de la Generalitat va retirar el projecte de llei de pressupostos del Parlament perquè no hi havia cap acord tancat amb Esquerra i que, per tant, aquests pressupostos, si continuaven la tramitació al Parlament, haurien caigut i haurien perdut la votació al ple. Què ha pogut canviar ara? Doncs bàsicament que les condicions que ha posat Esquerra són unes altres. El que era una línia vermella el mes de març ara ja no ho és, que és aquesta gestió i recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat. Ara veiem que l'acord passa per altres vies, mai millor dit això de vies, perquè un dels punts centrals d'aquest acord que hem anat coneixent aquests 3 dies i que també us hem estat explicant a Catalunya Ràdio, passa per aquesta línia de tren orbital, també per canviar les majories i que Catalunya tingui majoria en el Consorci de la Zona Franca, també per aquesta societat d'inversions que ha de fiscalitzar i també gestionar les inversions de l'Estat a Catalunya i també per muscular l'agència tributària. Són alguns dels punts centrals de l'acord i que, per cert, aquest dimecres el govern espanyol també haurà d'assumir-los com a propis en una reunió bilateral a la tarda a Madrid entre Generalitat i govern espanyol.
0: I per acabar, Raül, com creus que queden a partir d'ara els principals actors polítics després de tenir pressupostos?
1: Doncs sempre s'associa poder aprovar pressupostos amb tenir oxigen. Després hem vist que hi ha altres governs que han pogut exaurir o que van camí d'exaurir la legislatura, però que en canvi no han aprovat cap pressupost en els anys que portem, 3 ja, de legislatura. Em refereixo, per exemple, al govern de Pedro Sánchez. Però és veritat que un govern que a hores d'ara arriba a meitat de mandat amb uns pressupostos aprovats té una mica més d'oxigen com a mínim per intentar exaurir la legislatura. I això és el que hauria pogut també aconseguir el govern de Salvador Illa amb aquest acord de pressupostos i amb la futura aprovació que veurem ja amb molta més probabilitat abans d'acabar l'estiu al Parlament de Catalunya. I Esquerra Republicana ha aconseguit un paper d'interlocució directa amb el govern de Salvador Illa, ha aconseguit al final que algunes de les seves demandes, d'altres com l'IRPF, hem vist que, per exemple, no han vist la llum, però sí que ha aconseguit introduir-les a l'agenda política, també als comuns. I veiem també com l'oposició, especialment des de Junts per Catalunya, carrega directament contra Esquerra Republicana perquè, segons ells, no s'han aconseguit les reivindicacions principals que apostaven com a mínim en un inici als republicans. Per tant, veiem que ja en un clima preelectoral tots els debats, i aquest és un dels importants, sempre acaba també derivant cap a tots els costats i els argumentaris que plantegen els partits.
0: Doncs així és com queda el taulell. És l'anàlisi del cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Gràcies, bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
2: Ara sí, 3 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Hem d'explicar un nou capítol del serial Junts per Catalunya per designar el candidat a l'alcaldia de Barcelona. El vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, ha anunciat que renuncia a postular-se com a alcaldable per evitar la confrontació en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, que és Jordi Martí. Jordi Corbalan.
3: Josep Rius ha adreçat una carta a la militància assegurant que no el trobaran en una lògica de confrontació i desafiament intern que debilita tant el projecte de Barcelona com el projecte nacional de Junts. Rius, de la màxima confiança de Carles Puigdemont, era l'aposta de la direcció juntaire per ser el candidat del partit a Barcelona. Dijous passat, però, Jordi Martí va comunicar la seva aspiració d'optar a ser l'alcaldable. Això abocava el partit a unes primàries internes que la cúpula de Junts sempre ha volgut evitar. Aquest vespre, en una entrevista a BTV, Jordi Martí ha admès que l'anunci de Rius, amb qui són companys de grup a l'Ajuntament, l'ha sorprès i ha deixat clar que no se sent al·ludit quan parla de confrontació i desafiament.
4: El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
3: A un any de les municipals caldrà veure quan la direcció del partit activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, com van prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí a Jordi Martí per ser l'alcaldable o si li sortiran més rivals.
5: Catalunya nit.
0: Doncs de les eleccions que vindran a les que acaben de produir-se, populars i socialistes han valorat avui els resultats de les eleccions a Andalusia. Moreno Bonilla es manté en el seu propòsit de governar en solitari, tot i que han perdut la majoria absoluta i l'aritmètica electoral fa que el PP depengui de Vox per formar govern. Per la seva banda, el Partit Socialista nega que el mal resultat que va obtenir ahir el partit es pugui comparar amb el que pot passar a les generals. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: Bona nit. Tot i perdre la majoria absoluta, Moreno Bonilla defensa que vol governar en solitari. No descarta acords parlamentaris puntuals amb Vox i adverteix els d'Abascal.
7: Yo creo que el resultado muy bueno. Creo que nos da un margen de maniobra para poder governar en solitario. Pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente d'un sillón.
6: I davant dels seus barons, Núñez Feijóo ha evitat referir-se a Vox i a la fórmula del nou govern andalús i ha preferit defensar la seva estratègia de futur.
8: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy.
6: I Pedro Sánchez ha aprofitat la prioritat nacional que exigeix Vox per carregar contra el PP i la privatització de la sanitat pública.
9: La verdadera prioridad de todo país, de todo estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sinó lo està debilitant.
6: Mentrestant, els socialistes reconeixen que no són els resultats esperats, deixen l'autocrítica per al PSOE andalús i insisteixen, però, que les eleccions andaluses no es poden extrapolar a unes futures eleccions generals. María Jesús Montero reconeix que no han sabut arribar a l'electorat andalús. Ho ha dit en una entrevista a la SER.
10: ¿De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla? ¿No hemos logrado una movilización de un electorado progresista que sí se expresa en las urnas, en otras convocatorias electorales?
6: La davallada electoral és molt dura per als socialistes, però diuen que hi ha partit per afrontar les pròximes cites electorals. La desfeta del PSOE a Andalusia no altera els plans de Pedro Sánchez, que no es planteja avançar les eleccions espanyoles previstes per a mitjans de l'any que ve.
2: I mentrestant continua el cicle de vagues dels mestres i professors. Avui l'aturada ha estat al Barcelonès, amb un seguiment del 65% segons l'USTEC i de pràcticament el 21% segons el Departament d'Educació. Demà serà el torn del Maresme i el Vallès. Maria Costa.
11: Malgrat la pluja, la manifestació d'avui al centre de Barcelona ha acollit prop de 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana i al matí uns 450 docents han bloquejat durant dues hores l'accés a la Sagrada Família on hi han col·locat pupitres.
12: Hem buscat un lloc emblemàtic, també un lloc conegut de país, perquè considerem que és un conflicte de país i que s'ha d'enfrontar amb deixar de destinar recursos al turisme i dedicar-los als drets fonamentals, com és l'educació pública.
11: Es tracta d'una setmana clau per desencallar el conflicte. La propera reunió entre sindicats i el Departament d'Educació es farà dimecres a la tarda, ho explica la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
13: Ara mateix hem de gastar tots els mistos que tenim per intentar arrencar aquesta responsabilitat als grups polítics. Si estem en una situació, en la situació que estem, és també a causa dels governants que vam tenir en anteriors legislatures, que tampoc van fer unes polítiques educatives alternatives que posessin i donguessin resolució a les situacions que ja estaven patint en el centre.
11: Demà les dues concentracions principals seran a les 12 del migdia a l'estació de tren de Granollers Centre, al Vallès Oriental, i a la plaça Espanya de Sabadell, al Vallès Occidental.
5: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: L'exèrcit israelià ha tornat a assaltar la flotilla de Gaza. Avui han interceptat en aigües internacionals a prop de Xipre una quarantena d'embarcacions on anaven desenes d'activistes, alguns dels quals catalans. A l'espera de veure quin és el seu destí, el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha aprofitat per felicitar-se'n. Per ara, 12 vaixells han esquivat l'operació militar. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
1: En l'enèsima detenció il·legal d'embarcacions de la flotilla, Israel ja comença a enviar senyals que es pren com una broma la missió activista. Primer han intervingut al canal de ràdio d'alguns vaixells fent sonar això. Oops, I did it again, de Britney Spears, que es traduiria en català com un vaja, ho he tornat a fer. A més, en un compte de Twitter lligat al Ministeri d'Afers Exteriors israelià han penjat una imatge de Bill Murray a la pel·lícula Atrapat en el temps amb el missatge "És el dia de l'estafa de la flotilla altra vegada". El mateix Benjamin Netanyahu ho ha rematat enviant aquest missatge al responsable de la detenció des del centre de comandament.
2: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
1: Els vaixells han estat detinguts després d'haver fet parada a Turquia, país enemic d'Israel, fet que podria complicar la situació dels activistes. I és que recordem que l'última vegada que Israel va interceptar vaixells de la flotilla, va alliberar pràcticament tots els seus integrants, però va mantenir detinguts dos dels seus membres durant 10 dies, segons van denunciar, en condicions de maltractament físic i psicològic.
3: Per tot això, centenars de persones s'han concentrat aquest vespre al centre de Barcelona, davant la seu de la Unió Europea, per tal d'expressar el seu rebuig a l'acció israeliana i demanar als 27 que no permetin a Israel la violació sistemàtica dels drets humans. Volen que la pressió diplomàtica forci Israel a alliberar els activistes retinguts. Barcelona, Marc Presseguer.
4: Organitzadors de la Global Summit Flotilla, polítics i manifestants s'han reunit a Passeig de Gràcia amb un missatge clar: protestar per l'assalt d'Israel als vaixells. El portaveu de la flotilla, Pablo Castilla, ha aprofitat per denunciar el paper que està exercint la Unió Europea.
5: Aquesta mateixa Unió Europea que es queda mirant davant el segrest de ciutadans europeus en aigües internacionals en zona de la seva responsabilitat. La mateixa Unió Europea que blinda les seves fronteres contra les persones migrants que fugen de la fam i de la misèria, però que després ens parla de drets humans per justificar la pujada de pressupostos militars i ens demana sacrificis a la classe treballadora.
4: Guiats per un vehicle des d'on s'iniciaven els càntics, els varis centenars de persones han continuat la seva marxa amb cares conegudes, com la de l'exalcaldessa Ada Colau.
6: Tornem a denunciar que moltíssims activistes de moltes nacionalitats estan ara mateix segrestats de forma il·legal per part de l'estat genocida d'Israel i exigim el seu alliberament immediat. I exigim que el govern de l'estat s'activi al màxim nivell per aconseguir aquest alliberament d'aquests companys i companyes i sobretot que es pressioni a la Unió Europea perquè deixi de ser còmplice.
4: La manifestació buscava generar pressió diplomàtica perquè Israel alliberi els activistes retinguts.
3: Gràcies, Marc. No és la primera vegada que es qüestionen les actuacions d'Israel des d'un punt de vista jurídic. Avui ho analitzarem amb Jaume Saura, ell és catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona. Bona nit, Jaume.
7: Bona nit.
3: Ara fa uns 20 dies l'exèrcit israelià va fer un primer assalt a la flotilla a prop de Grècia, a unes 1.000 milles de Gaza. Avui ho han fet a unes 250 milles també en aigües internacionals, a prop de Xipre, en aquest cas. La pregunta és, això és legal?
7: No, això s'escapa completament a qualsevol paràmetre de legalitat internacional. Les aigües on s'han produït aquestes detencions, aquest abordatge i detenció de civils, són aigües internacionals, és alta mar, i per tant els vaixells israelians no tenen cap jurisdicció sobre aquests vaixells.
3: I davant d'aquestes actuacions il·legals, què s'hi pot fer, què hi poden fer els països? No? Ara sentíem també com aquí a Barcelona reclamava la Unió Europea, els països dels 27, a fer alguna cosa, a actuar. Què s'hi podria fer?
7: Bé, hi ha moltes coses que es poden fer dintre de la legalitat internacional. Ningú parla de prendre accions armades contra Israel, però sí mesures diplomàtiques, mesures econòmiques, mesures comercials. Hi ha un ventall de accions que es poden prendre, algunes s'han reclamat des de fa temps, com ara la suspensió de l'acord d'associació, un acord comercial preferent, que entraria perfectament dintre del la contramesura, no? Una mesura diguem greu, però justificada per una violació prèvia del dret internacional, en aquest cas del dret del mar i dels drets humans, no? Per tant, el que falta és voluntat política, però mesures de pressió legal, de sanció legal, existeixen.
3: Hi ha un element que és molt cridaner amb totes les intervencions que ha fet l'exèrcit israelià amb les flotilles. Crida l'atenció perquè justament aquestes embarcacions les integren civils i qui intervé és l'exèrcit. Haurien de ser altres cossos ajustant-se a dret, altres cossos, per exemple, equiparables a salvament marítim, tenint en compte que aquesta flotilla l'integren civils?
7: A què vols dir? Si hauria de ser salvament marítim d'Israel, el que...
3: Sí, sí.
7: Bueno, és que no hauria d'intervenir ningú. O sigui, salvament marítim intervé si hi ha un perill de naufragi d'una embarcació. Mm. No és el cas. Aquesta embarcació està navegant per l'alta mar i, per tant, no hi ha d'intervenir ningú, llevat que hi hagués alguna prova o sospites serioses de que està traficant drogues o cometent actes de pirateria, que no és el cas en cap cas, no? Per tant, no hi ha cap justificació perquè intervingui un vaixell militar, però tampoc no justificaria que intervingués salvament marítim si no hi ha una situació de perill al mar.
3: Mm. Si aquesta actuació d'Israel s'hagués de jutjar, quin tribunal se'n faria càrrec?
7: En aquests moments no hi ha cap tribunal internacional amb jurisdicció general. Bueno, hi ha el Tribunal Internacional de Justícia, però no té jurisdicció obligatòria, té la jurisdicció que els estats consenteixen en atribuir-li. Israel, en el seu dia, va consentir que el Tribunal Internacional de Justícia pogués conèixer de supòsits de genocidi, va signar el conveni contra el genocidi, i per això, diguem, amb aquestes cletxes que Sud-àfrica ha entrat un cas contra Israel pel genocidi a Gaza, però per violacions generals del dret internacional no hi ha un tribunal universal que tingui jurisdicció obligatòria. Per tant, el joc que tenim en l'àmbit de les relacions internacionals és el de acció-reacció i el de davant de violacions de dret internacional, mesures de retorsió o contramesures proporcionades, evidentment sense anar més enllà de la mesura inicial per no generar tampoc una escalada, i que és com els que hem posat l'exemple que he posat al principi, no? de diverses mesures que es poden prendre. Però des del punt de vista jurisdiccional no hi ha un tribunal que pugui jutjar si no és amb el consentiment d'Israel, que evidentment no el donarà perquè sap que té totes la perda.
3: Per tant, estem parlant d'aquest escenari de mesures de pressió que ens dibuixaves al principi. Doncs és interessant també haver aclarit aquest extrem. Jaume Sabra, catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre'ns.
7: Gràcies a vosaltres.

0: 4 minuts i arribarem a 3:15. Avui hem sabut que Donald Trump havia planificat un atac per demà contra l'Iran, però que ha decidit finalment ajornar-lo. L'ofensiva militar hauria acabat amb l'alto el foc, iniciat fa gairebé 6 setmanes. És un període en què Washington i Teheran han intentat pactar un acord de pau amb la mediació del Pakistan, uns contactes que fins ara no han donat un resultat positiu. Ignasi Abad.
1: Sí, tot això ho hem sabut fa cosa d'una hora i escaig, gràcies a un missatge que el mateix Trump ha fet a la seva xarxa social Truth Social. Diu que cancela l'atac previst per demà després que li hagin demanat expressament l'Aràbia Saudita, el Qatar i els Emirats Àrabs Units, que són els països dels golfs aliats principals dels Estats Units en aquesta guerra a l'Orient Mitjà. En el seu escrit, Trump també adverteix, però, que ha ordenat el seu cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i el general Daniel Kane, que és el cap de l'Estat Major Conjunt, que estiguin preparats per a un assalt a gran escala contra l'Iran si aquestes negociacions no acaben com ell vol que acabin, és a dir, gairebé amb una capitulació total de l'Iran. Avui mateix el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat que els contactes entre Washington i Teheran continuen a través de la mediació pakistanesa. L'Iran ha lliurat en les últimes hores una nova proposta de pau a través dels mediadors d'Islamabad, que per cert algunes fonts de Pakistan diuen que són pessimistes sobre el devenir d'aquestes converses, perquè entre altres coses aquest document no varia substancialment sobre una anterior resposta que havia donat l'Iran a la proposta de 14 punts dels Estats Units.
0: Molt bé, doncs no sabem si realment tenien previst demà atacar fort o no, però en tot cas diuen que per ara no ho faran. Molt bé, gràcies, Ignasi.

0: Rússia ha atacat Ucraïna amb més de 500 drons i una vintena de míssils com a resposta al bombardeig més gran de tota la guerra contra Moscou, que el govern de Kiev, de fet, va llançar aquest cap de setmana. En aquest context, Vladimir Putin marxa demà de viatge oficial a la Xina. Xi Jinping el rebrà només uns dies després de reunir-se amb Donald Trump a Pequín. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. No és gens habitual que un país aculli el líder dels Estats Units i el de Rússia amb pocs dies de diferència. Després de la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump, Vladimir Putin no vol ser menys i intentarà demostrar que, mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha procurat evitar les comparacions amb la Casa Blanca.
2: No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Estem desenvolupant relacions independents i que toquen molts aspectes amb la República Popular de la Xina. Unes relacions que tant nosaltres com els nostres amics xinesos descrivim com una associació estratègica privilegiada i especial.
1: Per al president rus, aquest viatge no és només una simple visita diplomàtica, sinó que necessita garantir que Pequín continuarà sostenint una economia russa sota sancions occidentals. Des de la invasió d'Ucraïna, el país asiàtic compra més d'una quarta part de les exportacions russes. Putin, a més, no pot amagar que la relació és asimètrica. Rússia necessita la Xina molt més del que la Xina necessita Rússia i només des d'aquesta subordinació el Kremlin pot plantar cara a Occident.

0: El virus de l'Ebola ha causat més d'un centenar de morts a la República Democràtica del Congo, on també hi ha gairebé 400 casos sospitosos. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat l'emergència internacional per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortals. Anem fins a Burkina Faso, Elia Borràs.
1: L'epicentre de l'epidèmia ha esclatat al nord-est de la República Democràtica del Congo, on les alarmes es van disparar quan quatre treballadors de la salut van morir després de contraure un virus desconegut en un hospital de la ciutat de Bunia, on un missioner americà també ha donat positiu. Aquesta és la 17a epidèmia d'Ebola declarada al Congo, però a diferència de l'anterior, coneguda com la variant Zaire, no hi ha vacunes ni tractament específic per curar-la. És per això que el govern obrirà tres centres sanitaris a la província d'Ituri, la més afectada, per poder-ne fer seguiment i evitar la propagació. Fabrice Bichengue és el director de l'Hospital de Kieshero, a la ciutat de Goma, la més gran de l'est del país.
2: Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
1: Per ara hi ha un cas positiu confirmat a la ciutat de Goma, però la manca de finançament estranger i les retallades en matèria de cooperació internacional hi han deixat un sistema de salut molt fràgil. És per això que doctors com Bichengue demanen suport urgent en material per prevenir la propagació. A més, l'est del Congo viu un conflicte entre el govern i els grups armats en una zona molt rica en minerals i recursos naturals, com el cobalt i el liti, cosa que pot dificultar l'intercanvi d'informació i el rastreig de casos sospitosos.
3: Mentrestant, els 5 catalans que anaven a bord del creuer Ondius, en què es va declarar un brot d'antivirus, han donat negatiu avui en la segona prova PCR que se'ls ha fet des que estan en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulloa de Madrid. El Departament de Salut no descarta que els 5 catalans acabin de fer la vigilància a l'Hospital Clínic o bé fins i tot a casa seva. Oriol Pujador, del 14è espanyol, el que va donar positiu per antivirus, què se'n sap?
4: Doncs també el Ministeri de Sanitat ha explicat avui que evoluciona de manera favorable, que gairebé no té símptomes. Es tracta d'un home de 70 anys que està pràcticament bé. La resta, com deies, els altres 13, entre els quals hi ha els 5 catalans, podran començar a sortir de les seves habitacions a l'Hospital Gómez Ulloa de Madrid i rebre visites de familiars després d'haver donat negatiu, això sí, sempre equipats amb EPIs. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat avui que si l'evolució continua sent bona, podrien continuar aquesta quarantena a Catalunya.
5: A partir del dia 7 es podria plantejar l'aïllament domiciliari, és a dir, que vinguessin cap a Catalunya, cap a casa seva. És un protocol que està obert i que anirem revisant, o que ho facin a l'Hospital Clínic.
3: Mentrestant, avui l'embarcació ha arribat finalment al port de Rotterdam.
4: Sí, era el punt final. Allà ha desembarcat els 25 tripulants i els dos sanitaris que encara hi havia a bord. La companyia, per cert, ha explicat que també l'Ondius tornarà a fer un creuer a partir del proper 13 de juny. Serà un viatge que sortirà de les illes Svalbard i que anirà per l'Àrtic. En paral·lel, també avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut davant del plenari de l'Organització Mundial de la Salut. Ho ha fet per valorar l'operació que es va fer a les Illes Canàries.
6: Porque todavía hay quienes creen que el derecho internacional es como una suerte de menú a la carta, que las obligaciones, por tanto, son opcionales, que la solidaridad depende de la conveniencia. Y España respondió a esa llamada. Y esa decisión permitió evacuar a más de 120 personas, detectar casos de forma temprana y tratarlos antes de que fuera demasiado tarde. Y es que cuando un país actúa con responsabilidad, otros responden de la misma manera.
4: Sánchez ha participat en el plenari convidat pel secretari general de l'OMS.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
12: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya central.
8: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
7: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
8: Més informació a firamanresa.cat.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
14: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
15: La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Estaria aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: I algunes més que d'altres. Shakira ha guanyat Hisenda. La justícia ha ordenat que l'agència tributària torni gairebé 60 milions d'euros a la cantant, interessos inclosos, després que Hisenda obligués Shakira a presentar la declaració de la renda i l'impost de patrimoni de l'any 2011. Roger Santaló, bona nit.
2: Bona nit.
0: Shakira sempre ha defensat que aquell any no havia de pagar més de renda ni de patrimoni. Amb quin argument? Per què?
2: Doncs assegura que aquell any no era resident fiscal a Espanya. Recordem que llavors, el 2011, feia pocs mesos que havia començat la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué. Shakira defensa que no havia de pagar els impostos a Hisenda perquè aquí no hi tenia ni casa ni fills i la base de les seves activitats econòmiques estava registrada a l'estranger, al paradís fiscal de les Bahamas. Però Hisenda pot considerar que has de tributar aquí tot el que guanyes arreu del món si passes un mínim de 183 dies a l'any al país. El problema és que l'agència tributària només n'havia pogut demostrar 163, 20 dies menys del llindar. Per tant, Shakira ha acabat absolta de frau fiscal i això anul·la les liquidacions i sancions que li havien imposat.
0: Hem parlat del 2011. La cantant també va ser condemnada per no haver declarat la renda entre el 2012 i el 2014. Es revisa aquest període?
2: No, en aquest període Shakira ja va admetre en seu judicial que havia comès frau a través d'una xarxa d'empreses pantalla amb ramificacions a paradisos fiscals. Llavors va pagar uns 25 milions d'euros i va evitar la presó, com recorda el portaveu dels tècnics del Ministeri d'Hisenda, Carlos Cruzado.
18: Shakira cometió varios delitos fiscales entre los años 2012 al 2014. Hay una sentencia firme y además fueron unos hechos y una sentencia reconocida por la propia cantante, ¿no?
0: Doncs això és el que avui ha sigut titular a tot arreu. Recordem que aquesta decisió no és definitiva, és a dir, que la batalla podria continuar i que l'agència tributària ja ha anunciat que vol recórrer la sentència referida al 2011. Gràcies, Roger.
2: Bona nit.
3: I la literatura catalana serà l'any vinent la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i, per tant, una cita molt important per visibilitzar la literatura i la cultura catalanes. Montse Camps, bona nit.
19: Bona nit. Aquesta fira és clau per la compravenda de drets editorials, la internacionalització d'autors i la creació de noves aliances entre editors, traductors i agents literaris. Ara mateix, el mercat italià és el que tradueix més literatura catalana després del castellà i el francès. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina. Ho explicava aquesta emissora.
20: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
19: Per la seva banda, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, creu que l'elecció posa en valor la potència de la literatura i la cultura catalanes.
21: Estem davant, jo diria, d'un nou èxit de la projecció internacional de la literatura i de la cultura catalana. En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. La força de la presència de la cultura catalana arreu del món és motiu d'orgull per al nostre país.
19: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari on es faran conferències, presentacions de llibres i signatures i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. Hi aniran una vintena d'autors de diferents gèneres.
20: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià i és veritat que és l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
19: També està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits com el teatre i la música. La literatura catalana pren així el relleu a Grècia, la convidada d'aquesta edició de la Fira, que ha tancat avui havent rebut 254.000 visitants. L'edició de l'any que ve es farà d'aquí un any, del 13 al 17 de maig.
0: Cinc minuts i arribarem a les 11. David Ubach, bona nit.
13: Bona nit.
0: Comencem escoltant Hansi Flick, que ha valorat la seva ampliació de contracte amb el Barça.
1: Quan penso en els darrers partits del Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
5: We are working for that.
22: Ho havíem anat explicant els últims dies, que Flick seguiria al Barça, però avui és oficial perquè ha firmat la seva ampliació per una temporada més, fins al 2028. Flick fins ara tenia contracte fins al 2027. Serà blaugrana fins al 2028 i, a més, amb una segona temporada que serà opcional aleshores. Aquesta és la bona notícia del dia. La dolenta, la lesió de Fermín, que d'entrada desperta el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret i, a més, veu compromès l'inici de la pretemporada vinent amb el Barça perquè l'hauran d'operar i s'estarà 3 mesos de baixa Fermín. De les banquetes, també una última hora, i és que des d'Anglaterra, mitjans anglesos apunten a una sortida ja aquest mateix estiu de Pep Guardiola a la banqueta del City. Li quedava un any més de contracte després de renovar l'any passat per dues més, però Guardiola, que s'ho hauria repensat sempre segons mitjans anglesos, i els propers dies podria anunciar la seva marxa del City abans de l'últim partit a casa, quan s'estan jugant la primera amb l'Arsenal.
3: El que sí que tenim segur és el pas que ha fet Enrique Riquelme, aquest empresari que apunta a l'alternativa a Florentino Pérez.
23: No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
3: Si més no té l'aval, no?
22: Sí, ara ho sentíem, que els propers dies comunicarà si es presenta, però el pas previ important i no poca cosa és que té l'aval de 187 milions d'euros per mirar, o si més no, poder decidir si planta cara a Florentino Pérez a les urnes. Del Madrid també destaquem que Josep Mourinho, vaja, cada vegada és més a prop de la banqueta blanca perquè ha rebutjat la proposta de renovació que li havia presentat al Benfica, i destaquem que el capità del Madrid, Dani Carvajal, ha anunciat que marxa aquest estiu del club blanc.
0: Entrades i sortides i molt moviment a les banquetes, eh? Xavier Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
24: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable, se hablan muchas cosas, esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado... Como
22: és Pascual, ahir mateix, després de guanyar l'ACB a la pista del Tenerife. Avui s'ha reunit amb el president interí del Barça, Rafa Juste, on li ha comunicat que vol marxar, vol fer efectiu el pagament de la seva clàusula de sortida, que és de prop de 400.000 euros, per anar al Dubai, que li paga més del doble del seu sou al Barça, que és d'una mica més d'1 milió d'euros, i a més li dona carta blanca per confeccionar a la seva mida el projecte esportiu.
0: Gràcies, David.
22: Fins demà.

0: Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit la previsió del temps la fem a partir d'una cançó i aquesta potser ens està indicant que sortirà el sol. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, sí, no només això, que és una cançó de Whiskins que es diu 30, perquè demà, doncs, podríem gairebé arribar, potser hi arribem, als 30 graus, eh? No arribàvem als 30 graus des del 27 d'abril, eh? Aquest maig les temperatures han quedat força baixes. Avui hem arribat als 27 i demà sí que, si no hi arribem, gairebé els tocaríem cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Després que avui, altre cop, hem estat molt pendents dels ruixats, de les pluges intenses, 99 litres a Sant Feliu de Guíxols, 52 a Castell d'Aro, també els 60 de Sant Martí Sescors o els 84 de Torre Levit. Per tant, una tarda vespre, molt moviment. Demà tindrem ruixats, però ja seran una miqueta més puntuals i no tan intensos, més concentrats cap al nord-nord-est. Pel que fa a les temperatures, doncs també al matí pujaran una mica, però sobretot, com dèiem, ho notarem al migdia amb aquestes temperatures que no només pujaran demà, sinó que ho aniran fent aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs a veure si demà acabem d'arribar als 30. Ja ho confirmarem a aquesta hora demà mateix. Gràcies, Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
2: Són les 11, el 18 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una última hora en què actualitzarem les dues notícies amb les quals hem obert aquest informatiu. Per una banda, l'aval d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa, un acord que quedarà segellat demà. I també, per altra banda, aquest accident que hi ha hagut entre dos camions a l'AP7, molt aparatós, amb unes flames de dimensions considerables, que ha obligat durant uns moments a tallar l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa. Sabrem com està ara la situació en aquesta via.
1: Els dilluns és el dia que parlem més d'esports aquí al Catalunya Nit, però ho fem sempre a la nostra manera. És el dia que ve el Toni Padilla i avui ens explicarà com està canviant el món del futbol pel fet que alguns grups empresarials s'estan fent propietaris de més d'un club. De fet, els equips de primera i segona divisió europea, el 40% ja té d'alguna forma relació amb d'altres.

0: És la febre del futbol que queda molt ben il·lustrada amb la febre també pels cromos del Mundial. Per exemple, començarà l'11 de juny i és una edició aquesta que es disputarà en camps del Canadà, Estats Units i Mèxic. Doncs aquests dies els col·leccionistes ja s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos i canviar-ne els repetits. I molts, quan penseu en cromos, segurament us ve al cap aquella marca, Panini. Doncs bé, en parlarem amb el director general de Panini Espanya i Portugal, Lluís Torrent.
1: I aquest dilluns, la persona que tindrà l'última paraula del dia està en molt bona forma i es proposa que molta altra gent ho estigui també. A més, la seva és una història de canvi de rumb a mitja vida. Després de treballar molt de temps a la banca, amb 39 anys va decidir que el que li venia de gust era fer d'entrenador personal i ho fa convençut que aquest canvi de rumb, el d'entrenar de manera regular, tots el podem fer en qualsevol moment. A veure si ens convenç.
0: Doncs som-hi, que tenim pràcticament 57 minuts, una mica més fins i tot, per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I ja entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 18 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Demanar-los a les persones que demà s'han de desplaçar que s'informin abans de sortir i que, per tant, utilitzin les vies alternatives, que bàsicament són C32 i AP i Nacional 340.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
6: Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
7: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa.
8: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta, doncs no m'identifiquen en absolut.
9: Yo creo que el resultado es muy bueno, creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox, ¿no? No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
10: La verdadera prioridad de todo país, de todo Estado, es proteger la salud de sus conciudadanos, sin excepciones, ni tampoco condiciones. Porque quien divide a la sociedad entre ciudadanos de primera y de segunda no está fortaleciendo a su país, sino lo está debilitando.
11: Crec que esteu fent una feina excel·lent neutralitzant eficaçment un pla maliciós dissenyat per trencar l'aïllament que han imposat els terroristes de Hamas a Gaza. Continueu fins al final. L'aigua sembla absolutament meravellosa. M'encantaria ser amb vosaltres.
12: Que la impunitat amb la que actua l'Estat d'Israel no seria possible si no fos amb el permís, amb la complicitat de la Unió Europea.
13: El que falta és voluntat política, però mesures de pressió legals, de sanció legal, ja existeixen.
14: Están titulando victoria definitiva, esto no es así, solo en relación con 2011 ni siquiera es definitiva porque hay posibilidad de recurso y la abogacía del Estado seguramente recurrirá ante el Tribunal Supremo.
15: Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En els sorteig de migdia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 5 de gener del 2016.
3: I el número de la sort, el...
4: 10.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Has sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
10: Són les 11 i 9 minuts. A l'inici del Catalunya de Nit explicàvem que l'autopista AP7 estava tallada en tots dos sentits per aquest accident que hi havia hagut entre dos camions. Doncs bé, a aquesta hora podem dir que ja s'han reobert el trànsit dos dels tres carrils de l'autopista AP7, això sí, en sentit Tarragona. Després d'aquest aparatós accident entre dos camions aquest vespre a Santa Margarida i els Monjos, tot i això el sinistre encara manté tallada l'autopista en sentit Barcelona i ho estarà durant hores, Oriol Pujador.
11: Sí, un dels camions estava al voral, l'altre l'ha fregat. Els dos camions que han topat s'han acabat incendiant. Un d'ells portava esprais i això ha fet que s'escoltessin també algunes deflagracions. Ens ho ha explicat fa uns minuts Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
12: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
11: El titular de la via, que és l'autopista AP7, és el Ministeri, i per tant serà el Ministeri l'encarregat de retirar la càrrega d'aquests camions, mentre que, segons ha explicat Ramon Lamiel, en declaracions d'aquest programa, Trànsit s'encarregarà de la retirada dels vehicles, de desballestar els dos camions calcinats amb unes grues de grans dimensions que són a prop de la zona de l'accident, que normalment estan aparcades a Vilafranca del Penedès i que, per tant, no han de recórrer molts quilòmetres. Tot i això, aquesta operativa durarà hores.
10: Doncs ara en podem parlar amb l'alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Esther Marmaneu. Bona nit.
13: Hola, molt bona nit.
10: Quina és la situació que tenim ara en aquest punt? No sé si té alguna novetat.
13: Sí, ara mateix, com bé dieu, s'han obert dos carrils, direcció Tarragona. La P7 en direcció nord, és a dir, Barcelona, continua tallada perquè estan en tasques de neteja i de retirada dels dos camions calcinats.
10: Suposem que des de Santa Margarida i els Monjos i tota aquesta zona, cada matí moltes persones es desplacen a Barcelona per motius de feina o els que siguin. Demà, com ho hauran de fer totes aquestes persones per anar cap a la capital?
13: Desconec com estarà la situació demà. El que sí que podem dir és que les grues per retirar aquests vehicles, tal com va informar la consellera

0: el seu municipi.
1: Sí, sí, és que, de fet, el problema que hi ha hagut és que ha estat molt aparatós i aquestes flames, aquesta columna de fum i les flames eren molt altes. S'han vist no només des del nostre municipi, sinó arreu de la comarca. He tingut trucades de diferents alcaldes i alcaldesses que des d'aquí doncs agraeixo la preocupació que han tingut i la seva disposició per posar la meva, no, el meu abast i el del municipi, els seus mitjans. Però, per sort, anem a dir-ho així, s'ha quedat amb un gran ensurt, no hem de lamentar ninguna víctima i bé, això és el més important, no? Tampoc ha traspassat al nostre polígon industrial, que era també una gran preocupació perquè estava a tocar de la fàbrica de Gèdia i he parlat amb el director. El que han fet és desallotjar tots els treballadors i treballadores per seguretat i per tant, doncs, s'ha quedat, com diem, en aquests dos vehicles calcinats.
0: Doncs sort que ha sigut així, només un gran ensurt i tant de bo que el màxim de ràpid possible la gent pugui circular sense problemes. Moltíssimes gràcies, alcaldessa, per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
1: Gràcies a vosaltres, molt bon vespre.
2: I també notícia de fa tot just una hora, us l'hem explicat en directe aquí al Catalunya Nit. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord amb el govern de Salvador Illa pels pressupostos. Àlex Giralt Robert, bona nit.
3: Bona nit.
2: Demà el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran aquesta entesa en un acte al Palau de la Generalitat.
3: Sí, concretament a les 8 del matí serà quan Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau aquest pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà serà l'acord, donarà explicacions en una roda de premsa. Tot plegat després que aquesta tarda la direcció ha desglossat l'entesa pressupostària punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans, a aquesta emissora hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió que s'ha fet del pacte. No ha agradat que la presentació del projecte ferroviari d'aquest matí s'hagi fet abans que la trobada del Consell. En aquest sentit, Jovent Republicà ha estat molt crític. A banda del tren orbital, Esquerra votarà a favor dels primers números de Salvador Illa a canvi d'una societat mixta per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya, una nova composició amb majoria catalana al Consorci de la Zona Franca i més múscul econòmic per a l'Agència Tributària Catalana. Dimecres, la Moncloa assumirà els compromisos com a propis en una bilateral Generalitat-Estat.
0: En punt un quart de 12. Tres pel·lícules són per ara les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes. Ha engegat la segona setmana d'aquesta 79a edició ja i és un bon moment per fer-ne un primer balanç. Ja sabeu que aquest és el festival de cinema més prestigiós del món, que sovint marca a més també la cursa dels Oscars, sobretot pel que fa a la categoria de millor pel·lícula internacional. Per això connectem amb el nostre enviat especial a Cannes, amb el Marc Garriga. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Quantes pel·lícules s'han vist ja a la competició oficial i quines diries que són les favorites, Marc?
4: Doncs ja s'han projectat 14 títols i només en queden 8. Des del segon dia n'hi ha un que s'ha situat al capdavant de totes les quinieles i allà continua. És Fatherland, del polonès Paweł Pawlikowski, que ja es va endur el premi a la millor direcció el 2018 amb Cold War. Aquí mostra l'Alemanya post-Segona Guerra Mundial derruïda físicament i moralment en un dolorós blanc i negre i per recórrer-la utilitza el viatge que l'escriptor Thomas Mann va fer a les dues Alemanyes durant la Guerra Freda. També està entre els favorits Ryusuke Hamaguchi, el director japonès que es va endur el premi al millor guió fa 5 anys amb Drive My Car i que ha presentat Sudden, un film anticapitalista, reflexiu i revolucionari alhora, rodat a França al voltant d'una residència d'avis i que convida a gaudir tots i cada un dels minuts que ens queden de vida. I la tercera és la nord-americana Paper Tiger, un clàssic instantani de James Gray sobre dos germans que s'enfronten involuntàriament a la màfia russa del Nova York dels anys 80 i que defensa la bondat com a valor en una societat que només reconeix el rendiment econòmic.
0: Doncs ja tenim ganes de veure totes aquestes pel·lícules. De moment no has dit res del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. No està entre les favorites?
4: No, la veritat, la pel·lícula ha rebut crítiques de tot tipus, no ha agradat de forma generalitzada, que això no vol dir que no pugui entrar al palmarès perquè al final la decisió està únicament en mans del jurat. Segurament la seva opció més clara és el premi al millor actor. Javier Bardem està immens i un dels membres del jurat, l'actor Stellan Skarsgård, podria haver donat una pista.
5: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només

0: hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
1: Entre aquestes bones interpretacions femenines hi ha les de Sandra Hüller a Fatherland, Lea Seydoux a Gentle Monster i a L'Inconnu, i Adèle Exarchopoulos a Garants. D'entre les que queden per veure, Coward, de Lucas Dont, arriba molta expectació, igual que La bola negra dels Javis.
2: Gràcies, Marc.

0: Ja ens podem anar acostumant a aquesta cançó perquè en els pròxims dies i setmanes la sentirem moltíssimes vegades. És la cançó oficial del Mundial 2026. La protagonitza Shakira. I és que cada vegada som més a prop les dates d'inici d'aquest Mundial, concretament l'11 de juny, que és el dia que començarà el Mundial de Futbol, que aquest any es farà a tres països, en estadis del Canadà, d'Estats Units i també de Mèxic. I sempre que hi ha un torneig mundialista, és habitual veure com els col·leccionistes i molts nens i nenes també s'apropen als quioscos per comprar sobres de cromos, de la mateixa manera que hi ha qui ho fa doncs, amb les edicions de les lligues o de les Eurocopes, per exemple. Per parlar de la febre de cromos que hi ha amb els inicis de cada torneig, tenim amb nosaltres Lluís Torrent, que és director general de Panini Espanya i Portugal, també. Bona nit, Lluís.
1: Bona nit.
0: Imagino que ja esteu notant, no?, que fa setmanes, segurament, com creix l'interès pels cromos del Mundial.
1: Sí, sí, evidentment ja estem enmig del ball, per dir-ho d'una manera així.
0: Molt bé, comencem pel principi. Aprofitem per explicar com sorgeix l'empresa Panini.
1: Ui.
0: Fa molts anys.
1: Fa molts anys a Mòdena, quan els germans Panini doncs, van començar tenien un quiosc al centre de Mòdena, a la prop de la Via Emília, i d'allà van tenir l'interès en comprar una col·lecció de futbol feta, una col·lecció de cromos de futbol d'un empresari de Milán, i així es van començar.
0: Suposo que després, més tard, a poc comencen a expandir-se cap a altres lligues, però tenim entès que de fet, tu, Lluís, ets un dels responsables que Panini arribés a Espanya. Com va anar això?
1: Sí, bueno, a Espanya, de fet, ells ja havien intentat anteriorment amb alguna empresa de Bilbao, que ja no existeix i que van tenir una experiència que no van estar massa satisfets. Però després tenien un client a Bèlgica, en Rafael de Latre, i aquest client pues, també era client meu amb el tema immobiliari, que tenim un despatx immobiliari. I aquí va coincidir doncs, el tema i va ser en Rafael que me va embarcar en tot aquest tema, tot i que jo no en tenia cap experiència ni havia treballat mai en el món editorial ni en el món del col·leccionisme.
0: Amb el tema dels cromos, ara hem llegit aquest any l'àlbum és més gros, és més gran i és una mica més car.
1: Bueno, jo diria que no.
0: No?
1: No, perquè s'han de fer els números ben fets.
0: És com dir, són els números?
1: Hi ha una quantitat enorme de seleccions, com tots sabem. En total, esclar, hi ha d'haver-hi els mateixos números de cromos per cada selecció, i això fa que hi hagi 980 cromos en total. De què és més car? Bueno, esclar, per acabar la col·lecció costarà una miqueta més, perquè hi ha més cromos, però en el Mundial anterior el sobre de cromos tenia 5 cromos, i costava un euro.
0: Yeah.
1: Aquesta vegada n'hi ha 7 i costa 1,50. És a dir, si els 5 cromos dividit per l'euro eren 20 cèntims, els 7 cromos dividit per l'1,5, doncs és 2,10. Tinguent en compte l'increment del cost de la vida d'aquests 4 anys, doncs no és tan exagerat.
0: Bé, en tot cas estan els números, ara sí, tenim els números fets, perquè com es calcula? Quins futbolistes o quins personatges apareixen a cada sobre? Com es fa?
1: Bueno, això és d'una manera aleatòria. Hi ha aquest mite que hi ha cromos que no surten i que n'hi ha d'altres que surten més. Això és rotundament fals. Els cromos s'imprimeixen i s'ensobren de manera aleatòria tots amb la mateixa quantitat. Això fa que, com que és aleatori, quan vas a comprar en el punt de venda, que no solament són quioscos, sinó també hi ha el canal Impuls i les grans superfícies i les llibreries, doncs això fa que doncs a vegades estàs desitjant que et surti aquell cromo especial d'aquell jugador que a tu t'agrada tant. I aquesta fam d'aquest sortir doncs te fa sentir que no dones. Però els cromos surten tots absolutament igual de la mateixa manera. No hi ha cap diferència.
0: O sigui, és una sensació subjectiva, no? Allò de... Jo recordo, bueno, cadascú té la seva memòria, el Mundial del 90, Itàlia 90, aquell àlbum, no? I sempre allò, diu, sempre em falta la figura que vull, no? I sempre em surt el Matthäus, me'n recordo, d'Alemanya. És possible, no? Aquesta sensació que un té quan fa una col·lecció d'aquest tipus.
1: Sí, sí, sí. No, no, qualsevol tipus de col·lecció, eh? O sigui, això passa perquè... Bueno, a mi m'han passat anècdotes d'estar en una ciutat de Sevilla i tenir un taxista que era del Betis i no li sortien els del Betis. I, en canvi, el següent taxista era al revés i no li sortien els del Sevilla. I jo vaig dir, mireu si en sabem que ja... que ens trobarem, que vagin dirigits exclusivament a qui ha d'anar. No, no, no. Ja. Això és la sensació, les ganes de poder tenir aquells cromos i et fa, doncs, que la fam d'aquest no t'ha sortit.
0: Ja. Hi ha un fenomen que és la revenda de cromos. No sé si va a més això i si saben com funciona, si ho tenen controlat.
1: Bueno, la revenda... Això, per desgràcia, doncs, també hi ha vegades que, sobretot en els mercats que no són els mercats habituals, sinó, per exemple, la ciutat de Barcelona, el mercat de Sant Antoni, doncs tenim que vigilar moltes vegades que no hi hagi, doncs, una pirateria en l'allòs. Però, bueno, per una part ens sap molt de greu, però per l'altra part vol dir que hi ha molt d'interès i que la gent, doncs, vol aquell producte i fa coses que no havia de fer per tenir-lo.
0: Ja m'imagino com deu anar el cromo de la Minya Mal aquest any, no?
1: Sí, bueno, clar, la Min és l'estrella més important i la que tothom vol tenir, i aquest és un d'aquells que diu, ai, que no em surt, ai, que no em surt, però surt igual que tots els altres. Mm.
0: El Mundial de Rússia l'any 2018 va aparèixer l'opció de col·leccionar en format digital. No sé com va anar aquella experiència i si li veieu viabilitat a cara al futur. No sé, no és exactament el mateix, potser, no?
1: Aviam, el món digital, evidentment, és un món que com tots sabem, cada vegada té més preponderància i creix més. Però inclús hi ha hagut manifestacions de que el món digital ens enterraria el món físic. Però no és així. Gràcies a Déu, i afortunadament no és així, perquè la sorpresa d'obrir el sobre, de tenir el cromo aquest que diguem la Minya Mal o el qui sigui que estem buscant, fa que després, sobretot el col·leccionista, que és amb nens i nenes de 6 a 14 anys, més o menys, tot i que pot haver-hi de més grans que també ho fan, sobretot ara amb el Mundial hi ha molts pares i molts avis i molts tios que se sumen altra vegada al col·leccionisme i que empenyen això. Però el tenir aquell cromo, la Minya Mal, com a exemple que estem donant, que el tinc repetit i que vaig a classe i resulta que tothom me'l vol perquè no el té, sí. Doncs això fa que aquell nen o aquella nena que és tímid, doncs es fa més sociable, fa més dintre de l'ambient dels amics.
0: Yeah. És una forma com de socialitzar, no?, també, d'aconseguir...
1: Evident, sí, sí, així és.
0: Ara fa uns dies vam saber que Panini, després de 60 anys ben bé, perd els drets de la FIFA.
1: Sí, és veritat. Però tranquils.
0: Per què? Aquests tranquils, què vol dir aquest tranquils?
1: No, tranquils, tranquils. No, no, no passarà res important, ja us ho dic jo.
0: Però sí que es perd els drets de la FIFA per part de Panini.
1: Sí, però els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. Mm. En fi, no puc parlar més, però tranquils, que no continuarem fent col·leccions.
0: D'acord, doncs el missatge rebut queda claríssim amb aquest tranquils. De fet, hi ha altres col·leccions, no?, també fora del futbol. Stranger Things, per exemple, deu ser també una de les més exitoses.
1: Sí, la veritat és que el futbol és el que marca la pauta i el futbol és sempre de les col·leccions més venudes. Però a Panini, a Espanya, entre els dos territoris, Espanya i Portugal, cada any editem una seixantena de col·leccions. Per exemple, per mainada molt petita, la sèrie de televisió de Blu-ray, o Stitch, que és la de Disney, o ara d'aquí, abans de final d'any, traurem el Dragon Ball Daima, o Stranger Things, etc, etc. Vull dir que hi ha molt col·leccionisme de moltes altres col·leccions que no són el futbol.
0: Estem parlant amb Lluís Torrent, que és director general de Panini a Espanya i Portugal, principalment perquè arriba el Mundial i sempre hi ha la febre dels cromos. Lluís, jo crec que una pregunta que interessarà molta gent. O sigui, la gent no té manera de comprar directament els cromos que li falten per acabar la col·lecció?
1: Sí. Això és en totes les col·leccions i sempre en els àlbums hi ha instruccions per demanar el que se diuen els últims cromos. Que els últims cromos depèn del tipus de la col·lecció. Si és una col·lecció doncs, que només té 180 cromos per dir alguna cosa, doncs el nombre de cromos que es poden demanar són de 20 o 25. Però una col·lecció que és tan grossa com la del Mundial doncs se'n poden demanar molts més. I, evidentment, nosaltres rebem les cartes amb la indicació dels cromos que falten i els servim. Sí. No, les col·leccions de cromos, nosaltres sempre diem que s'acaben sempre. El qui vol acabar la col·lecció la pot acabar.
0: Molt bé, doncs en aquesta edició ampliada per l'edició d'aquest Mundial doncs serà també d'aquesta manera, seguint les indicacions que apareixen en el propi àlbum. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya i Portugal, gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vagi bé, bona nit.
1: Bona nit.
2: A punt d'arribar a 11:45, ara farem una pausa per la publicitat, però ja tenim aquí el Toni Padilla. Tu eres de fer Tengui Falti i tot això, o què?
3: Era i soc.
2: Encara?
3: Soc encara col·leccionista de cromos. De fet, la gent de Panini, si apareix per cas un àlbum del 82 o 86 que falten cromos, t'envien també cromos d'aquella època. És a dir, pots acabar-ho 30 anys més tard, que és una cosa que vaig fer, i jo admeto que fins fa poc portava un cromo del 1990.
0: Què dius?
3: Que era com una estampeta religiosa a la cartera, sí.
2: D'aquí.
3: Tomàs Escuravi, davant de Txecoslovàquia.
2: Dorsal?
3: Era el nou d'aquella Txecoslovàquia. Un pentinat espectacular. Semblava un cantant d'aquests grups dolents als anys 90.
2: Toni Padilla sempre té històries. De seguida ens n'explica més.
4: Catalunya Nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
9: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
8: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
10: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la unitat.
14: No, ja ho sé.
13: Que és
14: el mateix que la IA.
13: Que tots els pobres siguin delinqüents.
15: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelón.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
19: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
19: Sí.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
21: Abbronzate tutte chiazze.
4: Catalunya Nit.
21: Pelli rosse un po' paonazze.
4: Notícies.
21: Son le ragazze che prendono il sole.
4: Sota la llum de la lluna.
21: Ma ce n'è una che prende la luna.
4: Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Tita.

0: S'acosta al final de la Lliga, el Barça ja està decidit, campió. L'Espanyol ho acaba de salvar, després de patir molt s'ha assegurat la permanència. En canvi, el Girona necessita derrotar l'Elx en la darrera jornada si vol evitar el descens a segona. Toni Padilla, com ho veus això del Girona?
1: Es patirà, avui ja se confirma que s'han venut totes les entrades per aquesta revenja contra l'Elx, que recordem que en pandèmia va guanyar Montilivi una promoció de sense primera. Si el Girona guanya, salva, aquesta és la part bona, confiem-hi.
0: Hem parlat del Girona i l'Espanyol, que dius que tenen una cosa en comú, a banda d'haver patit allò per salvar la categoria una mica, que és que els dos clubs formen part d'estructures empresarials que els connecten amb clubs estrangers. Això és el que hem de dir a partir d'ara, multipropietat, eh?
1: Sí, és un fenomen que cada cop funciona més al món del futbol, que és el fenomen de la multipropietat. Se'n parla, però crec que se n'hauria de parlar més, que bàsicament es tracta de que abans els clubs de futbol pertanyen als socis o a un sol empresari, aquell senyor amb corbata, panxa, que era el propietari d'un club, no? I ara, un club de futbol pertany a una sola persona que té 5, 6, 7, 8, fins i tot 10 clubs arreu del món. És el fenomen de la multipropietat. I si voleu us poso un exemple d'aquest darrer cap de setmana.
0: Endavant.
1: Val? Lliga escocesa. No cal ser un malalt de futbol. Escòcia té una lliga pròpia. Sempre la guanyen dos equips, el Celtic o el Rangers, dos equips de Glasgow. Porten guanyant la lliga des del 1986.
0: O sigui, més bèstia que Barça-Madrid,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: entendre.
1: Sí, sí. Des del 86 guanyen la lliga els mateixos equips. Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, Celtic o Rangers, sempre. I aquest any hi ha passat una cosa diferent. El Hearts, equip d'Edimburg, per primer cop des del 1960, el darrer cop que van ser campions, arriben a la darrera jornada de Lliga amb opcions de ser campions. Imagineu-vos la premsa, la gent embogida. Oh, està canviant la història. Darrera jornada, Celtic-Hearts. Si el Celtic guanya, a casa és campió. Si empata, el Hearts és campió per primer cop des del 1960. Per tant, la gent anava com molt boja. Què creieu que va passar?
0: Què va passar? A veure, posem una mica d'ambient, sí, sí.
2: Celtic are the champions! Callum Osmond to score!
0: Potser va guanyar el Celtic, eh? Potser.
1: Va guanyar el Celtic amb un final molt emocionant, amb certa polèmica, amb el bar, va passar tot. És a dir, segueixen manant els de sempre. Llavors, molta gent deia, hosti, tu, l'equip que podia guanyar per fi, és poc romàntic el que va passar. Però bé, podem dir que molta gent diria, hauria preferit que guanyés un equip diferent. Val? La mateixa setmana a Bèlgica, pensem a Bèlgica, d'Escòcia a Bèlgica, un equip, la Unió Saint-Gilloise, del barri de Saint-Gilles, un barri amb molta personalitat de Brussel·les, un equip que als anys 30, fa un segle, era el millor equip de Bèlgica, però que va caure en problemes, va caure fins a la quarta divisió, estava fet runes. I els darrers anys ha retornat a primera i aquest cap de setmana va guanyar la Copa de Bèlgica. Els darrers dos anys ha guanyat la Lliga i la Copa, un equip que semblava totalment apartat. Llavors, què tenen en comú el Hearts d'Edimburg, l'Unió Saint-Gilloise de Bèlgica, dues històries romàntiques, equips de tornada, oi?
0: Sí.
1: Sembla molt romàntic. Sí. Què tenen en comú? El mateix propietari. El mateix senyor que els hi posa diners. I gràcies a aquests diners tornen a competir. El propietari és un senyor que es diu Tony Bloom, un empresari anglès, que també és el propietari del Brighton & Hove Albion, un dels millors equips de la Lliga anglesa. I també és propietari d'un equip de futbol a Austràlia. Té quatre equips aquest senyor.
0: O sigui, el que tu col·leccionaves cromos, aquest senyor col·lecciona
1: sí, sí.
0: clubs compra de futbol.
1: Clubs. Sí. Compra clubs. Ja està,
0: és un tengui-falti.
1: Clar, a més és un senyor que té molt bon gust futbolístic, perquè són equips que juguen molt bé, però ell es va fer d'una forma una mica estranya. Ell era molt bo amb els números, les estadístiques, el Big Data, que va fer? Apostava. Llavors va entendre que, a més d'apostar, podia crear un negoci propi, se'n va anar a Malàisia, va començar a apostar al mercat asiàtic, va crear un gegant de les apostes online, va guanyar tant diners que va començar a reinvertir, que ara és un milionari i es compra clubs de futbol. Tots sabem el problema que tenim amb la ludopatia, especialment entre joves, adolescents. A Àsia és un greu problema, la gent es pica els dits, perd diners. Llavors aquest senyor s'ha fet ric amb això i ara compra futbol, compra clubs. Llavors molta gent deia, ai, seria romàntic que guanyi el Hearts. Sí, romàntic, però si mires qui fot els calés no és tan romàntic. És a dir, genera un debat una mica... Que és bo tenir-lo. Sí, o sigui, que darrere una història bonica, veus que hi ha un propietari que és una mica fosc.
0: I tant, i que se sàpiga, exacte. I aquest, per tant, és un fenomen que entenc que va creixent.
1: A les grans lligues europees, clubs professionals entre primera i segona divisió, hi ha un informe que diu que el 40% dels clubs, Anglaterra, Espanya, França, Itàlia, el 40% dels clubs ja tenen contactes a través del sistema de multipropietat amb altres entitats, ja sigui a través del propietari o accionistes minoritaris. És el cas del Girona. Molta gent pensa que el Girona pertany al Manchester City. No és veritat. El Girona té accionistes majoritaris, un grup vinculat a Marcelo Claure, un empresari bolivià resident a Miami, una altra part de l'accionera pertany a un grup que pertany a Pere Guardiola, el germà Pep Guardiola, i o sigui que hi ha una part de les accions que pertanyen al grup Manchester City. Recordem, un grup amb capital dels Emirats Àrabs Units, que això provoca que el Girona, sense pertany al City, formi part del gran paraigües del grup City, que controla més de 10 clubs de futbol arreu del món. Anglaterra, França, Brasil, Uruguai, Japó, Austràlia i el Girona. És a dir, un autèntic imperi controlant molts clubs de futbol.
0: Clar, deies aquest percentatge del 40%, a banda del Girona, a la Lliga Espanyola n'hi deu haver més, també.
1: Va creixent, per exemple, Astúries, els dos equips, tant Oviedo com Sporting de Gijón, tenen el mateix denominador en comú, són propietaris de grups empresarials de la Lliga de Mèxic, en aquest cas, i ara sona molt fort un rumor que diu que els propietaris del Liverpool, que és un grup nord-americà que es diu Fenway Sports Group, compraria el Getafe-Liverpool. Amb això només el futbol pot aconseguir aquesta successions de coses.
0: Al principi hem parlat del Girona i de l'Espanyol. L'Espanyol, quin és el seu cas?
1: El Velocity Sports Partner, grup empresarial en capital britànic i nord-americà, diferents inversors. L'Espanyol, a partir d'ara, és company d'aventures del Burnley, un club que jugava fins ara a la primera divisió anglesa. L'Espanyol s'ha salvat, el Burnley ha baixat a segona. Què diuen els propietaris? Ho gestionem de forma diferent, però si tu ets el mateix propietari, és lògic que si en algun moment, jo que sé, a l'Espanyol li falta un defensa i al Barley excedent, doncs pots fer doncs una operació i fer una mica feta ja i feta la trampa i acabar movent els jugadors amb bé de preu, podríem dir, no?
0: Clar, i quan parlem de multipropietat, moltes vegades ens ve en ment multipropietat àrab, és a dir, diners del golf pèrsic.
1: Sí, Qatar ho va començar amb el Paris Saint-Germain, controlant tants clubs de Qatar com el mateix PSG, el mateix grup del City, com dèiem, òbviament. Els saudites s'han entrat després, controlant també doncs, a través del Public Investment Fund, que es diu fins a 5 clubs de futbol diferents, un d'ell anglès, el Newcastle, per exemple. Estan invertint també en clubs francesos. Sí, passa molt que el golf pèrsic van entendre aquesta política de comprar clubs de futbol per apostar en l'esport i netejar la seva imatge de règims dictatorials, però ens enganyaríem si penséssim que només és un cas del golf pèrsic. De fet, el primer gran club sistema de multipropietat és un invent 100% europeu, que és el cas del grup Red Bull.
0: El de les ales, el de la beguda.
1: Les begudes isotòniques, sí, és una empresa austríaca que va apostar molt pels esports d'aventures, esports extrems, òbviament, però també el que van fer va ser comprar el club de futbol de la ciutat més propera que tenien, que és Salzburg, una ciutat magnífica, elegant, música, Mozart, el que vulguem. Tenien un club de futbol, l'Àustria de Salzburg, que anava malament de calés. El propietari de Red Bull el va comprar i què va fer? Va canviar els colors de l'equip, van passar de la violeta als colors corporatius de la marca Red Bull, va canviar el nom de l'equip fora això d'Austria Salzburg. Ara ens direm Red Bull Salzburg i el nou escut de l'entitat passarà a ser bàsicament el logo comercial nostre. Això va provocar una guerra civil a Salzburg, molts van dir no ho volem això i altres van dir, bueno, potser no m'agrada tenir el nom del marca comercial, però és que juguem la Champions i guanyem la Lliga i molts s'hi van sumar. Llavors van començar a comprar clubs a Brasil, van comprar clubs a Ghana, van comprar un club a Alemanya, el Red Bull Leipzig, i han anat extenent aquest sistema d'aquesta red tan gran del grup Red Bull.
0: Qui ens estigui escoltant pot pensar, i quin mal hi ha en que algú vulgui tenir clubs? És legal?
1: És legal sempre quan... O sigui, és il·legal dins de la mateixa lliga. O sigui, tu no pots tenir dos equips de la Lliga Espanyola. Podries tenir un equip a primera i a tercera, però si coincidissin en categoria, hauries de vendre un d'aquests clubs. Això és il·legal a la mateixa lliga perquè s'entén que al principi de l'esport és competir d'una forma honesta. Si tu ets propietari de dos clubs, pots decidir qui guanya i qui perd. Per tant, per això és prohibit. Llavors, què passa? Quan dos equips del grup City es troben a la Lliga de Campions, competeixen el mateix sistema, aquí tenim el sideral. Llavors, tècnicament, la UEFA prohibeix que si tu tens dos equips que juguen la mateixa competició, ho puguin fer. De fet, ha passat algun cas, per exemple, hi ha un grup nord-americà que és propietari del Crystal Palace, equip de Londres, i l'Olympique de Lió, de França. Jugaven la mateixa competició, els hi van prohibir. Llavors, el Crystal Palace va haver de renunciar a jugar la mateixa competició. Què han fet aquests clubs? Són clubs, acordem-ho, propietat de milionaris. Què tenen els milionaris normalment? Diners. I amb diners que pots comprar? Bons advocats. Llavors, els advocats van buscar solucions. Què han fet? S'han inventat societats una mica fantasmes per poder dir no som del mateix propietari. Llavors, el grup Red Bull, que controla el RB Red Bull Salzburg i el RB Leipzig d'Àustria i d'Alemanya, com jugaven la mateixa competició que era la Champions, es van inventar una societat paral·lela per controlar el club alemany, i llavors quan els van preguntar, però no sou el mateix propietari? Van dir, no, és una societat diferent. Diu, però si us dieu igual, RB diu, no, RB no vol dir Red Bull, vol dir Rasenballsport, que seria en alemany el nom clàssic del futbol. Sabeu quan els castellans diuen allò de Balompié? Pues Rasenballsport seria això, no? Com joc de pilota. No vol dir Red Bull, mateixos colors, a l'escut i amb els dos toros, és a dir, és evident. Però van poder demostrar tècnicament que no eren propietaris i han arribat a enfrontar-se als dos clubs, que òbviament és doncs, una autèntica vergonya.
0: A quina conclusió et porta aquest fenomen?
1: Com sempre, a vegades intentem culpabilitzar el futbol i l'esport dels pecats del món quan és al revés. És els pecats de la societat que afecten a l'esport. Passa el mateix que l'economia. Els rics cada cop són més rics, els rics cada cop diversifiquen la seva economia, volen tenir més coses, i també ha passat un altre fenomen. Els nord-americans s'han enamorat del futbol. Han vist que és un bon negoci i, sobretot, molts d'aquests grups que estan entrant darrerament són grups de capital nord-americà que estan començant a arribar, com ens passa a casa nostra. Recordem, doncs, que l'Espanyol té part de capital nord-americà i, fins i tot, el club del qual un servidor és soci aficionat, el Centre Esport Sabadell, ara tenim capital nord-americà. Així que el futbol modern...
0: Aviat a primera, Toni.
1: Si ens porta una primera, a mi aquí està la clau. Jo els hi porto tots els pecats.
0: Veus? Ja està, ja hem anat a parar al mateix lloc. Gràcies i fins dilluns que ve.
1: Bona nit.
3: Dos minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Aquest so que ens fa pensar que també en un altre lloc, en molts d'altres llocs, s'està treballant i de valent a aquesta hora, com per exemple la rotativa d'Imprinsa a Sant Fruitós de Bages, que estan rebent ja els diaris de demà. Lídia Tellez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: Que tens les portades de l'Ara i el periòdico.
4: Només l'Ara tenim fins ara.
3: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara, del diari de demà.
4: Esquerra valida els pressupostos d'Illa. Junqueras i Illa oficialitzen l'acord. I és la foto de portada, són tots dos donant-se la mà. Per altra banda, Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i vol que reclama la prioritat nacional. En quant a esports, Fermín López es fractura un os del peu. El jugador del Barça no anirà al Mundial. Shakira guanya la batalla a Hisenda. L'Audiència Nacional, l'Audiència no veu frau fiscal i sentència que li torni 60 milions d'euros. I després tenim preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions, però desaconsella viatjar-hi. I ja està, no tenim cap més.
3: Molt bé, doncs amb això ens quedem, Lídia. Que vagi bé, bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Tenim més portades aquí al nostre estudi, Marc Güell.
5: Sí, podem afegir La Vanguardia, cobra dient que Illa i Junqueras tanquen avui, és a dir, demà, el pacte per aprovar els pressupostos. La foto d'aquesta portada és per Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla. Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències a Andalusia. I també titular per Shakira. L'Audiència dona la raó a Shakira i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Passem al punt avui, també se centra en els pressupostos. La línia orbital posa rumb al pressupost i demà també posen la mirada a Anglaterra. Supervivència en joc. La catomba laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes.
3: Doncs això serà part del que trobarem demà en els diaris. Ens preguntem, com sempre, també a aquesta hora i què ens trobarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
6: Bona nit. Doncs mira, comencem per una cosa que ens trobarem segur en les pròximes hores perquè l'acabem de saber, i és que a San Diego, a Califòrnia, hi ha hagut un nou tiroteig contra una mesquita. De moment se sap que han mort 5 persones, dues de les quals serien els suposats agressors, i la policia en aquest moment ho està investigant com un possible crim d'odi. Al marge d'això, doncs, altres qüestions que ens han ocupat les últimes hores i que tindran continuïtat, per exemple, com l'accident a la P7, que encara manté tallada de circulació en direcció nord a l'alçada de Santa Margarida i els Monjos. Hem pogut avui parlar amb el director del Servei Català de Trànsit, que ens ha explicat una miqueta com funcionen aquestes tasques que han de fer encara per reobrir tota la via.
7: Titular de la via amb el propietari de l'autopista, que és el Ministeri, que ells ens han proposat retirar tot aquest material que s'hagi pogut escampar per la carretera, els esprais cremats o altre material cremat, i nosaltres retirarem
6: el segon,
7: doncs, les ferralles del camió, i tenim les grues disponibles a Vilafranca allà a tocar, i per tant creiem que ho podrem anar retirant amb major celeritat perquè no han de venir de molt lluny.
6: També demà estarem ocupats des de primera hora amb aquesta reunió que hi haurà a Palau de la Generalitat entre el president Salvador Illa i Oriol Junqueras, que signaran aquest acord per dels pressupostos de la Generalitat del 2026. I molt pendents també del que pugui passar amb aquests activistes que tornen a estar retinguts un cop més per Israel en aquesta enèsima actuació de dubtosa legalitat, perquè els han retingut enmig d'aigües internacionals, i per tant allà suposadament no tenen la potestat de fer-ho, però ho fan.
0: Gràcies, Marc. Gràcies, Marta. Fins
5: demà.
6: Bona nit.

0: Doncs entrem en aquella hora, 12 minuts per les 12, 12 minuts per la mitjanit.
1: I hem de saludar ja la persona que avui tindrà l'última paraula del dia. Va estudiar dret i treballava a la banca. Va viure l'esclat de la bombolla immobiliària del 2008 i la crisi financera global que se'n va derivar. Tenia la seva pròpia cartera de clients i just quan, durant la pandèmia pel coronavirus, es va preguntar a veure, tu per què treballes exactament de gent de banca d'inversió, eh? Et veus igual fins que et jubilis? Aleshores tenia 39 anys i ho va tenir clar. Va fer un viatge de 180 graus, va canviar la banca per l'esport. Diu que el fa feliç aquest món, que li agrada molt la part de docent, sobretot quan li pot dir a algú que mai s'ha entrenat, jo te n'ensenyaré, li trobaràs el gust. A veure si és així, podem saludar en Roger Ferreter. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Entrenador personal, gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
2: Bueno, m'encanta el funcionament que teniu intern aquí. És una passada. Jo pensava, suposo que esteu molt acostumats, però per mi ets molt estressant, no? Entra, surt, molt bé, molt maco.
1: Escolta, em vas prendre una decisió a mitja vida, diríem, a tocar dels 40, un canvi important de deixar la banca per dedicar-te a l'esport. Com va anar aquest moment? Has fet esport tota la vida? La banca no et satisfeia?
2: Sí, jo havia jugat a rugby tota la vida. Des dels 15 anys jugava a rugby i abans havia fet de gimnàsia artística. I sí, la veritat que el mundillo de la banca no m'acabava, no sé ben bé, hi havia alguna cosa que no m'acabava, no m'hi sentia massa gust, i el que passa que suposo que les coses de la vida et van portant endavant, vas tirant, no t'atreveixes mai a fer el canvi, fins que vaig pensar, escolta, jo vull estar fins als 65 aquí, i llavors no tenia molt clar què fer, sí que sabia que m'agradava molt el rugby en aquest cas, i a l'esport en general, que jo veia que a mi m'anava molt bé, per mi. Llavors, arrel de que jo era entrenador de rugby, volia aprendre més. I abans vaig començar a estudiar el grau de condicionament físic per entendre també, quan jo plantejava els entrenaments, jo per què faig el que faig? Per què li dic a una persona que corri 2 minuts en comptes de 5? Per què li dic que faci això en comptes de l'altre? Volia saber més, vaig posar a estudiar, i llavors d'aquí a que ara soc entrenador.
1: No, ara pensava, no?, que aprendre a com fer funcionar millor el cos d'una persona. No sé si tens en compte, per exemple, l'edat que té, la seva condició física prèvia, si aleshores s'han de treballar més uns músculs que uns altres.
2: Sí. Sí, sempre fas una valoració inicial, no?, quan coneixes algú, quan et presenten algú, algú et demana. El primer és què necessita. No, primer, més que l'edat. Òbviament, l'edat també. Saber les patologies que té, és a dir, si ha tingut algun tipus de lesió, si té artrosi, no té artrosi, una sèrie de coses que li poden condicionar de cara a l'exercici. No tant l'edat. L'edat no és la part més important de cara a l'exercici. Hi ha coses més importants, igual a tenir en compte.
0: Perquè quin tipus de persones et demanen ajuda? Persones que no han fet mai esport o persones que en feien fa temps i el van deixar? O...
2: De tot tipus. He tingut nanos de 15 anys que juguen a bàsquet i volen millorar el seu rendiment físic, a persones de 75 anys que, bueno, volen entrenar d'una manera més específica, a més, gent que no ha entrenat mai en la seva vida, gent que sí ha fet molt d'esport, però no ha treballat mai la força i no sap com s'ha de fer la força. Una mica de tot, la veritat.
1: Una persona que no ha fet esport en els últims anys, per on ha de començar?
2: S'hauria de mirar. S'hauria de mirar una mica què és el que necessita, on té dèficits musculars. Normalment, segurament, hauria de fer un treball una mica global. Sempre parlem de cos sencer i de patrons de moviment, i començar pels patrons bàsics, és a dir, aixecar-se d'una cadira. Nosaltres, en el món de l'esport, del fitness, en aquest cas, sempre li posem noms, a tot li posem noms, perquè es tradueix en alguna cosa, aixecar-te de la cadira, aixecar-te del sofà, el que sigui. Li diem les sentadilles, li diem un pes mort, li posem noms a les coses, però que al final es tradueix en una funció que una persona fa. I començaríem per això, per patrons bàsics de moviments, empenta, tracció, tren inferior, tren superior.
0: Què li passa a una persona quan comença a fer esport i es va trobant bé? Tu ho deus haver vist moltes vegades.
2: Sí. Al principi s'ho prenen com una espècie de miracle, no? És a dir, avui aquest matí venia un home que fa 4 setmanes que entren un vell, 4 sessions només ha fet, i em diu, Roger, diu, saps que ja no em fa mal l'esquena? I clar, jo me'l mirava algun dia, bueno, obvi, no? Perquè estem treballant mobilitat d'esquena, estem treballant exercicis on fas força d'esquena, doncs, evidentment no et farà mal l'esquena. Però sí, m'ho trobo molt. Això, la gent que comença a entrenar i es comença a donar compte de, hòstia, doncs em trobo millor. Hòstia, doncs sí.
1: Diuen que les matemàtiques, per exemple, depenen molt del professor, oi? Diu que depèn de com te les ensenyen i com s'explica. En el cas d'un entrenador personal, fa la sensació que també és una mica així, no? Que hi hagi variabilitat, que la persona sí. no sigui la sessió previsible.
2: Sí, això ja, quan estudiem el grau ja ens ho diuen. La nostra professió està en aquell àmbit que, per una banda, és ciència, dintre del món de la salut, però per l'altra banda també és art. I doncs aquesta component d'art té a veure amb això, no? Plantejar sempre coses una mica diferents, que no sigui una cosa repetitiva, mirar-ho des d'angles diferents, perquè al final la persona que ve fer una cosa que no li ve de gust, que és fer exercici. El nostre cos està fet per sentar-nos en una cadira o estirar-nos en un sofà, no està fet per... Llavors, ho hem de fer de tal manera que no li resulti feixuc o que sigui estímuls diferents.
0: Sí, perquè una de les coses que diu molt, per exemple, la gent que corre és que s'acaba enganxant, no? Però, en canvi, quan no ho has fet o no estàs avesat, fa molta més mandra començar que no un cop tens el ritme, no?
2: Sí, sí, total. O sigui, la part més complicada és començar. De fet, la gent que corre, molta gent s'enganxa per les endorfines que genera, no? I el benestar que li genera. Però és que això ens pot passar qualsevol de nosaltres, eh? Una persona està molt habituada a córrer, vale, perfecte, fa un peron d'un any o d'uns mesos i tornar una altra vegada costa una barbaritat. Engegar el motor una altra vegada. Per això sí que és veritat que a vegades la gent necessita orientació per dir, escolta'm, no tornis en el punt aquell on ho vas deixar perquè no estàs preparat per això, comença una mica, mica, mica, paulatinament. I donem recomanacions, per exemple, amb el tema de córrer. De dir, no t'ho plantegis com ara has d'anar a córrer 5 quilòmetres. Comença, 15 minuts i ves fent 30 segons xinutxano, caminant, i 30 segons un trote molt suau. 15 minuts. Que et quedis amb una sensació de... Ah, però no ha sigut per tant. Ah, pues, podria haver estat més estona. I ves fent això progressivament i d'aquí un mes segurament ja estàs corrent.
0: Perquè gent que es passa fent esport també n'hi deu haver molta.
2: Molta, molta. Molta. Des que, de fet, la feina principal dels entrenadors és aquesta, és la dosi, eh? És donar la dosi adequada. Jo, el Felipe Isidro, que és un catedràtic d'esports, té una frase molt bona, que diu, la diferència entre un medicament i un verí és la dosi. Llavors, nosaltres som els professionals en dosificar això, no? Dir quina és la quantitat que has de fer, perquè això acostuma a passar molt, la gent es passa molt. De no fer res a fer massa. Mm. Doncs aquí és quan venen lesions...
1: Clar, falta paciència, no?
2: O que s'enganxen, veuen que els agrada tant, els genera tanta satisfacció, que doncs es passen de frenada. I això també passa.
1: Les lesions amb els anys costen més de resoldre's, de superar-se.
2: Sí, sí, que és un dels factors de l'edat. O sigui, quan tens 20 anys, no et passa res... recuperes molt ràpid, a mi aquest vas fent més gran, costa més de recuperar.
1: Què li passa? Pot ser molt òbvia la pregunta. Què li passa a un cos que no fa esport, que no es mou?
2: Al final, quan parlem de... O sigui, estem parlant dels músculs, no? El múscul, l'aparell locomotor, que són els ossos, la musculatura i de més. Si no l'exercites, es deteriora. A més, l'os, diguem que es va renovant constantment. I l'os s'adapta en funció del que tu fas. Si tu fas una vida sedentària i no fas res, aquest os es va debilitant. Si tu fas exercici habitualment, aquest os es va enfortint. Sí? I la musculatura igual. I el teu metabolisme també. Si la musculatura té un bon to, està forta, el teu metabolisme... diguem que és aquella gent que és capaç de menjar qualsevol cosa que no engreixa, perquè té un bon to muscular. Si no la tens... doncs engreixes molt més fàcilment. I no saps, el que passa és això. La gent que no fa res, que vivia sedentari, que és molta gent, el que li va passant és això.
0: Sentint-te i escoltant-te, diria que no trobes a faltar la banca, eh?
2: No.
0: Ho sabia.

0: Aquesta cançó l'hem tret de l'últim disc de Likey Lee. Va sortir el 8 de maig. Aquella de I Follow Rivers, doncs, té un altre disc. Aquesta cançó es diu Not Gonna Cry. I de dilluns a divendres que sortirem del dia amb aquest tema.
1: I amb l'última paraula del dia, que avui serà per en Roger Ferreter. Ell és entrenador personal, ens ha acompanyat al llarg de les últimes dues hores i en aquest últim quart d'hora doncs, ens ha donat molts motius per començar a entrenar-nos i a fer esport de manera regular. I també algunes pistes de com fer un canvi de rumb en qualsevol moment de la vida. Gràcies, Roger, per acompanyar-nos. I res, aquests micròfons són teus perquè tanquis el dia i tinguis l'última paraula.
2: Moltes gràcies, Agnès. Doncs res, dir-li a la gent que s'està pensant si ha de fer exercici o no fer exercici, que segurament molta gent diu que sí, que segur que ha de fer exercici, però no sap com fer-ho, que posi una entrenadora, un entrenador personal a la seva vida que l'orienti.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat a les 8 del matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat, després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del Partit de gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans que la trobada del Consell. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: Continua tallada l'autopista AP7 en sentit Barcelona per l'accident de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès. Els dos camions implicats en l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar aquests vehicles en unes feines que poden durar hores. No hi ha hagut, però, persones ferides. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions. Així ha explicat el Catalunya Nit Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit.
3: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material que eren aquests esprais s'incendiés. Això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Als Estats Units, 5 persones han mort aquest dilluns en un tiroteig a la principal mesquita de la ciutat californiana de San Diego. Segons la policia, hi ha 3 persones adultes que han mort pels trets de 2 agressors. Els suposats atacants també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim d'odi.
2: Donald Trump diu que atura un atac contra l'Iran previst per aquest dimarts després que els països aliats del Golf Pèrsic li han demanat que l'ajorni per donar una nova oportunitat a la via diplomàtica. Després d'anunciar-ho al seu compte social de la xarxa Truth Social, el president dels Estats Units ha explicat que les negociacions amb Teheran evolucionen de forma molt positiva. Tot i això, adverteix que si no tanquen un acord satisfactori tindrà a punt un assalt a gran escala contra la República Islàmica.
1: Elon Musk perd la seva batalla judicial contra el conseller delegat d'OpenAI, Sam Altman. Musk va vendre les seves accions de l'empresa creadora del ChatGPT per construir el seu propi projecte d'intel·ligència artificial. El magnat tecnològic va demandar OpenAI per haver traït la seva missió fundacional, que era desenvolupar tecnologia en benefici de la humanitat, i per haver-se convertit en una empresa amb ànim de lucre. Musk reclamava als creadors de ChatGPT una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit. La literatura catalana serà l'any que ve la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí. És un dels principals esdeveniments del sector a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia.
2: Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, aquest és el resultat de molts anys de feina. Ho ha explicat a 3CAT Info.
4: Contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
2: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats i aniran una vintena d'autors de diferents gèneres que s'hagin traduït a l'italià.
1: I als esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
2: En contrast, Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense poder jugar.
1: Al Real Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banca banqueta blanca i del defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
2: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobrarà el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
1: I el pilot de MotoGP, Àlex Márquez, ha rebut aquest dilluns l'alta hospitalària després de l'accident que va tenir aquest diumenge durant la cursa al circuit de Barcelona-Catalunya i que l'ha fet passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: He treballat amb en Nicolas Cage.
7: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
6: No,
8: però... D'una hòstia que li va més...
6: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
5: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
11: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
10: Moments que semblen sense sortida.
12: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
10: Dolors que costen d'explicar.
13: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
10: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
11: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
10: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Avui, per començar la setmana, he estat testimoni d'un robatori a càmera lenta a la parada de l'autobús del carrer Aribau de Barcelona. Un noi, amb una bossa penjada al coll, li ha agafat el mòbil a una noia que el duia a la mà, però amb tanta, diguéssim, delicadesa, que evidentment s'han adonat ella i li ha tret de les mans d'una revolada dient-li el nom del porc. Ella ha contestat amb tota la barra que li estava a punt de caure i la noia que entrava a la universitat li ha dit i un bé negre, però diguéssim amb unes altres paraules una mica més gruixudes. I el que més m'ha sorprès és que immediatament després han aparegut dos homes vestits normal, de carrer, un dels quals li ha dit que era secreta i se l'han portat al costat de la paret del carrer per demanar-li que li obrís la bossa que portava al coll, d'on n'han sortit alguns telèfons més. L'altra policia secreta era un tros d'home que no passava desapercebut i que li ha barrat el pas quan el noi volia fer-se fonadís. No sé què més ha passat, em sap greu, no sé com acaba aquesta història, perquè aleshores ha arribat el meu bus i he hagut de pujar perquè havia de ser a dos quarts d'una a una altra banda. M'he quedat amb les ganes de veure el final d'aquesta pel·lícula sense saber que una parada després la Guàrdia Urbana tallaria tots els carrers de l'Eixample just quan plovia per la vaga de mestres i professors i el meu bus recalculés la ruta per allà on podia. Al final he hagut de baixar allà on he pogut perquè cada cop era més lluny de la meva destinació i anar corrent amb el paraigües a la mà i vigilant de no relliscar fins que he arribat a la consulta on gairebé he hagut de fer doble sessió de físio per recuperar-me de la corredissa i de l'estrès. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10, a punt ja per començar aquesta nova edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom que vulgui, el 93-201-7474, per preguntes, per respostes, per reflexions, per queixes, per agraïments, com sempre, amb respecte, qualsevol comentari és benvingut en aquest programa. El podeu fer a través d'aquest telèfon, que és el directe, com sempre, de cada dia, o bé deixar els missatges, ja ho he dit alguna vegada, si algun dia veieu que no agafeu línia o que no us ve de gust parlar en directe i preferiu deixar un missatge de WhatsApp amb àudio o escrit, doncs teniu la possibilitat de fer-ho al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hi hem trobat una queixa, justament, que ens ha fet arribar la Montse des de Barcelona.
2: Una pregunta o una queixa. És sobre els seguros de la llar, de, concretament a Desles de la Caixa. Si fas un parte i tu tens la companyia Desles de la Caixa i el teu veí té la mateixa, sembla que en vés d'anar més ràpid i més fàcil, és el contrari. Entre ells doncs, no es posen d'acord, i aleshores et diuen, ah, és que si hagués tingut una altra companyia que no fos la nostra, la cosa seria diferent perquè li reclamaríem. I jo li dic, però escolti, hauria de ser més fàcil, no? És la mateixa companyia. Doncs no, la cosa s'allarga. I llavors també, pues, també penso que hauria d'haver un tope perquè contestessin, de dir, pues, miri, això o allò, i no que els hagis d'anar trucant, que ara passem nota, que ja li direm...

0: molt pitjor. L'Eli, des de la Bona Nova, ens diu, a propòsit del Gran Premi de MotoGP, diu, per què els airbags dels motoristes en caure no es disparen? Diu, ahir amb les caigudes que hi van haver, no els vaig veure, ens diu l'Eli. En Joan, des de Lleida, diu, en resposta a una pregunta d'un oient que volia saber una fàbrica de camises de Gramunt, suposo que vol dir una que s'anomena Creus. Diu, i avui en dia, està al carrer Jaume Mestres 18 de Gramunt, ens diu en Joan. No sé si era exactament el que demanava l'oient que hi va trucar, però aquesta és la resposta que ens ofereix en Joan. La Cristina, des de Santa Susana, que ens fa un missatge llarguet perquè demana una cosa, ara us ho explico, diu, soc un oient d'aquest programa des del primer dia. Amb en Carles Cuní sempre l'escoltava. Recordo que en Carles no era gaire simpàtic, a vegades amb la gent que trucava, i tinc el record que parlar d'animals tampoc li agradava, ens diu la Cristina. Visc a Santa Susana i quan tornava del Teatre de Barcelona amb amics, sempre els hi posava La nit dels ignorants. La meva mare també l'escoltava sempre, ella era una gran radioaficionada, sempre tenia l'orella a la ràdio i per sort m'ho va encomanar. Al matí o a l'hora de dinar parlàvem d'algunes de les trucades que s'havien fet la nit anterior. És un record molt maco. Diu ella, per desgràcia, va morir amb 62 anys l'any 1997, quan jo només en tenia 34. Us escric per aquest tema, ens diu ara la Cristina, i aquí exposa el motiu del missatge, diguéssim. Diu, la meva mare va tenir molt mala sort quan es va casar, i quan van morir els seus pares, va demanar la separació al bisbat. Diu que això va ser l'any 1970 o 1971, diu, jo tenia uns 10 anys. Ja de gran, deu fer uns 25 anys, ara en tinc 63, vaig trucar al bisbat per demanar si em podien deixar veure els expedients. Sempre li van negar la separació i li havia demanat 3 o 4 vegades, diu ella. I em van dir que fins que els meus pares no fossin morts, no podien deixar-m'ho consultar. Ara, que els seus pares ja no hi són, diu, he tornat a trucar i resulta que em diuen que com que estan morts, no m'ho poden donar perquè han de protegir la bona fama i la intimitat de les persones que són els meus pares, que eren, vaja, els seus pares. Diu la Cristina, voldria saber si algú s'ha trobat en una situació així o si ho ha pogut aconseguir. Voldria que m'expliqués com ho ha fet. Diu, jo també tinc dret a saber coses que fa anys que vull aclarir i ara que m'he jubilat és el moment de fer-ho. Doncs a veure si algú li pot ajudar, a veure si és possible, de demanar aquest expedient al bisbat, que quan els seus pares eren vius no hi havia manera, i ara que són morts, resulta que tampoc. En fi, aquelles coses, incongruències vàries. La Mercè, des del Matret, diu, m'agradaria si poguéssiu posar una cançó de les que canta la Tuna, mare meva, amb unes bones panderetes. Molt bé, Mercè, ho apuntem a la llista. L'Aventura diu, més de mussols, en trucar una casa, quan obrien, es deia cridant, aquí us el deixo, i seguidament s'havia de córrer molt per no sentir aquí us el torno abans de girar la cantonada. Si senties el de la casa, diu l'Aventura, o l'Aventura, no sé si és home o dona, ja no tenia efecte. I després, en Ramon, des de Reus, perquè avui esteu mandrosos de marcar el 93-201-7474, o hi ha un problema a la centraleta i no ho sabem, perquè estic llegint tots els missatges, així que deixeu la mandra fora i truqueu-nos, si us plau. En Ramon, des de Reus, diu, fa poc que vàrem enterrar la mare amb 102 anys, amb bona salut i amb seny fins a l'últim dia. I en desembarassar el pis, vàrem trobar un tresor que ni sabíem que existia. Diu, un àlbum Nestlé perfectament conservat i amb tots els cromos enganxats. Era del meu pare i del seu germà. Em va remoure molts sentiments i em va portar immediatament a la cançó d'en Serrat, El meu carrer, que parlava de l'àlbum de la Nestlé. Diu, la podríem escoltar en memòria dels pares? Ens demana en Ramon des de Reus. Doncs mira, també l'apuntem, Ramon, i l'Oriol la buscarà i així que puguem la posarem. Però com que he fet la crida perquè ens truquéssiu, doncs ha funcionat. De moment, la Irene, des del barri de Sants de Barcelona, ha marcat el 93-201-7474. Irene, bona nit.
1: Bona nit, senyora Marta, i tothom que ens escolta. Miri, jo contesto a la senyora aquesta que ha tingut, bueno, que té problema perquè li deixin veure o li donguin els papers de l'anul·lació eclesiàstica. Doncs jo puc dir que jo també m'he trobat amb el mateix. Jo va ser el meu marit el que va demanar

0: anar a l'anul·lació. Devia ser, doncs miri, no li puc dir, devia ser l'any 2000.
1: Ho va demanar el bisbat,
0: va marxar, sí, va marxar el 97, potser devia ser el 1996, potser el 95, quan ho va demanar. I, bueno, li van donar de seguida, no parlo més, perquè és massa gros el que hi, aquí hi havia, sap? No val la pena. A més, hi ha coses que em fa por, i tot. Bueno, doncs...
1: No tingui por.
0: Sí, quan vaig rebre, a mi em van cridar, a Rivadeneyra, abans estaven aquí a Rivadeneyra, i jo vaig dir que jo no volia saber res de tot això, que fessin el que volguessin, que a mi no hi contessin, que per mi era per sempre i ja està. El que passa que ell estava amb una altra senyora, esclar, bueno, es volien casar, no?
1: I volia l'anul·lació eclesiàstica, entenc, eh?
0: Sí.
1: D'acord.
0: I van fer l'anul·lació eclesiàstica. Només en un any li van donar l'anul·lació eclesiàstica.
1: Ah, li van atorgar? Sí,
0: sí, sí. Sí.
1: Mare meva. Perquè... Jo pensava que això costava molt.
0: No, hi havia persones importants de dintre l'església.
1: Que el van ajudar,
0: Sí.
1: D'acord.
0: I bueno, doncs, pues, jo com me van enviar a casa, bueno, em van cridar, com he dit, jo vaig dir que no volia saber res, el jutge, que anava vestit normal amb una màquina escriu, diu, bueno, jo li faré una carta, has de fer un paper, i vostè ha de firmar conforme renúncia... que se li dona un advocat d'ofici d'aquí de l'església i que no, que vostè no vol participar. Dic, sí, sí, així ens ho vull. Bueno, jo em vaig quedar tranquil·la perquè així ens ho sentia i ho continuo sentint. Bueno, potser va durar un parell d'anys quan vaig rebre aquells papers que allò semblava el libro gordo de Petete.
1: Ai, mare.
0: Que a mi em deixaven, però per lo pitjor que hi pugui haver. Per lo pitjor que hi pugui haver. I després la sentència, i ara vaig a dir la sentència, el que hi deia, que s'anul·lava el matrimoni perquè jo no havia rebut el sacrament.
1: Com?
0: No havia rebut el sacrament i no hi havia hagut matrimoni perquè el meu cap no estava bé i no va poder passar el sacrament. Llavors, com que s'anul·la el matrimoni, que l'Església no reconeix aquest matrimoni, teníem, bueno, encara hi ha un fill, aquest fill és un fill putatiu. Jo quan vaig llegir això, és que mira, pensava que em tornava boja.
1: Home,
0: i vinc a plorar. Vaig anar al mossèn d'aquí a la parròquia, perquè jo vaig estar uns anys que feia catequesis a la parròquia. Li vaig anar a ensenyar amb el mossèn. I em va dir, no faci cas. Vostè segueixi igual. Dic, és que no puc ensenyar la doctrina. No puc.
1: Clar.
0: No. I dic, què vol dir això d'un fill putatiu? Diu, miri, vaig quedar de pedra. Però és un molt bon mossèn. A mi m'ha ajudat moltíssim. Molt em va ajudar. Ara ja és mort, pobret. El mossèn Jordi Voltà. Ja diré tot perquè per la parròquia que hi ha per aquí tothom ha estat molt content. Ajudava molt els pobres. Molt un mossèn d'aquell davant, saps?
1: Sí, sí, dels de veritat, vaja.
0: Sí, sí. I em va dir que això era com Jesús. Els seus pares no eren els seus pares. Sant Josep era un pare putatiu. Dic, què diu, mossèn? Diu, és així? El que aquí aquests papers fan veure, no facis cas d'això, em va dir.
1: Però el seu fill és seu, no? El va tenir vostè?
0: Oi tant. I fill del meu home? Pues no. Un fill putatiu, que no és fill... L'Església no considera que és un fill d'un matrimoni.
1: No, clar, perquè si ha anul·lat el matrimoni, doncs el fill és putatiu, sí.
0: Fill és putatiu.
1: Quines que coses més...
0: Més salvatges.
1: No sé com qualificar-les.
0: Sí. Per mi és com si fos de l'època medieval.
1: Sí,
0: que
1: correcte.
0: Que si haguessin pogut, jo crec que haguessin posat cremat.
1: A
0: la foguera.
1: Pobre.
0: Sí. Bueno, doncs vaig estar un parell d'anys que, miri, només llegia i llegia allò treballar i vinc a plorar, i vinc a plorar. I jo vaig veure que allò no podia ser per mi tenir aquells papers. I un bon dia els vaig agafar i els vaig estripar tots i vaig llançar la brossa. I es va acabar allò. Mm. Però allò sempre m'ha fet mal. Però almenys aquelles ploraneres,
1: ja no,
0: a mica en mica, clar, se'n van anar.
1: Sí, sí.
0: I bueno, ara també fa cosa uns 3 o 4 anys que vaig voler tenir la sentència. Ja no cal tenir aquell llibretàs amb el barret,
1: sí,
0: del,
1: sí,
0: Vaticà,
1: sí,
0: amb escut de Sant Pere. És que allò és algo que a qui li passa, per lo menys la gent que érem d'abans, és algo tan terrible. Mira, és pitjor que un divorci, perquè és que no consideren a la família per res.
1: Ja, ja,
0: en canvi, un divorci, hi ha uns drets, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pel resto de família que queda, sigui fill, sigui esposa...
1: Sigui, sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Però aquí és que res no protegeix.
1: I va aconseguir aquest paper una altra vegada, la sentència, o no?
0: No me l'han volgut donar.
1: Ah, no? I això que és seva, eh? La sentència és seva.
0: Sí, és
1: no
0: meva.
1: No l'han volgut donar.
0: Sí, vaig anar a un altre mossèn que hi ha aquí que m'explica que és com pugueu tenir aquest paper. Mm. Ah, doncs vagi allà
1: i
0: allà mateix amb el de recepció, diu el què, que voldria tenir això, la sentència. No cal que li donguin tot l'historial. La sentència.
1: Doncs
0: pues, que m'han dit que no la tenien. Dic, com que no la tenen? Vostès l'han de tenir. Això és com uns abogats, vostè han de tenir,
1: sí,
0: aquests,
1: sí,
0: papers,
1: sí,
0: per força, que no i que no i que no. Diu, ja miraré, aviam si trobo alguna
1: cosa. Bueno, i res.
0: D'aquest llibretàs, potser em van donar 8 o 9 fulles, però la sentència no.
1: No, està bé.
0: Dic, i per què la sentència aquí no hi és? O no la necessita pas tenir-la vostè, així mateix.
1: Ai, no va dir...
0: Perquè no veiessin el que van fer.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè doncs, aquesta dona pot portar en algun lloc i quedem com un drap brut aquí.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí. Pues, en fi, Déu-n'hi-do quina història, m'ha deixat una mica de pedra, però gràcies,
0: sí,
1: per compartir-la.
0: I vaig tornar a anar a còpia d'uns mesos, vaig tornar a anar. I em va dir, per què la vol vostè tant, aquesta sentència? I em va sortir així, perquè vaig pensar, aquí necessito un home. Dic, miri, la vol veure el meu fill? Diu, pues si la vol veure el seu fill, digue-li que vingui ell a buscar-la. Dic, serà possible? Mira, vaig agafar i vaig marxar de cop i tancar la porta. Però hi havia per denunciar aquesta gent.
1: Ja, ja, Déu-n'hi-do. Irene, gràcies per compartir-ho, Déu-n'hi-do. Una abraçada molt gran.
0: Moltes gràcies, senyora Marta. Bona nit a tothom.
1: No em digui de vostè el pròxim dia que truqui, per això. Digui'm de tu.
0: Gràcies.
1: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit tingui.
1: Adéu. Déu-n'hi-do. Com comencem avui, amb testimonis.
0: I
1: tinc un altre testimoni ara de l'Isidre, que em diu que està atrapat a la P7. Isidre, bona nit.
2: No, sóc Mercè.
1: Ah, calla, no, que no hi és, no hi és, o ho hem fet... A veure, clar, és que teníem a l'Isidre, que estava atrapat a la P7, no sé si puc parlar amb ell o vaig
2: a
1: la Mercè.
2: Ah, bueno, sí, si està enganxat a la P7...
1: Sí, per això, per això ho deia, ara sí, disculpa. Isidre, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: On
3: mira,
1: ets?
3: Pues a l'accident que hi ha hagut a la P7, a 8:45 del vespre.
1: Mare meva.
3: Santa Margarida i els Motjos.
1: Sí.
3: I estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Si hem de passar la nit, si no, no sabem res.
1: Però sou molts cotxes que esteu encara aquí aturats i que no es poden moure cap a cap banda?
3: Bueno, a mi falten 6 quilòmetres per arribar a Santa Margarida dels Monjos i aquí no passem. A més de 3 hores que estem aquí.
1: Mare meva, no sabia que hi havia gent atrapada. Vull dir, em pensava que,
3: sí, sí,
1: que ja havien desviat abans i que la gent havia pogut sortir, veig que no.
3: No, han desviat direcció Tarragona, però direcció Barcelona, no.
1: O sigui, des de 8:45 que estàs atrapat aquí, abans de la teva sortida, eh? Tu volies sortir...
3: No, jo anava cap a Barcelona, però si no, perquè he sortit de Santa Margarida, que és l'única sortida que hi ha, però no podem arribar-hi. I portem més de 3 hores aquí parats.
1: Ai, mare de Déu. O sigui, i no ha vingut ni cap patrulla, ni cap ni Mossos, ni ningú?
3: Ningú ha vingut a dins de res.
1: I tu veus que hi ha més cotxes al teu entorn, al teu voltant?
3: Sí, estem parats aquí, hi ha cotxes i camions parats, que portem aquí més de 3 hores.
1: Ara sí que m'has deixat, Isidre. O sigui, la teva intenció és venir a Barcelona, entenc, no? Era, vaja.
3: Sí, sí. Bueno, han tallat direcció Barcelona i direcció Tarragona.
1: Sí, sí.
3: S'han incendiat dos camions, sí. Tot això ho puc entendre. Però, clar, vull dir, si han de parar, doncs, vale, doncs podem quedar, però algú que vingui i digui alguna cosa, no sé.
1: Sí, per saber si heu de dormir aquí o com a mínim que puguin fer una... No sé, que us puguin treure per alguna banda, però veig que no és possible. Doncs, mira, vaig avisar fins i tot els companys dels serveis informatius perquè no sé si són conscients que hi ha gent que esteu aquí atrapada i mira, si hi ha algú altre que es troba en la mateixa circumstància i ens vol trucar per explicar-ho, doncs ara els hi passem als companys dels serveis informatius que facin un truc a Mossos, a veure què està passant, a veure si us poden ajudar. D'acord, Isidre?
3: D'acord, moltes gràcies.
1: Gràcies per trucar-nos. Una abraçada. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
1: Doncs sí, avisem els nostres companys informatius que hi ha gent que està allà des de 8:45, que són 1:45 de la matinada, per l'amor de Déu. O sigui, en fi, és que passen coses que a vegades no s'entenen. A veure, ara sí que li dic bona nit a la Mercè des de Moja. Bona nit.
2: Sí, Moja és un poble que està a 5 quilòmetres de Sant de Margarita i els Monjos.
1: D'acord.
2: Jo venia de Barcelona i afortunadament el meu fill m'ha trucat i m'ha dit: mare, no passis per la P7 perquè està tallada. I no sabia exactament el meu fill on estava tallada, però com que ha pensat que hi hauria cues, doncs hem passat per l'Ordal. Ah. I llavors pues, hem arribat a casa. Però és això el que passa. És a dir, jo he estat 30 anys anant de Moja al Masnou. Mai m'he trobat un mosso d'esquadra per l'autopista, mai. I quan hi ha hagut algun accident o alguna cosa, no són capaços de posar-se en una sortida, abans, avisar i que la gent surti per aquella sortida, perquè aquí a Vilafranca pots anar per l'Ordal, pots anar per Vilanova i la Geltrú, per les costes, pots anar per molts llocs, i mai es posen abans, i moltes vegades a mi m'ha enganxat amb accidents. I el que em queixo és que aquesta P7 hi ha aquests camions que van a tota castanya perquè fa por.
1: Sí, sí.
2: I no hi ha mai un servei d'allò. Sí, hi ha un helicòpter que passa, llavors truco per fer una mica de denúncia de que corren moltíssim, van molt de pressa. Jo tinc un cotxe potent i corren més que jo. I clar, no et pots posar, diuen, no, és que vostès sempre van pel mig, perquè això no pot ser que vostès vagin sempre pel mig, i a vegades han posat multes perquè hi ha gent que va pel mig. Home, és que el carril de la dreta, o sigui, vas darrere d'un camion que se't mengen.
1: Sí, sí.
2: I llavors jo no m'hi poso mai, perquè clar. Jo porto 30 anys que anant al Masnou i la veritat em fa... pànic per quedar-me entre dos camions.
1: Entre dos camions, sí, ho entenc. Però, Déu-n'hi-do, Mercè.
2: I això que deia del pare putatiu,
1: sí.
2: per això ve el nom de Sant Josep, que diem que és Pepes.
1: Sí.
2: La paraula Pepe ve del pare putatiu.
1: Sí, sí. Mercè, gràcies pel testimoni.
2: De res, mira, jo... Bueno, l'incendi ha sigut brutal, es veu?
1: Sí, sí, he vist brutal, les imatges, però, clar, i ha sigut brutal.
2: Per exemple, si passa aquí a Vilafranca, pues, hauria d'haver hagut un mosso d'esquadra, per exemple, a Sant Sadurní d'Anoia, que poden sortir i poden entrar,
1: clar,
2: poden anar
1: per
2: a Tarragona per la Nacional, clar. 340.
1: Correcte,
2: és a dir, és que no ho entenc, això. Jo crec que molts accidents triguen i tot és perquè no hi ha un bon servei d'antelació que vagin els Mossos i tallin les d'allò i diguin, bé, miri, surti per Calafell o surti per...
1: Sí, sí.
2: Perquè hi ha molta via per fer-ho.
1: Sí, sí.
2: És una vergonya, de veritat.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies per trucar-nos, Mercè.
2: A vosaltres. Adéu, Marta. Bona nit.
1: La Montserrat de Mataró, bona nit. Sí? El següent, doncs. La Rosa, des de l'Hospitalet, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, jo tinc un fill atrapat allà...
1: També.
4: A Vilafranca, sí, però... A veure, ha sortit el director del Servei Català de Trànsit, el 3CAT Info, i ha donat una explicació que també a vegades ens queixem... Jo sé que té raó la persona que està atrapada. Nosaltres estem patint perquè està allà atrapat. Però aquest senyor ha dit... Jo m'ha dit, m'han xocat... El primer m'han informat els cotxes, perquè amb el noi per telèfon ens ho ha dit. Que es veu que han xocat dos camions,
1: sí.
4: Un que duia... Un camió en ple, o sigui, duia esprais, i llavors l'altre no sé què duia, han xocat, vale. Però llavors aquest senyor del Servei Català de Trànsit, que és el Lamiel,
1: sí.
4: No sé el nom,
1: Ramon.
4: Ha dit que... Ramon Lamiel. Diu, primer hem de pagar el foc, Després, quan s'hagi apagat, aquests camions s'hauran de retirar, tenim les grues a punt. Però llavors hem de parlar amb Mossos i amb bombers, tot pel seu ordre. I ara que ho tinguem tot controlat, com es pugui, com més ràpid possible, mirarem d'obrir... O sigui, els que vagin cap a Tarragona podran girar. Cap a Barcelona mirarem d'obrir un carril al contrari. I ara m'acaba de telefonar i diu que ja baixen. Cap aquí, amb un carril, cap a Barcelona.
1: Ah, sí?
4: I dos cap a Tarragona. Mm. A veure, que gestionar una cosa així no és anar a comprar un pollastre a la plaça. És que em fa ràbia... No, perdó. Em sap greu que tothom ens queixem, però és que m'agradaria que s'hi trobessin aquestes persones, manant.
1: Ja.
4: Jo no voldria ser ni presidenta de l'Escala, miri què li dic. No. Perquè és que sempre hi ha algú,
1: clar,
4: per molt bé que facis
1: les evident,
4: coses...
1: Quan prens decisions sempre hi ha algú que no li agrada.
4: Home,
1: però
4: jo
1: clar...
4: tinc un noi que ve de València i està allà, i estem al tanto, ens hem de posar tranquils, sobretot.
1: Ja, però clar, des de posar... 3:15, són 1:15
4: sí,
1: i entenc que...
4: Però clar, però escolti, un accident també es pot ser pitjor, eh?
1: Sí, està clar. Sí,
4: sort
1: sí.
4: Que no hi ha hagut ferits, i a la TV3 han informat. I llavors han entrevistat el senyor Lamiel. Escolti, ha donat unes explicacions a aquell senyor? Jo, perdoni'm, però és que també em fots nerviosa.
1: No, escolta'm, aquí estem per cadascú donar la seva opinió.
4: Eh?
1: Jo sempre
4: ja
1: ho dic.
4: Està.
1: Així que, Rosa, ja moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Que vagi bé, bona nit. Ara sí que tinc la Montserrat. No la tinc, la Montserrat, no, és que ja m'he perdut entre uns i els altres. Déu-n'hi-do com hem començat la nit dels ignorants d'avui. Necessitem una mica de pau, oi que sí? A 2:15 d'una.

0: Illes de Pau.
1: Aquesta és l'illa de Pau d'una dona que ha tingut engabiada la seva ànima artística durant 6 dècades. La seva història retrata una època en primera persona del femení. Ella es diu Cinta, és publicista, i ens ha rebut al casal d'avis de Vilanova i la Geltrú, on a 63 anys ha acabat fent classes d'una manualitat en paper molt poc coneguda, que es diu Quilling. Una de les seves alumnes és l'Alegria, una quiromassatgista jubilada de 87 anys. Elles dues han conversat amb la nostra companya Judit Perpinyà i de la conversa n'hem fet 2 capítols. Aquest és el primer.
2: Aquí on som ara, Cal Pallissa, el casal de la gent gran de Vilanova i la Geltrú, vostè està apuntat?
3: Mira, m'he apuntat al taller de castanyoles. La música sempre m'ha agradat. A més, sempre estic bellugant els dits. I vaig pensar, mira, això segurament em anirà bé. I realment trobo que m'ha sortit bé. I a més, em compensa molt, de debò.
2: No havia tocat les castanyoles en tota la seva vida?
3: Mai. Mira, jo tenia una botiga de joguines i em havia vengut de joguina. I alguna vegada que m'havia posat alguna a la mà, mai em havia sonat de res. Evidentment, perquè per començar ja me la posava malament. Mira, si tinc 5 minuts, agafo les castanyoles, poso una mica de música i miro d'aviam com va la cosa.
2: L'última que ha posat, quina cançó s'ha posat per tocar-la amb castanyoles?
3: Doncs mira, la Sinfonia 40 de Mozart.

0: encara que sembli sorprenent. Per seguir el ritme, s'agafa molt bé.
1: És senzillament tocar les castanyoles, aprendre sense ballar.
0: Sí, jo per ballar sóc un pau. Vull dir, aquí, l'altre Joan, sí, ell...
1: Juan.
2: Aquí, pues, estic apuntat a sevillanes, estic apuntat a vals llatí, sobretot bachata, merengue també, una mica, tot això. I country. A mi m'agrada molt. Per exemple, me lo paso molt bé con la alegría. Me lo paso molt bé.
1: Amb l'alegria que feia Quilling, sí, aquí també al centre.
2: Sí, allà.
1: Joan, a la cinta que va fer el taller de Quilling i a l'alegria, crec que els coneixes.
0: Sí, sí, la meva dona també participava d'aquest taller. S'ha fet aquí una sèrie de penjolls i coses que realment és molt vistós, eh? Vull dir, és que sorprèn bastant.
1: Cinta i alegria. Sabeu cosir?
3: No. Sí, però he sigut... s'estressa. Americanes. Després ho vaig deixar perquè no m'agradava cosir obligatòriament. La mare, l'edat que tenia jo, la nena havia de cosir, i jo, com una tonteta, anava a aprendre de cosir.
1: És a dir, va ser una mica d'obligació, això de cosir.
3: D'obligació total.
1: Sabeu cuinar?
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí, totes dues saben cuinar. Cinta, tu tens un perfil a Instagram que es diu Alma de Paper Oficial i he vist que en un dels missatges et presentes una mica i dius una cosa que m'agradaria llegir. Dius, jo vinc d'uns anys on la creativitat en les dones s'havia de cenyir a la costura i a la cuina. Qualsevol altra expressió de creativitat era, entre cometes, estar perdent el temps. No hi havia referents ni existia la cultura de la sensibilitat artística pels nens, aleshores. M'ha costat, dius, 60 anys alliberar-me de l'estigma i atrevir-me a mostrar les coses que faig. Fotos, els meus llenços, les meves pedres de platja i els meus trossets de paper. Aturo el temps, creo una bombolla i deixo que la creativitat flueixi sense prejudicis ni regles. Això vol dir, Cinta, que tu has tardat 60 anys a trobar la teva illa de pau?
4: Correcte, és així.
1: Aquesta és la teva infància, la que has retratat en aquest paràgraf?
4: Sí, absolutament. És el que recordo.
1: De cuinar en vas aprendre, de cosir no?
4: De cuinar en vaig aprendre quan vaig ser més gran i em vaig independitzar. Però cosir va ser la meva manera de rebotar-me i de dir no, per aquí no passo. La meva mare era modista i es guanyava la vida cosint. Si per mi hi havia un càstig era o amagar-me els llibres o amagar-me els colors a casa. I tot el temps que jo passava o demanava de dibuixar era com un regal o una recompensa que em donaven de treure bones notes, d'haver-me portat bé, doncs passava una tarda dibuixant, perquè la resta era perdre el temps. La creativitat estava absolutament anul·lada.
1: Dius, no teníem ni referents, no?
4: No, clar, no existien referents. A nivell infantil, res. Res, no, en qui et podies fixar que fes coses a la teva edat? Les manualitats del col·legi i res més. Però si fins i tot més endavant, quan ja tenia una edat, tampoc hi havia. Jo no sentia parlar de pintores, no sentia parlar de dones que fessin còmics, no sentia parlar de cap dona que fes això. Llavors, clar, a casa sentien el mateix. On vas tu a dibuixar més enllà del que pots fer al col·legi? No? És que no se'ls hi passava pel cap. De fet, jo volia estudiar Belles Arts i vaig acabar estudiant en secretariat com totes i per aquí no vaig poder fer res. Aquí no vaig poder.
1: I com és que a 60 anys dius, entre cometes, vaig a sortir de l'armari i aquella creativitat que tenia amagada, que no podia expressar, ara la faré?
4: Sempre des que em vaig independitzar he estat fent coses intentant treure la meva creativitat per qualsevol lloc. O sigui, per mi la creativitat és algo innat de petita. Vull dir, he tingut sempre molta imaginació, penso que soc una persona supercreativa en qualsevol home, a qualsevol àmbit, i de fet vaig estudiar publicitat i màrqueting perquè pensava que era una via on jo podia tenir dret a expressar la meva creativitat, fins i tot plasmar-la i compartir-la. Però que em vaig trobar que allà tampoc, que els creatius eren homes. A les agències de publicitat dels anys 80... i dels anys 90, els grans creatius eren homes, no hi havia creatives dones. Fins i tot ara és difícil trobar en agències de renom creatives dones. Llavors em vaig veure relegada ser pues, una executiva, una bona executiva. Vaig tenir una carrera de publicitat molt bona, vaig estar tota la vida treballant allà, però quan arribava el moment de les sessions creatives pesava molt més la creativitat que venia d'un grup d'homes que la meva. I això em continuava frustrant una mica. Però paral·lelament, jo, pel meu compte, doncs, quan va començar internet, doncs, em vaig deixar el sou per tenir una connexió a casa, vaig començar a aprendre com es feia, com no es feia. O sigui, la meva curiositat i la meva creativitat van de la mà. I sempre he estat fent coses, però per mi, dins de l'armari. Perquè aquell estigma de petita l'he portat sempre a sobre. O sigui, quan jo m'he posat a fer alguna cosa a casa que m'ha agradat i que m'ha relaxat, sempre hi ha aquella veu de podries estar rentant els plats que has dinat i encara no els has rentat. Els tens una rentadora per fer i estàs aquí dibuixant pedretes de platja. Aquella veu l'he tingut sempre, tota la meva vida.

0: fins que, doncs, no fa gaire, va arribar un punt que també una mica empantada per la meva germana, que és la meva, bueno, l'altra meitat de mi, que em deia: Cinta, és que m'ensenyes només a mi i jo ho trobo tan maco que em dona unes ganes d'ensenyar-ho més gent i no em deixes, perquè mai he deixat que s'ensenyés el que feia. Mai he valorat el que he fet, però perquè mai m'he cregut amb el dret de poder fer-ho. I fa un temps, bueno, pues animada una mica per aquí, em va dir: escolta, per què no obres un perfil d'Instagram, encara que sigui per guardar les fotos que fas, ni tan sols vaig pensar en el nom, vaig posar el primer que em va venir pel cap, ni vaig fer un bon logotip, i vaig obrir el meu Instagram, i vaig començar a penjar les coses, i tenia vergonya. Em feia com vergonya. I he tingut que, pues això, que vèncer moltes pors, i molts records, i molts records de petita, sobretot, molts records de petita. I ara ho ensenyo, i a l'ensenyar-ho m'he donat compte, pues, que hi ha gent que li agrada, i em sento molt orgullosa, i anar trencant totes aquestes barreres. Però em faltava alguna cosa, i era compartir. Perquè jo tot ho he fet a soles, tot ho he fet jo sola, ho he fet a casa, ho he fet per mi, ni tan sols ensenyar-ho, ni tan sols... I em faltava aquesta part. Llavors, per circumstàncies, ara no estic treballant. He sigut autònom els últims anys, per tant, he anat fent una mica el que m'ha agradat. I vaig pensar que volia compartir-ho. I l'única manera que vaig trobar de compartir-ho, com no hi havia ningú que fes quilling, no coneixia ningú, per fer un grup de quilling, vaig dir: posar a cotxeta que ensenyi la gent a fer-lo. I així poder compartir-ho. Aquí va haver una altra barrera, el de la valoració, l'autoestima, de dir: bueno, jo sóc capaç d'ensenyar, aviam, però si jo sóc autodidacta, ah, però jo potser no sabré ensenyar, no és el mateix fer-ho al menjador de casa. I aquí va venir una altra feina personal molt important, que va ser llançar-me aquí. I el camí que a mi em feia il·lusió era fer-ho amb gent gran. Sí, jo ja tinc una edat també. Jo he estat molt de temps cuidant a la meva mare, que tenia un problema de salut mental, l'Alzheimer, i ella era feliç amb les manualitats. O sigui, la mateixa persona que m'havia estat prohibint tota la meva infantesa que fes treballs manuals, va acabar dibuixant en mi floretes i ocellets de la mà, amb els mateixos colors pràcticament, que encara els tenia guardats. I vaig poder gaudir amb ella, mà a mà, de totes aquelles manualitats que a ella no li semblaven bé. I els gaudia moltíssim. I en aquells moments jo notava que ella realment connectava, perquè vivia desconnectada. I la feia connectar, i a més connectava amb les dues, que era lo xulo. Ningú era ni mare ni filla, connectava amb les dues. I a mi això em va quedar. Llavors, quan vaig pensar en compartir-ho, vaig pensar el primer amb gent gran.
1: Com un record d'infantesa, sempre recordaria-la Teresa.
0: Hi vaig anar al casal de gent gran i em van atendre superbé, molt bé. I sí, vam crear un grup, i el primer dia, pues, es van presentar unes senyores estupendes que no sabien el que era el quilling.
2: Alegria. Quan vares saber que existia una manualitat que es deia quilling?
3: D'entrada jo no sortia gaire perquè tinc la cama malament, i la directora del centre em va dir: mira, fan una cosa que t'agradarà, Alegria, i tu ara que estàs a Santadeta et anirà la mar de bé. Dic: i què és això? Dic: ni idea. I bueno, vaig anar aquella tarda, vaig veure el que feien, i a partir d'aquell dia no ho vaig deixar, no vaig fallar mai, amb la cama malament, no vaig fallar mai. Jo era de ser villanes, de castanyoles, de fer playback.
2: Caram.
3: Playback. Sí, aquí a Vilanova, el playback. No sabia el que era, però és una cosa que el que ho va coneixent s'emociona de veure el que pot fer amb paciència, amb mica en mica, amb una persona gran. No es pot dir mai: no ho faré. I m'ha agradat molt l'explicació que ha fet la Cinta, perquè jo no sabia la seva vida, no la coneixia per res. I m'ha emocionat d'entrar a l'època que ell ha explicat, i era tal com ho ha dit, tal qual com ho ha dit. La dona era només a casa, i avui vaig estudiar una carrera. Nosaltres vivíem a Sant Boi. De Sant Boi havíem d'anar a Barcelona, a la nena, a Barcelona, que hi ha 10 quilòmetres. No, i la mama se'm preocupava que algú em vigilés, que jo anés al tren, que anés sèrie, formal. I esclar, et trobes amb una cosa, com m'he explicat, que ara s'està liberant de tot això. Jo em vaig poder liberar. Em vaig poder liberar després de casada. Que el meu marit tampoc volia que anés a Barcelona. Jo dic: pues sí, Això jo porto la sang per fer-ho. Ella portava el quilin aquest i jo el quiromassagista.
2: I va acabar fent-ho?
3: I vaig acabar fent-me massagista. Llavors, que havia d'anar a Barcelona dos cops a la setmana, li vaig plantar els peus amb el meu marit, li vaig dir, escolta'm, i jo no vaig a passejar per la Rambla de Barcelona, vaig estudiar. Però el dimoro va cedir.
2: Però va fer la seva petita revolució.
3: Sí, senyora, i per això m'ha fet recordar la vida d'ella, la vida d'ella. I ara estic molt emocionada amb això que faig.
2: Això ho va descobrir de la mà de la Cinta, aleshores.
3: D'ella. És una professora especial, perquè és maquíssima, el cor te'l té la mà, ens ha tractat amb un carinyo espectacular, que això surt de dintre, i la veritat ens hem trobat tot el conjunt molt reconegudes amb ella, emocionades.
1: Ens ensenyar a ballar, a cantar i estimar, d'això ella era la que més sabia, amb una flor del seu cap, un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda i pels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llença un homenatge als quatre vents.
4: Onze minuts i ja arribarem a la una de la matinada. Ens truca en Manel, que també crec que és a la P7. Manel, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: On t'estàs, sí, Manel? A la P7, eh?
5: A la P7, direcció Girona.
4: Molt bé. I a quina alçada estàs tu?
5: Doncs ara tinc la sortida de Parets, aquí prop.
4: Molt bé. I tu estaves abans a la zona afectada i has anat pujant poc a poc?
5: Són dels primers que han pogut sortir penyant obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
4: Déu-n'hi-do. Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
4: Déu-n'hi-do. I què, vas cap a Girona?
5: Sí, cap a Girona. Vaig amb els pares, que m'estaven de viatge. Els pares són grans i la veritat és que, bueno, quan tens gent que té complicacions per aguantar les necessitats,
4: home,
5: i bueno, allà no vull parlar només de mi, hi havia nens petits, hi havia gent amb set, hi havia, bueno, la veritat és que jo només volia comentar, si em permet, una coseta de que constructivament, primer, felicito a la gent perquè ho han solucionat, hem pogut passar i tots passarem. Però podríem solucionar això de les 3 hores i mitja, no dic que vingui ningú a portar-nos res, sinó que un sol cotxe de Mossos, vinguent com ha vingut el de bombers, perquè ens hem obert tots, ens han posat banda a banda perquè poguessin arribar fins als camions, ha sigut espectacular, m'ha encantat veure com tothom s'hi posava. Un sol cotxe de Mossos arriba fins allà i el primer que ja toca en els camions li diu, gira cua i veniu tots enrere meu fins a la sortida anterior on normal tots estaven desviant-se perquè no s'acumulés i ens haurien estalviat 3 hores i mitja allà un piló de gent. Però bueno, sé que fan molt bona feina i és només una idea que proposo perquè la veritat és que hi ha hagut gent que ha tingut realment un calvari de 3 hores i mitja allà. Mitja hora l'aguantes, però quan hi ha una persona que, parlant clar, s'està cagant, no sé com ho soluciones. Estan al camp, amb la foscor, bueno, no sé.
4: No.
5: La veritat és que
4: està clar, és un mal tràngol, evidentment, pel que ha passat, però també per la gent que ha hagut d'estar totes aquestes hores sense que ningú els digués res, que tens tota la raó. Manel, t'agraeixo moltíssim, espero que pugueu arribar bé a casa i que descansin els pares, perquè Déu-n'hi-do, quin final de dia.
5: Sí, moltes gràcies, Marta.
4: Gràcies per trucar-nos, una abraçada, bona nit.
5: Gràcies, adéu.
4: Déu-n'hi-do, són dels primers que han pogut, perquè sí que s'ha obert un carril ara ja, i a poc, doncs, aquesta cua de tota aquesta gent que s'ha passat més de 3 hores, doncs està tirant, perquè ja hem sentit que el Manel ja està a direcció Girona i anava per Parets, vull dir que sí, que ja funciona. Ens truquen, Quim, des del barri de Sant Andreu a Barcelona, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta. Mira, jo ara per contestar a aquesta senyora que tenia aquests problemes del bisbat per papers i papers que no els hi donen, que no els hi passen.
4: Sí.
6: Que jo tinc l'intent, primer, que no es poden negar a donar-se.
4: Que no es poden negar.
6: No, exactament. I llavors, aviam, jo els altres, si no, crec que no s'ha errat, que normalment quan hi ha una anul·lació d'un matrimoni, he dit que llavors ara no m'hi vull posar fort, però et diria que d'una resolució així la passen a la parròquia on es van casar. Llavors, si els fora vacils són recollits d'on es van casar, anar a parlar amb el rector, el vicari, i dir, escolta, sé que vosaltres això teniu registrat. I que li fessin una còpia d'això, d'aquesta anul·lació.
4: Clar, però, però vols dir que ells també tenen, si la parròquia on es van casar també han de tenir el document de l'anul·lació?
6: Tenen que tenir un document que els hi envia al bisbat. Bueno, sí. No, que ara és arcabisbat, que ara tenim cardenal aquí ara.
4: Ja.
6: O sigui, l'envien a l'arcabisbat, l'envia una còpia a la parròquia, doncs en el llibre dels registres, els casaments que fan a la parròquia, llavors hi han de posar l'anotació aquesta que els hi envien.
4: Ja. És a dir, que si va a la parròquia, potser allà li poden donar.
6: Exactament. O sigui, no m'hi posa fort, però diria que ells han de tenir constància, també. Han de tenir constància.
4: D'acord, molt bé.
6: I llavors, i l'altra cosa és que, amb els problemes que ha tingut, perquè li un paper i tota la història, bueno, jo, no jo, sinó ma germana, sobre els anys 70, va anar per demanar l'anul·lació del matrimoni.
4: Sí.
6: Saps quina va ser la resposta?
4: No.
6: Perquè, clar, demanaven al·legacions i motius. Quan es va ficar amb aquest problema que es va trobar i tota la història, diuen, escolti, no, això no serveix. Si en cas, ens hauria de dir que aquell dia no sabia què és el que es feia, vostè.
4: És a dir, passar per boja?
6: Ah, no, mira...
4: Perdó, eh?
6: No, acabes de treure la boca.
4: Clar.
6: Però textual, eh? Textual.
4: Ah, és a dir, no explica els motius reals, sinó que...
6: No, ell va explicar el motiu real, cony, que va arribar... Ai, perdona, que va arribar un dia a casa i va trobar el marit en un altre llit, més clar, a l'aire.
4: Sí, sí, i va dir, vull l'anul·lació.
6: Exactament, quan va explicar el motiu, sí. Ah, no. Això hauria de dir vostè, doncs, que aquell dia no sabia què és el que es feia.
4: Ah, és a dir, no volien fer constar que el marit li estava fent el salt amb un altre.
6: Just, acabat.
4: Això no podia ser el motiu d'anul·lació.
6: No, era tabú en aquella època, no. Que ara, bueno, suposo que ara no crec que posin tantes peques, i si em porta sol, que la meva germana, quan ens va explicar a casa, ens vam quedar i dic, perdona?
4: Clar, que llavors ell havia de passar perquè, mira, no sabia el que es feia.
6: Exactament, correcte. Aquell dia no sabia el que es feia aquell dia.
4: Sí. Clar, sí. La víctima, la dona, eh? La dona és la que tenia el problema, i no la dona.
6: Aquí està la cosa, aquí està la cosa.
4: Mare
6: aquí
4: meva, la cosa que... mare meva.
6: Sense comentaris, Marta.
4: Sí, sí.
6: Sense comentaris, tu.
4: Sí. Però ara deu ser diferent, no m'ho voldria trobar. No sé pas.
6: No, suposo que també canviat, perquè jo estic parlant dels anys 70, estic parlant, no?
4: Sí,
6: que
4: sí, m'imagina
6: que ja tota la cosa que havia canviat, diguem, no?
4: Uh-huh.
6: Bueno, i que encara dintre les agressions no han canviat moltes coses, diguem, no? I mira que soc catòlic practicant, no? Però reconec que n'han de canviar moltíssimes, no?
4: Sí,
6: però
4: total.
6: Moltes han de canviar.
4: Sí, sí. Doncs escolta'm,
6: i diguem, no? Però bueno... Tu veus, com aquell que diu, quan l'Eglésia mostra pau, diu, una vegada, no?
4: Sí,
6: I aquí està la cosa.
4: Ai, Déu. Molt bé, Quim, gràcies per la trucada.
6: No, res, vosaltres, no. Bona nit. Adéu.
4: Va, com que queden molt pocs minuts per arribar a la 1 de la matinada, la pisseta reobre poquet a poquet, la gent es comença a moure, i algú ens demanava, un dels oients que ens ha deixat un missatge, ens demanava de poder escoltar a Memòria dels Pares la cançó d'en Serrat al meu carrer, en Ramon de Reus. Aquí la tens.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Actualitzem la informació sobre l'accident de l'AP-7 de dos camions i un turisme a Santa Margarida i els Monjos. Segons ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu perfil de la xarxa social X, ja s'han reobert els tres carrils en sentit sud i un dels carrils en sentit nord, que és, de fet, el que provocava més retencions i que havia deixat atrapats des de feia més de 3 hores molts conductors. Un oient de la nit dels ignorants ha confirmat fa pocs minuts aquesta emissora que ja ha pogut superar el punt del sinistre, un cop reobert parcialment el trànsit.
2: Tots els primers que han pogut sortir van han obert el primer carril per poder passar els dos camions incinerats, perquè estan incinerats allà.
3: Déu-n'hi-do. Quanta estona t'has passat tu allà?
2: 3 hores i mitja.
1: Els dos camions implicats en l'accident s'han calcinat completament i ara els tècnics treballen per netejar la via i retirar els vehicles en unes feines que poden durar hores. Un dels camions transportava aerosols i això ha provocat unes grans flames i petites explosions, tal i com ha explicat el Catalunya Nit Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
4: El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. I això també m'imagino que ha de tenir una relació molt directa amb les explosions que s'han pogut sentir. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions. Tots dos camions han cremat i han quedat completament calcinats.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions a l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca.
1: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE, eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals.
5: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'èbola. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària pel risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
1: La justícia dona la raó a Shakira contra Hisenda, que li haurà de tornar gairebé 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'Estat espanyol per haver-hi de tributar i l'absol de frau fiscal. L'agència tributària afirma que recorrerà la sentència al Suprem. L'aspirant alcaldable de Junts a Catalunya i líder del grup municipal Jordi Martí Galbils s'ha mostrat sorprès per la renúncia del vicepresident i portaveu nacional dels Juntaires, Josep Rius, a disputar-li la designació com a candidat. En una entrevista a BTV, Martí ha deixat clar que no se sent al·ludit quan Rius, en una carta dirigida aquest dilluns a la militància, diu que no es presenta per evitar la confrontació i la divisió interna.
6: Saben perfectament que sóc una persona col·laboradora, una persona compromesa, una persona d'equip, una persona generosa, una persona que sempre ho ha donat tot, ha intentat ajudar tothom, a dins, a fora, i per tant, els termes de confrontació i altres paraules que poden aparèixer en aquesta carta no m'identifiquen en absolut.
1: Ara, a un any de les municipals, caldrà veure en quin moment la direcció de Junts a Barcelona activa el mecanisme per tenir candidat abans de l'estiu, tal com va prometre, i si la renúncia de Rius aplana definitivament el camí de Jordi Martí per ser l'alcaldable. Esports. El Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick per una temporada més fins al 2028 amb una segona opcional.
5: Fermín es perdrà el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
1: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència del Club Blanc. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn la banqueta blanca i el defensa Carvajal ha anunciat que deixa el Real Madrid.
5: Xavi Pascual ha comunicat al president interí del Barça, Rafael Juste, la seva intenció de deixar la banqueta del bàsquet blaugrana aquest estiu. La intenció de Pascual és marxar a Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
3: No,
9: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, ja ho sé. Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.

0: Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per si voleu fer preguntes, respostes o comentar alguna de les qüestions que més us vingui de gust a aquesta hora de la matinada. Ens truca l'Assumpta des de Sant Cugat del Vallès. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Mira, sóc una de les moltes oients que hi ha que no truquem gaire sovint, però que t'escoltem quasi cada nit.
0: Ai, que bé. Que bé que t'hagis decidit a trucar, doncs.
1: Mira, és que quan he posat la ràdio estava parlant, he sentit una senyora, he posat una miqueta i ja estàs, i he sentit una senyora que parlava, que explicava que tenia uns problemes i que el metge li havia dit que com que estava asseguda que podia fer... Em sembla que ha dit una paraula...
0: Quilling.
1: Ah, exacte, sí,
0: unes
1: això.
0: Unes manualitats, sí.
1: Això, unes manualitats. Que sí. Com que ella estava asseguda, jo tinc el problema de mobilitat i les manualitats m'agraden molt. I volia saber què és això, si em podíem explicar.
0: Sí, clar, anava a dir, t'hauries de tornar a escoltar perquè farem la setmana que ve farem la segona part, però són unes manualitats amb paper... Amb les mans i es fan com
1: una piroflexia.
0: No és ben bé el mateix, però sí, va per aquí. I amb això es fan moltes coses amb les mans i tota aquesta gent està encantada de la vida, del que suposa l'activitat, del plaer que els hi dona, de les ganes que en tenen, vaja, tothom està encantat.
1: Pues sí, m'encantaria. I això ho fan a Barcelona o ho fan a...
0: Aquests que vam anar a veure eren a Vilanova. No sé si a Barcelona se'n fa, però mira, pot ser una pregunta... Per si algú ho sap, de la nit dels ignorants, si aquestes manualitats, com el quilling que es fa a Vilanova, també se'n fa a Barcelona, que potser t'interessaria, no, Assumpta?
1: Doncs jo i tal.
0: O a Sant Cugat, si estàs a Sant Cugat.
1: Sí, no, però encara que fos a Barcelona, vull dir, de Sant Cugat a Barcelona és que agafes el metro,
0: sí.
1: Els ferrocarrils, vull dir, que de seguida estàs. Però sí que m'interessaria, sí.
0: Doncs mira, si no, t'ho preguntarem, perquè com que hem fet aquest reportatge, avui s'ha més un i la setmana que ve farem el segon, perquè hem donat per molta conversa, si no, t'ho farem arribar, Assumpta, a veure si tens sort i algú t'ho recomana, d'acord?
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I el programa.
0: Moltes gràcies, Assumpta, bona nit.
1: Vale, bona nit, adéu.
0: Adéu. Doncs, mira, si a sobre creem nous adeptes a activitats com aquestes de les manualitats, està molt bé, no? Està molt bé. Va, que són la una de la matinada, és la una de la matinada i 10 minuts, i avui encara no ha vingut la Sílvia Andrés per explicar-nos quina n'ha pensat per l'abans de l'estrena.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: Aquests dies podeu trobar al Teatre Condal de Barcelona la comèdia Una idea genial, en direcció de Xavi Ricart i adaptació de Susana Garachana. Els actors de l'espectacle són Lluís Villanueva, la mateixa Susana, Xavi Mira i Anna Azcona, que quin gust de retrobar-la.
4: És una idea genial, oi?
5: Hi ha una cosa que no acabo de veure clara.
4: El què?
5: Que la teva dona s'adonarà que no sóc el tio de la immobiliària, no?
4: Jo crec que no.
5: Ah, no?
4: No, mira.
5: Ei, aquest sóc jo?
4: No.
5: Ah, sent Julià.
3: La història d'Una idea genial parteix que el protagonista sospita que la seva companya, després de 7 anys, li fa el salt. Per desemmascarar-la, decideix contractar un actor que és calcat alemany perquè el suplanti i demostrar la infidelitat. El Xavi Ricart ironitza amb què la idea potser no és tan bona.
6: Pensa que la millor opció que té per desmascarar la seva dona és contactar una persona que és idèntica a la persona que creu que, bueno, que està provocant que la seva dona li foti el salt. I ell realment creu que és una idea genial, però jo penso que és una molt mala idea. Una persona que no coneixes de res, posar-la a casa, que sobre el que et diu que és actor, vull dir, aquí comença tota la gran catàstrofe, perquè planteja de sortida com una gran idea i és una gran catàstrofe. Una catàstrofe genial, diria jo.
3: El Xavi explica com neix la idea de l'obra.
6: La idea d'aquest projecte neix de l'empresa Focus, del Jordi González, que la va veure a París i va passar el text i em va dir: mira't aquesta obra, que és molt divertida i que ens agradaria muntar-la nosaltres. Me la vaig llegir i t'haig de dir que vaig riure molt com la vaig llegir. Me la imaginava ja com si estigués muntada, diguem-ne. Jo no la vaig veure a París, però em vaig llegir el text i vaig pensar: aquest text és molt divertit, ara hem de trobar els actors especials per poder fer això.

0: rodatge era molt divertit, tret d'un personatge que és el que vaig pensar, ai, això no ho estic entenent, però vaig pensar, bueno, són unes paraules molt concretes i ja està, les buscaré al diccionari, tampoc cal que ho sàpiga tot.
1: La Susana mai havia fet cap traducció, explica com va afrontar el repte.
0: No havia fet mai cap adaptació i llavors el repte ja no només era de la traducció, perquè una traducció, i evidentment, o sigui, la feina de traducció és dificilíssima, molt més del que la gent es pensa. I traduint teatre, el que has de fer a l'hora de traduir teatre és mantenir la situació. La gràcia és traduir-ho i adaptar-ho de manera que tu t'imaginis com ho hauria escrit aquell autor, com ho hauria escrit el Sebastián Castro si fos català.
2: Estàs bé?
3: Molt bé, molt bé, molt bé, sí.
2: Sóc aquí, eh?
3: Sí, et veig perfectament, Cati.
2: Però seré aquí tot el temps que calgui.
3: On?
2: Aquí. Al teu costat.
0: El que passa és que aquesta funció és una obra de teatre francesa amb els tipiquíssims jocs de paraules que fan servir els francesos, que juguen moltíssim amb el llenguatge, perquè ells, els francesos, tenen aquesta tradició, són gent molt llegida i amb una educació molt bona des de petits. De fet, es nota en el text perquè hi ha acudits que dius, això és perquè són una societat molt formada. I la gràcia era traduir els jocs de paraules, sobretot, perquè hi ha molts errors en aquesta funció que provenen de jocs de paraules.
1: Confessa, ara que no la sent ningú, quin és el personatge que a l'hora de traduir li va fer suar la cansalada.
0: El personatge més complicat de traduir és el personatge del Julià, que és el lampista. Llavors, el lampista, en l'original francès, feia servir unes paraules que a mi no em sonaven gens, que és el lorenès. No té literatura, però hi ha uns milers de persones que el parlen. I a partir d'aquí el que vaig fer va ser esbrinar quin significat era cada paraula d'aquestes que jo no entenia i li vaig buscar un símil català. El personatge del Julià fa servir paraules que algunes diu a Menorca, algunes diu al País Valencià, algunes diu a l'Urgell, i llavors el té un català bastant ric amb unes paraules molt concretes.
1: Destaca el que més li ha agradat de fer l'adaptació d'una idea genial.
0: Poder fer que un personatge parli aquest català tan bonic i que digui afetgegar, que digui espantolar, aquestes paraules que no es fan servir però... I molta gent no les coneix. L'altre dia va venir una amiga meva argentina i va dir, ho he entès tot, menys unes paraules, diu, però els meus amics ja m'han aclarit que són les úniques que els catalans tampoc han entès.

0: És una comèdia d'embolics amb un ritme vertiginós, amb uns actors que s'entreguen als seus personatges. Però m'he d'aturar un moment en Lluís Villanueva. Fa de tres personatges en la mateixa obra i està magnífic. El director de l'espectacle posa en relleu la feina de Lluís.
1: No només qualsevol actor podria fer el que fa el Lluís, sinó que jo ara penso que no sabria quin altre actor podria fer el que fa el Lluís. I entén el ritme, entén quan s'ha de col·locar el gag i quan no. I fa tres personatges que són el Tomàs, el Julià i l'Oriol. El Tomàs i el Julià són germans bessons i l'Oriol, diguem-ne, que és una persona que és idèntica d'aquest allò que diuen que a la vida hi ha una persona pel món que és idèntica a tu, no? La teoria d'això, doncs és aquest, no?
2: Pensaves que volia lligar amb tu?
3: Home, em miraves amb tanta intensitat que vaig pensar que em trobaves sexy, sí. Em passa molt, eh?
1: I té una capacitat de canvi de vestuari ràpid. Clar, això és una de les parts que m'ha assajat més, no? El que significa la funció del darrere. És un tour de force de canvis, d'entrades, sortides, amb uns trucos que tenim muntats perquè puguis fer els canvis sense que te n'adonis. No, és una passada que fa el Lluís. Vull dir, jo ara mateix ja et dic, després d'haver fet aquest muntatge amb ell, penso, és que no sé qui ho podria fer. Si ell em diu, ara, no puc fer més funcions d'això, a mi no se m'acut qui ho podria substituir, perquè és una meravella d'actor fent aquest tipus de material.
0: El Xavi Ricard explica el personatge de la Mariona, que interpreta Susana Garachana, que, recordem, ha compartit la feina d'adaptació i d'interpretació, un personatge a qui han afegit més capes.
1: El paper de la Susana és el, potser et diria

0: És el paper menys agraït de tots. Però el personatge de la dona, quan ja, com el vaig llegir la versió francesa, clar, el trobava com un personatge una miqueta com florero. No li dona un excessiu protagonisme, no? L'autor, diguem-ne, que el protagonisme està sobretot amb el marit i amb la persona que contracta. I tenia com ganes de donar-li una força dramatúrgica en aquest personatge. I la Susana va fer una feina molt bona amb això. He trobat un personatge divertit, per una banda té mala llet, perquè sap, ha fet coses mal fetes, diguem-ne, però també a la vegada hem trobat el punt d'estrès del personatge que s'atabala, que no sap què està passant.
1: La Susana confessa que els actors disfruten molt fent una idea genial.
2: Doncs ha estat molt divertit, ens ho hem passat molt bé assajant i fent la funció. I assajar és molt divertit, però, ostres, fent funció ens ho passem realment bé. Els primers dies, com que és una funció tan complicada, jo sempre dic que els primers dies reiem més al darrere que al davant, perquè al davant la gent es tronxava, però al darrere era un caos. Perquè era en plan, a qui li toca, on, és aquí, és allà, tothom estava com pendent de no ens equivoquem d'entrades, perquè realment, vista per davant, és caòtica. S'entén tot, però no saps mai per on hi ha un moment que la Nazcona diu és que no saps mai per on et sortirà, no? I és ben bé això.
1: A Xavi Ricard destaca que els actors s'han fet seva ja la representació que fan al Teatre Condal.
0: Sí, però li veig cada 10 dies, més o menys, i no la desvirtuen. O sigui, segueixen mantenint el patró, se l'han fet a seva, això sí, però saben que és un metrònom, que la comèdia és quasi bé matemàtica pura. I...

0: Sí, sí, sona Mary Poppins. En aquesta secció, res és casualitat. Per acabar aquesta peça, el director d'Una idea genial ens fa un petit spoiler del final que entendreu si aneu a veure l'obra.
1: El perill de contractar un actor amateur que té moltes ganes de ser actor i de ser el millor actor del món i el col·loques a casa teva perquè t'interpreti un personatge, el perill que pots tenir és que no t'interpreti només un, sinó que et pugui interpretar tots els personatges de l'auca, perquè n'ha fet tants i ha assajat tantes coses que té moltes ganes de fer molts personatges. I el perill és que se't descontroli, que no el sàpigues lligar curt, que tu contractis aquest actor, però en canvi ell decideixi, saps què? En faré més de personatges. I això pugui ser un problema.
0: On no hi ha cap mena de problema és a Una idea genial, una comèdia que fa riure, que és entretinguda, amb uns actors que saben perfectament què fan i amb un Lluís Villanueva en estat de gràcia. Recordeu, fins al 31 de maig, al Teatre Condal.
2: Una de la matinada i 21 minuts, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 932017474. Ara hi tenim en Ferran, de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Què tal, Ferran?
3: Molt bé.
2: Tu diràs, doncs.
3: Bueno, volia explicar una història. Ara que ha mort la Tania Doris,
2: sí,
3: que era una supervedet del Paral·lelo, i... Bueno, pues quan venia la censura, la típica censura,
2: sí,
3: ella s'enterava primer de què és el que li agradava a aquest xarxó. I a aquest xarxó li agradaven els puros Montecristo, de La Habana, de Cuba. Llavors li prepara un parell de caixes de puros i, bueno, pues eso, hombre, es que va muy corta, bueno, va, lo voy a pasar. Y era una manera de guayarse un sobresueldo y aportarse a lo que le agradaba. Oh. Eso fue ya también la Sara Montiel, la Norma Dual, y miraban quién era lo que le agradaba. Para esa pregunta, le agradaba al Ron Bacardi. Pues le preparaba. Sí, y preparaba al Ron Bacardi, que era también de Cuba, y le preparaba las cuantas veces. Hombre, es que vais muy cortitas. Bueno, va, lo voy a dejar pasar.
2: Claro.
3: Y la
2: como el Ron lo dejó pasar, sí, sí.
3: Eso también. Y la Ron Bacardi lo maté.
2: Muy bien.
3: Y bueno, va a venir al vicepresidente de Estados Unidos, que era Gerald Ford. El presidente era Nixon. Y cuando va a tornar acá para allá, le iba a preguntar eso. Bueno, y el general dice, ¿qué tal? Dice, es un muerto viviente. Dice, lo aguante, pero lo tiemblan las manos, lo tiemblan las rodillas, se lo hace todo encima.
2: Ay,
3: y no se entera de nada. La cuenta es que precisamente ya había una película que era Amor bajo cero, que es va a hacer la Molina, que vaya en la Santa Espina.
2: Sí.
3: Y al censor no tenía ni idea de que para ser catalanes lo que significa la Santa Espina.
2: Ya.
3: O sea, que era un lugar que semblava més Alicia en el País de les Meravelles.
2: Totalment, sí, sí, sí. Molt bé, Ferran. Moltes gràcies per l'anècdota. Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Va, que jo crec que ha arribat el moment de saber alguna cosa més de la nova parella que aquest mes estem coneixent, el tercera generació, que és una cangur, i la nena que va cuidar durant uns quants anys.
4: Tercera generació.
2: Què s'han de dir? L'Emma, una noia de 21 anys de Barcelona, i l'Angelina, de 80, la cangur que va tenir des dels 8 mesos fins als 12 anys. L'Angelina, perruquera de professió, va arribar a ser la cangur de l'Emma quan la propietària de l'establiment on treballava es va jubilar i tots els treballadors es van quedar sense feina. Ella tenia 58 anys i la proposta li va canviar la vida. Durant tots aquests anys, 11, han passat moltes hores juntes. Sovint l'han confós amb l'àvia de l'Emma. I, és clar, també haurà viscut alguna rebequeria?
5: No, un dia, quan va baixar de l'autobús, es pensava que aniries tu a buscar-la i va fer una pataleta, es va tirar a terra. Sí, sí.
6: En sèrio?
5: Oh, sí,
6: ai, em sap greu.
5: La mama, la
6: no...
5: Sí, sí, sí, però ja no va... altres vegades no. Aquell dia, mira, tenia la de lloc que vindries tu a buscar-la i em va veure a mi. No és que d'allò, però va fer una miqueta de...
6: Em sap greu, em disculpo.
2: A vegades també passava just al contrari, que l'Emma no volia marxar dels braços de l'Angelina.
5: Un dia, sí, un dia estàvem a l'escala de casa meva, o a casa nostra, que també vivien ells amb nosaltres, i veu entrar el Toni i tu. I tot, clar, amb la il·lusió de veure l'Emma. I l'Emma agafada al meu coll, que no volia. I jo, Emma, bonica, la mama, el papa, ves? I jo em va sentir malament perquè pensava, ai, pobra de mi. I bueno, va ser, però al final ja me la vaig poder treure i li vaig donar a la Marta. Però sí.
2: Des de fa 10 anys que ja no són oficialment nena i cangur, perquè l'Emma aviat farà 22 anys, però malgrat el temps sense veure's, encara mantenen el contacte.
6: Bueno, jo crec que ens... Si et digui com la mantenim, ens veiem com dos cops a l'any. Sempre intentem fer com per Nadal, l'època de Nadal, i després abans d'estiu, més o menys. O si no, després d'estiu. Però sí, crec que ara el que fem és ens veiem dos cops a l'any i algun cop ens enviem algun missatge o la truco, però sí.
2: I sempre et contesta els missatges o quan truques sempre respon?
6: Sí. Bueno, potser ha hagut un dia, però després em va trucar ella. Vull
2: clar,
6: dir,
2: però
6: no...
2: què passa quan li envies un missatge i no et respon fins al cap d'uns dies? Tu què penses sempre? Pateixes?
6: Una mica. Sí.
2: Pateixes, eh?
6: Una miqueta.
2: O sigui, si tu no contestes el missatge immediatament, ella pateix.
5: Ah, sí. O sigui, si no, a vegades no me'n dono compte de que m'han posat missatges. A vegades vaig a algun puesto i el poso sense veu. I, clar, potser dic, ostres, sense veu, i tinc el missatge de la Emma o de la Ivet o... O sigui que és una cosa així, però em sap greu, no haver-le contestat de seguida.
6: No, sí, no passa res, però jo, pues, no sé, prefereixo que contesti.
5: Ja.
6: Més ràpid que no que contesti tard.
5: I també quan estic bastant temps que no ens veiem, pues també penso, ai, la Emma no em truca, la trucaré jo, aquello que dius que... Però sí, normalment pues, ens toquem i ens veiem. Jo crec que més de dos cops a l'any ens veiem.
6: Potser sí.
5: Sí.
7: Estoy pensando, no importa la hora que escuche esto. Estoy jugando a que no te extrañe y estoy perdiendo.
2: I és que l'Emma és especial per l'Angelina.
5: Jo igual, sí, l'estimo com una neta, o a vegades més que amb una neta, que la tinc més... Però és que l'Emma per mi era una cosa, bueno, excepcional, no sé com dir-ho.
2: I per l'Emma, l'Angelina és com la seva tercera àvia.
6: I, bueno, encara ara sí, parlo d'ella, dic Angelina. I les meves amigues que em coneixen ja més ja saben qui és. Però sí, sempre dic que l'Angelina... Bueno, la meva cangur, però bueno, no. És com que no li dic cangur perquè no és per mi una cangur.
2: Què és per tu?
6: No ho sé, com una extensió familiar llunyana, però...
2: però sí. És com la tercera àvia.
6: Sí, jo crec que sí.
2: Hi ha gent que no t'ha vist i tu n'has tingut un mes.
6: Sí.
2: Li hem demanat a l'Emma si les seves amigues han tingut una cangur tota la vida amb la que hagin establert una relació tan bonica com la seva.
6: Que jo sàpiga, no.
2: Però que tenien cangurs en determinats moments, sí.
6: Sí, que tenien cangurs en determinats moments, sí. Me'n recordo que tenia una amiga que sempre a la parada del bus sempre hi havia alguna noia nova. Mai era la mateixa i jo mai sabia qui era. Sí, i sempre tenien noms diferents, però... Que fos cangur i no fos familiar o avi o tiet o alguna cosa, no, ara mateix no conec a ningú. Que...
2: Per tant, tu has viscut una situació una mica extraordinària, no? Si
6: sí.
2: Compares amb la teva gent.
6: Jo crec que sí, a no ser que ara vingui algú i em digui, no, jo també, ara mateix no em ve el cap.
2: Es veuen, es cuiden, es truquen, però qui pateix més de les dues quan fa dies que no saben res una de l'altra?
5: Bueno, jo no pateixo gaire per la Emma perquè ja sé que és molt serieta i molt d'allò i que està sempre bé, que va amb... ara està a Girona, però bueno, que no, perquè no pateixo molt, molt, molt no, però me'n recordo molt d'ella.
6: I jo sí que pateixo una mica. Si durant cert temps no ens hem dit res o alguna cosa, llavors penso i dic, a veure, que com deu estar? I llavors li envio un missatge, però sí que abans d'enviar el missatge sempre pateixo mínimament perquè estigui bé.
2: Ara ja, des de l'opinió d'una noia que està a punt de fer 22 anys, com és l'Angelina més enllà del seu paper de cangur?
6: Jo crec que és una persona... és molt divertida. O sigui, jo sempre m'he rigut molt, sempre tinc un punt còmic que em fa molt de riure i crec que no se n'adona, però sí que el té. És molt alegre, molt positiva. No sé, mai l'he vist com dir res negatiu o... no. Sempre molt
5: sí,
6: flor.
5: Sí, sí, vaja, jo mateixa no em puc jullar, però... soc sèria, eh? O sigui, això sí que ho tinc, que a vegades no sé què dir les coses i d'allò, però no parlo de seguida quan coneixo una persona, em costa una miqueta agafar-li confiança, això sí que ho tinc.
6: Jo també, sí.
5: Jo com, així és com la meva cunyada. Anem a l'autobús o anem al metro i de seguida es posa a parlar amb gent, jo és que no puc, jo. Una persona que no la coneixo i s'explica, bueno, s'expliquen coses, jo dic, jo no sóc així, no. Sóc més sèria. Segons jo... jo crec que sóc sèria.
2: En què quedem, doncs? Divertida o seriosa? Haurem de resoldre l'enigma la setmana que ve.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no.
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
12: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
14: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
12: Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre.
14: Va. Pop, pop, pop, pop. Marc Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
14: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7...
12: La millor hora del dia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Pam, pam, pam, pam.
2: Ara passen 4 minuts a 2:15 de la matinada, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio. Moment d'obrir la porta de l'estudi a l'Aina Grau, que fa estona que s'espera, per saber quins moments de la setmana anterior en destaca. Aina, bona nit.
17: Bona nit, Marta. Entre estafes, ous blancs i mussols, la setmana passada va ser, si més no, entretinguda. La trucada de l'Albert des de Tarragona sobre l'estafa un any que havia patit ens va deixar amb l'ai al cor. Per sort, diversos oients van proposar-li diverses solucions. Una d'elles va ser parlar amb Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i amb qui ja s'ha posat en contacte. Esperem saber més coses del cas en els pròxims dies i setmanes. I ara posem-hi una mica d'humor.

0: Un dels temes de la setmana passada van ser els ous. En concret, els ous de color blanc, com la temporada del Madrid. Feia la pregunta l'Àngels des de Lleida.
1: Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos.
0: Per sort, el Ramon des de Reus, a qui ja podem batejar com a expert en gallines dels ignorants, va donar-hi la resposta.
2: Jo tinc 5 gallines, 2 rosses, 2 negres i una blanca. La blanca està als blancs i les altres estan als rossos. I això de que n'hi hagi tants de rossos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia, i les que són més rentables són les gallines, no recordo el nom, però és d'un tipus de gallina que és la rosa. I per això hi ha els ous rossos. The Isle of Saragossa, sitting by my window,
0: daring me out. Els mussols, podríem dir que van ser els grans protagonistes de la setmana. I no perquè apareguin a la foto del programa darrere de la Marta, sinó perquè la Cristina, des de Mollerussa, va fer aquesta pregunta.
3: Mira, em fa una mica de mal l'ull.
4: Et fa una mica de mal l'ull? Com és això?
3: Bueno, m'ha sortit com un mussol.
4: Ai, sí que fa mal això.
3: Sí, i és la primera vegada a la vida. I la veritat és que em fa mal. I voldria saber, doncs, quin és el motiu perquè sortim i després remeis naturals.
4: Algun remei natural, no?
3: Sí.
0: Com sempre, tenim uns oients fantàstics que es van posar les piles i van trucar per explicar-li la seva experiència i donar-li remeis.
5: Jo quan era petita i quan era adolescent m'havien sortit bastants, però bastants, eh? Ja, a part de medicació, de farmàcia i tot això, doncs va ser el posar oli d'oliva del bo, sí, a l'ull. Simplement això, posar directament amb una gaseta i aquesta gaseta a trossets petits, ella que s'ho vagi posant i així ben suau i se n'anirà marxant.
6: He tingut mussols a l'ull dret algunes vegades. En el meu cas són resultat de l'estrès, dels nervis i de l'ansietat o de la pols que es posa a l'ull. El tractament que em funcionava era esbandir l'ull amb una mica d'aigua calenta amb sal cada dia. Això ajuda molt.
7: Els mussols es tracten aplicant un apòsit d'aigua calenta i fent un massatge sobre el propi mussol perquè no s'enquisti.
8: Però jo tinc entès que un mussol, perquè a mi em va sortir un, i no em marxava de cap manera. Jo primer vaig posar aigua freda i em diu, no, si havia de posar aigua calenta, un drap calentet, bueno, estèvia i així. Bueno, però la qüestió és que no marxava. I al final vaig anar amb un oculista, però la manera de treure'l, si fa tant de temps, diu, serà operar. I em va donar una llista de tot el que havia de, la preparació que havia de fer per operar, que el mussol es va espantar i va marxar.
0: Però per què en surten mussols a l'ull? Respon el doctor José Lamarca Mateu, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer.
9: Els mussols no deixen de ser una infecció que es dona a les glàndules de Meibomi. Són unes glàndules que estan pròximes a les pestanyes i que s'encarreguen de generar greix perquè s'enganxi bé la nostra llàgrima. Quan nosaltres tenim un excés, a vegades per temes hormonals o per temes dermatològics, tenim més probabilitat de que es produeixi una infecció. Al final, el greix no deixa de ser un bon aliment per a alguns bacteris.
0: I tant parlar de mussols, la Mercè, des del Matret, ens va fer arribar aquesta pregunta.
10: M'agradaria saber que algun dia, a veure per què se li diu mussol, quan surt això a l'ull.
0: Ens torna a respondre el doctor Lamarca.
9: Així com el terme en castellà, orzuelo, vindria a ser com parlar d'un gra de cibada, és a dir, de que tenim un bulto, parlant clar i ras. En la situació del mussol es farà comparativa amb l'animal, per al tipus de mirada que ens queda, i en funció de la zona de Catalunya es diu de diferents formes, però el mussol habitualment és el més típic.
0: Per si això no fos suficient, si a la meva època s'anava a les cases a picar timbres i marxar corrents, gràcies a la saviesa dels oients vam aprendre que anys enrere, dècades enrere, els mussols a l'ull es deixaven a casa dels veïns.
1: Quan érem petites i ens sortia un mussol, anàvem a una altra casa, trucàvem, clar, i aquella senyora en sortia i què voleu? I nosaltres li contestàvem, aquí us el deixo, i marxàvem. I nosaltres, bueno, de moment, llavors el mussol, suposo que quan ja havia fet el seu efecte, marxava.
4: Clar. I vosaltres pensàveu que havia sigut gràcies a haver-lo deixat a casa de l'altra senyora, no?
1: Exacte.
11: Quan se tenia un mussol, anàvem a una casa i deia, Aquí el teniu, si voleu criar.
12: Això del mussol?
13: Sí.
12: S'ha deixat un detall molt important. S'agafava la mà, la mà se tensava l'ull com si t'anessis a agafar el mussol.
13: Sí.
12: Si posaves la mà així en pinya, oi?
13: Sí.
12: Com si t'agafessis el mussol i llavors el llançaves a la casa i deies, aquí es queda.
11: La broma era aquesta, a mi no me n'ha sortit mai cap, però... Això que diu aquesta senyora, que s'anava en una casa, per lo menos aquí a Lleida, que teníem la costum de dir pubilla i hereu, quan hi havia una noia sola, i diu que s'anava a deixar a la casa d'aquesta pubilla.
14: Al nostre poble també anàvem per les cases per la nit, picàvem, perquè abans totes les cases dels pobles estaven obertes. Vull dir, no tancaven en clau, sinó els que tenien un comerç. I llavors, doncs, trucàvem i diuen, bona nit, I la senyora, o el senyor, diuen, qui hi ha? Mira, a qui li deixo? I a qui li deixo el mussol? I m'ho anàvem corrents.
15: Enterrado en este hospital, tomando pentotal, y sin poder hablar.
0: I com sempre acabem aquest repàs dels millors moments recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona.
16: Tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, quan entres, puges unes escales a dreta i esquerra, en aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. La meva pregunta és, actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

0: Va, que sí que tenim altres preguntes que ja han estat contestades.
1: Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, m'evocáis todas las cosas.
0: Aquesta nit el protagonista d'aquest capítol és en Josep Lluís, que truca sempre des del barri d'Horta de Barcelona, perquè podem resoldre algunes de les preguntes que ens ha fet. La primera és aquesta amb les mosques com a protagonistes.
2: Quantes de vida tenen les mosques? Perquè penso que viuen molt poc, oi?
0: Respon Rubén Bueno, doctor en biologia, especialista en mosques, mosquits i plagues de rates.
3: Depèn de les condicions ambientals i de la espècie de mosca en qüestió, però en el cas de la espècie de mosca més ubiqua del planeta, la mosca domèstica, que anomenem, normalment el temps de vida de l'adult varia entre 2 i 4 setmanes. Eixe és el temps de vida en el cas de les femelles, i els mascles, que tenen una funció molt més reduïda a la reproducció directament, solen tindre una vida més reduïda també en el temps, 1 o 2 setmanes. I com sempre, eixes condicions poden variar setmana dalt, setmana baix, en funció de les condicions ambientals, temperatura i humitat. També és a destacar la possibilitat de que, encara que el temps de vida habitual són entre 2 i 4 setmanes, les mosques, si les condicions ambientals són adequades, les mosques poden viure fins a un parell de mesos i hibernar, passar l'hivern en forma de mosca adulta a indrets que estiguen en interiors, amb unes condicions ambientals molt estables i amb una activitat també, òbviament, molt més reduïda d'aquestes mosques. Però, en resum, el temps habitual de vida varia entre 2 i 4 setmanes, aproximadament.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies. La segona pregunta és al voltant d'uns personatges de còmic molt populars.
2: En quin any va publicar el primer còmic dels Zipi-Zape?
0: Doncs la Mariona explica que Zipi-Zape van aparèixer per primera vegada el 1948 a la revista Pulgarcito i que van assolir un èxit extraordinari durant la postguerra. Els protagonistes eren dos germans bessons que tenien com 10 anys i només es diferenciaven pel color del cabell. Un era ros, l'altre era morè, però els dos eren molt trapelles. El 1971 va aparèixer per primera vegada a la revista Zipi i Zape. Els personatges van triomfar gràcies a la gràcia i l'humor del seu creador, Josep Escobar. Segons s'explica, el nom dels protagonistes el va treure del diccionari de la RAE, la Real Acadèmia Espanyola, ja que Zipi i Zape significa literalment, baralla, sorolla o amb cops. Doncs aquestes són les dues preguntes que ja tenim contestades i alguna altra que encara no està contestada, per tant us les deixo anar i penseu, i a partir de demà ens podeu trucar al 93-201-7474 o bé deixar-nos un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Per exemple, la Concepció ens demana: en quins països és típic celebrar el solstici d'estiu amb fogueres? L'Adam: és possible batejar un nadó amb cerimònies de dues religions diferents? Diu: la meva dona és de religió ortodoxa i jo cristiana, i volia saber si es podia fer. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà: per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? La Mariló, del Poble Sec: com es calcula la sensació tèrmica? L'Àngels, de Lleida: com és que els jugadors de golf només porten un guant? I en Josep Lluís d'Horta: quina és la temperatura màxima que pot suportar el cos humà i la mínima?

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricard ha triat el llibre que va guanyar el Premi de Contes Mercè Rodoreda 2025, atorgat per Òmnium, i que ha publicat Empúries. És Aquest serà el nostre pou, de l'escriptor Marc Artigau i Caral. Ahir vam començar a conèixer la història que porta per títol L'ataca del senyor Antonio, i avui veurem com acaba. Érem aquí, el senyor Antonio ha caigut al carrer, s'ha fet un trenc al cap, van ajudar-lo a la Consol, veïna i infermera, l'Ignasi, que és bomber, un noi peruà, la Nancy, una noia amb algun trastorn, i la narradora, que està embarassada. Han trucat a l'ambulància i, mentre no arriba, intenten que el senyor Antonio se senti millor. Passa tot el matí, la tarda, i l'ambulància no ve. I es fa de nit. No s'aixequi. Un traumatisme cerebral es pot manifestar hores o dies després. No van perdre l'esperança. Algú va baixar un urinal perquè pogués fer les seves necessitats, però l'Antonio deia que no calia. Vaig fer-li una truita a la francesa i vaig donar el meu número de telèfon a l'Ignasi. No me'n volia anar a casa, però havia de descansar. Li vaig prometre al senyor Antonio que l'aniria a veure a l'hospital i, com que no seria res, vostè no pateixi. Ara que sabia el portal on vivia, ben aviat li duria un regalet per celebrar que ens havíem conegut i la promesa li va semblar esplèndida. Aquella nit no vaig poder dormir. La criatura se'm movia d'un costat a l'altre, no sabia si ja volia sortir o si m'estava enviant un senyal. Em vaig llevar a fer pipí a les 3 de la matinada i, com vaig treure el cap pel balcó, hi havia tanta calma al carrer que vaig donar per fet que l'ambulància s'havia endut l'Antonio. Però no, allà seguia. Ara acompanyada de la Consol i l'Helena, una amiga de la Consol que no volia que ella es quedés tota la nit en vetlla. Farien torns. Li vaig enviar un WhatsApp. Com es troba? Bé, va fent, ha dormit una mica. Per què no l'aixequem? Ja ha passat un temps prudencial. Els cops de cap són molt traïdors. Si s'aixeca i es mareja, podria patir una embòlia cerebral. A les 7 en punt, l'Ignasi caminava carrer amunt, carrer avall, i jo havia preparat una mica d'esmorzar. Aquell matí va ser menys intens. La idea d'aixecar-lo anava prenent forma entre els curiosos i els preguntats. L'Antonio deia que ell faria el que diguéssim, que a casa no l'esperava ningú. Al migdia, com que la calor començava a ser densa, després d'una votació i per majoria quasi absoluta, van decidir que sí. Però la Consol no hi estava d'acord. Ho van intentar entre tres homes, amb molt de compte, entesos? Una, dues i... Quan el van alçar, l'Antonio va perdre l'equilibri. Seguint les profecies apocalíptiques de la Consol, la infermera, es va marejar, sí. Es va marejar i sort que l'aguantaven entre tres perquè hauria tornat a caure. Així que vam recuperar la segona posició, assegut, amb l'esquena recolzada contra la paret i les cames estirades. L'Ignasi va trucar una altra vegada a urgències. Aquest home fa dies que és aquí, pren síndrome, hòstia, si no el venen a buscar el portarem nosaltres, va mentir. I després de les disculpes d'una noia que no tenia cap responsabilitat, va assegurar que ara sí, que no podien trigar més d'una hora. M'hauria encantat ser allà per veure-ho, però aquella tarda, de camí cap a la feina, al metro, la criatura va decidir que volia entendre el món i vaig trencar aigües. M'havia preparat durant setmanes i, a l'hora de la veritat, no sabia què havia de fer, on ho havia de fer ni amb qui ho havia de fer. I em van dur amb un taxi cap a l'hospital. Durant el trajecte vaig oblidar l'Antonio i a la meva imaginació inventava la cara del nadó que estava a punt de conèixer. Com seria? Em cauria bé? Ens entendríem? Jo l'hauria volgut tenir a casa o en una piscina i amb un grapat de llevadores que m'animessin a fer frases rutilants. Volia un par diferent dels de la resta, però quan vaig sentir els plors de la Nain, tot es va esvair. Era millor del que havia pogut planejar. Vaig entrar en un estadi d'èxtasi, una descàrrega de dopamina que em canviava la vida. La d'allà fora, més enllà de l'hospital, es mantenia intacta. Se'm desdibuixava, les coses importants deixaven de ser-ho i les nimietats se'n feien grosses, com una muntanya. Tot va desaparèixer del meu cap, excepte la Nain i l'endemà, de sobte, la ferida escandalosa del senyor Antonio. Tenia ganes de tornar a casa per veure'l. Ja em veia asseguda donant el pit al seu costat mentre l'home avergonyit apartaria la mirada i jo li explicaria l'explosió que vaig sentir amb l'anell de foc i ell m'explicaria que la diferència entre viure i morir és inexistent. Devia haver arribat ja a l'ambulància? No ho vaig saber fins al cap de 3 dies.
Quan vaig tornar al barri, mentre les veïnes em felicitaven, vaig intuir que alguna cosa no anava bé. El blau dels llums d'una ambulància esquitxava tots els vidres de la Tenor Massini fins a Malsé de Palau. Per fi arribava l'ajuda, per fi el senyor Antonio podria ser atès i tornaria a casa i aniria a la carnisseria a comprar una mica de tall. Però els nois de les assistències no se'l van voler endur. Per què? Aquest home és mort. Amb l'Anaïna en braços vaig entomar aquella frase. Com? Mort? Però què diu aquest imbècil? Vaig apartar cops de colze a una munió de curiosos i l'ancià continuava al mateix lloc, assegut, amb els ulls oberts i la boca torta. És curiós com un cos deixa de bategar, amb quina rapidesa passa de cos que viu a cadàver, com la pell es torna de cera i la mirada es buida. Que no, que nosaltres no, que no és la nostra feina, que ha de venir un metge forense a decretar la defunció. Allò va alterar una mica els nervis del veïnat. Crits i empentes, algú volia trucar als Mossos, l'Ignasi va tenir la temptació d'encendre un misto i incendiar l'ambulància amb els dos nanos a dins, però la Nancy, avesada a tractar amb agents de l'autoritat, i allò era el més semblant a l'autoritat que veuríem, va cridar que era una puta vergonya, que puta Espanya, i que en aquesta puta ciutat no podem ni relliscar puto tranquils, que si haguessin estat uns putos guiris tots a córrer, que se la fotin pel puto cul la Barcelona aquesta fastigosa. Aleshores, es va xocar una mica el nas i la Consol la va fer callar oferint-li una cervesa. El cos del senyor Antonio va quedar en aquell encreuament. Com havia mort, no ho sabia ningú. Va beure una mica d'aigua fresca, va preguntar per què serveixen les diputacions i va deixar anar el darrer alè. Ara no calia tenir-lo assegut, així que vam decidir, com a protesta, a ell li hauria semblat bé, deixar-lo estirat al mig del carrer amb les mans damunt del pit i els ulls tancats. Llavors van aparèixer els dubtes que apareixien sempre amb la mort. La logística i la burocràcia. Sentia les converses de la Consol, l'Helena i el noi peruà, l'Ignasi, l'home jubilat. I jo hi volia participar, però la Naïn no s'agafava bé al pit i les nits eren un suplici i estava molt trastocada. Hauria fet una bogeria, plors i més plors. Quant de temps duraria la tortura? Havia llegit tots els llibres i havia mirat tots els tutorials. La Nancy deia que li deixés el nadó, que la seva mare tenia un mètode infal·lible per fer-lo dormir. Si l'ambulància havia trigat més d'una setmana, creiem que el metge forense anava pel mateix camí. Com a mínim, amb l'Antonio podies tenir una conversa amb el cadàver només bones intencions. Van passar 3-4 tardes sense rebre cap notícia. El cadàver semblava una performance teatral. Si seguim així, aviat seran les festes del barri i encara podríem exposar el cos de l'Antoni i guanyar una bona pasta. Va, Nancy, calla una estona, sisplau. Havíem d'improvisar un petit altar. L'Helena hi duia espelmes i resava de tant en tant. En Mateu, el primer que l'havia trobat amb el cotxe, li havia dut un ram de flors precioses. La Consol ho penjava a les xarxes i esperava que una mena de justícia viral ens dués la raó i aparegués el forense. Evidentment, va rebre un munt d'acords i missatges incondicionals i poca cosa més. El noi peruà, que era mestre d'institut, va demanar, por favor, si al setembre podria dur els alumnes a fer una xerrada sobre l'abandonament a la tercera edat. I li vam donar permís. La Naïn només es calmava quan baixàvem a la fresca i sèiem a la vora de les restes del senyor Antonio. Hi havia molta vida a Tenor Massini amb el seu de Palau, però els dies eren cada cop més calorosos i costava conservar el cos en bon estat. I si portem gel? I si el duem a un altre lloc? Per aquí passen nens i comença a fer fortó. Estàvem d'acord que havíem de moure el cadàver, però qui era l'heroi que acceptaria aquell desafiament? A qui li semblava bé tenir un mort al menjador de casa i, sobretot, durant quant de temps havien de tenir-lo? A mi em van treure ràpidament de l'equació per la Naïn. Moltes paraules, moltes discussions, però en acabar aquell mes no s'havia atrevit a tocar-lo ningú. Les setmanes passen de pressa i és fàcil acostumar-se al que és inaudit. La meva filla, per exemple, feia poc que era pel pis i jo ja no recordava l'existència sense ella. La calor i el ciment tòrrid van anar dissolent l'Antonio. Havíem de tancar les finestres perquè la ferum començava a ser irrespirable. Quan sortíem al carrer, tornàvem a dur mascareta fins que a finals d'agost va aparèixer un cotxe negre amb un home dins.
al metge forense. Sí, està mort. Pels signes de descomposició, deu fer uns quants mesos ja. I se'n va anar perquè feia tarda un altre traspàs. Ara vindrien els de la funerària i nosaltres ens miràvem incrèduls. De fet, no, ni això. Ja feia moltes setmanes que havíem deixat de banda la perplexitat en favor de la resignació. Amb prou feines havien passat 10 minuts que els de la funerària ja hi eren. Van preguntar porta per porta qui se'n faria càrrec. Té un fill, però viu a l'estranger, no en sabem res. Els veïns havien fet una recollida de signatures perquè això no tornés a passar i una col·lecta per abonar el deute. La noia de la funerària va ser encantadora, serà un servei íntim i molt emotiu. Va escoltar les nostres queixes, li va regalar un paquet de cigarros a la Nancy, ens va donar el seu número de telèfon per si mai la necessitàvem i va fer riure la Naín, que no riu mai amb ningú. La noia va marxar a primera hora de la tarda i aleshores vaig baixar amb la criatura a mirar com s'enduien l'Antonio. La nena encara no parlava, però ja ho entenia tot. Li vaig explicar que si les coses haguessin anat d'una altra manera, aquell xenó, senyor que s'emportaven dins d'una bossa hauria estat el seu padrí. La Naín va riure. Em vaig quedar tot el vespre contemplant el no-res. Allà quedava l'absència de l'Antonio. Era més estrany no veure'l que saber-lo picotejat pels coloms. Per sort, l'endemà al matí, a primera hora, el cel es va omplir d'una llum miraculosa i els encarregats de la neteja, amb la potència de les mànegues d'aigua, van netejar aquell desastre. Els va costar molt esborrar les taques de sang. De fet, no ho van aconseguir del tot. Per això el Marc Artigau ha posat en aquest llibre de contes "Aquest serà el nostre pou". Són contes foscos, ja ens va advertir l'Anna Maria. Doncs així és com arribem al final del programa d'avui, aquesta nit dels ignorants, que començàvem a les 12, com sempre, gràcies a les vostres preguntes i a les vostres respostes, que esperem demà tornar a escoltar en directe aquí a partir de les 12 de la nit. Ara arribem a les 2, arriben els companys dels serveis informatius, ens posen al corrent del que és notícia i nosaltres demà a partir de la mitjanit tornarem a ser aquí. Així que descanseu, fins demà, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump ajorna sense data l'atac que els Estats Units tenien previst fer aquest dimarts contra l'Iran, després de la petició que li han fet l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs Units. El president nord-americà ha anunciat aquest dilluns en declaracions a la Fox que torna a donar una nova oportunitat a la via diplomàtica després de gairebé 6 setmanes d'alto el foc.
2: L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
1: Anteriorment, a la seva xarxa social, Trump també advertia que ha ordenat al cap del Pentàgon i al general de l'Estat Major Conjunt que estiguin preparats per a un assalt a gran escala contra l'Iran si no s'arriba a un acord que sigui acceptable per Washington. El missatge del mandatari de la Casa Blanca arriba després que el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha confirmat aquest mateix dilluns que els contactes entre Washington i Teheran continuen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via durant hores aquest dilluns al vespre. No hi ha hagut ferits, però els dos camions han quedat completament calcinats. Molts conductors s'han quedat més de 3 hores atrapats als seus vehicles. Per ara, continuen les tasques de neteja a la via, que encara no s'ha pogut reobrir completament, tot i que ja hi ha 3 carrils oberts en sentit Tarragona i un en sentit Barcelona.
1: Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran aquest dimarts l'acord per als primers pressupostos de la legislatura. Esquerra ha sotmès aquest dilluns al pacte al seu Consell Nacional el mateix dia que ha presentat amb el govern el projecte del tren orbital. L'entesa també inclou un organisme per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la Zona Franca.
3: Els docents del Maresme i el Vallès estan cridats a fer vaga aquest dimarts. El cicle d'aturades ha començat aquest dilluns a Barcelona i la vaga ha tingut un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament un 21% segons el govern. Una protesta de docents ha bloquejat l'accés a la Sagrada Família durant 2 hores.
1: L'endemà de la victòria sense majoria absoluta de Juanma Moreno Bonilla a Andalusia, líder dels populars a la comunitat i president en funcions, s'ha mostrat decidit a intentar governar en solitari. Per la seva banda, des del PSOE eviten l'autocrítica i rebutgen que els resultats de les eleccions andaluses es puguin comparar amb els de les futures eleccions generals. El TNC arrencarà la nova temporada amb Sílvia Pérez Cruz i la tancarà amb Angélica Liddell. Serà la 6ª i última de Carme Portacheri al capdavant de la institució.
3: Per la nova temporada.